0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Bàsicament vaig perdre el nom de l'americana i vaig passar per l'oficina i vaig agafar el primer vaig trobar i hi havia Lautaro i vaig ficar Lautaro. Però era Lautaro o Sofia. I dic, per tant, agafo Lautaro, que s'assembla més. Però bueno, llavors Lau, perquè queda així més.
3: Clar, sí.
2: Menys argentí, no? Però bueno, amb l'accent que tinc, Lautaro ja no crec que no cola massa.
3: Em va agradar perquè
4: per la tele. Hòstia, Xavier Carreras.
1: Què fa aquest senyor?
4: Auxiliar
3: de vol. Auxiliar de vol. Jo no podria pas, jo. Em fotria els nervis, eh?
1: Ui, no. Jo aguantar la gent de
3: calla. De creure la gent, allò. Estigueu, encara no podeu sortir de l'avió, espereu-vos aquí.
1: I la Cantimplora, recorda't. Has de parlar de la Cantimplora, Mercè.
3: Ah, va, doncs parlem de la Cantimplora. Sí, que arriba, jefa.
5: Déu vos guard.
6: I visca el Batlle!

0: La cantimplora. Mira, faré un comentari d'origen, de l'origen etimològic de la paraula, que normalment no ho faig, perquè no vull semblar el Màrius Serra.
1: No ho ets.
0: Bueno, vull dir que hi ha gent molt més qualificada.
2: Sí.
0: Gent
2: més preparada.
0: Hi ha una teoria que diu que en català cantimplora ve de canta i plora pel so que fa l'aigua quan surt de dins, saps? El blup, blup, blup, blup.
3: Oh, que maco.
0: Canta i plora, que és bonica.
3: Oh, que maco.
0: No sé si és certa, la teoria, però...
4: T'has inventat, no?
0: No, però vull dir que tinc dubtes de que sigui cert, perquè al final en castellà es diu cantimplora.
1: Es diu cantimplora.
0: No, es diu canta i llora, diguéssim.
4: No.
0: Passa-me la canta i llora, que tinc gosset.
3: Ah, mira.
4: Cantimplora?
3: Però ho saps segur que no es diu?
0: Ah, no sé, perquè fa molt temps que no hi he estat allà, no sé. Bueno, més enllà d'aquest estudi etimològic justet...
3: Bastant justet,
0: Pedro. Ja us he dit que no ho era en Màrius Serra, jo. La cantimplora és un estri molt antic. Les primeres cantimplores es feien amb carbasses buides, buides de dins, que les deixaven assecar.
1: Sí, noi.
0: També se'n feien amb pells d'animal, cosides, o amb closques de cocos, també.
1: Jo tinc una de verda.
0: Ah, sí?
1: Sí, la verda que és metàl·lica i tota forrada...
0: Sí, Laken és la marca, Laken.
1: Ah, potser sí.
0: Jo en tinc una també de Laken, amb aquella pelfa verda.
1: Sí, senyor.
3: Són una merda, aquestes
4: No són una merda, són les de tota la vida.
3: Són una merda, aquestes cantimplores. Perquè no es veu el que hi ha dins. No, o sigui, collons, feu-lo transparent que es vegi.
0: Perquè s'ha de veure si li has posat tu el que hi ha dins.
3: Bueno, però al cap d'un rato no hi penses si n'has begut molt. Feu com la Puc Còndor, que hi havia aquell dipòsit de plàstic transparent.
0: La què?
3: Una Puc Còndor.
1: Que tenia groga.
3: Tenia una moto groga, una Puc Còndor.
1: Sí.
3: I aquest senyor va fent que sí amb el cap. I era plàstic transparent, i tu veies la gasolina que tenia.
4: Ah,
3: sí. Ho veies. Em quedaré sense. I quedava sense, i ho veies, però ho veies, saps?
4: Però amb el pes no ho notes, que no tens aigua, la cantimplora.
3: No, jo ho necessito veure.
0: Bueno. N'hi ha que sempre la tenen plena, però jo tinc un amic que no es pot anar d'excursió amb ella.
1: Gent,
0: excessivament previsora. Vas amb l'aigua i dius, no beguis. Bueno, tinc set.
1: No.
0: L'has de guardar, que si ens perdem...
1: Clar.
0: No, hòstia. Estem pujant a Núria, no se'n pas a la Concagua, tampoc, hòstia. No, guarda, i llavors acabes l'excursió tot el dia caminant assedegat i es carda un litro d'aigua 5 minuts abans de tornar a pujar al cotxe.
3: Ah.
0: És que et promet, si mai em perdo, el primer que faré és que li cardaré la seva cantimplora
1: sí.
0: I me la cardaré tota pel cap.
3: Ara.
0: Ni me la veuré. M'agafaré la seva aigua i me la cardaré pel cap. Amb l'aparició dels exèrcits moderns als segles XVIII i XIX, la cantimplora es converteix en un element indispensable pels soldats. Aquí és quan s'estandaritzen les cantimplores metàl·liques i es comencen a produir en massa.
5: Ara tornen a estar de moda, les cantimplores.
0: Sí que és veritat.
5: Des de fa uns anys. Hi ha molt de vídeo a TikTok i Instagram que recomana veure la cantimplora perquè dona càncer al plàstic.
0: Sí que és veritat, ho diuen.
5: Siete motivos por los que no debes beber de plàstic. De càncer. Bueno, potser mira els teus vídeos, també dona càncer, no?, d'alguna manera.
0: Sí.
5: I aquí estem.
0: Exacte.
5: Bueno, no sé. Era
0: sí,
5: la
0: sí
5: meva...
0: Que ha, sí que hi ha molts vídeos de coses que fan càncer.
1: Jo no ho miro, això.
0: Sí.
1: Tot.
5: El plàstic, sobretot el plàstic.
0: Sí, però bueno, el del plàstic ja tornarà a posar-se de moda, no patiu. Són èpoques, això va. Sí, ara tot ha de ser de vidre i els envasos de cartró perquè el plàstic és terrible. Aviam, fins on jo sé, el cartró surt dels arbres, també. Vull dir que ens carregarem l'Amazones perquè hem de fer canyetes de cartró, perquè si les fem de plàstic les van a parar al mar i se'ls hi fiquen el nas a les tortugues i tal. Hòstia, vols dir que val la pena? Però si em fas triar entre els arbres i les tortugues...
1: Els arbres.
3: Depèn per què.
1: Home, carai, en ple mes d'agost, allò aquella calor que fot, busques un arbre. Per fotre-t'hi dissota.
0: Sí.
1: No, busques una tortuga.
0: No.
1: Que faràs a sota una tortuga.
0: Deixem molt baixet perquè et faci ombra una tortuga.
1: O la tortuga que
0: molt baixet.
1: Ah, és que bastant espectacular, la tortuga.
3: Això tens raó.

0: Això tens raó.
1: Escolta, bueno, sí. No vull afegir res més.
2: No cal.
1: Carles Juni, Grafel Feixetes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Un savi per conèixer. És d'aquelles persones que ens analitzen quan pugem a un avió i que ens donen totes les indicacions de seguretat als qui viatjar per les altures ens fa cert respecte. Una persona a qui li ha tocat un llamp, a l'avió, no a ell directament, i aquí també li ha tocat la paciència d'aguantar a tots aquells que s'aixequen del seu seient abans que l'avió hagi tocat a terra.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Xavi Carreras! Bravo!

0: Xavi, què has menjat avui per esmorzar?
1: Hòstia, molt trist avui el meu esmorzar. Sí? Una nectarina, un nespre i un paraguaio i un cafè.
0: Hòstia, molta fruita, no?
1: Sí, perquè he mirat a la fruitera i saps les peces de fruita allò que estan mig xocades? Dic, com les foto avui o les hauré de tirar?
2: Però jo al dematí em foto això amb un cafè i encara estaria sentat al vàter. Sí.
1: No, de moment aguanto. Ja ho veurem més endavant.
0: Això, abans, quan les famílies convivien amb gent gran, això era feina de l'avi, normalment. Es anava a menjar a casa, l'avi i la iaia es anaven menjant el que es macava.
3: Ah, sí?
0: Com que estaven més acostumats a la postguerra, suposo, sí. Estaven més avançats i s'anaven menjant. Anem a explicar com ens vam conèixer tu i jo, Xavi. Vaig fer un vol a Itàlia i vaig seure davant de tot.
4: Ah.
0: I llavors el Xavi és assistent de vol i jo tot el vol el anava observant, el mirava i pensava, hòstia, aquest tio, feia, de veritat que feia anar els botons com molt de pressa.
4: Els botons de...?
0: Van apretant botons.
2: Ah,
0: sí, van apretant botonets, pam, pam, pam, dic, però amb la mateixa seguretat de, que tu apretes el botó de la cafetera. Bueno. De fet, jo he tingut més dubtes a vegades fent el cafè que ell com apretava els botons. I llavors vaig veure que era un tio trempat i tal, i al final, aterrant, li dic, escolta'm, Lautaro, li vaig dir Lautaro, perquè...
3: Lautaro,
4: li vas dir.
0: Ell duia una americana que posava aquí de nom Lautaro. I quan va fer la presentació del vol, diu... El meu nom és Lautaro, tal, me llamo Lau, fins i tot va dir el sobrenom, Lau, qualsevol cosa, us posem en contacte amb mi i tal.
4: Sí.
0: I llavors jo li vaig dir, Lautaro, escolta, som en Peyu, presento la Renaixença, voldries venir un dia entrevistat? I va dir, bueno, parlem-ne i tal. I em diu, no em dic Lautaro, em dic Xavi.
3: Sí, és nom artístic. Què et vas dir, Lautaro?
2: Ja es veu que havia de venir, eh? Ja és el que havia de venir aquí.
1: Per què fas dir? No, però té una explicació, això, eh?
4: Espero que sí.
1: Bàsicament vaig perdre el nom, el que és el nom de l'americana, i vaig passar per l'oficina i vaig agafar el primer vaig trobar i hi havia Lautaro i vaig ficar Lautaro. Però era Lautaro o Sofia. I dic, per tant, agafo Lautaro, que s'assembla més. Però bueno, llavors Lau, perquè queda així més...
0: Clar, sí.
1: Menys argentí, no? Però bueno, amb l'accent que tinc, Lautaro ja no crec que no cola massa.
0: Em va agradar perquè vas mantenir la mentida fins al final. Vull dir que et vas presentar com a Lautaro...
1: Home, clar, això fins al final. Sí. Si no, ja perdo la credibilitat des del minut 1.
3: Ara t'he de dir que portes una samarreta que posa campi qui pugui. Sí. Això no dona gaire seguretat per un assistent de vol, eh?
1: No, jo havia caigut amb això, però sí, sí.
3: Jo sí veig un assistent de vol així.
0: Escolta, ets auxiliar de vol des de fa 22 anys.
1: Sí, correcte.
0: Ets molt jove, devies començar joveníssim.
1: Bueno, no tant, eh? Amb 23 vaig començar.
0: Bueno.
1: Sí, bueno.
0: I com es comença a treballar d'això? És vocacional? Des de petit ja ho volies fer?
1: Sí, bueno, jo de petit tenia uns parents allà als Estats Units i uns pares em van enxufar, endollar amb un avió i va tirar cap allà.
0: Sol. Amb quants anys, això?
1: Amb 14, crec, 14 anys.
0: Vol cap a Estats Units tot solet.
1: Sí. Llavors jo era com un paquet, em van deixar a Barcelona, vaig anar fins a Roma, em van desembarcar de l'avió, em van portar a un altre lloc i de Roma vaig anar fins a Nova York.
0: Collons.
1: I allà em van venir a recollir els parents que els havia vist un cop en la meva vida, que portava una foto per reconèixer-ho. Sí, clar, evidentment. Jo dic, aquest s'assembla? Doncs aquest, sí, sí.
0: I en aquests viatges d'avió?
1: I allà, clar, vaig estar parlant molta estona amb els auxiliars de vol, em van deixar entrar dins de la cabina, que en aquella època es podia, ara ja, després del 2001, dels atemptats de les Torres Bessones, ja no, en principi ja no es pot. I, bueno, ella em va entusiasmar i dic, hòstia, que xulo això, les llums i la feina, sí.
0: I després, què s'estudia per fer d'auxiliar de vol? Quins coneixements has de tenir?
1: No, hi ha uns cursos que es diuen de TCP, que és de tripulant de cabina de passatgers, i, bueno, que és específic per això, que companyies t'ho demanen per poder entrar, tenir aquesta titulació.
0: Entenc que heu de dominar diferents matèries, primers auxilis, no?, una mica...
1: Sí, bueno, és una mica de tot, perquè no deixes de ser... Ets auxiliar de vol, el que veu la gent és que tu només fas la... No sé, dius el bon dia, la bona tarda, la demostració de seguretat i poca cosa més veu la gent, però clar, darrere hi ha una feina, hi ha una preparació, hi ha... Clar, l'avió no surt així perquè així. Nosaltres quedem una hora abans, el que es fa és, es fa el briefing que es diu, que és els pilots i la tripulació, quedem junts, els pilots t'expliquen el que és el tema vol, si hi haurà turbulències, si no, en cas de que n'hi hagin, a quines alçades, a quina durada, o sigui, a quin moment del vol, i llavors si hi ha alguna restricció del tema dels aeroports, si hi ha boira, si es pot aterrar, perquè en principi es pot aterrar amb boira, però hi ha vegades que o l'avió o l'aeroport no està preparat per poder aterrar en certs aeroports. Llavors et diuen, doncs s'intentarà, en cas que no es pugui, doncs farem l'alternatiu que serà a tal lloc, i després el que fem la tripulació és comprovem el que és el material de seguretat, l'equipament tècnic, els desfibriladors, oxigen, tot. Un cop està això, redistribuïm posicions, del que són els auxiliars de vol.
0: Quants són? Quanta gent viatja?
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Quatre. I aleshores, un cop s'ha fet això, el que es fa un briefing, que és com un examen oral, que tu presentes situacions hipotètiques que poden passar durant el vol.
0: Això cada dia?
1: Sí, clar.
4: Cada vol.
1: Cada dia. Cada vol ja seria massa, eh?
0: Amb un dia quants vols feu, normalment?
1: O dos o quatre.
0: Dos o quatre?
1: Sí, depèn la durada, depèn el... Nosaltres anem limitats per hores de vol i per descans, també. Vull dir, un dia pots treballar molt i l'endemà, doncs, deixen de guàrdia a casa.
0: Sí, per exemple, el dia que jo vaig anar de Barcelona a Venècia molt d'hora al dematí...
1: O sigui, aquell dia era llarg, eh?
0: Sí? Què vas fer tu després?
1: Després Palerm.
0: De Venècia a Palerm?
1: No, a Barcelona.
0: Ah, un altre cop a Barcelona?
1: Sí, clar.
0: Després de Barcelona...
1: Bueno, és que no deixa de ser 2 hores de vol, 1:40, em sembla que és. Vull dir, clar, sí, després cap a Palerm.
0: I de Palerm a Barcelona altra vegada.
1: Sí. I després allà al sofà estirar-me...
0: Déu-n'hi-do. I llavors, un cop sou a dalt, que hi ha la demostració clàssica pel que us coneixem tots, sí. Aquell moment què? Perquè hi ha dos tipus de persones... Hi ha
1: bàsicament la gent no et mira mai ni t'escolta.
0: Ja. Jo sóc de les que mira.
1: Mira, sí. Si veiem algú que ens escolta i ens mira, és que jo fins i tot li dono les gràcies. Però estem tan acostumats que la gent porta, i sobretot el jovent, que et porten els auriculars, que ni saluden, i que bàsicament la gent està molt mòbil. Però, bueno, tampoc pots parar la demostració i dir, escolta, mira'm, saps? Vull dir, són lliures de fer el que vulguin.
2: Jo estic tan cagat que no miro per fer bromes, dic, va, volo tant jo que ja m'ho sé de memòria.
0: No, donar confiança, no?
2: A mi mateix, eh? A mi mateix.
3: Sí. Però... Jo sí que miro, perquè no. és com un espectacle, no? Vull dir que esteu fent una cosa que heu de ser mirats.
0: Sí.
3: Vull dir, per seguretat, però...
1: Hauríem de, però no passa, eh?
3: Però jo, com que
1: no
3: sóc del món del teatre, doncs...
4: N'hi ha que ho fan molt bé i n'hi ha que ho fan molt malament. Exacte. Amb molta desgana,
3: n'hi ha que fan
4: també.
3: Desgana, però que també...
5: Jo he arribat a donar pasta en algun cas.
1: Sí, posi ganes, no?
0: I tu, Xavi, com a passatger, perquè voles també, entenc, però sí, a vegades.
1: Sí, mira, jo intento no volar.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quan fas vacances...
1: Bueno, agafo un cop per fer vacances i ja està. El que vull a les vacances és no agafar ni aeroports ni avions. Ho faig un cop a l'any.
0: I aquest cop mires les instruccions?
1: No.
0: Home, s'ho sap demà.
1: No.
0: Escolta, i la gent, a mi m'interessa la gent quan, hòstia, quan entres a l'avió, hi ha unes mirades, no?
1: Jo
0: saludeu, no? I tu, en aquell moment, ja vas analitzant una mica el tipus de gent que t'entra a l'avió?
1: Home, si ja es veu.
0: Sí, eh?
1: Sí. A veure, nosaltres saludem, diem el bon dia, bona tarda, bàsicament, no per educació, que també, sinó per analitzar els passatgers. Clar, Sí, perquè jo puc veure si algun passatger puja una mica, diguem, intoxicat, i en aquell moment el paro. El deixo al final i després ja avaluo la situació amb el pilot, amb els capitans, i diem si puja o no puja.
0: Si veus algú que, per exemple, ha begut més alcohol del compte...
1: No puja. No.
0: I això ho decidiu tu i el pilot?
1: Bueno, ho decideixo jo i el pilot normalment et dona suport. Però és el pilot, diguem, el capital que té l'última paraula.
0: Hòstia.
1: Però clar, si ho decideixes tu, el pilot et dona suport.
0: I s'us n'ha colat alguna vegada?
1: Sí. El que passa que molta gent compra les ampolles del duty free,
0: sí.
1: I llavors, clar, tu vas amb l'ampolla, amb la bossa allà, i tu no veus el que veuen. Per això no es pot veure alcohol, el teu propi alcohol en un avió no es pot veure.
0: Ah, no?
1: No.
0: O sigui, les ampolles que compren, si les pugen a dalt...
1: Les segellen,
0: sí.
1: I en principi no es pot veure, perquè si jo et dono alcohol o et dono un combinat amb tu, jo sé els combinats que t'estic donant, i en un moment et puc dir fins aquí. Però, en canvi, si jo t'estic donant combinats i, a canvi, t'estàs fotent l'ampolla de ginebra
0: clar.
1: A Palo Seco, doncs...
0: Perquè afecta igual l'alcohol a l'alçada que estàs volant?
1: No, l'avió més o menys està pressuritzat, que et diria, uns 2.000, 2.500 metres.
0: Sí.
1: Clar, no és el mateix prendre-t'un un combinat a llançar a primera línia de platja que al Puigmal. Al Puigmal estàs a 2.000, no? Deu estar a uns 2.000
0: sí,
1: pico.
0: Sí, sí.
1: Clar, llavors...
0: A més altitud...
2: Què passa dalt?
1: Que afecta més.
0: Et
1: surt més barat, tu.
2: Sí. Ah, per això anava a dir, hòstia, ja li diré al meu fill.
1: No. Et surt més econòmic.
2: Més a les agudes a tornar-te.
0: I et compres menys. Com Déu, sortirà més barat.
1: És així.
0: Fia de Déu. Escolta, i què en penses d'aquesta gent que aplaudeixen quan aterra l'avió? Això encara passa.
1: Això fa una mica de vergonyeta.
0: Ah, sí?
1: Però va per nacionalitats. Això és molt italià.
0: Ah, sí?
1: Sí, és molt italià.
0: Els italians els agrada aplaudir?
1: Sí.
0: Fixa't.
3: I els espanyols també, eh?
1: Depèn. Alguns sí. Els catalans per això no, eh?
3: No, ens fa vergonya. No,
1: som...
0: I lo de... Lo de...
1: Som molt discrets.
4: Bueno, però ens assenyem.
0: Lo d'aixecar-se abans de que s'hagin obert les portes i agafar... Això de quina nacionalitat és, això? O és internacional?
1: Mira, això ha canviat des del Covid.
3: Ah, sí?
1: Abans s'aixecaven tots, no? Encara no havia aterrat a l'avió i estaven tots fent cua per sortir. I pensava, collons, si la porta està tancada no sortireu abans, eh? I no, ha canviat, sí.
0: Ara la gent s'espera una mica més.
1: Una mica? Sí, una mica, no massa.
3: O sigui que la Covid ens ha fet millor, realment, tant que ho vam dir.
1: Bueno, millor no ho sé, però la via sí que ens fa respectar més les coses.
0: Escolta, entenc que amb 22 anys has hagut d'atendre o t'han passat algunes coses, algunes emergències, situacions complicades.
1: Sí. Alguna que altra, sí.
0: La pitjor que recordis?
1: Bueno, no, pitjor, a veure, jo haig de dir que he tingut sort, en aquest sentit. Sí que he tingut emergències mèdiques, com pot ser... No sé, que és una...
4: Ai.
1: Atacs epilèptics, n'he tingut. He tingut el que és stroke, que és una... Ara no em sortirà en català. Un ictus.
0: Sí.
2: Oh, collons.
1: Però bé, de funció no n'he tingut cap.
0: I has hagut de fer allò de... Hi ha algun metge...
1: Sí, molts cops. I haig de dir que el 95% dels cops que tens alguna situació així més complicada...
0: Sempre hi ha un metge.
1: Sempre n'hi ha un.
4: Ai, que bo. Així està bé saber-ho. Jo sempre dic que aquí.
1: Bueno, també n'hi deu haver que s'amaguen, Si van de vacances, a mi no m'emmerdes, Però també, o sigui, nosaltres no tenim... Teòricament no se'ns mor ningú a l'avió.
4: Ah, teòricament.
2: Ah, amigo.
1: Sí, oficialment, diguem.
2: Ah, amigo.
1: Clar, perquè nosaltres, encara que tinguem algú allà que sabem que està mort, com no podem certificar la mort, nosaltres el que hem de fer és anar seguint amb el...
4: Amb el cuento.
1: Amb el cuento allà fins que aterris i obrin les portes i arribin a...
2: Algun vol amb molts morts?
1: Mira, jo com a auxiliar de vol cap, com a passatger 1 i com a ciutadà de la vida, 2.
0: Què dius, ara?
3: Què dius?
1: Sí, sí. Sí.
0: A mi no m'ha passat mai, que se'm mori.
1: Bueno, mira, us he agafat la teva quota.
0: I alguna situació surrealista, més enllà d'accidents i emergències?
1: Sí, a veure, n'hi ha. Per exemple, un cop una dona, les sortides d'emergència, per normativa, no hi pot haver cap bulto en cas de que hagi, per l'aire aterrar, perquè en cas de que hagis d'evacuar, doncs quedi lliure. I un cop hi havia una dona, una senyora, bueno, dona senyora ja, perquè era mitjana edat, ja tirant cap amunt, que portava com un termo així, no ho sé, com molt sofisticat. I clar, li vaig dir, escolti, senyora, que això ha d'anar dalt per enlairar i aterrar, i l'abraçava i em deia, no. Dic, sí, que no pateixi, que només és per enlairar i aterrar, durant el vol pot tenir amb vostè. No. I em va dir que portava l'esperma del seu difunt marit allà i que es anava a Barcelona.
0: Què dius?
1: I, hòstia, la vaig canviar, llavors vaig pensar, clar, hi ha moments que certa informació la podem obviar.
0: Sí.
1: Saps? És com quan vas al lavabo i hi ha el cinturó, la senyora del cinturó engegada, que et diuen, escolta, puc anar al lavabo, que vaig a fer... Dic, no cal que m'ho diguin.
0: Que vaig a fer, no cal.
1: No cal.
0: Vaig al lavabo i ja està.
1: I aquesta dona, jo deixo anar.
0: Perdona, duia l'esperma congelat del seu marit per anar a Barcelona?
1: Això va dir, sí, portava com un termo, una cosa així molt, no sé, com sofisticada.
2: Però també ho devia dir, perquè passa algú per aquí, ai, quina set que tinc, saps? I fots trago.
1: Hòstia. Jo ja no vaig gosar preguntar res més, ja vaig...
0: Per anar-se a fer una inseminació del seu...
1: Sí.
0: Com l'Anna Obregón, una mica.
4: Exacte. Estava pensant en això.
1: Sí.
0: Hòstia de Déu. Escolta, Xavi, deixa'm dir-te que, hòstia, jo el vaig convidar perquè fa molt ben feta la seva feina.
4: Molt bé.
0: Jo tinc molta por a volar, també, i em va donar molta seguretat. Pensava que aquest tio que està tan tranquil aquí s'ho està passant tan bé, com serà que ens està
5: veient. Per què ho fem, Lautaro, què?
2: En els Emirants.
0: En Lautaro, aquest, hòstia.
2: Fem tots, en els Emirants.
0: Clar.
2: Jo els vaig mirant sempre.
0: Clar.
3: Sobretot quan hi ha turbulències.
1: Bueno, però quan hi ha moltes turbulències també hem de fer encara millor que ara, perquè llavors sí que tothom et mira i dius, ep, aquí...
3: L'últim avió que vaig agafar, no sé si era un que començava, un auxiliar que començava, però feia molt mala cara. Molt mala cara.
1: Igual sabia el que li venia.
2: Però aquí quan...
3: Segurament.
1: No, perquè ara feia 2 o 3 mesos, quan hi va haver la Dana, que van cancel·lar les escoles, que la gent recomanava anar a treballar des de casa.
0: Sí.
1: A nosaltres ens van fer anar a treballar i els avions volaven,
3: Ja.
1: Dic, la meva dona, que treballa 10 minuts allà amb cotxe, des de casa, i jo vaig haver d'anar a Brussel·les, que, mare meva, que allò semblava una batedora.
0: Ai,
3: tela.
1: Vull dir que...
0: Perquè com funciona la vostra jornada laboral? En el sentit de quants dies treballes a la setmana...
1: Jo en treballo 5 i en descanso 3.
0: Sí,
1: i aleshores
0: però n'hi ha 7 i prou a la setmana.
1: Sí, bueno, clar. van corrents els dies, lliures.
0: D'acord. Tenen les setmanes diferents, aquesta gent.
2: Allò t'estan estafant, Si ho veus que t'estan estafant,
1: No. I dins d'aquests 5 dies, doncs, com anem limitats per hores de vol i descans, doncs hi ha vegades que tens guàrdies a casa, i llavors no et truquen i hi ha...
0: Guàrdies, eh?
4: També val.
1: Sí, compta. I cotitzen.
4: Bé.
2: A casa, de de guàrdia.
1: Sí. Oh. Bueno, estàs allà esperant que no...
4: Però poden dir, vine cap aquí ràpid.
1: Sí. Això bueno, d'una hora i poc és el...
4: Que has de viure a prop de l'aeroport.
1: Bueno, sí. Però bueno, depèn on visquis. Jo soc de Terrassa. Sí. Vull dir que si et truquen a les 7, per arribar a les 8 a Barcelona és impossible. Clar. A aquella hora. Hi ha hores que... Però bueno, creus els dits i ja està.
0: Molt bé, Lautaro, escolta. Increïble.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Ara anava a pensar, el coneixes en Lautaro, per això? No saps
1: no.
0: qui?
1: No,
0: saps
1: no,
0: qui
1: no, no, no.
4: És un paio que va amb una jaqueta i posa Xavi.
1: Podria ser, podria ser.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Pere!
0: La paraula d'avui és safanòria. A, safanòria, sinònim de pastanaga, verdura o planta de la família de les espècies de les apàcies, que en alguns punts també es coneix com a carota.
4: Carrota.
0: Carrota, perdó.
4: Un ninot de neu sense una bona safanòria, fent de nas, no és un ninot de neu.
0: Bé, safanòria, roda vertical giratòria, una de les atraccions de fira més populars que permet gaudir de vistes privilegiades.
2: La vaig portar a Londres per demanar-li que ens caséssim i quan érem a dalt de tot de la safanòria vaig veure que m'havia deixat l'anella baix al cotxe.
0: O C, safanòria, pensament que et retorna constantment i que tens intenció d'oblidar-lo i restar-li importància, però no pots evitar-lo.
3: Potser només és una safanòria i no hi té importància, eh? Però em preocupa que el teu pare s'hagi embolicat amb l'infermera de la residència.
0: A, B o C?
1: Hòstia, jo diria que... Hòstia, no ho sé, a la C potser? No, la... És que he desconnectat un moment.
0: Estava volant, estava volant.
1: Estava volant, exactament.
0: La, correcte! Oh, hòstia. Després d'enredar-lo a que vingués aquí a la recença. Si no li deixo emportar la llangonissa...
4: No voles més.
2: El pròxim vol, nano, que el trobes i et comença a fer cares tot el rato, eh?
0: L'auxiliar de volta has de fer amic, sempre.
2: Sí, sempre.
0: Sempre, sempre. Mercè, avui dedicàvem el capítol a la cantimplora.
3: Parlem de les cantimplores. Sí. Com has dit a l'inici, la cantimplora és un element indispensable pels soldats. Mm. És curiós perquè els exèrcits diferents sempre han creat models diferents. Per exemple, cada país té... I cada exèrcit té el seu propi estil de cantimplora.
0: Ah, sí?
3: No?
0: Ah.
3: Sí.
4: I quina cantimplora té l'exèrcit aquí a Catalunya? Quina
2: bueno, primer hauríem de tenir exèrcit.
0: No, sí. No tenim.
2: Tenim cantimplores, però exèrcit no.
3: Exacte. No. Nosaltres pugem al Puigmal.
0: Tenim l'espanyol d'exèrcit, nosaltres.
3: Sí.
0: Tant per atacar-nos com per defensar-nos.
3: Sí.
0: Tenim contractats per les dues coses.
3: Sí. Sí.
2: Ja està bé.
3: Tot ells. Sí, sí. Les cantimplores de l'exèrcit americà sovint tenen una tassa metàl·lica encaixada.
0: Mira.
3: I té versatilitat. Serveix tant com per beure com per escalfar. A l'exèrcit britànic es va fer molt famós el kit cantimplora, que portava un petit fogonet ja per fer-se el te, així
2: molt
3: ràpid.
2: Collons, quins pijos, no?
3: Que els agrada molt el te. Ja, no sé.
0: I les espanyoles, com són les espanyoles?
3: T'explico les franceses, primer?
0: Les franceses, vinga, les franceses.
3: Les franceses. Les franceses recorden el disseny d'ampolles de vi. Les espanyoles... Les espanyoles, res.
0: No tenen res.
3: Són cantimplores.
4: Són simples.
3: Són barates.
4: Són barates.
0: Si els hi va tornar a caure la bandera, no fa gaire.
2: Sí, sí.
0: Si no se'n surten, no hi ha manera. No. Deixeu-ho estar, no el torneu a aixecar més. No. Si no us surt, deixeu-ho estar. Hòstia de Déu, quina gent. En fi, Xavi, moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: A vosaltres.
0: Que vagi
4: bé. Salut!
6: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. No esperis que t'entrevistin el foraster si vius a Granollers.
0: Arnau, Laia, la cantimplora.
8: Sí?
0: Com ho relacionem amb música? Canta i plora.
8: No, home, no, cantimplora i
9: però
8: música.
9: Però és molt bonica, aquesta relació.
8: Estàs parlant amb la persona adequada.
0: Per què?
8: Jo vaig ser durant molts anys membre de l'esplai Witchy Witchy de Tona.
0: Ai, Déu meu.
9: Witchy
0: Witchy. És que és
9: fantàstic,
0: aquest tema. O sigui, té un nom de secta?
8: No. I a més, no només era membre de l'esplai Witchy Witchy, sinó que a més era el que tocava la guitarra.
0: Home,
2: ja va sortint tot, ja.
0: Ja va sortint.
8: Què n'has de dir? Vine a dir-m'ho aquí.
0: Aviam, i llavors què farem? Músiques de l'esplai Witchy Witchy?
8: Músiques que vinculen la cosa musical amb l'excursió, amb aquestes expedicions muntanyenques, frenètiques i
0: xiruques.
9: Sí. Mm-hmm. Haig de dir, Arnau, que amb aquesta guitarra has reencarnat una mica aquest esperit amb aquestes enganxines de hippie que portes, eh?
0: Sí.
9: Com penseu?
0: Sí, portes com? Moltes, sí, molts adhesius a la guitarra.
8: Això és combatiu, no, no té res de hippie, és el contrari.
9: No, saps, les típiques guitarres d'enganxines.
8: Mira, jo, la meva última adquisició és la cara de l'Àlex aquí.
0: Tens un adhesiu de la cara de l'Àlex? Sí, sí, sí. Déu meu senyor.
8: Bé, som-hi, anem per la secció, sisplau.
9: Avui agafem la motxilla i la cantimplora perquè ens n'anem d'excursió. Perquè farem un repàs d'aquelles músiques que han acompanyat els joves excursionistes i els no tan joves, també. Començarem pujant dalt del

0: nit freda. Home, jo era, de l'agrupament Escolta Arrels La Salle.
1: Home, en aquest cas, qui l'interpreta aquí i qui va ajudar a popularitzar-la arreu del moviment excursionista van ser els Esquirols, gràcies a aquesta versió de l'any 1973. Però els autors de la peça no eren pas ells. En aquest cas, qui la va escriure va ser el compositor usonenc Santi Riera, de Sant Julià de Vilatorta,
0: mira,
1: i el lletrista garriguenc i també farmacèutic, peculiar combinació, Martí Sunyol.
2: Pujarem dalt dels cims, en efecte, és una cançó catalana, però en aquest repertori muntanyenc també hi trobem adaptacions de peces d'altres procedències que, un cop traduïdes al català, també han acabat formant part del cançoner imaginari de caus i esplais del país. Sabeu que és bastant divertit. Jo quan tenia 12 o 13 anys em vaig apuntar al cau perquè vaig dir, no, és el que em falta, no?, a la llista de coses, el cau. Vaig durar 2 mesos perquè per mi, o sigui, soc tan filla del sistema capitalista que m'angoixava pensar que havia de perdre una tarda de dissabte per anar a jugar quan havia d'estudiar i havia de fer moltes coses.
0: Laia,
3: és una inversió.
4: T'ho juro, has tingut infantesa.
2: No, però em creava angoixa, dic, on haig d'anar si ets estudiat tant?
5: Què estem portant al món?
0: No, no sé.
5: Em fa sentir culpable la gent gran com jo.
2: No, em sap greu, però...
0: Aneu a jugar, canalla. Aneu al cau.
5: Pobre Laia.
0: Ja està, Laia.
2: Bé, aquestes peces traduïdes al català podem trobar un cas, que és Els Pics Gegants, que aquí l'escoltarem interpretada per Toni Jiménez.
1: Aquesta és més de culte.
0: Jo no l'havia sentit.
1: No, perquè no eres prou muntanyenc.
0: Ja.
1: De fet, en aquest cas, la cançó original d'on parteix aquesta versió l'hem d'anar a buscar a Suïssa, que és una espècie d'allà, és una espècie de cançó patriòtica anomenada Roulez Tambours. Va ser composta per Henri Frédéric Amiel, que era una espècie de filòsof de l'època. Vivint a Suïssa, és normal que escrivís aquesta obra que homenatja les muntanyes.
2: Sí, i qui va adaptar la lletra al català va ser Agustí Vidal l'any 1935, quan tenia poc més de 20 anys. I potser el nom d'Agustí Vidal ara mateix no us sona, però si us dic que és el pare del baixista d'Elèctrica d'Arma, el Carlos Vidal,
0: sí,
2: ja el situem una mica més.
0: Ara
2: oi?
0: Sí.
2: Resulta que l'Agustí Vidal estava vinculat a un grup d'escoltes i va adaptar la peça per poder-la cantar en català amb els seus companys. I va ser tot un encert.
0: I tant.
1: I tot i que les muntanyes que tenim aquí són més humils que les que tenen a Suïssa, per poder-les pujar en condicions hem d'anar ben calçats.
0: Quantes hores passades, quanta alegria per reviure el meu cor, quantes cançons al teu compàs volen cantar.
1: És un autèntic clàssic de les xiruques i les excursions per la muntanya. Qui l'interpreta aquí és el grup Rovell d'Ou. Però aquestes velles xiruques no venen pas de per aquí prop i tampoc de Suïssa. Resulta que venen d'Itàlia, Peyu.
0: Mira!
1: Vecchio Scarpone.
0: Vecchio Scarpone.
1: Una cançó italiana de 1953 que va quedar tercera al Festival de San Remo, que a tu et sonarà perquè allà hi vas viure de les teves nits més tòrries.
0: Sí, vaig estar en un hotel.
1: No sé si va ser l'any 53.
0: No, fa menys.
2: Qui va adaptar la peça al català va ser el pedagog i escriptor Joan Soler Amigó. I, de fet, ell és el responsable que, quan avui associem aquesta cançó en el món de l'excursionisme, del record, dels viatges i dels moments compartits, és perquè la versió... O sigui, la gràcia d'això és que la versió original no parlava pas exactament d'això.
1: De fet, parlava no d'una xiruca, sinó d'una bota militar lligada als records de la guerra i de les batalles.
2: Bé, no sabíem ben bé si posar-vos aquesta peça, però hem decidit que sí. I la música és de Carlo Donida, la lletra de Calibi i Pinky, que serien com el Feli i el Xuri italians.
0: Calibi i Pinky?
2: Calibi i Pinky. Pinky o Pinky? Com
0: Pinky,
2: es diu?
0: Pinky, vale. Va al revés que en castellà. Si hi ha FH, vale, es pronuncia K, i si no hi ha l'H darrere, vale, és X.
2: Doncs Calibi i Pinky.
0: Pinky.
2: Qui la interpreta és el cantant Gino Latilla.
6: Vecchio scarpone, quanto tempo è passato, quante illusioni fai rivivere.
0: La veritat que sí que desperta il·lusió.
1: Records de la guerra. I deixem els italians i tornem a Catalunya. I escoltarem Uri Geller i Los Cucarachas, que van fer un autèntic monument a les excursions infantils. Ara no us sonarà aquest nom, però us garanteixo que quan sentiu la primera nota de la peça ja els ubicareu.
5: Home, per cert, Uri Geller era el que torçava les culleres.
1: No, sí, no és aquest, és un altre, ja ho veuràs. El nom parteix d'aquí, però és una referència còmica en aquest cas. Per cert, que Uri Geller i Los Cucarachas tornen. A partir de l'octubre seran altre cop sobre els escenaris. Esperem retrobar-los...
0: Ja els portarem a la
1: muntanya. Música, mestre.

0: muntanya, d'acord?
1: Obra mestra, eh?
2: Sí, total.
1: Sens dubte.
0: Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
1: A la muntanya!
3: Arnau Tordera, Laia Gluck, moltíssimes gràcies.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Bé, en efecte, són aquests californians que ens interpreten Tip of My Tongue, una peça que van publicar l'any 2022 al disc Return of the Dream Canteen.
0: És la meva adolescència, Red Hot Chili Peppers.
1: Bé, però aquesta peça era del 2022.
0: Ja era més granadet aquí.
1: Bé, la qüestió és que l'esperit...
0: Però jo escoltava aquella de... Ara diré una i no serà de Red Hot.
1: Doncs bé, resulta que quan eren petits, en Flea, el baixista de la banda, i l'Anthony Kiedis, el cantant, van anar junts d'acampada. En un moment d'aquella aventura, en Flea va anar a buscar aigua al riu amb la seva cantimplora i amb la del seu amic, amb tanta mala sort que li va perdre el tap.
0: Hòstia, tu.
1: Sí. Oh. L'Anthony va estar enfadat durant uns dies per culpa d'això. Però aquella experiència no els va distanciar. Si heu estat atents al títol del disc que us he anomenat, Return of the Dream Canteen, el retorn de la cantimplora somiada,
0: mira,
1: us adonareu que ells mateixos van homenatjar aquell entranyable moment infantil en aquest disc.
0: Doncs escoltem els Red Hot Chili Peppers i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la caiguda de les Torres Bessones.

0: Avui tenim el Brut.
1: Sí.
0: No és que sigui Brut, sinó que es diu Brut.
1: Se li diu Brut.
0: El Brut, que és mig mastí i mig pastor alemany. Mm. Té un any i és d'en Joan. Veiem.
1: Ah, molt bé. A veure, en Brut. Oita, que maco.
2: T'ha cansat aquest gos.
0: Sí. Oh, i és que està creixent, pobret.
3: Tenen un anyet
1: i prou. Tenen un problema una mica amb el sòcol? O què passa aquí a l'escala?
0: Sí. Te'l veig.
1: Han ficat un cartró.
0: Sí, sí, sí. Sobresurt un... Ah, sí, sí,
1: no sé
0: ja ho
1: és. És allò.
2: No sé.
0: És igual.
2: Que mal acabat.
0: És de Cornellà de Llobregat.
2: Que mal acabat.
0: El Brut.
2: Sí. És un fuster.
0: És un fuster brut.
1: El fuster els hi ha acabat malament l'escala, aquí.
0: Va, en Brut viu a Cornellà de Llobregat.
1: Quan envieu fotos del gos, feu planos generals ben grossos, que el que ens agrada més és comentar la casa. El gos tant ens fa, de fet.
2: Envieu fotos... És que jo quan veig aquestes obres...
1: Què t'ha passat? Hòstia. Vols dir que no t'ha quedat l'eunuc?
2: Tirem.
0: En Brut s'ha de dir que és molt obedient i molt noble.
1: Sí.
4: Doncs un gos obedient ens va com anell al dit, perquè avui visitem un líder espiritual d'aquells a qui els seus seguidors obeeixen en tot moment.
1: Avui passegem el gos per Wasco, a Oregon, als Estats Units d'Amèrica. Som a l'estiu de 1981.
2: Oh, collons.
1: Oh, yeah.
0: De moment tot va bé.
1: Sí. Ah. Ens situem davant d'unes terres que anys enrere havien estat un ranxo, però que actualment no tenen res a veure amb el seu passat. S'han tornat àrides, desèrtiques, han perdut la seva essència ramadera i s'han transformat en un sorral enorme on difícilment hi creix la vegetació.
5: És una mala gestió del sol, això.
1: Sí, sí, senyor.
5: Els nitrats han fet malbé la terra, sí. Llavors aquí s'ha d'aplicar una agricultura regenerativa.
1: Ja els hi enviarem una carta i els hi explicarem, Xuriguera.
2: O els enviarem a Xuriguera i els hi vas explicar.
1: Ah, exacte. Per tot i aquelles terres que han perdut el seu valor,
5: sí.
1: Hi ha un inversor que ha pagat una fortuna per comprar-les. N'ha pagat, atenció, 6 milions de dòlars de l'època.
2: És que si al final hi ha una cosa que et car de gràcia, sí. Acabes pagant.
1: Sí, senyor. El tema és que els terrenys només estaven taxats a 200.000 dòlars.
2: És que al final si ets un imbècil i t'acaben estafant.
1: També és veritat, sí. Per saber si aquell preu és just, cal saber les dimensions del terreny. Sense dades tampoc podem jutjar gaire, no? És un terreny molt gran, eh? Estem parlant de 26.000 hectàrees.
2: Calla, boig.
5: Déu-n'hi-do. A veure, per orientar-nos, Peyu, 26.000 hectàrees, quants camps de futbol són?
1: Doncs tenint en compte que una hectàrea és, bueno, un camp i mig,
5: més o menys,
1: uns 36.000 camps de futbol.
2: Oh, collons.
5: És gran.
2: Collons, són moltes porteries, això, eh?
1: No, però el camp de futbol al ras te'l venen, eh?
2: Ah, sí. Ah, no hi ha
1: porteries. És només perquè facis una idea. No hi ha les grades
0: ni
1: i tot
0: plegat.
2: I vestidors.
1: No.
2: Vull pas.
5: Ni les banquetes?
1: No, la comparativa és només per saber l'extensió de terreno.
5: Quan fem una comparativa no hi ha la... Ah, jo sempre m'havia imaginat en porteries.
1: No.
2: I per què no es fa amb pistes de tennis, doncs?
1: Sí. No sé, perquè és més petita.
2: Bueno, però és espectacular. Més. Dius 80.000 pistes de tennis. 150.000 pistes de pàdel. 380.000 pistes de petanca. 980.000 pistes de curling. Saps? I pots anar fent esports petits.
1: Sí. 400.000 milions de didals. Per exemple. Compte que l'inversor... Ha pagat tots els diners d'una sola tacada, eh?
5: Hombre.
1: Ho ha pagat, com es diu en català, a tocateja, eh? Com els bons, com els pagesos, que durant un esmorzar es treuen un feix de la butxaca i et pregunten, nano, com en demanes d'això?
5: Amb la goma.
1: Aquí els atens.
0: Escolta, portem dues pàgines de guió i no has dit res del Brut encara, eh?
1: És veritat, el gos. Doncs espera't. Anem amb el gos... Al nostre costat, no patiu, en Brut està bé. Està quiet, és obedient, ja sabeu que és un gos molt obedient.
2: Obedient.
1: Doncs el tenim aquí creient, com sempre. I anem al que és important, perquè hi ha algú que ha comprat aquest terreny. Per què l'ha comprat, no? Resulta que l'han comprat per instal·lar-hi una comuna religiosa provinent de l'Índia.
2: Una secta, desbogadí.
1: Eh?
2: Una secta?
1: No.
2: No és una secta?
1: Sí que ho és.
2: Ah, vale.
1: Volen instal·lar-hi una secta.
2: Veus.
1: Aquell sacarral... L'ha comprat el gurú... Bueno, l'ha fet comprar el gurú més important de l'Índia.
6: Sí, home, sí, en Gandhi.
1: No. Som al 1981. En Gandhi ja se l'han menjat els cucs fa temps.
5: Bueno, menjat.
1: Se li ha fet una mala gestió del sol.
5: Sí. Els cucs el deuen ben llepat, perquè no hi havia gaire
1: menjar allà. És veritat.
2: Ah, escurat. Però escurat sí, eh?
1: Sí, l'Òscar.
2: M'agrada més escurat que menjar.
1: Ah,
2: a mi em portes un Gandhi.
5: Arrebossat.
2: Arrebossat i m'acabo.
1: Arran de l'os és el més bo.
2: Sí.
1: El més bo. El gurú d'aquí us parlem és en Bhagwan Sri Rajneesh.
3: Tu què és aquest Pokémon? No,
1: no és
3: no
1: un Pokémon.
3: No?
1: És un gurú indi. Li direm simplement Osho, que és com se'l coneixerà més endavant. Vol dir, Osho vol dir experiència oceànica. Osho.
3: Està molt bé, eh? Està bé.
1: Osho, està bé, no? És ben parit, no? És bon nom.
3: Jo vaig fer de Gandhi.
1: Sí que és veritat.
3: Capítol que gran paper,
5: eh? Sí. Va ser molt aplaudit.
1: Sí. Però no té res a veure, eh? En Gandhi i l'Osho són completament diferents. L'Osho és molt crític amb en Gandhi perquè detesta la pobresa i la misèria. L'Osho passa de tot això, eh? Ell és partidari de gastar calés, de gastar fort. El pensament de l'Osho promou que una vida plena s'aconsegueix des de la riquesa. És un tauró dels negocis ficat en el cos d'un gurú espiritual. I això fa que els seus fidels siguin gent rica. Els atrau perquè parlen el mateix idioma.
5: Oh, no és pas burro, no, eh?
1: No.
5: Ves al darrere.
1: El més curiós és que sempre els acaba enredant perquè li entreguin els seus diners i les seves possessions. Entren a la secta, estan podrits de calés, i un cop són a dins acaben pobres perquè ho donen tot a la comunitat.
2: És com ho fan el PSOE, però al revés.
1: Més o menys.
2: Si ho compares, són iguals. Ah, s'assemblen.
1: No.
2: Hi ha petita diferència, però és això.
1: Hi ha un altre tema a la secta de l'Osho que n'hem de parlar. És el sexe. Com tot bon líder espiritual, el nostre amic va calent com una teia. Es dedica a predicar i practicar el sexe lliure amb les feligreses. De fet, se'l coneix com el gurú del sexe.
2: Ah, mira. Ja. Ara anava a fer una broma del PSOE, però m'ho estic
1: dient. No cal. Recordem que som al 1981. Hem vingut amb el nostre gos, en Brut, perquè avui ha de venir l'Osho, i abans que arribi heu de saber que està en procés de reclusió. Fa uns anys que gairebé ningú el veu ni parla amb ell. Fa silenci.
5: El gos o l'Osho?
1: L'Osho. Això és perquè està fotut. Té la salut delicada.
5: Ai, carai.
1: Això sí, no hi ha dia en què alguna de les seves fidels no li toqui passar una estona per la seva habitació.
6: Germanes, germanes! El nostre estimat líder necessita que alguna de vosaltres el visiti una estona per tal de curar-la. Alguna voluntària?
7: Ai, sisplau, jo!
6: Jo no,
8: me vull venir.
7: No, jo.
8: No, deixa-me una mica, de veritat.
6: Estimades, no heu de patir per res. Perquè si voleu, podeu anar-hi totes dues.
7: Ai,
6: sí, tant que sí, com més sereu, més el podeu curar. I tu, narrador, si t'interessa, també pots visitar-lo.
1: No.
6: I aquest gos que portes, també pots portar-lo.
1: No, ja sé com el cura. Ni amb aquest. No passo. A tot això podem seguir relatant com està la situació del lloc on som. Resulta que els seus fidels estan construint un gran poblat en aquests terrenys. Tots els seguidors de l'Osho viuran allà.
0: I és que, mira, avui estic baldada, eh? Porto una hora ja picant pedra, després he anat a curar el mestre.
1: Com l'has curat? Us...
0: Bueno, vine tu,
1: No,
0: i ara és que de veritat no em puc sentir més feliç a la vida perquè estic tan contenta d'estar aquí on sóc, el present, el futur,
1: que demà hi tornaré. Tens el cervell ben del dret i del revés, eh? L'han ben netejat, eh? De cop es produeix un moment d'expectació enorme. S'acosta un cotxe i sembla que a l'interior del vehicle hi ha l'Osho. En aquests moments hi ha uns 500 fidels per aquí i tots s'han tornat com bojos quan l'han vist a venir.
9: És el líder, l'Osho!
0: El líder!
9: Hola!
0: Líder!
9: Ja està? És tot això? Estic una merda, no?
1: Sí, noi. Ja us ho hem dit que fa temps que no parla. Però us prometo que els seus fidels estan encantats. Només veure passar el cotxe, eh? Per cert, us dono un detall que us agradarà. Sabeu amb quin cotxe anava, l'Osho?
5: S'utilitza?
0: Amb què?
1: Un Rolls Royce, tu.
5: Collons,
0: què dius?
1: Li agraden.
5: No té pas molt gust.
0: A mi també m'agraden.
1: Ai, no és l'únic que té, eh? A l'Osho li encanten els Rolls Royce. De fet, en té 93.
2: Home, collons, a veure, ja són macos, però 93 cal.
1: Ja. 93 i té UVs, eh?
2: Hòstia, imagina't.
1: Els 93 que té li han regalat els seus fidels més rics. N'hi volien regalar 365 perquè tingués un per cada dia de l'any.
2: Que maco.
1: L'han fet curt, noi.
2: Oh, pobre.
1: Sí, ara sap greu.
2: Ah, sí.
1: Sí,
2: perquè dius dimecres que ve, quin gafo.
1: Ara què?
2: Ara ja els he acabat tots.
0: Ara de repetir. Ah?
1: Avancem unes setmanes. En Brut se sent com a casa, el nostre gos, eh? Aquí tothom és molt obedient, amb les normes, com ho és ell. Els fidels de l'Osho fan les pregàries que toca sempre que els ho demanen. Treballen com bojos, sigui construint cases noves o produint jerseis i roba als tallers que gestiona el seu líder.
0: Ah, que tenen la marca aquella de calces i sostens, no? Les botigues aquelles.
1: Eh?
0: Les botigues aquelles de calces i sostens.
1: Botigues de què?
0: Ocho.
1: Oixo.
0: Oixo.
1: No.
0: Oixo.
1: No és l'amo d'Oixo.
0: Ah, no?
1: No, va sense Y. O les dels sostens és amb Y, Oixo.
5: I
1: és,
5: de,
1: és de la Mancio Ortega, això, em sembla. Més
0: ah,
1: més.
0: I en té del, del Rolls Royce?
1: De Rolls Royce, la Mancio Ortega?
0: Sí.
1: No. Es, es veu que és un tio tan auster.
9: Ah, sí?
1: Sí.
9: Pobre.
1: Va començar amb un graig.
5: No,
0: i segueix el graig.
1: I allà va començar amb un graig, no sé si específicament amb el tèxtil, però va començar amb un graig.
5: Centrem-nos.
1: Sí. El fet és que a l'Oixo li encanten els calés. Creu que aconseguir la salvació i tenir la butxaca plena no té per què ser incompatible. Sobretot si és la seva, la butxaca.
0: Mira, jo la veritat és que sóc pobra com una rata, eh? Sí. Això sí que ho he de dir.
1: Sí.
0: Ah, estic treballant com una idiota i el meu líder, no?, doncs de vegades l'he d'anar a curar, que em fa servir com de concubina, eh? Però és que de veritat, és que us ho juro, si estiguéssiu dins meu, sóc tan feliç, però tan feliç. Se't
1: nota, i els teus pares deuen estar contentíssims, també. Que quedi clara una cosa, a diferència de les sectes, on només suc el líder, aquí tothom es refrega, eh? Van tot el dia drogats amb LSD i ayahuasca, i allò és embolica que fa fort.
9: Oh, collons, al final m'hi cabré apuntant jo.
1: Ah, és que al final, entre tots el comprem, un Rolls Royce, eh?
9: Jo, i tant, mare de Déu.
1: I anem allà i goita.
9: Home, tu, hòstia, dius, què fas avui? Surs? No, em quedo a casa. Oh, collons, si sortiria. Sí. Collons, si sortiria, sí.
0: Ara
9: t'hi veies.
0: Ara et veies d'aquí, eh?
9: Veies allà refregant fort, eh?
1: Estava allà. Allà hi ha tanta fragmenta que l'Oixo acaba demanant als seus fidels que s'arreglin els baixos per evitar que allò acabi semblant una guarderia.
5: Que s'arreglin els baixos vol dir operació...
1: Que s'arreglin els baixos una mica. I ho accepten, eh?
0: De tallar per aquí i per allà?
1: Bueno, jo no em feu entrar en detalls. Ho accepten perquè estan bojos pel líder i farien el que fos per l'Oixo. Senten tanta devoció per ell que s'arriben a plantejar independitzar el lloc on viuen, tu.
5: Cada cop m'encanten, m'agraden més, eh?
1: Sí.
5: Volem butar!
4: Xuri, pel que explica en Paiu, crec que allà el que diuen és volem fulla!
1: També.
5: Tot plegat. Una cosa
1: no
5: ha tirulat.
1: No.
9: Cap paper de terra, va, però calla, follem.
5: Cap condó a terra.
1: Han traçat un pla per guanyar les eleccions i independitzar-se. El primer pas és comprar un poble veí i annexionar-lo, per ser encara més grans. Aquí no ho vam tenir en compte, això, el 2017.
5: No, annexionar...
1: Si hem pogut comprar Andorra i annexionar-los, per exemple, ser més grans.
5: Clar, es va arribar a dir, eh?
1: Ja. Després volen empadronar vagabunds per inflar el cens electoral i tenir més vots. I per acabar volen enverinar els votants de l'oposició per assegurar-se la victòria.
5: Hòstia, això és tenir clara l'estratègia de partit, eh?
1: Sí. Aquí sí que hi ha un full de ruta, veig.
9: Aquí no es va rumiar prou, eh? Ara veig.
1: Per fer-ho intoxiquen les amanides dels bufets lliures amb salmonella.
9: Bueno, mira, sort que als Estats Units les amanides tampoc no les toquen gaire.
1: Bueno, doncs tot i no tocar-les gaire, envien 750 persones a l'hospital.
9: Oh, collons.
1: I en volen més. El seu següent pla és enverinar tots els pous d'aigua propers. Però, per sort, el pla fracassa. El clor que hi ha als pous fa la seva feina i elimina els bacteris. Es descobreixen les intencions de la secta de l'Oixo i comença el seu declivi. Les males llengües comencen a córrer i la desconfiança s'apodera del dia a dia. La situació es torna molt tensa, fins al punt que l'Oixo parla públicament per desentendre's del merder. Fa una entrevista en què diu que aquelles bogeries no van ser idea seva, sinó, atenció, de la secretària,
9: home,
1: a qui acusa de ser una boja i una feixista.
9: Home, això és d'un nivell molt baix, acusar la secretària.
1: Sí. Tot i que ho he vist fer alguna vegada, també.
9: I més d'una.
1: Amb algun directiu. Sí.
9: Ja pot ser.
1: Ara també... No, és que va ser la secretària que em va dir que em follés totes les noies.
9: Sí.
1: És raro, també. Com
9: és molt raro.
5: És com argument és raro.
1: És estrany. Sí. Sap que si el jutgen, ho té negre. De manera que l'Oixo agafa un jet privat i intenta fugir dels Estats Units. Però no se'n surt. El pilot fa una escala per omplir el dipòsit de combustible i la policia aprofita el moment per arrestar l'Oixo. L'envien al calabós fins que al final l'expulsen per sempre del país.
9: Doncs, quin final.
1: L'Oixo, eh?
9: Home, pobre Oixo.
1: L'Oixo! Tenim un gos, eh? Un gos que no sabem si ha sobreviscut o no a aquesta història, en Brut.
0: Sí, i jo aquí sóc amb la Malena, que d'on ets, Malena?
7: De Mataró.
1: Malena de Mataró. Mataró és dels llocs de Catalunya on hi ha més gossos, eh?
5: Ah, sí, no ho sabia.
1: Sí. Malena, què se n'ha fet de les terres on hi havia la comuna de l'Oixo? Si l'encertes, l'Oixo... No, l'Oixo ja és mort. El gos, en Brut, sobreviu o es mor? A. Actualment hi ha un campament ultraconservador. B. Un parc d'atraccions. O C. Un ranxo de vaques.
7: Jo crec que un ranxo de vaques.
1: Un ranxo de vaques, eh? Un gosset que només té un any.
2: Sí.
1: En brut.
2: Ai.
5: Tan maco que era.
1: És...
7: Hola, muntanya.
1: Mort.
3: No.
0: Pobre. Un any. No has tingut pietat.
1: No. Ha anat així, tu. Ah. Ai.
5: M'està embolicant amb sectes.
1: Un gosset d'un any que ha traspassat, eh? Podem estar parlant d'una de les pèrdues més dures que hem tingut aquesta temporada. En Brut era molt jovenet, hòstia, i segurament per això ha acabat a la secta de l'Oixo. L'han aconseguit convèncer i s'hi ha afiliat. Seguia en devoció les ordres del líder i ha participat en l'enverinament del pou d'aigua. I, és clar, sent un gos li ha vingut set, ha begut l'aigua contaminada.
2: Oh, que vols, que
1: i això que a hores d'ara el tenim al cel dels hippies, tu, pobret.
2: Bueno, mira.
1: Com a mínim s'ho ha passat bé.
2: Sí, no, sí. I allà dalt també amb els hippies.
1: Sí, i tenint en compte la secta, has de poder afollar.
2: Oh, mira. No sé.
1: Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esprit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El govern de la Generalitat afirma que continua amb el pla pilot perquè els instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà, després que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio aquest dimarts, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el donés per aturat a causa de les crítiques dels docents. L'executiu insisteix que la prova pilot es manté i que és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena a les paraules de Parlon ha arribat en forma de comunicat i després s'ha referit la portaveu del govern, Sílvia Pagès.
2: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins a l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen que s'aparqui definitivament el projecte. Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels 79 dòlars al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres, quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7, assegura que l'estret Hormuz es reobrirà sense peatges.
3: El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre.
1: Acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. La situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors són els punts que dificulten més l'entesa, a part de l'augment de plantilla. Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
3: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment als creueristes que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde, Jaume Collboni, aprofiti aquesta oportunitat.
4: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
3: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri al sector.
5: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
3: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
1: Esports, a aquesta hora ja ha debutat l'actual campiona del món. L'Argentina del Leo Messi s'enfronta des de les 3 a Algèria. Aquesta matinada Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. I abans, aquest dimarts al vespre, França ha derrotat el Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. A primera hora del matí, hora nostra, a les 6, es completarà la jornada amb un Àustria-Jordània.
3: El Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3.
1: I en MotoGP, el pilot Àlex Márquez té la intenció de tornar aquest cap de setmana al Mundial de MotoGP, el Gran Premi de la República Txeca, després d'un mes de baixa. El petit dels germans Márquez haurà de rebre, en última instància, el vistiplau definitiu dels metges del Mundial.
0: Fins aquí les notícies.
6: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució.

0: Ja ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com
0: estàs?
1: Doncs mira, llegint un WhatsApp de la Mònica que ens dedica que tinguem bon programa.
0: Ai,
1: bon
0: gràcies.
1: Programa, Elisenda.
0: Gràcies, Mònica, bonica. Des d'on ens escriu la Mònica?
1: Et dediquem al programa. Doncs jo diria que ens escriu des de Caldes de Montbui pel missatge que envia i que ara no puc llegir, però que llegiré després.
0: Spoiler, sí. Spoiler. Avui us ho dic, cremaran els telèfons. Comencem a apuntar ja. 93-2-0-7-4-7-4-6-7-7-38-77-19. Enquesta, també. Hem llançat una enquesta. Per tant, si voleu saber quina enquesta és, heu d'entrar al Club de la Solució. No formeu part del Club de la Solució, tietes. És molt fàcil. Ens escriviu un WhatsApp al 677-38-77-19. Us rematem un enllaç. I allà podeu clicar per entrar en exclusiva en aquest Club de la Solució.
1: Bravo.
0: On es llancen enquestes en exclusiva, vídeos en exclusiva, material en exclusiva, que després no es penja a xarxes, eh?
1: No,
0: vull posar un valor, això.
1: Jo quedo allà, eh? Quedo allà. És com el forat de negre.
0: Un dels nostres convidats va fent sí. Dono fe, ara ho presentarem.
1: Avui hem convidat Premium, eh?
0: Avui rebenta l'antena de Catalunya Ràdio. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viana Gaza i la Lívia Discípio. Dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Un fort aplaudiment per la Brigitte Lamour. Com estàs,
2: Brigitte? Bon dia, radioients i radioientes. Un record per totes les persones que estan malaltetes.
0: Ai,
2: que ens
0: sempre,
2: escolten,
0: eh?
2: I encantada, nena, perquè qui millor... Ja digues de què va el programa, nena, que ho faig a saber.
0: No, encara no. Vols que ho digui ja?
2: Per favor, algú.
0: Avui us portem una solució que crearà conflictes a les llars catalanes. Avui volem saber... Quina és la festa popular més icònica de Catalunya?
2: Oh! La Mercè.
1: A mi d'aquests capítols que fem de les batalles...
0: Espera, mira.
1: Va, si no, va, quadrar-ho, però
2: és igual.
0: Deies, Fran?
1: No, que anava a dir que d'aquests capítols m'agrada perquè dividim Catalunya en dos.
0: Dos o en 50, eh?
2: O en 50.
1: Però avui en més, potser, però m'agrada dividir
0: moltes,
1: Catalunya,
0: no?
1: És fantàstic.
0: Ens agrada molt dividir Catalunya. Avui, ja us aviso, línies obertes, perquè volem saber com reflecteixen les festes populars la identitat de nosaltres, del nostre poble català. Què ens atrau més, la festa major de Vilafranca o, per contra, el carnaval de Vilanova? Ens agrada més la Calarre de Cervera o les Santes de Mataró? Les festes d'altura o les falles del Pirineu? En una festa popular, als catalans, ens agrada més el menjar o el folklore, el foc o l'aigua? Ai, senyor, quantes preguntes i no sé si tindrem resposta. Tenim persones autoritzades que ens ajudaran a triar la festa més icònica de Catalunya. Una d'elles, la Brigitte, que ja l'hem saludada.
2: Ai, sí, la Mercè.
0: Què defensaràs, Brigitte?
2: Crec que la Mercè.
0: Doncs tenim més gent aquí a l'estudi. Mireu, Eudald Feliu, un aplaudiment, molt bon dia.
3: Què tal, com esteu?
0: Com estàs, Eudald?
3: Contentíssim de ser aquí a la solució.
0: L'Eudald és redactor del programa Loft de la cosina germana de Catalunya Ràdio, ICAT, i a més, nebot d'una de les grans fans de la solució, i a més, un dels oients diaris de la solució.
3: Jo escolto molt la solució.
0: No t'obliguem, eh?
3: No, jo, és que m'interessa genuïnament, vull dir, es tracten temes interessantíssims.
0: Em mola molt, perquè abans estàvem aquí, diu, jo tinc 21 anys i diu, un dels temes que més m'ha agradat, els temes que feu de criança.
3: Molt, moltíssim.
0: No és
3: massa. Sí, com explicar al nostre fill que ens hem separat? Doncs mira, m'interessa molt.
0: Com a fill o com a pare?
3: No, com a res, perquè sí que soc fill, però no soc pare, vull dir, no...
0: Però al final és com explicar les personetes, és veritat, et serveix per nebots, etcètera.
2: Laudal. És veritat, nena, que fem un programa que sobretot per gent curiosa, amb ganes d'aprendre.
0: Correcte. Tingueu l'edat que tingueu, ho sabem, que sou diversos, amb edats diverses, i si sou curiosos, la solució és el vostre programa. Laudal és una persona autoritzada per parlar de festes, a part de perquè ens agrada i ens cau bé, perquè va guanyar fa uns anys...
2: Ai, què va guanyar?
0: Una de les beques, fliparàs, Brigitte, Propulsió, que és una beca del Departament de...

0: política lingüística. A veure, explica'ns què és això, Odal.
1: Són unes beques que fa precisament el Departament de Política Lingüística de la Generalitat per promoure el català a les xarxes. Llavors tu presentes un projecte audiovisual de 9 capítols o 10 capítols sobre diferents temàtiques. I jo precisament vaig decidir parlar de cultura popular i de tradicions i buscava el que buscarem avui, que és la millor festa de Catalunya.
0: Bàsicament li hem robat el tema original. Li hem robat el tema per fer una solució. Ara ens ho deia, arran d'això va fer una sèrie de vídeos explicant diferents festes de Catalunya, com per exemple la processó de la mort a Verges.
2: Perquè ja no cal tenir-li por, perquè cada Dijous Sant la mort a Verges...
0: Balla. Per tant, l'Eudald ens ajudarà a vertebrar aquest mosaic de les festes més icòniques del país. Eudald, quins tres elements diries que defineixen la majoria de festes icòniques de Catalunya?
1: Mira, t'he de dir que n'he vist moltíssimes. De fet, des de l'any passat que no paro de voltar, hi ha una cosa que tenen moltes festes, que és recorregut. És a dir, una baixada, un moment on les persones que formen part de la festa es reuneixen i van d'un lloc a un altre. Per exemple, el Carnaval de Solsona, la baixada dels gegants, que van a rebre el rei Carnestoltes, la dansa de la mort, volten pels carrers de Verges. La baixada de l'Àliga de Tarragona, baixa. Vull dir, hi ha aquesta cosa que dius, hi ha un moment de moviment i també hi ha molts moments d'espera, que jo crec que és una de les coses que és el que fan que et reuneixes i t'esperes a que estigui a punt de passar alguna cosa.
0: I et dic una cosa, molt interessant que hi hagi moments d'espera, perquè avui en dia que treballem poc la paciència, diguem-ne, està molt bé treballar en no individualisme, és a dir, un moment de comunitat, i un moment d'espera sostinguda, aquella tensió sostinguda, no? I quan passa la cosa, quan esclata, aquella recompensa lluny de la serotonina i la dopamina que fem servir en els mòbils, és tot el contrari.
3: I el moment silenci.
0: Aquell és preciós, especialment amb Patum de Berga.
3: Ara, mil de persones o milions.
0: Pèls de punta,
3: silenci.
1: I és que és aquell moment que et pots trobar amb aquell amic del poble que poder viu fora i que torna els dies de festa, amb la teva tieta, amb la teva família. Són aquests moments que també fan això, que com que estàs esperant a que passi alguna cosa que tens moltes ganes, ho fa tot tan gros que és d'aquests moments de pell de gallina.
0: Has dit recorregut, més espera, no sé si eren dos diferents o és el mateix.
1: Són dos diferents i l'última, el foc, evidentment.
0: El foc.
1: Jo crec que com a catalans ens defineix, forma part del nostre ADN, ens corre per les venes, no sé què ens passa amb el foc, que ens encanta, des de les falles, als Pirineus, que van començar la setmana passada, fins als correfocs, fins als plens de la Patum.
3: I les revetlles a Sant Joan.
0: I les bèsties de foc, jo diria que som l'única cultura, o de les poques cultures del món, que tenen tantes bèsties de foc.
1: No en tenim moltes, cada poble té un teatre, una església i un drac, una bèstia de foc.
0: Una bèstia de foc. Quina és a casa teva, Brigitte?
3: Nena, doncs la porcota aquesta que tenim a Sant Antoni, al barri de Sant Antoni, per posar un exemple.
0: La porcota de Sant
3: Antoni. Però a l'Hospitalet de l'Infant tenim el Cavallet de Mar, que tira foc.
0: De Mar.
3: Preciós.
0: Hosti, que contrari, no? Que ara, que tira foc.
3: Sí, senyora.
0: Interessant. A casa teu, Eudald?
1: A Berga.
0: A Berga.
1: Nosaltres tenim els plens de la Patum, que és el moment més espectacular. Prop de 1.000 fuets cremen a la vegada en una plaça molt petita, que tu la veus des de lluny, i dius, és impossible que aquí càpiga tanta gent. Doncs sí, hi caben. I la gent salta al seu costat. És espectacular.
0: Hem de dir que Berga tindrà bastants punts d'endur-se el premi d'avui. Recordem que estem buscant quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Una abraçada des d'aquí també al Camell de Molins, eh?
3: Ara, nena, menciona lo teu.
0: Una cua d'espera per apuntar la criatura. A ser portador del Camell de Molins. 3 anys de cua d'espera.
3: Això és maco, perquè ja veieu que tot això és històric i fa segles i encara continua, i crec que encara amb més força. Fa pocs anys que ha tornat a reviscular tot això.
0: Doncs sí, i que segueixi ben viu. De seguida descobrirem quina festa ens defen. No, ja l'hem descoberta, eh? Ens defensarà l'Eudald segurament Berga, la Patum de Berga, però deixeu-me saludar una altra persona que formarà part d'aquesta solució. Un aplaudiment fortíssim per la Coia Ballester. Molt bon dia, Coia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Estupenda, pensant en les festes majors aquí a la Catalunya Sud. Us defensaré un 2x1.
0: Ai,
4: un 2x1 farem. Primer, per data, Sant Pere de Reus 29.
3: Ara.
4: Gran correfoc, sí, diables, la tronada. Si voleu fer l'Índio, perfecte, la nit de l'Índio. I després l'altra és Tarragona, que té una festa major espectacular. Cap al setembre ja ens n'anem. Santa Tecla.
0: Santa Tecla.
4: I tinc molts elements. I tinc, això que deu, recorregut, silenci, baixada, un element espectacular, la baixada. baixada dels pilars. I, a més, a Tarragona tenim la part alta, el patrimoni romà, el mar, els castells. Vinga, va.
0: La colla ja ha entrat, és a dir, ha entrat defensant les seves opcions, eh? Em sembla ja bèstia. A veure, la colla és amiga de la solució. De fet, jo m'invento molts temes i dic, més igual, busquem la colla, que ens defensi alguna cosa la colla. Ella és delegada de Catalunya Ràdio i les comarques de Tarragona. De seguida ampliarem aquesta defensa de les festes que defenses, però tu, colla, també la tindreu sentidíssima a Catalunya Ràdio, perquè va treballar de corresponsal al Regne Unit. Colla, a nivell de coneixença, quina era la festa catalana que coneixien més allà?
4: Allà impacten molt els castells.
1: Els
4: castells meravellen. A més, allà hi ha la colla de castellers de Londres i la colla de castellers et serveix d'excusa per explicar-ho tot. I, de fet, jo explicava moltes vegades Catalunya a través dels castells, perquè té tots els elements nostres, té molts elements, no? Tothom hi pot participar, qualsevol edat, qualsevol tipus de persona, és una cosa que integra, una cosa que fem entre tots, i entre si no ho fem entre tots, no funciona. I a part que ja és espectacular per si mateix, no? Aquesta construcció, la música, tot plegat. Els castells per mi eren el punt que connectava el Regne Unit amb Catalunya quan fora...
3: Sí. Clar, totalment inclusiu, nena, és que és una meravella.
4: Absolut, totalment.
0: M'encanta aquesta connexió, aquesta analogia, no?, entre el poble català i la construcció dels castells. Va, de seguida entrarem en temàtica, en tema. Abans, però, us recordo que avui la vostra participació és essencial. Avui busquem quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Heu de trucar i heu d'escriure sí o sí, perquè si no, avui no ens en sortim.
1: Mira, i heu de fer el 93207474 o escriure al WhatsApp del programa. Quin és, Brigitte, el WhatsApp del programa?
3: 677-38-77-19.
1: Doncs bravo, aquest
0: Brigitte.
1: És el mòbil, bravo, aquell que teniu guardat com a la solució,
3: la solució
1: amb
3: l'Elisenda. I si us truquen, també, heu de dir, el programa de l'Elisenda, la solució.
1: Correcte, a Catalunya Ràdio. I avui hi ha una pregunta, doncs, evidentment, molt fàcil d'endevinar, que és quina és la festa popular més icònica de Catalunya, segons el vostre parer. Ara mateix, doncs, si haguéssim posat aigua a bullir, ja no hi cabria. L'aigua hagués vessat, hagués sortit, del recipient. Us he de dir que ara que parleu de castells ens ha escrit el Pau. El Pau té 19 anys i és casteller de la colla Joves Xiquets de Valls.
4: Home.
1: I per mi, diu, la festa de Catalunya és Santa Úrsula, perquè crec que és la festa on millor representa els castells i el que és la identitat d'aquesta tradició. Santa Úrsula, per cert, que em sembla que és mitjans finals d'octubre.
3: Finals.
1: Tinc aquí l'Eudald, que és la...
0: L'Eudald i la Brigitte, ens passa la mà per la cara.
1: El 17 d'octubre. Diu, tot català ha de viure aquesta diada per viure el derbi casteller més heavy i més tens del món casteller.
5: Això és polèmic, perquè hi ha una rivalitat en el món dels castells, que uns et diuen Santa Úrsula i ara sortiran els de Vilafranca i et diran no, Sant Fèlix, aquest no té ni idea. Vull
0: tampoc
5: dir...
0: us embarranqueu només en castells. Avui la pregunta és clara. Quina és la festa popular més icònica de Catalunya? Podeu dir la vostra, és important. No val escriure un WhatsApp o trucar-nos i dir la festa és aquesta. No, ens ho heu d'argumentar. Volem arguments. 93-201-7474. Va, valent. Avui busquem aquesta solució vinculada a les arrels i tradicions del nostre país. Ha de començar la batalla per trobar quina és aquesta festa popular més icònica de Catalunya i mireu, li hem demanat l'opinió a una presentadora emblemàtica de 3CAT.
3: Ai.
0: Estem parlant, un aplaudiment per la Mari Pau Huguet.
4: Bravo!
0: La Mari Pau, ara la tenim liada perquè està gravant. De fet, podeu trobar els capítols, la tercera temporada d'una sèrie que està presentant, que es diu La Sobretaula.
3: Ah,
0: la trobareu al 3CAT i ara estan gravant nova temporada. Mari Pau Huguet, que defensa aquesta opció.
6: Bon dia. Bé, a Catalunya, afortunadament, tenim moltes festes tradicionals, culturals, i totes són benvingudes i ben agraïdes i molt boniques. Però, clar, si he de defensar la festa principal o una de les més importants, més sonades de Lleida, ho he de fer i he de parlar de la Pleit del Cargol, perquè enguany s'ha celebrat la 45a edició d'una plec que reuneix cada any 17.000 collistes que s'agrupen en colles. Això significa 124 colles que hi participen. No hi poden participar més colles per una qüestió d'espai, i si algú vol formar part o vol organitzar alguna colla més, doncs s'hauria d'acoplar a alguna de les 124 colles existents. Això significa un volum de públic, de gent que passeja per la plec, de visitants, que no de collistes, d'unes 200.000 persones, que això està molt aviat dit.
0: Déu Déu-n'hi-do, eh?
3: Jo no vull pensar la quantitat de cargols.
0: L'aplec del cargol, defensat per la Mari Pau Huguet, 45 anys d'aquesta tradició, evidentment, a Lleida. I com a festa icònica de Catalunya, la Mari Pau també ens explica el per què i com va començar tot.
6: De fet, va néixer de la terra, va néixer de la pagesia, va néixer de l'horta de Lleida. Una cosa que ha nascut d'una cosa tan lleidatana com és el món dels pagesos, el món de l'agricultura. Per què? Doncs perquè tota una sèrie de partides de Lleida, així s'anomenen les partides de l'horta de Lleida, unes quantes partides, van decidir que es podrien reunir per fer un plat molt típic de la pagesia que s'ha menjat i es menja molt, moltíssim a les torres i a les cases de Lleida, que és la cuchipanda. La cuchipanda és aprofitar el que també podríem dir-ne, diguem, diferent, però semblant a la cassola de tros, i és aprofitar tot allò que es té a casa, tot allò que es té a l'horta, i anar posant-ho a la cassola, no?, per entendre's. Doncs un anava a buscar unes patates, uns espinacs, els altres portaven el que fos, no?, uns cargols, llonganissa, i aleshores van decidir que per què no fer com una trobada de la cuchipanda.
0: Trobada de la cuchipanda.
3: Que és maco, nena.
0: Està donant argumentassos Mari Pau Huguet, eh?
3: Poseu-vos els meus estires. També, eh? I a l'Eudaltin els seus també, no, nena?
0: No m'esperava menys a la Brigitte que tingués els seus també. A tots els que truqueu, prepareu arguments. De seguida parlem amb en Karim, que el tenim a l'espera al telèfon. De fet, deixem parlar amb ell, Albert. Karim, ets aquí, eh? Karim? Ui, intenta parar, sé que vas en cotxe, intenta parar perquè vull sentir-te, va, que seràs el primer en defensar una de les festes més icòniques de Catalunya. Acabem amb la Mari Pau Huguet, tenim aquesta colla que volen institucionalitzar la trobada de la Chupipanda, però com s'arriba d'aquí a la plec?
6: I se'n van anar al que aleshores era l'alcalde de Lleida, l'Antoni Siurana, per demanar doncs, uns diners per organitzar aquesta trobada, i en aquells moments en l'Ajuntament de Lleida els va donar, els que volien organitzar-ho, 15.000 pessetes d'aquell moment que estem parlant de fa molts anys. Però després van pensar que això hauria de derivar en alguna cosa més. I van pensar, home, si els cargols nosaltres a casa normalment els agafem, els posem en una galleda per netejar-los, perquè es purguin, o els hi poses farina, o els rentes bé amb aigua i els deixes que s'assequin bé, per què no utilitzar aquests cargols també i anar fent una cosa més grossa amb els cargols? I d'aquesta forma, com aquell qui no vol la cosa, es va començar a crear i a fer un teixit molt més gran per convertir-se en el que ara és l'aplec del caragol.
0: Truca en Mari Pau, sí, sí, truca, nena.
5: Li va sonar el telèfon.
0: M'encanta.
5: Hola, Mari Pau. Jo hi vaig anar a l'aplec del cargol aquest any i vaig flipar.
0: Sí,
5: o sigui,
0: que
5: és una bogeria, una cosa de deixar-se anar de tot, d'anar-s'ho passar bé, anar amb la teva colla. També et diré, argument en contra.
0: Ai, epa.
3: Bueno,
5: a l'aplec, clar, a l'aplec està molt bé, si ets d'allà i tens la teva penya, tens
0: però
5: la
0: si
5: teva colla.
0: Però si m'ara deia la Mari Pau, no pots entrar-hi, eh?
5: És a dir, pots entrar-hi com a visitant.
0: Sí, clar, però...
5: Però clar, però no té tanta gràcia. Vull dir que la gent que en forma part, ja us ho asseguro que s'ho passen, però... Sí, sí. Però clar, si ets de fora, doncs...
0: Això el que em deia una amiga de Lleida, em deia, home, lo xulo és formar part d'una colla o poder entrar com a amic de...
5: Exacte.
0: Però anar a visitar-ho sí, és bonic, però és més xulo formar-ne part.
5: I mengen molt i molt bé, eh? No
0: I
5: només cargols.
0: I què passa si no t'agraden els cargols?
5: Hi ha opcions de tot. De fet, jo em vaig trobar uns que cuinaven mandonguilles.
3: Sí, no passa res. Si no els peus a port, nena, tu apartes els cargols i menges els peus a port.
0: Jo ja estic convidada.
3: Ahir vaig estar a Lleida, precisament, vaig menjar peus a port amb cargols. I em van dir 4 cargols. I eren 4 cargols comptats.
0: 4 cargols, literalment. Va, 5 minutets i seran 2:15 del migdia. Avui busquem quina és la festa popular més icònica de Catalunya. Karim, bon dia, estimat.
7: Bon dia.
5: Ai, Karim.
0: Avui t'hem fet parar, perquè s'ha de sentir bé això. Tenim música èpica de fons. Quina festa defenses, Karim?
7: La Patum.
0: Epa.
3: Ep.
0: Molt bé, Karim. Amb
3: molt bé.
0: Nodal, eh?
3: Però a més li diu La Patum.
0: La Patum, com l'he dit. Algun altre?
3: Clar.
0: Algun altre per defensar?
3: Tant, que n'hi ha.
0: Sí. Karim, tot teu. A veure, dona'm un argument sòlid, potent, per defensar La Patum. Si voleu defensar la festa popular del vostre poble, clar, la festa major 93-201-7474. Aprofiteu, truqueu ara, que encara no hi ha molta cua i podreu participar en la solució. Karim, tot teu.
7: Vinga, La Patum és una festa més de 600 anys d'història. I per nosaltres, pels berguedans, els anys es compten de petum en petum.
0: Un aplaudiment per aquesta afirmació. Així per començar.
1: Tens tota la raó, Carim, i a més, existeix l'any nou petumaire.
0: Què és això?
1: Sí, sí, és a dir, unes setmanes abans de petum ens reunim tots els petumaires a la plaça Sant Pere i nosaltres comencem l'any allà, vull dir, l'1 de gener.
8: Sí, tu ja estàs al 2027?
1: Sí, sí, i tant.
3: L'any petumaire serà 600 i alguna
1: cosa,
3: no?
1: Es compta des de la petum zero. No, això és broma, no ho sé, però...
0: Any petumaire, m'encanta, eh? Dos inicis d'any. Algun altre argument, Carim, tot i que aquest m'ha semblat molt espectacular?
8: Brutal.
7: El meu pare té el rècord de salts de plens.
1: Què dius?
7: Amb 204 i pico salts de plens, em sembla 204 o 205 salts de plens.
1: Però quina bestiesa.
7: I jo he estat el seu acompanyant des de l'any 91.
0: Ostres! Un aplaudiment per en Carim. Posa'ns en context, Eudald, els salts de plens, sí, per la gent que no ho conegui.
1: Els salts de plens és, per mi, l'element més espectacular de la Patum. Reuneixen més de 100 plens, que són com uns dimonis que van vestits amb vidalba, que és una herba que creix als marges del Berguedà i de molts altres llocs, i que serveix doncs per protegir-se del foc. Pensa que és una tècnica, els vestidors de plens, que s'ensenyen entre ells. Vull dir que passa de pares a fills, de generació en generació. Suposo que ara sí, però vull dir que és una cosa que es té constància de que els diables d'arreu de Catalunya, doncs, primitivament, segurament o molt probablement, s'assemblaven al que són els plens. Llavors s'ha mantingut com si fos un reducte, com si fos la Gàlia, no? Una mica allò es manté només allà, aquesta manera de vestir diables, i porten tres, és a dir, sis fuets al cap, dos, tres per banya, i tres a la cua. Per tant, nou fuets cada ple, fuets és la manera que li diem petardos allà a Berga, i que cremen simultàniament amb una música que és de les més mítiques de la Patum.
0: I escolta'm, Carim, ara ens deies 200 i escaig, el teu pare. A casa entenc que guardeu aquestes vestimentes que ens deia ara l'Eudal, oi?
7: Sí, tots els membres de la família tenim traje propi, tenim caretes pròpies, però saltem amb les caretes i els elements que ens proporciona la colla de vestidors de plens.
0: Boníssim.
7: Antigament nosaltres teníem els nostres propis vestits i els fèiem servir com a tal.
0: Carim, tu ara em deies, des de l'any 90 i escaig, tu ara, em pregunta una mica indiscreta, tu tens criatures o penses tenir criatures per passar-los aquest llegat?
7: Tinc dos fills, un de 23 i l'altre de 20, i evidentment salten de plens i jo els acompanyo.
0: Ara així m'agrada. Totes tres generacions fent salts de plens. Carim, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Queda defensadíssim Berga, i ara hi anem també amb l'Eudald i els seus arguments. Una abraçada, bonic.
7: Moltes gràcies. Fins ara. Visca la Patum i visca Berga.
0: I visca la solució. Adéu. Què més ens diuen, Fran?
8: Bueno, d'entrada ens diuen que aquest any a l'aplec del Cargol es van menjar 14 tones, ens ho diu la Isabel, i vota per l'aplec del Caragol. L'Albert introdueix una que encara no ha sortit, que són les caramelles de Súria. Aquest és el vot de l'Albert. I la Isabel vota per una que celebrarem la setmana vinent, que és la nit de Sant Joan, perquè diu que és una gran festivitat. I el Valeri i el Jordi aposta per la festa de Sant Jordi, perquè a més és l'inici de la primavera. L'Antònia, per cert, defensa, disculpeu, la baixada dels Reiers del Pallars, que fa la Pobla de Segur.
0: Espectacular, espectacular.
8: I en aquest sentit també hi ha el Toni i el Josep Maria, que defensen les falles del Pirineu, les falles de l'Ins, concretament, i les falles de Bui, que se celebren a partir de la setmana vinent. Bueno, de fet, hi ha algunes que han començat, sí, i la setmana vinent n'hi ha més.
0: També podeu defensar festes petitones, que em digueu, no, és que al meu poble fan una festa que és superinteressant, perquè és la festa del càntir de no sé què. Bueno, ara és una targentona, però no necessàriament, 93-201-7474, podeu dir la vostra, o si no, el 677-38-77-19. Va, ja que estàvem amb la Patum de Berga, Eudald, què no s'hauria de perdre un de la Patum?
1: La Patum té molts moments i tots són únics a la seva manera. Per mi el millor dia és el diumenge, que és l'últim de tots. És el dia que salten totes les comparses a la plaça. Heu de saber que també que la Patum es basa en la repetició. Vull dir, surten els gegants, surten una vegada i surten quatre vegades. És a dir, o sigui, es basa en aquesta mena de roda, en aquest ritual que es va generant al voltant. Llavors, per mi, el diumenge a la plaça és d'aquells actes que dius...
0: Diumenge a la plaça, apunteu. Els que no hi hagueu anat mai. A qui no li recomanes anar a Berga a la Patum?
1: Mira, no li recomano a la gent que es pugui agobiar fàcilment, perquè tu saps quan entres, però no saps si sortiràs quan tu vols.
3: Ai, calla.
1: Per tant, no, jo sempre ho dic, per això la Patum hi pot venir
5: qui vulgui. Evidentment, la cultura popular és popular perquè tothom hi pot anar, és de tots, només faltaria, i la Patum també. I la gràcia de la Patum és que hi hagi molta gent. Però sempre amb respecte. Uh-huh. Vull dir, tu mira-t'ho des de lluny, mira-t'ho si cal des del mateix passeig, que hi ha pantalles on fan la Patum en directe els de Televisió del Berguedà, que són uns cracs. Vull dir, mira-t'ho, i un cop ja vegis una mica uh-huh. com funciona tot plegat, dius, vinga, va, som-hi, entro a la plaça i vaig a saltar.
0: Ara la Brigitte deia, ai, ai, ai, t'he de dir una cosa de la Patum de Berga, que em sembla de les festes més ben organitzades en quant a seguretat. Fliparies, recordo fa molts anys, de la primera, que em va impressionar molt, com explicaven els colors de les bengales, què passava quan hi havia un color d'una bengala, bueno, evidentment deu ser un vermell, no? Que tothom, bum, s'ajau a terra de cop. Mira, encara ara, t'estic parlant de la primera Patum, jo hi vaig anar potser ara fa 30 i pico d'anys, eh? I recordo de dir, tota la gent d'acord en fer un moviment, va ser veure aquella bengala i tothom va callar, va parar la música, tot.
3: Clar, sí.
0: I, bum, tothom es va ajaure. Per què es va ajaure? Perquè la gent, perquè bàsicament els paramèdics identifiquin on hi ha el problema. I va ser espectacular veure aquella organització de anem tots a una, això serà una festa amb molt de foc, evidentment, però també serà molt segura. Això em va esparverar. Mireu, a l'Eudald li agrada tant la Patum de Berga que el 2015, que és molt jovenet, ell tenia només 11 anys...
3: Va fer la comunió aquell dia.
0: Va fer d'inforreporters de Berga i em va sortir un reportatge de la Patum.
9: La Patum és una festa que fem a Berga. La fem els grans i els petits. Els gegants són 4. La parella dels vells i dels nous. I no tenen nom. Quan fem el passacarrers, vol dir que ja ha començat la Patum.
5: Fantàstic.
0: M'encanta, et reconeixes un Eudald.
5: Home, jo aquest vídeo l'he vist tantíssimes vegades. És allò que
8: és meravellós.
5: Sí.
0: Entrevistava nens i nenes que hi havia la Patum i feia 5 cèntims del que s'hi podia veure i viure.
9: Portem tot l'any esperant la Patum, perquè ens agrada molt, eh que sí? Sí! Des d'ara fins a diumenge, aquesta plaça queda a tope. Us desitgem molt bona Patum. Us ha informat Eudald des de Berga per l'Infocat.
0: Bravo, un aplaudiment per Eudald. M'agrada molt que firmessis sense cognom, eh?
5: Saps que això ja vaig preguntar, què de dir, Eudald Feliu o Eudald? Perquè hi havia el Toni Cruanyes, no? Toni Cruanyes, Londres, no sé què. I jo pensava, diré Eudald Feliu. I la de l'Infocat em va dir, no, Eudald i prou.
0: Eudald i prou, sense identificar-te com a Feliu, eh?
3: Home,
0: dient-te Feliu, nen, has d'anar a dir Feliu.
8: Ara estic pensant, aquests dos fragments de vídeo es podrien penjar al Club de la Solució?
0: Home, si ens deixa l'Eudald.
5: I tant, sí.
0: Són de la casa.
8: La gent que formi part del club, no? Que tinguin accés a aquest document com a exclusiu, no?
0: Alerta, perquè ens està trucant gent. Alguns que no volen entrar en directe diu, jo vull defensar la festa del tió, és a dir, fer cagar el tió. Un altre vol defensar l'11 de setembre. Endavant, eh? Però no cal que siguin festes populars institucionals, eh? Podeu dir, a mi m'agrada el meu poble que fem el 23 de setembre perquè vull. Molt doncs endavant, la podeu defensar al 93-201-7474, al 677-3877-19. Algun altre argument, Eudald?
3: Ja està, nena.
5: No, mira, en tinc un de molt potent i bueno, que jo crec que quan el digui ja podem tancar dient
0: que...
3: Bé. Oi.
5: Com molt bé ja s'ha dit, com ho ha dit el Karim, té més de 600 anys d'història, que és una autèntica bestiesa, això, vull dir, és una festa antiguíssima. Però és que, a més, des del 2005 forma part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat. A Catalunya, d'aquest tipus d'immaterial, només en tenim 7 de patrimonis, d'acord? 4 d'ells es poden relacionar amb festes, que són les baixades de falles dels Pirineus.
0: Sí? Que ningú ens l'ha defensat encara?
3: Ara
0: per favor,
3: posaran,
0: si trigueu.
8: Sí, el Toni i el Josep Maria l'han defensat.
0: Ara me n'havia oblidat.
8: Però que la defensin si volen.
5: Doncs tenim les falles, tenim també la baixada de Reyes, que també ho fan per la zona del Segre. I tenim els castells, evidentment. Doncs d'aquestes 4, 3 les tenim al Berguedà.
0: Un aplaudiment per aquest argument. Argumentar-s'ho.
8: Això és monopoli, eh?
5: Tenim, evidentment, els castells, tot i que són una colla molt petitona, perquè són lluny del gran territori casteller de Vilafranca, Valls, etc. Tenim les baixades dels Pirineus, amb l'exclusiva de que nosaltres ho fem a l'hivern, no a l'estiu, és a dir, baixen la nit de Nadal.
3: Ai.
5: I, per últim, tenim la Patum, evidentment, que aquesta sí que és nostra del tot. I, a més, la gràcia és que és una festa...
0: Si ell sol, fa tot el programa.
5: Ja he dit que després d'aquest argument ja podríem tancar.
3: Nosaltres anem a dinar.
5: Acabo molt ràpid. Que ens la sentim nostra des de que som molt petits. Tenim la Patum infantil, que es fa els divendres, que és espectacular de veure, i que són nens... El meu cosí té 5 anys i va fer de turqui cavallet. I ell ja se sent la Patum i l'estimarà tota la vida. Vull dir que és una cosa que portem a la sang.
0: És que això és el que hem de fer amb totes les festes populars. És el que hem de fer perquè, com deia abans la Brigitte, no es mantinguin en el temps, però des de la passió, no des de l'obligació. I Berga és un gran exemple. El 677-38-77-19.
8: Mira, és que el David és membre del Geganters de Vic i el que, a part de que ens conviden a aquesta festa major del 5 de juliol, que és la festa major de Sant Miquel dels Sants, 15 dies, pràcticament.
3: És el patró.
8: El seguici festiu de Sant Miquel també ha estat reconegut per la Generalitat com a bé cultural d'interès nacional perquè se celebra aquesta festa des del segle XVIII. L'Eugènia defensa a Sant Hilari el juliol i a l'Embruix. La festa de l'Embruix. Diu, espectacular, heu de venir.
0: No la coneixia.
8: Hauríem de fer una ruta, també, per tots els pobles.
0: M'encantaria fer una ruta de festes populars amb l'Eudal, eh?
5: Home, hi esteu convidats, eh?
3: Oh, a més, hauria de ser obligatori, nena, que tots els catalans i catalanes anéssim a cada localitat.
0: Estic d'acord.
3: Perquè ja està bé que se'n vagin por ahí, aquí tenim, que no ens ho acabem.
0: Totalment d'acord.
8: Mira, a Premià de Mar, la Marta diu que hi ha la millor festa major, la festa
0: pirates
8: major de pirates i premianencs.
0: Ah.
8: Correcte, sí, sí. La Mia defensa les festes d'altura, d'Olot. Sí. La Maria Antònia, la Fira de la Perdiu, de Vilanova de Maià.
3: I alerta,
8: la Carme ens diu, heu d'anar a Lo Rancho de Pons, que són 80 olles d'escudella.
5: 80?
8: Però comença el dia abans, per tant.
5: Clar, 80 olles d'escudella.
0: Parem-ho tot. M'estan fotent bronca i tenen tota la raó.
8: Qui? Què?
0: Que no he parlat.
8: Un moment.
0: Per favor. De Molins de Rei, la Fira de la Candelera, per favor.
5: Ah, sí, home, molt bé.
0: Home.
5: Sí.
3: El 2 de febrer, nena.
8: Un moment, queden 23 minuts de programa.
0: No havia dit la Festa de la Candelera, però en defensa pròpia he de dir que havia parlat del Camell de Molins,
8: eh? Sí, això sí. Que molta
0: ho dic
8: gent
0: per la molinenca que m'està escrivint.
8: Molta gent s'ha espantat quan has parlat del Camell de Molins.
0: No,
8: perquè pensava que estaves parlant de la teva vida personal.
0: Bueno, clar, potser n'hi ha més d'un, però
8: això
0: no hi vull entrar. Va, que ara farem una pausa i a la tornada. Alerta, perquè se't posa difícil, Patum de Berga.
5: Ai, ai, ai.
0: Tenim escalfant la banda. Ui. Les Santes de Mataró defensades per Espàrtac Paran.
5: Puc deixar anar una exclusiva?
0: Pots deixar-la.
5: Potser els de les Santes s'han inspirat una mica massa amb la Patum.
0: Ara tornem.
10: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Minuts i seran a les dues del migdia. Haurem d'apretar una mica màquines perquè volem anar fins a Santa Tecla. Volem defensar les festes de Sant Pere de Reus amb la Colla Ballester, Barcelona també, les festes de la Mercè amb la Brigitte Lamour. Abans, però, li ha sorgit competència a la Patum de Berga perquè Espàrtac Paran, molt bon dia.
11: Bon dia.
0: No vull fer-te enfadar, Espàrtac Paran. Primer de tot, un aplaudiment per l'Espàrtac Paran, per
8: favor.
0: Bravo,
8: Espàrtac. Bravo.
0: Però, Espàrtac, s'acaba de dir en aquest estudi que les Santes de Mataró possiblement s'hagin inspirat, en part, amb la Patum de Berga. Què has de dir? Què has de dir?
3: Ai, ai, ai, ai.
11: Bueno, que això és una evidència.
3: No hi ha polèmica.
0: No hi ha polèmica. Següent.
3: No, però està bé que sigui sincer.
11: No hi ha cap mena de polèmica, tot el contrari. És més, que tenim un país que una companyia com els Comediants,
3: sí,
11: que s'ha inspirat en moltes festes, però especialment amb la Patum, aquest dia parlàvem amb en Jaumet de Comediants, fundador, que se'n recorda quan la Patum no era res per la gent de fora de Berga, i molt per la gent de Berga, i ells van anar allà i van veure aquelles màscares, aquella manera de fer festa, i a partir d'aquí surt tot l'univers de Comediants. Vull dir que és evident.
0: Aquesta és la Catalunya que volem, la Catalunya germanada, per favor.
3: Integradora, sí, sí.
0: Exacte.
11: Totalment.
0: M'encanta.
3: I tant.
0: Espàrtac, quan vam parlar, quan vam plantejar fer aquest programa, quina és la festa popular més icònica de Catalunya, vam dir, home, hem de trucar a l'Espàrtac, i ens ha de defensar les Santes, sí o sí. A veure, dona'm un argument o un parell d'arguments de pes per defensar com a festa més icònica les Santes de Mataró.
11: Saps què passa? Que em truques en un moment molt difícil de la meva vida. És a dir, no, és que jo et puc defensar les Santes tant com vulguis i puc fer de mataroní, de cap gros, i aquest cuento te'l puc explicar molt. Però jo estic en un moment que ja ve de fa molts i molts i molts anys, especialment quan feia divendres i em passejava pel país cada tarda, que el meu cor està molt ampliat. És a dir, el meu cor no es queda centrat en Mataró. I et puc defensar les santes perquè, mira, som capgrossos, som una ciutat molt difícil, molt difícil, i només les santes, només la festa major, és un element que és capaç d'unir tots els mataronins. I quan dic unir els mataronins, pensa que és una cosa molt difícil, eh? Doncs bé, hi ha cançons, hi ha una figura que és la del gegant, en Ralf Faves, que al seu voltant uneix tots els mataronins. I això, amb aquesta música, amb Becquetero, amb el Becquetero, comptant fins a 15, doncs realment, hòstia, és un plaer i un privilegi. Clar, defenso les santes en aquest sentit. Però tenim un país tan ric, amb una quantitat de festes acollonant, que no coneixem, que és massa. La gran pregunta és, les hem de conèixer totes?
0: Mm.
11: La gran pregunta és, tots hem d'anar a fer de ple a la Patum de Berga, per exemple, o tots hem de participar a la festa com si fossin d'allà? Aquest també és un gran tema. Mm. Hem d'anar al Pirineu i tots agafar una falla i córrer i fer la baixada en falla?
0: Jo crec que no, ho podem deixar per la gent de la zona, però conèixer-les i disfrutar-les almenys des del relat, crec que és molt interessant. De fet, hi ha un programa al 3CAT que es diu Som Únics, que es dedica a apropar la cultura popular per reivindicar-la com el llegat del nostre país. Evidentment el presenta l'Espartac Paran, que es desplaça a aquelles festes i tradicions catalanes per viure en directe els esdeveniments culturals autèntics i genuïns de Catalunya.
12: Benvinguts, benvingudes, som els d'Únics i avui és un dia molt especial. És un dia a negra nit. Som dalt de la muntanya, som molt amunt. Negra nit, però envoltats de gent, encara que us costi una mica dolorar.
0: Per això l'Espartac Paran ens deia, home, estic en un moment personal ara difícil de defensar només les santes de Mataró. Hi ha alguna d'aquestes festes per les quals hagis passejat que diguis, uah, aquesta és que no la tenia ni al radar i m'ha deixat, m'ha perdut?
11: Mira, ja sé que avui dec ser el pitjor entrevistat que tens a la vida.
0: Ja, no, totes són iguals.
11: No, és que t'explicaré una cosa. És que tu pots fer la festa que vulguis, però el més guapo és la gent que s'uneix al voltant d'aquesta festa.
0: Total.
11: És a dir, tu pots crear una baixada de falles, tu pots crear l'Àliga ballant a la plaça de Sant Pere de Berga, tu pots fumar en Rol Faves amb tots els mataronins al mig, però és com ho viu la gent i com es converteix, que ho dic moltes vegades, com una tribu al voltant d'aquella festa concreta.
0: Mira, és justament el que ens deia l'Eudald, no?, que ens parlava i ens deia hi ha diferents coses que tenen en comú les diferents festes de Catalunya. Ens parlava de recorregut, ens parlava d'una espera en comú que feia, doncs, aquest sentiment de comunitat i, a més, d'aguantar la tensió després de l'eufòria, a part del foc. Vull dir que coincidiu molt en aquest relat amb l'Eudald Feliu, que ens acompanya avui.
11: Bueno, és que l'Eudald, o sigui, per mi és un referent, el que està fent ell és admiració absoluta. Deixa'm dir-te també que a mi m'agrada molt, per exemple, anar a una població i veure una festa que encara no hi havia pogut anar o no la conec gaire, i m'agrada molt com en massa la gent em diu, però no coneixes el que fem aquí? És a dir, que sembla impossible que tu no puguis conèixer el que passa en aquell poble o ciutat perdut de Catalunya, no? I això és molt bonic, perquè el món comença i acaba on hi ha aquesta festa, no?, per ells. I això és molt bonic.
0: Ai, de veritat, Espartac Paran, i jo crec que hauríem de muntar algun especial amb l'Eudald Feliu aquí, a La Solució, amb ells dos, eh?
1: No saps la il·lusió que m'ha fet.
11: I no és broma, eh?
1: Home. No saps la il·lusió que m'ha fet que l'Espartac Paran, que per mi és ell el referent, evidentment. Vull dir que jo el porto seguint moltíssim. Vull dir que això, de veritat.
0: El present.
1: Compartir aquest moment.
0: I el futur, fantàstic. Escolta, una cosa, us ajuntarem a La Solució. Gràcies, un aplaudiment fortíssim per Espartac Paran.
8: Bravo.
0: Santes de Mataró.
11: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies, bonic. Una abraçada. Fins ara. Adéu, adéu. Per cert, haureu notat que hem parlat amb en Karim. No hem pogut passar més trucades perquè heu trucat tant que heu fet que caigui la centraleta. Però aquí som tan ràpids a Catalunya Ràdio que ja la tenim activa. Per tant, aprofiteu 93-201-7474 mentre sí que heu fet una cosa molt interessant, que és virar cap al WhatsApp al 677-38-77-19.
8: Mira, el Jesús defensa el Tocassons a Taradell. Això se celebra el 25 d'agost. Diu, és una festa declarada d'interès turístic amb la participació de molta gent que es divideixen, això que ens agrada tant, dividir Catalunya, en dos bàndols, el del Tocassons i els del Sometent. El Ferran diu que la seva festa preferida és la festa de la cervesa, a la la festa del Carme a Llançà.
0: Oh, boníssima, sí? Bruixen amb cervesa.
13: Estàs una dius.
3: Conta, sí? Frank, que la nena ha estat a quasi totes les festes.
0: Home, però meus pares...
3: No, sí, qualsevol excusa és bona. És la coneixes un 70%.
0: Et ruixen amb cervesa, després et llepes la samarreta, nen, i mira... Dos... No, home, no, que és broma.
5: Això, va, va, va, va, però quina festa és aquesta?
3: Bueno, a saber com acaba ella.
8: La Santa
3: ella.
8: També hi ha la ruixada. Per cert, la Santa, exacte, és la defensa l'Anna, però diu... Un bon exemple de festa major us diria que és la de Sant Quintí de Mediona, plena de folklore i molt representativa del que és Catalunya.
0: Ara m'està fent ràbia que només duri una hora aquest programa, perquè voldria fer un llistat de totes les, no, les festes.
8: Mira, la Gemma ens ho ha demanat. La Gemma ens diu, em sembla que com a resum del programa d'avui podríeu fer un llistat amb el nom de la festa, el lloc i la data de quan se celebra.
0: Em sembla bé, haurem de treballar. A veure, la Viana i la Lívia ja estan dient...
14: No marxeu, no marxeu.
0: Les redactores d'aquest programa estan dient, ja ens toca treballar avui, extra.
5: Calendari compartit i trobada de la gent de la solució.
0: Sí, oh,
3: bravo, bravo.
0: Estem eufòrics.
8: Tenim idees.
0: Ai, senyor, va, que la Colla la teníem allà escalfant la banda i l'hem d'alliberar, pobra Colla.
8: Ai, Colla.
0: Colla Ballester. Ara et toca a tu. Quina festa vols començar a defensar? Què faràs, festa i argument de pes?
4: Mira, sí, però abans voldria dir una cosa, perquè us escoltava tota l'estona. Primer, quina sort té l'Espartac, que es dedica a treballar d'això, i l'Eudal també, clar, és que és increïble. I després, la gran riquesa que tenim. És que defensar una sola festa a Catalunya és bastant difícil. La Patum és extraordinària, aquesta història que heu explicat tan bonica, i com a defensable d'aquesta Catalunya del Sud, us citava a Santa Tecla, que, com a diferència de la Patum, i per passar-li una mica al davant, diria que la diferència és que Santa Tecla és més completa, és més global, que ho tenim de tot. Els castells de foc, els elements del seguici, el braç de Santa Tecla entrant, la baixada de l'Àliga, que és espectacular des del Pla de la Seu, els pilars caminants, és a dir, com a diferència d'identitat de Santa Tecla a Tarragona, seria aquesta globalitat. És una festa que dura 10 dies, que no pararies en tots els 10 dies. I després tenim la de Reus, amb la tronada, amb l'espectacular pla del Mercadal ressonant i tremolant amb els mascles petant allí tothom concentrat, o la nit de fer l'Índio, que també és molt bonica, no? Quan els gegants es descontrolen i deixen de ser tan oficials i fer un seguici més comú i tot s'embogeix, no? Per tant, aquesta riquesa brutal que tenim, cal afegir-hi que aquí som la terra del vermut i que per tant teniu un plus. Vermut rombero, vermuts de tots tipus. Sí, sí. Per tant, aquí baix també teniu per on triar. Hi ha molta riquesa en tot i això és meravellós.
0: M'agrada moltíssim aquest argument de la Colla, perquè jo no sabia que era tan llarga, 10
3: sí,
0: dies.
3: Sí, nena, i molt
0: perquè,
3: complerta.
0: Clar, com que jo he vist que a prop de Barcelona, clar, fagocita una mica, no? Tira més cap a l'altra banda. Però ens parlaves també, Colla, de Sant Pere de Reus. A veure, Sant Pere de Reus.
4: Sant Pere de Reus, què vols saber de Sant Pere? Mira, començàs per la tronada, tens diverses tronades a la plaça del Mercadal, la plaça de l'Ajuntament, històrica, amb la casa Navàs, tot això ressonant, que no et pots ni tapar les orelles, no hi ha qui et salvi, si et poses a primera feina. L'únic que pots fer és obrir la boca i escoltar aquell ressonar tan fort i després l'olor de la pólvora, el fum blanc que ho tapa tot. D'aquí te'n vas a fer un vermutet, pots demanar olives i pataques.
0: El teu és el vermut, eh?
3: Sí, sí.
4: Espectacular. Perquè a més hem fet versions del vermut aquí cap al sud, que és... Pots tenir un vermut de rumba, un vermut amb tots els tipus de música que tu et puguis imaginar a molts racons de la ciutat. Després tenim l'entrada de l'Àliga a la Prioral, el correfoc de diables espaterrant també. És a dir, tens molts elements, una mica com la Tecla, però tot una mica més reduït en quant a volum, perquè a Tarragona hi ha més gent, no?, entre altres coses. Però, en fi, que són dues festes molt espectaculars.
0: No et faré, triar entre una de les dues.
3: Ui,
0: no ho faré perquè l'acomiaden.
8: No li passa.
0: O l'acomiaden o l'apedreguen pel carrer. Nosaltres no volem això per la Colla Ballester, no, en cap dels casos.
8: De cap manera.
0: Defensades aquestes festes de Sant Pere de Reus i de Santa Tecla, a Tarragona, per part de la Colla Ballester, moment de Brigitte Lamour, queden 9 minuts per decidir, segons vosaltres, quina és la festa popular més icònica de Catalunya. La Mercè té vots, ja?
8: Doncs la Mercè ara mateix et podria dir que és el podi.
0: Ostres,
8: el
0: podi?
3: L'Uno Romà, nena.
8: El podi.
3: Clar, això és l'Uno Romà.
8: El podi que reparteixen ara mateix la Mercè de Barcelona, la Patum de Berga i les Santes de Mataró. Quin no patiment. Dic en quin ordre.
0: Podeu seguir votant al 677-3877-19.
8: I pot haver-hi canvis, perquè n'hi ha d'altres que estan en quart i cinquè lloc, com per exemple la Núria, que ha votat la cremada del dimoni de Badalona, o la festa major de Vilafranca, que vota el Gerard, que també estan situades com l'aplec del Cargol.
0: I ningú ha parlat del Carnaval de Sitges o de Vilanova.
8: Sí. Hi ha gent que ha parlat del Carnaval de Vilanova, per exemple, la Carla, perquè diu, sobretot perquè té una guerra de caramels i de merengue que és apassionant.
0: Ara parlarem amb en Gerard Romero, que ens defensarà el Carnaval de Vilanova. Abans, però, Barcelona, Brígida l'amor, tot teu.
3: Doncs mira, molt contenta, més aniré ràpida, perquè quan he dit que és normal
0: no
3: que
0: corris,
3: sigui...
0: No corris, eh?
3: Bueno, doncs gràcies per dir-m'ho, perquè se va bastant accelerada.
0: Jo estic esgotada de sí, tantes propostes,
3: sí,
0: tu.
3: Sí, resulta que fent un resum de tota la gent que està participant, més els convidats, clar, tenim l'Eudald, tenim l'Espartac, tenim la Colla, tenim la sort, nosaltres, a Catalunya, que som tan diversos, i què engloba la Mercè? Precisament la Mercè, des de l'any 1902, que ja es pot dir que és l'oficial de Barcelona, com la coneixem avui en dia, acull tot el que és la diversitat de tots els pobles de Catalunya. Per què dic això? Encara es manté la plantada. Va ser la primera vegada que els gegants de tota Catalunya van fer una plantada a Barcelona, 1902. Encara avui, 2026, segueix sent. Va ser Barcelona Capital el primer concurs de castells.
0: Ah, van sí? Va ser a Barcelona?
3: A Barcelona van vindre les dues colles de Valls i encara es manté també això des del 1902. I la resta, totes les altres activitats, el que es fa, la cercavila, tot això encara avui en dia és una representació de tots els pobles i ciutats de Catalunya. I com a capital nostra, i cinema el 2026, nena, això és, és un no parar, sobretot gratuït, inclusiu i divers. Si una servidora lluita per alguna cosa, és per aconseguir una societat lliure, diversa i inclusiva.
0: I has dit els gegants, que no han sortit gaire les paraules dels gegants, eh? Defenseu-nos els gegants del vostre poble, també, eh?
3: A cada municipi, afortunadament, tenim. I aquí, fa molts anys, com una curiositat, vosaltres no havíeu nascut, els gegants van arribar fins i tot en barco.
0: A més, és molt interessant que, normalment, les colles de geganters conviden altres gegants d'altres localitats, no? L'altre dia vaig estar a Sant Quirze del Vallès, que, per cert, havien renovat tots els gegants.
3: Sí, senyora.
0: Espectacular, els musculets.
3: Hi ha un nen que es diu Pere Juventí, apunteu-vos aquest nom.
0: Pere Juventí.
3: Perquè l'hauries d'entrevistar un dia a La Solució. Aquest noi és molt jovenet i es dedica a fer aquests gegants, nen.
0: Aquests gegants.
3: I és jove, que això és lo maco.
8: Fer-los,
3: Fer-los.
8: Doncs mira, podríem fer com es fa un gegant i com es porta, també. Perquè com es porta un gegant o un cap gros...
0: Estem fent tota La Solució. Estem fent tota La Solució ja de la propera temporada,
3: ara,
0: no?
3: Per això he volgut resumir, nena, al final la capital, la Catalunya, inclou totes les festes majors, però, per favor, aneu a totes. Vaig estar a la plantada de l'arròs abans d'ahir, nena.
0: És veritat, et vaig veure.
3: Per el Tebre, és una mare.
0: No ens ha trucat ningú defensant les festes de l'Eltebre, eh? Per favor, 93-201-7474. Aprofiteu els últims... Mira, ja truca. Els últims minuts ja funciona, eh? 93-201-7474. És automàtic. Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. Si hem de rebre les últimes trucades, aprofiteu el 93-201-7474.
8: Mira, la Montserrat defensa la trobada de gegants, capgrossos i grallers de les Borges Blanques. 83 colles, eh? Que hi ha a les Borges Blanques, diu la Montserrat. I alerta perquè la Teresa de Molins diu: jo voto per l'Espartac Paran perquè m'ha fet plorar.
0: Molt bé, què ha dit? Però un moment, Teresa de Molins. La fira d'entitats més gran de Catalunya és la Candelera de Molins de Rei.
8: Sí, però era un vot més aviat emotiu i sentimental per l'espeech que ha fet.
5: L'Elisenda aprofita per tirar algun vot.
8: No, no, té vots la Candelera.
3: No rescarà res.
8: Cristian ha votat per la Candelera i també per la Festa Major de Castellbisbal. Mira, l'Anna acaba de... Això és com en directe.
0: Aneu fent.
8: Les eleccions. L'Anna acaba de votar per la Patum de Berga.
5: Molt bé, Anna.
8: Tot i que sóc de Llançà.
0: M'encanta. Que li hem demanat també a l'streamer del portal Gijantes i presentador del Fanzone del 3Cats, ara Gerard Romero, que defensi una festa icònica, evidentment. Quin ha triat?
13: Hola, Carot, hola, Fran, hola a tots. Què tal, com esteu? Doncs és que, vaja, no ho sé. És que no hauria ni d'aparèixer. No hauria ni d'aparèixer jo al programa perquè, evidentment, trobo que no se n'hauria de parlar de res més que no fos del Carnaval de Vilanova, perquè, evidentment, el Carnaval de Vilanova és la festa, és el moment, és la cita de cada any. I, per tant, entenc que hagueu d'omplir aquí tota l'hora parlant de quina és la festa més icònica de Catalunya, però és que no hi ha cap dubte que és el Carnaval de Vilanova i la Geltrú, la festa més icònica i el moment més especial i el moment en què la ciutat, que gairebé 70.000 habitants, tots hi surten, eh? Els que venen aquí a dormir, que són molts també, els que només venen a dormir, però que aquells dies de Carnaval i sobretot les comparses del diumenge es tiren al carrer per gaudir i per passar molt bé aquesta jornada carnavalera.
0: Gerard Romero, moltíssimes gràcies, estimat. Va, que vaig derrapant, perquè hem d'anar a publicitat, hem de donar el veredicte que hem decidit avui La Solució. Abans, però, Martí, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Et demano molta brevetat, Martí, perquè tens 30 segons. Quina festa defenses?
14: No. Defenso la Pedra del Diable a Parets del Vallès. És l'única representació que és com una obra de teatre que es barregen gegants, diables, actors que posen veus als diables, i hi ha música i foc i tota la història.
0: Jo no la coneixia.
14: És una cosa que dura aproximadament una hora i sí? és que ho fem molt, molt de gust.
0: Epa, a Parets
3: del Vallès, eh?
0: Parets del Vallès, la representació de la Pedra del Diable.
14: Ja fa divendres de Festa Major.
0: Doncs m'apunto, Martí. Gràcies infinites.
14: A finals de juliol.
0: Una abraçada, bonic. Fins ara. Un minut i 10 segons per resoldre. Després d'escoltar els arguments dels nostres convidats i especialistes, les vostres trucades, els vostres, sobretot, missatges de WhatsApp, ha arribat el moment. L'audiència de la solució, Fran Domènech, preparat, eh?
8: Sí, preparadíssim.
0: Ha decidit que la festa més icònica dels catalans...
1: Quins nervis.
0: Sens cap mena de dubte...
3: Ai, nena.
0: És, Fran Domènech...
15: La Patum de Berga.
3: Bravo!
15: La Patum de Berga s'emporta la medalla d'or, però frec a frec amb la Mercè de la ciutat de Barcelona, les Santes de Mataró i el Carnaval de Vilanova.
0: Un aplaudiment fortíssim per la Patum de Berga defensada per l'Eudald Feliu. Eudald, un luxe, tenista.
1: El luxe ha estat meu, de veritat.
0: Ja ho sabeu, ara tots corrent al loft, eh? Una abraçada, bonic. Fins ara. Estimada, moltes gràcies. Ens veiem la setmana que ve. També gràcies, Coia Ballester, delegada de Catalunya Ràdio Tarragona. Una abraçada, bonica.
4: Bona tarda. Impugnem, eh? Nosaltres impugnem.
0: Correm demà. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli ha tornat a caure amb força aquest dimarts, més d'un 5%. El barril de Brent se situa per sota dels 79 dòlars després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears.
2: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan, no la compraran, no faran res. I si ho fan, patiran conseqüències inimaginables.
1: Trump, que assegura que l'estret d'Hormuz obrirà sense peatges, també ha pressionat Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. El president nord-americà s'ha reunit aquest dimarts a Evian, a la cimera del G7, amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat un decret que convoca eleccions legislatives pel setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
1: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial, al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
3: El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i que aparqui definitivament el pla.
1: Acaba sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques. La situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors són els punts que dificulten més l'entesa, a part de l'augment de plantilla. La Fundació Arrels es proposa entrevistar com a mínim 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
3: Prop de 400 voluntaris elaboren aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat. Es tracta d'una trentena de preguntes sobre quant temps fa que viuen al carrer, la seva salut, si han rebut suport social o si han patit algun tipus d'agressió. Les experiències són molt diverses, com ens expliquen dues persones sense llar, en Luigi i l'Igor.
4: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido a la de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
5: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, una pelea, una segunda pelea. Cada día estoy a filo.
3: Les enquestes s'allargaran fins aquest dijous i després se'n farà un informe. Segons les últimes dades de l'Ajuntament, a Barcelona ja hi ha més de 2.000 persones sense llar.
1: Esports, el Mundial de Futbol. A aquesta hora estem pendents del debut de l'actual campiona del món. Al descans, l'Argentina de Leo Messi guanya per 1-0 a la selecció d'Algèria. El gol l'ha fet l'astre argentí d'un fort xut des de fora de l'àrea. Messi s'ha convertit en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
1: I a la Lliga de Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot maliana Mariam Koulibaly deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina.
0: Fins aquí les notícies.
6: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
7: La senyora tiene extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
6: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
6: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les 2.
6: I a partir de les 3...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La 7ª, la 10ª...

0: busca un país per primer cop al mapa? Quina emoció resseguir els seus contorns, les fronteres, les banderes dels països, aprendre-les. Groc, blau, vermell... Això és Colòmbia, no? Fa anys viatjar era una aventura de la que es desconeixia gairebé tot. Buscàvem els mapes, veiem noms, però no teníem respostes tan immediates. Ara, en dos segons, amb el Google Maps, ho sabem gairebé tot, però el misteri del viatge sempre continua intacte. Aquests dies que ja anem cansades, moltes mirem mapes pensant en les vacances. És habitual, si tens parella o fills, anar-hi amb la família, amb la parella, també amb amigues, amb amics... Però hi ha moltes dones que aprofiten per anar-se'n soles. Avui són les protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.

començava amb aquesta cançó que va ser un superèxit, ja us podeu imaginar, quan als 80, quan encara no hi havia Google Maps. Va ser un superèxit a mitja Europa. És aquesta cançó que es diu Àfrica, de Gosse Lawrence, una senyora francesa d'origen polonès, i que justament parlava d'un viatge a l'Àfrica.

0: bona nit, esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de les dones i els dies, i tenim moltes ganes avui de fer un viatge, i ens podeu trucar, vosaltres, que segur que també sou viatgeres, al 93-201-7474. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies, i m'acompanyen una dona que, de fet, fa no res estava a l'Àfrica, ho podem dir així, no? Noemí Morral, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Al Senegal, tu?
1: Sí, al Senegal.
0: Tot una aventura, això.
1: Total, aventura autèntica.
0: Ara en parlarem. Tu no tens fills, però sí que tens parella. Mm. I un dia vas plantar i vas dir, jo aquest estiu, o no sé si era l'estiu, me'n vaig al Senegal. Sé que teníem pendent un altre viatge, però me'n vaig al Senegal.
1: Era la tardor, era aquesta tardor passada, i sí, teníem mig pendent d'un viatge al Japó, i jo vaig sentir que necessitava marxar sola a l'Àfrica, perquè feia 10 anys d'un primer viatge que vaig fer sola, que va transformar la meva vida, en aquell cas al Marroc, i volia tornar-hi en un altre moment, per tornar a sentir doncs, aquesta terra i tornar-me a connectar amb mi, no? Que és el que a mi em passa en els viatges que faig sola.
0: Tu vas dir això, que volies connectar amb tu.
1: Sí.
0: I ens acompanya també l'Isabel Tamayo, que té 50 anys, té parella, tens una filla, però tu també, de tant en tant, dius, escolta, molt bé, us estimo molt a tots, però us empaqueto.
2: Sí, sí.
0: És trobar-te tu mateixa? Quina és la teva pulsió?
2: No, la meva... O sigui, jo quan me'n vaig de viatge és per desconnectar una mica de tot. No per trobar-me a mi mateixa, la veritat. És per voltar, passar-m'ho bé i veure altres coses.
0: I això algú preguntarà, per què no ho fas amb els teus fills i amb la teva parella?
2: Home, amb la meva filla ja ho faig. Amb el meu home, no tant. Uh-huh. A veure, també vivim a la muntanya, tenim molts animals i llavors això és un... No pots marxar si tens animals. O sigui,
0: una altra s'ha de quedar a la cura, no?
2: Sí, sí.
0: Escolta, primer de tot, què us agrada de viatjar soles? Perquè hi ha algú que dirà, ai, pobreta, no té ningú que l'acompanyi. No l'estimen. Sí, la gent som així.
2: Sí, sí.
0: Què és el que us agrada a vosaltres? Cadascuna pot dir el seu, eh? Aquí no...
1: A mi el que m'agrada de viatjar sola és que em passen coses que no em passarien mai si anés amb una altra persona, ja no només la parella, una amiga, un familiar, no sé, vius l'experiència des d'un lloc que no és el mateix, no? Perquè totes les decisions recauen amb tu, no hi ha ningú que et condicioni ni per bé ni per mal, la gent connecta, la gent que trobes en el viatge connecta amb tu també d'una altra manera, perquè sí que és veritat que les dones quan viatgen soles despertem la curiositat dels altres, més que no passin en un grup. I això fa que, no sé, per mi el viatge s'enriqueixi en molts aspectes que en un altre tipus de viatge, més gent,

0: doncs no, jo no aconsegueixo viure'ls o trobar-los o experimentar-los.
1: I pot ser que també hi hagi com més obertura de parlar amb persones que normalment no parlaríem, perquè clar, sí, sí, necessitem a l'altre, sempre necessitem a l'altre. Hi ha gent que molta gent diu, aquesta tarda ho dèiem a la redacció, a mi no m'agradaria viatjar sola, deien, no? Perquè clar, quan s'acaba el dia i has vist tots els monuments, els museus i tot, llavors amb qui comentes la jugada? Llavors, vosaltres us heu trobat allò amb ganes de comentar la jugada i agafar un estrany i dir-li, m'ha encantat, no sé, la Torre de Pisa? Com ara?
2: Com ho porteu, per exemple, aquesta part? Normalment vaig a hostels. O sigui, és el que faig. Vaig a hostels i allà trobes molta gent, moltes noies, o sigui, moltes persones, i llavors pots comentar. Oh, doncs mira, jo he anat allà i allà estava molt bé. I cadascú, com la gent es dispersa, doncs després et trobes un punt i comentes. Ah, doncs mira, jo he anat excusa... aquí, jo he anat allà, o...
1: Clar.
2: I llavors...
1: O sigui, anar a un hostel on potser hi ha 20 persones dormint a la mateixa habitació...
2: Sí, sí, a mi no m'importa.
1: Clar, no, però ho dic perquè hi ha gent que no voldria. Diria, jo amb 50 anys, escolta, això no, eh? A mi posa'm un llit, que estigui ben arrenglarat, escolta, amb una finestra i que em portin l'esmorzar a la suite nupcial, eh? Pràcticament. Vull dir que en aquest sentit tu no tens aquestes demandes,
2: no.
1: Però això també t'ajuda a estar més oberta. I suposo també amb gent de diferents edats.
2: Sí, sí. Sí, això és el guai.
1: Això és important, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí, jo penso que això et trobes amb molta gent molt interessant, a més, no? Que no t'haguessis creuat.
2: No.
0: Si t'haguessis quedat a casa.
2: I la veritat és que, o sigui, ara, avui en dia, hi ha molta gent, moltes dones que viatgen soles, sobretot gent jove. Clar, ja no és igual que abans.
1: Però us trobeu també dones soles, per exemple, de la vostra edat, d'uns 50 anys, que ho fan o no?
2: Pregunto. Jo alguna vegada m'he trobat, però poques. Som minoria, com aquell qui diu.
0: Jo en aquest viatge m'he trobat una dona, també més o menys de 50 anys, però sí que m'he trobat moltes dones que viatgen juntes sense les parelles i els fills. O sigui, un grup de 3 dones, 5 dones, 7 dones... Diríeu això m'he trobat molt.
1: Clar, diríeu que necessiten potser un descans o una mica... Què explica la majoria de gent o les que us trobeu sobre el fet de viatjar soles? O no li donen importància? És que potser estem fent un tema d'una cosa que no hi ha tema.
0: No, jo crec que sí que n'hi ha de tema. I molt que n'hi ha.
1: M'agrada. Quins són els temes? Perquè d'entrada m'imagino que hi ha gent que us posa en dubte. Us pregunten... Oi, i vols dir? I el marit no s'enfada? I la gelosia?
2: Sí,
1: això és perquè no va bé la història, oi? No tindràs un amant. Què us pregunta la gent?
2: Bueno, a mi la veritat és que no...
1: No s'atreveixen a preguntar.
2: No demanen gaire. Això com estic com allà de la muntanya, tampoc em pregunten gaire. Però, no sé, jo ho trobo com una cosa normal, que després parlant amb altra gent em diuen que no. I penso, bueno... No sé, jo també l'he inculcat això a la meva filla, eh? Jo he sempre sigut molt independent. No he necessitat ningú per anar, jo què sé, a prendre'm algú jo sola, o anar al cine sola, o... No sé, o fer el que m'ha vingut bé en aquell moment.
0: Però la gent l'estranya, eh?
1: Clar, això sí. T'anava a dir.
0: Com és?
1: Hi ha un judici, estic segur.
0: Com és? Com és? Sola, no l'has preguntat.
1: Que no es va bé amb aquest noi.
0: Sola.
1: Que no es va bé amb aquest noi
0: però
1: que esteu.
0: Però ja no, no... Tampoc no això, eh? Alguna vegada potser sí, però sobretot sola. I per què vols anar sola?
1: Ja.
0: O sigui, el fet aquest del viatge en solitud és el que impacta, jo trobo que impacta una mica la gent.
1: I a més el fet, per exemple, que era en el Senegal, jo crec que encara més dubte més pors, no? Dir, sí. Molt lluny de casa, si et passa qualsevol cosa...
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Jo suposo que sí que sí. La família, o qui era qui et qüestionava més?
0: No, mira, aquesta vegada, per exemple, la meva mare va tenir com bastant d'altabaix, no? Quan li vaig dir que marxava sola al Senegal, i com és, i sola, i ai, si no tornes, jo deia, però per què no he de tornar? I després, clar, jo vaig estar-hi una mica més de 2 mesos, i a l'hora de tornar, en una conversa que vam tenir uns dies abans, em va dir, saps que em sap greu que hagis de tornar? Veig que t'està anant tan bé aquest viatge, que ara em sap greu que hi hagis de tornar.
1: O sigui que potser hem de fer el que vulguem i hem de que els del nostre entorn aprenguin alguna cosa, oi? També?
0: Exacte. Sí,
1: mira, passen 17 minuts de les 9 de la nit, estem a Catalunya Ràdio i tenim una trucada a la Carme de Sant Feliu de Guíxols. Carme, com estàs?
3: Hola,
1: què
3: bona
1: tal?
3: Nit. Bé. Molt bé.
1: Estàs de viatge o estàs tranquil·la?
3: No. Estic a casa, estic bé, estic tranquil·la. Ara, de moment, no tinc res previst. Potser per final d'any sí que tinc previst. I això que estàveu dient, amb moltes coses, estic moltíssim d'acord amb vosaltres, perquè quan surts...
1: Però tu viatges sola, entenc?
3: Ara sí, perquè ja no tinc parella. Llavors, clar, jo pensava... Quan vaig començar a viatjar sola, pensava, no m'hi acostumaré, perquè sempre amb el marit, sempre amb ell, això que deia, no me'n recordo qui és el que deia, que al final del dia comentes, ostres, tu, això com m'ha agradat, això que hem vist, i a tu, i aquesta foto, que mira, que no ha sortit bé, i aquell, o sigui, coses d'aquestes, no?, que dius, i ara jo, quan viatjo sola, com m'hi acostumaré amb això, o a dormir amb una altra persona, clar... Tot això és
1: això ja no
3: és
1: estar sola, Això ja no és estar sola. Si dors amb una altra persona.
3: Clar, però una altra persona tu no coneixes de res.
1: Sí. Aquesta
3: més,
1: cosa
3: tu,
1: que deies...
3: Tu vas amb un grup, clar, tu vas amb un grup que tu estàs allà amb unes persones que diuen, mira, anem 8 persones, no? I sortirem i anirem a tal puesto. El primer cop que vaig fer això va ser a Estocolm. Així és una mica lluny, no? També com el Senegal, una mica lluny, per veure si m'hi acostumava o no. I van repartir a les habitacions perquè era un grup. I van repartir i la senyora que va tocar, pues, bueno, hola, com estem? Bé, pues mira, ara serem paella aquí. Pues sí, ja veurem, tu fa molt que viatges. Sí, jo ja he viatjat més. Jo no, jo és el primer cop. Bueno, ja t'hi acostumaràs, no et preocupis, que ja veuràs què tal.
1: Clar.
3: I vaig la primera nit, de veritat, que no vaig poder dormir perquè pensava, ostres, i si em moc, i si faig soroll, i si ronco, i, bueno, jo què sé, coses d'aquestes. Però després...
1: Però al final sembla que l'experiència ha estat bona, pel que expliques.
3: Clar, exacte. Això és el que volia dir, que al principi tens aquest neguit de dir, ostres, què passarà? I després de la primera nit, ja pel matí, hola, bon dia, què tal, molt bé, sí, has dormit bé? Dic, jo no gaire, però bueno, és igual, no estava molt cansada, vale, ja està. Però ja després, durant tot el dia, ja et coneixes amb més gent, gent que viatja sola tenint parella i tenint fills, i gent que viatja sola perquè està sola i està acostumada, no? I aquesta gent se li nota molt. Que estan acostumades i parles de moltes coses i quan et reuneixes al final del dia, doncs amb aquelles persones també, i són persones de diferents professions o de diferents edats.
1: Però al final
3: no
1: esteu totes iguals allà. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Carme. Moltes gràcies per parlar aquesta nit amb nosaltres, a les Dones i els Dies.
3: M'alegro molt d'aquests temes que traieu perquè són molt, molt interessants. M'agraden moltíssim.
1: Moltes gràcies.
3: I felicito amb les dues persones que tens aquí perquè jo crec que sóc valenta igual que aquestes
1: que
3: persones.
1: Sí.
3: Ja quan et fas gran, tot això es nota molt. No és igual tenir 30, 40 anys que 70, saps? Llavors ja tot això ho notes molt, perquè viatja molta gent jove i, clar, no t'hi veus al costat.
1: Però
3: si
1: vosaltres
3: escolta,
1: vosaltres us hi veieu, que sou pubilles de cuixa forta,
3: sí,
1: ja ho sabem.
3: Al
1: moltes
3: final,
1: gràcies.
3: Al final t'hi fas en tops. A vosaltres, moltíssimes
1: Merci.
3: Gràcies.
1: Bona
3: adéu. Adéu.

0: les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: 20 minuts de les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, avui parlant de viatjar sola, encara que tinguis parella. Jo em fa la sensació, no ho sé, que vosaltres ja us sentiu tan a gust que alguna vegada preferiu fins i tot anar soles que acompanyades, o què? Com està? Com està la cosa?
2: 50-50, no?
3: Sí. Bueno, jo viatjo més sola que acompanyada amb el meu
1: home. Sí, en el teu cas sí.
3: Sí. Jo sí.
1: I en el teu, Noemí?
2: No sé, a mi és que els dos viatges que he fet sola per mi han estat tan transformadors i en aquest segon he estat tan feliç que...
1: Això també és bo per la parella, oi?
2: Sí, exacte. Sí.
1: Perquè això us anava a preguntar, en el teu cas, per exemple, aquest viatge a Senegal, vosaltres teníeu, ho has explicat, un viatge previst a Japó, i li vas dir, mira, em sap greu, però ara mateix això crec que prefereixo anar-me'n una temporada, doncs una temporada que van ser pràcticament 2 mesos, no?, al Senegal. Com es viu això en parella? S'entén? No s'entén? Que va causar una mica de fricció? Entenc que al principi sí, no?
2: Al principi sí que causa una mica de sorpresa, perquè el primer pensament potser, ostres, què passa, no?, que vulguis marxar sola, però després comprensió total i acceptació per part teva també, no?, pel que has dit. I jo penso que al final és sa, és bo, és, jo crec que fins i tot, no?, recomanable, doncs, tenir la llibertat de poder-ho fer si ho sentim. Mm-hmm. I després...
1: I creieu que també és bo per la vostra relació de parella? És a dir, això enforteix? Perquè quan tornes pots
3: jo
1: explicar
3: sí,
1: coses...
3: Mm-hmm. Quan tornes, pues, com tens ganes de veure'l, no? I d'estar amb ell i l'expliques. I això jo crec que va bé. Bueno, jo amb el meu home... És que ell... És ell qui també
1: t'anima.
3: M'anima.
1: Uh-huh. Clar, vosaltres, per exemple, porteu 30 anys junts.
3: Sí.
1: I teniu una filla de 22, clar, són molts anys, per estar amb algú.
3: Sí.
1: I clar, és com que ja tu has explicat tot una mica, eh?
3: Clar. Sí, ja ens coneixem massa i tot.
1: Clar.
3: No, i la veritat és que, no sé, molt bé. Encara que no te'n vagis, no fa falta que te'n vagis molt lluny, eh? Jo a vegades... a l'estiu dic, pues me'n vaig 2 dies a l'Escala, o me'n vaig a Tossa, o me'n vaig aquí al costat, és que no fa falta que te'n vagis molt lluny. Simplement,
2: si
3: tens ganes d'anar-te'n 2 dies a la platja, pues jo agafo i me'n vaig. I el meu home, encantat. O sigui, no em posa cap pega.
1: Està clar que aquí hi ha d'haver una relació sòlida, que hi hagi confiança, no?
3: Sí.
1: Perquè ho dèiem abans d'entrar, estàvem sempre fent conversa abans d'entrar una miqueta, i dèiem, clar, no tothom potser s'ho prendria igual de bé, perquè potser no hi ha la confiança amb la parella, o potser algú no ho faria d'una manera tan neta, simplement perquè necessito trobar-me a mi mateixa, com tu et deies, al Senegal, potser és que el que vull és tenir una aventura, o el que sigui. Tots aquests dubtes, tot això, és lògic que existeixi, i per això hem trucat a la Montse Iserte, que la tenim al telèfon, que és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Montse, com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, molt contenta de poder participar també amb vosaltres i aportar el meu granet de sorra.
1: Escolta, estava esperant l'orella, m'imagino sentint la Noemi i l'Isabel. Explica'ns una mica, perquè clar, tenim curiositat, perquè això que dèiem, no? De seguida que algú diu, vull viatjar sola, s'aixequen les alarmes. Que no estàs bé, carinyo, que no t'entens amb aquest noi. Què passa amb tot això?
4: Totalment, no? Jo crec que molts cops venim d'una societat que ens ha ensenyat que un cop estem emparellats hem d'estar junts i ha de ser etern i fusionar-nos i no podem viure cap moment separat perquè si no és sinònim de que la relació no està funcionant bé. I molts cops és el contrari, justament això el que acaba fent és ofegar la relació, ofegar la persona, a les persones que formen part d'aquesta relació, no? Necessitem, per descomptat, un espai comú d'alta qualitat, un temps d'alta qualitat, però també necessitem conservar aquell espai individual per part d'un i per part de l'altre, perquè aquest espai individual ens aporta moltíssim, ens aporta aire fresc, ens aporta converses noves, ens aporta també trobar a faltar l'altra persona, ens aporta veure la persona que no és meva, no és de la meva propietat, que en qualsevol moment pot tenir una vida interessant més enllà de mi, i això em fa admirar aquella persona, em fa trobar-la a faltar, em fa sentir desig, o sigui, realment ens aporta moltíssim. Ara bé, hem de tenir un equilibri també en passar temps de qualitat amb la parella. Si jo me'n vaig de viatge i mai tinc moments per la meva parella, aquí també se'n ressentirà.
1: tu, que fas, per exemple, la teràpia de parella, m'imagino que t'has trobat en ocasions en què un no confia o un qüestiona l'altre en aquest sentit, o pensa que aquí darrere d'aquesta decisió hi ha alguna cosa que no funciona. Això m'imagino que també t'ho deus trobar. Clar, aquí s'ha d'analitzar, sí. No? Perquè m'imagino que hi ha alguns casos, com deien, que no deu ser perquè l'altra persona vol, que potser pot ser una mena de fugida o de maquillatge de fugida, no ho sé. O no?
4: Sí, efectivament, no? Jo crec que com que no estem habituats, quan algú ens proposa això, ja et salten les alarmes. Dius, ui, què està passant aquí? No? I possiblement el primer que ens passa pel cap és vol ser-me infiel i se'n va a l'altra punta perquè no el pugui enganxar, no? Però realment no és així.
1: La Noemi està mirant dient, sí, jo home, és en el Senegal.
4: Sí, sí.
2: No, segur que molta gent no devia pensar, eh?
1: Clar. Exacte.
4: Efectivament, però no, en absolut té que ser així. Aleshores sí que es poden despertar inseguretats, pors, no? Perquè al final primer tenim el pes de la societat que ens ha marcat com ha de ser una relació i això ens desquadra una miqueta i quan desquadrem per primer cop algú ens sembla molt estrany, però gràcies a les persones pioneres després això es va normalitzant i es va veient d'una altra manera i dius, ostres, com va ser, no? que abans no poguéssim fer aquests viatges per separar, no? Però òbviament es desperten pors algunes que tenen tot el sentit del món, altres que són treball propi de la persona, no? Com la gelosia de què farà, amb qui estarà, i si coneix algú, poden sorgir inseguretats, a veure si se n'adona que està millor sola que sense mi, no? Però també a vegades pot haver-hi algú de queixa des d'altres llocs, com tinc por a quedar-me soles, tinc la sensació d'abandonament, sobrecarga amb el tema de criatures, no? De dir, ostres, és que em sento desbordat amb el tema de tasques domèstiques, de criatures. Clar, aquí a vegades un s'ha de treballar el que li està succeint i altres s'han de negociar.
1: Mira, nosaltres fa setmanes, no són vacances, però vam entrevistar una biòloga marina que deia que abans d'anar a l'Antàrtida havia deixat unes carmanyoles per ella estar tranquil·la. Clar, això també passa perquè, clar, el pes de les dones, que moltes vegades, encara que no vulguem, són les que es dediquen a les cures, les que tenen molta feina extra en aquest sentit, dels fills, etc. Clar, també jo entenc que potser les necessiten més que ningú, aquelles vacances. Llavors, això ho viuen amb molta culpabilitat, les dones, el fet aquest de marxar quan tens persones que depenen de tu, o no?
4: Absolutament. Jo crec que la majoria, no sé, que ens treballem molt, vivim amb aquesta culpa. Et diré més, quan fem vacances amb família, molts cops no estem fent vacances. Jo penso en la meva mare i s'ha fet un fart de cuina, de netejar, al final et canvies d'indret, però segueixes fent el mateix. Aleshores, això no són vacances. I és cert que quan tu et fas un viatge soles o d'una altra manera...
1: Sí, anem a l'estiu a no sé on, però tens a la mare allà fent canelons, no?
4: Esclavitzada, correcte, no? Sí. Aleshores, hi ha molta culpa femenina. No és que hi hagi un problema en marxar, no? El problema està en aprendre a gaudir del que estàs fent sense sentir-te culpable, no? Perquè hem nascut i hem crescut amb aquest mandat de cuidar, no? I aleshores comencen a aparèixer aquests típics pensaments de ai, és que potser sóc egoista, pobra, l'estic deixant sol, les nenes que em trobaran a faltar, potser sóc una mica mala mare, no? Perquè mira que les altres no ho fan, no? I a vegades ens hem de plantejar una miqueta, bueno, què passaria si fos ell qui marxés? Li diríem que és un mal pare? Sentiríem que està abandonant? Sentiríem... No? Molts cops hi ha una exigència desigual i el pes recau sobre les dones.
1: I diries, per exemple, que les dones això d'anar a viatjar soles ho estan fent més últimament? Ens estem començant a alliberar de la culpa i d'aquestes pors i som més independents? O ens sorprendríem perquè en general les dones ho hem fet històricament més i els homes menys? Clar, no et puc demanar estadístiques, ho et dic una mica per la teva experiència.
4: Sí, però genèricament i el sentit comú el que em diu és que està claríssim que hi ha una evolució cap a que cada cop puguem viatjar més soles. Penses en les nostres àvies, és que no tenien permís ni per sortir del país sense el consentiment del seu pare o del seu marit. Vull dir, és que era un objecte de l'altre, no? Aleshores, clar, hi ha hagut un progrés. Segurament gent més gran, en genèricament, encara veu molt malament. Ai, però feu activitats per separat, però perquè... I poquet a poquet això s'ha anat regulant, no? I cada cop ens trobem amb més dones. Vaja, jo ara en conec forces i jo també ho he fet, no? De poder viatjar.
1: Això t'anava a preguntar, dic, a veure la terapeuta.
4: Sí, en casa d'Herrero, que diuen.
1: Exacte.
4: Sí, també et diré, sí que ho he fet però ho he fet per feina fins ara. Jo tinc una menuda, encara molt menuda, que té 3 anyets, acabats de fer de fa una setmana, però, per exemple, ara ja pel setembre m'he agafat un parell de nits a fora per anar amb les meves germanes a un concert i ens n'anem a Madrid. Vull dir que sí, sí, s'ha de cultivar allò que del que prediquem.
1: Absolutament. Doncs Montse Iserte, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, moltíssimes gràcies per haver-nos fet una mica aquest retrat. Fins aviat.
4: Gràcies a vosaltres. Fins Merci. Aviat.
5: Mes yeux grandis découvrent le monde d'une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit.
1: 2 minutets que passen de 2:15 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio sentint Les dones i els dies, parlant amb la Noemí, amb la Isabel, que estan aquí apuntant una mica amb el cap allò, totes les coses que sentíem ara. Tot això que estàvem explicant, culpabilitats, etc. Hi ha hagut moments així que us ha estranyut una mica la sabata o què? Com heu viscut això?
6: Jo, quan la meva filla era més petita,
1: no marxava
6: quan era peque. A partir dels 4 anys ja sí. Però me l'emportava,
1: Sí?
6: O sigui, me l'emportava hem anat a París, hem anat a Londres, hem anat a Roma, des de ben petita. I ella encantada, jo també.
1: Anaves sola amb la teva filla,
6: Sí, sí.
1: Noemí, tu com vas començar, per exemple, a viatjar sola? Quan vas tenir com la certesa de dir això ho vull provar? Perquè sempre hi ha un primer dia, no sé si el recordeu també.
2: Sí, jo en el meu cas és un cas una mica especial, perquè jo el meu primer viatge va ser un viatge que vaig fer en un moment on jo estava transitant un dol.
1: Que s'havia mort la teva parella.
2: Sí, s'havia mort la meva parella. I vaig sentir que necessitava com allunyar-me del meu entorn més immediat, aturar la meva vida i anar a un lloc on pogués fer com una mena de recés de silenci o de fer un reset. I va ser quan me'n vaig anar aquí a la ciutat de Sauira, on hi vaig estar 9 mesos sola. Allà vaig anar-hi sola, totalment sola. I clar, allà la meva vida va canviar, vaig tornar que era una altra persona, no? Fins i tot vaig canviar la meva feina, jo era economista, vaig començar a escriure i a dibuixar en aquesta ciutat, primer com a autoteràpia, però després vaig connectar-hi tant i sentia que era algo que sortia tant de mi que amb el temps doncs he reconduït la meva vida cap a tot això que vaig començar.
1: O sigui que d'alguna manera el viatge també va canviar la vida, l'ofici i tot,
2: sí,
1: perquè tenies
2: tot.
1: Una altra feina absolutament diferent.
2: Sí, sí.
1: És fort,
2: sí.
1: Això. Suposo que també la vivència personal que ens explicaves,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Clar, amb el tema de viatjar soles, quan ho fem dones, la gent també, a part de tot el que hem dit ara, ens pregunten, i no teniu por? També per la seguretat, pel fet d'estar soles com a dones en espais on potser sou minoria, no us sentiu segures, en països on no coneixeu l'idioma, on la idea de la dona és diferent que la d'aquí. Clar, tu, per exemple, vas anar al Marroc, no és que sigui la ciutat sin ley, però m'imagino que hi havia certes pors.
2: Sí, i els dos viatges llargs que he fet sola, clar, he anat amb ciutat, o sigui, no m'he mogut pel país, o sigui, m'he estat sempre en el mateix lloc, o gairebé sempre. Per tant, sí que aconsegueixes crear un cercle una mica més de confiança, no? Que tu tens casa teva, tens les teves rutines, els primers dies potser sí que pel carrer et diuen coses, però després doncs, ja formes part com del paisatge de la ciutat. És com començar una petita vida en un altre lloc, i potser això dona una mica més de sensació de seguretat, que no pas si comences a voltar pel país amb la motxilla i un dia en un lloc, un altre dia en un altre, i fent trajectes per carretera i potser vivint situacions que poden contribuir a portar una mica més de risc.
1: Clar, em dèieu abans que per vosaltres també el fet de pensar que no us passarà res, això també us ajuda, que les dues d'alguna manera sou molt confiades.
2: Sí.
6: Sí. Bueno,
2: jo
6: també...
2: No sé. Jo no tinc mai por.
6: No, jo tampoc. És que no he sigut mai poruca, llavors.
2: Fins i tot tornar de nit a casa, estar en un lloc sola de nit, no penso mai que m'hagi de passar res. Llavors, bueno, no sé, sí, això ajuda, sí, clar. Això ajuda.
6: Perquè vas més confiada.
2: Sí.
6: No vas mirant, no? I ara em passarà això o... No sé.
1: Ara li preguntarem a la Carme Puig, que també la tenim al telèfon. Carme, bona nit, com estàs?
7: Hola, bona nit, bona tarda, bona nit.
1: Escolta'm, tu tens 67 anys, si no et sap greu que ho digui.
7: Sí, no, cap problema. Soc nascuda del maig, del maig del 59.
1: Molt bé, i en fa 47 que estàs casada i viatges soles, amb viatges organitzats, en aquest cas per agències de dones, i després els viatges també els fas en grups de dones, però no us coneixeu entre vosaltres.
7: No, no.
1: I ara fa 10 dies que has tornat de Mèxic.
7: Sí, exactament. A veure, jo viatjo el mes d'agost amb el meu marit, viatgem per Setmana Santa, viatgem pels ponts, tenim una autocaravana, ens hem mogut per tota Europa al llarg de tots aquests anys, i per tant jo sempre viatjo amb el meu marit. El que passa és que en el 2019, doncs, en un moment determinat, a Tarragona ens vaig conèixer amb una persona, una senyora, doncs, que tenia una petita agència de viatges per a dones. I em vaig aturar i vaig preguntar què és el que fas i on aneu. I doncs em va dir, mira, el proper viatge que farem, i això va ser el 2019, el proper viatge que faré d'aquí 3 mesos és a Jordània. I jo vaig dir, doncs mira, em faria il·lusió anar-hi. Dic, arribaré a casa.
1: No saps res, tu. No, Jordània, no et va dir a Calafell, a Jordània.
7: No, clar, perquè jo, aviam, jo a Europa ja ho he vist, d'altres vegades, i a Espanya també, per tant. I jo vaig dir, mira, Dolors, jo arribaré a casa, em parlaré amb el meu marit, li diré que vaig dir que aniré de viatge i ja està. O sigui, no vaig haver de demanar-li
1: cap autorització. I què va passar quan vas arribar a casa?
7: No, jo li vaig explicar i em va dir, bueno, si vols anar bé, cap problema, vull tenir confiança absoluta, i per tant, doncs, em va dir, endavant. I el 2019, doncs, vaig viatjar, crec que eren 13 o 14 dones, hi havia com dos grups, unes més joves, de 40 anys aproximadament, i unes altres, doncs, de 50 fins a 70. Estic parlant del 2019, jo no tenia encara 67 anys, no? Llavors, l'any següent, bueno, va ser l'any de la pandèmia, i el 2021, doncs, vaig anar a Egipte, també amb la mateixa persona que...
1: I escolta, com és això de viatjar amb gent que no coneixes? Com va ser la primera vegada? És a dir, et vas satisfer perquè ho has tornat a repetir?
7: Sí, vaig repetir el 2021 a Egipte, el 2022 em vaig fer mal al peu i vaig haver d'anul·lar el viatge a Tailàndia, vaig anar el 2023 a Dubai, el 2024 vaig fer a Xina...
1: M'encanta, perquè ho tens tot apuntadíssim, eh? Jo no sé ni què he fet la setmana passada.
7: Ho recordo molt bé. L'any passat vam fer la Índia del Nord, que em va agradar molt, el Taj Mahal...
1: Perdona, una cosa. Ara que no ens sent el teu marit...
7: No ens sent ningú.
1: No ens sent el teu marit, eh? No. Què t'agrada més?
7: Que ell està escoltant.
1: No sé. Que es posi taps, ara, que no ens interessa que ens escolti. Ara que no ens sent el teu home, o qui sigui...
7: Sí.
1: Estàs millor amb un grup de dones o amb el teu marit, o són coses diferents?
7: Són coses diferents. Jo amb el
1: has
7: meu marit
1: bé.
7: Viatjo molt bé. No. Em senti o no, ell ho sap. Nosaltres viatgem molt bé, viatgem sols. Ens agrada molt, doncs, o sigui, tenim amics, però quan fem vacances.
1: Ja.
7: Perquè tenim empresa i ja estem molt en contacte amb persones. Llavors, volem desconnectar. I, per tant, a més, també tenim una autocaravana que, per tant, ens dona tota la llibertat, saps?
1: Sí, però t'anava a preguntar què és el que fa diferent quan estàs amb altres dones o quan estàs sola. Què
7: mira,
1: és el que ho fa diferent?
7: No és ni que em senti lliure ni que haig de desconnectar. No, simplement que hi ha uns destins que em fan il·lusionar-hi, i que, com que veig doncs, que hi ha aquestes petites agències doncs, que organitzen aquests viatges, doncs, si m'encaixa el lloc i m'encaixa les dates, doncs m'hi apunto. Allà que t'hi trobes? Doncs t'hi trobes dones que no coneixes. Jo a cada viatge he conegut a dones que no les coneixia, no les havia vistes mai.
1: I això suposo que també és enriquidor.
7: I sempre hi ha persones que hi ha més feeling i que després conserves l'amistat i et continues comunicant amb elles, i altres pues, que ja no ens hem parlat més, no? Perquè, evidentment, no sempre...
1: Com a la vida.
7: És igual, no?
1: Com a la vida, exacte.
7: I jo, doncs, mentre la salut no em falli, doncs jo intentaré seguir fent uns quants viatges més. Vull dir, aquest any vam fer, doncs mira, fa una setmana que vaig tornar, que vam fer a Mèxic, però vam fer la península de Yucatán, i llavors els dos últims dies vam anar a la illa de Holbox, que vam estar fantàsticament bé, érem 9 persones.
1: Ens estàs fent amb vegeta, sí. T'hem de dir. Frenem-ho això. Carme, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies per trucar-nos. Merci.
7: Bona nit. Moltes gràcies. Bona nit.

0: els dies parlant de dones que viatgen soles i que s'ho passen bé, clar, jo així també, amb aquest percal que ens ha explicat la Carme, jo és que no sé què faig aquí, estic perdent el temps.
1: No és ben bé sola, eh?
0: Clar, això és diferent. Clar, són en grup ja, però sí, suposo que per algunes dones també d'alguna generació no fer-ho amb el marit ja és un acte revolucionari, m'imagino.
2: Però que està molt bé que hi hagi agències.
0: I tant. De fet, em sembla que en parlarem amb alguna d'aquí no res, una agència que es diu Dones Viatgeres, que ja està feta per dones. Perquè el que sí que tinc ganes de preguntar-vos, vosaltres, si creieu que pel fet de ser dones sí que hi ha unes especificitats o coses en les que heu de tenir cura o compte a l'hora de viatjar soles. O no hi penseu en tot això?
2: Bueno, jo no hi penso gaire. Tampoc és que no he anat a puestos així, és molt estrany, eh?
0: Sí.
2: O sigui, he anat a Itàlia, he anat a Londres, a París... A veure, són puestos que no...
0: No hi has pensat en això.
2: No.
0: Però clar,
2: no,
0: per exemple, tu que has anat al Senegal, a Saouira, al Marroc... Sí. Imagino que sí que hi havia més prevenció. No,
1: la veritat és que no.
0: No, com no, si anessis mira... per la plana de Vic.
1: Sí. No, la veritat és que aquí al Senegal, que ho comentàvem abans, no he tingut cap problema. Al final estava tan confiada que em descuidava de tancar la porta amb clau.
0: Clar, o sigui, ja estaves...
1: Sí que estava en un poble petit, no estava a Dakar, no estava en una ciutat gran, que suposo que sí que haguéssim pogut haver algun altre més problemes.
0: I us feu amistats? Heu fet amistats d'aquest anar soles, de seure't en un lloc? Perquè sí que és veritat que això que dèiem, hi ha dies que tens ganes de comunicar-te, hi ha dies que fàcilment doncs, pots parlar amb el cambrer per dir alguna cosa, no? Però hi ha moments també que m'imagino que potser et fa mandra, et fa por o et fa vergonya. Com viviu aquests petits obstacles lògics, diaris, de dir jo ara si parlo aquí amb aquest que tinc al costat es pensarà que estic lligant, no ho sé, m'invento. Em posaré en una situació de risc. No hi penseu? Penseu, si es pensa que lligo, doncs és veritat. A veure, digueu-me.
1: No, potser sí que el tema de començar a parlar amb algú, sobretot si és un home, doncs jo en aquest cas sí que prenc una mica més de precaucions i si no és un lloc que ja hi has anat diverses vegades i que ja, no?, identifiques sí, sí. Qui és qui. Clar, jo en el meu cas vaig començar a fer vida en aquest poble com si jo visqués allà.
0: Yeah.
1: Cantava amb el cor de l'església, anava a dinar doncs, amb dos o tres llocs.
0: Això al Senegal, eh?
1: Llocs, sí.
0: Que fort.
1: I, esclar, jo...
0: Et van adoptar.
1: Clar, a mi em van adoptar. A mi em cridaven pel carrer, bonjour la corista.
0: Bonjour la corista.
1: Perquè, clar, era l'única blanca que cantava el cor de l'església.
0: Clar,
1: la gent em coneixia i jo no sabia ni qui eren. O sigui que després, clar, això et fa agafar com molta confiança.
0: I heu fet amics d'aquests viatges que heu fet? Gent que ara després teniu contacte, us truqueu, us escriviu, etc.
2: Més que res, després, amb Instagram ara.
0: Clar.
2: Ara ja, doncs, jo què sé, he fet amiguetes d'aquests que trobes als hostels i... Normalment o vaig a habitacions de dones o perquè... És més còmode, per mi és més còmode. I normalment als hostels ja n'hi ha habitacions només per dones. I llavors doncs, vas com més tranquil·la, no? I sí, he conegut forces noies, o sigui, noies més joves que jo, clar. Però bé, en seguim parlant per Instagram i aquestes coses. Mm-hmm. I també quan he anat a... He conegut, o sigui, he anat a Itàlia, doncs... Pues, amb el tema de les canes. També he conegut a moltes dones que ens seguien per Instagram i a lo millor una que viu
0: dones
2: a
0: Itàlia. Dones amb el
2: cabell blanc. Vaig a Itàlia i ens coneixem.
0: Exacte. O sigui, ha sigut com una porta oberta per parlar amb altres dones. El fet de l'edat m'imagino que també és important aquí. Una es va despullant de manies.
1: Sí, totalment.
0: Sí, absolutament.
1: Jo crec que sí,
0: Tenim a la Laura Ventura, que coneix moltes dones viatgeres, una agència de viatges només per dones. Laura, com estàs?
3: Hola, bona nit, molt bé.
0: Què tal? Escolta, no sé si has pogut sentir una mica, però tu diries, si es podries fer un retrat una mica robot de les teves clientes, de les que busquen això, anar a viatjar soles, què tenen més aviat? Porten 30 anys casades, tenen 50 anys, com va això?
3: Bueno, hi ha una mica de tot. En quant a edat, tenim totes les edats, però sí que és veritat que la gran majoria són a partir de 45-50 anys. I són dones tant en parella com sense parella. Vull dir, a vegades la gent se pensa que les dones que venen als nostres grups pues, són, no tenen parella i per a res és així. Vull dir, està una mica allà meitat i meitat. Eh? Hi ha moltes també que tenen parella, no? Que és el tema que esteu tocant vosaltres avui aquí i que bueno, decideixen viatjar soles per diversos motius. Però digues.
0: No, t'anava a preguntar, se't confessen i diuen, és la primera vegada que ho faig, el marit em deixarà, pateixo, els xiquets els hi deixaré les cuermanyoles. Com és això? Com és aquesta conversa?
3: Bueno,
0: perquè m'imagino que hi ha gent que li costa més, i hi ha gent que ho té claríssim, però tu que deus parlar amb moltes dones, què et trobes?
3: La majoria els xiquets ja els tenen grans, llavors no s'han de preocupar per aquesta part i per la part de la parella, bueno, jo crec que tenen, la majoria ho tenen bastant clar ja, potser perquè moltes, el motiu és que a la parella no li agrada viatjar o no li agrada fer segons quins viatges, a lo millor viatgen més a prop, més viatges més relaxats, però els viatges més exòtics o més llunyans o el que sigui no els hi agrada i llavors pues, al final, pues, bueno, ja tenen una edat i una no, i arriben a un punt que tenen els fills grans que diuen bueno, pues jo ja no vull deixar de fer-ho, no? Perquè tu no t'agradi fer-ho i jo crec que ho tenen bastant clar, tot i que la primera vegada òbviament sempre hi ha dubtes de com me sentiré i com m'anirà.
0: Sí, però, les bueno, valentes són les dones, eh? Aquí.
3: Sí.
0: Escolta, sí. Dones viatgers, on la tens aquesta agència?
3: Bueno, nosaltres estem a les Terres de l'Ebre, concretament a Alcanar, però bueno, sortim sempre des de Barcelona i tenim clientes de tota
0: arreu,
3: Catalunya.
0: Eh?
3: Sí,
0: doncs escolta, ens ho apuntem, Dones Viatgeres, aquesta agència d'Alcanar, però que va per tot arreu i que munteu viatges allà on vulguin, que no ens hi apuntem naltros aquest estiu. Aquí les tres que estem aquí a la taula. Moltíssimes gràcies. Laura, una abraçada.
3: A vosaltres,
0: merci. Bona nit.
3: Adéu. The wind is in from Africa.
0: Last night I couldn't sleep. Noemí Morral i Isabel Tamayo, moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut aquesta nit, perquè jo crec que sou també una veu per l'esperança, per si hi ha algú que no ho té clar i no acaba de decidir, s'està comprant guies aquests dies, les comença a llegir i no s'atreveix, que s'atreveixi, no?
1: Que s'atreveixi.
0: Escolta, jo vull anar a l'hostal aquest de Senegal, on vas anar tu, que la propietària de l'hostal
1: sí,
0: és una catalana de Granollers.
1: Sí. Vindrem amb ella a veure't.
0: Home, sisplau. És que potser us vinc a veure jo, també t'ho dic.
1: Podem fer el viatge d'anada i tornada juntes.
0: Exacte. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a les dues i fins aviat. Deixeu els passaports aquí, quietetes una estona.

0: Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
1: Ai, com que fa tanta calor, tot i que aquí a l'estudi no es nota. Marc García Puig, bona nit. Com
2: bona
1: estàs?
2: Doncs
1: m'imagino que t'han entrat
2: calor.
1: Ganes de viatjar.
2: Sí, m'han entrat ganes de viatjar, però del que parlarem
1: té a veure. Perquè tu ens proposes avui que nedem i que nedar és un acte empoderador per les dones i moltes altres coses. Però, escolta, comencem.
2: Anem per parts. Jo avui vull convidar a totes les dones que ens escolten a que adquireixin una nova obsessió, una obsessió de les bones, que jo vaig adquirir a partir dels 40 anys, que és la de nedar. Val? Perquè, a més, he vist que és una experiència molt compartida per moltes dones que em vaig trobant quan vaig a nedar al mar, a la piscina, que moltes dones han descobert la natació en moments difícils de la nostra vida. Ens ha resultat una mena...
1: Un bàlsam,
2: una salvació, perquè hi ha alguna cosa màgica en nedar, no? En això d'agafar la bossa a primera hora del matí, a última hora de la tarda. Creua tota la ciutat. Jo creuo tota la ciutat.
1: Sí, això t'anava a dir. Per què creus tota la ciutat? Perquè te'n vas a nedar en alguna piscina en concret, sí, que t'agrada molt. Fas turisme de piscines?
2: Jo faig turisme de piscines, però és que més... Mira, deia John Berger que hi ha gent que té bars preferits,
1: sí,
2: i després hi ha gent que té piscines preferides.
1: I tu ets d'aquestes.
2: I com jo.
1: Jo anava, un temps, fa molt de temps, anava a nedar en una piscina d'aigua salada.
2: Maravilla.
1: Que es diu Claró, que és un gimnàs que està allà al costat de la Barceloneta.
2: Ah, mira, hi hauré d'anar perquè aquesta no la conec,
1: sí,
2: encara.
1: Sí, és una maravilla. Sí, que tu te fas turisme de piscina, eh?
2: Jo faig turisme de piscina i... I aquell moment en què dius, què faig aquí, l'aigua està freda, perquè sempre està freda, és igual l'època de l'any, sempre hi ha un moment en què dius, quina mandra. Però llavors entres, i com canta aquí Florence and the Machine, no? Hi ha un moment, comences a moure un mandra, i hi ha un moment que es produeix de màgia, que estàs nedant, i nedar què vol dir? Flotar, no enfonsar-se.
1: Clar.
2: I aquí està la màgia, no?
1: Clar, que dius, tot el que m'està passant a la vida no té cap pes, perquè dins d'aquest medi jo em sento bé i puc continuar,
2: sí,
1: tirant, no?
2: I jo no m'enfonso, no? Uh-huh. I això és pura màgia. Llavors jo et convido, Montse.
1: M'encanta. M'he enamorat ja, eh? Me'n vull anar a nedar. No vull estar aquí.
2: I a part, jo he descobert una connexió entre literatura, entre escriptura i natació, no?
1: Per exemple.
2: Per exemple, la Colombe Schneck, no? Colombe Schneck és l'autora de la trilogia de París que va publicar no fa massa lumen. I ella diu, defineix la seva trobada amb la natació com un moment tan important per la seva consciència feminista com, atenció, la lectura del segon sexe de Simone de Beauvoir.
1: Això es diu molt,
2: ella té 57 anys, pateix una ruptura sentimental molt dolorosa i diu que comença a nedar perquè és l'única activitat que pot fer sense plorar. Escoltem aquí a la cantautora francesa Clio.
1: Sí, sí, que a més es diu la nejosa, no?
2: La nejosa, la nedadora.
1: La nedadora.
2: I parla de nedar, no? En aquest cas, en una platja, però la Colombe Schneck descobreix, en els 57 anys, la natació a una piscina municipal de París. A una piscina municipal de París, on ella comença a prendre classes de crawl. Ho escriu en aquesta trilogia de París, que la tercera part és només un volum, un llibre, però la tercera part es diu, fixa't que bonic, Montse, La ternura del crawl. Val?
1: Oh.
2: I explica que comença a fer classes de crawl i al principi conta, no? Perquè n'ha de deixar de comptar. Comptes, sí, piscines, comptes braçades, no? I en uns mesos, al cap d'uns mesos, es dona compte d'una cosa, que és que comença a avançar els homes en els carrils. Que és una cosa que a mi també m'ha passat i que moltes oients crec que els hi haurà passat.
1: Al tanto.
2: Al tanto, aquests homes musculosos.
1: Són unes sirenes.
2: No, perquè... Bueno, comença a avançar aquests homes musculosos, alts, no? I ella es dona compte que ella, que pensava que tenia un cos maldestre, gran, no? Que de repent al nedar descobreix, no?, que allarga el seu cos, que desenvolupa força, que comença a confiar en la capacitat del seu cos per no enfonsar-se, i a més hi ha tot un tema del ritme, la respiració, aquesta sensació de fluïdesa, no?
1: M'encanta, m'encanta. Natació ja, totes.

0: Cançó mitiquíssima de finals dels 90, d'aquest grup de Sant Sebastià, que eren La Buena Vida, que jo sé totes les cançons de memòria d'aquest grup.
1: I aquesta diu una cosa molt bonica, que diu "Tiene el corazón azul de nadadora". Jo convido a tothom a que el cor se'ns torni una mica blau, avui, no? Perquè fixa't una cosa, els experts, i poso experts entre moltes cometes, aquí ho heu parlat moltes vegades al programa, tu te n'has fet un fart de sentir-ho, però mai suficient, no?, com se'ns desprecia les dones en l'àmbit de l'esport, no? I jo, per preparar aquesta secció, he buscat, no?, i he trobat articles que diuen que la natació és un dels pocs esports on les dones podem superar els homes. Llavors, ho poso entre moltes cometes perquè, no?, segurament aquí hi ha un biaix de gènere, no?
0: Absolutament.
1: Però sí que m'ha agradat les raons que donen. Les imagines, Montse?
0: No, tira, tira.
1: Val, doncs, resulta que tenim un cos que representa que és millor per la flotabilitat. I les raons d'això són
0: perquè
1: raons...
0: tenim pits, cul...
1: Perquè tenim més acumulació de greix, un 16% més d'acumulació de greix a malucs, no? Els llocs on no ens agrada tindre greix, doncs això ens serveix...
0: Ens serveix per flotar.
1: Per flotar. I també la menor densitat òssia, no?, que és una cosa que ens castiga molt a les dones, a més a partir de certa edat, doncs per nadar, aquelles coses que rebutgem molt del nostre cos,
0: són
1: resulta...
0: Són bones per nadar i per resistir a l'aigua. Escolta, jo no vull que acabem aquesta secció sense parlar d'un llac que jo no he nedat mai, però vaja, que està a Londres.
1: Sí, jo convido a tothom que ens escolta a que vagi. Hi ha una sèrie de llacs a Londres que estan al Hampstead Heath, on la gent va nedar. Però en concret hi ha un, que és el Kenwood Ladies Pond, que és un espai reservat només per les dones i que compta més amb un servei de voluntàries que fan de socorristes, no? I jo ho vaig descobrir a través de la Deborah Levy, que explica, que és una autora
0: que ens encanta.
1: Ens encanta, que en el Coste de la Vida, que és una espècie de relat autobiogràfic, explica com la seva mare li va ensenyar una tècnica per buidar els seus pensaments a un d'aquests llacs de Hampstead Heath, no? I la Deborah Levy, en tota la seva obra, la natació està molt present i, a més, crea uns paral·lelismes molt bonics entre nedar i escriure, no?
0: I també parla de que quan nada va buidant els seus pensaments, els deixa a l'aigua, podríem dir.
1: Sí, això és la tècnica que va aprendre de la seva mare. En concret, li va ensenyar una tècnica per lliurar-se per complet a l'aigua, surant amb la mirada cap al cel, buidant els seus pensaments. Això és una cita de El Coste de la Vida. I ella explica, en El Coste de la Vida, reflexiona molt sobre el seu matrimoni fallit i la seva decisió de no tornar, en una metàfora, nedant cap a un vaixell que s'estava enfonsant i decidir nedar cap a altres llocs. I, per exemple, ens explica que fa aquest turisme de piscina per tota la ciutat de Londres, acompanyada d'una amiga seva adinerada, que va anar amb el xofer, i van per les piscines de Londres nedant, no? Uh-huh.
0: M'agrada aquesta idea de surar, de flotar per aquesta cosa de que per moltes coses que et passin, les dones estan allà resistint i aguantant, eh?
1: I fixa't una cosa molt curiosa, que la natació en aigües obertes, perquè no volia acabar sense parlar, no?, de fet, en aquests llacs de Hampstead, ara s'està cobrant entrada. Hi ha tota una batalla amb això, no?, perquè també el fet de nedar parla molt sobre l'espai públic aquàtic, no?
0: Clar.
1: I la natació en aigües obertes en el mar no costa diners, no? És important sortir sola, quan encara no en saps, i tot plegat, però les dones hem estat pioneres de la natació en aigües obertes. De fet, les dones que durant els principis del segle XX volien nedar i no se'ls estava permès, se les denominava sufragistes de la natació. I van lluitar molt, no?, per aquests espais.
0: Com perquè ara ens prenguin les piscines.
1: Sí.
0: Marc García Puig, és que em queden 3 segons per acabar el programa.
1: 3 segons suficients?
0: No, 3 segons, no. Que mira,
1: per comprometre't que demà anem a nedar.
0: Demà. Nosaltres a les 9 de la nit farem aquest programa remant com sempre, amb l'equip de les Dones i els Dies. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba avui al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat de Zapatero. La ministra portaveu Elma Saiz assegura que l'exdirigent retrà comptes degudament.
2: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori a Zapatero s'allargui fins demà dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli continua caient abans que aquest divendres s'assigni l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I el barril de Brent ja està per sota dels $79. Trump va dir ahir a la cimera del G7 a Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Tot plegat mentre Putin ha signat el decret que convoca eleccions legislatives per al setembre en un moment de baixa popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Avui els metges tornen a estar cridats a fer vaga. És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
1: Avui el Parlament aprova una llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de diferents associacions d'afectats perquè aquest material que l'OMS vincula a més de 100.000 morts anuals arreu del món desaparegui. El doctor Josep Terrés, especialista en patologia respiratòria, es considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa. La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV del dilluns passat a Madrid.
3: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president.
4: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
3: Ahir, el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
5: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
3: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: Esports, Leo Messi s'ha estrenat al Mundial amb un hat-trick. Argentina, la vigent campiona, ha tingut un debut somiat amb una clara victòria contra Algèria per 3-0. Amb els seus 3 gols, Leo Messi iguala Miroslav Klose com a màxim golejador històric dels Mundials i s'ha convertit en 38 anys, en fa 39 la setmana que ve, en el primer futbolista en jugar en 6 campionats del món.
3: Aquesta matinada, Noruega s'ha imposat a l'Iraq per 4-1 amb doblet d'Erling Haaland. Aquest dimarts al vespre, França ha derrotat Senegal per 3-1 amb doblet de Kylian Mbappé. La jornada es completarà a les 6 del matí, hora nostra, amb una Àustria-Jordània.
1: El Barça ha jugat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien per 0-3.
3: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Izan González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà. Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 17 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que aquest dimecres el temps serà assolellat i molt càlid, més que dimarts, més que ahir. El sol ens acompanyarà tot el dia i només al Pirineu durant la tarda hi haurà nuvolades i alguns ruixats. La calor serà de ple estiu, amb moltes màximes per sobre dels 35 graus i arribant als 38 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, bon dia de nou.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Begur, al Baix Empordà, veuran sortir el sol a les 6 i 11 minuts i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. El 17 de juny del 1971 va néixer Paulina Rubio. La cantant empresària i model mexicana ens ha deixat reflexions com aquestes. El luxe absolut és simplement estar despullada en una platja.
0: És que home, clar, perquè és que a més Paulina Rubio no tenia aquella platgeta privada a casa seva, no?
1: Segur.
0: Home, també et dic que tenia un trosset de platja. Àlex Bosch, bon dia.
2: Bon dia.
0: Una platgeta privada, un trosset de platja per tu.
2: Ha d'estar bé,
0: ha d'estar bé.
2: Passa que jo no soc molt avant del nudisme, t'ho dic ara. Per respecte als altres.
0: Ah, jo sempre ho dic als altres. Mira, a la merda. Qui no vulgui mirar, que no miri. Bé, de fet, com ens estava comentant la Lara, la seva música i, sobretot, la seva personalitat, som pura cafeïna. És un artista que podria

0: ha un artista que no deixa indiferent a ningú, evidentment, és ella, Paulina Rubio. És coneguda com la xica dorada i, de fet, no ha deixat de regalar-nos cançons que s'enganxen com una mala cosa. A tot això cal sumar-li que la Rubio, home, doncs, té una personalitat tan potent que sovint ha estat gairebé tan protagonista com la seva música. Sempre descarada, diu el que pensa, defensa les seves opinions i no acostuma passades a percebuda. Aquesta manera de ser li ha valgut tant admiradors incondicionals com algun mal de cap mediàtic. De fet, ha protagonitzat algunes polèmiques força sonades, entre declaracions inesperades, disputes públiques, moments virals i alguna situació que ha fet córrer rius de tinta a la premsa del cor. La cantant ha ofert més d'un titular memorable. De fet, hi ha qui diu que Paulina té un talent especial per convertir qualsevol aparició pública en un tema de conversa. Però segurament aquesta combinació de talent, espontaneïtat i forta personalitat és una de les claus del seu atractiu. Tant si és pels seus èxits musicals com per alguna anècdota sorprenent, Paulina Rubio continua sent una artista capaç de generar interès i de mantenir-se en el focus mediàtic després de tantes dècades de carrera. I si hi ha una cosa que està clara és que amb ella l'avorriment no acostuma a estar convidat a la festa. I parlant de festa, avui Paulina Rubio bufarà espelmes perquè avui en fa 55. I amb l'huracà Paulina arrenquem els matiners d'avui dimecres. Agafeu-vos fort que fins a les 6 us prometem un temporal radiofònic memorable per celebrar que és meitat de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, arrenquem el programa d'aquest dimecres, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, estimat.
2: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Doncs mira, amb aquella nostàlgia previnguda de saber que hem vist a Messi marcar un hat-trick, però saber que també l'estem veient davant del seu últim mundial. Llavors, ha sigut meravellós.
0: Un xoc de sentiments, Maiol.
3: Sí, és clar, perquè és allò que ho estàs veient, però saps que s'acaba.
0: Oh.
3: I ja pensaves que s'acaba el 2022, però, bueno, avui l'hem vist marcar un hat-trick, ha sigut fantàstic.
0: Molt bé, s'ha acabat un altre partit, no, ara, ja?
3: A l'Argentina 3, amb 3 gols de Messi. Sé que estàs nerviós per l'Àustria i Jordània de les 6.
0: Sí, estic... No puc. És que jo amb el Mundial no dormo bé aquests dies.
3: Clar, perquè s'han de mirar molts partits.
0: Molts partits, massa, no dono abast.
3: Amb el França-Senegal, després has vist el doblet de Haaland amb Noruega,
0: totalment,
3: contra Iraq, i ara amb Messi marcarà aquest hat-trick contra l'Argelia.
0: Sort en tenim de tu, que ets el qui no dorm, si estava
3: dient. Bueno, jo no dormo per moltes altres causes, però si mirem el Mundial intento dormir bé, però clar, quan m'he llevat estava jugant Messi, llavors què vols que
0: normal,
3: passi?
0: Normal. Escolta'm, què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio?
3: Doncs mira, un que no sé si ha dormit bé o no és José Luis Rodríguez Zapatero, que avui declarava del jutge d'instrucció pel cas Plus Ultra i per les seves joies de la Caixa Forta, que va intentar aplaçar-ho, però el jutge li ha dit que no serà a les 9, és jutge d'instrucció, per tant la declaració és a porta tancada, però estarem pendent de tots els detalls i de tot el que en vagi sortint. També anirem al Congrés dels Diputats, després del que va passar ahir amb aquest intent de Junts de que es votés un intent de convocatòria electoral. Avui hi ha sessió de control que serà i s'espera molt tensa, i després parlarem de bancs amb Santiago Niño Becerra. Atenció a l'advertència que té el catedràtic per nosaltres.
0: Ui.
3: Passa, després, per rebaixar
0: un moment, Niño Becerra, banc, advertència...
3: 3:15 del matí, el
0: molt
3: matí de Catalunya.
0: Escoltarem.
3: No puc dir això.
0: Molt bé.
3: Després passejarem amb l'Albert Tom, que crec que ens ho alegrarà una mica més.
0: El contrapunt.
3: Parlarem de televisió i sèries amb la Mariola Covells i el Darío Porras, i a les 11 un català a la cort de Carles III. Només t'ho dic, dic aquí.
0: Treballa allà?
3: Sí, és un dels assessors de Carles III. Molt interessant. Marc Palai.
0: M'encantaria treballar... Ah, home, m'encantaria treballar al un lloc d'aquests així, Casa Reial...
3: Sí,
0: els despatxos...
3: Doncs queda fins les 11 i demanar-li feina.
0: Vinga.
3: El que passa és que jo crec que els matiners...
0: No renovem la temporada que ve?
3: No, sí, jo crec que pots fer les dues coses. Entres a les 4, fas matiners, i després quan acabis matiners... No, demanes que entra des d'allà. Nosaltres t'ho acceptarem.
0: Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: El nostre rei de les matinades és l'Àlex Bosch. Àlex, què

0: passat al món mentre dormíem.
1: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que l'actor Sean Penn, guanyador de 3 Oscars, prepara una nova pel·lícula inspirada en un dels episodis més convulsos de la història recent dels Estats Units. És l'assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021. Sean Penn no només la dirigirà, sinó que serà l'autor del guió, i la cinta explicarà la història d'un policia que va viure aquell atac en primera línia i que a més va quedar atrapat dins del Capitoli. I atenció, perquè segons diuen els mitjans especialitzats, l'actor que faria d'aquest policia seria Bradley Cooper.
2: Carai!
1: Pinta bastant bé, eh? Recordem que aquell dia centenars de seguidors de Donald Trump van assaltar el Capitoli per intentar impedir la certificació de la victòria electoral de Joe Biden. Trump sempre ha negat tenir qualsevol mena de relació amb aquells fets, i després de tornar a la casa, després, quan va tornar a Casa Blanca, una de les primeres coses que va fer, això sí, va ser indultar a tots aquells que es van estar
0: implicats o condemnats
1: per l'assalt. El projecte encara manté alguns secrets.
0: Com es diu, fase embrionària, Àlex?
1: Fase embrionària, eh? De moment no sabem qui és la gent que ha inspirat, la gent real que ha inspirat la pel·lícula, però sabem que el rodatge començarà l'any vinent. El que sí et puc avançar és que Donald Trump no té cap ganes d'anar a l'estrena d'aquesta cinta.
0: Per què serà, pobre Trump? Escolta, és que sempre està, sembla com la nanet rondinaire, Donald Trump. No s'alegra mai per res.
1: No seria un tio molt simpàtic. En tot cas, i abans de marxar, tinc novetats sobre el teu amic Tim Payne.
0: Ja.
1: Està traient bastant de suc a la seva fama. És bastant llest, aquest noi.
0: A veure, un aplaudiment per Tim Payne. Tim Payne. Molt bé, Lara, gràcies per aplaudir efusivament.
1: Que sàpigues que aviat marxarà de Nova Zelanda, la terra que l'ha vist créixer.
0: No m'ho diguis.
1: Sí, se n'anirà a viure a la ciutat d'Assumpción, al Paraguai.
0: Què? I això?
1: El qual està a punt de fitxar pel Club Olimpia, un dels històrics del futbol sud-americà.
0: No puc creure.
1: Amb 32 anys, que ja és una edat bastant elevada per jugar a futbol, tu que en saps.
0: Sí, i tant.
1: Li faran un contracte de 18 mesos.
0: Mira.
1: 18 mesos al Paraguai. Un any i mig.
0: Escolta'm, gens malament.
1: Per quants diners estaries disposat a anar al Paraguai a treballar?
0: Jo?
1: A futbol, eh?
0: 30 euros?
1: 30 euros? No
0: sé, milions, uns quants milionets, no?
1: Cobrarà una mica més de 300.000 euros.
0: Pensava que seria una mica més.
1: Són 17.000 euros mensuals per un jugador que no ha cobrat aquests diners en sa vida jugant a futbol.
0: I ell ha dit que sí, eh?
1: Sembla que sí, que se'n va cap a Nova Zelanda, cap a Paraguai.
0: Escolta, que es convertirà en un dels jugadors coneguts a nivell mundialment.
1: Un any i mig jugant allà.
0: Fantàstic de temperatura.
1: No tindrà temps d'anar a Nova Zelanda.
0: Una miqueta d'un combinadet després d'esmorzar i té el matí fet. Gràcies, Àlex. Fins ara. Ara arribat ja pràcticament a un quart de 6 del matí i un minut. Molt bon dia, matiners. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor pel projecte que coordina el Vall d'Hebron Institut de Recerca per provar un nou fàrmac més eficaç i menys tòxic per als infants amb càncer. Rep el nom de Projecte Fènix i farà un assaig clínic amb un medicament experimental amb infants que no han respost al tractament i, per tant, no tenen gaires opcions de sotmetre's a teràpia.
0: Bones notícies per engegar aquest dimecres meitat de setmana amb aquest món millor que ens explica cada dia l'Andreu Merino. Ai, alerta, per favor. Marta, de què parlarem poc, sisplau?
2: Doncs de com és la vida.
0: No marxeu oients dels matiners.
2: A veure, tots recordarem, jo si no ara posarem el tall, d'aquell nen, l'Álvaro, que quan tenia 12 anys es va fer viral a Aragón Televisión per aquestes declaracions que va fer a una reportera a les piscines de Teruel.
4: ¿Qué te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
5: Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
4: Oye, madre,
5: y
4: no, hay un montón de gente.
5: Tranquila, y muchísimo más tranquilo este.
0: Riol.
2: Les mans al cap.
0: Hauria d'haver gravat.
2: Tenia 12 anys, ara
0: sí,
2: ja
0: sí,
2: és un home adult de 25 anys i ha explicat en una entrevista que no va poder sortir de casa durant 5 anys, que va rebre moltíssimes agressions i amenaces de mort. Va haver d'afrontar-se a 17 judicis per aquell vídeo, un vídeo que, per cert, mai va donar autorització per gravar-lo i que ara ha après, diu, a riure's d'ell mateix, però que en aquell moment li va costar i molt.
0: Esperem que almenys hagi après la lliçó.
2: Segur.
0: Saps què passa? Que jo penso que en aquesta edat hi ha moltes coses que s'escolten o entre grups o a casa.
2: Això ho sentia a casa, aquest nen.
0: Casa, amics...
2: Una de les dues coses.
0: Una de les dues coses.
2: Les dues coses.
0: Perquè és com un... És com un argument que ja porta molt integrat. Ell respon sí. molt fluidament a tot això, sí. perquè això s'acaba escoltant en algun lloc.
2: I que tens 12 anys, no en tens 6, que potser se te'n va una mica més...
0: Aquesta efervescència de l'adolescència. No? Bé, en tot cas, Álvaro, una abraçada des de la ràdio, gaudeix de les piscines i comparteix la vida amb la resta de la humanitat, que aniràs una mica millor. I mentrestant, amb quina bona notícia engeguem al matí?
2: Doncs que l'equip de robòtica de l'Escola dels Maristes de Girona ha guanyat 2 premis internacionals.
0: Moment, tracta... això escolta'm una cosa. Per això es mereix un altre aplaudiment. Molt, molt.
2: Es tracta d'un equip que necessitava 20.000 euros per viatjar a Atlanta i assistir a aquest concurs, que és una de les competicions internacionals de robòtica educativa més prestigioses de tot el món. A l'abril, finalment, va aconseguir el finançament a través d'administracions particulars i empreses privades i ha tornat del certamen ara amb 2 guardons sota el braç. I és que han creat un robot per apropar l'arqueologia als infants.
0: En veus?
2: I és com una mena de maleta interactiva que té, doncs, recursos adaptats a diferents edats, per tant, serveix per nens de totes les edats.
0: Molt bé. Vols ser arqueòloga?
2: No.
0: Doncs seguim.
2: Però si volgués, ho faria servir.
0: Veus, ella...
2: Molt ben tirat.
0: Vinga, vinga, cap a 6:15 del matí. Motius per saltar del llit. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar en el Joc del Tresor que organitza l'empresa Bagenca Gaudire. Es tracta d'un joc de pistes per descobrir 2 tresors, un amb 3.500 euros i un altre amb 1.500. Poden estar enterrats arreu de Catalunya en llocs segurs i accessibles. Els participants poden formar grups d'un màxim de 6 persones i cada diumenge rebran un correu electrònic amb una nova pista. Per trobar els tresors, cal combinar la lògica, l'observació, la cultura general i el treball en grup. Les inscripcions comencen aquesta tarda al web eljocdeltresor.cat i estaran obertes fins a l'1 de setembre. Es calcula que el joc pugui durar entre 2 i 3 mesos, però, és clar, dependrà de la destresa dels participants.
0: Gràcies, Ot. Amb només 10 minuts, pràcticament 6:15 del matí, us estem ara acompanyant, com cada dia de dilluns a divendres, a Catalunya Ràdio, fent el primer cafè del dia amb vosaltres. I arriba el moment, l'ara, de saber com batega el cor aquest matí.
2: Doncs batega amb Rosalia.

0: Ah, no m'esperava que
1: fessis. Ara jo tampoc. Ara m'has despertat de cop.
2: A veure com feu els falsets, no. Vosaltres, operístics. Veus? Ah, Rizzo,
0: no,
2: va.
0: No. Va, Rizzo,
2: una cosa.
0: Ja. Que no.
2: Un falset.
0: Que no, res, que no. Això m'ho guardo per la intimitat.
2: A veure, ja avisem que el tall de Rosalia se sent fatal, però què ha passat?
3: Us avisem. La cantant ha aturat un concert a Sevilla per explicar un fet insòlid. Tenim el tall, se sent força
2: molt malament.
3: Malament. Perquè és dins un concert.
2: Però nosaltres el fotem però igualment, el clar que sí.
4: He said that he is a scientific. He has found out a molecule. He put my name.
2: No sembla ni ella, és que no sembla ni ella. A veure, què ha passat exactament?
3: Es veu que en aquest concert hi havia entre el públic Miguel López Rivera, que és un científic andalús que va batejar una proteïna que va descobrir ell amb el nom de Rosalia. Es tracta d'una molècula en forma de castanyola i que per això li va recordar molt a l'artista i li va posar el seu nom.
0: Fortíssim.
3: I Rosalia, doncs, se n'ha assabentat, sabia que doncs, en aquest concert hi havia aquest científic i li ha volgut agrair amb aquest gest en ple concert i ha explicat aquesta anècdota.
2: Vaja, que Rosalia ja té una proteïna.
3: Molt fort, eh? Això fa il·lusió, eh?
2: Sí.
3: A mi m'agradaria.
2: A mi em truquen i em diuen, hem posat la proteïna Canalies?
3: Et falta la proteïna Canalies, saps?
2: Avançem.
3: Està bé.
2: I m'encanta. El cor també batega amb Martina Klein.
1: Sí, perquè en una conversa amb Sílvia Abril, al 2CAT, al programa I ara què, han parlat sobre la maternitat sí? I com viuen el fet de ser mare als 40 anys i tenir unes filles doncs, que ara estan entrant a l'adolescència. Deien això.
5: I entre elles, que no són elles, i nosaltres, que no som nosaltres, perquè tu quan la vas tenir? Jo tenia 40. Ah, doncs pues com jo vaig parir amb 41. La meva té 9. Però sí que comencem a veure doncs, que ella sap que, més que nosaltres, que s'enfada amb mi i no s'enfada amb ell. Fa una ràbia. Però a mi em passava també, o sigui, la complicitat jo sempre l'he tingut amb el meu pare i el xoc és amb la meva mare. Escolta'm, i ser mare als 40, creus que té avantatges o...?
6: Jo crec que són avantatges. Sí que és veritat que la gent diu que tens menys energia, però jo no sento que jo als 40 he tingut menys energia. Tampoc sento que tinc ara menys energia, o sigui que no és un tema d'energia.
2: Meravellosa Martina Klein parlant amb Sílvia Abril. Una conversa deliciosa.
0: Sí,
2: que
0: guai.
2: Parlant de la maternitat. I alerta perquè Sergi Pàmies ahir ens va deixar un so de ràdio impactant.
3: Sí, perquè va admetre que vol que Espanya guanyi el Mundial.
2: Bueno.
7: Jo vaig amb Espanya. De manera que el que haig de fer, intentar que no se'm noti gaire que vaig amb Espanya, perquè sé que visc en un lloc...
8: Però tens arguments, per exemple. Aquest any l'equip està ple de catalans.
7: Aquest és un argument que no val, perquè aquest argument, pel que jo he acabat entenent del sentiment nacional català, és nosaltres hauríem de tenir selecció pròpia. Sí. Si tinguéssim selecció pròpia, aquests 8 o 9 jugarien amb la catalana.
2: Vinga, va, que en 7 minuts arribem ja a 6:15.

0: aquestes hores del matí, quina delícia de cançó per arrencar aquest dimecres, Marta.
1: Sí, un 17 de juny del 78, Andy Gibb es convertia en el primer artista en solitari de la història de les llistes d'èxits dels Estats Units a aconseguir que els seus tres primers llançaments arribessin al número 1, quan aquest tema que estem sentint, Shadow Dancing, va arribar al capdamunt d'aquesta llista, la curiositat és que, tot i que els Gibbs eren britànics, al Regne Unit aquest èxit doncs no va triomfar gens, sí que ho va fer, evidentment, als Estats Units, on va acabar venent més d'un milió de còpies. La versió, per cert, sonava a la ràdio, durava uns 4 minuts, però es va acabar publicant una versió especial disco de més de 6 minuts, pensada doncs precisament per les discoteques.
0: Ara ja la ràdio és tan poc probable que punxin una cançó de 6 minuts. Sí. Mira que abans ho feien, amb Queen, i ara les ràdios musicals...
1: Però ara que... ho tallen a...
0: 3 minutets.
1: Sí, tant.
0: Nosaltres ara tenim no 3 minutets, però sí 30 segons per saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 17 de juny la lluna entra a Lleó i l'ambient pot posar el focus en com ens mostrem, com estimem i com busquem reconeixement. A més, aquests dies Venus a Lleó farà oposició amb Plutó a Aquari i això pot remoure els vincles amb més intensitat. Poden aparèixer preguntes sensibles, qui em veu, qui em valora, qui ocupa massa espai, si surten gelosies, orgull o ganes de controlar. Atenció, potser no és amor, és por disfressada. Avui, millor parlar clar que entrar en jocs de poder. Que passeu bon dia.
0: Està clar que tenim els astres també acabar la temporada, t'ho dic.
1: És que estem
0: aquí, estem aquí.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: És la nostra dona dels aniversaris, l'Anna Garcia, qui bufarà espelmes avui.
1: Avui felicitem l'huracà Paulina Rubio, que avui 17 de juny arriba als 55. No, aquesta és la Rosalia,
0: Va.
1: També en suma un mes fins arriba als 81 l'admirada, respectada i fabulosa periodista Rosa Maria Calaf, i qui li espera...
0: Què fa?
1: És que m'està fent pessigolles, d'acord? I qui li espera un dia que regalta flow és a Kendrick Lamar.
0: Que hem d'avançar.
1: Home, així no puc. El raper i productor americà celebrarà cantant Yo,
0: molt bé.
1: Que bufarà 39 espelmes. Dit això i havent-los felicitat a tots, només toca dir que tingueu un dia...
0: Què?
1: Jo passo.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, El Matiner.
0: Li posem una mica d'humor a aquestes hores del matí, que és el que ens queda per acompanyar-vos en aquest primer cafè. Benvinguts a Catalunya Ràdio, fent els matiners. Ja esteu escoltant aquest flow de cançó que segur que us empenya a començar el dia amb bona energia. Groovies in the heart, delight.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. A partir de les 10 farem la passejada amb Albert Om. A la tarda repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco i recuperarem històries dels mundials amb Enric Alpena. Per què el Japó ha trencat amb les polítiques pacifistes? El Catalunya Nit avançarà un nou capítol del Mapa Mundi amb Cèlia Sarnades.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 17 de juny. Ana Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
3: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà per delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. Una de les coses que haurà d'aclarir és l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx i que estaven valorades en 1,3 milions d'euros i també el suposat cobrament de comissions il·legals en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Des de l'executiu de Pedro Sánchez li fan costat, sentim la ministra portaveu Elma Saiz.
4: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
2: Serà, evidentment, un dels temes d'actualitat d'aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. I en un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
3: Mercedes González ha assegurat que no ha format mai part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen el govern espanyol i que no ha interferit mai en cap investigació de l'UCO. Això després que, precisament, l'UCO indiqués que totes dues s'haurien reunit almenys 3 cops.
5: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
2: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a la negociació amb el departament.
3: Pel número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
3: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
7: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
2: Estàvem parlant, evidentment, d'aquesta convocatòria d'eleccions anticipades, en cap cas res de negociació amb el departament. Error meu. Avancem. El preu del petroli continua caient i ja se situa per sota dels $79.
3: El preu cau davant la firma imminent de l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Hormuz. A més, diverses informacions periodístiques apunten que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres. I amb el conflicte de l'Orient Mitjà encarrilat, Donald Trump s'ha reunit amb el president ucraïnès, Vladimir Zelensky, i ha pressionat Putin perquè posi fi a la guerra.
2: Però Putin com si sentís ploure.
3: Sí, Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa als líders del G7.
8: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
2: Tornem a casa nostra perquè avui recordem que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
3: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament.
2: I, per cert, el govern ha hagut de corregir la consellera d'Interior per unes declaracions fetes aquí, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Sí, Núria Parlon va donar per aturat el pla pilot per tenir Mossos de Paisà als instituts, molt criticat pels docents.
9: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: però el govern insisteix que tot continua igual.
3: I defensa que la prova pilot és bona per als centres educatius que tenen més conflictivitat. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
10: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
3: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà.
2: Gràcies.
3: Fins ara.
2: Fins ara. 6:15, 4 minuts. A aquestes hores saludo Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
11: Què tal? Bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera. Bon dia, Maria.
12: Bon dia.
2: Com duia les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
11: Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia, no perquè hagi parlat a les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a les 9 a l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i El Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un president espanyol davant del jutge.
12: Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahí al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez.
11: En Crònica Internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del Grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta l'Ara.
12: I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
2: I si fem un repàs als articles dels diaris, avui els editorials tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
12: La Vanguardia destaca que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però Moscou manté tancades les vies del diàleg.
11: El rotatiu del grup Godó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al club comunitari.
12: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, a qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
11: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
12: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
11: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea a la qüestió ucraïnesa.
12: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
11: El diari de Prisa adverteix que Brussel·les no pot resignar-se a que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
12: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
11: El rotatiu creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
2: 6:17, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dimecres, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Escolta, moment de repassar la premsa digital, no?
13: Sí, home, i tant.
2: Som-hi?
13: Vinga.
2: Per què ha parat un concert, Rosalia?
13: Doncs que m'heu dit els matiners, perquè un científic de Harvard, d'origen andalús, ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert. En un vídeo que s'ha fet viral, la cantant no s'ho podia creure per la cara paga i va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. Li ha posat concretament R i Depp, tot junt, de la combinació...
2: Ridep, que seria, eh?
13: Ridep, sí. Dit així, potser no ho identifiques, però R de Rosalia, una I, i de la Depp de Despecha. Ho recull la Razón i Versos.
2: No Depp de Descansi en Pau.
13: No, no, de Despecha.
2: El nou paraulògic, alerta, ara de geografia.
13: Sí, un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu Els 947 i l'ha creat l'Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics a contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta. Qui poc...
2: Com em perdria.
13: Sí.
2: Com em perdria.
13: Com a molt...
2: Que divertit.
13: Sí. I l'altre és situar el municipi correctament al mapa. Aquí potser feinaria una mica més.
2: Depèn d'on, eh? eh? També t'ho dic.
13: També és cert. Veiem aquest fenomen al web del 3CAT.
2: La notícia, molta atenció, que agradarà als fans de Toy Story 5.
13: Que obre a Madrid la icònica pizzeria de Toy Story 5, la Pizza Planet. És una experiència immersiva amb pizzas tematitzades. Serà una de les quatre ciutats que tindran aquest restaurant al costat de Los Angeles, Seúl i Londres. Ho veiem al 20 minutos.
2: Qui encara no s'ho creu?
13: Doncs un dissenyador manresà que ha fet el retoc de vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa, la marca Longchamp. El regisseur explica la seva història. Ell mateix diu que va ser surrealista i que va ajustar-li les mànigues de la camisa, els baixos, els pantalons i part de la cintura.
2: Molt bé, escolta'm, doncs moltes felicitats al Marc Sánchez de Longchamp.
13: Això mateix.
2: Marc Jurado, que no para de fer calor, que no paran de pujar les temperatures, sí, no, que tenim tocants a l'estudi de Catalunya Ràdio.
11: Escolta'm, és que falten 4 dies, però que més és literal, falten 4 dies perquè arribi l'estiu.
2: Sí,
11: tenim una recta final de primavera amb una calor totalment d'estiu. Avui s'esperen valors de 35 graus a les comarques de l'interior, de 38 a Ponent també a les Terres de l'Ebre. El dia serà un dia més assolellat. Només a la tarda hi haurà alguna nuvolada al Pirineu que deixarà algun ruixat.
2: Hola de nou, Marta Viana.
14: Hola, Canalies de nou. Sí,
2: doncs
14: sempre.
2: Doncs vinga, anem a repassar alguna coseta d'alguns apunts culturals que sempre ens interessa.
14: Vinga, a veure, si sou fans de Gaudí, atents a la nova exposició que es podrà veure a partir del setembre a l'Espai Imagina, que serà un nou centre d'experiències a Barcelona impulsat pel grup MediaPro. Es dirà Codi Gaudí, l'experiència inèdita, i serà una exposició d'última generació que ens descobrirà doncs, els edificis de Gaudí que no s'han construït mai. Per tant, una cosa, això sí, a partir de setembre. En aquest cas, cosa espera avui mateix. Estrena al Teatre Acadèmia La Ruta de Lluïsa Cunillà, amb muntatge dirigit per Carlota Subirós i amb un repartiment de luxe com és Alberto Díaz, Albert Prat i Sergi Torrecilla. Això es podrà veure només 3 setmanes, fins el dia 5 de juliol. I avui també al Teatre Apolo passa això.
2: Coneix.
14: I tant, el Llac dels Cignes al Teatre Apolo, en aquest cas de la mà del Ballet Clàssic Internacional. També s'hi estarà molt pocs dies, fins el dia 28 de juny, per tant, si els voleu veure, correu i aneu a comprar les entrades. I seguim amb un festival que estem explicant aquests dies, com és el Festival Blau Marí, que s'està fent al Port Vell de Barcelona, on avui actua
2: Gips

0: És impossible no despertar-se amb bon humor escoltant ara mateix a Catalunya Ràdio Gypsy Kings.
1: És que és fantàstic, ja està. A partir d'aquí ja té feta la setmana en qualsevol que l'escolti. Concert avui al Port Vell, on aquests dies s'està fent aquest festival, és a 9:45 del vespre.
0: I acabem parlant l'alerta d'un altre clàssic del mercat de música viva de Vic.
2: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, estava perdut, aprenent.
0: Ja coneixem el cartell, Marta.
1: Sí, el festival que es farà a la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre i passaran Ginestà, Marina Herlop, Quimi Porteto, Momi Maiga, hi ha un munt d'artistes. Aquest any, per cert, també s'entregarà per primera vegada el Premi Marc Lloreta a la millor cançó en català. És un premi promogut per Mishima com un homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival que va morir, recordem, el 2025.
0: En pràcticament 2 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Moment de moure el dial de la ràdio. Avui, fins al desembre del 2005, el programa La Forquilla d'aquesta casa, en aquest cas de Catalunya Informació, li dedicava el capítol a la taronja. Joaquim Vila, en Joan Morrià i en Josep Maria Blas repassaven així els orígens d'aquesta fruita.
3: La taronja, o cítrix, que es va originar fa uns 20 milions d'anys al sud-est asiàtic.
4: Joan Morrià.
3: Des de llavors i fins ara han sofert modificacions degudes a la selecció natural, a les hibridacions naturals i a les produïdes per l'home. La seva dispersió va lligada als grans moviments migratoris, per exemple, a les conquestes d'Alejandro Magno, l'expansió de l'Islam, les creuades i el descobriment d'Amèrica. Les varietats actuals són molt nombroses de la taronja. La dolça, Citrus aurantium. L'amarga, Citrus sinensis. Conformen el grup dels cítrics més diversificats i amb més varietats en el mercat. Les propietats, ja ho sabeu, van tenir un lloc destacat, sobretot amb la vitamina C, que és altíssima. Estimula la gana, és excel·lent per la digestió i la cicatrització de les ferides.
0: I a aquestes hores del matí, quan amb 12 minuts arribem a les 6 del matí, al Perú falten 12 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
5: Buenas noches, matiners. Més de 90.000 persones caminant una desena de quilòmetres i a 4.000 metres d'altura. Això és el Cuyurriti, una festivitat religiosa peruana que se celebra cada any a mitjans de juny. ...58 dies exactes després del diumenge de Resurrecció és la data en què desenes de milers de cristians es mobilitzen arreu del departament de Cusco per peregrinar fins a un santuari situat al vell mig de l'Ausangate, la cinquena muntanya més alta del país, amb més de 6.000 metres d'altura. La festa es remunta a l'era precolombina, però amb l'auge del cristianisme es van afegir motius catòlics com ara creus i sants. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Perú pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I més que clop de flauta, cop de batuta, Maiol Roger ja ho té tot preparat per explicar-nos què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Maiol.
6: I tot el que anirà sortint ja ho prepararem, perquè a partir de les 9 estarem molt atents a la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge. És jutjat d'instrucció, per tant serà porta tancada, però hi serem des d'abans per saber com van les arribades, per saber què explica dins, què en surt d'aquesta declaració i sobretot què decideix el jutge després d'aquesta declaració. A tot això ja ple el Congrés molt calent després del que va passar ahir amb aquesta moció de Junts que finalment la mesa va tombar, una moció que volia reclamar eleccions anticipades. I després també parlarem de bancs, perquè s'està preparant una onada d'impagaments, és l'advertència que fa el professor Santiago Niño Becerra, i el saludarem a partir de 9:45. Després passejarem amb l'Albert Tom, secció de tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells, i a les 11 Marc Palaí, que és un català a la cort de Carles III.
0: No us perdeu la història del Marc, perquè és espectacular. I si algun cop si l'heu enganxat algun cop, ja sabeu com ve d'explicar aquesta feina. Serà, doncs mira, just d'aquí 14 minuts que arrenca una nova edició del matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, Lara García, Marta Viana, Sara Elias, preparats per participar un dels grans moments del programa, que és la dada Maiol. Sovint quedem bé, d'altres no quedem tan bé. Com la vida mateixa, Maiol.
6: Sovint és una manera de parlar. Avui que...
0: Escolta'm, que ho fem
6: molt bé. Estarem molt atents a la declaració de Zapatero, una dada sobre la seva presidència. En concret...
0: A veure...
6: Quantes persones van arribar a ser ministres sota els governs de Zapatero?
4: poquito de normalidad. Pero a ver, mírame.
0: 40. Sara, li has m'encanta el duet.
1: 52.
0: Masses.
1: 47.
0: No. Oh, sí. Jo inclús diria que menys de 40, però sorprèn-nos, Maiol.
6: Doncs en van ser 30.
1: Ui!
6: En van ser 30. Molt bé per aplaudir el vostre fracàs.
0: Perdó, he dit que jo inclús diria menys de 40. Bueno, pues, això ho has de tenir en compte per la dada.
6: Doncs si t'atrevissis a pensar per tu mateix i no a confiar només en Sara Llobet...
0: És un treball d'equip, per
6: no, ara. No, és un treball d'equip, no, que et fa mandra pensar que de dir la dada, Sara, digue'm la dada. Pues avui,
0: tant el programa, jo prou feina tinc.
6: Avui t'has equivocat.
0: No.
6: Va, una curiositat. Els ministres van ser o 16 o 17 en funció del mandat. No tots, alguns van durar els 8 anys, altres no. Sempre va ser un govern paritari, 8 homes, 8 dones al primer mandat, 9 homes, 8 dones en el segon, però hi va haver més relleu en homes que dones, perquè hi va haver 17 homes que van arribar a ser ministres i només 13 dones. Per tant, les dones van durar molt més al capdavant dels ministeris.
0: Doncs mira, ho celebrem.
1: Que les dones duren més. De vida.
0: Ah, sí, sí.
1: Normalment.
6: Sí, però no...
1: Es moren abans els homes.
6: Sí, però no canviaven els ministeris, per una qüestió.
1: No, no, és que morir no hi ha, però les dones són més fortes en aquest sentit.
6: Canviar, però és una qüestió...
1: Les dones són més fortes, vivim més.
0: Girl power. Molt bé, alguna altra cosa a dir abans d'anar a públic, Marta?
1: No, ja podria anar.
6: Algun ministre que recordeu, de Zapatero?
0: D'aquí uns moments...
1: Pugem la música.
0: Esperem les vostres trucades. 9-3-2-0-7-4-7-4. M'agradaria molt que ens truqués gent que aquesta temporada ens ha descobert que estem ja pràcticament acabant temporada i que es desperten cada dia amb els matiners. Per tant, si ens voleu saludar, encantats de que ho feu al 9-3-2-0-7-4-7-4.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: Molt ben parides, aquestes vaques,
9: sí, sí,
8: eh?
9: Sí, sí, sí.
8: És la típica vaca lundinenca, eh?
9: Quina raça és?
8: Lundinenca.
9: Lundinenca.
8: Lundinenca del nord.
9: Ah.
8: De dos banyes.
9: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
8: Se'n diuen rinocerons.
9: Fa llet, no?
8: Sí.
9: La femella del rinoceron deu fer llet, també. Llet,
10: clar,
9: llet,
10: puríssima.
9: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Les dones i els dies.
13: Amb Montse Virgili.
14: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
15: Per orelles fines i cors oberts.
14: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
14: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
13: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
14: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
13: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Hi ha altres maneres de llevar-se.
20: Aquí estem, al peu del canyó.
13: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
21: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
0: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
21: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
0: No passa res, coses. La ràdio és així, però... la ràdio és així.
22: Bon dia, matiners.
23: Ara arrencarem el camió.
24: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
22: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí. Cada matí, cada matí.
0: El pobre Eloi Cordomí, que van fer proves de treure el micro fora, que se sentia bé, però diu que devia xerrar i els...
1: Es van espantar.
0: I els ocells es devien espantar. Deixem-ho marxar cap a Sant... Espera, repassem un moment a la televisió. Ara repassem algunes de les trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4, perquè el pare Apeles aquest dissabte va passar per col·lapse de Jordi González. I sempre que parla el pare Apeles, puja el pa.
25: Catalunya és la regió
2: on hi ha menys gent que marca la creueta de l'església. I a més és una cosa que és molt trista, perquè és clar, si diguessis com a Alemanya, a Suïssa, que marcar una religió o una altra, perquè es pot escollir la religió que es vol, significa que pagues més, que pagues un impost per allò. Aquí no, pagues el mateix de renda. Només és destinar...
3: El que passa és que el 07 va a una altra...
2: A una altra cosa.
3: A una ONG o a una altra cosa.
2: Però llavors vol dir que a Catalunya no hi ha cap simpatia per l'Església. Al resta d'Espanya hi ha molts llocs on es marca abundantment, però aquí no. Que si hi hagués, per exemple, una independència, voldria dir que Catalunya hauria de fer uns nous acords amb la Santa Seu i no serien tan favorables com els que té ara Espanya.
3: Arribarem a veure això aquí? Esglésies en venda?
2: No, jo crec que no. El problema és com mantenir aquestes esglésies, perquè, és clar, vull dir, tota aquesta estructura eclesiàstica estava pensada per un temps en què hi havia... en què la pràctica totalitat de la gent era catòlica.
0: Mare meva!
1: Déu-n'hi-do, potser de reflexionar a l'església.
0: Com que l'església no seria susceptible de no tenir dinerets, eh?
1: Clar.
0: No sé, pregunto. O poso un dubte. Però bé, podeu recuperar tota l'entrevista, que va ser interessantíssima, a través de 3CAT. I alerta! Miqui Núñez va passar pel clímax de Som Eva amb una confessió que molts homes de Catalunya haurien de fer en més d'una ocasió.
5: La primera vegada que vaig intentar fer l'amor amb una noia després de deixar-ho amb la meva parella durant 5 anys, no va haver-hi manera de que se m'aixequés.
10: Això ens passa tots els tios.
5: I vaig haver de fer un cunilingus perquè vaig pensar, ja que estic aquí, com a mica, la noia sortir contenta. Jo, ja que jo sortiré amb l'ego pel terra i la masculinitat fràgil també pel terra...
23: Home, clar, doncs... és el que toca.
5: No, ja, home, no em faltaria, però en aquell moment...
23: Molt bé, Miqui Núñez, molt bé.
5: Avui no puc canviar de persona per follar.
10: És una molt bona jugada, eh? Sempre s'ha d'anar amb tot.
0: No sé.
1: Res a dir.
0: Ah, ni confirmem ni desmentim?
1: Aquí ell. No parlaré de la sexualitat de Miqui Núñez, ja ho fa ell. No, com en general, no? De que això passa. Jo crec que sí que passa. Fixa't.
0: Clar, que en 6 minuts arribem a les 6. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores, com sempre, matiners, que esteu desperts i que comenceu el dia amb tots nosaltres. Marxem cap a Sant Adrià per saludar l'Adriana. Adriana, molt bon dia, què tal, com estàs?
25: Hola, molt bon dia, matiners, què tal?
0: Escolta'm, ja fas veu de desperta, Adriana.
25: Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí.
0: A quina hora ens despertem, Adriana?
25: Jo m'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
0: I per què et lleves tant d'hora?
25: Per esmorzar tranquil·la.
0: Mira.
25: Abans de començar el dia.
1: És un gran plaer.
0: És que, escolta'm, et dic una cosa. El tema de poder-te dedicar, no sé quant temps t'hi dediques, però 20 minuts, mitja horeta, a fer el primer cafè del dia, mentre el teu cos desperta, estaràs d'acord amb mi que és un dels grans plaers d'aquesta vida?
25: Doncs sí, senyor. Vull dir, ja fa temps que ho faig, perquè tinc una cria i tot, i llavors quan comença el dia, comença ja. I no s'acaba fins que n'anem a dormir. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, altres, doncs, ha millorat exponencialment.
0: Home, molt bé, Adriana! Així m'agrada, perquè, clar, almenys t'acompanyem en aquest primer tram del dia, no?
25: És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentint-vos a vosaltres. És molt diferent.
0: Oh, quina meravella!
25: La cosa canvia molt. Almenys comences el dia amb més optimisme i veus el món d'una altra manera. Almenys una estoneta.
0: Escolta, tens ADN total matiners, ja t'ho dic ara, perquè aquest programa està fet precisament per això. I escolta, Adriana, fins a quina hora estem desperts? A quina hora vas a dormir?
25: No, ja me'n vaig a... Ens retirem ràpid. A les 2:15, les 10, estem ja dormint tots aquí.
0: Doncs mira, l'horari ben controladet, eh? Doncs escolta'm, Adriana, encantat de saludar-te. Que vagi molt bé aquest dimecres i ens anem escoltant.
25: Molt bé, moltes gràcies per tot el programa.
0: Gràcies
25: moltes
0: a tu gràcies. Per seguir-nos, Adriana. Una adeu, abraçada.
25: Bon adeu,
0: adeu, adeu, adeu. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Una altra matinera despertadíssima, Jèssica.
26: Sí, molt, ja porto una estona.
0: I com és que portes estona desperta, tu?
26: Bueno, perquè d'aquí una estoneta vaig a treballar a la feina.
0: I de què treballes?
26: Pues soc gallinaire aquí a Terrassa, al Mercat de la Independència. Tinc una parada.
0: I com es diu aquesta parada? Que ens encanta saber els noms de les parades.
26: Bueno, la meva parada es diu La Cresta a Viramiou.
0: Un aplaudiment. Vinga, La Cresta a Viramiou.
1: Ja
0: són com dos conceptes que m'encanten,
1: sí.
0: Eh?
1: És perfecte.
26: Jo té molta avantatge de menjar molt pollastre tots els dies.
0: Escolta'm, quants pollastres pots preparar al dia?
26: Bueno, depèn. Entre setmana, pues, bueno, no sé, uns 20 pollastres o coses així cada dia, i al cap de setmana més del doble i del triple.
0: I a quina hora ens despertem cada matí?
26: Vora a les 5 i mitja.
0: Ah, bé, o sigui que aquesta primera mitja hora et podem acompanyar posant-te una mica al dia, Jèssica.
26: Ah, sí, així feu
0: xivarri
26: i jo
0: em despenso. Ara.
1: És el que fem.
0: Jèssica, t'envio una abraçada també, que vagi molt bé aquest matí de dimecres.
26: Igualment a vosaltres.
0: Adéu, adéu, adéu. Doncs mira que bé, l'Adriana despertant-se des de Sant Adrià, des del Mercat de la Independència de Terrassa, la Jèssica, i des de les muntanyes Eloi Cordomí.
13: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Cordomí!
4: Ara, bon dia.
0: Què tal?
4: Bon dia. Ara m'he quedat amb les ganes de preguntar-li a la Jèssica si li porta un pollastre en una caixa, si me l'arreglaria. Diu.
1: Home, segur que sí.
0: Home, viu. Però escolta'm, que encara anem a presca a viure a la muntanya. No,
4: això, això és il·legal,
0: coses.
4: Això és il·legal. Què dius?
0: Que viure a la muntanya té aquestes coses. Si tens animalons i te'ls vols cruspir...
4: Ja, però on s'ha de preparar? I necessita un temps per preparar-se.
0: A veure, a casa meva, de tota la vida, la meva àvia havia matat els conills i les gallines a cop de destral, t'ho dic.
4: I tu ho has fet, ja, o no?
0: No. Ah, a veure, jo... És que no puc, és que són coses... Jo tocava el conillet quan li traia tota la pell.
1: Uau! Molt valent,
6: Però què t'agradava?
0: Molt, molt. La sensació que estava calentet. Però jo era petit, ara no ho faria mai, Però me recordo que el meu avi, la meva tieta, els hi treien tota la pell als conills.
6: Ai, no.
0: I després els agafava i els portava cap a la cassola i que l'entens m'agradava molt. És molt,
6: Això és molt cínic.
0: No, era la vida d'abans.
4: Ha de ser dels moments més desagradables que m'imagino de pelar un animal.
0: No.
1: Sí. Sentir que també seria el pitjor.
0: A mi m'encantava quan li traia la pell així. A veure, que jo ara no ho faria ni m'agrada ni ho comparteixo, però en aquell moment anava a casa els avis i s'estava matant el conill.
6: No, escolta'm.
0: Escolta, la va caçar a la cassoleta, després era una cosa...
4: No, és un exercici de coherència. Els que mengem carn jo crec que hauríem d'estar capaços de fer aquesta...
0: Exactament, però es veu que no. Doncs fotrem allà.
4: Escolta, ja sé què va passar ahir,
0: Ah, què va passar?
4: Ja sé què va passar ahir amb els ocells.
0: Què?
4: Te recordes que et vaig intentar posar el micro amb els ocells perquè els escoltéssiu i no es va sentir res?
0: Res.
4: Clar, és que ja vaig anar fora a fer la crònica. Clar, em vaig a posar a parlar a Grito Pelao.
0: Sí.
4: I llavors, en aquell moment, suposo que els ocells es van ofendre tots i van callar de cop.
0: Espera, que tenim un minutet, Eloi, em diuen que tenim el so,
4: Sí, és que l'he gravat fa una estona, i que a veure si el sentim, no sé, almenys per compartir-ho, que no ens quedem aquí amb les ganes. Ara callo jo. Se sent, no?
0: Quina meravella. Ara sí, Eloi, molt bé, Eloi. Avui sí. Lara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, fins demà.
4: Això és el cor de l'Alba. Adéu, adéu.
0: M'encanta, fes-m'ho rapidet, això, que estem a punt d'acabar, va.
4: No, mira, avui un dia calcat el d'ahir, amb sol a tot arreu, i a la tarda ruixats i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. I la idea és que a partir de demà van a menys aquestes tempestes de tarda. Potser sí que aniran a més alguns núvols que es poden formar a la costa. Però fora d'això, seguim amb temps estable i molt càlid.
0: Gràcies per tot, Eloi. Tornem demà.
4: Adéu.
0: Una abraçada. Ricard Ostrell, molt bon dia.
4: Què tal?
0: Preparat per el programa dimecres del matí de Catalunya Ràdio, que comença d'aquí 7 segons.
4: 7 6, segons.
0: 5. Gràcies, matiners, per ser-hi. Tornem demà. Que tingueu un bon dimecres.
7: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 15 graus a la Bisbal d'Empordà, 20 a Torres de Segre i 15 a Sant Sadurní d'Anoia. Dia històric en la política espanyola perquè avui, per primer cop, un expresident del govern espanyol declararà com a investigat.
1: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no el veiem ni el sentim, a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plusultra. A les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar a la caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté, mentrestant, la respiració. Avui, a la mateixa hora, seguirem la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
2: Des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, per cert, amb el suport de Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
3: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa' nada es tontería.
0: Seguirem el que passi avui a la sessió de control a partir de les 9 del matí. I al Mundial de Futbol, aquesta matinada, un nom propi.
4: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 de l'Argentina sobre Algèria. Avui també al matí parlarem d'una sèrie que tothom parla. És un fenomen, és aquest.
5: Wolsey.
6: Garrett Graham doesn't do girlfriends. What's really going on?
0: Off campus.
7: So what, I help you study and you play my fake boyfriend to get Justin's attention?
0: Serà a partir de quart d'11 a la secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. I a les 11 ens acompanyarà Marc Palaí. Això perquè és el CEO de l'Aliança per la Bioeconomia Circular i és l'assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà la seva història, com un català ha arribat a ser una figura tan important pel rei d'Anglaterra. Ens ho explicarà ell mateix a partir de les 11.

0: Avui s'ha estrenat a History 5, Pol. Què tal, bon dia?
1: Bon dia, bona hora.
0: Vas a veure-la o no?
1: Hauria de veure les quatre primeres abans.
0: Però... No has vist mai?
1: A casa no agraden gaire. Jo no les vaig veure en el seu moment. I a
0: no has vist mai Toy Story 1?
1: No han agradat. He vist trossets, però tota una pel·lícula sencera no l'he vista. No, ai, mira.
0: Ni la 1...
1: No, ni la 1 ni les 3 següents.
0: Quina infància has tingut?
1: No tenim temps.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Forada, amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs coincidint amb el fet que la Fundació Arrels ha començat una macroenquesta per saber la realitat de les persones sense sostre a Barcelona, avui el periòdic explica que la gent que viu al carrer cada cop es concentra més a la zona de la Ronda Litoral. Tendeixen a allunyar-se del centre i a agrupar-se. Els serveis socials han detectat gairebé 2.200 persones dormint al carrer a la capital. Són un 45% més que fa només un any.
1: I a Brussel·les?
2: El ple del Parlament Europeu que avui vota definitivament el reglament que endureix la política migratòria comunitària que, recordem, entre d'altres, contempla la creació de centres de deportació a tercers països. Espanya és un dels que s'hi ha oposat més frontalment.
1: I en què se'n van a dormir als Estats Units?
2: Doncs amb els preparatius per la temporada d'huracans. Està formant la primera tempesta tropical a l'Atlàntic i podria provocar inundacions sobtades a la costa de Texas. També estan en alerta a Florida, on fins i tot s'han desplaçat els retinguts en un centre de detenció d'immigrants irregulars. Han considerat que el centre no és prou segur davant de fenòmens meteorològics extrems.
1: I en què diran avui a la Xina?
2: Doncs també pendents de les pluges. 36.000 persones han estat evacuades a la província de Canton, al sud del país. Hi ha punts on s'esperen més de 300 litres i fortes ratxes de vent. S'han mobilitzat més de 6.500 efectius d'emergència i 3.500 màquines de gran tamany.
3: Bon dia. Avui és dimecres 17 de juny. Ens hem despertat amb temperatures ja més altes a l'interior. 17 graus a Sort, 18 a Sant Hilari Sacalm i 22 graus a Riba-roja d'Ebre. Avui s'espera un dia càlid, tant o més que el que vam tenir ahir, amb temperatures a l'interior que poden pujar 1 o 2 graus. Per tant, es podrà arribar amb facilitat als 37 o 38 graus a les zones més càlides de l'oest de Catalunya, més de 32-33 graus a la majoria de comarques de l'interior. Avui encara amb alguna tempesta i ruixat al Pirineu i al Prepirineu. Fora d'aquí, tranquil·litat absoluta amb sol durant tot el dia.
1: Avui a la una del matí, Jordi Amat, Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, Cira Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: I ens actualitzem.

0: Era reacció per negar-ho tot.
1: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat.
3: La foto d'avui és crítica per al PSOE i per al govern espanyol, però confia en les explicacions de Zapatero i es neguen a considerar-lo culpable. Elma Sainz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: La confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
5: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
2: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol.
6: En la seva compareixença al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir els seus casos. Tant el PP com Vox consideren que González ha mentit i li han tornat a exigir la dimissió.
7: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació.
8: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
7: I mentre reduïa la seva relació amb Leire Díez de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
9: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
7: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I davant de tot això, Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes presentades pel Partit Popular, per cert, i Vox, que instaven a Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades.
3: El número 2 dels juntaires, Jordi Turull, el veto dels socialistes, demostra la seva debilitat.
10: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
3: Els socis de govern es justifiquen afirmant que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta. Patxi López, portaveu parlamentari dels socialistes.
5: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
2: I el PP presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
6: En canvi, Esquerra defensa que continuï la legislatura perquè es resolguin les qüestions fonamentals per Catalunya i el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, veia Junts com a còmplices del PP i Vox.
11: L'antesala d'una moció de censura anunciada, de facto ja aquí conforma una majoria de dretes, PP, Junts i Vox, pues nada, si se gusten, no?
6: A la Moncloa, de moment, continuen convençuts que podran esgotar la legislatura.
2: Veurem. Avui, a partir de les 9, sessió de control al govern espanyol, seguirem també l'antena de Catalunya Ràdio. I el preu del petroli continua caient, dies abans que divendres es firmi l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, i el barril de Brent ja està per sota dels $79.
3: Donald Trump va dir ahir a la cimera del G7 Evian que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges. També va pressionar Putin perquè posi fi a la guerra d'Ucraïna.
2: Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
12: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts, en tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
13: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
12: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Rússia, que no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra, i avisa que només acceptarà una pau sota els seus termes. Moscou, Cristina Solias.
14: Putin ja no espera que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass, però no vol trencar les negociacions. Per això espera que quan resolgui la guerra amb l'Iran torni a enviar emissaris a Moscou. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
15: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
14: Putin ha convocat

0: convocat les eleccions legislatives pel 20 de setembre. Ningú dubta que les tornarà a guanyar, però el seu partit ha perdut popularitat pels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte. Des de Moscou, Cristina Solías, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Investigant un incident entre una fragata russa i un iot civil amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega.
2: La fragata russa va disparar trets d'advertència al iot quan es trobava fora de les aigües territorials britàniques.
1: Londres, Quim Olivares.
3: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Metges estan cridats a fer vaga.
4: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu.
1: Oriol Pujadó.
5: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment, s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
6: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
5: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà i els instituts que ho demanin.
2: En una entrevista ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el va donar per aturat per les crítiques dels professors.
7: Va néixer en un moment malauradament inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
2: Però el govern insisteix que tot continua igual i que la prova pilot és bona per als centres educatius on hi ha més conflictes. Sílvia Paneque, portaveu de l'executiu.
8: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà, però admet que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, que es farà una avaluació de com ha anat.
1: I els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris de Salvador Illa reclamen que s'aparqui definitivament aquest pla.
4: Sandy Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
9: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
10: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que s'aclareixin amb els seus líos faria bé el govern de retirar-lo.
4: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
1: I a partir de demà, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
2: Des de fa 45 anys només i dels dies de ple, però ara hi serà permanentment arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha validat cautelarment. La mesa del Parlament ha acordat acatar la mesura per protegir els funcionaris de la cambra. L'any 1981, tots els grups parlamentaris van acordar que les banderes espanyola i catalana només onejarien a la part alta de l'edifici els dies de ple. Demà, després del ple, ja no els retiraran, si més no, fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
1: I el Partit Popular de Catalunya reclama que retirin les subvencions de les institucions i entitats que promouen el català.
4: És el cas de Plataforma per la Llengua o la Bressola a la Catalunya del Nord. El portaveu del PP al Parlament, Juan Fernández, les qualifica de xiringuitos independentistes.
11: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
4: El PP ha introduït la qüestió per primera vegada al Parlament a través de les gairebé 600 esmenes que ha presentat als pressupostos.
1: Són les 6:17. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
12: L'ONG ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, explotació i assetjament a refugiades sudaneses. Els fets van passar l'any 2024 durant una missió a l'est del Txad, prop de la frontera amb el Sudan. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. Sobre la resta, no es van poder localitzar ni les víctimes ni els agressors.
1: I quines explicacions va donar la direcció de l'organització?
12: Doncs en un comunicat l'ONG reconeix que aquestes conductes representen una greu violació dels valors i responsabilitats de l'organització i assegura que lamenten profundament el dany causat. A més, es comprometen a fer tot el possible per prevenir conductes indegudes i respondre amb fermesa quan n'hi hagi. La direcció va convocar ahir la plantilla per comunicar els fets i les decisions preses. Segons ha pogut saber al matí de Catalunya Ràdio, la cúpula de Metges Sense Fronteres a Espanya va manifestar que aquests comportaments passen, han passat i continuaran passant. Fonts oficials puntualitzen que referien no només a Metges Sense Fronteres, sinó en el context humanitari.
1: Aquest programa s'ha posat en contacte amb l'ONG per demanar explicacions d'algun portaveu, però han declinat la petició. I el pare, que està en presó provisional i sense fiança, acusat d'haver maltractat el seu fill de pocs mesos a Barcelona, ha demanat al jutge que el deixi en llibertat.
4: Segons ha explicat la seva defensa, un dels arguments del jutge per mantenir-lo a la presó era que podia interferir en el testimoni d'alguns familiars que encara havien de declarar davant del magistrat i ara, en canvi, ja s'ha pres declaració a tots els implicats. El nadó va ingressar a l'Hospital Vall d'Hebron el 16 de març amb ferides molt greus. La seva mare també va entrar a la presó, però va quedar en llibertat provisional a principis de maig.
1: I la conferència episcopal espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals de la reunió amb el Papa Lleó XIV de dilluns de la setmana passada a Madrid.
13: Ho ha dit després de les crítiques de diversos col·lectius. Luis Argüello és el president de la conferència episcopal.
14: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas. Y por tanto no ha habido una cuestión de veto, ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
13: Ahir el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
15: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
13: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
1: I en les pròximes hores passarà a mans del jutge l'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys.
12: El pare de 24 anys es va entregar dilluns de la tarda a la comissaria i va confessar el crim. Va explicar als agents que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats i va sospitar que l'havien agredit sexualment. Assegura que va demanar el logopeda de 32 anys que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però que quan ell s'hi va negar va ser llavors quan el va apunyalar. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
16: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasarlo a disposición judicial.
12: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat el ganivet amb què s'hauria comès el crim.
1: I el Parlament preveu donar llum verda avui a la llei per erradicar la viana a Catalunya.
4: Es tracta d'una norma per la qual lluiten des de fa més de 20 anys associacions d'afectats per aquest material. Segons l'OMS, l'amiant provoca més de 1.000 morts cada any arreu del món.
1: Maria Costa.
17: La llei preveu eliminar progressivament l'amiant d'edificis i instal·lacions i crear un cens català de registre d'aquest material i també posa sobre la taula sancions de fins a 100.000 euros per a propietaris que no el retirin. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona, una de les que han impulsat la llei, diu que amb la norma no n'hi ha prou. Joan Maria Soler n'és el portaveu.
18: Per impulsar aquesta llei es necessitaran recursos econòmics molt importants i això és el compromís que a partir d'ara doncs, també volem estar-hi a sobre i anar pressionant perquè hi hagin les partides conseqüents perquè la retirada de l'amiant es faci sobretot en condicions segures.
17: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
13: El seu president, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
19: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
13: Garamendi ho ha dit en unes jornades marcades per les polèmiques declaracions del president dels empresaris de Castella-La Mancha, Ángel Nicolás, sobre els treballadors joves.
20: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado, tenemos una baja porque le ha dejado la novia, así de claro.
13: I encara ha anat més lluny.
20: Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
13: La ministra de Treball, Yolanda Díaz, les ha considerat intolerables i li ha demanat que rectifiqui públicament.
1: I els grans bancs en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència per les hipoteques fixes.
12: L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, ha demanat una investigació a fons sobre el cas.
21: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
12: La patronal bancària s'ha defensat assegurant que el mercat hipotecari espanyol és el més competitiu d'Europa i que els tipus d'interès de les hipoteques són gairebé un 1% més baixos que la mitjana de l'eurozona.
1: I una prestació de 150 euros mensuals a canvi d'un consum alimentari responsable.
17: És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer en un estudi que planteja un canvi radical en el circuit econòmic de l'alimentació. Sota el nom de planificació indicativa, es tractaria de coordinar la producció agroalimentària, de la seva distribució i el consum de les famílies. Els impulsors asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim Francisco Navarro.
22: Aquesta mesura per cada euro generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generaria salari, alhora això també generaria recaptació que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
17: Els promotors asseguren que el context internacional és d'inestabilitat per al sector i aconsella anar cap a aquesta direcció. Hi ha experiències a petita escala, com els supermercats públics, però admeten que no hi ha cap país que hagi desenvolupat una política com aquesta.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
23: Què tal, bon dia.
1: La primera.

0: Avui arriba al cinema Toy Story 5, la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar i Disney. Té una nova cançó, la banda sonora, aquesta que sentim, de Taylor Swift. Bad Bunny, Penélope Crudo, Bizarrap posen veu a alguns dels nous personatges.
1: La segona. Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i
0: divertida des que vas arribar al bar. Ginesta, Marina Herlop, Kimi Portet, Olia Cali, són alguns artistes que actuaran al Mercat de Música Viva de Vic, que es farà del 16 al 20 de setembre. Per primer cop es donarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que recordem, va morir el 2025.
1: I la tercera?
0: I Gypsy Kings actuarà avui al Festival Blau Marí, que aquests dies s'està fent al Port Vell de Barcelona. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I amb Gypsy Kings arribem al punt dels esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb un Leo Messi que debuta al Mundial de Futbol amb una actuació espectacular. Fa 3 gols d'Argentina davant d'Argèlia.
2: Messi està a la fe dels 3 gols el dia que es complien 20 anys del seu debut mundialista, igualant el rècord de gols de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials amb 16 gols. Atenció que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va... Als 17 minuts arribava aquest gol de Messi, qüestionat de si Scaloni l'havia de fer jugar en aquest Mundial o no per la seu estat de forma. Doncs Messi ha respost amb una actuació memorable. Argentina que guanya Argèlia 3-0, també el Mundial França 3-Senegal 1, Iraq 1-Noruega 4, en aquests moments es juga l'Àustria-Jordània. La jornada d'avui destaca l'Anglaterra-Croàcia a partir de les 10 de la nit.
1: I victòria del Barça, el primer partit de final de la Lliga de Futbol Sala.
2: Victòries finals davant el Pozo de Múrcia després de l'empat a 5, Didac Plana, porter blaugrana.
3: Tal com s'ha posat el partit, no, cap puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
2: El Madrid, que renova Rüdiger fins al 2027, i el jutjat mercantil número 1 de Lleida, que ha iniciat el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol, un procés que encara es pot recórrer abans que sigui ferm.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és saber que podem menjar grills produïts a Catalunya. Grills catalans, grills de quilòmetre zero. Amics i amigues, gràcies a la bona feina d'una empresa de Sant Miquel de Balenyà, a Osona, que es dedica ja des de fa temps a criar grills, a engreixar-los i a acabar fer-ne una farina que es veu que ara que estan tan de moda les dietes hiperproteiques és una meravella. La farina de grill català té un 70% de proteïna, moltíssima vitamina B12 i un B de 10 d'aminoàcids que no te'ls acabes. I què se'n pot fer? Doncs se'n pot fer pa, galetes, batuts i vés a saber quantes coses més que anirem veient, perquè, amics i amigues, el grill català jo crec que ha vingut per quedar-se. I és qüestió de temps que us l'acabeu fotent a cullerades després d'aixecar peses al gimnàs.

0: 8 cançons on indirectament hi sona la paraula bank.
1: Sí, perquè avui a la vora del matí de Catalunya Ràdio parlarem dels bancs que s'estan preparant per una onada d'impagaments. En parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra. Hi ha moltes cançons on hi sona la paraula bank. És el cas d'un dels grans clàssics de l'eterna Cher titulat de Bang Bang, My Baby Shut Me Down. La cantant JCJ va crear aquest èxit al costat d'Ariana Grande i Nicki Minaj, és el conegudíssim i enèrgic Bang Bang. Acabem amb l'incombustible Ricky Martin i un dels seus grans himnes on indirectament hi apareix la paraula bang, és She Bangs.

0: En punt, 7:15. Repassem els titulars d'aquest dimecres d'en Francesc Soler i Silvia Solanes. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
1: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
2: Presunción de inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
0: Junts i el Partit Popular carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven a Pedro Sánchez a convocar les eleccions anticipades.
3: El secretari general de Junts, Jordi Turull, demostra la seva debilitat.
4: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
0: En aquest matí del voltatge polític, avui al matí de Catalunya Ràdio, seguirem la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional i també la sessió de control al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, que vindrà també calenta. Ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez Oliva, amb Laura Aznar i Nacho Corredor. I el petroli continua caient. El barril de Brent ja està per sota dels $79 a l'espera que s'assigni l'acord de pau entre Estats Units i l'Iran.
1: Des de la cimera del G7, Bevian, Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges.
0: I el govern corregeix també la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ahir al matí de Catalunya Ràdio ens deia...
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
3: L'executiu, en canvi, assegura que continua la prova pilot de Mossos a les escoles.
0: I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
1: Metges Sense Fronteres ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses ara fa 2 anys al Txad.
0: La COE demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
3: El president de la patronal espanyola, Antonio Garamendi, argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
6: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
0: I el Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
7: Està tota la població exposada. Anys enrere sí que es podia parlar d'uns focus localitzats.
1: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
0: A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
3: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada. Marc Prohom és cap de l'àrea de climatologia.
8: Al voltant d'un 14% de disminució i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és el nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
3: Això mentre es baten rècords de temperatura.
0: I cultura, ja sabem el cartell del Mercat de Música Viva de Vic.
9: Que l'amor em rebenti a les mans, que m'estimo molt millor que abans, estava perdut.
1: Gent està, Maria Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició d'aquest esdeveniment de la capital d'Osona.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Curado amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia.
10: Sí, i no perquè hagi parlat de les últimes hores, sinó perquè ho farà aquest matí a l'Audiència Nacional a partir de les 9. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge que seguirem aquí al matí de Catalunya Ràdio. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil, gran foto a El País, ahir al Senat, assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Volodymyr Zelensky, veiem la mateixa foto de tots dos, tant a la Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, un G7 que vol ara la pau a Ucraïna, apunta a l'Ara. clara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula El Periódico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
0: Avui a Mollet del Vallès es desperten amb 18 graus, al migdia arribaran els 33 i a Falset en tenen 21, amb una màxima prevista de 36. Avui el dia serà molt semblant al d'ahir, però amb una mica més de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, avui a l'interior la temperatura pot pujar 1 o 2 graus, per tant tindrem màximes entre els 32 i 38 graus, les més altes a l'oest del país. I uns 30-32 graus a la costa. El dia serà assolellat, si bé el Pirineu i el Prepirineu es tornaran a formar alguns ruixats i tempestes de tarda.
0: I en ple mundial de futbol arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. El Mundial de Futbol tot just acaba de començar, però com va certificar l'empat d'Espanya amb Cap Verd, de moment estem veient uns partits d'una qualitat espantosa. Els jugadors, especialment els europeus, hi arriben després d'aguantar temporades maratonianes amb els seus respectius clubs, físicament fosos i mentalment maldats. Aquest és el model del president de la FIFA, Gianni Infantino, que ha tingut l'habilitat de vendre una competició amb més equips i països organitzadors que mai, metàfora de la globalització i d'un futbol d'aparença més democràtica, però que pot acabar de rematar un esport que en pocs anys només podran jugar equips que tinguin grans fortunes a les espatlles. A mi el resultat d'Espanya me la porta bastant fluixa, però pateixo especialment per la columna vertebral d'aquest equip, el Barça, perquè l'any vinent els nostres massatgistes i els serveis mèdics poden ser l'autèntic jugador número 12.

0: repassant cançons de Mundial. Avui ens n'anem fins al 82 amb aquesta cançó del Mundial de Futbol d'Espanya de Plácido Domingo.
1: Pas doble de Plácido Domingo titulat El Mundial és la cançó oficial del Mundial d'Espanya, el de 1982, una cançó que passa desapercebuda, una cançó folklòrica que fa companyia a la mascota del Mundial, una taronja de València, Naranjito. Teòricament, el Naranjito i Plácido Domingo havien de trencar els estereotips associats a Espanya. El del 82 és el Mundial del debut de Maradona, que cau eliminat amb Argentina, 0-3 davant Brasil. El Maradona expulsat al camp de la carretera de Sarrià, la Itàlia de Paolo Rossi es proclama campiona per primer cop a la història, amb Dino Zoff a la porteria amb 40 anys. Itàlia derrota Alemanya a la gran final, 3-1, al Santiago Bernabéu de Madrid.
0: I amb qui heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio,
2: doncs,
0: Xavi Canalias.
2: Mira, moltes vegades ens pregunten per què fem aquest programa tan aviat. Doncs ningú millor que l'Adriana de Sant Adrià per respondre la pregunta.
3: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
2: I per què et lleves tant d'hora?
3: Per esmorzar tranquil·la. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar i intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. Sí. És molt diferent.
2: Veus? Doncs per això hi som.
0: Doncs sí, doncs sí. I avui on són festes?
2: Avui engega la festa major de Pubilla Casas a l'Hospitalet de Llobregat, a les 5 al Centre Cultural La Bòblia, concert de fi de curs de percussió clàssica de l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts, i a les 8 a l'escenari central de la plaça de Bòblia, presentació de la Festa Major 2026, proclamació de l'Hereu i la Pubilla, pregó i actuació musical.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs unes declaracions de Kylian Mbappé en roda de premsa.
5: A ta gauche, vraiment l'extrême gauche.
6: Pardon. J'espère, heureusement que vous étiez pas de l'autre côté.
4: Un periodista li vol preguntar, i perquè ell l'ubiqui a la sala, li diu aquí a l'esquerra, a l'extrema esquerra, el jugador li respon, sort que no estaves a l'altre costat. Aquestes declaracions s'han fet virals ara que França ha guanyat contra Senegal al Mundial, però realment no són actuals. De fet, són d'una roda de premsa de l'any 2024.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Toni Torres. Es queixa d'una situació viscuda per la seva dona a l'Hospital de Sant Pau. S'havia de sotmetre a una operació per eliminar un pòlip de l'úter, però la intervenció coincidia amb una jornada de vaga al sector sanitari i es va haver d'ajornar perquè a última hora un dels professionals no va anar a treballar.
9: Un cop està la meva dona dins del que és el quiròfan, la van fer baixar, però és que això ens va passar dues vegades en els últims 4 mesos. Si hi ha una previsió que el dia abans em digui, mira, jo que no vingueu perquè és possible que es canceli. Jo encantat no hi vaig.
8: L'Hospital de Sant Pau defensa que està obligat a respectar l'exercici del dret a vaga i que això fa que no es pugui anul·lar o reprogramar l'activitat assistencial. En el cas concret que explica el Toni, l'hospital diu que van esperar fins a l'últim moment per comunicar l'anul·lació, amb l'esperança que l'operació es pogués fer. Finalment, però, no va ser possible.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club. A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli continua caient en picat. Avui el barril de Brent cotitza $78. Pel que fa a les borses europees, ahir novament van registrar crescudes, tot i que més moderades que dilluns, i tenim nou rècord de l'IBEX 35, que ahir van a dormir amb un nou màxim de 19.163 punts, després de sumar un 0,69%. I acabem repassant els parquets asiàtics, els oberts d'aquesta hora, on també es moderen les pujades i veiem també algunes correccions. El Nikkei de Tòquio creix un 1%, mentre que Shanghai i el Shanghai Composite perd un 0,18%, i a Hong Kong el Hang Seng cedeix un 0,46%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Entra entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
14: És la previsió del dia. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional com a imputat.
15: Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El jutge l'investiga pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que s'estan tranquils i insisteixen a defensar el Gata Zapatero, Elma Sainz, ministra portaveu.
16: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
15: Zapatero també haurà d'aclarir l'origen de les joies amb valor milionari que van trobar al seu despatx. Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous.
14: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar a favor d'avançar les eleccions.
15: El format eren unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades i que els partits de govern van tombar. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, el veto dels socialistes demostra la seva debilitat, mentre que des del PSOE en fa la lectura d'una moció de confiança encoberta.
17: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
18: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, que no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
15: El PP denuncia que la decisió és arbitrària i que la recorreran als tribunals.
14: L'imminent acord de pau entre els Estats Units i l'Iran ha tornat a fer caure el preu del petroli.
15: Això després que The Wall Street Journal va publicar que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli i que l'estret d'Hormuz obrirà sense peatges. Un acord de pau que, segons ha assegurat Trump a la cimera del G7 i Vian, impedirà que Teheran fabriqui armes nuclears.
19: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar. No la desenvoluparan, no la desenvoluparan, no la compraran, no faran res, i si ho fan patiran conseqüències inimaginables.
14: I amb la resolució en principi d'aquesta guerra encarrilada, Donald Trump pressiona ara Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna.
15: El president nord-americà es va reunir ahir també a Vian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Rússia no respon a les crides, però sí que el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7.
20: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
14: Aquí el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que continua el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho demanin.
15: En una entrevista a Matí de Catalunya Ràdio ahir, la consellera d'Interior, Núria Parlon, el va donar per aturat a causa de les crítiques dels docents, però el govern assegura que el pla segueix perquè les escoles i instituts que ho demanin tinguin Mossos de paisà. Sílvia Paneque, portaveu.
21: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
15: Panegui assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà i l'any que ve s'avaluarà com ha anat.
14: Tot això en un dia que els metges tornen a estar cridats a fer vaga.
15: És la 12a convocatòria del Sindicat Metges de Catalunya que continua exigint millores per al col·lectiu. Reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. Una vaga que va en paral·lel a la campanya Ni un minut més per reduir les hores extres. Xavier Lleonard, secretari general del sindicat.
22: Que som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats i no donarem el braç a torça, i tant és així que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que s'asseguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
14: Més serveis notícies. A Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
15: L'últim butlletí d'indicadors climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, és a dir, un total aproximat d'un 14%, i la tendència és que continuï baixant. Tot plegat mentre es baten rècords de temperatura a tot el país per quart any consecutiu.
14: Cèlia Forment.
1: El 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
2: Al voltant d'un 14% de disminució, i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
1: Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten
2: un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
1: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: Els creueristes, que només fan escala al port de Barcelona, podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
15: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes, que s'estan menys de 12 hores a la ciutat. David Cid, portaveu dels Comuns, espera ara que l'alcalde Jaume Collboni aprofiti aquesta oportunitat.
3: El que reclamarem ara és coherència a l'alcalde de Barcelona i que apliqui aquest recàrrec quan abans millor.
15: I la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, veu l'acord com un pas més per buscar l'equilibri del sector.
23: Necessitem totes les eines per gestionar l'impacte que produeix el turisme a les nostres ciutats, i en aquest cas a la capital del país.
15: El canvi s'ha aprovat a través de la llei d'acompanyament de pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
14: I la Fundació Arrels espera entrevistar fins dijous com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació.
15: Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat.
14: Mar Rida.
24: L'enquesta planteja una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social, i les experiències són molt diverses, com ens expliquen en Luigi i l'Igor.
25: He vivido en el Eixample, he vivido en el mar, he vivido al lado de Sagrada Familia, he vivido en todos los barrios, más o menos, y nunca he tenido problema.
26: Tengo una operación de ojo, también intentando robar el teléfono, bueno, como siempre, una pelea, una segunda pelea. Cada día estoy a filo.
24: Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, almenys les 700 persones encastades l'any passat, ja que el fenomen no para de créixer. Segons l'última enquesta de l'Ajuntament, ja hi ha més de 2.000 persones dormint al carrer, i per moltes d'elles és molt important ser escoltades, com ens explica l'Ignasi, voluntari d'Arrels.
27: Sentir-se persones i poder parlar amb una persona i transmetre les necessitats que té és molt, molt important, perquè ningú els hi fa cas normalment.
24: Fins dijous s'allargaran les enquestes i després, amb totes les dades recollides, es farà un informe, una radiografia sobre el sensellarisme a la capital catalana. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
14: De fet, tal com va avançar el Matí de Catalunya Ràdio, la ciutat de Barcelona hi ha més de 8.000 persones sense llar, 2.000 de les quals dormen al ras. N'hi ha que tenen feina, però el sou no els arriba per pagar un pis. 10 minuts i les 7 del matí. I Cultura, Ginestar, Maria Herlop, Quimi Portet, Om Om i Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
28: Mira aquells bonics excursionistes amb els teus sabatons.
4: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari El Sucre, reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Real.
29: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
14: La col·lecció de literatura infantil Els Grumets de la Galera celebra 60 anys.
4: Impulsada el 1966 pel fundador de la Galera, Andreu Dòria, i la pedagoga Marta Mata. En aquestes 6 dècades han publicat més de 300 títols d'autors com Sebastià Sorribas, Joan Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Durant, Maite Carranza i Anna Fiter. Pema Mayó és l'actual directora de la Galera.
30: 60 anys després, continua vivíssima. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
4: Durant l'acte de celebració s'ha entregat el Premi Emili Teixidor per primers lectors que ha guanyat l'autora i il·lustradora valenciana Lírios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.
14: I atenció a això.
0: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me,
14: el 29 de juliol s'estrena la nova pel·lícula de Spider-Man que protagonitzen una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya.
4: Aquests dies són a Madrid presentant el film i segons Holland hi trobarem un Peter Parker més adult que lluita també per trobar el seu lloc al món.
14: I els esports, Robert Prat.
5: Debut espectacular de Leo Messi al Mundial. Fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Argèlia. França guanya Senegal 3-1. Aquesta nit a les 9, Anglaterra-Croàcia. Mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia.
14: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
6: L'equip femení de waterpolo del Sant Andreu és un clar i lamentable exemple de com un projecte esportiu sòlid es pot esmicolar en molt poc temps. Campiones d'Europa la temporada passada i bronze en aquesta edició de la Champions, l'equip es queda aquest estiu sense la majoria de jugadores i també marxa l'entrenador Javi Aznar. Aznar ha explicat que les prioritats del Sant Andreu han canviat i que la idea de la nova junta és posar els recursos, l'energia i la mirada en altres disciplines de l'entitat. Per això, en un context d'inestabilitat i dubtes, les jugadores més importants de l'equip, com Martina Tarré, Nona Pérez o Elena Ruiz, ja fa temps que van decidir no renovar. Dissortadament, passa sovint que els equips femenins, en casos de reestructuració de pressupostos, són els primers que reben, fins i tot els més exitosos.
14: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
14: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Ara mateix ja tenim temperatures altes, 25 graus a l'Ella, al Maresme, 22 a Amposta, 19 a Oliana o 15 graus a Bossòst, a la Vall d'Aran. Un dia de sol avui a tot arreu, amb previsió que a la tarda, això sí, creixin algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies, concentrades només en aquestes zones, i a la resta del país el més important serà la calor. Encara pot pujar 1 o 2 graus més la temperatura en alguns llocs de l'interior, per tant, a l'interior tindrem valors màxims entre els 32 i 38 graus, els més alts a l'oest de Catalunya. De cara a aquests pròxims dies, demà encara quedaran algunes tempestes residuals al Pirineu, sembla que podrien aparèixer alguns núvols a la costa, i la previsió és que encara s'enfili més el termòmetre de cara al cap de setmana que ve.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
9: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
9: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
31: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
4: A 8:45, obrirem l'àgora molt pendents de la declaració davant l'Audiència Nacional que farà l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i també de la sessió de control al Congrés, després que Junts hagi intentat portar-hi a debat un possible avançament electoral. A 9:45 parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments. A 11:15 passejarem amb Albert Tom. Avui que Zapatero declara davant del jutge, parlarem de joies. I a les 11, entrevista a Marc Palaí, que és l'assessor del rei Carles III en matèria de canvi climàtic. Ens explicarà en primera persona com un català ha arribat a ser una figura tan important per al rei d'Anglaterra.
1: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: Tema pendent, vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
2: Ahir ens va venir a veure la consellera Parlon, acompanyada pel sergent Guarro, per traslladar-nos un missatge de calma i tranquil·litat després dels últims tirotejos que s'han produït a Catalunya.
3: Penso que hem de ser molt respetuosos i no entenem que Parlon hasta que no n'hi hagi certeses.
2: Del tema dels tirotejos hem quedat que no ens hem de preocupar,
3: no,
2: eh?
3: No.
2: M'ha semblat entendre. Que...
3: No, perquè sí que pot ser n'hi ha més tiros, però han baixat els crims amb arma blanca.
15: Eso es verdad. Ah. Según la dada de la mano, ja, han baixat però... los tiros amb arma blanca.
2: Però a veure, si els crims pugen un... Sí. Hòstia!
3: Bueno, espera.
2: Això és entre bandes?
3: Sí, entre bandes.
2: No passa res.
3: Sí, no, sí, van directos.
2: Vamos a ver una cosa. Jo li explico.
17: Ha passat pel costat, eh?
3: Ha passat pel costat, però ells saben on tenen.
15: Consellera Parlon, li dic que he dit moltes vegades que l'arma són vaso comunicant. Si tu va a por l'arma blanca, surt l'arma negra.
3: Sí.
15: Si cuando te centra l'arma negra, surt l'arma blanca. Ara és el que t'ha passat.
2: Però si són coses entre bandes, vull dir... La
17: consellera, a mi m'està espantant una mica aquests trets.
3: Bueno, no s'ha de preocupar, perquè pensi que... Escolta, per altra banda...
15: Però que aquest ha anat aquí. Claro,
3: bueno,
15: claro,
3: res. Claro, per altra banda, passant les multes...
2: Cada per quarts de 12, més temes pendents.
14: No. Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
18: Som a mitjà del mes de juny, les platges ja estan plenes de gent. I avui és un bon dia per a recordar-vos a totes aquelles persones que fumeu que feu el favor de recollir les vostres borilles cada vegada que us fumeu una cigarreta. Primer vos diria també que les persones no fumadores agrairíem no tragar fum si vos poseu al nostre costat, ja que tu has decidit fumar i jo no. Però el tema de la sorra plena de cendra i cigarretes apagades fa agonia pura. Tot això ho dic perquè he anat 3 dies a la platja durante esta semana y no podía ser pitjor. No generalitzaré, pero obviamente tampoc encallaré. Gràcies i bon dia.
14: I el segon, el Joan Foguet.
19: Avui, justament avui, fa 70 anys que es va patentar oficialment la càmera Polaroid. Tota una fita a la història de la fotografia, perquè es permetia la captura i revelat instantani d'imatges. I quina il·lusió que feia. I anar sacsejant-la mentre la imatge prenia vida. Un record al moment, retrat d'un instant, preludi del que estem fent ara, que tenim pressa fins i tot per mirar enrere. Evitem deixar res per al futur i fugir de viure el moment. I tot el dia fent fotos. Tot el dia. I esborrant-les i somiant-les.
14: Avui pot ser un bon dia per reviure aquell record d'avui que hauríem d'haver fotografiat.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i calor, però encara amb alguna tempesta de tarda. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de moment es preveuen pocs canvis. Avui es repetiran els ruixats o les tempestes al Pirineu i al Prepirineu, tal com ha passat aquests últims dies. I pel que fa a la temperatura, avui pujarà 1 o 2 graus a l'interior. Es mantindrà estable durant 2 o 3 dies a l'espera d'una pujada encara més marcada durant el cap de setmana.
0: I dia històric també en la política espanyola, perquè per primer cop un expresident del govern espanyol declara com a investigat.
2: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Fa un mes que no veiem ni sentim a José Luis Rodríguez Zapatero. Aquest era el vídeo que va difondre el dia que se'l va imputar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i a les 9 està citat a l'Audiència Nacional. També haurà de respondre per les joies que es van trobar en aquesta caixa forta del seu despatx, taxades per 1,3 milions d'euros. I el PSOE conté la respiració avui a la mateixa hora. Seguirem també la sessió de control al Congrés dels Diputats, un congrés on cada cop es parla més obertament d'eleccions.
3: Que des de Junts per Catalunya pensem que s'han de convocar eleccions, que s'ha de donar la veu als ciutadans i, per tant, avui hem registrat una esmena per tal de que el president dissolgui les Corts Generals i convoqui les eleccions.
0: La mesa, controlada pel PSOE i per Sumar, ha bloquejat una proposta de Junts i del Partit Popular, que també s'hi sumava Vox, que demanava posar punt final a la legislatura. Però és que fins i tot Gabriel Rufián comença a qüestionar si té sentit continuar.
4: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa nada es tontería.
0: Avui tornem també a tenir vaga de metges a Catalunya. És la 12a des de la tardor, això el dia en què els diaris hi trobareu la polèmica per les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio, sobre el pla per posar Mossos en alguns instituts i escoles.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Hem de veure si es podrà reprendre, deia la consellera, i el govern també poc després va emetre un comunicat en què aclaria que no s'ha aturat aquest pla. I la portaveu Silvia Paneque també hi afegia.
6: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
0: El govern aclareix, per tant, que sí, que hi ha 7 instituts que al final d'aquest curs tenen una agenda de paisà. I el Mundial de Futbol, aquesta matinada, hi ha un nom propi.
7: Atenció, que va Messi, l'Argentina busca el gol. Messi va!
0: Leo Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet un hat-trick en la victòria 3-0 a l'Argentina contra Algèria. Tot això avui que l'Argentera, al Baix Camp, el sol ha sortit a les 6:23 minuts i allà envies el gironès es pondrà a les 9:27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Jordi Amat, Milano Espert d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Dos dies.
10: Avui i demà són els dies que ha reservat el jutge de l'Audiència, José Luis Calama, per la declaració de Zapatero. L'expresident socialista s'ha citat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsetat per rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx.
0: Madrid, Paula Brujats.
11: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
2: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
11: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar, l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mesures cautelars.
12: Com que és una declaració en fase d'instrucció, serà a porta tancada. A part del jutge, hi haurà la Fiscalia Anticorrupció, les defenses de la resta de acusats i l'advocat del PP, Alberto Durán, després que el jutge unifiqués en el principal partit de l'oposició. oposició totes les acusacions populars.
9: Acusacions populars on també s'hi van personar una desena d'actors, inclosos els partits Vox o Ciutadans o associacions ultres com Manos Limpias o Hazte Oír. Aquestes dues últimes ja han avisat que intentaran que es demani presó provisional per a Zapatero.
0: Un mes esperant.
10: La imatge d'avui és molt complicada per al PSOE i el govern espanyol. Els socialistes, de fet, volien que Zapatero declarés abans amb la confiança que l'expresident pugui resoldre tots els dubtes i les acusacions que blanen sobre ell. Elma Sainz, ministra portaveu, i Patxi López, portaveu del PSOE al Congrés.
13: La confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
14: Se van a aclarar muchas cosas y que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
0: Crispació.
12: Junts i el PP carreguen contra el PSOE i Sumar per haver impedit que el Congrés pogués votar unes esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades. De fet, el PP assegura que ho portarà als tribunals.
9: L'argument dels socialistes és que només el president del govern espanyol pot convocar aquestes eleccions. Avui, però, bona part de la premsa conservadora recorda que altres vegades la mesa, que controlen els dos partits del govern, sí que ha permès votacions sobre matèries que no eren competència de la cambra. Jordi Turull, número 12 de Junts.
15: La legislatura ja no dona permès i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas, a les Corts.
0: Tensions internes.
10: Aquesta tarda el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, es reuneix amb el grup parlamentari de Madrid. Fa temps que la relació entre Rufián i alguns diputats no és la millor, fins al punt que alguns li han retret públicament que s'hagi postulat per liderar una candidatura d'esquerres a nivell estatal.
12: Ahir mateix Junqueras va escriure a les xarxes que en plena debilitat del PSOE aposten per tancar carpetes fonamentals per Catalunya. Això després que Rufián es preguntés si valia la pena seguir amb la legislatura.
0: Ho nega tot.
9: La directora de la Guàrdia Civil ha assegurat que mai ha format part d'un entramat, d'una trama per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. A la seva compareixença al Senat, Mercedes González sí que admet com a mínim dues reunions amb l'exmilitant socialista Leire Díaz, però nega que fossin per conspirar sobre res.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Mercedes González ha estat contundent, no ha participat en cap trama ni tampoc en cap conspiració i ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
17: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO, ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
16: I mentre reduïa la seva relació amb Leire Díaz de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
18: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
16: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Dotzè dia.
10: De vegada metges de Catalunya.

0: potenciar el futur de la professió mèdica al país.
1: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujadó pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Demana reforços.
3: Lloret de Mar, els Mossos d'Esquadra per cobrir hores a la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat, l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni.
2: Que ho assumeixi. La patronal espanyola demana que la Seguretat Social es faci càrrec del cost complet dels primers 15 dies d'una baixa laboral. El president de la COE, Antonio Garamendi, creu que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
4: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
2: Reprèn.
5: L'Iran, les exportacions de petroli després de dos mesos de bloqueig per part dels Estats Units. Segons el portal especialitzat Tanker Trackers, com a mínim dos superpetroliers de la companyia nacional iraniana han sortit les últimes hores carregats amb 3,8 milions de barrils.
3: Això mentre s'espera que divendres s'assigni definitivament l'acord de pau que ha de permetre la reobertura total de l'estret d'Hormuz. Segons Trump, sense peatges, el preu del petroli ha seguit caient en les últimes hores fins als 79 dòlars. Ahir estava 83.
2: Últim dia.
6: De la reunió del G7 a Viana, França, més enllà de l'Iran i d'Ucraïna, en les últimes hores també s'hi ha parlat d'unir forces per combatre el tràfic il·lícit d'immigrants o augmentar la cooperació amb els països d'origen.
5: La cimera està previst que acabi a primera hora de la tarda. Després hi haurà rodes de premsa dels protagonistes. A la nit, Macron ha convidat Donald Trump a sopar al Palau de Versalles.
2: Enviat especial a Vian, Jordi Baró.
7: El G7 tanca avui la cimera de Vian, de moment sense sobresalts, amb tram i dominada sobretot per l'acord amb l'Iran. Tot i que encara no s'han publicat els detalls, el president dels Estats Units garanteix que recull per escrit que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear i amenaça en cas contrari amb represàlies.
8: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
7: Amb la firma de l'acord amb l'Iran prevista per divendres, finalment en un resort de Lucerna, Trump torna a mirar a la guerra d'Ucraïna i ha pressionat Rússia perquè tanqui un acord. Des de Vian, Jordi Baró pel matí de Catalunya Ràdio.
2: No el respecta.
3: L'Iran ha advertit en les últimes hores que Israel hauria violat fins a 84 vegades l'alto el foc amb el Líban. Teheran, que recorda que aquest front també està inclòs en el pacte amb els Estats Units, avisa que si Tel Aviv continua amb els atacs pot desencadenar una resposta militar contundent.
2: Artista assassinat.
6: La policia polonesa investiga la mort a trets del rus Semyon Skvoretsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Un home li va disparar a boca de canó i el va rematar quan ja era a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys.
2: A disposició judicial.
5: L'home detingut a Burjassot, a l'Horta Nord, per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys. Va explicar que quan va arribar al centre de logopèdia es va trobar el seu fill amb els pantalons abaixats i sense bolquers i va sospitar que l'havien agredit sexualment.
2: Més de 121.000.
3: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
2: La bandera espanyola.
6: A partir de demà quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament de Catalunya. Des de fa 45 anys només hi era els dies de ple, però ara hi serà sempre arran d'un requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano que la justícia ha validat cautelarment. S'ha acatat la mesura per protegir els funcionaris de la cambra.
2: Contra el català.
5: El Partit Popular de Catalunya reclama que es retirin les subvencions a les institucions i entitats que promouen la llengua. És el cas de Plataforma per la Llengua o la Bressola, la Catalunya del Nord, Juan Fernández Popular.
9: No són unes ajudes dirigides a promocionar i a defensar i a protegir el català. Són unes ajudes dirigides a potenciar i defensar un model identitari i independentista i s'han utilitzat precisament per fer del català una eina de confrontació política.
2: I torna Toy Story.
3: Avui arriba als cinemes la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música, Bad Bunny, Penélope Cruz i Bizarrap la veu algunes de les joguines noves.
2: I els Oriol, Spider-Man.
10: Hi, my name is Peter Parker. You don't remember me, but we used to know each other.
6: Protagonitzada aquesta vegada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
11: A Brand New Day, la quarta entrega de la saga, queda enrere el teu juvenil que l'ha marcat. Ara Peter Parker s'ha quedat sol. MJ l'ha oblidat i haurà de combatre el crim mentre intenta madurar i descobrir qui hi ha darrere de la màscara.
12: This movie is less of a superhero.
13: Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de super...

0: humans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
1: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
2: A la maduresa de la seva carrera han arribat també Tom Holland i Zendaya, que després d'una dècada junts a Spider-Man fan notar la seva química davant i darrere de les càmeres. Des de Madrid, Dani Saideja, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
3: El número 10.
4: Excel·lent actuació de Messi en el seu debut mundialista. Fa els 3 gols de l'Argentina davant Argèlia.
5: Gol! Argentino, argentino, argentino, Messi! Siempre Messi! No te vayas nunca!
4: Lionel Scaloni, seleccionador argentí.
6: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
4: Messi igual el rècord de gols als Mundials, amb 16, empatat amb Klose, França guanya 3-1 Senegal, a les 10 Anglaterra-Croàcia, el Barça de futbol sala guanya el Puf a Múrcia als penals, primer partit de la final de la Lliga.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Aquella casa de camp per desconnectar un cap de setmana. Amb una gran cuina, perquè algú faci menjars ben bons. Per estar-s'hi hores i hores parlant del que sigui. Aquella casa de camp per allargar el cap de setmana fins i març. O dimecres. Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
12: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
14: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dimecres 17 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3,8 kg a l'Hospital Universitari de Vic i la Blanca amb 2,8 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
15: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Sant Quirze de Besora, 17 a Palau Solità i Plegamans i 19 a Cornellà. Carreteres, Clàudia Serra.
16: Lentitud amb aturades a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 a Montcada cap a les Rondes i a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta, sentit Llobregat i al Prat, sentit Besòs. També a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
15: Barcelona arriba aquest estiu als 500 refugis climàtics, un centenar més que l'any passat.
17: Segons l'Ajuntament, pràcticament tota la població tindrà un espai fresc prop de casa.
15: Toni Fortesa.
18: La xarxa inclou espais públics com biblioteques, centres cívics i parcs i jardins. I per segon any consecutiu, també en formen part més de 60 microrefugis climàtics, entre farmàcies, comerços i entitats de barri que també ofereixen un lloc on protegir-se de les altes temperatures, descansar o hidratar-se. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona.
19: El que tenim és, amb un dia feiner de juliol, un refugi climàtic amb menys de 10 minuts de casa pel 99% de la població.
18: Des del Consistori barceloní asseguren que els refugis climàtics ajuden tant al benestar físic com a l'emocional, ja que generen espais còmodes, frescos i on poden interrelacionar-se. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Més notícies. Al Baix ha extingit un incendi al polígon de Bufalvent de Manresa, al costat d'una nau.
16: L'incendi que finalment no ha afectat la nau ha creat alarma inicialment pel risc que hagués suposat, ho explica el Regió 7.
15: El personal de les biblioteques de la ciutat de Barcelona seguirà de vaga.
17: Ha acabat sense acord la reunió de 6 hores que han fet amb l'Ajuntament i seguiran les aturades, que van començar de forma indefinida ara fa 3 setmanes.
16: Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors. Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs, hi hagin 2 hores en què no es treballi.
15: El Garraf, l'autòpsia del cadàver trobat a la platja del Far de Vilanova, descarta una mort criminal.
17: Ara el forense analitza si l'home va morir per accident, causes naturals o suïcidi.
15: I al Vallès els Mossos han identificat 20 multireincidents amb 400 antecedents a Granollers i Canovelles.
16: Segons el Regió 7, l'operatiu Campai s'ha saldat amb 2 detencions i 2 denúncies penals.
15: I Cultura, ballet. El Llac dels Cignes arriba avui al Teatre Apolo de la mà del Ballet Clàssic Internacional i seran 11 dies fins diumenge 28 de juny. I al Port Vell? Els Gypsy Kings actuen al Festival Blau Marí al concert a 9:45 del vespre. Són les 7:20. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
22: Catalunya Ràdio.
16: Quan són les 7:20, repassem les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb José Luis Rodríguez Zapatero en totes les capçaleres perquè declara l'Audiència Nacional. La Vanguardia titula el PSOE expectant davant la declaració de Zapatero. L'Ara explica que haurà de declarar també sobre les joies i el Mundo assegura que es desvincularà de la trama offshore del seu pagador. Serà una declaració històrica d'un expresident espanyol davant del jutge. Dins la tempesta socialista, un altre nom, Mercedes González, la directora general de la Guàrdia Civil. Gran foto a El País, ahir al Senat. Assegura que no ha participat mai en cap trama contra l'UCO. El periòdico hi afegeix que va explicar que només va prendre 2 cafès amb Leire Díez. En crònica internacional, trobada de Donald Trump i Vladimir Zelensky, veiem la mateixa foto a tots dos diaris, tant a La Vanguardia com a l'Ara. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra, diu el diari del grup Godó, i un G7 que ara vol la pau a Ucraïna, apunta l'Ara. I altres temes de portada, Catalunya avança cap a la cogestió dels aeroports, titula el periòdico, mentre que l'Ara explica que Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic.
23: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
24: 9, 26, 29, 37 i 42, i els sols, l'1 i el 7.
23: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: des de pequeño.
1: I avui que l'any que és el Mundial, que repassem l'any que el Mundial va promocionar el feixisme. Vaig al Roger, bon dia.
2: 1934, bon dia. Després de celebrar el primer Mundial a l'Uruguai, la FIFA tenia clar que el segon s'havia de fer en un país europeu i Benito Mussolini va veure l'oportunitat perfecta per promocionar el feixisme. Després de molta pressió, la segona Copa del Món se celebraria a Itàlia.
3: El ambiente lo exige y el propio Benito Mussolini, presente en la tribuna en el partido final, está personalmente interesado en el triunfo.
2: Mussolini va activar tota la propaganda. Per tot el país es van enganxar 300.000 cartells d'Hèrcules fent la salutació feixista amb una pilota als peus. Es van fabricar més d'un milió de segells i fins i tot es van crear els Campionato del Mundo, una marca de cigarrets que es va vendre exclusivament durant el Mundial. I tot va funcionar perquè més de 360.000 persones acabarien omplint els estadis italians. Per reforçar l'equip, l'Azzurra van nacionalitzar un brasiler, quatre argentins subcampions del món i van assegurar-se un arbitratge que, per dir-ho suau, era favorable. A quarts de final s'enfrontarien amb l'Espanya republicana en la coneguda, o prerepublicana, en la coneguda com la Batalla de Florència, el que molts consideren el partit més violent de la història. Els dos van empatar i, com que no hi havia pròrroga i penals, van jugar un segon partit l'endemà. Espanya tenia tants lesionats del primer partit que va haver de jugar amb 7 suplents.
1: Itàlia va acabar guanyant el Mundial?
2: Sí, sí, sí, hi ha molta polèmica. La final es van enfrontar amb Txecoslovàquia en un partit que acabarien guanyant 2-1 aquí sí a la pròrroga, convertint-se en la primera nació europea a guanyar-lo. Els rumors deien que el mateix Mussolini s'havia reunit amb els àrbitres abans del partit i, tot i que mai n'hi va haver proves, encara s'atribueix gran part de la victòria a les pressions polítiques. El Mundial del 34 va ser un presagi del que vindria. Dos anys després, Hitler organitzaria els Jocs Olímpics de Berlín amb la mateixa convicció del poder de les competicions esportives per blanquejar i promocionar règims, una estratègia que encara funciona avui dia.
4: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
5: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia s'endugui al vent un manuscrit i la resposta era envoli. Envolar-se significa ésser endut pel vent i un manuscrit pot estar escrit envoli. L'Enigmàrius d'avui dimecres és inerme. Taciturns sense banyes. De 6 lletres. Taciturns sense banyes. 6 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova prova final de Passapalabra, després que el Suprem confirmés la sentència que obliga a A3Media a deixar d'emetre el famós Rosco.
6: Passapalabra canviarà a partir d'este divendres el logo i la prova final del seu concurs, el famós Rosco, que com bé sabem està obligada a abandonar per llei. I el que demostra això és la musculatura que té A3Media, que ha sigut més ràpida i més solvent que Telecinco, que encara que és la dueña del Rosco des de fa més d'un mes, no ha sigut capaç de posar en marxa un nou concurs amb aquesta bomba televisiva.
1: Hi ha la recomanació del dia després que el govern hagi rectificat les paraules de Núria Parlon aquí al matí de Catalunya Ràdio i hagi dit que el pla dels Mossos a les escoles continua. Marc Garriga ens recomana la pel·lícula Infiltrados en classe.
7: Els directors dels films animats de Spider-Man, la Lego pel·lícula o la recent Proyecto Salvación abans havien fet comèdia amb la possibilitat que la policia s'infiltrés als instituts. Jonah Hill i Channing Tatum es fan passar per alumnes per desarticular una xarxa de narcotràfic. La premissa és poc creïble perquè aleshores tenien 29 i 32 anys, però és tan evident que es converteix en el detonant perfecte per fer riure i ridiculitzar els personatges. Infiltrados en classe, una pel·lícula gamberra amb aires dels anys 80, tot i que és de ben entrats als 2000, és divertidíssima, trepidant, absurda i incorrecta. I està disponible a Prime Video.
8: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
9: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un...
0: On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: I quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
13: Bon dia a la consellera Parlon.
14: Hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur.
15: Ep, ep, ep, targeta, targeta!
16: La Caixa.
14: Parlon.
13: És protagonista del dia perquè ahir la consellera d'Interior va passar pel Matí de Catalunya Ràdio i va dir una cosa que no es va acabar d'entendre o que es va entendre perfectament i després des del seu propi departament se la va matisar. Per tant, consellera Núria Parlon, bon dia un altre cop.
14: Sí, clar, és que, saps què passa? Això és el que passa quan parlo més del compte, no? És que quan vinc a parlar amb vostè, em pregunta per tants temes diferents que m'aturo jo. Clar?
1: Sí. Home, és el tema el que més o menys s'ha de preguntar.
14: Bueno, mira,
1: que teníem poc temps i vam haver d'apretar.
14: Que si el de Mango, que si el detective privado, que si els tirotellos, que els incendis forestals, que si les escoles... Claro, vas parlant, vas parlant, vas parlant i al final, pum.
13: En aquest tema, el de les escoles, és on vam derrapar. Vostè va donar per mort aquell pla de col·locar policies de país a les escoles.
14: No, mort no, paralític. No tregui les meves declaracions de context. No,
13: a veure, va dir exactament que el projecte havia entrat en una via de paràlisi i que s'havia de veure si es podria reprendre.
14: Si podia reprendre, vale, pues això no és mort. Ja. Això és quiet.
1: Clar, però va dir que alguns estaven en marxa, que això també ho va dir, però ningú s'hi ha fixat.
14: Sí. Clar, i això... Exacte. Sí. I allò, rena. No, clar.
13: Però, després,
14: a més, el que vaig dir...
13: Sí, la consellera Paneque va dir que no hi havia cap novetat en el projecte i que se seguia tirant endavant amb normalitat.
14: Exacte. El mateix que va dir jo.
13: No, és el mateix, és el contrari.
14: Bueno, és el mateix.
13: No.
14: O sigui, no m'he equivocat. N'hi ha la percepció que m'he equivocat.
13: Ah, també és una percepció.
14: Sí. Mira, si la Paneque diu que no n'hi ha cap novetat, és que no n'hi ha cap novetat. Ergo, no n'hi ha canvis. Ergo, no s'ha mogut res. Ergo, si no s'ha mogut res, és que està quiet. Ergo, si està quiet, és que està en paràlisis, o sea, en via de paràlisis.
13: Ja. Sí. No, sí, clar, el tindrà raó.
14: Si veu on veuen la polèmica, la veritat, estan parlant per parlar.
13: Molt bé.
14: Estan parlant per parlar.
13: Res.
14: Clar, és que... I per cert, jo crec que ahir a la tarda ni aquesta nit hi ha hagut cap tiroteig, ni cap mort, ni res, eh?
1: Són 7:45. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a les 9 a l'Audiència Nacional. Està citat com a imputat, acusat d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat pel rescat de Plus Ultra. També haurà de respondre per un possible delicte fiscal i contraband per les joies que es van trobar al seu despatx. La declaració serà a porta tancada i coincidirà també amb la sessió de control al Congrés. A Madrid, de fet, cada cop s'hi parla més d'eleccions i la mesa ha bloquejat una esmena de Junts, de Partit Popular i Vox, que demana posar fi a aquesta legislatura. Fins i tot Gabriel Rufián no té clar que tingui sentit seguir.
17: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
1: Avui s'acaba també a França la reunió del G7, que ha estat força tranquil arran de l'acord previ dels Estats Units i l'Iran, anunciant poques hores abans de la trobada a Vian. I a l'espera de la signatura definitiva demà passat, el preu del petroli ha continuat baixant, ara està als $79, i els petroliers iranians han pogut començar a sortir dels ports després de 2 mesos de bloqueig per part dels Estats Units. El govern també rectifica la consellera Parlon, la matisa, i diu que havia donat a entendre una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que el programa per posar els Mossos als instituts s'havia aturat. Però si Pare, que portaveu, diu...
18: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
1: Tot això dimecres en què tornem a tenir vaga de metges a Catalunya. És la 12a des de la passada tardor. I els esports, Robert Prat?
2: Debut espectacular de Messi al Mundial fa els 3 gols de l'Argentina, 3-0 davant Algèria. França guanya el Senegal, 3-1, aquesta nit a les 9 a Anglaterra, Croàcia, mentre que el Barça guanya els penals al primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala davant el Pozo Murcia.
1: I pel que fa al temps, tenim al davant un dia de sol i també de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia, sí, matí tranquil, matí assolellat a tot arreu i amb una temperatura que avui pot pujar a l'interior 1 o 2 graus més que ahir. Per tant, tindrem valors màxims a l'interior de 32 a 38 graus i la costa uns 30-32. I tal com ha anat passant aquests últims dies, el Pirineu i el Prepirineu a la tarda es poden formar ruixats, tempestes, localment fins i tot poden ser una mica forts. Sembla que de cara a demà i els pròxims dies el que tindrem serà menys ruixats del Pirineu i potser alguns núvols més a prop de la costa. De moment, amb un parell de dies amb temperatures estables, a l'espera que durant el cap de setmana s'enfilin de valent.
1: I mobilitat a aquesta hora, amb retards tenim a la R16. Maria Fernández, bon dia.
19: Bon dia. El tren que ha sortit de Tortosa a primera hora i que va cap a l'estació de França de Barcelona circula mitja hora de retard a causa d'una incidència tècnica a l'estació de Tortosa, segons diu Renfe. També a l'R16 hi ha retards de més de 20 minuts en l'altre sentit, de Barcelona cap a Tortosa. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova té un retard d'un quart d'hora i, d'altra banda, l'Euromed, que ha d'arribar a Girona des de Barcelona a Sants, circula amb un endarreriment de mitja hora.
1: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs a aquesta hora les retencions més destacades són a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat. També cap a Barcelona, retencions a la C32, a Viladecans, i molt carregades a aquesta hora ja les dues rondes, la de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
1: Avui a la hora del matí ho comentarem tot plegat amb Jordi Amat, amb Milagros Pérez d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 7:33. I connectem amb la redacció del matí per conèixer les opinions destacades del dia. Maiol Roger, pel Forada, bon dia.
21: Bon dia.
1: Avui amb editorials dels diaris que tenen la mirada posada en l'àmbit internacional.
22: La Vanguardia destaca en l'editorial que el G7 reafirma el seu suport a Ucraïna i que Trump insta Rússia a arribar a un acord, però que Moscou manté tancades les vies de diàleg.
23: Pel diari del grup Codó és una bona notícia per Ucraïna que la Unió Europea hagi obert oficialment les negociacions per la seva futura integració al grup comunitari.
22: El Mundo subratlla que el G7 té una responsabilitat cap a Ucraïna, qui reconeix que ha portat Rússia a l'extenuació després de 4 anys de guerra.
23: El diari exposa que Europa necessita una autonomia defensiva que avui no té, però que Ucraïna no pot esperar.
22: L'editorial de l'Ara considera que Putin és l'altre gran perdedor de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
23: Explica que Trump va començar la guerra de la mà de Benjamin Netanyahu i entre crítiques als europeus i l'ha acabat distanciat del líder israelià i amb ganes de fer costat a la Unió Europea en la qüestió ucraïnesa.
22: El País destaca que Europa necessita una veu forta i explica que les tensions entre von der Leyen i Kallas evidencien l'absència d'una política exterior robusta.
23: I adverteix que Brussel·les no pot resignar-se que les divisions internes llastin la seva influència en els temps de Trump, Putin i Xi.
22: Per la seva part, el periòdico es fixa en el canvi climàtic i diu que ha deixat de ser una advertència per convertir-se en una condició estructural de la vida mediterrània.
23: El diari creu que el canvi climàtic exigeix pactes i també reclama estar atents a la justícia social.
1: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptor Pons Pons.
24: Fart de males notícies, en vull destacar una que convida l'esperança. Els manglars del món, uns ecosistemes essencials per protegir les costes i capturar carboni, s'estan recuperant després de dècades de degradació. Si cal salvar la naturalesa, és perquè ella ens salva a nosaltres. I si volem un món verd, haurem de ser més austers. La naturalesa no jutja, però reacciona. I els perills que ens amenacen, si volem, poden ser resolts.
25: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
26: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conducta incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
29: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa. Assassinat i revenja.
30: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
29: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
3: La senyora tiene extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
0: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
4: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
0: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
30: Catalunya migdia.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
30: Amb Òscar Fernández.
29: Cada dia a les dues.
0: I a partir de les tres...
29: L'espai de reflexió a la tertúlia.
30: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
30: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Neto ja torna a tenir creu.
6: Dos mesos després que desaparegués per un acte vandàlic, la Guàrdia Civil l'ha trobada a la muntanya mentre feien un rescat. Gràcies al desglàs van veure el que podia ser una creu semienterrada i efectivament era la creu de la Neto. L'han traslladat a les dependències policials de Benàs per tornar-la a l'ajuntament de la localitat on pertany. Ho veiem a diversos digitals.
1: I per què ha parat un concert de Rosalía?
7: Perquè un científic de Harvard d'origen andalús ha posat el seu nom a una molècula que ha descobert en un vídeo que s'ha fet viral i la cantant no s'ho podia creure, amb la cara de fet ja paga. Va aturar el concert a Boston per agrair-li. Aquest és el moment. De fet, li ha posat concretament R i D, de la combinació del nom de Rosalía i la cançó Despecha, ho recull la Rafa.
1: I què sembla encarrilat?
6: La rehabilitació de la Casa de la Premsa a Barcelona. Llegim al web de BTV que preveu obrir d'aquí dos anys, coincidint amb el seu centenari. L'Associació de Veïns i Professionals de la Comunicació volen establir complicitats amb l'Institut del Teatre per crear un equipament únic. La previsió, de fet, és que aculli el Centre de Documentació de l'Institut del Teatre.
1: I el nou paraulògic, ara de geografia.
7: Un joc sobre els 947 municipis de Catalunya que s'està fent viral. Es diu els 947 i l'ha creat Arnau Font. Posa a prova els coneixements geogràfics de contrarrellotge i en 15 dies després de publicar-lo ja s'hi han jugat més de 25.000 partides. Entre les proves, endevinar un poble per la seva silueta o situar el municipi correctament al mapa. Veiem el fenomen al web del 3K.
1: I qui encara no s'ho creu?
6: Un dissenyador manresà que ha fet els retocs del vestuari del DJ David Guetta per als seus concerts a París davant de 240.000 persones. Es tracta de Marc Sánchez, que treballa a la capital francesa a la marca Longchamp. El regisseur explica la història ell mateix, diu que va ser surrealista i que va ajustar les mànigues de la camisa, els baixos dels pantalons i la part de la cintura.
1: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia, Marc Jurado i Lara García.
8: Preocupació al Regne Unit per l'incident amb 13 advertència entre una fragata russa i un iot civil amb bandera anglesa al canal de la Mànega. El Guardian explica que Rússia afirma que el iot seguia una ruta perillosa i que no responia als avisos per ràdio, mentre que els propietaris britànics ho neguen i asseguren que no van rebre advertiments clars abans dels trets. Un incident analitza el diari que arriba en un moment de forta tensió entre Londres i Moscou. Hipertensió, la que es viu als camps de futbol. Saltem a l'Argentina, el Clarín celebra la clara victòria de la seva selecció al Mundial contra Algèria, subratlla la imatge sòlida de l'equip, confirmant que no ha envellit i que és una de les grans favorites a revalidar el títol. El gran protagonista, Leo Messi, ha marcat 3 gols i amb 16 dianes s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials.
7: I en plan econòmic, 5 dies destaca que Repsol ha firmat un acord amb Venezuela per explorar una nova zona petrolífera al sud-est del país. El diari detalla que van assistir a la firma de l'acord tots els representants institucionals i empresaris, cosa que reflecteix la rellevància estratègica d'aquesta nova iniciativa energètica. Expansión analitza la caiguda del preu del petroli i assegura que li costarà baixar dels $70 al barril, perquè la producció trigarà a recuperar-se i els vaixells desconfiaran de la seguretat de creuar l'estret. I avui l'Economia explica que el grup català Tendam, que engloba marques com Springfield o Woman Secret, vol obrir 120 botigues en un any i invertirà més de 100 milions d'euros per accelerar aquesta expansió.
1: I que destaquem aquesta hora la premsa esportiva, Robert Prat.
2: Doncs que la notícia ha arribat de matinada.
9: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca.
2: Messi, a punt de fer 39 anys, ha fet els 3 gols de l'Argentina davant Algèria. La premsa digital, el diari Marca, diu que Messi és història del futbol. El diari AS parla d'un Messi històric, també, capaç de fer la mare de totes les bogeries. El diari Esport aclareix que les llàgrimes de Messi amb els gols són perquè ha passat per uns moments personals delicats. I Xavier Ortuño es pregunta, Messi no anava mai a Miami a jubilar-se? Muchas.

0: Deportivo diu que Messi il·lumina Argentina i fa història. Pablo Planas el defineix com un marcià que governa el futbol. Messi empata amb Klose com a màxim golejador dels Mundials i ell mateix acaba de dir que per ell Ronaldo és qui té més mèrits a les cites mundialistes.
1: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
2: En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré.
0: El diari El País parla del mite de Messi, que continua amb una actuació gegantina, una actuació llegendària per La Vanguardia.
3: Será el mejor de la historia por siempre, va a ser difícil que lo puedan igualar.
4: I pel que fa a la premsa del cor, un anunci de fruits secs amb joc de paraules inclòs. Elisenda Pineda.
5: Irene Rosales, exparella de Kiko Rivera Paquirrin, protagonitza una campanya publicitària d'una famosa marca de fruites seques. Concretament, ven bosses de barreja, d'aquelles on hi posen els cigrons que no vol ningú. L'eslògan res el següent. Un mix con un mal Kiko és un mal mix. Kiko Rivera ha muntat en còlera a l'assabentar-se del joc de paraules i ha emès un comunicat a xarxes on, entre d'altres coses, li acaba dient a Irene: la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Poc ens pensàvem que el joc de paraules seria l'arma dialèctica de Kiko Rivera. Ovació a la sala i al cielo con él.
4: I què faig avui, Canalies?
6: Avui felicitem la cantant Paulina Rubio.
4: Paulina Rubio, 60.
6: 55, també. La meravellosa periodista Rosa Maria Calaf.
4: 80.
6: 81, sí. També fa anys el director teatral Joan Lluís Bozzo.
4: Bozzo, 72.
6: 73, i acabem felicitant Kendrick Lamar.
4: 39.
6: Sí, senyor, clavadíssims.
4: Santoral.
6: Avui és el Sants Màrtirs Manuel, Sabel i Ismael. Germans de naixement, l'emperador va ordenar torturar els germans. Les mans i els peus dels Sants Màrtirs van ser clavats als arbres. Més tard els van clavar pues de ferro al cap i també els van clavar estrelles afilades sota les ungles de les mans i els peus. Durant els seus turments, els sants van glorificar Déu i van pregar com si no sentissin les tortures. Finalment, com et pots imaginar, van acabar martiritzats sent decapitats. A Catalunya hi ha 59.316 persones que es diuen Manuel, 5 persones que es diuen Sabel i 6.939 que es diuen Samuel.
4: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 17 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 17 de juny de 1996, TV3 reestructura els telenotícies per donar més poder als seus presentadors. Els que expliquen les notícies a davant de la càmera també en seran els editors. Dels que presentaven els TNs el 1996, a dia d'avui no en queda ni un. Montserrat Besses feia el TN matí, Josep Puigbol TN migdia, TN vespre per Carles Francino i TN nit per Jordi Llompart. Francino havia desestimat una oferta de Televisió Espanyola i es quedava 4 anys més a TV3. I ara fa 30 anys, 4 amics se n'anaven de gira per primera vegada junts. Eren Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat. El Gustes Nuestro parava 22 ciutats aquell estiu del 96, 3 de les quals eren catalanes: Tarragona, Peralada i Barcelona. Acabo amb més música. El Sónar, el Festival de Música Electrònica de Barcelona, arribava a la tercera edició. Aquell 1996 hi van passar 18.000 persones de públic, 10 vegades menys que ara.
4: Avui és 17 de juny del 2026, és el 168è dia del calendari. Falten 4 dies per l'estiu, 7 per Sant Joan i 2 per al final del curs escolar. I així sona el dia d'avui.
7: Els sons del matí.
9: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
10: Me sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
11: No me he reunido jamás con la señora Díez ni para frenar investigación alguna ni para idear trama alguna.
12: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
13: Va néixer en un moment malauradament inoportú i ara ha entrat en una via de paràlisi.
14: Tot el govern pensa i trasllada el mateix. No hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst.
4: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Ressuscitar.
15: Tornar a la vida un mort o un projecte mort. El govern ha ressuscitat el que durant uns minuts va ser un projecte mort, el dels Mossos a les escoles. La consellera Parlon va dir ahir aquí al matí que estava paralitzat, però poc després el govern la va corregir dient que potser no s'havia entès prou bé.
4: Permanent.
15: Que es manté en el mateix estat, sense canvi, sense moure's. És el que es farà a partir de demà amb la bandera espanyola, que quedarà hissada de forma indefinida a la façana del Parlament. Des de fa vora mig segle només hi era els dies de ple, però ara el TSJ així ho mana.
4: Declaració.
15: Manifestació feta per comunicar o per establir la veritat sobre un fet o un esdeveniment. Avui i demà hi ha una declaració davant la justícia inèdita i històrica, la d'un expresident del govern espanyol des del banc dels acusats. En aquesta declaració, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre les joies, malgrat que havia demanat fer-ho més tard.
4: Posem-hi tres xifres, Lara García. 121.960.
16: Són les teulades que encara tenen amiant a Catalunya. Avui el Parlament aprovarà el projecte de llei per erradicar-lo. La norma serà el colofó a més de 20 anys de lluita de les associacions d'afectats. Segons l'OMS, hi ha més de 100.000 morts anuals arreu del món per aquest material.
4: 26 milions d'euros.
16: És el que ha costat definitivament la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, ho ha confirmat l'Església. És un milió més del previst inicialment. La Generalitat de Catalunya ha aportat 2,3 milions d'euros.
4: I 15.
16: La patronal espanyola ha demanat que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral. La COE defensa que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
4: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig Donald Trump. Està assegut en una taula rodona en una de les moltes reunions del G7 que s'han fet aquesta setmana a Vian. Amb cara de circumstàncies, ensenya una samarreta de la selecció alemanya que li ha regalat el canceller alemany, Friedrich Merz.
8: Merz, que és al darrere, ell dret s'hi somriu, igual que el britànic Starmer, que s'ho mira de prop. A la samarreta hi ha el nom de Trump i el número 47 és el número que ocupa en la història dels presidents nord-americans. Ha estat una trobada en bona sintonia entre els líders de les principals democràcies industrialitzades. Amb la carpeta de l'Iran en vies de solució, les mirades i les pressions s'han dirigit cap a Vladimir Putin.
4: A la segona imatge hi veig la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, compareix al Senat, repassa algunes de les notes que porta i entre els documents que aixeca amb la mà esquerra s'hi llegeix en un gran acrònim UCO, la Unitat Central Operativa del Cos Policial que dirigeix.
8: I encarregada dels informes que han posat contra les cordes la mateixa González per les reunions que va tenir amb l'exdiputada socialista Leire Díez. El govern primer les va negar, després va dir que no havien estat al despatx oficial. Ella ahir va admetre com a mínim dues d'aquestes reunions, però va negar rotundament que fossin per treure draps bruts o per intentar torpedinar investigacions que esquitxessin socialistes o el govern espanyol.
4: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas és de Gandesa, i veiem la directora de l'Arxiu Comarcal de la Terra Alta, Laura Tienda, agafant un pergamí emmarcat i protegit per un vidre. Somriu mentre mostra la peça a la persona que fa la fotografia. Anem cap a Tarragona. Ricard Buigas, en quin idioma està escrit aquest pergamí?
17: Doncs mira, es tracta del primer pergamí escrit en hebreu que han trobat a les Terres de l'Ebre, a data de finals del segle XIV. Formava part d'un rotlle de la Torà. A la foto ja el veiem restaurat. Ara, aquí arriba la part més interessant d'aquesta història. El van trobar per casualitat a Ca Coll, que és una casa històrica que ara és propietat de l'Ajuntament de Vilalba dels Arcs. Havien fet servir el pergamí per forrar uns llibres. Els experts han explicat que la utilització d'un text sagrat jueu per fer un fet menor, com és això, enquadernar un llibre, era una manera de denigrar el document que probablement van sostreure d'una sinagoga durant un període violent previ a l'expulsió dels jueus.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
4: Atenció a aquest titular que circula. Després de la benedicció del Papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia, diu la notícia, que és la construcció més gran que Lego ha fet mai i que treu ara al mercat. És més gran que la Torre Eiffel i que la Fontana de Trevi. La Sagrada Família de Lego, un cop muntada, mesurarà 62 centímetres d'alçada i per fer-la caldrà encaixar 12.060 peces de Lego. Destaca la notícia que un detall clau de la Sagrada Família de Lego són les peces que reprodueixen les vidrieres de colors de la basílica. Diu el mestre de disseny de Lego en la notícia que fer aquesta Sagrada Família peça a peça serà tota una experiència de construcció immersiva. Per últim, la notícia explica que comprar aquesta rèplica de la Sagrada Família costarà 700 euros.
4: Això és real o fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: Viure a la universitat abans de començar-la pot ajudar a prendre decisions amb més confiança. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva organitza una nova edició del Summer Experience adreçada a estudiants de batxillerat i quart d'ESO. Del 29 de juny al 2 de juliol, els participants podran explorar diferents àrees de coneixement a través de sessions pràctiques, visites a institucions i activitats pensades per apropar-los a la realitat universitària. Es tracta d'una experiència que combina orientació acadèmica, aprenentatge i experiència universitària.
1: Vols viure a la universitat abans de ser universitari? La Universitat CEU Abat Oliva ha dissenyat el programa Orienta, un complet ventall d'activitats d'orientació i formació per ajudar els alumnes a definir la seva elecció vocacional. Canvia el teu present, crea el teu futur.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que després de la benedicció del papa, Lego treu una rèplica de la Sagrada Família de més de 12.000 peces, és una notícia real. Fins ara, les construccions més grans de Lego eren un mapa mundi amb 11.000 peces, la Torre Eiffel amb 10.001 peces i el Titanic amb 9.090. La Sagrada Família es convertirà, doncs, en la construcció de Lego amb més peces. De moment no es pot comprar, no es podrà fer fins al mes de novembre, però ja es pot reservar online.
4: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
4: 8 minuts seran les 8 del matí. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. José Luis Rodríguez Zapatero declara avui com a investigat a l'Audiència Nacional.
21: Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. Zapatero és el primer expresident del govern espanyol que està imputat. Elma Sainz, portaveu del govern.
10: No sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
4: I ara dues notícies d'última hora. Ho acabem de saber. En marxa un operatiu policial a la demarcació de Tarragona contra productes falsificats.
22: És contra una organització que importava, emmagatzemava i distribuïa aquests productes i participen Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional.
4: I també és notícia d'aquesta matinada. Un home mort en un incendi a Montbrió del Camp, al Baix Camp.
21: El foc es va declarar una parcel·la i va afectar dues caravanes i una caseta de fusta. Un cop extingit els bombers van localitzar el cos.
4: Mentrestant, el govern corregeix la consellera d'Interior i afirma que el pla pilot per tenir Mossos de paisà a les escoles i instituts ara mateix continua.
22: Núria Parlon havia dit això al matí de Catalunya Ràdio.
13: Va néixer en un moment malauradament inoportú i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
4: I segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, Metges Sense Fronteres admet que és difícil evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
21: L'ONG ho va reconèixer en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad.
4: El Parlament aprova avui una llei per erradicar l'amiant a Catalunya.
22: El doctor Josep Tarrés, especialista en patologies respiratòries, considera que es tracta d'una pandèmia silenciosa.
23: Anys enrere sí que es podia parlar d'uns focus locals. A dia d'avui és tot l'amiant instal·lat el que és contaminant. I qui no té amiant a la vista de casa seva?
4: I a Catalunya cada cop hi ha menys dies de vent i les ratxes també són més dèbils.
21: El Meteocat revela que des de l'any 1998 la velocitat del vent ha disminuït un 5% cada dècada, això mentre es baten rècords de temperatura.
4: I el Mundial de Futbol, hat-trick de Messi.
22: 3-0 a l'Argentina Algèria, Messi ha igualat Miroslav Klose com a màxim golejador de Mundials amb 16 gols. També d'aquesta nit Iraq 1, Noruega 4 i aquesta hora Àustria-Jordània, de moment 2-1. Avui a les 10, Anglaterra-Croàcia.
24: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
25: Bon dia. Pel que fa al temps, avui farà sol i calor, fins i tot una mica més de calor que ahir. A l'interior podria pujar 1 o 2 graus la temperatura i a la costa es mantindrà sense canvis. Avui a la tarda sí que apareixeran algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu, més o menys com aquests últims dies, però només en aquestes zones. I ara de seguida a les 8 actualitzem també la previsió de cara als pròxims dies.
24: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
4: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals a aquesta hora, Clàudia Serra.
26: Sí, d'entrada a Barcelona hi ha lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, C58 i C33 a Montcada, cap al nus de la Trinitat, cap a la capital, trams amb cua a la C32 a Viladecans, A2 des de Pallejà i B23 des del Papiol, carregades també les dues rondes, sobretot sentit Llobregat, i retencions a la C58 a Sant Quirze, sentit Barcelona, a Ripollet, sentit Sabadell, Sabadell, AP7 a Mollet, sentit sud, i C17 a Parets, en tots dos sentits de la marxa.
7: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
0: Dos quarts de nou, obrirem l'àgora molt pendents de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional i de la sessió de control al Congrés.
26: A tres quarts de deu parlarem amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que els bancs es preparen per una possible onada d'impagaments.
0: A un quart d'onze passejarem amb Albert Tom i parlarem de joies.
26: I a les onze, entrevista a Marc Palaí, un català que és assessor del rei Carles III d'Anglaterra en matèria de canvi climàtic.
0: Des de les sis fins a la una, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu!
4: Manu!
3: Xiripipi!
4: Com estàs?
3: I vosaltres?
5: Oi, que et sento pagat, que et passa res, Manu.
3: Em sento pagador?
5: Et sento com a pagador.
3: Però si estic, a part de si estic super xiripipi...
5: Ah, t'he notat com un to baix.
3: Com un to baix?
4: No, això és la connexió, és la qualitat de l'àudio.
5: Ah, perdó, doncs. No, no, pensava dir que no passi res. No.
3: Estic estupenda.
4: Ves ara ja ve aquest despertar de dia, que és fantàstic.
5: Oh, això és fantàstic. Aquesta caloreta, és que la gent es queixa perquè això, t'ho dic, l'estiu és la millor època de l'any.
3: Home,
4: això sí que està rara.
5: Jo no estic rara, guapa.
4: Bueno, anem a marcar el telèfon de la Carla.
5: Estic en el meu prime, que es diu.
3: Tu sí que tens un to baix.
5: Sí. To baix, ja te'l pujaré jo, tu, to.
3: Ja, sí. Amb aquesta roda de barítona que tens...
5: De marit,
4: un estratis.
5: A veure.
4: Caram.
5: Ui, la Carla estarà dormint.
4: Carla!
6: Xiripipi!
3: Olé!
5: Quina veu de dormida, Carla, que fas? Escolta, me truquem de part de la teva mare i de tota la família, perquè el dia 15 de juny vas fer 26 anys.
4: 26 anys, ja. Oh. Ui, a partir dels 25 ja la cosa ja canvia,
5: No canvia res.
6: 25... Més a prop dels 30.
4: Sí, però els 25 són, és la millor edat de la vida.
5: No, què dius?
4: 26 ja...
5: No, dels 35 als 40.
4: Ara no ho veus, però d'aquí uns anys ho veuràs.
5: Ja ho veuràs. Escolta'm, Carla, et desitja que siguis molt feliç i que continuïs gaudint de la vida i sent la gran persona que ets. És per això que et volen dedicar aquesta cançó de xarango que es diu Avui que fas anys, que et toca Manu Guix.

0: va, quina meravella, cop de rumba. Carla, què tal aquesta cançó? És que a mi m'emociona, sempre que l'escolto em fa plorar, tu.
1: Molt maca, m'encanta.
0: T'has emocionat una miqueta?
1: Sí.
0: Ella, d'això es tracta. Carla, que tinguis un fantàstic dia, que vagi bé aquests 26. Una abraçada des de la ràdio.
1: Igualment.
0: Adéu. Ai, Manu, quina festa.
2: Jo també ploro, amb aquesta cançó ploro.
0: Jo també plorem.
2: Veus?
0: Fins demà, estimats.
2: Adéu. Adéu.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: dia sense precedents en la història de la democràcia espanyola. Per primera vegada, un expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, declararà davant d'un jutge a l'Audiència Nacional. A Zapatero se l'investiga per tràfic d'influències en el polèmic rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia, un rescat públic de 53 milions d'euros. També se l'imputen els delictes d'organització criminal, falsedat documental i blanqueig de capitals. Tots delictes gravíssims, sobre els quals encara preval la presumpció d'innocència. Són la peça principal, però la compareixença d'avui té un segon front sobrevingut, que és el de les joies intervingudes per l'UDEF el 19 de maig. Unes joies que, en un peritatge oficial, s'ha valorat que tenen un valor de 1.300.000 euros i que exposen l'expresident a ser investigat també per un delicte contra la hisenda pública i contraband. Zapatero tindrà avui l'oportunitat de defensar-se davant del jutge. L'expectació per saber la seva versió dels fets ara mateix és màxima. I a hores d'ara és impossible determinar què decidirà el jutge després de prendre-li declaració. Però una cosa és clara. Passi el que passi a l'Audiència Nacional, l'impacte polític serà decisiu. Zapatero representa una part important del capital moral del PSOE i el partit s'arrisca a perdre'l segons com vagin les coses. I és que l'activitat als jutjats monopolitza aquests mesos tota l'agenda política. Una agenda que en l'àmbit parlamentari està totalment bloquejada. Es va tornar a constatar ahir al Congrés. La mesa, amb la majoria del PSOE i Sumar, va impedir que la tramitació d'una iniciativa de Junts, amb el Partit Popular i Vox, no tirés endavant. Una esmena que pretenia votar sobre la conveniència de convocar eleccions anticipades. Una proposta que s'hauria votat afirmativament, probablement, i que la mesa del Congrés va impedir, al·legant que la convocatòria d'eleccions és competència exclusiva del president del govern espanyol. Amb criteris reglamentaris, la mesa del Congrés pot tenir raó. Però, políticament, la lectura és una altra. I els uns pels altres, el resultat és evident. Bloqueig i inoperància. I tota l'actualitat centrada en la informació dels tribunals. Per tant, s'afegeix combustible a la polarització. Mentre el bloqueig és molt evident, i avui ho veurem també en directe a partir de les 9 al Congrés dels Diputats. I mentre els problemes, també, del dia a dia continuen afectant molts ciutadans que, malgrat tot, confien encara en la política. Encara hi tenen esperança en la institució. És l'eina que tenim tots plegats per millorar les nostres vides.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui dimecres hem començat el dia amb temperatures altes ja a l'interior, 20 graus a Balaguer, a la costa també en teníem 24 a Sitges fa una estona, i en canvi encara refrescava una mica el Pirineu, 14 graus a Ogassa, al Ripollès, o 10 graus a Esterri d'Àneu. Avui en previsió de sol, un dia tranquil, a la tarda sí que hi haurà algun ruixat, alguna tempesta, només al Pirineu i al Prepirineu, i amb unes temperatures que seran tan o més altes que les que vam tenir ahir. Sobretot a les comarques de l'interior podrien pujar 1 o 2 graus, i per tant es podria arribar a màximes d'entre 32 i 38 graus les més altes a les comarques de Ponent. Sembla que demà hi haurà menys ruixats al Pirineu de tarda i, en canvi, sí que podrien aparèixer alguns núvols matinals, sobretot a prop de la costa, que seran més freqüents. La temperatura dijous i divendres mantindrà estable a l'espera que pugi fort de cara al cap de setmana.
0: Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem un home que és amic directe del rei Carles III d'Anglaterra i és el seu principal assessor en canvi climàtic. Entrevistarem a un català, Marc Palaí, i ens explicarà la seva història i com ha arribat a convertir-se en una persona importantíssima ara mateix a la corona anglesa. Avui a l'Àgora del matí, a partir de 8:45, Jordi Amat, Milagros Pérez Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor. El dia en què... D'aquí a menys d'una hora, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero declarà a l'Audiència Nacional investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. I ho farà defensant la seva innocència, com va proclamar fa un mes en esclatar el cas.
3: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
0: Tenim detalls de com s'ha preparat aquesta defensa. Paula Brujats.
4: Serà una defensa molt tècnica. Zapatero intentarà desmuntar tots els indicis i qüestionarà també la legalitat dels whatsapps dels directius de Plus Ultra que l'esquitxen. Primeres explicacions avui de Zapatero, que fins ara s'ha refugiat en el silenci. Només una primera reacció per negar-ho tot.
3: Los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
4: Negarà ser el líder d'una trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un segon front per desmuntar: l'origen de les joies de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir, ja que el jutge hi veu contraband i frau fiscal. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: La compareixença de Zapatero coincidirà amb la sessió de control al govern espanyol al Congrés, després de la polèmica d'ahir per una moció de Junts. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Hi ha intranquil·litat al govern per la declaració de Zapatero.
5: El que hi ha, sobretot, són moltes ganes de que pugui parlar davant del jutge per explicar-ho tot. Alguns líders socialistes diuen literal que estaven desitjant que arribés el dia d'avui perquè al PSOE se li ha fet molt llarg aquest mes. La versió pública és que mantenen la confiança en l'expresident Zapatero, però de portes endins molts tenen dubtes sobre com podrà aclarir tot el que té a veure amb el rescat de Plus Ultra, també amb les joies. I alguns també apunten que volen que ho faci primer davant del jutge i, si cal, després amb entrevistes o declaracions públiques.
0: I ahir hi va haver també un nou dia convuls al Congrés. Junts volia votar una esmena per demanar convocatòria d'eleccions, però li van tombar.
5: Sí, va ser un moviment d'última hora per colar en un text del PP una esmena sense cap vinculació jurídica, però que obligava tots els partits a retratar-se. Demanava a Sánchez dissoldre les Corts i avançar eleccions. La mesa, amb majoria del PSOE i Sumar, ho va vetar perquè diu que només el president pot fer aquests moviments. S'havia de votar dijous. Sentim les crítiques de Jordi Turull de Junts, també de Patxi López del PSOE.
6: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
7: És el acte de major covardia política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
5: Tot i aturat el moviment, la tensió avui de ben segur es deixarà notar a la sessió de control que arrenca a partir de les 9.
0: I, en tot cas, els socis estan pressionant cada vegada més a Pedro Sánchez.
5: Sí, hem sentit alguns, Junts, també el PNB, que per cert ahir guardava silenci ja fa dies que demanen eleccions, i Esquerra Rufián en les darreres hores posava en dubte que calia, si calia aguantar amb aquest govern.
8: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar pa' nada es tontería.
5: Un comentari al que el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, va sortir al pas a les xarxes dient que el partit es mantindrà com a soci perquè li interessa anar tancant carpetes bones per a Catalunya, com per exemple el nou finançament. Un Junqueras que, per cert, aquesta tarda reuneix amb el grup dels republicans aquí a Madrid.
0: Gràcies, Tània. I a la crònica política judicial cal afegir-hi dos elements més. El primer, pel Foradada, la decisió del jutge Peinado sobre la dona del president, Begoña Gómez.
9: Demà, dia límit del termini de 3 dies que s'ha donat al magistrat per decidir si retira o no el passaport a la dona del president del govern espanyol, investigada, recordem, per 4 delictes, entre els quals malversació o tràfic d'influències per desenvolupar una càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. I mentre Peinado decideix, el govern espanyol pressiona. Són paraules de la portaveu Elma Saiz.
10: Estamos hablando de retirar el

0: jamás, nunca, ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
1: I mentre reduïa la seva relació amb l'Hereria de reunions curtes que no tenien res a veure amb la Guàrdia Civil, el senador del PP, Javier Santamaría, l'acusava de mentir.
2: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
1: Lluny de creure les explicacions de la directora de la Guàrdia Civil, tant el PP com Vox li han tornat a exigir la dimissió. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Estarem molt pendents de la sessió de control del Congrés i de l'arribada i les paraules de Zapatero davant del jutge. Sobre aquesta compareixença, un primer comentari de la professora de Dret i col·laboradora d'aquest programa, Montserrat Nebrera.
4: La declaració de l'expresident Zapatero amaga una primera incògnita. La defensa assenyirà alegar la nul·litat de les proves originàries o, pel contrari, hi entrarà en el contingut material de la imputació. Si hi entra, també és incògnita si parlarà sobre l'origen de les tan famoses joies. El jutge no li ha permès adornar aquesta part amb tota lògica, perquè és difícil oblidar-se de qui i per què se les va donar. Altra incògnita és si algun altre imputat el perjudicarà fent-se un aldama. I al final, si el magistrat acabarà decretant mesures cautelars, en aquest cas molt més versemblants que pel que fa a Begoña Gómez.
3: I la declaració de Zapatero és el principal tema del dia. L'altre és la vaga de metges.

0: 12a jornada de vaga de metges catalans en una setmana en què els facultatius de tot Espanya s'aturaran per seguir reivindicant millores laborals. Anem en directe a dos punts de connexió per saber com ha començat el dia. Comencem a Tarragona, des de l'Hospital Joan 23. Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Es nota aquí la vaga?
1: Sí, de moment es nota l'accés principal des de la carretera de Valls a Tarragona, on una cinquantena de facultatius estan tallant des de fa qüestió d'un quart d'hora, 20 minuts, aquest accés. Hi ha un embús important dels vehicles que venen de Valls en direcció cap a Tarragona. Aquí tenen la intenció de mantenir aquesta aturada durant uns minuts i seguir en marxa lenta, caminant fins al centre de la ciutat, on a les 11 del matí hi ha prevista una concentració. També s'està notant a les cirurgies i a les visites. Des d'ahir s'estan fent ajornaments de cirurgies i també de moltes visites en aquesta 12a vaga dels metges, no només aquí a Catalunya, sinó a tot l'Estat. Aquí les intencions dels metges és demanar que hi hagi menys pressió assistencial i que també tinguin un conveni propi. Diuen que s'han suspès aproximadament una trentena d'intervencions a les últimes hores.
0: La vaga és descentralitzada. Anem de Tarragona cap a Girona, al Cuap Güell, a la capital gironina, hi ha el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
2: Hola, bon dia, també.
0: Què diuen els metges gironins?
2: Doncs que els serveis mínims que els han fixat són excessius, però confien en un ampli seguiment de la concentració que han convocat a Girona, igual que a Tarragona, a partir de les 11, davant la seu de la Generalitat. Escoltem Rosa Maria Jaumà, la portaveu de Metges de Catalunya a Girona.
3: Jo voldria esperar que aquí a Girona, pel fet de que la concentració es fan aquí, no ens hem de desplaçar a Barcelona, que hi haurà gent. Ara bé, es marquen uns mínims que són gairebé màxims i molta gent s'ha de quedar a complir els serveis mínims, com és lògic.
2: Som al centre d'atenció continuada del Güell de Girona, al barri de la Devesa, aquí a l'exterior, situació en aquesta hora d'absoluta normalitat, amb els usuaris que veiem que van entrant per anar a la visita que tenen concertada. Hem preguntat a l'interior i ens han dit que a aquesta hora del matí encara no hi havia cap anul·lació, però que la majoria de visites, evidentment, no comencen fins a les 9.
0: El Departament de Treball, que ha fixat uns serveis mínims per garantir l'atenció també urgent i les operacions inajornables, i què reclamen els metges, Oriol Pujador?
4: Els metges reclamen millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria de vaga va en paral·lel a la campanya Ni un minut més, que el mateix sindicat ha posat en marxa per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius. De moment s'hi han sumat més de 200 serveis d'una quarantena d'hospitals. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
5: Som l'únic col·lectiu al qual ens obliguen a fer aquestes 48 hores setmanals. Estem determinats, i tant és així, que incrementarem el que calgui la pressió sobre el sistema que ens ha esclavitzat durant tants anys fins que se seguin a negociar el futur de la professió mèdica al país.
4: Els metges es concentraran aquest matí davant la Subdirecció General de Promoció de Salut. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els metges que anuncien més mobilitzacions al setembre, en un mes en què també hi haurà protestes de professors que reclamen que el Departament d'Educació segueixi negociant. Tot això després que el govern es fes un embolic ahir amb el pla pilot per portar Mossos a les escoles. Pol.
6: Un embolic que va començar amb les paraules de la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquí al matí de Catalunya Ràdio. D'entrada admetia que en ple conflicte amb el sector de l'ensenyament el pla no havia arribat en el millor moment.
7: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú.
6: Després va parlar d'un projecte en via de paràlisi.
7: I ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir,

0: pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
1: Veurem si es podrà reprendre, deia Parlon, paraules que induïen a pensar que el pla s'havia congelat. La portaveu del govern, Sílvia Paner, que hores després va haver de sortir a aclarir que seguia en marxa.
2: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
1: Es continua desenvolupant 7 dels 14 centres que inicialment estaven inclosos en aquest pla pilot. En l'entrevista al matí, Parlon defensava la idea.
0: No és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent en vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar que pot ajudar, que pot aportar la seva visió en el que seria la resolució d'alguns dels conflictes amb els quals doncs, els equips directius es poden trobar.
3: Aquests són els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
4: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
5: Llimonada natural Don Simón, amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc extremut. La gran diferència.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: Catalunya Ràdio.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 8 i 17, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, amb Francesc Soler, amb Marc Garriga, amb Marc Jurado, Lara García i Magda Manté. Bon dia.
10: Bon dia.
3: I ara, aquesta hora, el G7 prepara les seves conclusions finals. Anem en directe a Vian, França, on hi ha l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Jordi Baró.
11: Hola, bon dia.
3: Digues.
11: No, que dic que és l'últim dia d'una cimera que estan preparant les conclusions finals. És una cimera que acabarà, si no hi ha sorpreses, sense sobresalts en la relació amb Trump. No ha marxat abans d'hora, no ha protagonitzat cap discrepància gran amb la resta de socis i acaba avui sopant amb Macron a Versalles. L'Iran, com sabeu, ha dominat les converses. Dos dies abans de la firma de l'acord, que finalment es farà en un resort a prop de Lucerna i no a Ginebra, com s'havia especulat en un primer terme. I també hi ha la discussió oberta sobre Ucraïna. Acaba de sortir el document de conclusions finals del G7 sobre Ucraïna, que diu que continuaran donant suport a Kiev, també a la seva integritat territorial, i que incrementaran la pressió a Rússia amb sancions reforçades contra el petroli i el gas rus. Trump ja va dir ahir a Putin que ha de fer un acord de pau.
3: Incident entre una fregata russa i un iot amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega. Londres, Quim Olivares.
12: El Ministeri de Defensa rus assegura que la seva fregata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot britànic, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. No hi ha hagut ferits ni danys materials en aquest incident. Sembla que la Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'ahir no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques també al canal de la Mànega d'un petrolier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
3: I la policia polonesa investiga la mort a trets d'un artista rus, conegut per les seves sàtires sobre Vladimir Putin.
13: Es tracta de Semyon Skrepetsky, a qui, segons la fiscalia, un home li va disparar a boca de canó i el va rematar un cop a terra. Les autoritats han detingut dos ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys que podrien estar relacionats amb el crim. El cas recorda el d'altres opositors al govern rus víctimes d'atacs a l'estranger, per exemple, el de l'exagent Alexander Litvinenko, que va morir enverinat el 2006 al Regne Unit.
3: Rússia, per cert, no ha respost a les sortides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna.
13: No, i el ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7.
7: Els
10: europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
13: Moscou, de fet, ja no espera que Trump obligui Volodymyr Zelensky a entregar-li el Donbass, però no vol trencar les negociacions.
3: Dues notícies que acabem de saber. La primera, marxa un macrooperatiu dels Mossos contra el Top Manta.
14: Amb escorcolls principalment a Reus, Cabrils i Salou. En el dispositiu hi participen els Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
3: Hi ha hagut un mort en un incendi a Montbrió del Camp.
14: Va ser ja la nit en un incendi en una parcel·la que va cremar dues caravanes i una caseta de fusta. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes del foc.
3: I atenció a la dada. L'any passat va ser el menys ventós des de que hi ha registres. Ho diu el Servei Meteorològic de Catalunya, que confirma l'increment de temperatura. Sèrie Forment.
15: El 2025 hem viscut tres episodis de ventades extremes, però les dades indiquen que ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. S'ha perdut intensitat, segons Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i també han disminuït els dies que bufa el vent.
16: Al voltant d'un 14% de disminució, i també de la freqüència i intensitat dels episodis de vent més evidents al que és al nord del Cap de Creus i també a les Terres de l'Ebre.
15: Al Cap de Creus, per exemple, el vent bufa 28 dies menys que ara fa 3 dècades. Aquest és només un dels molts efectes del canvi climàtic. També alerten
16: un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle.
15: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Precisament a les 11 entrevistarem avui l'assessor en matèria d'emergència climàtica del rei Carles III d'Anglaterra. És un català, és el Marc Palaí, i ho explicarem a partir de les 11 la seva història. La patronal espanyola demana que la Seguretat Social assumeixi el cost complet dels primers 15 dies de baixa laboral.
15: En unes jornades de la COE, el seu president, Antonio Garamendi, i argumenta que les empreses no haurien d'assumir despeses derivades de la saturació del sistema sanitari.
17: Quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
3: Un apunt econòmic més. Els grans bancs estan en el punt de mira de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per les Hipoteques Fixes.
15: L'organisme investiga si directius del Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bank Inter i Unicaja van fer declaracions públiques en rodes de premsa i compareixences. Aquesta mena de declaracions haurien permès reduir la competència al mercat hipotecari sense que fes falta que es coordinessin. La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers, Patricia Suárez, demana una investigació.
18: Cuando los bancos actúan de forma prácticamente idéntica, los ciudadanos terminamos pagando más por financiarnos y recibiendo mucho menos por nuestros ahorros.
15: Avui a 9:45 a l'Àgora del matí parlarem sobre bancs amb l'economista Santiago Niño Becerra, que alerta que s'estan preparant per una possible onada d'impagaments.
3: I segons ha pogut saber aquest programa, l'ONG Metges Sense Fronteres admet la dificultat d'evitar nous casos d'abusos sexuals en missions humanitàries.
19: Metges Sense Fronteres ho va reconèixer ahir en una reunió interna després de saber-se que ha acomiadat 18 treballadors acusats de cometre abusos sexuals, assetjament i explotació a refugiades sudaneses fa 2 anys al Txad. Tant treballadors locals com internacionals haurien obligat refugiades sudaneses a mantenir relacions sexuals a canvi de menjar o diners. L'ONG va admetre ahir que es van rebre fins a 59 denúncies, de les quals l'organització va poder corroborar-ne una vintena. En la reunió interna van reconèixer que es van fitxar persones sense revisar prou el seu passat per motius d'urgència.
3: I un jutjat de Madrid ha ordenat detenir l'actriu Elisa Mulià perquè no s'ha presentat a declarar en la causa per injúries a Íñigo Rejón.
19: Mulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència, però el magistrat recorda que l'actriu ha manifestat reiteradament la seva voluntat de no comparèixer. Un cop la detinguin i hagi declarat, la deixaran en llibertat.
3: I els Mossos han reforçat la seva presència al barri del Raval de Barcelona després de 2 batalles.
14: Sí, en 2 dies, sobretot a la zona de la Rambla del Raval, on diumenge es van llançar cadires i diversos objectes. La Guàrdia Urbana va acabar fent 4 detinguts per batalla tumultuària. Ni 24 hores més tard, 2 grups d'una desena de persones per banda es van barallar. Ara la policia investiga si els fets estan relacionats. Ho llegim al diari Ara.
3: I també reforç al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs.
14: L'Ajuntament ja ha presentat un pla de xoc per millorar la seguretat amb més efectius policials, videovigilància, agents cívics i actuacions específiques en determinats punts sensibles de la ciutat, tot després dels últims tirotejos que hi ha hagut al barri.
3: I passat sobre l'últim tiroteig a Barcelona, l'home executat al carrer Balmes controlava l'entrada de cocaïna al port d'Anvers.
14: Ho explica El Periódico. La policia sospita que l'home d'origen serbi s'amagava a Barcelona després que les autoritats belgues ordenessin detenir-lo. Havia fet servir un passaport fals d'un país sud-americà per passar desapercebut. Ara els Mossos proven de saber per què s'havia establert a Barcelona i amb quines persones tractava. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va explicar i al Matí de Catalunya Ràdio per què la policia encara no ha pogut localitzar l'autor.
0: Perquè no respon a un patró predible dintre del que és habitualment l'operativa policial. Això també els professionals ens ho diuen, no? És a dir, és molt difícil determinar el patró que hi ha al darrere d'aquest tipus d'operacions.
3: La Conferència Episcopal Espanyola nega haver exclòs cap associació de víctimes d'abusos sexuals a la reunió amb el Papa Lleó XIV en la seva visita a Espanya.
19: Ho va dir ahir, just el dia en què el primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miguel Hurtado, va reclamar des del Congrés al ministre Félix Bolaños que impulsi la reforma perquè els delictes d'abusos sexuals no prescriguin.
7: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
19: L'Església també ha informat que la visita del Papa va costar 26 milions d'euros, un milió més del previst inicialment.
3: I una cooperativa proposa una prestació de 150 euros al mes a canvi d'un consum alimentari responsable.
19: És la proposta de la cooperativa El Pa Sencer, planteja un canvi radical en el circuit de l'alimentació que passaria per coordinar la producció agroalimentària, la seva distribució i el consum. Asseguren que estalviaria costos, reduiria la desigualtat i fomentaria l'economia local i sostenible. Sentim l'autor de l'estudi, Francisco Navarro.
20: Aquesta mesura, per cada euro, generaria 1,8 euros d'activitat econòmica. Això és perquè es generaria producció, es generaria un salari, cada alhora això també generaria recaptació que disminuiria el cost net d'aquesta política, etc.
3: I avui, gran dia als cinemes, torna Toy Story.
15: Des d'avui es pot veure ja la cinquena entrega de la història de joguines més famosa de Pixar. En aquesta pel·lícula els personatges s'hauran d'enfrontar a la fascinació dels nens per la tecnologia. Taylor Swift hi posa música i Bad Bunny, Penélope Cruz o Bizarrap la veu a algunes joguines noves.
3: Tot això avui, perquè el juliol hi haurà nova pel·lícula de Spider-Man.
21: Hi, my name is Peter Parker.
15: Protagonitzada per una de les parelles de Hollywood del moment, Tom Holland i Zendaya, que ara són a Madrid presentant la nova pel·lícula.
3: I l'últim punt de música sobre el mercat de música viva de Vic.
22: Hem de parlar d'això que ens passa i de tot el que ens pot passar.
15: Es farà del 16 al 20 de setembre, entre ells Ginestà, Quimi Porter, Remei de Calafresca, Marina Herlov, Nacho Vegas o Momi Maiga. També s'entregarà el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català com a homenatge al cofundador de Mishima i exdirector del festival que, recordem, va morir l'any passat.
23: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
24: Vaja, Carles.
23: Sí, em va dir que hi faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
24: I tu què li vas dir?
23: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
25: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
26: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
27: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.

0: I pel que fa als esports, Messi llarga la seva llegenda, a punt de fer 39 anys, és capaç de fer 3 gols davant d'Algèria en el debut a l'Argentina al Mundial.
1: Davant d'un estadi rendit a Messi, 3 gols, marca de la casa amb el seu segell, com aquest.
2: Gol! Argentino, argentino, argentino, Messi! Siempre Messi! No te vayas nunca!
1: Messi empata amb Klose amb 16 gols com a màxim golejador de la història dels Mundials.
3: La verdad que es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
1: Messi, amb llàgrimes als ulls durant el partit, ha aclarit els motius.
3: Una qüestió totalment ajena a lo deportivo. Pasó un día difícil y complicado.
1: Al seleccionador argentí es Lionel Scaloni.
4: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: També al Mundial França 3, Senegal 1, Irak 1, Noruega 4, 2 gols a Haaland, i Àustria acaba de guanyar Jordània 2-1. A la jornada avui destaca l'Anglaterra Croàcia a partir de les 10. This is the place where we belong. I el Barça guanya el primer partit de la final de futbol sala. Victòria als penals després de l'empat a 5 davant el Pozo Murcia, Didac Plana, porter del Barça.
5: Que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
1: I el pentacampió del Tour de França, Miguel Indurain, parla per Catalunya Ràdio, el podcast Ràdio Volta. Indurain valora la sortida del Tour des de Barcelona el 4 de juliol.
6: Va ser una de parar, yo creo que bonita, porque la zona, la ciudad tiene sitios emblemáticos, luego llegada a Montjuïc, que es un clásico en el ciclismo. No sé, creo que van a ser unos días muy interesantes.
0: Ara són 9:15.
7: Ho veus?
8: Okay.
7: L'Angie Anys. Això és molt nostre. Molt. Tan nostre com dir posarem llum
8: a la foscor.
7: O com dir aventureres, aventurers.
8: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
8: Saps que és molt nostre, també?
9: Sou molt bona gent!
7: Silenci.
8: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
10: I el mític, encara Messi, encara Messi, encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
8: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
0: I el matí arrenca pendent de... La declaració de Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional està cridat a declarar d'aquí a mitja hora, coincidirà també amb la sessió de control al Congrés, això a Madrid, mentre el Parlament d'aquí a mitja hora engega també la sessió de control al govern. Veurem si les mirades van a la consellera Núria Parlon després que ahir l'executiu la rectifiqués pel pla dels Mossos a les escoles. Parlament, Marta Corbalán.
11: Hola, bon dia. La consellera d'Interior haurà de respondre a diferents preguntes de l'oposició sobre les polítiques de seguretat i probablement també haurà de donar explicacions després que el govern les manés ahir per haver assegurat en una entrevista a aquest mateix programa que quedava aturat el pla per posar Mossos de paisans centres educatius. Veurem també si la declaració avui de Zapatero ressona durant la sessió de control al president Salvador Illa en un ple on es votarà precisament una iniciativa del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions. Aquest matí també quedarà aprovada una llei esperada des de fa anys, la d'erradicació de l'amiant a Catalunya.
0: També estem pendents de la vaga de metges, la 12a des de la tardor, Tarragona. Des de l'Hospital Joan 23, Manel Sastre, bon dia.
12: Hola, bon dia. Aquí una 50a de facultatius han bloquejat els accessos a Tarragona per la N240. S'han mogut, s'han desplaçat ara cap al centre. Ara són a l'avinguda d'Andorra. Els efectes d'aquesta vaga ja es noten en molts hospitals i centres assistencials, tant públics com concertats, amb suspensions i intervencions. Al Joan 23, per exemple, els metges ens deien que s'han suspès més d'una trentena de cirurgies. Aquí continuen constatats aquesta 50a de metges cridant consignes com menys corbata i més bates. A tu també afecta o crits contra la consellera Paner.
0: I 4 dies literal perquè arrenqui l'estiu, el govern presenta un protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball. Ho fa a Lleida aquest matí. Anem cap allà. Estela Bussons, bon dia.
13: Bon dia. Segons el govern, és un document pràctic perquè administracions i empreses puguin anticipar-se als riscos laborals per altes temperatures i garantir la seguretat i salut dels treballadors, impulsat pels departaments d'Empresa i Salut i amb la participació d'entitats municipalistes, diputacions, patronals i sindicats. Just justament a Lleida el focus està posat en l'afectació de la calor en el col·lectiu de treballadors temporers l'estiu passat. Recordem-ho, un home de 61 anys va morir quan collia fruita a més de 40 graus en una finca de Torres de Segre, a tocar del Carles al Segrià.
0: I ho hem sabut també fa poca estona. Detenen a Colòmbia el germà del cap de la banda dels Choneros. És la més antiga dedicada al narcotràfic i blanqueig de capitals de l'Equador. Redacció, Marc Jurado.
14: Sí, l'anunci l'ha fet el ministre de l'Interior equatorià afirmant que amb la captura de Ronald Javier Macías Villamar es tanca el cercle i detalla que l'operació s'ha fet conjuntament per part de les policies de l'Equador i de Colòmbia, on residia amb documentació falsa. Ronald és germà de José Adolfo Macías Villamar, més conegut com a Fito, que està empresonat als Estats Units.
0: Cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
15: Bon dia. Avui matí amb molts retards a les línies R15 i R16 de Rodalies i de Regionals. Pel que fa a l'R15, el primer tren que ha sortit de Reus ha acabat arribant a l'estació de França de Barcelona gairebé una hora tard i el que va de Lleida a Barcelona porta mitja hora de retard. A l'R16, el tren que ha sortit a primera hora de Tortosa cap a Barcelona acumula ja 50 minuts de demora i també hi ha endarreriments d'un quart d'hora a la mateixa R16 en l'altre sentit, de Barcelona cap a Tortosa.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia.
0: Punts vermells.
16: Punts vermells a l'AP7 entre Salt i Vilablareix per unes obres que tallen dos carrils en sentit nord. L'A2 a Vilassant està tallada a sentit Lleida per un accident i retencions amb aturades a les entrades a Barcelona, incloses les dues rondes, sobretot sentit Llobregat.
0: I punts taronja?
16: Punts taronges. Tenim circulació complicada encara aquesta hora a l'A2 des de Pallejà, a la B23 des de Sant Feliu, tot en sentit Barcelona. També a la C58 a Montcada en sentit Ripollet i a l'AP7 a Mollet en sentit sud.
0: De seguida parlarem del cas Zapatero. Però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes, bon dia.
17: Bon dia, doncs, amb l'economista Santiago Niño Becerra parlarem de si els bancs s'estan preparant per una onada d'impagaments. Avui passejada amb l'Albert Tom i, com cada dimecres, també tele i sèries amb Darío Porres i Maria Ola Cubells. A les 11 entrevistarem Marc Palaí, CEO de l'Aliança Circular Bioeconomy i assessor del rei Carles III d'Anglaterra en canvi climàtic.
0: Avui a l'Àgora ho comentarem amb Jordi Amat, Vilar Espès d'Oliva, Laura Aznar i Nacho Corredor.
18: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Doncs sol i calor avui, amb alguna tempesta a tarda al Pirineu, més o menys com ha passat aquests últims dies. Potser una mica més de calor avui, perquè tindrem a l'interior 1-2 graus més que no pas ahir. Això vol dir màximes que a ponent podrien arribar fins als 38 graus, també a l'interior de les Terres de l'Ebre, en alguns racons, els racons més càlids. I en pròxims dies segurament les tempestes aniran a menys i sí que podrien augmentar una miqueta algunes franges de núvols a prop de la costa, per exemple, demà dijous al matí, entre la Costa Brava i la Costa Central. Destacarem també del final de la setmana, a partir de dissabte, la pujada marcada de la temperatura que farà que en alguns llocs de Catalunya puguem arribar ja als 40 graus.
20: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
21: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
22: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Ahir, s'endugui al vent un manuscrit, era amb oli. Avui, dimecres, un Enigmàrius inerme. Taciturns sense banyes, de 6 lletres. Taciturns sense banyes, 6 lletres.
22: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
24: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
1: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
2: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
3: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
5: Costellarro va bé. Gràcies.
25: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
4: Costellarro, senyor?
26: Volkswagen.
27: Pluto! Ganímedes!
28: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
29: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
30: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el filòleg i escriptor Jordi Amat, amb la periodista del País Milagros Pérez Oliva, amb la periodista de Crític Laura Aznar i amb el politòleg Nacho Corredor.
19: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs ara s'estava parlant de la relació epistolar, podríem dir, del Jordi Amat amb el Gabriel Rufián, que han estat notícia pública en les últimes hores, el Jordi Amat amb un article que li va escriure el líder d'Esquerra a Madrid i la resposta a les xarxes que li va dedicar el Gabriel Rufián i que ara en parlem de seguida.
19: Vols dir alguna cosa, Jordi?
31: No, que gràcies al tuit de resposta del líder d'Esquerra Republicana al Congrés vaig aparèixer al Marca, o a l'As, no me'n recordo, i crec que he fet el cim.
32: Ja estàs totat al cel amb les mans.
31: Sí, tant, ja no puc demanar més.
19: Què venies a dir amb aquell article, Jordi?
31: Vaja, no, em va interessar que el CIS, en el baròmetre d'aquest mes, ens feia veure que, en teoria, el Gabriel Rufián és el quart candidat preferit pels espanyols per ser president del govern, després de Sánchez, Feijóo, Abascal, i és una dada interessant i m'interessava saber el per què. Jo crec que té molt a veure amb una presència a les xarxes socials que ens fa pensar que té un potencial electoral que la realitat no confirma. És a dir, que ell és un influencer, ho ha estat des del primer moment. O sigui, quan analitzes la trajectòria des de que comença Súmate i comença a aparèixer Tertúlia, i dius, mira, vaig fer una recerca al Diari Avui. El Diari Avui va començar a fer una secció l'any 2014-2015, que ara em surt a molts diaris, reproduint tuits. Llavors, Rufián sortia permanentment en aquell moment del procés, és a dir, que era ja vist com algú molt brillant en l'ús de les xarxes. I la rapidesa amb la qual ell és candidat a les eleccions generals del 2015, fruit d'aquest activisme i de connectada d'alguna manera amb l'esperit del temps, em va semblar molt significatiu, i després per entendre l'evolució política que havia fet des d'aquell moment, en el que em sembla que es fa difícil pensar que a dia d'avui sigui un polític que, malgrat ser el cap de llista d'Esquerra Republicana a les generals, tingui com a prioritat la defensa dels interessos del que els seus electors volen, i que s'ha convertit en un líder de l'esquerra espanyola que no respon a les expectatives de les persones que el van votar. Llavors aquest era el que a mi m'interessava veure, com havia evolucionat el personatge.
19: Home, és un personatge que... Hem de veure com acaba tot això, perquè Rufián també és veritat que no sabem en què es pot transformar en unes possibles eleccions. No sabem si aquell moviment que volia crear té espai o no, tindrà forma o no. Ara sembla que està tot més rebaixat, que al final també era una força de negociació del mateix Rufián per decidir les llistes que es pot presentar ell a Esquerra a Madrid.
31: I després hi ha algunes coses que, vaja, que són més o menys conegudes, però són els problemes de relació amb el seu grup parlamentari, l'estratègia de tensar la relació amb la direcció del partit per elaborar ell la llista de les properes generals, és a dir, de la part més, diguem, de les tripes de la vida política, que moltes vegades davant de discursos de gran antifeixisme i tot plegat, el que hi ha al darrere és un càlcul de poder que fa ell, i fan molts, eh? No, però que jo diria que en el seu cas el decalatge entre el personatge tal com ha anat evolucionant amb alguns episodis significatius, és a dir, no tenim manera de valorar com el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va sentir la pressió de les 155 monedes de plata d'aquell tuit en aquelles hores tan tremendes sobre si s'avançava o no les eleccions. Jo crec que va ser molt rellevant aquell tuit per la sensació de pressió social que el president de la Generalitat va tenir quan havia de prendre una decisió molt, molt complicada. No? Llavors, la qüestió de la relació de la política i les xarxes, aquesta mena d'emocionalització, l'actitud que ja ha tingut el Congrés espanyol, ja, ahir, per exemple, mirava una interpel·lació que li fa el ministre Borrell, generant una polarització molt forta, no? Llavors, és a dir, com a gent polaritzador és molt interessant, com algú que jo sàpiga que ha construït polítiques que han fet que la vida dels ciutadans sigui millor, tinc molts dubtes.
6: Ja, jo crec que aquest cas és un cas realment molt interessant, perquè crec que ell representa o exemplifica en aquests moments la distància que hi ha o la diferència que hi ha entre la vella política enquadrada amb les intermediacions reconegudes dels partits polítics i la nova política desenquadrada, volàtil i canviant, que es vehicula a través d'influencers o influència a través de les xarxes socials. El fet de que el seu tuit, aquest de les 155 monedes de plata, realment va tenir un impacte molt fort en aquell moment, perquè, com tu has dit, era un moment crític en el que Puigdemont havia de prendre una decisió, n'havia pres una i la va canviar, i que si no hagués canviat la decisió, probablement la història de Catalunya dels últims 5 o 10 anys hagués estat diferent, diríem. Llavors, ell va testar en aquell moment el poder que té un simple tuit, i el va testar en car pròpia, és a dir, ell era el protagonista d'aquest efecte polític que tots ben reproduïm moltes vegades i tots hem comentat, i encara ara el seguim comentant. Ara bé, aquí hi ha una dualitat en la política espanyola molt marcada, que la reflexava molt bé Ignacio Sánchez Cuenca en un article que publicava el diumenge o ahir al diari El País, en el que parlava que, a diferència d'altres països europeus on els partits tradicionals estan francament en declivi, és el cas de la socialdemocràcia alemanya, que és la que encara aguanta, està en crisi gravíssima en aquests moments, la francesa ha desaparegut, la italiana ha desaparegut, a Anglaterra té molts problemes malgrat estar en el govern, però també el mateix ha passat amb la dreta tradicional, que està sent menjada per tota la dreta o l'altra dreta a tota Europa. El que passa és que justament aquesta nova política o aquesta nova manera de connectar i d'expressar-se públicament coincideix amb unes capes socials i demogràfiques i per edat que són les que tenen menys confiança en la política enquadrada i, per tant, són també les que menys voten, les que més abstenen. I però aquí el càlcul que ha de fer un personatge com... O sigui, jo crec que té ben vist, Rufián, té molt ben vist com és el llenguatge, les maneres i la forma de comportar-se d'un líder personalista que passa per sobre de les sigles i que presumeix de passar per sobre de les sigles, perquè això és antisistema també, d'alguna manera, i connectar amb aquest espírit nou de dir l'autenticitat, el qüestionar-ho tot d'alguna manera. I l'altra és el càlcul de això com li repercutirà en una eventual candidatura que ell presidís, perquè a lo millor té l'expectativa, perquè contar tuits no és el mateix que contar vots.
7: Uh-huh. I aquí o sí?
6: No
7: ho és. Però potser això està canviant.
6: Potser està canviant, no, sí, però no a la velocitat que pensa.
8: Jo crec que no ho sabem. És a dir, jo crec que Rufián té una habilitat que és innegable en l'ús de xarxes socials, a l'hora de marcar la conversa, és molt hàbil fent-ho, i a l'hora de connectar amb un públic en el to, en l'estil, amb els codis, que segurament no consumeix els mitjans de comunicació tradicionals, i que sense Rufián, fins i tot penso que aquest públic podria ser susceptible a consumir creadors de continguts de dretes, per exemple, no?
6: No són.
8: O són susceptibles
32: llibres, o fins i tot penso que potser també els consumeix els creadors de continguts de dretes, i que la virtut de Rufián és que aporta una altra visió de les coses i crec que connecta.
7: O sigui, en la línia, perdona, Laura, sí, i deixo-ho seguir acabant, però en la línia del que diu la Laura, és a dir, quants partits no han buscat perfils com Gabriel Rufián?
9: Sí, no el tenen.
7: Tots.
9: No els tenen.
7: Perfils independents abans, no, que neixen com independents, que tinguin aquesta capacitat d'aconseguir canviar tuits per vots, bàsicament.
9: Sí, sí. Mas Madrid acaba d'escollir una persona...
7: De segon, que és també un tuitaire, no?
32: Sí, però ara jo no pensava ni tan sols en l'estratègia dels partits, que és evident que sí que fan això, eh? Sinó, penso que la gent amb qui connecta Gabriel Rufián a través de xarxes socials potencialment també consumeixen creadors de contingut de dretes, i que és interessant el que fa Rufián, perquè ens agradi més o menys el to, els codis que utilitza, sí que representa o sí que enarbora discursos en favor dels drets humans, cosa que a mi em sembla que és interessant, que aquest públic que potser se t'aniria cap a un Vito Quiles, doncs de cop vegi o escolti o senti o connecti amb el que planteja Rufián. Mm-hmm. Jo tinc el mateix dubte que plantejava la Mila, que no ho sé i crec que encara no ho sabrem, i que no, potser no si hi ha unes eleccions en algun moment ens poden donar algun indicador d'alguna cosa, no? Almenys per veure si la tendència va cap aquí. Jo no sé si això té una translació en termes electorals, és a dir, que tingui molt de seguiment a la xarxa, si això s'expressa després en vots, un. I dos, jo no tinc clar què busca amb les seves propostes Gabriel Rufián. És a dir, quan va fer la proposta d'aquest grup interparlamentari, que tampoc sabíem massa què volia dir, a mi sempre em genera el dubte de si realment la voluntat de tirar endavant aquestes propostes és personalista, és ell mateix, o si realment ell creu o confia que hi ha espai per aquesta eventual candidatura unitària.
7: Espai n'hi ha, perquè l'esquerra del PSOE, diguéssim, no té lideratge ara mateix,
32: sí,
7: ni està organitzada.
32: Però per la forma com va explicar-la, sobretot a l'inici de tot, jo no sé si realment buscava que això s'acabés articulant o marcar la conversa i situar-se ell al centre del debat.
7: Que arriba Zapatero ara mateix a l'Audiència Nacional. Dani Sánchez Agaja.
10: Sí, mira, acaba de baixar del seu cotxe, s'ha girat als periodistes, ha saludat i ara puja a l'escala, està entrant per la porta reservada només a jutges i fiscals. És una petició que han fet des de la presidència del govern espanyol, una deferència per motius de seguretat. Ja ha entrat dins de l'audiència José Luis Rodríguez Zapatero, convertint-se ja en el primer president del govern espanyol que entra per declarar com a investigat en una causa judicial. Hi ha una enorme expectació mediàtica, Ricard, com no pot ser d'altra manera, companys periodistes, càmeres que envolten l'Audiència Nacional, també no falten a la cita els manifestants habituals d'Azteoir, que passegen ara mateix davant nostre una furgoneta amb pantalles, amb Zapatero, amb el germà de Sánchez, on diu no es fa, que és corrupció. La declaració es preveu llarga, el jutge Calama ha habilitat 2 dies i al final podrà decretar o no mesures cautelars. Les acusacions particulars, 2 d'elles ja han demanat presó provisional.
7: Veurem. Ara en parlarem, perquè és i serà sens dubte la notícia també del dia. Però per tancar el que estàvem dient de Gabriel Rufián, Nacho.
11: Sí, aviam, a mi a vegades en la distància Madrid-Barcelona em costa entendre certa animadversió generalitzada que sento entre el que podríem dir opinió publicada respecte a Gabriel Rufián quan les dades no acompanyen aquesta crítica generalitzada o aquest escepticisme generalitzat respecte a la seva figura, no? Hem vist les darreres setmanes diferents enquestes, el diari El País, per exemple, dient com el 52% dels votants que es plantegen recolzar Sumar, Podemos, Esquerra, Bildu o el BNG creuen que Gabriel Rufián hauria d'encapçalar aquesta aliança d'esquerres. Hem vist una enquesta al diari Ara parlant de la valoració excepcional i liderant la valoració de polítics segons els catalans. I, per tant, doncs una primera conclusió que es podria treure és que és un personatge que genera cert interès, certa adhesió, cert entusiasme entre una part important de la població i especialment entre aquells que es situen a l'esquerra, no? I des d'aquesta perspectiva, el que ell planteja té sentit, perquè a l'esquerra del PSOE hi ha un espai que no està gaire bé articulat i, sobretot, que doncs, hi ha el risc, i és el que ell planteja, de que, per una banda, l'absència d'il·lusió i, d'altra banda, la incapacitat d'articular a través d'escons doncs un recolzament electoral, doncs, faci que doncs, les actuals majories doncs, es vegin reduïdes. I el que ell planteja em sembla raonable. Jo, si tingués els plantejaments que té l'espai de l'esquerra del Partit Socialista, estaria preocupat pel que pugui passar amb aquest espai en els propers mesos i en els propers anys, més encara quan hi ha un moment evident de crisi dintre de l'espai de la socialdemocràcia per diferents qüestions, i per tant doncs té sentit que hi hagi qui es plantegi poder competir electoralment a la banda esquerra. I afegiria també que, escolta'm, ha estat interessant i és interessant veure l'evolució política de la gent, no?, en la darrera dècada. Jo esmeno que es declarés la independència per un tuit. Es va declarar la independència per moltes coses i, entre altres coses, perquè el responsable màxim, que era el president de la Generalitat, va voler. Si no, qui parla malament aquella decisió no és de qui fa el tuit. És de qui de veritat es deixa condicionar per un tuit, que seria gravíssim, molt greu.
7: Clar, la independència seria, també és una manera de dir-ho molt fita, generosa, Nacho?
11: Seria una fita històrica i global.
7: Sí, declaràs... Bé,
9: sí.
11: I l'evolució del personatge a mi m'ha interessat, perquè efectivament fa 10 anys Gabriel Rufián era un outsider al Congrés dels Diputats, que treia impressores per intentar captar l'atenció dels mitjans, i diguem-ne no articulava grans missatges però amb gran impacte, i en aquests moments en termes relatius el que estem veient és que Gabriel Rufián pues és dels diputats més contemporitzadors, és dels diputats que contribueix menys al que s'anomena polarització, és dels diputats que després de 10 anys, i jo valoro molt la gent que acaba professionalitzant la seva activitat parlamentària. Una altra cosa és que ell entrés criticant això, però jo és que crec que ha acumulat molta experiència, i que si anem a la llista de les coses que el seu grup parlamentari encapçalat per ell ha aconseguit els darrers anys, doncs jo crec que el saldo és clarament positiu, i que no s'entén ni la condonació del deute del Fla, ni els indults en el seu moment, ni la llei d'audiovisual que protegeix llengües com el català sense el seu paper i sense la seva pròpia evolució, no?
0: Maiol. Jo vaig seguir molt l'inici de Gabriel Rufián, perquè en la seva primera campanya jo estava seguint pel diari El País, precisament, i en aquesta evolució que expliqueu, que és molt bona, i estic molt d'acord amb el que diu el Jordi quan parla de que ell originalment, ho escriu a l'article, ell és de Podemos i d'Izquierda Unida, d'aquest espai, i després passa a l'independentisme. Hi ha una clau per entendre aquesta evolució de Gabriel Rufián, que és Joan Tardà. Ell, quan arriba en aquest paper més de bufó al Congrés o d'outsider, com li deia el Nacho Corredor, és el segon de Joan Tardà, i Joan Tardà representa més aquest espai central de negociació i de trobada amb les esquerres espanyoles, fins i tot en el moment més dur del procés. I és Joan Tardà el primer dirigent d'esquerra que una mica diu hem de fugir del processisme per anar a unes qüestions més pràctiques. I aquí és on Gabriel Rufián abraça aquest discurs i fuig totalment del que seria el procés o la dinàmica independentista, fins al punt que mediàticament, per exemple, entrevistar-lo a Catalunya és bastant més difícil que entrevistar-lo a Madrid. Per això també crec que hi ha un cert rebuig d'un votant independentista, que és el que ara deia el Nacho, i per això hi ha anat evolucionant, i l'única persona
12: és que... És el seu votant.
0: Exactament. Sí, és el seu votant qui no ho troba bé, i l'únic dirigent d'esquerra que defensa hores d'ara, i ja no és dirigent, que defensa la proposta de Gabriel Rufián, és Joan Tardà, perquè és la persona que políticament més l'ha influït en tots aquests anys d'evolució i de creixement i de construcció de la figura política que és avui Rufián.
7: Haig d'anar a publicitat. 2 minuts i ara tornem i també comentarem, parlant de Gabriel Rufián, el que va dir ahir.
13: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores. Ahora bien, aguantar para nada es tontería.
7: Creix, per tant, la pressió per un avançament electoral. Ara ho expliquem. El matí de Catalunya
14: Ràdio. Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
15: O en viatge. O en capbussada nocturna. O en conversa interminable entre amics. One Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a Mini Ponès. Mini One. Tots volen One.
1: a Wall Street tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues també.
2: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
1: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3Cat.
12: Catalunya Ràdio.
16: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
17: Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyen el filòleg i escriptor Jordi Amat, la periodista del Crític Laura Aznar, el politòleg Nacho Corredor i la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
7: Que volia afegir una cosa sobre el que estàvem comentant de Gabriel Rufián. Milagros.
9: Sí, no, jo estic molt d'acord amb la visió que plantejava Nacho Corredor, en el sentit de que el que ell ha fet a la proposta que fa des de Madrid és una proposta que entra en un moment molt oportú en el que les esquerres estan no només desmembrades sinó barallades entre elles i per tant les expectatives electorals són desastroses i ell és l'única persona que és capaç d'aglutinar una idea positiva, no? Una idea de reaccionem, ens agrupem i senyala una cosa que l'Ivan Redondo, que va ser el gran assessor de Moncloa durant molts anys, porta dient des de fa molt de temps, pràcticament a cada article que fa repeteix el mateix, a Espanya hi ha dos Espanyes en aquests moments i no són les que nosaltres pensàvem de la vieja i nova Espanya o les dos Espanyes que han de l'arnos el corazón, no? És una Espanya vertebrada per Madrid DF, que és l'Espanya que representa la dreta i l'extrema dreta, l'aliança de l'extrema dreta i la dreta, cada vegada més influïda per l'extrema dreta, i a l'altra Espanya, que és tot lo de més, tot lo que no és DF, I que també hi ha dreta, per suposat, en la resta d'Espanya, però que la força d'aquesta segona Espanya, que seria la que s'articularia entorn de l'eix d'esquerres PSOE i altres forces d'esquerra estatals, més, que és la majoria de l'última investidura, les forces nacionalistes d'esquerres. Llavors, des d'aquest punt de vista, la proposta de Rufián és realment novedosa. El que passa és que pot quedar també l'enèsima proposta de refundició de les esquerres nacionals. Però la virtut que té és que no és una Izquierda Unida renovada que proposa una enèsima unitat de l'esquerra a tota Espanya, sinó que incorpora l'esquerra nacionalista. I això és una visió diferent d'Espanya, que vol dir que l'esquerra estatal o l'esquerra d'àmbit nacional i l'esquerra parcial de cada un dels territoris, l'esquerra nacional, es pot entendre i s'hauria d'entendre.
7: Sí, és el que ens sobta quan veiem a Ivan Redondo dir que s'emocionaria quan Carles Puigdemont arribi a Catalunya, no? Que és una frase que xoca, però que podria entendre's en aquesta lògica que dius.
9: Sí, no, perquè en la resta d'Espanya encara hi ha reminiscències d'aquell Los Pueblos d'Espanya que cantava la Bullonera. Cuidado, encara hi ha una certa reminiscència d'allò de Espanya què és? Pues Espanya són andalusos, gallegos, bascos, pues catalans, etc.
7: La xapussa,
9: no?
7: El que es diu xapussa.
9: Exacte. Bueno, com tu vulguis veure, però algú està intentant articular aquest moviment. Clar, perquè això tingués realment virtualitat electoral i Rufián pogués encapçalar això i no entrar en contradicció amb la seva pròpia electorat, amb el seu propi electorat i amb el seu propi partit, això s'hauria de començar per Catalunya. I aquí lo que apunta Rufián és a un entente entre l'Espai Comuns i l'Espai Esquerra Republicana, que seria un entente potent. I cada un per separat tindria la força que tinguin i els dos junts podrien tenir una altra força, no? Però clar, tot això és dificilíssim en el context en el que estem.
7: Passa un minut de les 9 del matí. Ha començat ja la sessió de control al govern català, al Parlament de Catalunya, i també a punt de començar el govern espanyol, on veurem també un cara a cara marcat per aquesta declaració de Zapatero. Tània Tàpia?
18: Sí, perquè la mateixa vegada que Zapatero entra a l'Audiència Nacional, aquí nou cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez. Avui preguntarà al líder del PP quant temps més creu que pot mantenir la situació de degradació política. Per tant, nou cara a cara després que la mesa del Congrés hagi evitat un moviment de Junts que hagués fet que el dijous es votés una petició de la cambra per demanar demanar al president espanyol dissoldre ja i anar a eleccions. Per tant, màxima atenció en aquesta nova sessió de control històrica, perquè, com diem, per primera vegada un expresident espanyol estarà assegut davant del jutge, és del mateix partit que el govern, i Pedro Sánchez intentant, una vegada més, justificar que el seu govern pot seguir i que no pensa avançar eleccions.
0: Santífico.
3: Recordaria la història, se lo digo yo. Por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. Fíjese, el lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o... a partir de ahora actuaba por su cuenta. Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración, y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número dos, y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted. Y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Mire, usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro. Muchas gracias, señoría.

L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

Bon dia, són les 9 i 5. Ràdio Sau estrenant la promoció d'estiu amb una nova edició de Carreter i Mant del primer concurs. Ofereix una més entrevistes sobre les activitats de la Seu i l'Alt Urgell en aquesta època i un gran nombre de premis i regals que culminaran amb el sorteig d'un viatge i una aportació en projecte solidari local. Els Catarres i Detallets s'encapçalaran els concerts de la Festa Major de la Seu. Actuaran respectivament les nits del 29 i el 31 d'agost i ja s'ha presentat el cartell d'enguany, que té com a fil conductor la geganta Constança, coincidint amb la recent celebració de la Fira del Món Geganter. El Punt Òmnia ha lliurat els certificats als més de 250 participants als seus tallers. Aquest darrer curs s'han organitzat 47 formacions sobre TIC i han registrat més de 2.200 usos, amb un augment del 6,3% en el nombre de participants. El centre també forma diversos col·lectius i compta amb espai propi a Ràdio Sau. Albert Vinceiro ha obtingut un tercer premi als guardons a la millor intervenció en drets de propietat industrial. Inventor i professional urgellenc està finalista del certamen, organitzat pel Ministeri d'Indústria i Turisme per la creació d'un equip de protecció solar per vehicles. Els diplomes s'han lliurat aquest dilluns a Madrid. El nou pla estratègic dels agents rurals preveu doblar la plantilla a l'Alt Pirineu. Es passarà dels 107 efectius actuals als 237 i s'obrirà noves seus del cos al Pallars Sobirà, la Cerdanya i l'Alta Ribagorça. L'increment ha de permetre, indiquen, tenir presència permanent en espais naturals protegits.

Condemnats a més de 4 anys de presó els autors de l'atracament a una oficina bancària d'Oliana. Els lladres van obrir un forat a la paret des d'un local annex i van immobilitzar els treballadors quan van entrar-hi. L'acusació particular demana penes de fins a 16 anys, demanava penes de fins a 15 anys pels fets que es van produir fa 3 anys. L'aeroport d'Andorra, la Seu, ha acollit una sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers amb Causa 2027. Un nen de 9 anys, a TS Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, ha estat el protagonista del reportatge que ha comptat amb la col·laboració del grup d'actuacions especials, el GRAE de la Seu, dels Bombers de la Generalitat. La Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell ha reflexionat enguany sobre com viure amb dignitat. La jornada incluir les ponències dels doctors David Lorenzo, Xavier Escribano i Francesc Torralba. Tora Blava organitza la projecció a la Seu del documental Queer Me. L'acte en el marc de la commemoració del 28J es farà aquest diumenge al vespre a Cinema Esguiu i anirà seguit d'un col·loqui amb la directora Irene Bailó. L'Ateneu Cooperatiu del Pirineu i Aran ha organitzat la Setmana de l'Habitatge, que inclou un acte a Organyà. Les sessions tenien per objectiu donar a conèixer el moment al residencial en cooperativa i els seus punts favorables i obstacles. També s'ha fet al Pla Poble de Segur i al Punt de Suert. El govern d'Andorra ha informat de l'aparició d'un llop a la vall del Madrid per a fita claró. L'albirament, que s'ha fet públic ara, es va produir això sí el setembre passat. L'executiu fa seguiment de l'espècie per prevenir possibles danys al bestiar, tenint en compte que el llop genera cada cop més preocupació entre els ramaders de tot el Pirineu.

0: Redicció Vicenç ha tractat aquesta setmana la seva promoció d'estiu, que té com a emblema un any més a Carretera i Manta, però un concurs que ha esdevingut un referent de la ràdio local catalana, i és que actualment ja suma més de 30 temporades en antena. L'espai estiuenc combina la participació dels oients amb les entrevistes sobre temes i activitats locals, tant als estudis situats al passeig del parc, on els vianants poden veure des del carrer com es fa el programa, i també amb connexions a diferents indrets de la ciutat. Aquest any estaran reforçades perquè s'estrena un nou equip d'unitat mòbil i l'espai continuarà fins al final de l'estiu amb la promoció especial de la Festa Major de la Seu, de la qual Ràdio Seu n'és emissora oficial, i culminarà amb un programa en què es farà una aportació a un projecte solidari local amb el suport de CIMAC Electrònica. També se sortejarà entre totes les trucades rebudes un viatge ofert per Caditours. Carretera Manta ha començat a rebre ja les primeres trucades ahir mateix, i en aquest primer dia d'emissió ha inclòs un espai especial. S'ha parlat de la Jornada d'Autisme Pirineu, prevista pel pròxim dia 25 a la Seu. N'han parlat la cap de Serveis Territorials del Departament d'Educació, l'Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, i la presidenta de l'Associació Autisme a Pirineu, Berta Vidal, que avançaven alguns detalls sobre per què es fa aquesta jornada i quins continguts hi haurà.
1: Altres nanos que no tenen per explicar-los a uns i altres, i els professors com ho han de fer, quines autoritzacions han de tenir per part de les famílies, naturalment. És a dir, és una cosa que no se n'ha parlat gaire, però que hem vist que els professors tenen inquietud de dir... Ostres, com ho faig, això? Com li explico a un altre nen que el seu company de classe necessita un ajust, o que el tracti diferentment, o que li permeti coses que amb ell no li puc permetre? I ens agradarà parlar-ho. No conclourem res, segurament, però sí que començar a debatre sobre això, no? Mm-hmm. Que és que veiem que... Bueno, que preocupa i que s'hi troben, no?, els professors dins de l'aula. Això és al matí, i a la tarda hem preparat unes jornades, bueno, uns tallers que els professors s'hi podran apuntar, a un d'ells, evidentment, perquè tots són a l'hora, de 3 a 5, i són tallers eminentment pràctics. Volem que cada un té una temàtica, també està més o menys està orientat a una franja educativa, i aleshores allà pretenem donar eines, pràctiques, materials, com resoldre això, i seran en petit format, és a dir, una 15-20 persones com a màxim.
2: Fer-vos un apunt, si en voleu saber més d'aquesta jornada, podeu visitar el perfil d'Instagram autisme-pirineu. Carlota, és important ser-hi, anar de bracet amb l'associació, formar en els docents per poder permetre aquest treball més personalitzat a l'aula.
3: Exacte. Nosaltres, el context quin és, no? Nosaltres a l'Alt Pirineu i Aran som l'única vegueria de tota Catalunya que no té centres d'educació especial. Això crec que és una prèvia que és important posar sobre la taula, perquè vol dir que les nostres escoles, els nostres instituts, els centres ordinaris acullen a tots els infants i els joves, sigui quina sigui les condicions, no? Les seves condicions. Per tant, això requereix no només de uns suports específics, que ja els tenim, doncs amb mestres especialistes en educació especial, amb recursos intensius, que després podem parlar quins són, etc., sinó també la tercera pota, que és importantíssima, és la formació dels nostres docents. En aquest model en el que estem d'escola inclusiva, no només falten recursos per a la inclusió específics, sinó també un canvi de mirada de tots els docents. Vull dir, els docents, el que han d'entendre que ha passat a la història que les persones amb discapacitats es queden a casa. Que això, si mirem enrere al passat, no fa massa, que és el que es feia, no? Tothom, al llarg de la vida, té dret a formar-se, i té dret a formar-se en entorns inclusius. Per tant, el paper del docent ha canviat, i han d'aprendre, i hi ha formació molt específica al respecte, sobre com fer aquesta atenció, que diem, amb mesures universals dins de l'aula ordinària, per poder atendre el major nombre possible d'infants.
0: Aquest és un fragment d'aquest especial que s'emet en el primer dia d'emissió de la temporada de Carretera i Manta. En aquesta primera setmana també com

és habitual, hi haurà una conversa amb l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, que en aquest cas presentarà algunes de les moltes activitats culturals i lúdiques que hi ha previstes al llarg dels pròxims 2 mesos i mig a la Seu. Des d'aquesta setmana i al llarg de tot l'estiu, doncs, s'ofereix la possibilitat de participar al concurs. Es pot fer trucant al telèfon 973-36-06-17 i es pot guanyar premis cada setmana i també al final de l'estiu gràcies al suport de diversos patrocinadors i col·laboradors que hi aporten desenes d'obsequis. Cartrimanta compta amb la implicació de tot l'equip de Ràdio Seu i s'emet de dilluns a divendres al migdia de 12:45 a 1 pel 107.2 FM i també al web radioseu.cat. Pel que fa a la música, enguany el programa compta amb una sintonia més urgellenca i pirinenca que mai, i és que s'ha escollit el Pas Doble de Muntanya, una peça dels més tradicionals del Pirineu català i concretament mitjançant la versió que n'han fet el grup Orquestrina Trama. És aquesta la peça que identificarà aquest any Cartrimanta, com dèiem, gràcies a la cançó que s'ha dit Orquestrina Trama, i un altre eix de l'espai és el suport d'activitats i projectes locals, tot fent-se ressò de tota mena d'iniciatives que es duen a terme a l'estiu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Els patrocinadors són un conjunt d'empreses ben vinculades a l'activitat econòmica i social de la zona, i aquest any és possible gràcies al patrocini de Caditurs, la Casa del Matalàs, Metge a l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica, Estiu 3000, Upnow. Com dèiem, en marxa ja Cartrimanta i podeu participar de dilluns a divendres al migdia aquí a Ràdio Seu 107.2 i a radioseu.cat. Per cert, que l'entrevista que vam emetre ahir amb Berta Vidal i Carlota Albany ja la podeu trobar, com tota la resta, a l'apartat d'entrevistes del nostre web de Ràdio La Carta, radioseu.cat. Aranjar.

0: I ara anem per d'altres temes, però no deixem la música.
1: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça. Porto el sol a la butxaca.
0: Perquè ja es comença a conèixer detalls de la Festa Major de la Seu i d'augment ja se sap que els concerts de la zona de Casetes estaran encapçalats per dos dels grups de referència actuals de la música en català. Un d'ells és el que estem escoltant, els Catarres. Actuaran concretament la banda osonenca el dissabte 29 d'agost. Són un dels grans referents de la música en català dels darrers anys i tornen a la Seu i indiquen per encomanar la seva energia al públic urgellenc amb els seus grans èxits plens de ritme. I l'altre principal grup que actuarà a la Festa Major seran aquests.
2: Vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la...
0: Sí, són detallets, el duet que ha revolucionat el panorama musical l'actual combinant sons urbans i tradicionals i que pujaran a l'escenari de Casetes dilluns dia 31, amb dos concerts seran gratuïts, com la resta d'actuacions musicals programades.

0: Aquestes dues novetats de la Festa Major les han presentat aquest dimarts l'alcalde del Seu, Joan Barreder, i la tinent d'alcalde, Gemma Tó, que també donaven a conèixer el cartell d'enguany de la Festa Major, que, segons indiquen, ha volgut ser un emotiu homenatge a la ciutadania. Barreder posa en valor la vitalitat de les associacions locals.
1: Hem volgut destacar la riquesa cultural i associativa de la nostra Festa Major i de la nostra ciutat a través d'aquest cartell, doncs, que vol transmetre, doncs, això, la riquesa associativa i també aquest ambient de Festa Major a través de la geganta que també balla el Vallcerdà.
0: El Vall d'Urgell també s'ha referit als dos grups que, com dèiem, encapçalaran l'oferta musical a la zona de Casetes.
1: Un grup serà el dissabte i l'altre serà dilluns, que seran els Catarres i els Tallets. Així doncs, els Catarres dissabte i els Tallets dilluns seran aquests grups que, doncs, que vindran a la nostra ciutat, a l'espai de Casetes, on està l'espai d'autocaravanes, per, doncs, amenitzar-nos a la Festa Major.
0: A la presentació també s'ha expressat l'agraïment a la regidora de festes, Cristina Moreno, a confeccionar el programa d'aquesta Festa Major i el cartell de com a fil conductor, la geganta Constança, tenint en compte també que recentment la Seu ha estat escenari de la Fira del Món Geganter 2026 de Catalunya. L'Ajuntament, doncs, convida la població i els visitants ja a gaudir de la celebració, que arribarà al final de l'estiu sota el lema compartit que es va estrenar l'any passat, d'Alegria és Festa Major.

0: Més temes. L'Audiència de Lleida ha dictat una condemna de 4 anys i 3 mesos de presó pels tres lladres acusats d'atracar una oficina bancària d'Oliana el 26 de juliol de 2023. Els individus, que es van endur un botí de més de 115.000 euros, han reconegut els fets aquest dimarts arran d'un acord de conformitat i han acceptat una condemna per un delicte de robatori amb violència i intimidació en concurs amb un delicte de detenció il·legal. La nit abans de l'assalt, dos dels lladres van accedir a l'oficina bancària després d'obrir un forat a la paret d'un local annex, vestits completament de negre, amb la cara tapada i armats amb grans ganivets, van esperar al matí perquè els treballadors iniciessin la jornada i desconnectessin l'alarma, i un cop dins van intimidar els empleats amb un ganivet de grans dimensions i els van immobilitzar, lligant-los de peus i mans amb braides de plàstic. Els van deixar retinguts i un tercer integrant del grup els esperava a l'exterior amb un vehicle per facilitar-los la fugida. La investigació policial va permetre identificar que un dels presumptes autors era veí del municipi de Lliri, el Camp de Túria, i per això els Mossos d'Esquadra van demanar la col·laboració de la Guàrdia Civil i entre tots plegats van poder comprovar que els atracadors ja estaven controlant d'altres oficines bancàries tant a la província de València com a les de Castelló, Conca, Saragossa o Girona. Buscaven en tots els casos poblacions petites, com era el cas d'Oliana, i en els seus desplaçaments responien a tasques de control i selecció de possibles objectius. Finalment van ser enxampats in fraganti el gener 2024 a Villanueva de Gállego, a prop de Saragossa, quan estaven a punt ja de cometre un altre atracament amb el mateix modus operandi que havien fet servir a Oliana. L'endemà de les detencions es van fer tres escorcolls als domicilis dels investigats, dos a Paterna i un a Llíria, i el jutjat de Solsona, que dirigia la investigació, va acordar l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança dels tres arrestats per l'elevat risc de fugida que hi havia. Des de llavors han estat ja ingressats a la presó de Picassent. És d'una circumstància que la Fiscalia demanava inicialment 9 anys de presó per cadascun dels acusats, mentre que l'acusació particular elevava la petició fins als 15 anys. A part de la condemna de presó que ara acabaran de complir, també se'ls ha condemnat a retornar de manera conjunta els 115.000 euros que van robar en l'atracament. Elvi, l'alumnen de 9 anys que és pacient de l'Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, ha estat el protagonista de la segona sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers amb Causa pel 2027, i és que s'ha fet a l'aeroport Andorra la Seu i amb la col·laboració del grup d'actuacions especials al GRAE del Parc de Bombers de la Seu, dels Bombers de la Generalitat. Des del cos han destacat la complicitat que s'ha establert en aquesta sessió entre l'infant i els bombers de cara a escollir una fotografia per aquest calendari. Les fotos les ha fet Xus García Roca, fotògraf especialitzat en espectacles i concerts. Xavier Guix, del GRAE de la Seu, valora molt positivament l'experiència.
1: Sí, nosaltres a Premsa Bombers es va posar en contacte amb nosaltres per veure si podíem acollir un dia el dia 15, doncs, el Biel, per fer una trobada i mirar de fer alguna mena de pràctica o de les que fem nosaltres habitualment, doncs si el podíem fer participar amb ell, i ens ha agradat molt. La veritat és que ens ho hem passat molt bé. El dia avui no ens ha acompanyat massa al principi perquè ha plogut, però al final doncs ha quedat un dia molt maco, hem connectat molt bé amb el Biel, ens ho hem passat tots molt bé i la veritat és que ha sigut una experiència molt, molt positiva. Li hem ensenyat una miqueta el material que tenim aquí a la base del GRAE de la Seu, una miqueta les camilles, les cordes, a l'helicòpter amb el que treballem normalment i bàsicament això, el nostre material diari.
0: A part d'aquesta col·laboració que suposa per part dels bombers, Núria Martínez, de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, destaca el benefici que suposa pels nens participar en experiències com aquesta.
2: Però també, més enllà de lo que és el projecte com a tal, pues és un benefici perquè aquests nens passen un dia al parc de bombers, gaudeixen de lo que és estar més bombers, perquè al final és un ídol, no?, per a aquests nens, i bueno, és un dia que després recorden i moltes vegades hasta han anat a fer la visita posterior a aquests parcs de bombers.
0: Martínez parla d'altres projectes que han impulsat.
2: A Lleida, el 2025, s'han pogut dur a terme tres projectes que estan tots enfocats en la malaltia mental en nens i adolescents. Un projecte és dotar d'una sala multisensorial a un espai que tenim a la ciutat, que és Acompanya, que és per a joves amb malaltia mental greu. Després hi ha un altre projecte que és equinoteràpia, que és pues una teràpia alternativa que es fa també per a nans amb malalties mentals. Al final nosaltres és els nans que tenim. I l'últim és un altre projecte que es diu Surt a la Natura, que és per anar a espais fora de l'hospital amb les famílies, els professionals i els nans i gaudir una mica del que és la natura.
0: Aquest serà el 16è any que es fa aquest calendari solidari, aquesta col·laboració entre els bombers i l'obra social Sant Joan de Déu. IS triarà 13 imatges, entre les que s'aniran fent al llarg de les pròximes setmanes fins a l'estiu. També hi col·laboren Sant Joan de Déu Catalunya, el Centre Sant Joan de Déu Barcelona, el de Serveis Socials i la Fundació Germà Tomàs Canet a Manresa. L'objectiu és ajudar en la recerca de malalties infantils. I com avançàvem ahir, els municipis del sud de la Torcell ja han registrat risc alt, o en alguns menys fins i tot molt alt, d'incendis aquests darrers dies. La pluja de les darreres hores ha ajudat a reduir aquest risc, però tot i això encara continua sent elevat al sud de la comarca, bàsicament a Bassella, Peramola i Oliana. A Bassella, a dilluns, havia arribat a ser a perill molt alt i també a municipis veïns ja més al sud, com per exemple la baronia de Rialp, Vilanova de l'Aguda, o Punts, on diumenge hi va haver un incendi molt a prop de la població. Per tot plegat, l'inspector cap dels agents rurals, Antoni Mur, demana extremar la prudència aquests dies en activitats al medi natural o en les tasques al camp.
3: Màxima prudència en tot el que siguin les activitats al medi natural, però molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La zona, la vegetació forestal, després de les pluges és abundant, però encara conserva una certa humitat, però tot i que són els camps de cereal, doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, estan molt disponibles perquè qualsevol petita cuspida pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: M'ho ha matisat que a bona part del Pirineu, incloent la Seu, l'estiu comença d'augment amb tranquil·litat, perquè els darrers ruixats, per exemple, ahir mateix, han fet que el risc encara sigui baix, però en canvi ja és elevat en molts punts de l'interior del país i també al sud de l'Alt Urgell, com dèiem, per això estan pendents de la meteorologia.
3: Bé, la campanya d'incendis, estem una mica a l'expectativa del comportament de la meteorologia en cada un dels dies. Aleshores, ara estem en un moment, sobretot a la plana de Lleida, que estem en plena collita de cereal, que és una activitat pues, que comporta un risc d'incendi, però que és absolutament necessari fer-la en aquests moments. I, de fet, nosaltres tenim una campanya específica per de control i de suport a la pagesia per mirar de minimitzar els riscos i també per tenir una intervenció molt ràpida en cas que generi algun incendi, pues, poder actuar el més ràpidament possible per salvar les màquines i les collites. Aleshores, certament doncs hem d'estar molt pendents d'aquesta activitat.
0: El cap dels agents rurals ha subratllat que tenen plena confiança en la immensa majoria dels pagesos, que de fet són els més interessants en què no hi hagi incendis, però tot i això els demana que aquests dies revisin a cada activitat les màquines per evitar que en saltin guspires.
3: Sí, els pagesos estan absolutament alineats en aquest sentit, són els primers que reben les conseqüències, tant per la pèrdua de les collites com per les màquines. Aleshores, nosaltres, en aquest sentit, fem un acompanyament, mirem de donar-los la màxima seguretat. Ells compleixen amb la normativa i amb els sistemes d'extinció que han de portar sobre les màquines, doncs amb un altíssim 90% de les ocasions. Vull dir que demanem només la consciència de risc, extremar la cura quan la neteja de les màquines, després de cada dia de treball. Pues, quasi un centenar de persones cada dia dedicades a això, entre personal del Departament d'Agricultura i personal d'agents rurals, tenim vigilància aèria, tenim uns usos d'intervenció immediata i estem molt fixats precisament en aquesta campanya i sobretot aquests dies en què les condicions pues, estan sent especialment extremes a tota la banda de Ponent.
0: Joan Antoni Moura explicava aquesta situació actual en la presentació del nou pla estratègic del CGN Rodals, que preveu doblar la plantilla a l'Alt Pirineu. En 4 anys es vol passar dels 107 efectius actuals als 237, i ahir el conjunt de Catalunya també és gairebé doblada la plantilla, amb 675 agents que actuals es passarà als 1.300.
3: La plantilla del cos d'agents rurals, que en termes generals del cos es situa supera amb els 1.300 agents, i si ho fixem la mirada en el que és la regió de Pirineu, doncs passaríem dels 107 agents que som ara a 237 agents, el que representa doncs, un increment d'un 120% de la plantilla.
0: Al mateix acte, la directora general del CGN Rodals, Elisenda Pérez, també explicava que preveuen crear 3 noves seus del cos, concretament el Pallars Sobirà, la Cerdanya i la Tarbiagorça, amb la seu central a Sort.
4: Nosaltres el que hem prioritzat aquí és la base de Sort, la base del Pont de Sort i també la base de la Cerdanya, i en aquest cas intentarem anar el més aviat possible. Aquí a Sort estem amb la possibilitat de tenir un terreny i que, per tant, en el moment en què hi hagi tots aquests documents que abans explicava, no, que és una mica dur, que per part dels ajuntaments han de presentar molta documentació, i que tampoc ho tinguem, com que ja està incorporat dintre del pla, dintre d'aquest PEA, d'aquest acord de govern, serà molt més senzill.
0: Aquestes construccions s'emmarquen en el pla de bases del cos d'agents rurals per modernitzar les seves instal·lacions. L'urgellenc Albert Vinceiro en Batlle ha guanyat un tercer premi en els guardons a la millor invenció amb drets de propietat industrial, que organitza per 5 anys el Ministeri d'Indústria del Govern espanyol. L'inventor i professional ha rebut aquest reconeixement oficial per la creació d'un equip de protecció solar per a vehicles que ara espera poder patentar i que preveu que es pugui aplicar tant a autocars com a turismes. Els guardons s'han lliurat a l'Escola d'Organització Industrial de Madrid en un acte públic en què s'ha conegut la classificació final dels treballs presentats a concurs i en què Vinceiro ha quedat en tercera posició a la categoria de model d'utilitat creat per inventors joves, per la qual havia estat seleccionat com a finalista. L'autor pirinenc ha estat acompanyat dels seus pares i ha rebut el diploma acreditatiu per part de l'Oficina Espanyola de Patents i Marques. Al certamen s'hi havien inscrit 120 sol·licituds d'unitats de patents o models d'utilitat, concedits el 2024, i en aquest sentit Albert Vinceiro espera poder desenvolupar aquesta patent i aconseguir que tingui una aplicació pràctica en els vehicles, tal com va explicar ja aquesta setmana passada en una entrevista a Ràdio Seu. L'objectiu d'aquest invent és ajudar a millorar la protecció dels ocupants d'un vehicle i especialment els conductors enfront dels reflexos del sol, amb un sistema que s'adapta a la manera com impacten aquests rajos en cada moment. A la categoria en què hi participava l'inventor urgellenc s'havien presentat un ampli ventall de creacions aplicables a nivell pràctic. Per exemple, hi havia un sistema de detecció propera d'obstacles per persones amb problemes de visió, una composició per la purificació d'aigües, un dispositiu anemomètric sense parts mòbils, un detector per la mesura no invasiva de la funció d'entrada arterial, una broca amb canals de refrigeració, evacuació d'encenalls de fusta o un mitjó pel tractament de la marxa en adducció. El Seminari Diocesà d'Urgell ha acollit la 23a Càtedra de Pensament Cristià, que organitzava la Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell, i participava més d'una seixantena de persones, entre preveres, seminaristes, religiosos i laics, i, sota el títol Dignitat Infinita, la jornada ha proposat una reflexió sobre la dignitat humana com a valor inherent a tota persona. L'acte va ser presidit per el bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Josep Lluís Serrano, i presentat per el delegat d'ensenyament, mossèn Josep Xisbert. Monsenyor Serrano va fer referència a la recent visita del Papa Lleó XIV i va parlar de la reflexió que havia fet el pontífex sobre quina herència estem deixant al futur i quin tipus de comunitat estem construint. La primera ponència es titulava El respecte per la dignitat de la persona a les primeres etapes de la vida. Va ser càrrec del doctor David Lorenzo, director de l'Institut Borja de Bioètica.
5: Jo crec que s'ha d'obrir més reflexió sobre la vida en el seu estat més fràgil, no? Que és l'etapa embrionària i l'etapa inicial, no? Això per una banda. I per altra banda, prendre consciència que sense aquest respecte i sense aquest suport en les etapes més fràgils, ningú podria ser el que diem una persona madura. Llavors, si ens juguem moltíssim, no? en aquesta reflexió, en aquesta informació, crec, sobre l'etapa embrionària i l'etapa inicial de la vida. Prendre consciència, diria.
0: La segona ponència es deia Viure amb dignitat, la relació amb els altres, i la va impartir el doctor Xavier Escribano, professor titular d'Antropologia Filosòfica de la Universitat Internacional de Catalunya, que va voler reflexionar sobre la tensió que hi ha al llarg de la vida entre llibertat individual i relació amb els altres.
6: Pues jo vull posar un especial èmfasi en la idea de que la relació amb, amb els altres i la, podríem dir, la consideració de la seva dignitat no només es basa en tenir uns principis intel·lectuals o uns valors morals, que també, evidentment, sinó que també té a veure amb disposicions sensibles, vull dir, en la manera que tenim de percebre'ls sensiblement. I en aquest sentit enfatitzo molt la importància dels gestos, els gestos d'atenció, els gestos d'escolta, els gestos de contacte entre les persones, que formen part de la dimensió sensible que marca l'interès per l'altre o la indiferència absoluta per l'altre, no? És la manera d'atendre a l'altre, la manera de mirar-lo, fins i tot el que proporciona aquesta aparició de la dignitat de la persona. Tots sabem que quan ni tan sols mires una persona no estàs reconeixent ni la seva dignitat ni la seva persona. En canvi, hi ha maneres de mirar, hi ha maneres de tocar, hi ha maneres de relacionar-se gestualment amb els altres, que el que fan és posar-los al davant nostre com una persona amb la seva, diguem-ne, identitat pròpia i amb la seva dignitat. Jo enfatitzo sobretot aquest nivell sensible de la relació amb l'altre, el nivell perceptiu, el nivell gestual, perquè em sembla que pot ser una aportació complementària a altres reflexions des d'un nivell més, podríem dir, dels valors o dels principis.
0: Per acabar, el director de la Catedra, Francesc Torralba, va cloure les ponències amb el lema pacificar el procés final de la vida amb dignitat. Torralba, director de, doctor en Filosofia i Teologia per la Universitat de Barcelona, per reflexionar sobre els elements que poden afavorir un final de vida viscut amb serenor i dignitat.
7: Aquest any tot està dedicat a la paraula dignitat, que és una paraula molt utilitzada, rarament definida i fins i tot molt manuclejada, no? I llavors, sobretot, ens centrarem en tres aspectes, que és la dignitat al començament de la vida, la dignitat en les relacions interpersonals i, finalment, el procés final de vida, com pacificar aquest procés i com poder garantir que tothom pugui morir el més tranquil·la, pacífica i dignament possible. I això és el que tractaré jo, que és un tema tabú. No ens agrada gens pensar en la mort, i menys en un dia tan meravellós com avui, però la realitat és que ens morirem tots. Això és una certesa. Vivim en la societat de la incertesa, però això segueix sent una certesa. No sabem quan, no sabem de què, no sabem a on, però que ens morirem és cert. Llavors, clar, ens preocupa molt quins són els elements per pacificar aquest procés final de vida. Veiem que hi ha persones que moren patint, persones que moren soles, persones que moren amb rancor, amb ressentiment, persones que moren amb culpabilitat, i per tant el que vull reflexionar són quins elements, quins factors poden ajudar que una persona se'n vagi d'aquest món en pau. I això va des del control del dolor i dels símptomes del dolor fins als processos de reconciliació, fins a poder expressar les pròpies voluntats, fins poder manifestar els propis desitjos, tancar cercles, tancar ferides que s'han generat durant la vida i, sobretot, compta també l'entorn, no?
0: Pròximament les ponències podran visualitzar el canal del Bisbat d'Urgell a YouTube. A motiu de la commemoració del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGTBI, el col·lectiu feminista Tora Blava organitza la projecció del documental Queer Me, d'Irene Bailo Caramiñana, una activitat que es farà aquest diumenge a les 7 del vespre a Cinema Esguiu i comptarà amb la presència de la directora, que participarà en un col·loqui posterior a la projecció. Queer Me és un documental autobiogràfic que narra el trajecte vital de la directora Irene Bailo des dels seus primers amors adolescents fins al descobriment d'una comunitat queer a Tolosa de Llenguadoc, i a través d'imatges d'arxiu familiar, gravacions personals i testimonis actuals, la pel·lícula construeix un retrat íntim i col·lectiu del moviment transfeminista. Segons Tora Blava, aquesta proposta vol ser, en el marc del 28J, una invitació a la memòria i al debat al marge de les celebracions institucionals que ja es fan i centrant-se en un cinema que posa nom i cos a allò que aquest col·lectiu ha estat i continua sent. I l'Ateneu Cooperatiu del Pirineu i Aran ha organitzat la seva setmana de l'habitatge cooperatiu, un cicle de 4 trobades celebrades arreu del territori pirinenc amb l'objectiu de donar a conèixer aquest model d'accés a l'habitatge i explorar el seu potencial com a resposta als reptes que hi ha actualment a la zona. A les jornades s'han fet a Organyà, la Pobla de Segur i el Pont de Suert. La idea d'organitzar aquesta setmana va sorgir explicant d'una enquesta impulsada per l'Ateneu mateix, per la qual en van concloure que veien un elevat interès ciutadà per aquest sistema, però també un important desconeixement sobre el seu funcionament. Per fer-la, han rebut el suport de l'IDAPA, amb qui impulsen la taula d'habitatge, i en aquesta sessió s'ha explicat experiències ja iniciades en cooperatives. A Organyà es va parlar de l'activitat de Cal Blanchard, una iniciativa impulsada en un edifici del barri vell de Berga, i a la resta de xerrades es va explicar els casos de Cal Cases, Repoblem i Som Tribu. També s'ha parlat del projecte Llosats, que vol implantar aquest mateix model a l'Alt Pirineu. Les xerrades, segons la CAPA, han permès mostrar la diversitat de fórmules que existeixen dins l'habitatge cooperatiu, que van des de models basats en la compra o el dret de superfície fins a opcions de lloguer a llarg termini amb diferents graus de vida comunitària, tot i que reconeixen que és complicat tirar-ho endavant actualment per l'elevat cost tant del sòl com dels materials o els processos de construcció, i per això admeten que per aconseguir-ho cal suport públic. I a nivell local avui ampliarem més temes, com per exemple que Bassella impulsa un nou esdeveniment. Serà el Bassella Riba i Balona Nova Cita pels amants dels cotxes clàssics i la cultura retro. L'esdeveniment es farà a Bassella, ho farà en programa que inclourà rutes i circuits, tant de cotxes com de motos, un mercat vintage, exposicions, xerrades, homenatges i una zona de food truck. Les inscripcions per participar-hi ja s'han obert, recordem, a l'octubre. I també explicarem avui que Esquerra Republicana ha preguntat al Ministeri d'Habitatge per la incorporació de pisos de la Sareb al Parc Públic de l'Alt Pirineu. La senadora Sara Bailà, que recorda que l'acord amb la Generalitat contempla aprofitar 117 habitatges situats a les comarques pirinenques i uns 13.000 a tot Catalunya, però creu que de moment no s'ha desenvolupat.
8: Pirineu.
0: Un exemplar de llop ha estat vist aquest any passat a la vall del Madrid per a Fita Claró, Andorra. Així ho ha confirmat el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia del govern andorrà, que tot i això assegura que la seva presència ha estat aïllada i esporàdica i que no tenen constància que hagi causat incidències associades. El Ministeri també explica que la detecció remunta ja fa 9 mesos, al setembre de l'any passat, però que tot i tenir-ne constància encara no s'havia fet pública. L'albirament es va fer a través d'una càmera de fototrampeig instal·lada en el marc d'un estudi científic de seguiment del gat fer. També han detallat que és la primera vegada que es disposa d'imatges en format vídeo d'aquesta espècie a Andorra. Els tècnics han situat aquesta presència en la dinàmica natural de desplaçament de l'espècie al Pirineu, i en aquest sentit l'executiu ha reconegut que es mantenen atents i que fan un seguiment per poder anticipar possibles situacions, tenint en compte que les irrupcions tant del llop com de l'os bru generen cada cop més preocupació entre els ramaders tant a Andorra com a la resta dels Pirineus. En aquest sentit, en una jornada tècnica celebrada aquest abril passat a Prullans, ramaders d'arreu de la serralada van alertar que la formació d'una llopada, que s'ha certificat ja al Pirineu Oriental, pot ser letal pel sector primari, per això reclamen mesures més eficients per evitar que els danys al bestiar forcin el tancament d'explotacions, incloent la possibilitat de disparar per foragitar els llops. En relació amb aquesta preocupació, el govern d'Andorra recorda que el Principat disposa d'un marc reglamentari que preveu sistemes de compensació en cas d'afectacions al bestiar.
9: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
10: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

moment a ampliar notícies amb les que trobem a la premsa. La periòdica explica avui que el govern d'Andorra avança que han rebut almenys 6 o 7 ofertes d'edificis per ampliar el parc públic de lloguer assequible. Ara estudiant totes les candidatures rebudes, entre els quals podria figurar un edifici de grans dimensions. El periòdic també conversa amb el president de l'Associació Argentina Andorra, Marcelo Ponce, que considera que el principal continua sent un destí atractiu per als residents d'aquesta nacionalitat, però que les condicions ja no tenen res a veure amb les de fa uns anys i això ara està frenant aquesta immigració. El diari Andorra es fa ressò de la detecció d'un negoci de prostitució itinerant en habitatges a dins d'Andorra. La policia controla 8 dones en un pis de la capital, sospitós de fer-se servir per a serveis sexuals. Segre es fa ressò de la mort als 75 anys de Joan Vinyes, exrector de la Universitat de Lleida i referent també de la sanitat pública catalana. Va lluitar perquè l'Hospital Arnau fes un salt de qualitat i va impulsar la universitat, el Parc Agrobiotec i l'IRB.

també parla d'aquesta qüestió a La Mañana, que també destaca la mort d'un home després de precipitar-se a la zona de l'estany de la Restanca, a la Vall d'Aran. Els pompiers indiquen que la víctima és de nacionalitat francesa. I Rajot explica que el pas del Tour de França obligarà a tallar durant 5 hores els principals accessos a Puigcerdà. Aquest mes de juliol, la capital sardana promou un dispositiu per afrontar la gran ronda ciclista que suposarà també, això sí, un aparador mundial i un esforç en la mobilitat. Serà el dia 6 de juliol, en una etapa que finalitzarà al poble i estació dels Angles, al Capcir.

Obrim l'agenda i ho fem precisament parlant de ciclisme, perquè aquest matí ha començat fa poca estona, el s'hem vist passar, de fet, es fa la tercera edició de la clàssica ciclista RPPA a la Seu d'Urgell, que va fins a Sant Joan de l'Erm. L'organitza el Club Esportiu Mossos d'Esquadra. Club de lectura Òmnia Sum Comútia, avui a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi. També avui més activitats, sessió del cicle Tastem Territori amb el vi de nous de Nogat de Bellver, a les 8 del vespre l'Ateneu al Turgell. Demà taula redona sobre fibromialgia i síndrome de fatiga crònica a les 6 de la tarda a la sala Sant Domènec. També demà presentació del llibre Mares Migrants, Identitat, Memòria i Vincle, de Fàtima Sahep, a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. Presentació del llibre La Caixa, una història mai explicada, també a les 7 del vespre al llibre i el refugi. I encara una activitat més per demà, taller de reparació de bicicletes, a 7:45 del vespre l'Ateneu al Turgell. Divendres, festa de final de curs escolar, a 7:45 de la tarda al Passeig Joan Bordieu. Concert conjunt d'Artur Blasco i Cati Plana, aquest divendres a les 7 del vespre al pati de la Biblioteca Sant Agustí. 12 hores de joc a la Seu, divendres a les 8 del vespre i fins a les 8 del matí del dia següent al Centre Cívic L'Escorxador. Cursa del Pla, el Pla de Sant Tirs, dissabte al matí, a nova prova del Cadí Circuit Fe. Audició musical d'alumnes de música a l'Ateneu d'Urgell, dissabte a les 12 del migdia. Presentació del llibre Quan els colors parlen, de Fàtima Ventoldrà, dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca Sant Agustí. Jornada de mitologia pirinenca a la Guàrdia d'Ares, dissabte a partir de les 5 de la tarda. I diumenge al vespre, ballada de sardanes amb la Bellpuig Cobla, a 7:45 del vespre a la plaça Catalunya. Tots aquests temes i molts més al web radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El Futbol Club Andorra, que milita actualment a segona divisió espanyola, ja ha definit el full de ruta de la seva preparació per la temporada 2026-2027. Novament, començaran els entrenaments amb una estada de pretemporada a Sant Pedro del Pinatar, a Múrcia. És ja la quarta temporada, la segona consecutiva de l'Andorra segona divisió. Fa pocs dies van confirmar la permanència i la plantilla ja estarà citada el 6 de juliol per passar les revisions mèdiques. En l'estada a Múrcia tenen previstos dos partits amistosos contra equips anglesos. El 14 de juliol s'enfrontaran al Millwall, un històric del futbol anglès, conjunt londinenc fundat l'any 1885 i que competeix a l'FL Championship, la segona categoria actualment del futbol anglès. I finalment el dia 18, coincidint amb l'últim dia de l'estada, s'enfrontaran a l'Stevenage, equip de la League One anglesa que s'ha consolidat com un dels projectes més competitius d'aquesta categoria. I encara pel que fa al futbol, comentem que els equips andorrans que jugaran competició europea aquesta temporada vinent ja coneixen els seus rivals. L'Inter Escaldes s'enfrontarà al Lincoln pel que fa a la Lliga de Campions, la Champions, mentre que l'Atlètic i el Santa Coloma ja coneixen també els seus rivals a la Conference League. El sorteig s'ha fet aquest dimarts a Nyon. En aquesta Conference League, l'Atlètic Club d'Escaldes tindrà una eliminatòria complicada perquè s'enfrontarà al Mornar, subcampió de la Lliga de Montenegro. I el Santa Coloma retrobarà un rival amb el qual ja s'havia enfrontat. És el Penny Bond de la Lliga de Gales.

0: La forta calor del migdia va tornar a fer, com en dies anteriors, que la tarda hi hagués ruixat, sí que han deixat un ambient ben fresc i agradable a molts punts de l'Alt Urgell. Segons les dades que recull Miteo Seu, per exemple, es va arribar fins als 27 litres per metre quadrat a Turbies, 21 a Vilamitjana, 20 a Arabell, 17 a Noves de Segre i al Pla de Sant Tir, 7 a Montferric i a Castellciutat, o 6 a la Seu, i 5 a Arsèguel, entre moltes altres dades. I és que al migdia la temperatura havia tornat a arribar fins als 33 graus, però gràcies a aquesta pluja va baixar significativament i la mínima ahir es va quedar en 10 graus. Aquesta situació es manté avui. La previsió del Meteocat apunta que avui es pot tornar a arribar a 33 graus, tant a la Seu com a Sort i al Pont de Suert, 37 a Tremp, i es quedaran al voltant dels 30 a Viella i a Puigcerdà. Aquesta mateixa calor tornarà a generar ruixats a la tarda, que poden tornar a ser localment intensos, com ja ho van ser ahir, poden afectar qualsevol punt d'aquí de l'Alt Urgell i també de la Cerdanya, i parlament també són probables a la Vall d'Aran o al Ripollès. Aquestes són les zones on hi ha més possibilitat de pluja aquesta tarda. Aquesta nit vinent les mínimes tornen a estar al voltant d'entre 12 i 15 graus, i la mateixa situació per demà. Un altre cop s'arribarà a màximes de 33 graus a moltes poblacions, entre elles la Seu, i nova tongada de ruixats de cara demà dijous a la tarda, que poden afectar, tot i ser dispersos, qualsevol punt del Pirineu i el Prepirineu. I d'augment per divendres, el Meteocat avança que el dia començarà assolellat, o si més no, entrenyinat, i a la tarda hi pot haver uns ruixats, però aquesta vegada divendres a la tarda ja serien més febles i dispersos. ...18 graus de temperatura aquest matí a la Seu, 19 a Organyà, a Oliana ja arriben els 23, n'hi ha 18 a Alinyà, al rest del Pirineu 18 graus també a Puigcerdà, 21 a Sort, 22 a Tremp, 17 al Pont de Suert i 23 a Viella. I valors no gaire diferents, alguns d'aquests a alta muntanya, i és que, per exemple, tenim ara mateix 14 graus al Pic de Solòria, també a la Tossa d'Alp, 16 graus ja als refugis de Prat d'Aguiló i Malniu, 15 a Port del Comte, i a Cert Escan, a 16 a la Bonaigua, 13 a Espot i la més baixa 12 a Boí Taüll. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Guilanyà, i avancem ja que el cap de setmana i també la nit de Sant Joan estarà de guàrdia a la farmàcia Barriós. Som a divendres 17 de juny, a punt d'acabar ja l'estiu a nivell astronòmic, a nivell meteorològic ja va acabar el passat dia 1 de juny. És tot en aquest informatiu de Ràdio Seu. Notícia en xarxa a les 10 i a les 11 actualitzarem el temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps. Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
4: Mira, ja ve el camió de Meia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
6: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació, l'emmagatzematge i la distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora i s'estan fent entrades en diversos municipis, també fora de Tarragona, com pot ser Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home ha mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos. El foc afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. Des del Sindicat de Metges Catalunya apel·len directament al president de la Generalitat per donar sortida a un conflicte del que diuen s'ha desentès la Conselleria de Salut. Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Sembla palès que la Conselleria de Salut s'ha esborrat del mapa en aquesta reivindicació, en aquesta negociació. La diferència entre tenir consellera i no tenir-la en els darrers mesos no hi ha cap mena de diferència, i per tant, com que estem parlant d'un dels pilars de la societat del benestar, entenem que és una responsabilitat de tot el govern encapçalat pel seu president, i per tant a ell li pertoca donar sortida a aquest conflicte.
1: És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina, també reclamar un conveni propi. I l'Agència Catalana de l'Aigua ha multat l'Ajuntament de Cubelles amb 2.000 euros per diversos vessaments de microgranulat de cautxú procedent del camp de futbol municipal a la platja de la Mota de Sant Pere entre el 2023 i 2024. L'AGA considera que els abocaments que es produïen durant episodis de pluja intensa suposen un risc per al medi marí i reclama mesures per evitar-ne la continuïtat. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta continua tallant un carril sentit Girona, a banda també diversos accidents, per una banda a l'A2 a Vilassana, direcció Lleida, també un altre a l'A27 a Villalonga del Camp i un tercer a la B23 a Molins de Rei.
0: Notícies en xarxa.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
6: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
7: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
8: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
7: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
8: Una cosa així com carretera i manta.
7: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
9: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Music to Mayors. Recomanacions musicals dels alumnes i professors de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
1: Hola, bona tarda. Bé, a mi m'ha costat escollir una cançó en català. M'agrada molt la música en català, hi ha un ventall aquí per tal, però realment he decidit i m'he decantat per Tancar els ulls de Charango, perquè és una cançó super especial per mi. El grup Charango ja de bones a primeres m'agrada moltíssim. El seu tarannà, tot, i sobretot les lletres de les cançons, tot el que transmeten, no? En general. Però Tanca els ulls, especialment doncs, amb la meva filla gran, va ser el primer concert que vam fer aquí a Puigcerdà, així, aquests concerts gratuïts que fan i tal, i me la vaig emportar al seu primer concert a Puigcerdà als 14 anys. I als seus 18 li vaig regalar, bueno, a part dels regalitos i tal, la cançó aquesta de Tancar els ulls, perquè per mi té un significat de vida, no?, molt especial, la seva majoria d'edat i tal, i és això, no?, aquesta cançó transmet molt, no?, de que inici el viatge, de que tanqui els ulls i sigui ella, no?, i emprengui el camí, i que sempre podrà tornar a casa, tal com diu la cançó. Bueno, si la coneixeu, doncs és no sé, tot el que diu, no?, em recorda molt a ella i a tot el que hem viscut d'això, no?, de complicitat i de vincle juntes. I hi ha aquest tros, no?, de no ho dubtis i em pren el vol, aquí tens el meu desig, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te les altes, que és una mica també la idea de somiar, no?, de construir-se ella i de tirar endavant, i que es fan grans, tu, i amb les ganes, no?, de que tirin sols. I, de, bueno, i després tot el que diu, no?, de que viure no és estar viu, sinó que és l'actitud d'omplir la vida, i bueno, en fi, que és una cançó que m'agrada moltíssim i aquesta és la que he escollit.

lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un dit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya emès un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1 de 6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. Els Catarres i The Tagets encapçalaran l'oferta de concerts de la Festa Major 2026 de la Seu d'Urgell, que enguany vol homenatjar a través del seu cartell el teixit social local que fa possible la celebració. Així ho han anunciat aquest dimars l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la tinent d'alcalde Gemma Tó, que han presentat els detalls i els grans atractius de l'edició d'enguany, que se celebrarà del 28 d'agost a l'1 de setembre. La programació musical vol fer, han explicat, una aposta decidida pels ritmes festius i transversals de l'escena actual. Concretament, els Catarres actuaran la nit de dissabte 29 d'agost. L'emblemàtica banda osonenca, un dels grans referents de la música en català dels darrers anys, tornarà a la Seu per encomanar la seva energia al públic urgellenc amb els seus grans èxits plens de ritme. Pel que fa als maresmencs, detallets, el duet que ha revolucionat el panorama musical actual, combinant sons urbans i tradicionals, pujaran a l'escenari de Casetes dilluns dia 31, amb dos concerts seran gratuïts com la resta d'actuacions musicals. I Ràdio Seu, que ha encetat aquesta setmana la seva programació d'estiu, que té com a emblema un any més Carretera i Manta, un programa concurs que ha esdevingut un referent de la ràdio local catalana i és que actualment ja suma més de 30 temporades en antena. L'espai estiuenc combina la participació dels oients amb les entrevistes sobre temes i activitats locals, tant als estudis situats al Passeig del Parc, on els vianants poden veure des del carrer com es fa el programa, com també amb connexions a diferents indrets de la ciutat mitjançant el nou equip d'un d'unitat mòbil que s'estrena enguany. L'espai continuarà fins a final d'estiu amb la programació especial de la Festa Major, de la qual Ràdio Seu n'és l'emissora oficial, i culminarà amb un programa en què es farà una aportació a un projecte solidari local amb el suport de CIMAC Electrònica i se sortejarà entre totes les trucades rebudes un viatge ofert per Caditours. En successos, l'Audiència de Lleida ha dictat una condemna de 4 anys i 3 mesos de presó pels 3 lladres acusats d'atracar una oficina bancària d'Oliana el 26 de juliol d'ara fa 3 anys. Els individus que es van endur un botí de més de 115.000 euros han reconegut els fets aquest dimarts arran d'un acord de conformitat i han acceptat una condemna per un delicte de robatori amb violència i intimidació en concurs amb un delicte de detenció il·legal. La nit abans de l'assalt, dos dels assaltants van accedir a l'oficina bancària després d'obrir un forat a la paret des d'un local annex. Vestits completament de negre, amb la cara tapada i armats amb grans ganivets, van esperar al matí perquè els treballadors iniciessin la jornada i desactivessin els sistemes de seguretat. Un cop a dins, els delinqüents van intimidar els empleats i es van apoderar dels diners. El Biel, un nen de 9 anys, pacient de Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, ha estat el protagonista aquest dilluns de la segona sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers amb Causa de 2027. L'objectiu de la iniciativa? Compartir una jornada a través de la complicitat entre infant i bombers per captar una de les imatges que formaran part del calendari solidari de l'any vinent, que enguany té com a nexe l'aprenentatge i les pràctiques de formació dels cossos de bombers. En el reportatge que s'ha dut a terme a les instal·lacions de l'aeroport Andorra, la Seu d'Urgell, efectius del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat, així com personal de la unitat de mitjans aeris, el metge del sistema d'emergències mèdiques i el pilot de l'helicòpter de rescat han ensenyat al Biel com treballen amb els rescats de medi natural i li han mostrat també totes les seves eines. El fotògraf ha estat Xus García Roca, especialitzat en fotografia d'espectacles i concerts. L'alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la dinamitzadora d'Òmnia Seu, Esther Collado, han lliurat aquest dimarts els certificats de participació als cursos i tallers duts a terme aquest curs entre setembre de 2025 i juny de 2026 al punt Òmnia. Enguany s'han expedit 166 certificats a les 252 persones que han pres part en alguns dels 47 tallers sobre competències digitals que s'han impartit en aquest servei del Centre Cívic L'Escorxador. Esther Collado ha destacat l'augment d'un 6,3% dels participants respecte al curs anterior, com també el gran nombre de col·lectius, entitats i associacions amb qui Òmnia ha treballat. I tercer premi per Albert Villaró, Vinceiro, als guardons a la millor invenció amb drets de propietat industrial. L'inventor i professional urgellenc ha estat finalista del certamen organitzat pel Ministeri d'Indústria i Turisme per la creació d'un equip de protecció solar per a vehicles. Els diplomes s'han lliurat aquest dilluns a Madrid. Fins aquí la informació general. Aquestes i d'altres notícies es poden consultar a la nostra pàgina web radioseu.cat.
3: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
5: I en aquest butlletí de les 11 del matí parlem també del temps. Sembla que s'apropa una onada de calor intensa. Així ho hem escoltat a través dels informatius de la xarxa. Ens ho explica també Néstor Gómez, l'home del temps de Ràdio Seu. Molt bon dia.
6: Bon dia. Jornada de calor intensa la que tenim avui arreu de la comarca i així es mantindrà fins a finals de setmana, moment en el qual tendirà fins i tot a incrementar-se aquesta calor. Ahir, amb unes temperatures que van arribar al voltant dels 32 graus a la Seu durant el matí, perquè van encreixer aquestes nuvolades, van deixar aquest ruixat de fins a 5 litres per metre quadrat aquí a la Seu, i el que va provocar és que baixés clarament la temperatura. Es va apaivagar una miqueta la calor, una calor que avui tornarà a ser intensa arreu de la comarca. Màximes aquí a la Seu, a l'entorn dels 32, 33, 34 graus, gairebé 35 o 35 cap a l'àrea d'Oliana, i és que s'espera que la calor vagi a més. Avui s'esperen cap al Pla de Lleida, a l'entorn dels 30, 38 graus. I lluny d'afluixar aquesta calor, perdrà algun grau de cara als propers dies, però no pas gaires, tendirà a incrementar-se cap a finals de setmana. Ambient tòrrid de cara al proper cap de setmana i també de cara a dilluns, amb unes màximes que per primer cop aquest any tocarem la xifra dels 40 graus a bona part del Pla de Lleida i fins i tot a Oliana s'acostaran molt a la xifra dels 40 graus. Un darrer, diríem, cap de setmana de primavera amb un ambient canicular on aquí a la Seu s'espera un cap de setmana amb temperatures màximes superiors als 35 graus, calor intensa. No avancem a esdeveniments i en aquesta jornada que tindrem és aquest domini del sol durant el matí, creixement de núvols aquesta tarda amb possibilitat de que tornin a deixar alguns ruixats. En principi, els ruixats d'avui tendiran a ser més febles que els d'ahir, però tot i així en poden caure de manera dispersa a qualsevol punt de la comarca.
5: Doncs bé, aquesta la predicció meteorològica amb aquest perill, risc de ruixats també aquesta tarda. Fins aquí les notícies de les 11. Tornem a les 12, bon dia.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: Doncs molt bon dia amb aquesta bonica sintonia que ens ha cedit aquest any l'Orquestrina Trama, al qual els hi donem les gràcies. Comencem una nova edició de Carretera i Manta i ja posem en marxa els motors per si no us n'havíeu assabentat, doncs mica a mica doncs, ho anem recordant, ho hem donat a conèixer també a través dels nostres perfils de xarxes socials a la nostra web. Carretera i Manta 2026 ja està en marxa, més de 30 anys en antena, un programa ja de referència de la ràdio local de Catalunya a l'estiu i que teniu la sort de tenir-lo aquí a la seu. No totes les ciutats poden dir que tenen un programa amb tanta història com Carretera i Manta i, per tant, doncs aprofiteu-ho i gaudiu-lo i participeu-hi, que val la pena. 11:44 minuts, que hem de dir, no? Doncs molt bé. Doncs, dit això, en definitiva, bé, la qüestió és que el Carretera i Manta està fet per això, perquè passeu una bona estona, perquè sobre us endugueu premis i per això estem aquí en aquesta temporada d'estiu que posem ja en marxa. L'estiu a nivell oficial, a nivell astronòmic, ja començarà aquest cap de setmana, tot i que de fet ja fa uns dies que tenim unes temperatures d'estiu, però la veritat és que de moment no ens podem queixar molt, perquè estem tenint aquests ruixats que ajuden a refrescar molt l'ambient i podríem dir que ara mateix som gairebé l'enveja de tot Catalunya, amb el temps que estem tinguent aquests darrers dies. Ens posem en marxa, saludacions de qui us parla, Ignasi Cervera i de Pep Graell, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Ignasi, molt bon dia a tots i a totes.
3: Doncs el que dèiem, un començament d'estiu prou agradable,
4: Doncs força agradable, sí, val a dir que quan surt el sol val la pena amagar-se, però sí, certament.
3: Molt bé.
4: Un bon estiu de moment.
3: Sí, sí, no ens podem queixar. Doncs si voleu gaudir-lo com cal, ja ho sabeu, teniu un munt de premis que anem donant aquí al Carretera i Manta i ahir ja vam començar amb un dels regals més xulos, com dèiem, que tenim aquest any, aquesta motxilla que, especial per senderisme que ens ofereix aquest any Turisme al Zorzell i el Camina Pirineus i avui seguirem donant regals perquè en tenim bastants que oferim a través dels nostres patrocinadors. Carretera i Manta, com demà el patrocini en guany de Cadí Tours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja la Torzell, Simac Electrònica i Estiu 3000 Up Now. Moltes gràcies a tots ells, també amb la col·laboració dels regals de Turisme al Torzell i Turisme Seu. I avui, doncs, seguirem ja donant premis aquí al 107.2. I avui donarem un obsequi de Ràdio Seu, perquè d'aquí pocs dies ja tindrem nous obsequis, a més dels que ja vam donar durant l'any passat. I tenim per oferir aquest any com a novetat una tassa ideal doncs, per gaudir, per prendre el cafè, per prendre el que vulgueu mentre esteu escoltant el Carretera i Manta o el matí mentre esmorzeu. Si voleu ser els primers a guanyar-lo, doncs avui podeu concursar en la incògnita que posem en marxa d'aquí un moment, però abans Pep Graell ens pot explicar què tenim preparat per la segona part del Carretera i Manta, perquè avui també tenim força contingut, oi?
4: Sí, com bé sabeu, el mes de juny acomiadem els programes aquí a Ràdio Seu i pertoca, doncs, en el dia d'avui, aquest dimecres, doncs, conversar amb Ariel Mata de l'Associació pels Animals de Pineu, en el marc del programa Bigotis, també un dels clàssics de Ràdio Seu. I més enllà també, doncs, en el marc d'una xerrada que es va fer ahir al Centre Cívic del Passeig, conversarem amb Miguel Martín, que és membre de l'agrupació astronòmica de la Seu d'Urgell, per avançar-nos una mica en una data històrica. Serà el 12 d'agost en què, doncs, podrem disfrutar, perquè passa un cop cada 500 anys, pel que n'explica, d'un eclipsi solar total. Per tant, doncs, en parlarem amb Miguel Martín, d'Agrupació Astronòmica, doncs, a continuació, a l'entrevista del dia.
3: Tots molt interessant, perquè efectivament serà una de les notícies d'aquest estiu. D'aquí dos mesos encara, el 12 d'agost, hi haurà aquest que va ser batejat com a eclipsi del segle i que segurament en parlem també aquí. No ens passarà en primera línia aquí, però sí ben a prop. Per exemple, molts punts de la plana de Lleida o les Terres de l'Ebre ja fa molt temps que hi ha una demanda bestial per poder-hi ser aquells dies. I, per cert, un dels nostres patrocinadors, Caditors, organitza per aquell dia una sortida, doncs, per qui vulgui gaudir de l'eclipsi a tota aquella zona del sud del país. Dit això, de seguida obrim el concurs i avui, com dèiem, oferim la possibilitat de que sigueu els primers a guanyar aquesta tassa, aquest nou obsequi que tindrem aquest any de Ràdio Seu. Si voleu guanyar-la i si voleu ser els primers a tenir-la a casa, doncs participeu d'aquí un moment en el concurs. I avui, què hi hem posat a la incògnita del dia? Doncs un equip esportiu de l'Alt Urgell. Ja sap que aquí la Seu i la comarca tenim una varietat d'equips esportius, doncs, bestial, la veritat, tenint en compte el nombre d'habitants que som, i els hi volem fer així també un petit reconeixement. Estem buscant un equip esportiu del Urgell. Si teniu alguna idea de quin pot ser, fem una pausa ara pels nostres patrocinadors i de seguida obrim ja el telèfon al 973-36-017 perquè hi podeu participar. Tornem d'aquí un moment. Fins ara.
2: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
5: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
6: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
5: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
6: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
5: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
6: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
5: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
7: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
8: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: Molt bé, les 11 i 52 minuts. Ja som a Carretera i Manta, Ràdio Seu 100.2. Aquesta setmana hem engegat els motors i de mica en mica ens posem ja en velocitat de creuer per un estiu que una vegada més es presenta apassionant amb un munt d'activitats aquí a casa nostra i amb un munt de premis també els que donem aquí al Carretera i Manta als nostres oients. Això sí, hi heu de posar de la vostra part i heu de trucar al 973-36-06-17. Estem oferint ja els primers regals i entre ells, doncs, com dèiem, una novetat d'aquest any, a una tassa de personalitzada de Ràdio Seu que oferirem al llarg d'aquest estiu i que podeu ser els primers a guanyar-la trucant al 973-36-06-17. Estem buscant un equip esportiu de la comarca de l'Alt Urgell. La primera persona que l'endevini s'emportarà, serà la primera que s'endugui aquesta temporada a aquest nou obsequi que oferim aquest any aquí a Ràdio Seu. Així que ja ho sabeu, 973-36-06-17, telèfon obert. Mentre esperem trucades, aprofitem per dir que, com dèiem al començament del programa, ja estem en un temps plenament estiuenc i això què significa també? Doncs que Caditurs us torna a portar a la platja, ja és pràcticament una tradició, els diumenges podeu anar a la platja Salou amb Caditurs pràcticament com si la platja estigués aquí mateix, perquè us recullen aquí la seu, desplaçament amb autocar, sense haver de patir per el cotxe, per aparcament, per les aglomeracions, us deixen al peu de la platja, gaudiu del dia davant del mar i després al final del dia us tornen, i si us queden ganes de quedar-vos-hi més dies, a més, doncs disposen d'una amplíssima cartera d'ofertes d'hotels, apartaments, càmpings, allotjaments, etc., perquè hi feu una estada més llarga i, si convé, us hi porten i us hi tornen, aprofitant aquests desplaçaments del diumenge. Començaran ja el 5 de juliol, per tant, això ja és d'aquí res, d'aquí dues setmanes, primer desplaçament, i faran viatges tots els diumenges del mes de juliol i del mes d'agost. Per tant, doncs, ja ho sabeu, no té cap complicació. Cada diumenge de juliol i agost teniu l'opció d'anar a la platja a Salou amb Caditurs i, si ho preferiu, anar a Salou o qualsevol altre destí de platja a fer una estada més llarga. Informeu-vos-en a Caditurs, al carrer Major 77 i al carrer Major 77 i al telèfon 973-3502-35. A més, actualment també, que és molt pràctic, si voleu, podeu posar-vos en contacte amb ells per WhatsApp. El número és el 616-00-959. Repetim, 616-00-91-59. Doncs tot això i molt més el que s'ofereix Caditurs. Recordem, al final d'estiu, Caditurs ens oferirà el sorteig d'un viatge i, si voleu guanyar-lo, res millor que participar com més millor aquí al Carreter i Manta. De vegades ens ha passat que, doncs, també amb poques trucades, hi ha gent que truca poc a la porta, perquè això és, al cap i a la fi, és un sorteig, però com està demostrat que com més us truqueu, més opcions de guanyar. I si voleu anar acumulant trucades, ara és el moment de començar a fer-ho. Estem buscant un equip esportiu de l'Alt Urgell, ja podeu trucar al 973-36-06-17 i, com dèiem, això el primer que ho enganxi és el primer que s'ho emporta. El primer que ho endevini s'emporta el premi a aquesta, avui oferim aquesta tassa, o si voleu algun altre regal dels que encara tenim personalitzats de Ràdio Seu que anem oferint a cada estiu. 973-36-06-17, doncs ja podeu concursar i us aconsellem que ho feu abans de les 12 del migdia perquè després tenim, com ens deia el Pep, força contingut avui. Tenim aquest programa Bigotis que fem amb l'Associació pels Animals del Pirineu a través de Mariel Mata i també tenim avui aquesta interessant entrevista en què coneixerem més detalls, sabrem més coses, especialment els que no hi estem més avasats en aquest tema, sobre què significa aquest eclipsi que hi haurà el 12 d'agost vinent. Doncs ja ho sabeu, podeu trucar al 973-36-06-17. Tenim encara tot just 3 minuts per endavant, per si voleu ser els primers a endevinar quin és aquest equip esportiu, o si voleu fer alguna pregunta relacionada amb aquesta incògnita del dia. També les acceptem, i nosaltres ja ens ocuparem de contestar si és veritat, si no ho és, o si simplement no ho sabem. 3 minuts per les 12, telèfon obert 973-36-06-17. D'aquí un moment arribem a les 12 del migdia i donem pas a les notícies, abans de l'informatiu de l'hora.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 12 del migdia. Els catarres i detallets encapçalaran els concerts de la Festa Major de la Seu d'Urgell. Actuaran respectivament les nits del 29 i el 31 d'agost. Ja s'han presentat el cartell d'enguany, que s'ha creat conjuntament amb 48 persones de diferents col·lectius de la ciutat i amb la geganta Constança com a fil conductor després de la recent celebració de la Fira del Món Geganter. Ràdio Seu estrena la programació d'estiu amb Carretera i Manta. El programa concurs ofereix un any més entrevistes sobre les activitats de la Seu i l'Alt Urgell i un gran nombre de premis i regals que culminaran amb el sorteig d'un viatge i una aportació a un projecte solidari local. Condemnats a més de 4 anys de presó els autors de l'atracament a una oficina bancària d'Oliana. Els lladres van obrir un forat a la paret des d'un local annex i van, en aquest cas, a entrar-hi els treballadors. Quan van accedir a aquest espai, l'acusació particular demanava penes de fins a 15 anys pels fets que es van produir ara fa 3 anys.

L'aeroport Andorra la Seu acull una sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers amb causa 2027. Un nen de 9 anys, atès a Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, ha estat el protagonista del reportatge, que ha comptat amb la col·laboració del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat. El Punt Òmnia de la Seu lliura els certificats als més de 250 participants dels seus tallers. Aquest darrer curs han organitzat 47 formacions sobre TIC i han registrat més de 2.200 usos, amb un augment del 6,3% en el nombre de participants. El centre també forma diversos col·lectius i compta amb un espai propi a Ràdio Seu. Tercer premi per Albert Vinzeiro als Guardons a la millor invenció amb drets de propietat industrial. L'inventor i professional urgellenc ha estat finalista del certamen organitzat pel Ministeri d'Indústria i Turisme per la creació d'un equip de protecció solar per a vehicles. Els diplomes s'han lliurat aquest dilluns a Madrid. Tora Blava organitza la projecció a la Seu del documental Queer Me. L'acte, en el marc de la commemoració del 28J, tindrà lloc aquest diumenge al vespre a Cinemes Guiu i anirà seguit d'un col·loqui amb la directora Irene Bailó. Candidatura de Progrés lamenta el rebuig a la proposta d'enregistrar les sessions d'òrgans col·legiats del Consell Comarcal. En un comunicat, el PSC addueix que el SAT dels ajuntaments petits de l'Alt Urgell és prestat per tècnics de l'ens comarcal. La moció ha estat rebutjada per la resta de grups que creuen que podia vulnerar l'autonomia dels municipis. Els agents rurals proven un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'Osbru. L'aplicació associarà patrons físics d'un animal amb un resultat genètic, cosa que permetrà estalviar-se les mostres d'ADN. Actualment als Pirineus hi ha un centenar de càmeres de fototrampeig. I també l'apartat de Pirineu, el govern d'Andorra informa de l'aparició d'un llop a la vall del Madriu per a fita claror. L'albirament que s'ha fet públic ara es va produir el setembre passat. L'executiu fa seguiment de l'espècie per prevenir possibles danys al bestiar. L'Ateneu Cooperatiu de la Pirineu i Aran organitza Setmana de l'Habitatge, que inclou un acte a Organyà. Les sessions tenien per objectiu donar a conèixer el moment residencial en cooperativa i els seus punts favorables i obstacles. També s'ha dut a terme Alp, la Pobla Segur i el Pont de Suert. I en l'apartat esportiu, l'escorta nord-americana Lexi Donarski, nou fitxatge del Cadí la Seu. Formada a les universitats d'Iowa State i North Carolina, en la seva etapa a la NCAA, ha superat els 1.900 punts anotats. Els darrers dies, el Cedis també ha anunciat els reforços de Paula Suárez i Lina Sontag.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs ja som a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2. D'aquí un moment hem de donar pas al programa Bigotis, però abans, si voleu, tenim temps perquè truqueu i participeu i guanyeu. Estem oferint el primer obsequi d'aquesta temporada de propi de Ràdio Seu, aquesta tassa de Ràdio Seu que oferirem durant aquest estiu, i si voleu ser el primer o la primera a guanyar, el que heu de fer és trucar ara mateix al 973-36-067. Estem buscant a l'incògnita d'avui un equip esportiu de l'Alt Urgell, i la primera persona que l'endevini s'emporta el premi. Podeu trucar al 973-36-067, i si voleu també en la mateixa trucada podeu fer alguna pregunta sobre aquesta incògnita d'avui. 973-36-067, tenim poc temps ara mateix per agafar trucades, però les agafarem evidentment. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia, soc Adrià.
0: Hola, Adrià, bon dia. Digues, digues.
1: Pot ser l'Edford?
0: L'Edford, no és l'Edford, Adrià, però gràcies per aquesta primera trucada.
1: És de futbol?
0: Pregunta, és de futbol? Doncs mira, no és de futbol.
1: Vale.
0: Gràcies. Doncs mira, amb això ja descartem alguns equips. No és l'Edford i tampoc és un equip de futbol. De moment ja sabem dues coses. 973-36-06-17. A partir d'aquí podeu anar trucant al telèfon de Ràdio Seu, al 973-36-06-17. Quin és aquest equip esportiu de l'Alt Urgell que tenim avui a la incògnita del dia, del qual en parlem amb més detall després, i que us pot permetre guanyar aquest premi, el primer propi de Ràdio Seu que donem a aquesta temporada aquí al Carretera i Manta. L'Adrià, precisament ahir, va ser qui es va emportar aquest fantàstic obsequi de Camina Pirineus, de Turisme del Torcell, aquesta motxilla de senderisme. N'anirem donant més al llarg de la temporada d'aquest estiu, però si voleu guanyar el premi propi de Ràdio Seu d'aquest any, aquesta tassa, doncs només cal que truqueu al 973-36-06-17 i endevineu quin és aquest equip. Ahir l'Adrià va guanyar per endevinar que l'indret que buscàvem era Sant Antoni del Tossal, aquesta singular ermita modernista de tot just un segle d'història i que està ubicada al municipi de la Cisser,

0: mica de temps per que truqueu, però tampoc massa, perquè hem de donar pas, com diem, a aquest programa de bigotis. Per tant, doncs, aprofiteu ara mateix per marcar el 973-36-06-17. Així, si doncs, ja avancem ara, després encara tindrem temps alguna trucada més abans d'acabar el programa a la una del migdia. Endavant, Sila, bon dia.
1: Hola, bon dia a tots, Adrià.
0: Adrià, novament, doncs endavant.
1: Pot ser el Cedis?
0: El Cedis Bàsquet, no, no és l'associació esportiva Cedis Bàsquet.
1: Vale.
0: Gràcies, fins ara. Tampoc és el Cedis Bàsquet, també ens han esmentat alguns dels equips, de fet, més coneguts de la seu i de la comarca, però no és cap d'aquests, de moment. Sí que hem de dir que l'equip que hem triat és bastant conegut en el seu esport, eh? Això sí que ho podem dir. I com el Cedis ho és aquí i també fora de la comarca. 973-36-06-17. Quin és aquest equip esportiu de l'Alt Urgell que estem buscant i que, de moment, sabem que no és l'Edford, ni el Cedis Bàsquet, ni tampoc el Club d'Escacs. 973-36-06-17. Quin és aquest club esportiu de l'Alt Urgell que avui han posat a la incògnita del dia, que us pot permetre guanyar aquest premi directe de Ràdio Seu, el primer que donem d'aquesta temporada. 973-36-06-17, les 12 i 14 minuts. Doncs, de moment, si al final hem d'acabar fent un sorteig, la triat de totes les possibilitats d'emportar-se el premi, perquè és qui ha trucat de moment. Si voleu afegir-vos-hi, doncs no ho dubteu i marqueu el 973-36-06-17. Ara és el moment de participar. D'aquí un moment anirem per aquest programa del Bigotis i això, doncs, seguirem endavant amb el Carreter i Manta. No hi ha trucades de moment, esperem uns segons, donem una mica de marge per si voleu trucar. De moment sabem algunes coses importants, com per exemple que és un equip esportiu del d'Urgell, que no és un equip de futbol i que tampoc és el Cedis Bàsquet. Per tant, doncs, és un equip d'algun altre esport. 973-36-06-17, podeu seguir trucant. I el que dèiem, a les mateixes trucades, si voleu, podeu fer-nos alguna pregunta. Nosaltres, la pregunta que ens feu, contestarem si és veritat, si no ho és, o si simplement no ho sabem. A les 12 i 15 minuts, un quart d'una del migdia, nova trucada. Endavant, sí, bon dia.
1: Bon dia a tots, Adrià.
0: Adrià, un moment, doncs vinga, som-hi. Digues, digues.
1: Avui no truca ningú.
0: No, no, a veure si s'animen.
1: Pot ser el Cadí Canoe Kayak?
0: El Cadí Canoe Kayak? No, no és el Cadí Canoe Kayak, Adrià.
1: Vale.
0: Gràcies. Tampoc és el Cadí Canoe Kayak, que anem descartant opcions. Un altre dels clubs més coneguts de la nostra comarca, i en aquest cas, efectivament, un club conegut aquí a la comarca, però també fora d'aquí, perquè és, de fet, dels que té més projecció, ja no nacional, sinó internacional, de la nostra ciutat i de la nostra comarca. Però el que hem triat avui també és bastant conegut. Després, quan us ho expliquem, ja ho entendreu. 973-36-06-17, les 12 i 16 minuts. Quin és aquest equip esportiu de l'Alt Urgell que hem triat avui que us pot permetre guanyar aquest premi directe de Carretera i Manta? 973-36-06-17. Doncs seguim aquí en directe al 107.2 FM en aquest dimecres 17 de juny. Comencem ja a posar en marxa el Carretera i Manta 2026 i el que dèiem, podeu trucar com està fent l'Adrià, per exemple, tantes vegades, en aquesta primera part, tantes vegades com vulgueu. Per tant, doncs, com més trucades, més opcions, no només d'endevinar-ho, sinó també d'entrar en els sortejos i d'entrar en el sorteig gros, que recordem és al final de l'estiu, aquest viatge a Mallorca per gentilesa de Cadí Tours, a Mallorca, o el destí que vosaltres consensueu amb Cadí Tours si us toca. 973-36-06-17, les 12 i 16 minuts. Doncs seguim aquí en directe a Carretera i Manta. No tenim més temps de moment, perquè com dèiem, hem donat pas a aquest programa Bigotis. Esperem uns segons a veure si arriba alguna trucada. No arriba, sembla. Doncs va, fem una pausa i anem ja per a aquesta última edició de la temporada del programa Bigotis amb Mariel Mata i tan aviat com l'haguem passat tornem a obrir el telèfon. Fins ara.

0: de l'Associació pels Animals pel Pirineu. Benvinguda, Mariel.
1: Molt bon dia.
0: Un mes més. El mes de juny ja ens plantem el darrer programa de temporada. Gràcies d'entrada per tot aquest temps que ens dediques.
1: Gràcies a vosaltres, només faltaria.
0: I és que són ja unes quantes temporades que anem doncs, a donar a conèixer la feina que fa la APAP. En podeu saber més, després ho comentarem a través dels molts canals de comunicació i també, si voleu, fer-vos soci de l'associació. Avui parlem d'animals, però no parlem dels gats, que són els protagonistes sovint del programa Bigotis, parlem de les aus. Per què, Mariel?
1: Sí, exactament, Pep. Normalment són gats, de tant en tant gossos, al programa anterior van ser conills i ara són aus. Bueno, doncs mira, el tema del programa, que jo l'he titulat Com actuar amb una au caiguda d'un niu, me l'han inspirat dues situacions. Per una banda, perquè fa algunes setmanes vaig veure una mare i un fill amb intencions de dur-se un part del petit a casa. I per altra banda, perquè hi ha la proximitat de la revetlla de Sant Joan, que com bé sabeu, doncs, els petards fan caure ocells petits al terra, doncs aquests són les dues situacions que m'han inspirat a parlar avui d'això, de les caigudes dels ocellets dels nius. Pel que fa al pardalet aquest que comentava, doncs un nen es va trobar un ocell petit al terra del petit palau i amb la mare el van ficar en una capsa. Aleshores el nen, bueno, com tots els nens, no, estava emocionadíssim perquè se l'havia trobat i se'l volia endur a casa. No obstant, doncs ja era un pardal amb les plomes crescudes i bueno, probablement estava al terra no perquè sí, sinó perquè segurament havia fet un primer intent, no, d'aixecar el vol. Aleshores, els meus fills que van veure l'altre nen amb la caixa, amb l'ocellet, em van cridar, mira, mamà, un pajarito, i bueno, jo em vaig apropar. I bé, li vaig dir a la mare que la millor opció era tornar-lo a la zona on l'havien trobat, perquè amb tota seguretat que havia caigut del niu i que els pares segur que estaven pendents per anar alimentant-lo i que en canvi endur-se a la casa doncs, seria sentenciar-lo a la mort, d'acord? Hi ha un procediment, no és el deixo i pum, més endavant l'explicaré, però vamos, que en la majoria dels casos la nostra voluntat aquesta de me l'emporto, el cuido, és en primera opció, però no sempre és la més encertada. I la veritat és que, bueno, doncs arribada la primavera és l'estació en què les aus construeixen els nius per la posta d'ous de cada any. La majoria construeixen un niu nou o algunes, com és el cas de les oranetes, doncs acostumen a reaprofitar el niu de l'any anterior, dels anys anteriors, per a la nova posta. Però què passa? Doncs que aquest fet, que suposadament és natural, es pot veure afectat després del naixement dels pollets per la caiguda d'aquests dels nius, en molts casos de manera accidental. No vull entrar en detalls perquè jo he escoltat notícies de gent que treu els nius a propòsit i quan estan en plena posta, vull dir, és que això és un crim. Però vaja, no entraré en aquest tema. Aleshores, si ens trobem un pollet caigut, se'ns planteja un dilema. Què faig? El recullo? El deixo on està? El col·loco en un lloc més segur, allunyat dels depredadors i les petjades humanes? Doncs bé, arribats en aquest punt, caldrà analitzar dues coses. En primer lloc, si l'animal està ferit o no. I en segon, si és un ou amb plomes o no. Això és més obvi, no?, perquè es veu a simple vista. Aleshores, si està ferit, lògicament, primer caldria oferir-li cures necessàries. I davant del fet de trobar-nos un ocell amb poques plomes i que és incapaç de desplaçar-se, seria convenient trobar el niu del qual procedeix perquè encara necessitaria passar-hi més temps en ell. Però, clar, no sempre és fàcil trobar el niu. De fet, en molts casos no es troba, no? Són nius entre branques i trobar-los complicat. Així que, doncs, caldria valorar una altra opció, no?, que és l'opció de tirar-lo endavant. Com? Doncs, primer, hauríem d'optar per l'opció de que se n'encarregui el guantès. El procediment correcte, legal i correcte, seria trucar al 112 o als agents rurals de la comarca. Si és una au protegida, doncs recolliran l'animal al domicili o al lloc on tu els indiquis, o bé el redirigiran a un centre de recollida de fauna salvatge, que en el cas de la Seu d'Urgell, no sé si ho saps, Pep, però és la clínica veterinària ACE, aquella que hi ha a l'avinguda Guillem Graell número 2, entre la plaça Europa i el carrer Guillem Graell. Aleshores, allà recullen els animals salvatges ferits o desorientats, però amb prèvia autorització dels agents rurals. Per tant, primer haurem hagut de contactar amb els agents rurals i que ells ens indiquin porta l'animal, en aquest cas l'ocell, en aquesta clínica veterinària. Si et sembla, Pep, el proper programa, que ja m'imagino que serà el primer programa de la propera temporada, el podem dedicar al tema dels centres de fauna salvatge, aquells que depenen del departament i també els que hi ha de caire privat, perquè és un tema que dona també per parlar-ne molt. Uh-huh. I bé, així els oients podran saber com actuar si es troben un animal salvatge ferit o una cria, no només un au, sinó qualsevol tipus d'animal salvatge. Seguim procés, sembla, amb el tema aquest de les aus caigudes dels nius, en aquest cas pollets. Ara en qüestió, abans hem parlat d'un ocellet que no tenia plomes, del procediment, no? Trucar al 112 i que ens indiquin el camí a seguir. Si és un ocellet amb plomes que es pot desplaçar, l'ideal seria allunyar-se durant, a ser possible, durant una bona estona i amb molt de compte i silenci, perquè si no els pares es poden espantar i no tornar a la zona, observar si van de manera regular aquests pares a alimentar-lo. Aleshores, si és que sí, problema solucionat. En cas negatiu, doncs deixar-lo abandonat, òbviament, no serà la millor opció, perquè acabarà segurament morint per inanició o sent víctima d'un depredador, d'un gat, un gos, inclús d'aus més grans que també mengen ocells. Per tant, si els pares no l'estan cuidant, el deure moral ens dirà que hem de trucar també al 112 o bé, si no és una au protegida, doncs acollir-lo. Tenint en compte que són animals, les aus, en concret els ocells aquests petits, són animals molt delicats i seria bona idea acollir-lo i cuidar-lo si tenim coneixements d'experiència o ens hem informat prèviament de tot el que cal fer. També es pot demanar ajuda a una protectora, una associació, però clar, què passa? Que això pot endarrerir, no?, les atencions que ha de rebre l'ocellet. Per tant, la via més ràpida seria trucar al 112. Si l'animal no és protegit, si l'au no és protegida i hem decidit acollir-lo, el primer que haurem de fer serà proporcionar-li escalfor. Per tant, ara ja entrem en detall, no? He decidit o s'han donat les condicions perquè aculli l'animal i el vull intentar tirar endavant, vale? Doncs primer això, proporcionar-li escalfor construint-li un niu. El recomanat és amb paper de cuina a dins d'una caixa de cartró, i inclús per mantenir aquesta escalfor es pot col·locar sota de la caixa una manta elèctrica, controlant, clar, sempre la temperatura, que sigui moderada, no sigui massa elevada, o també es pot posar una bossa d'aigua calenta. Per una banda, l'escalfor. Per altra banda, un altre aspecte important a tenir en compte és que haurem de localitzar la caixa en un lloc molt tranquil. La tranquil·litat és superimportant pels pollets, perquè l'estrès pot resultar fatal per ells. L'estrès és motiu també de causa de mort. I el tercer aspecte important és, òbviament, l'alimentació. Haurem de tenir en compte si l'ocell és un ocell insectívor o no ho és. D'animals i d'ocells n'hi ha d'insectívors o granívors, val? En cas que sigui un au que s'alimenti d'insectes, doncs el pollet haurem de fer-li una pasta en base de menjar això venent a les botigues per aus insectívors. I si no ho és, la base serà una pasta feta amb pinso sec, remullat, per cadells de gos o de gat. I aleshores, en aquesta pasta li haurem d'afegir 3 o 4 gotetes de complex vitamínic per aus, que també tot això venen en llocs especialitzats per animals, i mitja cullerada de closca d'ou molta. Aleshores, a part d'això, si l'au és insectívora, també haurem d'afegir potito. T'estic dient, Pep, una recepta recomanada per intentar al màxim la supervivència del pollet, ¿vale? Haurem d'afegir potito de vedella per a bebès, ou dur i vedella crua o bé fetge de vedella, ¿vale? Pot ser una cosa o l'altra. Val? Ha quedat clar? És una mica liós, no, tot això? Per una banda, la pasta que venen a les botigues per aus insectívores. Per altra banda, el complex vitamínic, la closca d'ou, el potito, l'ou dur i vedella o fetge. Amb això, en principi, aconseguiríem doncs, un aliment supernutritiu per un ocellet petit insectívor. ¿Vale? Si l'ocellet no és insectívor, doncs és granívor, també caldria afegir en aquesta barreja que hem dit al principi d'aigua i pinso per cadell de gos o gat, més la closca d'ou, més les vitamines, hauríem d'afegir farina de cibada, papilla de cereals, farina de blat de moro, poma triturada o ou dur. Però no tot, no tot això últim. Amb escollir-ne un parell d'aquests últims nutritius i amb un grau gran de proteïna, un parell de cullerades d'alguns d'aquests dos ingredients ja en tindríem prou. Aleshores, si no, què pot passar? Què ens pot passar? Doncs que no sapiguem si l'ou és insectívora o granívora. No és fàcil saber-ho. Si no ets una persona especialitzada en aus o molt entesa amb el tema, el que aconsellen és escollir sempre una dieta per insectívors, que és la més nutritiva de totes, d'acord? Aleshores, el menjar se'ls ha de donar amb unes pinces i és millor que el menjar el barregem amb aigua. O sigui, al final de tot, hi hagi una bona barreja amb aigua perquè així facilitem més la digestió a l'animal, d'acord? Al començament se li haurà de donar un sacrifici molt gran, també t'ho he de dir, has d'estar disposat a fer-ho, si no, encomanar aquesta tasca a una altra persona, perquè inicialment se li dona 3 o 4 pinces, no, de menjar cada mitja hora. A la nit, però, no cal seguir aquest horari. Però sí que és molt important durant el dia fer-ho. Els ocells de nit dormen, com nosaltres, però durant el dia els pares s'encarreguen única i exclusivament a alimentar-los, a buscar el menjar i a tornar al niu per alimentar-los. Per tant, superimportant respectar aquest horari. En cas que ens pot passar també que el pollet no obri el bec. A vegades ho fan de manera, no?, per inèrcia ho fan, però a vegades no. Per tant, se'ls haurà d'obrir, però amb moltíssim, moltíssim, moltíssim de compte. I una altra cosa superimportant és que mai hem d'alimentar els pollets amb llet o amb pa, perquè es veu que és fatal pel seu aparell digestiu, en unes descomposicions terribles que portarien l'animal a la mort assegurada. Aleshores, a mesura que es vagi fent gran, es pot posar menjar escampat pel terra, poquet a poquet, no? Podrem espaiar també les hores, de mitja hora podrem passar 3/4, després a 1 hora, i després d'això podrem començar a posar menjar pel terra perquè comenci a picotejar. I en el cas dels insectívors, clar, ells mengen insectes, doncs es recomana posar un trosset de fruita en un costat de la caixa, i això generarà que apareguin mosquits, mosques, i així l'ocellet pot començar doncs, a intentar caçar, no?, insectes. I és importantíssim recordar que l'acollirem amb el propòsit de tornar-lo a la llibertat. Vale? De tornar-li la llibertat quan sigui el moment, escaient. El moment ja es veurà, el moment ja estarà, l'ocell, perdó, ja estarà preparat per volar i serà el moment d'iniciar, no?, aquesta llibertat.
0: Doni-do, quina aventura per uns i altres, no?
1: Sí, sembla una cosa molt bàsica i molt fàcil, no? Un ocellet, l'aliment, el tric... No, és bastant, bastant complex, la veritat.
0: Certament. Volia tornar enrere, si em permets, sí, perquè feia referència a que hi ha dos motius que t'han portat a parlar d'aquesta temàtica, del fet de que un au caigui del niu i com s'ha d'actuar. Feia referència al fet que, en aquest cas, van explicar que hi ha una caiguda d'un au, i l'altra, el llançament de petards amb motiu de a Sant Joan.
1: Sí.
0: Que és potser quelcom que la gent no té present. És a dir, els gossos pateixen molt amb els petards, però no teníem tan present, potser, i per això volíem anar a aquest punt, si ens ho pots fer,
1: sí,
0: que
1: clar.
0: Les aus, lògicament, també.
1: És molt evident que després d'una revetlla de Sant Joan, al terra, hi ha molts pardalets, molts ocellets, moltes cries d'ocell que han caigut al terra. Quin és el motiu? S'han estressat amb aquests super sorolls i accidentalment han caigut. L'ideal que seria, Pep, que seria, doncs, no tirar petards, no? Sabem que, bueno, la festa de la revetlla de Sant Joan és molt popular, molt seguida. Jo no sóc seguidora, però, bueno, tinc fills que ho veuen i que volen també fer-ho, i, bueno... Només demano una cosa, a veure si a la llarga es pot intentar reduir al màxim el dia de a la llarga o a la curta, no a la llarga, a la curta, el dia que es llencen petards. Jo crec que en un dia, un sol dia de la revetlla, ja en tenim prou, no? Hi ha molts anys que es comencen setmanes abans, que després perduren també. Doncs, si pensem una miqueta, som una miqueta empàtics amb els animals, pensar que doncs, realment ho passen fatal, tant animals més grans com animals més petits, com poden ser els ocells, i que no s'ho mereixen.
0: Sens dubte. Doncs tinguem cura i siguem conscients també del que suposa el llançament de petards en aquesta Revetlla de Sant Joan i els dies previs i posteriors. Doncs en fem un apunt també avui conversant de nou en el programa Bigotis amb Mariel Mata de la PAP, de l'Associació pels Animals del Pirineu. Entenc que tens ja un peu a l'estiu... No tant amb la Revetlla Sant Joan.
1: No, més enllà.
0: Però sí, més enllà.
1: Sí, jo la veritat, a veure, que jo he estat nena i que ho he celebrat com tots els nens i super entusiasmada, no?, amb aquell dia, i inclús intercanviava petards allà on vivia. Però bueno, després m'he fet gran i he vist, no?, la problemàtica real del tema dels petards, sobretot enfocat amb els animals, i bé, doncs ha fet que doncs, no m'agradin. Però bueno, és el que hi ha, i doncs això, intentar que passi ràpid, i bé, doncs si alguna persona doncs, que es trobés en aquesta situació de trobar-se algun ocellet a terra, doncs intentar seguir aquestes recomanacions que he anat exposant al llarg del programa, i si continuen tenint dubtes, doncs sense cap dubte, valgui la redundància, ens poden contactar amb nosaltres i intentarem aclarir el màxim d'informació possible.
0: Bé, doncs, de nou agrair aquesta informació que ens facilites, agrair de nou la feina que fa la PAP i, en aquest sentit, també, de nou, si ens pots emplaçar els contactes sí, de les diferents companyes, companys, sí. En els diferents canals de comunicació.
1: Sí, normalment fem arribar, bueno, a les xarxes també ho podeu trobar, a diferents llocs podeu trobar dos telèfons de mòbils, un és el de la presidenta de l'associació, de la PAP, que és la Mar Gispert, i la podeu trucar per qualsevol consulta al 677-29-7293, 677-29-7293. També podeu trucar a la Raquel Heredia, també per a qualsevol consulta, però sobretot també si esteu interessats en adoptar algun animal, ara mateix, sobretot gats i un conillet, al 615-62-1111, 615-62-1111. I podeu contactar amb nosaltres també a través de les diferents xarxes socials, a Facebook, a Instagram, buscant-nos, escrivint-me a PAP, Associació pels Animals del Pirineu, o també per correu, a través de correu electrònic, escrivint-nos un correu a pappirineu@gmail.com.
0: Perfecte. Com actuar amb una au caiguda d'un niu? Avui hem parlat de les aus, però hem parlat també dels conills, dels gats i dels gossos al llarg d'aquesta temporada. Aquesta nova temporada del programa Bigotis, estem encantats que doncs, la PAP formi part de la graella de Ràdio Seu. Que sapigueu, els continguts es pot recuperar a la vostra web, a radioseu.cat. Maria, moltes gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.
0: I que vagi molt i molt bé l'estiu.
1: Igualment.
0: Fins aviat.
1: Adéu.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
4: El valor de... de la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
5: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
4: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
5: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
4: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
5: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
4: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
6: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Just a les 12 i 40 minuts tenim encara força camp per córrer, doncs, en aquest carreter manta d'avui. Tot el temps serà per vosaltres, pels oients, perquè tornem a obrir el telèfon al 973-36-06-17. Ens havíem quedat amb la incògnita del dia, que podeu contestar, i de seguida el que obrim també, i a més ho fem ja per primer cop aquesta temporada, és la bateria de preguntes. Per cert, estàvem sentint de fons els Catarres, que són notícia perquè aquest estiu, al final de l'estiu, seran protagonistes de la Festa Major de les Seuies, que justament ahir ja s'anunciava algunes novetats d'aquesta Festa Major i s'ha anunciat, per exemple, que aquesta coneguda formació, els Catarres, protagonitzaran el concert de dissabte a la nit, que acostuma a ser la nit més multitudinària de la Festa Major, per tant, doncs ja ho sabeu, i per dilluns de Festa Major, una altra nit marcada al calendari, els protagonistes seran The Tyets. Per tant, doncs ja ho sabeu, que els Catarres i The Tyets, caps de cartell, podem dir, d'aquests concerts de casetes que hi haurà la Festa Major de la Seu ja al final de l'estiu, i per tant també ja acaba el final del carreter i manta. N'anirem parlant, dos grups que, de fet, ja han passat anteriorment per aquí pel carreter i manta perquè havien actuat en anteriors edicions de la Festa Major. Ara podrem tornar-ne a gaudir. En el cas de The Tyets, van actuar abans de que es fessin superfamosos amb aquella cançó de Coti per Coti, i ara, doncs, tornant a la seu aquesta vegada, sí, ja plenament consolidats com un grup conegudíssim. Tindrem ocasió de tornar-los a gaudir. A les 12:42 minuts, doncs, aquí estem, a Carreter i Manta, obrim bateria de preguntes, i ho fem parlant precisament d'aquesta casa, perquè fa aquest cap de setmana passat hem fet el lliurament del Premi Sol i Senell, juntament amb la Biblioteca Sant Agustí, i la primera pregunta, la bateria de preguntes d'enguany, és com es deia el Premi Jules Senell abans de la seva denominació actual. Anteriorment ja es feia un altre concurs que havia precedit el Premi Jules Senell. Com es deia aquest concurs anterior? 973-36-06-17. Més qüestions. Com es diu l'indret de Pere Mola on s'hi conserven pintures rupestres i també força conegut pels aficionats a l'escalada? Com es diu l'indret de Pere Mola on s'hi conserven pintures rupestres? 973-36-06-17. En marxa ja la bateria de preguntes per si voleu participar i contestar, i a partir de ja anar sumant punts pels premis que donem també de manera setmanal. Si voleu premi directe, el que heu de fer és contestar la incògnita que simultàniament també tenim en marxa, que estem buscant aquest equip esportiu de l'Alt Urgell. Diumenge en sabem algunes coses, i és que no és de futbol ni de bàsquet, però sí que podem dir que és un equip bastant conegut d'aquí de la comarca. 973-36-06-17. Més preguntes. Qui és l'actual president de la Diputació de Lleida? Si voleu contestar, si sabeu alguna d'aquestes respostes i si la voleu contestar, doncs podeu trucar ja ara mateix al 973-36-06-17. I parlant d'esportistes coneguts, que ho dèiem fa un moment, amb quina marca competeix actualment el pilot Isidre Esteve? Amb quina marca de cotxes competeix actualment el pilot Isidre Esteve? Ja està en marxa el telèfon i comença a rebre trucades. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb la Neus.
0: Neus, hola, digues.
1: A veure, Hockey Cadí?
0: L'equip, el Hockey Cadí, no és el club que hi Cadí, Neus, però gràcies per trucar.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Neus, fins ara. Ja sabeu que pel que fa a aquesta incògnita podeu trucar tantes vegades com vulgueu. A la bateria de preguntes normalment rebem unes màxim 3 trucades per dia per oient per tal de facilitar que tothom hi pugui participar, i de moment el que hem de dir és que teniu marge de sobres per trucar. Ara sí, comença a animar-se el telèfon. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
2: Aquesta de Pere Mola pot ser el rock del rumbau?
0: És el rock del rumbau, exacte.
2: Vinga.
0: Moltes gràcies, Dolors. Doncs doble concurs en marxa de mateix, ja ho heu vist. Tenim a marxa la bateria de preguntes i també tenim per respondre la incògnita del dia en què estem buscant un equip esportiu de l'Alt Urgell. Podeu trucar per qualsevol de les dues. De moment, d'aquest equip esportiu sabem que no és de futbol ni tampoc de bàsquet, dos coses importants ja. Ens han dit equips com l'Edford, el Cedis Bàsquet, ara mateix el Club Hoquei Cadí, de moment no és cap d'aquests, però sí que podem dir que és un equip prou conegut d'aquí de la comarca. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, la
0: Dolors, novament.
2: Podria ser el Karate Kobudo?
0: El Karate Kobudo Pirineus? No, no és el Karate Kobudo Pirineus, Dolors.
2: Vale.
0: Gràcies, fins ara. No és tampoc el Karate Kobudo Pirineus, equip també amb bastanta projecció. De tant en tant en parlem sempre que podem i que ens faciliten resultats, i la veritat és que déu-n'hi-do els bons resultats que aconsegueixen. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia a tots, Adrià.
0: Adrià, ho digues.
3: Pots dir que hi ha?
0: El que dic... No, no és el que dic en aquell, Adrià.
3: Vale.
0: Gràcies. Em sembla que ens l'havien dit FOM abans el Cadí Canoe Kayak. No és el Cadí Canoe Kayak, l'usuari principal, de fet, del Parc Olímpic del Segre. És un dels nostres patrocinadors. Si voleu imitar els palistes del Cadí Canoe Kayak sense passar-se, perquè per això se n'ha de saber, doncs ja sabeu que el Parc del Segre us ofereix una gran opció, un gran ventall d'opcions. Podeu fer-hi piragüisme, si voleu, però també podeu fer-hi rafting, podeu fer-hi escalada també, rutes amb BTT, la barca Dragó també tenen ara. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: La marxa nòrdica, Cadí-Pirineus.
0: No, no és la marxa nòrdica Cadí-Pirineus, Dolors.
2: Vinga.
0: Gràcies. Quin és aquest equip esportiu de l'Alt Urgell, que no és cap d'aquests que ens heu dit, però com aquests que ens heu dit, és prou conegut, un equip bastant conegut, en aquest cas a la comarca, però també fora de la comarca. 973-36-06-17. 973-36-06-17, i és que ho dèiem al començament del programa avui. Déu-n'hi-do amb el ventall d'equips que tenim, tant en el seu com el conjunt de l'Alt Urgell. Tenint en compte la quantitat de gent que som, tenim una oferta esportiva espectacular. La veritat que val la pena reconèixer públicament. 973-36-06-17, les 12:47 minuts, i a més, doncs, amb bastants equips competint en esports en elit, al màxim nivell. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, soc Adrià.
0: Adrià, ho digues.
3: És de la Seu?
0: Doncs, una pregunta important, perquè no és de la Seu. Vols dir-ne algun?
3: Perquè ja no se m'acut res.
0: Doncs si se t'ha acut algun, ens pots trucar, tornar a trucar i dir-nos-ho.
3: Vale.
0: Gràcies. Doncs l'Adrià ens ha deixat en una pista important i que estàvem a punt de dir, de fet, i que no és un equip de la Seu. A la Seu hi ha un nombre d'equips actualment impressionant. Però a la comarca, a la resta de la comarca també n'hi ha molts, i aquest és el que hem triat avui. 973-36-06-17. No és un equip de la Seu, té la seva seu, valgui la redundància, en una altra població de la comarca. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Neus.
0: Neus, digues.
1: A veure, no sé si es pot considerar un equip. Diré parapent d'Organyà.
0: Evidentment que és un equip esportiu, sí que ho és, sí. Però no és el parapent d'Organyà.
1: Vaja.
0: Gràcies. Gràcies, Neus. Fins ara. Podeu seguir trucant. Aquest equip, pista important, no és de la Seu, és d'una altra població de la comarca. I la Seu, com dèiem, hi ha moltíssims equips, però a la resta de la comarca també, déu-n'hi-do els que hi ha, i aquest és un dels que hem triat, i a més, doncs, un equip que força conegut en el seu esport. 973-36-06-17, com és el cas, per exemple, del que ens ha dit la Neus, el parapent Organyà, que es tracta d'un esport no molt practicat, perquè no tothom està preparat per practicar parapent, però que en aquest esport del parapent Organyà és molt conegut, ha obtingut bastants èxits. 973-36-06-17 és el cas també d'aquest equip incògnita que estem buscant avui, i mentrestant recordem que podeu seguir trucant també per la bateria de preguntes. Hem preguntat com es deia el Premi Joli Sanell que organitza en Ràdio Cel i Biblioteca Sant Agustí abans de dir-se així, Premi Joli Sanell, durant 7 anys va tenir una altra denominació. També hem demanat qui és l'actual president de la Diputació de Lleida i amb quina marca de cotxes competeix actualment Isidre Esteve. 973-36-06-17. Més qüestions. Què signifiquen en el món mèdic, les sigles UCI? Moltes vegades quan fem notícies d'alguna cosa greu que ha passat parlem de la UCI, però què és la UCI? Què signifiquen aquestes tres sigles UCI? UCI. 973-36-06-17. Més preguntes. Ja que avui estem parlant bastant d'esport, quin club esportiu de la Seu, aquest sí que ho és, organitza cada any la campanya Cap Infant Sense Joguina? 973-36-06-17. Mentrestant, estem buscant aquest equip esportiu que es pot permetre guanyar premi directe i, a més, ser la primera persona que us emporta aquest premi personalitzat que oferim aquest any de Ràdio Seu, que serà una tassa que ja ens estan preparant i que tindrem d'aquí pocs dies a punt. Si voleu ja entrar a la llista i ser la primera persona que guanya aquesta tassa, aquest premi, truqueu 973-36-06-17, com han fet, per exemple, la Neus, la Dolors, l'Adrià. Esperem més trucades, podeu seguir marcant el telèfon. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, doncs, Adrià.
0: Adrià, novament, digues.
3: Pot ser el club de golf?
0: El club de golf? No és el club de golf, Adrià.
3: Vale.
0: Gràcies, però podia ser també, perquè efectivament, de vegades ens n'oblidem, però aquí a la comarca tenim club de golf, és l'Arabell Golf Andorra, ubicat, com el seu nom indica, Arabell, i que té més unes instal·lacions fantàstiques. Sí, hola, bon dia. Hola, amb qui parlo? No arriba res, de moment, no passa res, tornem a deixar lliure el telèfon i el tornem a agafar. Endavant, sí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb Neus.
0: Neus, hola, digues.
1: Està per a mola, aquest equip?
0: Si està per a mola, no està per a mola.
1: Val.
0: Quin vols dir?
1: Bueno, havia pensat en algo de... Com que hi ha aquell noi que fa... No sé si judo o karateka o alguna cosa...
0: Sí, és veritat, sí. Però no és per a mola.
1: No és això, val.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, perquè per a mola han sortit alguns... ara no recordem si practicants de karate o taekwondo, ara no recordem quina art marcial, però efectivament han sortit dos o tres esportistes molt bons i que han destacat a nivell català en aquest esport amb altres clubs, això sí, amb clubs de la resta de Catalunya. 9-7-3-36-06-17, les 12:52. Demà ja sabem una cosa més, és que aquest club no és a Peramola, és un equip esportiu del Urgell, no és de la Seu, és d'una altra població de la comarca, i donem una pista més, doncs és al sud de la comarca, ja que ens deien si era Peramola, doncs no és a Peramola, però sí que és ben a prop, és aquest equip, té la seva seu central al sud de la comarca, 9-7-3-36-06-17, no a Peramola, però sí ben a prop. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, sóc l'Adrià.
0: Digues, Adrià.
3: Pot ser Vasella Reis?
0: La Vasella Reis? No és la Vasella Reis, Adrià.
3: Vale.
0: Gràcies, fins ara. Bé, de fet, la Vasella Reis no és un club, és una competició. Sí que és organitzada per una empresa, que és Vasella Experts, però Vasella Experiences, però no és la Vasella Reis el que estem buscant. Quin és aquest equip del sud de la comarca i amb força projecció? Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: La Neus.
0: Hola, Neus, digues.
1: A veure, té alguna cosa a veure amb les motos?
0: Té a veure amb les motos, i molt, sí.
1: Pot ser l'Eoliana, l'Enduro, tot allò que fan per allà baix?
0: Sí, però ens hauries de dir el nom de l'equip.
1: Ah, doncs pues no. Prou 4.
0: Gràcies. Doncs la Neus ens va deixar molt fàcil, ara sí, perquè hem dit que és un club, un equip esportiu de l'Alt Urgell, i que es dedica especialment a les motos. Quin és el nom d'aquest equip? I ja podem dir que al sud de l'Alt Urgell hi ha més d'un club dedicat a això. O sigui que... sí, bon dia.
3: Bon dia. Bon dia, jo l'Adrià.
0: Digues, Adrià.
3: Pot ser l'Oliana Off-Road?
0: No és l'Oliana Off-Road, Adrià.
3: Vale.
0: Gràcies. Quin és aquest equip esportiu de l'Alt Urgell dedicat a les motos? I ja diem que al sud de la comarca hi ha més d'un equip dedicat a les motos. Per tant, hi ha més d'una resposta possible. 973-36-06-17. Quin és aquest equip esportiu que estem buscant? Ara sí que ja ho tenim a punt, calent, a veure si en les següents trucades ens arriba la resposta i podem donar ja aquest premi directe. 973-36-06-17. Mentrestant, recordem que també tenim a marxa la bateria de preguntes en què tenim justament una pregunta relacionada amb el motor. Amb quina marca de cotxes en aquest cas competeix actualment Isidre Esteve? També hem preguntat què signifiquen en el món mèdic les sigles UCI, a les quals ens hi referim sovint sempre que hi ha algun accident greu, 973-36-06-17, i també hem demanat quin club esportiu, aquest sí de la Seu, organitza cada any la campanya Cap Infant Sense Joguina. També hem preguntat qui és l'actual president de la Diputació de Lleida. Si sabeu alguna d'aquestes respostes, no ho dubteu, marqueu el telèfon i podeu sumar punts per els premis setmanals. També hem demanat, com es deia, el Premi Jules Sanell abans de la seva denominació actual, i tenim ganes de resoldre aquesta incògnita abans que arribi la una del migdia. Per tant, doncs, animeu-vos, si convé, busqueu internet, quin pot ser aquest equip de motor que està al sud de la comarca, al sud de l'Alt Urgell, i que, a més, doncs, és un equip força conegut en aquest món de les motos. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, trobes, Adrià.
0: Digues, Adrià.
3: Motoclub a l'Urgell?
0: No és el Motoclub Alt Urgell, Adrià.
3: Vale.
0: Gràcies. Quin és aquest equip del sud de la comarca i que, a més, és un equip actualment i des de fa uns anys força conegut en el món de les motos. 973-36-06-17, va, vinga, que això ja gairebé ho tenim, eh? Creiem que la resposta ja hauria d'aparèixer ara en les pròximes trucades. I així, d'aquesta manera, doncs, tindrem una mica de temps per parlar del que és, més detall del que és aquest equip, que quan us el diguem ja veureu que segur que n'heu sentit a parlar alguna vegada, i no necessàriament aquí a Ràdio Segu, també en mitjans més grans, perquè és un equip força conegut. 973-36-06-17, 12:56 minuts. A veure si abans de la una del migdia pot aparèixer aquesta resposta i podem donar aquest premi directe. L'ocasió s'ho val. Si sabeu quin equip és i ho contesteu, us emporteu aquest obsequi de Ràdio Seu i, a més, sereu els primers de la temporada de l'estiu a guanyar-lo. Endavant. Sila, bon dia.
1: Soc la Neus.
0: Neus, hola, digues.
1: Motoclub d'Oliana.
0: No, Neus, no és el Motoclub Oliana.
1: Bueno.
0: Gràcies. Fins ara, no és el Motoclub Oliana. A Oliana mateix, al sud de l'Alt Urgell, hi ha un altre equip que es dedica a aquest esport, a les motos, i principalment a l'enduro, i és aquest que estem buscant. A veure si algú se'l pot respondre, perquè ara ja les opcions que queden de resposta són poquíssimes, i creiem que les pròximes trucades ha d'aparèixer aquest nom. 973-36-06-17. Aquí a Ràdio Sou en parlem sovint, perquè és que, de fet, molt sovint fan resultats destacats en aquest esport, en l'enduro. Sila, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: La Neus.
0: Neus, digues.
1: Bueno, a veure. Motoclub Segre?
0: No, tampoc és el Motoclub Segre, Neus.
1: Collona.
0: Em sap greu, però no és aquest, Neus. Gràcies, fins ara. Va, vinga, que ara sí que ja queden poquíssimes opcions de resposta i creiem que les pròximes trucades hauria d'aparèixer aquest equip, i el que diem, no hem agafat un equip molt desconegut, perquè en el món de l'enduro és un equip conegudíssim, no només aquí a l'Alt Urgell, sinó m'atreviria que a nivell mundial. 973-36-06-17, a les 12:58 minuts. Quin és aquest equip que estem buscant? Endavant, sí, bon dia.
3: Bon dia, jo, l'Adrià.
0: Digues, Adrià.
3: Doncs ja l'he dit. El Motoclub Oliana.
0: Ens l'han dit fa un moment, no és el Motoclub Oliana, Adrià.
3: Vale.
0: Gràcies. Quin és aquest equip esportiu de l'Alt Urgell? Recapitulem, d'enduro, que té la seva seu al sud de la comarca i que en el món de l'enduro és conegudíssim. De fet, és possible que sigui més conegut a fora de la comarca que no pas aquí a la comarca, pel que veiem. 973-36-06-17, les 12:58 minuts. Va, vinga, ens queden 2 minuts, a veure si abans d'acabar el programa podem resoldre aquesta incògnita, i recordem que també tenim a marxa la bateria de preguntes per si alguna de les preguntes que hem fet la sabeu i la voleu contestar. Ens queden pocs segons, i si no, la incògnita quedarà pendent i intentarem resoldre-la en el programa de demà, dijous, a veure si ens en sortim, perquè no volem que aquest premi, com diem a la promo d'aquest any, els premis no els tenim per quedar-nos els nosaltres, sinó que el que volem és repartir-los tots els que puguem entre vosaltres els oients. 12:59 minuts, va, vinga, a veure si algú s'anima i, doncs, ni que sigui buscant per internet, troba quin és aquest equip d'enduro molt conegut del sud de l'Alt Urgell. 973-36-06-17, un equip que des de ja fa anys competeix al màxim nivell, en les millors competicions d'enduro i també en algunes altres competicions de motor. 973-36-06-17, bé, doncs, sembla que això es quedarà aquí, es quedarà al tinter, i demà al matí, demà al migdia, mirem de resoldre aquesta incògnita mentre ja comencem un nou programa. Som a punt d'arribar a la una, no que tenim temps per més. D'aquí un moment arriba ja Marta Pujantell amb l'informatiu migdia, amb les notis. Hi ha trucades? Sí? Va, doncs vinga, a veure si tenim sort i podem resoldre-ho abans d'acabar. Sí, bon dia. No, va, vinga, va. Donem uns segons a veure si, perquè aquesta trucada s'ha perdut, donem uns segons a veure si n'arriba una altra i podem resoldre-ho. Hi ha trucada? No? Esperem un moment, perquè ara sí que ja estem sobre la campana, com es diu. Sí, bon dia.
3: Hola, bon dia, no és Adrià.
0: Digues, Adrià.
3: Enduro BTT?
0: No, no és l'Enduro BTT, Adrià.
3: Vale.
0: Gràcies. Doncs ara sí, no tenim temps per més. Ens sap greu que no hagi sortit el nom, i quan el diguem ja veureu que és un equip molt conegut. Demà resolem la incògnita, i si voleu encara tindreu temps de trucar i resoldre-la, si us animeu. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

0: Molt bon dia en aquests moments, 1:02. Ens quedem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu en aquesta jornada d'avui. Som dimecres, dia 17 de juny. Un dia en què obrirem l'informatiu parlant del cartell de la Festa Major de la Seu d'Urgell. Els Catarres i Detallets encapçalaran els concerts de la programació festiva. Actuaran respectivament les nits del 29 i el 31 d'agost. Ja s'ha presentat el cartell d'enguany, que s'ha creat conjuntament amb 48 persones de diferents col·lectius de la ciutat. Parlarem d'aquest cartell de la Festa Major de la Seu d'Urgell, també del fet que Ràdio Seu ha estrenat ja la programació d'estiu amb Carretera i Manta. El programa concurs ofereix un any més entrevistes sobre les activitats de la Seu i la l'Urgell i un gran nombre de premis i regals que culminaran amb el sorteig d'un viatge i una aportació a un projecte solidari local. Així obrirem l'informatiu, però hi ha més notícies. Avui parlarem també del fet que el Punt Òmnia de la Seu d'Urgell ha lliurat els certificats als més de 250 participants dels seus tallers. Aquest darrer curs han organitzat 47 formacions sobre TIC i han registrat més de 2.200 usos. L'aeroport Andorra La Seu acull una sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers amb Causa. Un nen de 9 anys atès a Sant Joan de Déu Terres de Lleida ha estat el protagonista del reportatge, que ha comptat amb la col·laboració del grup d'actuacions especials de bombers de la Generalitat de Catalunya. Tercer premi per Albert Vinceiro, els guardons a la millor invenció amb drets de propietat industrial. L'inventor i professional urgellenc ha estat finalista del certamen. Tora Blava organitza la projecció a la Seu d'Urgell del documental Queer Me. L'acte, en el marc de la commemoració del 28J, tindrà lloc aquest diumenge al vespre a Cinemes Guiu. Anirà seguit un col·loqui amb la directora Irene Bailo. En política, la candidatura de Progrés lamenta el rebuig a la proposta d'enregistrar les sessions d'òrgans col·legiats del Consell Comarcal. En un comunicat, el PSC addueix que el SAT dels ajuntaments petits de l'Alt Urgell és prestat per tècnics de l'ens comarcal. L'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran organitza la Setmana de l'Habitatge, que ha inclòs un acte a Organyà. Les sessions tenien per objectiu donar a conèixer el moment residencial de cooperativa i els seus punts favorables i obstacles. Els agents rurals han provat un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'os bru. L'aplicació associarà patrons físics d'un animal amb el resultat genètic. I el govern d'Andorra, que ha informat de l'aparició d'un llop a la vall del Madriu per a fita claró. L'albirament que s'ha fet públic ara es va produir el setembre passat. Ha mort un excursionista francès en caure per un canal a la zona de la Restanca, a l'Aran. Els serveis d'emergència van rebre l'avís del succés ahir cap a 6:45 de la tarda. Acabarem amb esports. L'escorta nord-americana Lexi Donarski, nou fitxatge del Cadí La Seu, formada a les universitats d'Iowa State i North Carolina, en la seva etapa a la Lliga Americana ha superat els 1.900 punts anotats. Els darrers dies el Cedis també ha anunciat els reforços de Paula Suárez i de Lina Sontag.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
0: Molt bon dia de nou, els parlem Marta Pujantell.
2: La notícia del dia.
0: Els Catarres i Detallets encapçalaran l'oferta de concerts de la Festa Major de la Seu d'enguany, que vol homenatjar a través del seu cartell el teixit social local que fa possible la celebració. Així ho han anunciat aquest dimarts l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la tinent d'alcalde Gemma Tó, que han presentat els detalls i els grans atractius de l'edició d'enguany, que tindrà lloc del 28 d'agost a l'1 de setembre. La programació musical d'aquesta edició vol fer, han explicat, una aposta decidida pels ritmes més festius i transversals de l'escena actual. Concretament, els Catarres actuaran la nit del dissabte 29 d'agost. L'emblemàtica banda osonenca, un dels grans referents de la música en català dels darrers anys, tornarà a la seu per encomanar la seva energia al públic urgellenc, amb els seus grans èxits plens de ritme. Pel que fa als maresmencs de Tyets, el duet que ha revolucionat el panorama musical actual combinant sons urbans i tradicionals, pujaran a l'escenari de Casetes dilluns dia 31. Amb dos concerts seran gratuïts, com la resta d'actuacions musicals. A la roda de premsa, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrere, explicava la importància d'aquests grups musicals i l'aposta feta per Catarres i Detallets.
3: Un grup serà el dissabte i l'altre serà dilluns, que seran els Catarres i els Tallets. Així doncs, els Catarres dissabte i els Tallets dilluns seran aquests grups que, doncs, que vindran a la nostra ciutat, a l'espai de Casetes, on està l'espai de Tocaravanes, per, doncs, amenitzar-nos a la festa major.
0: A la mateixa roda de premsa es va desvelar l'original del cartell oficial d'aquest any, creat per Raül Guillamón. L'auto el defineix com un gran projecte artístic i social. En parlava també l'alcalde Joan Barrera.
3: Hem volgut destacar la riquesa cultural i associativa de la nostra festa major i de la nostra ciutat a través d'aquest cartell, doncs, que vol transmetre, doncs, això, la riquesa associativa i també aquest ambient de festa major a través de la geganta que també balla el Vallcerda.
0: Joan Barrera, que ha fet referència a algunes de les entitats representades.
3: És un cartell participatiu, un cartell en el qual, doncs, hi ha 48 persones, diferents col·lectius, diferents persones que participen en aquesta festa major. Hi ha, doncs, treballadors i treballadores de l'Ajuntament, diables de l'Urgell, membres del Pessebre Vivent, infants del municipi, joves de la Seu, membres de Tambuca, hi ha participants de grups de swing, una parella jove del Vallcerdà, un artista de cultura popular, un professional del món dels artistes, el taller Claró també, un treballador de cadena pirenaica aquí present i representants del Picot. Que tot això al voltant, doncs, de la geganta Urgell, que, doncs, també representa la nostra ciutat a través de l'associació.
0: L'alcalde de la Seu ha volgut agrair públicament la feina duta a terme per la regidora de festes de l'Ajuntament, Cristina Moreno, a l'hora de confeccionar el programa de la Festa Major. El consistori convida també tota la població, els visitants, també a gaudir de la celebració sota el lema compartit "Alegria és Festa Major".
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

I Ràdio Seu, que ha encetat aquesta setmana, aquest dimarts, la seva programació d'estiu, que té com a emblema Un any més, Carretera i Manta. És un programa concurs que ha esdevingut un referent de la ràdio local catalana i és que actualment ja suma més de 30 temporades en antena. L'espai estiuenc combina la participació dels oients amb les entrevistes sobre temes i activitats locals, tant als estudis situats al Passeig del Parc, on els vianants poden veure des del carrer com es fa el programa, com també amb connexions a diferents indrets de la ciutat mitjançant el nou equip d'unitat mòbil que s'estrena enguany. L'espai continuarà fins a final de l'estiu amb la programació especial de la Festa Major de la Seu, de la qual Ràdio Seu n'és l'emissora oficial, i culminarà amb un programa en què es farà una aportació a un projecte solidari local amb el suport de CIMAC Electrònica. També se sortejarà entre totes les trucades rebudes un viatge ofert per Cadí Tours. I l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la dinamitzadora d'Òmnia Seu, Esther Collado, han lliurat aquest dimarts els certificats de participació als cursos i tallers duts a terme aquest curs entre setembre de 2025 i juny 2026 al Punt Òmnia. Enguany s'han expedit 166 certificats a les 252 persones que han pres part en algun dels 47 tallers sobre competències digitals que s'han impartit en aquest servei del Centre Cívic L'Escorxador. Esther Collado ha destacat l'augment d'un 6,3% de participants respecte al curs anterior, com també el gran nombre de col·lectius, entitats i associacions amb qui Òmnia ha treballat i participat en diferents esdeveniments celebrats a la Seu. A més de les formacions, al Punt Òmnia

0: aquestes activitats. El Punt Òmnia també figura entre els col·laboradors que fan programes a Ràdio Seu. Al llarg del curs, cada dilluns a la tarda, Esther Collado hi ha presentat un podcast en què ha parlat sobre les tecnologies de la informació i la comunicació i ha ofert consells pràctics per fer-les servir correctament. I 13 minuts passen de la una del migdia. El Biel, un nen de 9 anys pacient de Sant Joan de Déu, Terres de Lleida, ha estat el protagonista aquest dilluns de la segona sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers en Causa. L'objectiu de la iniciativa ha estat compartir una jornada a través de la complicitat entre l'infant i els bombers i per captar una de les imatges que formaran part del calendari solidari de l'any vinent, que enguany té com a nexe l'aprenentatge i les pràctiques de formació dels cossos de bombers. En el reportatge que s'ha dut a terme a les instal·lacions de l'aeroport Andorra, la Seu d'Urgell, efectius del grup d'actuacions especials de bombers de la Generalitat, així com personal de la unitat de mitjans aeris, el metge del sistema d'emergències mèdiques i el pilot de l'helicòpter de rescat han ensenyat al Biel com treballen en els rescats al medi natural i li han mostrat també totes les seves eines, els materials i l'aeronau. El fotògraf ha estat just García Roca, especialitzat en fotografia d'espectacles i concerts. Aquesta és la 16a edició del calendari solidari Bombers en Causa, que comptarà amb un total de 13 imatges que se seleccionaran entre les que s'aniran fent al llarg de les pròximes setmanes i fins a l'estiu. És una activitat totalment solidària, així ho explica la responsable de solidaritat de Sant Joan de Déu, Núria Martínez.
1: A Lleida el 2025 s'han pogut dur a terme tres projectes que estan tots enfocats en la malaltia mental en nens i adolescents. Un projecte és dotar d'una sala multisensorial a un espai que tenim a la ciutat, que és Acompanya'm, que és per a joves amb malaltia mental greu. Després hi ha un altre projecte que és equinoteràpia, que és pues una teràpia alternativa que es fa també per a nens amb malalties mentals. Al final nosaltres és els nens que tenim. I l'últim és un altre projecte que es diu Surt a la Natura, que és per anar a espais fora de l'hospital amb les famílies, els professionals i els nens i gaudir una mica del que és la natura.
0: Així doncs, aquest calendari solidari que ha ajudat en aquest cas pel que fa al 2025 a finançar tots aquests projectes. En definitiva, també una proposta que vol ser un benefici per als més menuts.
1: Però també, més enllà de lo que és el projecte com a tal, pues és un benefici perquè aquests nens passen un dia a part de bombers, gaudeixen de lo que és estar més bombers, perquè al final és un ídol, no?, per a aquest dos nens i bueno, és un dia que després recorden i moltes vegades hasta han anat a fer la visita posterior a aquests parcs de bombers.
0: Pel que fa a la participació dels GRAE a la Seu, l'experiència molt positiva, així ho ha dit el seu responsable, Xavier Guix.
2: Sí, nosaltres a Premsa Bombers es va posar en contacte amb nosaltres per veure si podíem acollir un dia el dia 15, doncs, al Biel, per fer una trobada i mirar de fer alguna mena de pràctica o de les que fem nosaltres habitualment, doncs si el podíem fer participar amb ell, i ens ha agradat molt. La veritat és que ens ho hem passat molt bé. El dia avui no ens ha acompanyat massa al principi perquè ha plogut, però al final doncs ha quedat un dia molt maco, hem connectat molt bé amb el Biel, ens ho hem passat tots molt bé, i la veritat és que ha sigut una experiència molt, molt positiva.
0: Xavier Guix, que ha fet referència a aquesta iniciativa i també ha explicat als mitjans de comunicació què és el que li han ensenyat al Biel.
2: Li hem ensenyat una miqueta el material que tenim aquí a la base del GRAE de la Seu, una miqueta les camilles, les cordes, a l'helicòpter amb el que treballem normalment i bàsicament això, el nostre material diari.
0: Una proposta que s'ha dut a terme a l'aeroport Andorra, la Seu d'Urgell, aquesta sessió fotogràfica que des del 2011 duen a terme els bombers de la Generalitat i l'obra social de Sant Joan de Déu en la col·laboració per tal d'aconseguir fons per a la recerca en malalties infantils i fons també per a projectes socials d'acompanyament a infants en risc d'exclusió social.

0: Les notícies de la Seu.
1: L'urgellenc Albert Vinceiro en Valle ha guanyat un tercer premi en els guardons a la millor invenció amb drets de propietat industrial que ha organitzat per cinquè any consecutiu el Ministeri d'Indústria del Govern espanyol. L'inventor i professional ha rebut aquest reconeixement oficial per la creació d'un equip de protecció solar per a vehicles que ara espera poder patentar i que preveu que es pugui aplicar tant a autocars com a turismes. Explicava el seu invent en una entrevista a Radio Seu.
2: Sí, és un sistema que basa la seva tecnologia amb el PDLC, que és un vidre intel·ligent, i el que fa és que protegeix del sol per zones, és a dir, no amb una cortina sencera, el parasol d'un vehicle, d'un autocar, d'un turisme, del que sigui, sinó que ho fa per seccions, i la novetat més rellevant seria que és de manera automàtica, és a dir, té uns sensors que detecten per on està entrant la llum solar i llavors protegeixen la zona que tu necessites només, i de manera automàtica, així no tens que moure les mans del volant, per dir-ho així.
1: Els guardons s'han lliurat aquest dilluns a l'Escola d'Organització Industrial de Madrid en un acte públic en què s'ha conegut la classificació final dels treballs presentats a concurs i en què Vinceiro ha quedat en tercera posició a la categoria de model d'utilitat creat per inventors joves, per a la qual havia estat seleccionat com a finalista. L'autor pirinenc ha estat acompanyat dels seus pares i ha rebut el diploma acreditatiu per part de l'Oficina Espanyola de Patents i també de Marques. I a motiu de la commemoració del 28 de juny, Dia Internacional Nacional de l'Orgull LGTBIQ, el col·lectiu feminista Tora Blava organitza la projecció del documental Queer Me d'Irene Bailo Carramiñana. L'activitat tindrà lloc diumenge a les 7 de la vespre a Cinemes Guiu de la Seu. Comptarà amb la presència de la directora, que participarà en un col·loqui posterior a la projecció. Queer Me és un documental autobiogràfic que narra el trajecte vital d'Irene Bailo des dels seus primers amors adolescents fins al descobriment d'una comunitat queer a Tolosa de Llenguadoc. A través d'imatges d'arxiu familiar, gravacions personals i testimonis actuals, la pel·lícula construeix un retrat íntim i col·lectiu del moviment transfeminista.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: El grup de candidatura de Progrés al Consell Comarcal de l'Alt Urgell afirma que estan preocupats pels arguments donats per l'equip de govern de Junts per rebutjar la moció en què proposaven enregistrar amb gravadora totes les sessions dels òrgans col·legiats, cosa que inclou els ajuntaments petits amb servei d'assistència tècnica. La proposta va ser rebutjada al darrer plenari dijous passat amb els vots en contra tant de Junts com d'Esquerra i la CUP, que assumen 14 dels 19 consellers, i en conseqüència només va rebre el vot favorable de la formació socialista. En un comunicat que ha publicat la Federació del PSC a Lleida, Pirineu i Aran, des de Compromís consideren, de la candidatura de Progrés, consideren que els motius aportats per votar-hi en contra evidencien una manca de coneixement del marc normatiu i de les responsabilitats pròpies del Consell Comarcal. Indiquen que la presidenta del Consell, Josefina Lladós, va recordar que el Consell Comarcal no és en cap cas un òrgan de tutela, ni de supervisió, ni d'imposició de res als ajuntaments. Creuen que aquesta afirmació, tot i admetre que és correcta en abstracte, seria errònia aplicada en cas concret, ja que la moció no afectava l'autonomia municipal, sinó el funcionament intern del servei d'assistència tècnica, que és competència exclusiva del Consell Comarcal. El portaveu socialista, Jordi Nadal, ha esmentat que el SAT és un servei prestat pel Consell Comarcal i els secretaris i tècnics que hi treballen són personal del Consell, no dels ajuntaments, i que, per tant, quan emeten dictàmens, informes o assessoraments, o fan en exercici de funcions comarcals. Això, hi afegeix, implica que la responsabilitat patrimonial per errors en dictàmens recau en el Consell Comarcal, com també la responsabilitat disciplinària sobre el personal i la definició de protocols, estàndards i mitjans tècnics. Segons la candidatura de Progrés, confondre aquesta realitat amb una ingerència en autonomia municipal és una lectura equivocada del marc legal. I l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran ha organitzat la seva Setmana de l'Habitatge Cooperatiu. És un cicle de 4 trobades celebrades arreu del territori pirinenc amb l'objectiu de donar a conèixer aquest model d'accés a l'habitatge i explorar el seu potencial com a resposta als reptes d'accés a l'habitatge a la zona. Les jornades s'han dut a terme a Organyà, a la Pobla de Segur i també el Pont de Suert. I proseguim ara amb els agents rurals, que estan testant un sistema d'intel·ligència artificial per controlar la població d'ossos al Pirineu. La proposta, encara en fase inicial de desenvolupament, pretén que el sistema sigui capaç de reconèixer i individualitzar cada os bru directament a través de les imatges captades per les càmeres de fototrampeig distribuïdes per la serralada. L'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, ho explica en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: És un projecte en el que estem participant i que està encara en una fase inicial, que el que pretén és facilitar el seguiment de la població d'ossos a Pirineu. Nosaltres ara tenim més d'un centenar de trampes de fototrampeig, que normalment van acompanyades també de trampes per recollir pèl dels exemplars. Aleshores, el tenir la capacitat de tenir, a través d'un sistema d'intel·ligència artificial, de reconeixement facial, que ens permeti individualitzar els ossos que recollim amb les imatges, doncs, ens facilitarà el seguiment i també ens evitarà fer anàlisis d'ADN de les mostres de pèl que trobem quan sabem que, que és un animal que ja hem testejat, no? Ara mateix no tenim aquesta certesa, no sabem exactament d'aquell pèl a quin animal correspon, i a través de lligar el reconeixement facial amb les mostres d'ADN que ja tenim, ens facilitarà el seguiment i optimitzarem també els recursos en quant a que reduirem la necessitat d'anàlisi d'ADN.
0: Aprofitant les imatges del centenar de càmeres de fototrampeig que ja tenen repartides pel Pirineu, es farà un reconeixement facial que permetrà identificar els ossos i associar una cara amb la prova d'ADN. El sistema actual de càmeres i trampes de pèl que permeten recollir mostres biològiques funciona, però el cost i el temps que requereixen les anàlisis de laboratori són elevats.
1: És difícil predir, però segur que farem proves segurament durant l'any que ve, si és possible. A veure, la qüestió és, ara mateix, és alimentar el sistema amb moltes imatges de les que ja disposem i veure si realment és capaç de fer aquesta identificació facial individualitzant cada una de les imatges amb un individu i que això ho puguem relacionar amb les mostres d'ADN que anem recollint a cada moment.
0: L'equip tècnic treballa ja en l'alimentació del sistema amb l'arxiu històric d'imatges del qual disposen per tal d'entrenar l'algoritme i comprovar si la tecnologia és capaç de discernir entre els diferents individus amb precisió. Els responsables del projecte esperen poder dur a terme les primeres proves sobre el terreny durant l'any vinent. L'aplicació de les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, és un dels punts que inclou el pla estratègic dels agents rurals. I dir que un exemplar de llop ha estat vist aquest passat any a la Vall del Madriu per a Fita Claró Andorra. Això ha confirmat el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia del govern andorrà, que tot i això ha assegurat que la seva presència ha estat aïllada i esporàdica i que no tenen constància que hagi causat incidències associades. El Ministeri també ha explicat que la detecció es remunta a fa 9 mesos, al setembre de l'any passat, però que tot i tenir-ne constància encara no s'havia fet pública. L'albirament es va fer a través d'una càmera, també de fototrampeig, instal·lada en el marc d'un estudi científic de seguiment del gatfer. També han detallat que és la primera vegada que es disposa d'imatges en format vídeo d'aquesta espècie a Andorra. I tanquem el bloc de Pirineu parlant d'un excursionista de nacionalitat francesa que ha mort aquest dimarts en caure per un canal a la zona del llac de la Restanca, segons han informat les autoritats de l'Aran. Els serveis d'emergències del govern aranès han rebre l'avís de l'incident cap a 6:45 de la tarda a través del telèfon 112. Una dotació de 2 membres de bombers d'Aran es van desplaçar en helicòpter fins al lloc dels fets. En arribar-hi van localitzar la persona accidentada i se'n va determinar el decés. En un comunicat oficial, el Consell General d'Aran ha fet arribar el condol a la família i també als amics de la víctima.
2: Els esports d'aquí.
0: El Gadi La Seu ja té pràcticament definida la plantilla per a la temporada 2026-2027 i aquest dimecres ha fet pública una nova incorporació, l'escorta nord-americana Lexi Donarski, de 24 anys i 1,83 m d'alçada. Donarski, nascuda a l'estat de Wisconsin, arribarà a la Seu d'Urgell després de completar la seva etapa a la Lliga Universitària dels Estats Units, en què primer va formar part de l'Iowa State del 2020 al 2023 i a la segona etapa ha jugat a North Carolina, universitat coneguda especialment perquè és el centre on es va formar Michael Jordan abans de fer el salt a l'NBA. En aquests 5 anys com a universitària, Donarski ha arribat a superar els 1.900 punts anotats i ha estat reconeguda tant pel seu rendiment ofensiu com per la seva capacitat defensiva. Ha rebut els premis de millor rookie, millor defensora de la divisió Big 12 i ha esdevingut una de les jugadores més destacades de la seva conferència abans d'iniciar la seva carrera professional a Europa. Des del Cedis valoren que arriba al Cadí la Seu una jugadora amb experiència, fiable, habilitat en el tir exterior i una trajectòria competitiva de primer nivell. Aquests darrers dies el Cadí la Seu també ha anunciat els fitxatges de l'alemanya Lina Sontag i la navarresa Paula Suárez, totes dues amb experiència també a la Lliga Americana Universitària. En el cas de Sontag és una pivot polivalent de 22 anys i 1,91 m d'alçada que després de començar a competir de ben jove a Alemanya va incorporar-se a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles on enguany ha acabat l'etapa universitària. Nascuda a Berlín, ha estat internacional amb el seu país tant a les categories de base com a l'Eurobàsquet 2023 i als Jocs Olímpics de París 2024. El Cedis en destaca que és una jugadora jove i versàtil que aporta intensitat, solidesa defensiva, capacitat de treball a la pintura i recursos per contribuir en diferents aspectes del joc i tir exterior. Tal que fa Paula Suárez és una base també jove, de 22 anys, 1,83 m d'alçada, formada al multibàsquet de Pamplona i al Perfumeries Avenida, amb qui l'any 2019 va debutar a la Lliga Femenina i el 2020 ja es va estrenar a l'Eurolliga amb només 17 anys. Entre 2001 i 2025 ha format part de la George Mason University a Virgínia, amb qui va aconseguir el primer títol de campiones de conferència i la primera participació d'aquest equip a la March Madness de fase final de la Lliga Universitària Americana. Aquesta darrera temporada ha jugat al d'Arizona Basketball Escriu a la sèrie A italiana i amb 24 partits disputats ha fet una mitjana d'uns 5 punts, 2 rebots i 2 assistències per partit. El Cedis explica que s'ha escollit Suárez per la seva experiència internacional, visió de lloc i un gran marge de creixement per continuar fent passes endavant al màxim nivell.

parlem de l'agenda del dia a dia de Ràdio Seu, ens centrem en les activitats més properes de la nostra agenda. Avui dimecres a les 7 a la llibreria El Refugi, Club de Lectura Òmnia Sunt Comunia. És una activitat que tindrà lloc al carrer Canonges número 9. I aquest dimecres a les 8 a l'Ateneu a l'Urgell, sessió del cicle Tastem Territori, Vi de Nous de Nogat de Bellvé, a la nostra ciutat. Encara hi ha places disponibles. Pel que fa demà, hi ha programada una taula rodona, fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica. La sala Sant Domènec serà a les 6 de la tarda. També demà, presentació del llibre Mares Migrants, Identitat, Memòria i Vincle de Fàtima Saeb a la Seu d'Urgell. És una activitat que tindrà lloc a l'Espai Ermengol Museu de la Ciutat. També demà, presentació del llibre La Caixa, una història mai explicada, a la llibreria El Refugi. I a l'Ateneu, un taller de reparació de bicicletes que es farà 7:45 del vespre. Avui també s'està celebrant la tercera edició de la clàssica ciclista de la regió policial dels Mossos a la Seu d'Urgell. És una cursa que té un recorregut circular fins a Sant Joan de l'Erm i hem de dir que és una cursa en la qual s'ha produït un accident, així ens han informat amb una informació d'última hora. Una persona ha resultat ferida, un ciclista ha resultat ferit. En aquests moments s'està actuant per traslladar dar-lo a algun centre hospitalari. Ampliarem aquesta informació en pròxims butlletins informatius. Fins aquí l'agenda. Parlem ara del temps.

0: I del temps ens en parlarà el nostre company de Ràdio Seu, Néstor Gómez. El saludem, bon dia.
1: Bon dia. Jornada de calor intensa la que tenim avui arreu de la comarca i així es mantindrà fins a finals de setmana, moment en el qual tendirà fins i tot a incrementar-se aquesta calor. Ahir, amb unes temperatures que van arribar al voltant dels 32 graus a la Seu durant el matí, perquè van encreixer aquestes nuvolades, van deixar aquest ruixat de fins a 5 litres per metre quadrat aquí a la Seu i el que va provocar és que baixés clarament la temperatura. Es va apaivagar una miqueta la calor, una calor que avui tornarà a ser intensa arreu de la comarca. Màximes aquí a la Seu, a l'entorn dels 32, 33, 34 graus, gairebé 35 o 35 cap a l'àrea d'Oliana. I és que s'espera que la calor vagi a més. Avui s'esperen cap al Pla de Lleida a l'entorn dels 38 graus. I lluny d'afluixar aquesta calor, perdrà algun grau de cara als propers dies, però no pas gaires, tendirà a incrementar-se cap a finals de setmana. Ambient tòrrid de cara al proper cap de setmana i també de cara a dilluns, amb unes màximes que per primer cop aquest any tocarem la xifra dels 40 graus a bona part del Pla de Lleida i fins i tot a Oliana s'acostaran molt a la xifra dels 40 graus. Un darrer, diríem, cap de setmana de primavera amb un ambient canicular on aquí a la Seu s'espera un cap de setmana amb temperatures màximes superiors als 35 graus. Calor intensa. No avancem a esdeveniments i en aquesta jornada que tindrem és aquest domini del sol durant el matí, creixement de núvols aquesta tarda amb possibilitat de que tornin a deixar alguns ruixats. En principi, els ruixats d'avui tendiran a ser més febles que els d'ahir, però tot i així en poden caure de manera dispersa a qualsevol punt de la comarca.
0: Doncs amb Néstor Gómez acomiadem l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Aquestes algunes de les notícies de la jornada. N'hi ha d'altres. Es poden consultar i ampliar la nostra pàgina web radioseu.cat i a través també de les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram. A les dues connectarem amb Catalunya Ràdio per saber l'actualitat també d'àmbit nacional. Molt bon dia.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: El jutge descarta mesures cautelars contra Zapatero després de la seva declaració a l'Audiència Nacional. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Notícia de fa tot just uns segons, no fa ni minuts. El jutge Calamà descarta cap mesura cautelar contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Joan Bota.
2: Zapatero s'ha convertit aquest matí en el primer expresident del govern espanyol a comparèixer com a imputat davant d'un tribunal i ha negat tràfic d'influències i s'ha declarat innocent. I, a més, ha dit que està convençut que ho podrà demostrar. Assegura que ha autoritzat el tribunal a comprovar que no té béns ni diners a l'estranger. La declaració ha ressonat, com era esperable, al Congrés dels Diputats.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja i Tania Tàpia.
3: El jutge acaba de rebutjar les mesures cautelars que demanaven la Fiscalia i l'acusació del PP, que era la retirada del passaport i la prohibició de sortir d'Espanya, tot i que en el seu auto el jutge sí considera que Zapatero no ha esvaït les acusacions en contra seva. El pas de Zapatero per l'Audiència Nacional ha durat 4 hores, durant les quals ha deixat clar que ni va intercedir pel rescat de Blues Ultra ni va cobrar comissions irregulars, malgrat que ha deixat per més endavant les explicacions de l'origen de les joies trobades al seu despatx.
4: El Congrés Sánchez ha esquivat totes les referències al cas Zapatero, tampoc per defensar-lo, diu la Moncloa, que la posició és la mateixa de sempre. Però avui Pedro Sánchez ha intentat girar el focus cap a l'economia. Altres ministres, però també des del Partit Socialista, han sortit avui a donar-li total suport.
5: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
6: Estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
7: El dato indiciario con el que se empieza toda esta investigación me parece que no se sostienen.
0: De seguida donem tots els detalls d'aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, tot plegat el dia en què el G7 ha acordat donar més suport a Ucraïna i augmentar la pressió a Rússia.
2: Hi han estat d'acord tots els líders, Donald Trump inclòs. El president nord-americà, per cert, ha estat l'últim a entrar a la reunió, però ho ha fet subratllant-ho.
8: I'm the boss.
2: I am the boss, sóc el que mana.
0: Vaja, com a mínim ell s'ho creu. Enviat especial a Evian, Jordi Baró.
9: Sí, Trump ha volgut marcar perfil en l'últim dia d'una cimera que, si no hi ha sorpreses d'última hora, haurà aconseguit contenir la tensió amb el president dels Estats Units, que acaba avui a Versalles sopant amb Macron. Amb l'acord amb l'Iran encarrilat, Trump ha acceptat tancar files amb la resta de líders del G7 per imposar noves sancions al petroli i gas de Putin.
0: Al Catalunya Migdia d'avui també ens fixarem en la llei per erradicar l'amiant a Catalunya que ha aprovat aquest migdia al Parlament.
2: És un text pioner a escala internacional perquè, a banda de l'eliminació de l'amiant, inclou també la reparació de les víctimes i polítiques de prevenció. Sentiu el doctor Josep Tarrés, que és especialista en malalties respiratòries.
10: Ha fet moltíssim més mal del que la gent comprèn. Sí, és una pandèmia a nivell mundial i que a més va a més, perquè la majoria de països a dia d'avui encara no està prohibit.
0: Això en diuen que tenim una nova vaga de metges, la dotzena dels últims mesos i l'última abans de l'estiu.
2: El col·lectiu continua amb la lluita per un conveni propi i per acabar amb la sobrecàrrega de feina.
0: Barcelona, Mònica Mas.
11: Bon dia, i no pensen afluixar la seva protesta, malgrat avui només s'han concentrat uns 300 metges convocats pel Sindicat Metges de Catalunya i el seguiment de la vaga, segons el Departament de Salut, ha estat del 4%. Al setembre, segons el sindicat, volen radicalitzar encara més el conflicte fins al punt que el funcionament del sistema sanitari sigui ingovernable, diuen.
0: I atenció també a això. La incidència que va aturar la línia R2 Sud a Rodalies dissabte a la tarda va ser una via que va quedar sense soldar després d'unes obres, cosa que deixava el carril tallat. Corresponsal del Garraf, Montse Gené.
12: Ho ha avançat el diari de Tarragona i Catalunya Ràdio ha pogut confirmar que la brida que es va posar per ajuntar dos carrils en lloc de fer la soldadura estava trencada quan va passar el tren de la una del migdia, que el maquinista se'n va donar i va avisar, cosa que va provocar l'aturada de tota la línia a la resta de la tarda. Adif diu que és reglamentari posar brides en cas que no hi hagi temps de soldar els carrils abans que passin els primers trens i que no es va posar en risc la seguretat dels passatgers.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
0: Leo Messi segueix fent la volta al món. Avui ha estat pels 3 gols que ha marcat en el seu debut al Mundial.
13: L'Argentina ha guanyat 3-0 a Algèria, amb 3 gols de Messi, amb 38 anys, segueix en plena forma. El sentirem al Catalunya migdia. També han marcat els altres grans avanters del Mundial, Mbappé i Haaland. I avui destaca el debut de Portugal contra el Congo, amb el català Robert Martínez a la banqueta portuguesa. I a poques hores aquest partit, el Madrid ha fet oficial precisament el fitxatge de Bernardo Silva per dues temporades.
0: moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Circulació molt complicada a aquesta hora a l'AP7 per un accident a Barberà en sentit sud que talla dos carrils des de ja fa més d'una hora. Hi ha intensitat des de Mollet, també intensitat en aquest mateix punt sentit nord des de Sant Cugat. En paral·lel es troba afectada també la B30 Cerdanyola en sentit Girona. D'entrada a Barcelona tenim cua a la B20 a Santa Coloma i a les rondes trams amb intensitat en tots dos sentits als punts habituals.
0: I ens falta el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
0: Ens preparem per la primera onada de calor de l'estiu?
16: Doncs sí, i la veritat és que els mesos de juny comencen a ser... comencen, ja n'hem tingut uns quants, podríem dir, de mesos de juny estrella, doncs ben preocupants, perquè la calor s'avança moltíssim, ja ve des del 20 de maig, i ara vol tocar sostre, i això serà entre diumenge i el dia de Sant Joan, com a mínim, perquè pintaria més enllà. De moment preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per temperatures a dalt de tot durant 3 dies o més, que és el que significa onada de calor. N'estarem pendents. De moment temperatura estable d'aquí a divendres. Dissabte començaria a pujar una miqueta i de moment sense canvis al cel.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. El jutge descarta cap mesura cautelar contra l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que avui ha declarat durant poc més de 3 hores a l'Audiència Nacional. És el primer excap del govern que declara com a imputat. Zapatero s'ha defensat dels delictes de tràfic d'influències i d'organització criminal, al·legant que mai va interferir en el rescat de la companyia Plus Ultra i que no té ni empreses ni diners fora d'Espanya. En un comunicat, Zapatero també ha demanat confiança a la ciutadania. Anem a l'Audiència Nacional. Dani Sainz de Aja, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: La notícia d'última hora, Dani, l'hem conegut de fa uns minuts, és aquesta decisió del jutge que deixa Zapatero sense cap mesura cautelar. Com ho argumenta el jutge?
17: Sí, és un auto de 4 pàgines on Calama rebutja imposar mesures cautelars contra Zapatero, ni li retira el passaport, ni li prohibeix sortir d'Espanya, com havien demanat la Fiscalia Anticorrupció o l'acusació exercida pel PP en nom de la resta. Les altres acusacions, les que s'havien quedat fora, com Vox o Azteuir, reclamaven presó provisional sense fiança per risc de fuga. El jutge, en el seu auto, té en compte que la notorietat de Zapatero i la seva visibilitat pública i arrelament són factors que fan que sigui molt difícil que pugui escapar-se de l'acció de la justícia. Ara bé, en l'escrit, que com deies, Òscar, hem conegut fa molt poc temps, Calama també adverteix que la declaració de l'expresident no ha servit per desmuntar els indicis racionals de criminalitat que recull l'auto d'imputació i que sustenten les diferents proves.
0: I a banda d'aquesta referència que fa el jutge Calama en aquest escrit, què sabem de la declaració davant del jutge de Zapatero? Sabem com ha anat?
17: Sí, doncs que ha començat pocs minuts abans de les 9, quan Zapatero s'ha baixat del cotxe just davant de la porta de l'Audiència Nacional amb un somriure saludant els mitjans. Ja pocs minuts després de les 9 ha començat la declaració i han estat més de 4 hores en les que després ha marxat en el mateix cotxe sense fer cap gest i després de respondre dins la sala només les preguntes del jutge i de la seva defensa. Segons fonts presents a la sala, Zapatero ha deixat clar que no va intercedir en el rescat de Plus Ultra i s'ha desvinculat dels empresaris de l'aerolínia, malgrat que en els missatges intervinguts sí que parlen de suposades gestions de l'expresident espanyol. Ha negat Zapatero també tenir comptes a l'estranger, societats a Dubai, i ha donat permís al jutge perquè ho comprove tot plegat. L'expresident insisteix que ell es limitava a fer feines de consultoria per l'empresa del seu amic Julio Martínez i que l'agència de les seues filles no és cap societat pantalla per canalitzar comissions, sinó que té feina i clients reals. En canvi, l'expresident no ha volgut pronunciar-se sobre les joies trobades al seu despatx, una qüestió sobre la qual preveu donar explicacions més endavant, i és que en un comunicat que també hem conegut poc després acabat la declaració, Zapatero ha reconegut que són acusacions molt greus les que afronta i per això demana temps i confiança a la gent que diu s'ha pogut sentir decebuda i assegura que demostrarà que és completament innocent.
0: Bé, doncs, mentre arrencava aquesta declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, a la sessió de control al Congrés dels Diputats, Pedro Sánchez evitava fer cap referència a l'expresident espanyol, tampoc per defensar-lo, i intentava desviar els focus parlant d'economia. Però els socis cada vegada marquen més distàncies i el PNB avui li ha exigit o pressupostos o eleccions. Seguim a Madrid, ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
4: Bon dia. Si Sánchez ha evitat qualsevol referència a Zapatero, Feijóo ho intentava.
18: El que iba de Gandhi espanyol. Ese, al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
4: Una pregunta que ha quedat en l'aire, un silenci significatiu, perquè Sánchez en aquest mateix escenari al Congrés ja l'havia defensat. La Moncloa treu pes. La posició, diu, no ha canviat i interpreten com un gest de suport a la tesi de Zapatero que el jutge no li hagi retirat el passaport. Silenci a dins a primera hora durant el matí, però a mesura que sabíem detalls de l'audiència, més veus socialistes donaven suport a Zapatero i criticaven que sigui objecte entenen d'una condemna per avançat. Montse Mínguez, portaveu del PSOE, Ángel Víctor Torres, ministre.
5: Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero.
6: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
4: Però la pressió dels socis continua. Avui, nou ultimàtum del PNB. O pressupostos o eleccions. Maribel Vaquero.
19: Señor Sánchez, estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presente los presupuestos, es su obligación.
4: Però Sánchez, per enèsima vegada, ha dit que es votarà sí, però el 2027.
18: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar, pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018. Si es un mejor país o un peor país.
4: A la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Cruzet.
20: Qui té por, prohibeix. És l'evidència més gran de la debilitat extrema d'aquest govern.
4: Indignat perquè el PSOE i Sumar no deixen votar la proposta de Junts perquè el Congrés demani a Sánchez abans eleccions.
0: Doncs això és el que ha passat al Congrés dels Diputats. Al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, manté el suport incondicional a Pedro Sánchez en plena setmana horribilis pel PSOE i coincidint avui amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, com sentíem. Illa ha qualificat Sánchez com el millor president que ha tingut Espanya. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
21: Hola, bon dia. En una setmana crítica per a Pedro Sánchez i enmig de la pressió creixent perquè avanci les eleccions, el president de la Generalitat no ha dubtat gens a tancar files amb ell. Ha estat en resposta a una pregunta del líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, que ha aprofitat la sessió de control per burxar en els casos judicials que esquitxen els socialistes.
22: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
23: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
21: Després d'aquesta defensa aferrissada del president espanyol, el líder del Partit Popular català ha advertit Illa que la situació judicial del PSOE és insostenible.
22: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
21: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, ha demanat a Salvador Illa que no s'amagui més i comparegui al Parlament per donar explicacions sobre tots els casos de suposada corrupció que envolten el PSOE.
24: Què més ha de passar perquè doni

0: rics posen més pressió a Putin. Sobre l'alta conflicte que ha marcat la trobada a França, el de l'Orient Mitjà, el líder nord-americà ha reiterat les amenaces a l'Iran. Enviat especial a Evian. Jordi Baró, bon dia.
1: Bon dia. Més suport militar del G7 a Ucraïna, qui es reconeixen avenços al front, i més pressió a Rússia. A la cimera d'Evian, els líders han tancat files per imposar noves sancions contra el petroli i el gas de Moscou. Amb la situació a l'Orient Mitjà encarrilada i el preu del petroli a Occident de nou a la baixa, Trump accepta castigar els combustibles del Kremlin i tornar-se a ocupar més d'aquesta guerra, com assegura el primer ministre del Canadà, Mark Carney.
2: Hi ha un canvi d'orientació dels Estats Units i del president Trump, una postura que és més dura pel que fa a Rússia, per a nosaltres més realista pel que fa a la situació sobre el terreny, a la guerra i al resultat final de la guerra, la derrota de Rússia.
1: L'altra gran qüestió aviant, l'Iran. Queden dos dies per la firma de l'acord a Suïssa i sense donar-ne detalls encara, Trump ha volgut fer noves amenaces al règim de Teheran.
3: No és definitiu, és un memoràndum d'entesa. Si no m'agrada, tornarem a disparar-los, a llançar-los bombes al cap. Si no m'agrada, si no els porten bé, tornarem a llançar-los bombes just al mig del cap.
1: La cimera del G7 acaba avui i, tret de sorpreses, l'anfitrió Macron haurà aconseguit contenir la tensió amb Trump, que, malgrat tot, avui ha arribat tard a la reunió i ha volgut deixar clar qui mana. Sóc el cap, ha dit en una última jornada avui més econòmica, centrada en com reduir els desequilibris econòmics globals i la dependència de la Xina en els minerals crítics, i que ha convidat a dinar els responsables de les grans tecnològiques nord-americanes com Anthropic o OpenAI per discutir sobre la intel·ligència artificial.
0: I en paral·lel, aquest migdia, mitjans com ara la CNN o Bloomberg avancen els 14 punts del memoràndum d'entesa acordat entre l'Iran i els Estats Units per acabar la guerra que els enfronta. D'acord amb aquest document, que els mitjans citats reconeixen que encara podria canviar abans de divendres, quan està previst que s'assigni, els dos països estableixen els termes de l'alto el foc, la reobertura de l'estret d'Hormuz, un alleujament financer per l'Iran i una reiteració que Teheran no produirà mai l'arma nuclear. Sobre el terreny, en canvi, hi ha incertesa respecte a l'aplicació del memoràndum, i és que, aliè la pressió de Donald Trump, Israel segueix atacant posicions de Hezbollah al sud del Líban, un país a priori inclòs a l'acord. El govern israelià adverteix que no s'aturaran en la defensa dels seus interessos. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
4: Bon dia. L'acord entre els Estats Units i l'Iran no té efecte al sud del Líban, on l'exèrcit israelià continua present i atacant amb drons i artilleria. Aquest mateix matí, mitjans libanesos han informat d'explosions, algunes d'elles mortals, en com a mínim 4 punts d'aquesta àrea. L'exèrcit israelià, que també ha rebut un atac per part de Hezbollah, no ha comentat res al respecte, però el seu màxim dirigent, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers amb Israel, on s'ha establert una zona de seguretat.
5: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
4: Els dirigents israelians insisteixen en mantenir-se al marge de l'acord que s'ha de firmar divendres. De moment, però, des de l'anunci s'han abstingut d'atacar Beirut, que és on l'Iran havia dibuixat la línia vermella anteriorment. El règim de Teheran assegura que en l'acord amb els Estats Units s'hi prohibeixen els atacs a qualsevol àrea del Líban, però de moment no han respost militarment al fet que al sud del país la vida continuï igual que abans d'anunciar-se l'acord.
0: Passant gairebé 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida la llei que obligarà a retirar l'amiant que queda a Catalunya. En queda un munt.
6: Catalunya migdia.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
11: Però tu en saps d'anar amb moto?
10: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
11: I què?
10: Que em vaig trencar una cama.
11: Apa!
10: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
12: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
13: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
14: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
13: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
14: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
11: Si t'importa

0: El que passa a prop teu. Si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
2: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
5: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
4: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
6: Catalunya migdia.
7: Les 2:20. El Parlament ha aprovat fa uns minuts la llei per erradicar l'amiant arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera a l'escala internacional perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. L'objectiu és haver retirat tot l'amiant d'arreu del país abans de l'any 2032, com marquen les directrius europees. Parlament, Cristian Roldán.
8: Bon dia, Òscar. Doncs sí, la llei busca aglutinar tota la feina que s'estava fent des de l'administració i anar un pas més enllà per tractar d'accelerar la retirada de l'amiant i acostar-se a l'horitzó que fixa Europa. Per tal de fer-ho possible, es preveuen principalment tres vies d'actuació. Crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha a Catalunya, sancions de fins a 100.000 euros per a aquells propietaris que no el retirin i també una línia d'ajuda sostinguda en el temps per la seva eliminació. Tot i que la llei, a hores d'ara, no detalla la xifra exacta de recursos per tal de fer aquestes ajudes, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar-hi 20 milions d'euros anuals.
9: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
8: Des de la Comissió contra l'Amiant, de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, una de les entitats que han promogut precisament aquesta llei, consideren que l'aprovació de la majoria del text per unanimitat d'aquesta llei que s'ha votat avui al Parlament els permet ser optimistes de cara a la seva aplicació independentment de qui governi. En Joan Maria Soler és el portaveu.
10: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
8: Tot i això, les entitats calculen que a Catalunya encara queden 3 milions de tones d'amiant repartides per tot el país. Un amiant que, recordem, provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer, especialment el mesotelioma, un tumor causat únicament per l'amiant. L'Organització Mundial de la Salut vincula més aquest material a més de 100.000 morts anuals arreu del món.
7: Doncs Badia del Vallès, el municipi que té més amiant de tot Catalunya i de tot l'Estat, es calcula que té una tona d'amiant per cada habitant, ha adjudicat avui els primers treballs per retirar el fibrociment de 102 blocs d'aquesta ciutat. Badia del Vallès, Marta Vallès, bon dia.
11: Bon dia. Hi ha fibrociment per tot arreu allà on miris. La ciutat creix als anys 70 amb la gran onada de la immigració i l'amiant s'utilitza en teulades, galeries, canonades. Fa anys que veïns i ajuntament reclamen la retirada d'aquest material tòxic i cancerigen i que anunciant el retard dels treballs. L'alcalde Josep Martínez València diu que avui s'ha fet un pas gegant per deixar Badia del Vallès lliure de fibrociment.
12: La Junta de Govern local hem aprovat la retirada en 102 comunitats de veïns. Hi haurà dues empreses que a partir de les properes setmanes començaran a treballar i per tant es fa efectiva una reivindicació veïnal amb una escolta activa per part de les administracions públiques. A Badia estem liderant tot aquest procés, som pioners, estem obrint pas a d'altres municipis.
11: L'adjudicació d'avui són dos lots per 2 milions d'euros que paga el govern. Queda un tercer lot pendent que revisin les ofertes que s'han presentat.
7: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La vaga de metges avui ha tingut un seguiment del 4%, segons el Departament de Salut, i del 29%, segons el Sindicat Metges de Catalunya. El col·lectiu reclama un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral. Aquest matí les protestes s'han fet a Barcelona, Tarragona, Lleida i a Girona. La mobilització de Barcelona a la seguida de la Mònica Mas. Mònica, bon dia. Ha tingut molt seguiment aquesta concentració?
13: Hola, bon dia. Doncs no massa en comparació amb les primeres vagues de l'octubre. Aquesta és la dotzena, recordem-ho. S'han concentrat uns 300 metges davant dels serveis territorials de salut a Barcelona. Han tallat durant una estona al carrer Aragó per protestar contra la sobrecàrrega de feina i per demanar al Departament de Salut que s'assegui a millorar les seves condicions laborals al marge de la resta de professions mèdiques. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Llaunar, adverteix que si el govern de Salvador Illa no mou fitxa al setembre, tornaran amb més força que mai, i ha fet servir el símil del conflicte de l'Ulster per il·lustrar el que pensen fer.
14: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
13: De fet, ja fa unes setmanes que estan fent la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de fer hores extres i activitat assistencial fora del seu estricte horari laboral, un mecanisme molt habitual del departament per eixugar llistes d'espera. La Mònica és metge de família i explica com ho estan fent al seu cap.
15: Tot allò que excedeix d'aquell temps, si no és urgent, es valora i es reprograma amb el temps específic per fer-li una atenció adequada.
13: Aquesta campanya s'hi han adherit ja 243 serveis hospitalaris de 42 centres i 19 centres d'atenció primària.
7: I l'endemà de l'embolic dins del govern de Salvador Illa sobre la prova pilot dels Mossos de Paisà als instituts, que vam explicar-vos aquí a Catalunya Ràdio, l'executiu no ha volgut parlar del tema al Parlament. Davant l'oposició, això sí, la consellera d'Educació ha anunciat que posaran el termòmetre a la comunitat educativa per escoltar el malestar del sector al marge de la negociació sindical. Parlament, Albert Prat, bon dia.
16: Sí, bon dia. El govern és conscient que la legitimitat del sindicat majoritari ha quedat tocada després que els mestres tombessin el preacord que havia negociat, i ara Educació ha tirat pel dret i ha decidit obrir una via alternativa per comprovar en primera persona l'estat d'ànim a les aules. El departament convocarà de forma immediata una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que voluntàriament vulguin traslladar les seves queixes, tal com ha anunciat la consellera Niubó al Parlament.
17: Que ens permeti, doncs, poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu, perquè efectivament el sistema educatiu necessita més capacitat d'escolta, necessita reflexió i necessita també confiança.
16: Aquestes reunions les comandarà directament la conselleria i la idea és fer-ne fins al març de l'any que ve, de manera que el govern ja assumeix que no resoldrà el conflicte educatiu de forma immediata.
7: I atenció a aquesta notícia, perquè pot semblar mentida, però jo us garantim que és veritat. Dissabte passat, la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que dos carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment. La brida que els havia de subjectar de manera temporal estava trencada. Corresponsal del Garraf, Montse Jané Riba, bon dia.
18: Avui el Diari de Tarragona avança que els trens de dissabte al matí van circular diverses hores amb un carril trencat perquè a la nit els tècnics de DIF, quan van substituir un tros de carril, no el van soldar i tampoc van col·locar les brides que es posen com si fos una grapa. Al matí els trens van començar el servei amb passatgers amb una limitació de velocitat a 60 km per hora. Unes hores més tard, a la una, es va interrompre totalment la circulació per una via. Per a DIF, amb qui hem parlat, el que va passar és que com que els treballs de manteniment de la nit no es van poder acabar, es va posar una brida com si fos una grapa, com recull la normativa. Diuen que a la una del migdia un maquinista va avisar que la brida estava trencada, que no vol dir que ho estigués abans, perquè els maquinistes anteriors, diu, ho haurien vist. Els dos carrils estaven una mica separats, cosa que podria provocar un descarrilament. De seguida es va aturar tota la circulació per aquella via. Aquell dia molts passatgers van quedar afectats sense alternativa quan arribaven a l'estació del poble del Garraf. Adif vol deixar clar que en cap moment es va posar en risc la seguretat dels viatgers i diu que entre les funcions dels maquinistes hi ha les de revisar les vies per les quals passen.
7: D'aquí a 2 minuts seran 2:15. Un minut de pausa i continuem.
19: Catalunya migdia.
20: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. i aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
6: Catalunya migdia.
7: D'aquí una mica més d'un minut seran dos quarts. De la setantena de preses que, en cas de trencament, afectarien Catalunya, només 16 tenen un pla d'emergència aprovat. En aquests casos, la població sentiria una sirena com aquesta. Protecció Civil ha validat en els últims 3 anys 71 sirenes que cobreixen 74.000 persones a 36 diferents municipis. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
0: Bon dia. Els plans d'emergència i l'activació de sirenes són responsabilitat dels propietaris dels embassaments, com ara Endesa, Repsol, l'ACA o la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Són 16 preses que ja tenen l'acte d'implantació acabada, la majoria de conques internes. N'hi ha 9 més que són els plans que es començaran a implantar en els pròxims mesos. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
21: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
0: Protecció Civil admet que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu, anar a llocs elevats, no travessar ni rius ni torrents i allunyar-se de carreteres que puguin quedar afectades.
7: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. A Catalunya, cada vegada hi ha menys dies de vent i les ratxes són més dèbils. La velocitat del vent ha baixat un 14% en els últims 25 anys. Així ho recull el butlletí anual d'indicadors climàtics que ha publicat avui el Servei Meteorològic de Catalunya. De fet, tot i que aquest any 2025 hem viscut 3 episodis de ventades extremes, les dades indiquen que el 2025 ha estat l'any menys ventós des que hi ha registres. La reducció afecta tant la intensitat com la freqüència. La tendència és generalitzada, però es nota especialment a l'Alt Empordà i el Delta de l'Ebre. Al Cap de Creus, ara es registren 28 dies menys de vent fort a l'any del que registrava fa 30 anys. Marc Pruom és el cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
22: Si es confirmés aquesta tendència cap a la disminució del vent, doncs estaríem en una situació en què la capacitat de refredament que tenen les brises, especialment a l'estiu, disminuiria, i també el potencial que té les brises de dispersor de contaminants, doncs també aniria a la baixa.
7: L'absència o la disminució significativa de vent és un fenomen meteorològic conegut com a encalmament, que s'està detectant a escala global i que està relacionat amb l'escalfament del planeta. Les conseqüències són diverses. Amb menys vent, els contaminants es dispersen pitjor, es redueix el potencial de l'energia eòlica i es poden allargar les sequeres o les onades de calor. Marc Pruom recorda que l'encalmament és només un dels molts efectes que el canvi climàtic té a Catalunya. N'apunta d'altres.
22: Principalment el que estem constatant des dels darrers 75 anys és un increment de la temperatura molt accentuat, que situa al voltant dels 2 graus d'increment respecte a mitjans de segle XX, i també una lleugera disminució de la precipitació, que és més constatable, sobretot a l'estiu, que és també quan més augmenta la temperatura en aquesta franja dels 75 anys.
7: Un escenari que obliga a mantenir l'atenció en l'adaptació climàtica, encara que els embassaments hagin recuperat bona part de les reserves. I no deixem de parlar de les conseqüències de la meteorologia, perquè falten 4 dies perquè comenci l'estiu i les temperatures a les comarques de Ponent ja estan disparades. Avui a Lleida el govern ha advertit les empreses del sector agrari que s'enfronten a sancions greus si no compleixen amb l'obligació de reduir riscos i adaptar la feina quan fa molta calor. L'any passat es van detectar 9 infraccions que van sumar prop de 170.000 euros. Lleida, Estela Bussoms, una de les multades va ser l'empresa per la qual treballava un temporer que va morir per un cop de calor.
23: Hola, Òscar. Sí, recordem que va ser l'agost de l'any passat quan un home de 61 anys va morir mentre collia fruita a més de 40 graus al Segrià. L'empresa no tenia cap avaluació de riscos laborals i no va adaptar l'horari. Des del govern reconeixen que no saben quantes empreses del sector agrari tenen protocols per les altes temperatures, però recorden que és obligatori complir-los. Paco Ramos, secretari de Treball.
24: No ho sabem,
1: la majoria de les empreses ho hauríem de tenir. L'objectiu també de les inspeccions és identificar si la tenen feta, i el primer que fem és un requeriment perquè, si no la tenen, perquè la tinguin, i a partir d'aquí pues, les actuacions sancionadores corresponents.
23: De moment, segons el Departament de Treball, ja s'han fet inspeccions de forma planificada a 123 empreses i enviaran cartes a més de 24.000 firmes de treballs a l'aire lliure, sobretot de l'agricultura i la construcció. Avui el nou protocol elaborat per la Generalitat s'ha presentat a organitzacions agràries, cooperatives i altres entitats del sector a Lleida.
7: Passen 3 minuts a 2:15, una pausa i la cultura.
19: Catalunya migdia.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
5: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
5: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
5: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
28: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: És que m'heu posat la pell de gallina.
7: Catalunya migdia. Comencem parlant de llibres. Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, han estat guardonats amb el Premi Llibreter 2026. Barcelona, Marta Vives.
29: La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat distingida com a millor obra de literatura catalana pel Gremi de Llibreries. Sau explica la llegenda d'amor prohibit que passa a Osona sobre la memòria de les ferides. Ferran García.
30: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
29: Cop de llum de l'escriptora nord-americana Rita Bullwinkel, traduïda per Ferran Ràfols i editada en català per la Segona Perifèria, s'ha emportat al d'altres literatures. Pel que fa al millor llibre d'assaig, ha estat per Marina Garcés i les seves reflexions sobre l'amistat a La passió dels estranys.
31: Doncs vosaltres, els llibreters, llibreteres i les llibreries, penso que són llocs d'amistat. Llocs d'amistat amb allò que ens crida a viure alguna cosa més que les nostres vides privades, que les nostres vides individuals.
29: El Premi de Literatura Infantil i Juvenil ha estat per les Cartes imprevistes de Tina Vallès amb il·lustracions de Mercè Galí. Tot i que no té dotació econòmica, el Premi Llibreter té molt de prestigi perquè són les llibreries agremiades de Catalunya que destaquen la qualitat literària de les obres independentment del ressò que hagin tingut.
7: I ara una pel·lícula. El cineasta tarragoní Adrià Guixens és a la Xina rodant el seu primer llargmetratge. El film el protagonitza Xun Jin-sun, un actor i ballarí català d'origen xinès que, a més de la seva història, també parla de les migracions xineses. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
32: Tamei és un poblet penjat entre els arrossars al sud de la Xina. El Junyi puja al bosc de bambú a tallar un parell de troncs i... No fa gaire que va aprendre a tallar el bambú seguint la tradició familiar. Va ser en una de les anteriors fases del rodatge de Longchuan, en català La Font del Drac, el nom de la comarca i del projecte que com a actor principal impulsa conjuntament amb el director Adrià Guixens. Excepte algunes escenes a Barcelona, aquest primer llarg del jove realitzador català passa a les muntanyes de Zhejiang. El Junyi va néixer a València i al cap de poc ja era a Tarragona. A Barcelona es va formar com a ballarí i actor. Guixens explica com tiren endavant el projecte.
33: La pel·lícula és això, no? Aquest lost in translation, no només lingüístic, també cultural, com anar-te apropant per trobar elements en comú, per una mica reconciliar-te amb els elements del teu background cultural.
32: La pel·lícula és una història personal, però també és la de la diàspora xinesa explicada per un dels seus. Sentim el Junyi.
34: Allà sóc el xinès i aquí sóc l'espanyol.
32: Hi havia una urgència vital, retrobar l'àvia que té 96 anys.
7: I encara més coses? Svirsky, Larissa Svirsky. Aquest és el nom de la dona que va inspirar la primera noia Bond. Va fer d'espia doble a Gibraltar durant la Segona Guerra Mundial i ara podem descobrir la seva història al còmic La espia de Hitler, d'Antonio Sachs i Maite Perea, que acaba de publicar Planeta Còmic, Valeria Obreda.
4: El seu nom, segons el guionista Antonio Sachs, vol dir que va fer molt bé la seva feina.
6: Te nota lo buen espía que era, porque ya digo, los buenos espías son los que nadie descubre. Los más conocidos suelen ser siempre los peores. Mata Hari, que es súper conocida, era muy mala espía. Larissa Whiskey, el caso contrario, nadie la conocía en su época, pero era muy buena en su papel.
4: Originària de Rússia, on durant la revolució van matar els seus pares, per ser de la noblesa, va rebre l'educació perfecta per acabar fent d'espia.
6: Desde pequeña es como si se hubiera entrenado para ser espía. Es como si fuese una espía natural. Fue actriz, sabía varios idiomas, fue una fotógrafa de éxito, reunía todas las cualidades para ser una espía, que es lo que vio Ian Fleming en ella para basarse en la primera Chicago.
4: Perquè el creador de James Bond el va conèixer quan feia d'espia per als nazis, que li havien promès que podria tornar a Rússia. Però quan va descobrir la realitat de l'Holocaust, va canviar de bàndol. Al final va fugir a Sevilla amb la seva família.
7: I una cosa més abans dels esports. A Vallbona de les Monges, a l'Urgell, preocupa el mal estat en què es troben la documentació i els llibres que es conserven a l'arxiu del monestir, alguns d'ells d'època medieval. Lleida, Júlia Albacar, les instal·lacions actuals no són adequades per garantir-ne la conservació.
8: No ho explica l'alcalde de Vallbona de les Monges, Eduard Montseny.
9: Estan en una habitació que, podríem dir, no reuneix les condicions. Hauria de ser una habitació climatitzada per treure tota la humitat i actualment no és així.
8: Per això s'està treballant amb la Diputació de Lleida per tancar una subvenció per millorar l'arxiu i restaurar els còdexs més malmesos. Joan Talarn és el president.
10: Una quantitat per poder fer una actuació en el propi arxiu, perquè una vegada estiguin restaurats aquests llibres, doncs puguin conservar-se en les millors condicions possibles.
8: Els documents en perill són documentació eclesiàstica, però també jurídica, notarial i legal, a més de pergamins, la majoria d'època medieval. El monestir de Vallbona de les Monges, declarat bé cultural d'interès nacional, data de la primera meitat del segle XII.
28: Catalunya migdia.
7: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
7: Amb una nova exhibició del de sempre, de Leo Messi.
11: 3 gols ha marcat Messi en el debut de l'Argentina al Mundial.

0: Argentina busca el gol. ¡Messi va!
1: Messi segueix fent història, 38 anys, 6è mundial que disputa i no es cansa d'oferir espectacle. Ahir, Argentina 3, Algèria 0, amb hat-trick de Leo Messi.
2: Argentino, argentino, argentino, Messi, siempre Messi, no te vayas nunca. Juá, juá hasta el infinito, juá hasta que Dios quiera que juegues. Nunca te vayas, nunca dejes el fútbol, por Dios te lo pido. El más grande, señoras y señores, Messi. Tenía que ser el tercero y acá está el tercero.
1: Doncs així ho narraven algunes de les ràdios argentines, l'exhibició d'ahir de Messi, aquests tres gols que va marcant el primer partit del Mundial, enviada especial en aquest Mundial, Sonia Gelmà. A veure, Messi ens té acostumat ja a grans gols, a grans partits. Potser el que ha sorprès és que l'exhibició arribi ja en el primer partit que jugava l'Argentina.
3: No havia marcat mai un hat-trick en un Mundial, un altre repte superat. 17 minuts va necessitar Leo Messi per demostrar al món que no vol ser un secundari en aquest, el seu 6è Mundial. Un xut de fora de l'àrea per marcar el primer, un gol que el va emocionar per temes personals. El 60, el segon, perquè continua sent el més llest de la classe i va aprofitar un refús del porter. I el 76, el tercer, perquè encara que la setmana vinent faci 39 anys, continua necessitant res, mig metre, per decidir des de fora de l'àrea on clavarà el gol, i va trobar el seu racó, aquell racó que ha trobat tantes i tantes vegades. L'argentí potser no té l'espurna de fa una dècada, però continua millorant totes les jugades que passen per les seves botes. Un hat-trick per inaugurar aquest 6è Mundial i per igualar la marca de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials. Tots dos ara en tenen 16 gols. Al final del partit, Messi treia importància a l'estadística.
4: Es un honor, obviamente, estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también, que hizo hoy dos. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero.
3: Messi es va endur l'ovació de l'estadi de Kansas quan el 80 Scaloni el va substituir. El seleccionador, que té un vincle molt proper al 10 de l'Argentina, també va haver de fer esforços per contenir les llàgrimes en el moment del canvi, i al final del partit valorava un cop més la seva figura.
5: Será el mejor de la historia por siempre. Va a ser difícil que lo puedan igualar. O sea, es muy difícil. Dirán que porque soy argentino lo digo, pero muy difícil.
6: Porque hace 20 años él juega bien. Si te tendría que responder qué encontró, bueno, a lo mejor naturalidad, que lo ven a él como si fuera un dios, y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio.
1: Bé, doncs aquest era Scaloni amb tots aquests elogis cap a Leo Messi, cap a l'argentí, després de marcar aquest hat-trick. Ara de seguida tornem amb la Sonia Gelmà, perquè just ara la tinc, em diuen que m'avisen que ja l'hem recuperada. Doncs bé, Sonia, que sentíem Scaloni amb aquests elogis que deies al final del partit, fins i tot se'l sentia també emocionat després de veure aquest nou show de Leo Messi al Mundial.
3: Sí, nit rodona per l'Argentina en aquest debut de la selecció finalista i campiona de l'últim Mundial. L'últim el va començar amb derrota, aquest el comença amb una golejada per 3-0 davant Algèria.
1: I aquest partit, evidentment, totes les portades, tot el protagonisme ha estat per Leo Messi, però també va jugar un dels desitjos del Barça en aquest mercat de fitxatges, com és Julián Álvarez.
3: No va poder ser titular perquè en els dies previs havia arrossegat molèsties al turmell, però va entrar al camp al minut 55 en substitució de Lautaro Martínez i va contribuir a la victòria final de l'equip.
1: Doncs precisament de Julián Álvarez avui n'ha parlat el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, que ha tornat a tancar la porta a qualsevol sortida de l'argentí de l'Atlètic de Madrid.
7: Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino y ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Es que queréis repetir continuamente esto y uno ya se cansa.
8: Perdón, no tenemos...
7: Julián López es un jugador del Atlético de Madrid. Y al que quiera Julián López, que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, bueno, se lo llevará. Bueno, eso parece ser que es el rollo del verano. Ya sabéis todos exactamente cómo está la... Es un jugador del Atlético de Madrid y creo que será un jugador del Atlético de Madrid.
1: Bé, diu Julián López, Enrique Cerezo refereix a Julián Álvarez, evidentment, eh? Tornant al Mundial, Sònia, l'exhibició de Messi que hem explicat, que hem sentit els gols, va eclipsar també el debut i gols també dels altres grans davanters d'aquest Mundial que aspiren a ser màxims golejadors de la competició, com són Mbappé i Haaland.
3: Sí, dues exhibicions imponents que van quedar eclipsades per Messi. Mbappé va marcar dos dels tres gols d'una selecció francesa que va necessitar una part per escalfar motors davant Senegal, però que a l'acabar prema l'accelerador de la segona va deixar clar que un atac format per Olise, Dembélé, Doué i Mbappé està destinat a arribar lluny en aquest Mundial. 3-1 davant Senegal i un Mbappé que reivindica la seva capacitat golejadora. Es queda a dos gols de ser el màxim golejador de la història dels Mundials, un títol honorífic que ara tenen Klose i Messi amb 16, però que durant aquest Mundial és una classificació que pot variar. I al mateix grup, una altra bèstia del gol, Haaland, tampoc va fallar a la cita, va marcar dos dels quatre gols de l'Iraq, un Noruega 4, en el que era el seu debut en un Mundial. De fet, Noruega tornava a Mundial després de 28 anys. I ho va fer amb fills de la Noruega del 94, que va jugar aquí als Estats Units, aleshores amb el pare de Haaland, amb el pare de Charlotte i amb el pare de Thorsbeth, que en aquell cas no van superar la primera fase. La Noruega del 2026 espera fer-ho.
1: Tot això a la jornada d'ahir. De la jornada d'avui al Mundial destaca el debut de Portugal i si el Madrid, recordareu, abans de l'estrena de la selecció espanyola al Mundial va anunciar el fitxatge de Marco Corella, avui, hores abans d'aquest debut de Portugal, Marcos García ha fet oficial el fitxatge d'un portuguès, de Bernardo Silva.
0: Sí, exactament el mateix. Portugal arriba al partit contra el Congo envoltada de moviments, de rumors de mercat. Com dius, aquest matí el Madrid ha fet oficial acord amb Bernardo Silva, dues temporades de contracte fins al juny de l'any 2028 i, a més, en les últimes hores a Portugal també s'han disparat les informacions sobre el fet que Robert Martínez, el seleccionador, podria no seguir com a seleccionador portuguès més enllà del Mundial. El tècnic català s'expressa així.
8: No hi ha cap notícia. A Portugal ja vam parlar molt d'aquest tema. Aquí potser és diferent, però a Portugal ja vam tractar molt aquest tema. El focus és seguir la feina feta els darrers 3 anys i mig. Quan vaig arribar a Portugal, la tasca cada dia era guanyar tots els partits, però també preparar aquest Mundial. I ara som aquí.
9: Estamos ya aquí.
0: A les 7 de la tarda, hora catalana, Portugal contra el Congo, sense Rubén Díaz, els portuguesos. El central del City no està al 100% i Robert creu que no és el moment d'arriscar.
1: Doncs aquest partit, el Portugal-Congo, és històric pel Congo perquè Josep Gaia torna a un Mundial després de mig segle d'absència.
10: L'única participació va ser l'any 1974 a Alemanya, quan eren anomenats República del Zaire i serà la primera vegada que el juguen com a República Democràtica del Congo. La seva preparació pel Mundial no està gens fàcil, ja que s'ha vist alterada per l'important brot d'Ebola al país, que els ha obligat a concentrar-se a Bèlgica. Els jugadors de la selecció del Congo són coneguts com els Leopards i en la seva arribada a la concentració, o van poder veure, van arribar amb un vestit elegant negre i una franja diagonal de Leopard. A més, duien una bossa de mà amb el mateix estampat. I una curiositat d'aquesta selecció és que compten amb un aficionat que es queda immòbil durant tot el partit, imitant l'estàtua de Lumumba, qui va ser el primer ministre del país l'any 1960. L'aficionat que porta sempre un elegant vestit de colors representatius del Congo s'ha convertit en una icona mundial i ha estat inclòs en la delegació oficial.
1: I de la jornada d'avui, Marcos, encara falten 3 partits més.
0: Sí, l'estrella és aquest Anglaterra-Croàcia a les 10 de la nit, els Gordon, Rashford, Bellingham i Kane contra els Kovacic, Guardiol i Perisic. A Croàcia, per damunt de tots, aquest Mundial és el darrer ball de Luka Modric. Ha parlat abans del partit contra Anglaterra.
11: Dosta dobro equipo.
12: La condició de l'equip és molt bona. Hem fet una bona tasca en la preparació prèvia i ho hem de demostrar avui al camp. L'equip ha canviat força i els joves aporten una força extra i una nova dimensió. Veurem els resultats que aconseguim, però tornem a tenir un molt bon equip.
0: El mateix grup que anglesos i croats, la propera matinada, a la 1, juga el Ghana a Panamà. A les 4, el mateix grup de Portugal, es juga l'Uzbekistan-Colòmbia.
1: Seguim amb tu, tu, Marcos, per parlar de futbol. Fora ja del Mundial, el Madrid fa un pas més en l'anomenat cas Negreira i ara ha presentat una escrita a la UEFA i demana accions contra el Barça.
0: Ha fet un comunicat al Madrid. Diu que ha posat en coneixement de la UEFA el que considera evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres José María Enríquez Negreira. El Madrid apunta que aquesta relació és incompatible amb ser neutrals i ser imparcials, una cosa que el Madrid diu que ha de caracteritzar la competició esportiva. El Madrid demana que la UEFA reobri expedient disciplinari al Barça per la credibilitat del futbol i en aquest comunicat el Club Blanc remata que la UEFA ha d'adoptar accions disciplinàries i també restauradores, les que siguin procedents, i afegeix que cap decisió esportiva ha de substituir el procediment penal i legal que està en marxa.
1: 9 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
11: Crec que quan ja s'ha posat 4-3, jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en com a mínim...
1: La gran remuntada del Barça de Futbol Sala, ahir, el primer partit de la final de la Lliga.
13: Catalunya migdia. El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
16: Quina ratxa! Quants maig portes?
15: 150.
16: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periódico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periódico al teu quiosc i el periódico.com.
17: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
18: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
1: Ho dèiem abans a la pausa, gran remuntada del Barça a Futbol Sala a la final de la Lliga contra el Pozo Múrcia. Els blaugranes van començar amb un 0-3 en contra per acabar empatant a 5 en un primer partit de la final que Francesc Ripoll es va decidir als penals.
20: Va ser una nit màgica de Futbol Sala al Palau Blaugrana on tots els espectadors van veure com el Barça s'enduia el primer punt de la final de la forma més èpica possible. El partit no va començar bé, amb l'expulsió de Pito per vermella directa. Amb superioritat numèrica, el Pozo va fer el 0-1 i encara en van fer dos més abans del descans. A la represa, el Barça va fer una passa endavant i es va passar de l'1-4 a l'equador de la segona meitat a l'empat a 5 a l'últim minut. A la pròrroga va passar poca cosa i a la tanda de penals, Didac va ser l'heroi i va aturar el llançament definitiu.
11: Tal com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, bueno, més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no?
20: Amb l'1-0 a favor, el Barça ja pensa en el segon partit, que serà demà, també al Palau Blaugrana, i a les 9 del vespre. Una victòria deixaria el títol de Lliga ben a prop pels de Javi Rodríguez.
1: En handbol, Timotei Enguessan renova amb el Barça fins al 2029, després d'una campanya perfecta de l'equip blaugrana, on ho ha guanyat tot, i el seu capità Dica Mem, que deixa l'equip la pròxima temporada, ha repassat tota l'actualitat als micròfons del Tot Costa.
21: El francès va qualificar la temporada d'increïble i va destacar en diverses ocasions la força del grup com un element clau per aconseguir tots els objectius.
22: Siempre hay uno que ha dado un paso adelante y cuando uno se cansa, el que entra cumple, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. que sea en defensa o en ataque. O sea que ha sido la fuerza de este grupo todo el año y se ha visto en el Final Four.
21: Mem també va parlar del seu futur i va explicar que el seu gran objectiu és guanyar una cinquena Champions abans de deixar el club l'any 2027, quan fitxarà pel Füchse Berlín.
22: Obviamente quiero descansar ahora, pero me encantaría irme con otra Champions.
21: A més, la temporada vinent perdrà la capitania de l'equip, tot i que continuarà sent una de les figures de referència dins del vestidor blaugrana.
1: I en ciclisme, una última hora respecte al Tour de França, amb una baixa destacada, Marta Garcia.
2: Wout van Aert, que no participarà en la ronda francesa per una lesió en el colze, de la que encara no s'ha recuperat. El belga va caure fa uns dies durant un entrenament previ a l'antic Critérium Dauphiné i ja durant la cursa es va ressentir amb una infecció inesperada en aquella zona que el va obligar a passar a abandonar la competició i, a més, a passar una nit en observació a l'hospital. Finalment, amb el seu equip han decidit no arriscar i que se puga recuperar bé de la ferida. Per cert, des d'avui fins diumenge se disputa la volta a Suïssa amb l'eslové Tadej Pogačar com a principal favorit a la victòria final i serà la seva última participació abans que comence el Tour el pròxim 4 de juliol.
1: I tenim nou episodi ja de Ràdio Volta i aquest episodi protagonista important, Isaac Vilalta, has parlat amb Miguel Indurain.
4: Doncs sí, un Ràdio Volta ja amb molt protagonisme del pròxim Tour i amb un convidat, com dius, de luxe, un dels quatre corredors que al llarg de la història han guanyat 5 Tours, només ho han aconseguit, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault i Miguel Indurain. Aquest 2026, però en aquesta llista tan selecta s'hi podria afegir Tadej Pogačar, que ja en té 4. Miguel Indurain parla d'aquesta possibilitat.
19: No, bienvenido, ¿no? Los récords y los retos y todas estas cosas, es un reto difícil, ganar 5 tours es difícil, pues que se sube más gente y gente de nivel, y Pogačar tiene un nivel buenísimo, siempre es bonito, ¿no? O sea, cuando lo gano Hinault, cuando lo gané yo, pues cuando estás compitiendo no te estás fijando en eso, si son 5, si son 6, si son 4.
4: En una conversa tranquil·la i relaxada, Indurain també analitza el doblet Giro Tour de Vingegaard i posa el focus en Paul Seixas, el jove francès que aspira a lluitar cols a cols amb Pogačar i Vingegaard.
19: Corre en Francia, corre en casa, eso también. Entonces, gestionar eso, veremos el equipo cómo responde él, claro, cuando van las cosas bien y todo va centrado, pues las cosas te salen más fácil, pero como tengas una caída como ha tenido o tengas una lesión, se te pueden amontonar. Clase tiene, o sea, puede ser en el futuro, igual ahora demasiado pronto, pero también tiene que aprender, ¿no? Como es un Tour de Francia.
4: La conversa amb Miguel Indurain i també amb un dels catalans que serà el Tour, Aleix Clotet, el cuiner del Caja Rural, a Ràdio Volta, ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
1: I un apunt més a la Volta Femenina.
2: Isis Baraldés, Estefania Jiménez, Núria Muntanya, Jenny Torreguitart, Ivet Sánchez, Andrea Soldevila i la veterana Ana Ramírez són les 7 ciclistes que formen part de la selecció catalana que participen en esta volta, que per cert comença divendres i consta de 3 etapes. També tindrà els catalans Massi Baixter i Esport Ciclista Mataró com a equips, a més també de 5 equips World Tour.
1: I avui dimecres hi ha nou capítol també del Girona reservat. El club està confeccionant el nou equip per la pròxima temporada i Eduard Solà no pot trigar gaire a tancar un aspecte important com és qui ha de ser l'entrenador.
23: Ja fa un mes que es va acabar la Lliga i que el Girona va baixar a segona divisió i encara no han pogut fitxar el substitut de Mitchell. El Girona ha contactat en diversos tècnics, però encara no s'ha decidit. Hi ha hagut molts noms sobre la taula i alguns se li han escapat, com ara, per exemple, Carles González. També ha estat esperant que totes les banquetes de primera divisió estiguessin ocupades. L'última és la del Rayo Vallecano. Hi ha diversos noms que podrien quedar fora, com ara, per exemple, Lixi, Jagoba Arrasate o Xavi García Pimienta. O com va dir Quique Cárcel a l'última roda de premsa, encara hi ha en joc el playoff d'ascens a primera divisió amb un nom sobre la taula, Rubi, ara a l'Almeria, i que sempre ha estat a l'ocució. I també juguem a fer travesses sobre els jugadors que es poden quedar a la plantilla amb clares vendes, com Arnau, Sigankov, Unagi o Benat. Tot plegat a l'últim Girona reservat de la temporada amb un debat amb Xavi Soler, Susi Sala i els periodistes Joel Sebastián de l'Esportiu i Marc Brugués del Diari de Girona, que segueixen l'actualitat del Girona Futbol Club.
1: I ens queda encara un minut, Marta, per explicar altres coses.
2: Males notícies per al Lleida, ja ho sabíem, però ara ja és una realitat, bàsicament perquè el jutjat mercantil número 1 de Lleida ha començat ja el procés de liquidació del Lleida Ponent Club de Futbol, el que és el mateix, el Lleida Club de Futbol, l'hereu de l'antiga Unió Esportiva Lleida. I notícies més positives, les del mercat, el Badalona Women renova la portera Maria Valenzuela, l'Espanyol renova Ainhoa Domènech fins al 2028, la jugadora del filial seguirà en dinàmica del primer equip, i en bàsquet també incorporacions. El Cadí la Seu fitxa per la pròxima temporada l'ex Donarski, una escorta estatunitenca de 24 anys, i l'Uni Girona reforça l'equip amb la incorporació d'una altra estatunitenca gironenca també escorta Madison Conner.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Les 7 més esports del Tot Costa i a les 11 de la nit el Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
1: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Molt bon dia, oients de Som Terra. Una de les tasques que fem a les escoles agràries és la d'acompanyament als joves que es volen instal·lar com a pagesos autònoms en una explotació agrària i que demanen una ajuda com a jove agricultor per a fer-ho. Aquests joves han de complir uns requisits mínims que els demana el Departament d'Agricultura per respondre a la normativa europea d'ajuts a l'agricultura. Un d'aquests requisits és la realització d'unes hores de formació. Aquestes hores a les escoles es tradueixen en el que nosaltres anomenem un itinerari formatiu, que no és res més que una llista de cursos que han de realitzar al llarg de 2 anys aproximadament. Avui justament hem fet la xerrada inicial amb els joves que s'incorporen enguany i que a la comarca del Segrià acostumen a ser uns 30, entre 30 i 40. Avui els hem explicat quin és el procés que han de seguir durant aquest període formatiu, quines són les seves opcions formatives, en quins llocs ho poden fer, quins terminis tenen i quin serà el seu tutor durant aquests 2 anys escaig. Ens hi han ajudat els tècnics de l'Oficina Comarcal del Segrià, que els expliquen tota la part de gestió documental, els requisits i la part econòmica. Ara, a continuació, els tutors comencem les entrevistes individuals per recollir tota la informació i preparar un bon itinerari formatiu a la mida de cada jove. A la tardor, quan rebin la confirmació de l'ajut, ja tindran també aquesta llista de formacions i podran començar a treballar. Esperem que sigui una bona fornada i que acabin els seus cursos amb diligència. Feina feta no fa mai nosa. Fins a la pròxima.
0: La teva ràdio local és Territori. Som Terra, som Territori.
3: Teresa Lloret. Ella és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos Llach i avui recuperem aquella conversa perquè ens va explicar, Teresa Lloret, que estàs a punt o que faríeu doncs uns premis, que entregaríeu uns premis i avui volem parlar d'aquests. Benvinguda, com estàs?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me novament. Molt bé.
3: Amb moltes ganes que ens expliquis com premiareu el talent femení i en el món del sector porcí.
4: Sí, exactament. Mira, ens vam adonar que moltes de les granges que tenim, si bé al capdavant, el titular, sovint són homes que estan com a titulars a les granges, sí que és veritat que hi ha moltes dones que estan fent molta feina i molt ben feta, no? I que estan impulsant temes nous a les granges, projectes nous, de millores, d'innovació, etc. Llavors, vam decidir convocar uns premis que reconeguessin aquest talent femení en aquesta edició, d'acord? És a dir, és una convocatòria que es diu Premis Emprèn Porc, val? Uh-huh. És una convocatòria que volem que tingui continuïtat, que no només finalitzi aquest any, sinó que anualment l'anem reobrint, però sí que en aquesta edició volem fer èmfasi amb les dones, no? En visibilitzar totes aquelles dones que estan treballant al sector ramader, al sector porcí concretament, perquè és el nostre sector principal d'activitat, i per tant la idea és visibilitzar-les, reconèixer-les i posar en valor el lideratge de les dones en aquest sector, no? Perquè realment estan fent molt bona feina de desenvolupament i estan professionalitzant molt el sector porcí. Llavors, per això, bueno, per això vam fer aquesta convocatòria aquest any centrada en les dones.
3: Perquè des de Pinsos ja tireu endavant doncs, aquests premis, aquests guardons al talent femení del sí. sector porcí Per què? Quina és la filosofia que hi ha al darrere?
4: Mira, des de IAC ja fa forces anys que estem treballant en temes de sostenibilitat social, eh? No només ambiental i sostenibilitat econòmica, sinó que en molts temes de responsabilitat social ja fa forces anys que hi treballem, no? Llavors, tota aquesta funció que es fa des del territori i en el suport a les persones que en formen part, de desenvolupament professional, d'arrelament territorial, de formació, d'ocupabilitat, creiem que és una aposta integral, no? Per assentar persones al territori, per contribuir al seu desenvolupament, per fomentar la participació activa. Llavors, per això, amb aquests premis, vam pensar que era una bona iniciativa per seguir amb aquesta idea i consolidar aquesta línia que vam iniciar, no? Llavors, contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè moltes vegades està vist que allà on hi ha granges hi ha generació d'activitat, hi ha persones que es poden quedar a treballar, hi ha famílies que no han de marxar d'aquell territori, sinó que es guanyen la vida i el que fan és ajudar a desenvolupar, doncs perquè generen ocupació, tant directa com indirecta. I, per tant, creiem que era una bona aposta seguir en aquesta línia i reforçar-la. Per això vam decidir convocar aquests premis.
3: Uh-huh. Per tant, entenem que els premis Emprèn Porc, que aquesta és la primera edició, aquest any premiaran el talent femení i altres anys podem premiar altres coses.
4: Serà... altres temes, com l'emprenedoria amb un col·lectiu de joves específic, o un tema de benestar animal que considerem oportú, o algun tema ambiental o de dejeccions, no? Hi ha molts temes que tenim com a reptes en el sector porcí per anar millorant, treballant i desenvolupant, i per tant hi ha marge per anar fomentant i incentivant les actuacions que anem considerant pertinents anualment. Aquest any estem centrat en dones, però l'any que ve ja veurem en funció del moment que visquem. Sí.
3: Recordo que quan vas estar ara fa unes setmanes, Teresa, per explicar, no?, qui sou i com funcioneu com a integradora, penso ja que tot el que havíeu fet amb sostenibilitat, que era molt, recordo també que ens explicaves que les dones que estan en el món del porcí treballen diferent i en alguns moments amb una sensibilitat especial, sobretot en aquelles granges de mares. És així?
4: Sí, és així. Sí. Bé, les dones el que veiem és que moltes vegades tot el tema de sistematització de la documentació, d'organització, això ho porten molt bé, i en el moment en què estem, en què tota la part administrativa se li dona molt pes, amb registres de... amb tots els registres que són necessaris a les granges, de plans, de... ho porten molt bé, i a part d'això, és veritat que en el dia a dia del maneig, no? En el maneig dels porcs, sobretot a les granges de mares, moltes vegades trobem que a la secció de parideres hi ha dones al capdavant, no? Perquè sí que és veritat que el tracte és diferent, no? Les berres, les mares, quan estan en el moment d'això, pròxim al part, doncs necessiten un tracte específic, han d'estar tranquil·les, han de no sé què. Llavors, després, un cop han parit, tot el tema de la lactància i de l'alletament, també es necessiten, no?, unes condicions específiques, has d'estar al cas no?, de si algun garrí es queda enrere, posar-la amb una altra mare, o si d'una no té prou de llet, no?, estimular tota la llet, vigilar el part, i això... està vist que hi ha una majoria de dones. Sí que és veritat que no hi ha dades, jo crec que no hi ha cap estudi que ens pugui avalar una miqueta aquesta evidència, no? Encara, segur que en sortiran alguns, però sí que ho veiem en el dia a dia a les nostres granges integrades i a les pròpies.
3: Doncs explica'ns qui es pot presentar aquests premis i com es desenvoluparan, perquè en realitat no hi ha quatre categories, dues categories i quatre guardons, amb una dotació econòmica també important, a part del reconeixement. Com funcionaran? Quina és la lletra més petita o gran?
4: Mira, es poden presentar a la candidatura persones físiques o jurídiques que hi hagi una dona al capdavant, que compleixin els requisits de que siguin dones majors de 18 anys, procedents de qualsevol comarca de Catalunya. En vam delimitar unes quantes que són més el nostre àmbit d'actuació. Que tinguin l'activitat desenvolupada a Catalunya, que sigui un projecte vinculat directament amb el sector porcí i que es compleixi la normativa vigent en matèria de sanitat ambiental i de benestar animal. Llavors, hi ha dues categories. La categoria A, que siguin ja projectes implantats i en funcionament, que tinguin un mínim de 6 mesos ja funcionant. Val? Aquesta categoria està dotada amb un premi de 3.000 euros i en reservem un excèssit de 500, també, per si es considera oportú. I llavors hi ha la categoria B, que fa referència a projectes que estiguin dissenyats però poden estar pendents de desenvolupar aquests. També pensant, per exemple, en persones universitàries que hagin fet un treball de final de grau o en un cicle superior que hagin fet un treball de final de cicle o màster, que no estigui en funcionament però que realment hagin promogut alguna innovació o algun tema específic. En aquest cas, el premi, la dotació econòmica són 1.000 euros i també hi ha un excèssit de 500.
3: Fantàstic. Per tant, no tenen per què ser persones, en aquest cas, no, ramaderes, que estiguin integrades a Pinsos Llach.
4: No,
3: és un requisit, d'acord.
4: No és un requisit, perquè justament el que volem, doncs, és donar-nos a conèixer i donar l'oportunitat a tothom, perquè l'objecte és això, és visibilitzar aquests projectes liderats per dones, més enllà de que estiguin integrats en IAC o no. Reconeixerem, doncs, això, que la proposta estigui implantada i premiarem les que tinguin un major impacte demostrat o potenciant, en el cas de la categoria A, doncs, la capacitat d'innovació en el procés, la contribució al desenvolupament econòmic i social del territori, que s'hagi fomentat ocupabilitat, que hagi millorat d'alguna manera la qualitat de vida de les persones, que hagis enfortit en un tema determinat el territori rural, que hagis millorat alguna cosa de gestió ambiental, de benestar animal. Vull dir que és molt obert. Alguna millora que hagis identificat, que hagis introduït en aquest projecte teu.
3: Clar, és la primera edició, per tant, aquí, i a més, no només és la primera edició dels Premis Emprèn Porc, jo crec que és la primera edició que es premien dones ramaderes. O sigui que...
4: Sí.
3: És tot molt pioner, Teresa. Què espereu?
4: Home, estem una mica a l'expectativa, no? A veure la quantitat, ja ens han dit, ja sabem diverses, no?, que tenen ganes de presentar-se, però realment animem a tothom a que ho pugui fer, no? A vegades tinc la sensació que no creiem que pugui ser tan interessant, no?, el que hem fet, o no creiem que tingui tant valor, no? I segur que s'han fet millores a les granges i s'han fet coses que val la pena explicar i posar de relleu, no? I, en tot cas, que això no sigui un fre, no? Que ningú consideri que el seu no és prou bo. Que es presenti i, amb el jurat que hi hagi, doncs ja es decidirà.
3: Com es poden presentar les candidatures? És a dir, a banda de ser dones majors de 18 anys amb projectes vinculats directament al sector porcí i desenvolupat a Catalunya...
4: Hi ha la web www.emprenporc.com, emprenporc.com, i allà hi ha tant les bases de la convocatòria com el formulari d'inscripció. Simplement han d'omplir el formulari i presentar una memòria del projecte, vale? Que sigui, ha de ser breu, màxim 5 pàgines, que descrigui el projecte i el seu propòsit, els objectius i les necessitats que aborda, quins resultats es preveuen i quin impacte creu que tindran. Si volen presentar un vídeo també ho poden fer per il·lustrar una miqueta, o fotografies de per posar imatges una mica per complementar aquesta memòria i ja està. No hi ha més, Hi ha els requeriments aquí a la pàgina web, però és senzill a l'hora de presentar-ho,
3: D'acord, fantàstic. I terminis, perquè això també té una data de caducitat, perquè hi ha d'haver un dia que és l'entrega dels premis. Com anirà això?
4: Sí. La data límit és el 15 de juliol. El 15 de juliol. Això ho vam obrir cap a l'1 de juny, vam fer la presentació la setmana passada i vam donar aquest termini de 15 de juliol perquè llavors nosaltres ho puguem enviar al jurat, enviar totes les propostes i hi hagi un cert temps perquè la puguin valorar. Llavors, al setembre, la idea és que es pugui organitzar una gala per fer el lliurament d'aquests premis i fer-ne la difusió que toca, no? Que sí que tenim ganes de fer-ne difusió de tot el que s'hagi presentat, els premiats, evidentment, però els no premiats també. Tenim ganes de fer-ne difusió per posar en valor justament que s'estan posant en marxa moltes iniciatives interessants, que estan liderades, en aquest cas, per dones, i animar una miqueta a tothom a que pugui tenir aquesta oportunitat de visibilitzar el que fa.
3: D'acord. I quan serà l'entrega?
4: L'entrega, no hi ha encara una data, però sí que sabem que serà a finals de setembre.
3: Val, d'acord.
4: Cap a finals de setembre, un dia pues, a la tarda vespre. Sí, passat l'estiu, sí. Justament agafem aquest termini d'una quinzena de juliol. L'agost és força inhàbil i el setembre per acabar de lligar-ho i llavors ja ho farem públic i donarem una data de gala.
3: Doncs, Teresa Lloret, va, anima a les dones ramaderes que diguin, no, jo sóc molt petita, no cal que m'hi presenti, a que ho facin.

0: des del silenci, però s'estan fent una gran feina. És un sector capdavanter al nostre país, amb un alt nivell d'exportació, i per tant tots hem de tenir la consciència que tothom qui està treballant en el sector por si està contribuint a alimentar persones d'arreu del món, no? I per tant és posar en valor aquesta tasca i visibilitzar-la. I una mica prendre orgull del que estem fent, no? Perquè estem contribuint a això, a alimentar persones de tot el món.
1: Teresa Lloret, gràcies per ser-hi. Recordem que és la responsable de l'àrea de persones de comunicació i de sostenibilitat de Pinsos IAC. Enhorabona, francament.
0: Gràcies, moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat de donar a conèixer aquesta iniciativa.
2: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
3: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
4: El proper 20 de juny, Esther i Dàneu celebra la tradicional Fira de Sant Joan. Durant tot el dia, el carrer Major de la Vila s'omplirà de parades, artesania, productes del territori, de proximitat i molt bon ambient. Una oportunitat perfecta per passejar, descobrir els sabors i les tradicions del Pirineu i gaudir d'una jornada per a tota la família. Aquest 20 de juny us esperem a la Fira de Sant Joan d'Esterri d'Àneu.
3: El món rural és ben viu i t'espera. Som terra, som territori.
2: La teva ràdio local és territori. Som terra, som territori.
3: Aicus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
1: Rocío López, benvinguda de nou.
5: Hola, bon dia, Pili.
1: Continuem parlant dels aicus, continuem aprenent dels aicus, i avui parlem de la disciplina.
5: Sí, senyora, una mica sí, perquè com que ja vam parlar o comentar a l'anterior programa, hem de practicar el haiku amb certa disciplina, per no caure en la seva banalització, que és del que vam parlar la setmana anterior. I tot i que algun poema pot suggerir un exercici de poesia automàtica per la seva forma de facilitat, diguéssim, d'execució, la seva forma del haiku és prou estricta com per no admetre aquesta possibilitat. O sigui, ha de ser un tercet amb dos pentasíl·labs i un heptasíl·lab, un kigo i un kiregi. L'emoció ha d'estar, l'ensinistrament de la ment ha d'estar, ha de ser-hi també. I el haiku exigeix la disciplina de la ment com qui medita. La ment ha d'estar lliure de pensaments. I al igual que la meditació no és jaure i pensar en les musaranyes, fer un haiku no és rendir-se a la inspiració i veure què hi surt. Vinga, ala, a veure què raige. No, no, no, no, no, s'ha de madurar. Hem d'aconseguir l'equilibri entre l'emoció de l'instant, l'emoció que hem sentit d'allò que hem vist que ens ha provocat aquesta emoció, i la seva formalització en poema. S'ha d'aconseguir aquest equilibri.
1: Que difícil és.
5: Molt, però bueno, com que tenim tota la vida per aprendre, malo serà, no? d'aquesta manera, per veure una mica, no?, com s'ha de... S'ha de fer, porto uns quants haikus.
1: Vinga.
5: Que per explicar una mica. Un és de la Montse Rubinat, que ja hem parlat d'ella la setmana passada, que és aquella que protegia tant la mètrica, no? I diu així: herbes eixutes, despunten secs els arbres, anel de pluja. No, ella és una persona que ja vam dir és rigorosa amb lo de la mètrica, és rigorosa en la rima i és rigorosa pues, en la profunditat aquesta i en estar-se pensant quines paraules i de quina manera les ha de posar, no? Després li girem un altre. Buidat del tot, el vell cargol de mar s'omple de veus. Aquest, sin embargo, és del Santa Eulàlia, és preciós i, sin embargo, no conserva la mètrica, no passa res, no? Vull dir, nosaltres no som aquí qui criticarà ni que parlarà de res. Aquest senyor dona per no aplicar aquest sentit de la... És 4 i 6, 4. No afegeix aquesta síl·laba de més. Uh-huh. Ja parlarem d'això. Però, sin embargo, no deixa de ser un haiku preciós, no? Per això llegirem de diferents perquè vegueu que tot està bé si està bé, no? Hi ha un altre que és una traducció perquè també veiem que les traduccions, clar, no s'adapten bé després, no s'adapten bé a la sil·labació del nostre idioma.

0: per exemple aquest del Kikaku, que és davant el plugim d'estiu, aquí fora, una dona en solitari. Aquí ben bé és al revés, no? Hi ha més aviat dos de set, sí, i un de cinc que no pas. Mm. Però bueno, és molt difícil amb una traducció de que es pugui coincidir. Però hi ha persones, com hi ha traductors, com el traductor que va traduir aquest poema que llegirem ara del Kawaguchi Tiichi, que sí que ho ha aconseguit, ha fet de més i de menys perquè pugui,
1: clar, llavors, pugui
0: adaptar-se. Claro, són una passada de traductors.
1: Ah, no posen el Google Translate, ho fan.
0: No, i han de ser, a més, bons haijins.
1: Clar.
0: Perquè puguin entendre també el significat i encara que canvien alguna paraula o canvien alguna cosa, doni el mateix significat que donava el seu original, no?
1: A veure...
0: Com la trobada amb un amic, se'n va la primavera. Aquest senyor ja heu vist que sí que ha aconseguit 5 síl·labes, 7 síl·labes i 5 síl·labes en català, quan vés a saber
1: com
0: estaria en japonès, no? Pues es procura fer-ho d'aquesta manera perquè procuren ser fidels també a la mètrica i a l'essència del haiku.
1: Sí? Doncs avui hem parlat de la disciplina i de la mètrica, en parlem en el proper podcast.
0: Sí, farem una mica d'aclariment, perquè com que sempre estem parlant de la mètrica i de tal i que qual, i al final, pues, bueno, s'ha d'aclarir una mica alguna cosa. Sí, farem així. Vinga, Pili, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Si fos avui, amb Roger Carà.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Una quinzena de dotacions dels bombers continuen treballant per extingir l'incendi al centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona. El foc ha començat a l'exterior en una caseta adossada al centre i s'ha propagat a l'interior de l'edifici. Les tasques se centren a apagar el foc a l'edifici principal on hi ha els laboratoris i a l'interior de les naus adjacents on hi ha palla que ha cremat completament. A més, els bombers estan controlant focus secundaris per evitar que es propaguin a la massa forestal que hi ha a prop de aquest centre de recerca. L'incendi ha començat pocs minuts després d'un quart de 4 de la tarda i quan hi han arribat els bombers, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora. No hi ha persones ferides. Més notícies amb la Maria Costa.
3: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència Fiella de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. La resolució ratifica les decisions judicials adoptades anteriorment i tanca la via penal del cas. El brot, recordem, entre novembre del 2020 i gener del 2021, va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors.
2: A aquesta hora, centenars de professionals dels serveis socials municipals i comarcals es concentren davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona per exigir a la Generalitat més finançament, més personal i mesures urgents per reforçar el sistema. Unitat mòbil al Departament de Drets Socials, Xavi Cussó i Cèlia Forment. Bona tarda.
4: Bona tarda. Són uns 600 professionals que denuncien infrafinançament, un augment de les agressions, ràtios inassumibles i una falta de coordinació, diuen, amb altres àmbits com la salut, l'habitatge o l'educació. Teia Fàbrega, coordinadora de la concentració.
5: Les necessitats socials són molt complexes, marcades amb la cronificació de la pobresa, amb el tema de l'envelliment, amb el tema de comunitari. Tots aquests aspectes ens arriben en l'Ajuntament, si ens arriben als Consells Comarcals, i no tenim les eines ni jurídiques, ni de finançament, ni de professionals per donar respostes a aquestes necessitats de la població.
4: Faran arribar totes les peticions a la consellera Mònica Martínez Bravo i als grups parlamentaris. Xavi Cussó, Cèlia Forment, Catalunya Ràdio, Departament de Drets Socials.
3: Després de 3 hores de declaració des del Partit Popular, defensen que Rodríguez Zapatero ha sortit de l'Audiència Nacional amb les mateixes 7 acusacions que tenien a entrar. Des de Gènova desafien el PSOE perquè li retiri el carnet de militant i li obri un expedient informatiu. Insisteixen que ara toca donar explicacions davant dels mitjans de comunicació. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
6: Bona tarda. Els populars consideren que res ha canviat, que la declaració de Zapatero no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat exposats pel jutge Calama i, per tant, es manté la seva situació com imputat pels delictes d'organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental, blanqueig de capitals, contraband i frau fiscal. Una situació que, segons les fonts del PP, haurien de fer reaccionar al PSOE. Exigeixen que li retirin el carnet de militant socialista i li obrin un expedient informatiu. I insisteixen des de Gènova que a hores d'ara Zapatero no ha acreditat l'origen ni la tributació fiscal ni el pas per la duana de les joies que es van trobar al despatx de l'expresident i que estan valorades en 1.300.000 euros. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: A aquesta hora encara hi ha alguns problemes a l'AP7, a la zona del Vallès, per un accident que hi ha hagut aquest migdia amb fins a 9 vehicles implicats. Situació a aquesta hora, equip viari. Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Ja millora força, però queda cua encara entre Mollet i Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud, després que han retirat els 9 vehicles que han tingut aquest migdia un accident, 3 dels quals camions. També queda congestió de Bellaterra a Barberà en direcció Girona i cua a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud. A Barcelona, força plenes les dues rondes en tots dos sentits. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
2: Esports, Sonia Oleart, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. Pere Romeu, entrenador del Barça femení, ha renovat el contracte per dues temporades més fins al 30 de juny del 2028, com ja us vam avançar. Aquesta renovació arriba després de dues temporades d'èxit al capdavant de l'equip, en les quals ha conquistat 8 dels 9 títols possibles, inclosa la quarta Champions Blaugrana. El Madrid ha anunciat que ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps del Barça. L'exvicepresident dels àrbitres, Enríquez Negreira, demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries i restauradores que siguin procedents. El Madrid ha fet oficial l'acord amb el migcampista portuguès Bernardo Silva per a les dues pròximes temporades. Ho fa just en el dia del debut mundialista de Bernardo Silva de Portugal a les 7 de la tarda davant el Congo. A les 10 del vespre serà el torn del debut d'Anglaterra davant Croàcia. El Barça d'handbol ha anunciat també la renovació del lateral francès Timothée Nguessant fins al 2029.
1: Fins aquí les notícies.
9: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
10: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
11: Bona tarda, són les 5 i 6. Ràdio Seu ha encetat ja la seva promoció d'estiu, que té com a emblema un any més carretera i manta, però un concurs que ha esdevingut un referent de la ràdio local catalana, i és que ara ja suma més de 30 temporades en antena. L'espai esteuent convén la participació dels oients amb les entrevistes sobre temes i activitats locals, tant als estudis com al passeig del parc, on els vianants poden veure des del carrer com es fa el programa, i també amb connexions a diferents indrets de la ciutat. I és que enguany s'estrena un nou equip d'unitat mòbil més àgil. L'espai continuarà fins a final d'estiu amb la promoció especial de la Festa Major, de la qual Ràdio Seu n'és emissora oficial, i culminarà amb el programa en què es farà una aportació en projecte solidari local i se sortejarà entre dues trucades rebudes un viatge a aquests dos regals oferts per Ximac Electrònica i Caditors. Carretera i Manta ha començat a rebre ja les primeres trucades. Va començar ahir amb un espai especial sobre la jornada d'autisme a Pirineu, en què hi han parlat Berta Vidal i Carlota Valls, i en aquests primers dies també parlarà l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, sobre les moltes activitats que hi ha previstes a la Seu aquest estiu. Si pot participar trucant al telèfon 973-36-06-17, i el programa s'emet, com és habitual, de dilluns a divendres al migdia, de 2:15 a 12 a la 1 del migdia.

La quinzena edició del cicle Parlem de formatge, que organitza l'espai d'Armengol, vol posar en valor i difondre la cultura d'aquest producte agroalimentari i inclourà enguany 5 sessions formatives distribuïdes entre juliol i setembre. S'adreça a totes les edats i perfils, inclourà maridatges, cuina nadalenca, tastos amb els formatges guardonats a la darrera fira de Santa Armengol i activitats per a joves. El tret de sortida serà el 16 de juliol a la tarda amb un taller titulat Refresca gelats per a joves, inclòs també en el cicle Insomni. A més, endavant, el 18 de setembre es farà el taller Quan el cacau troba el formatge, maridatge guiat per Aleix Soler i Francisco Puente del restaurant Paisatges, i ja el 3 d'octubre, poc abans de la fira, hi haurà el tast de guanyadors de medalles d'or de la Fira Formatges Artesans de l'any passat. Ja passada la fira, el 28 de novembre es farà el taller Cuina per a festes, tast i receptes amb formatge fresc, recuit i mantega, i finalment el 17 de desembre una activitat amb la participació del forn Crosta i Molla i la formatgeria Bauma.

0: Basell estarà un nou esdeveniment aquest octubre vinent, centrat en els vehicles històrics, la cultura retro i activitats per tots els públics. Es farà a les instal·lacions del Museu de la Moto de Basella i al seu voltant, i inclourà rutes i circuits per vehicles clàssics, un mercat vintage, exposicions, xerrades, homenatges i una zona de food trucks. Es dirà Basella Revival i vol ser un punt de trobada per tant pels propietaris com pels aficionats en general dels vehicles clàssics i per reviure alhora la memòria del poble de Basella, que va desaparèixer sota les aigües del pantà de Rialp i que ja tenia llavors una llarga tradició en el món del motor. Ja es pot fer les inscripcions a través de la pàgina web que s'ha obert de l'esdeveniment. Els vehicles han de tenir un mínim de 30 anys d'antiguitat, mentre que el públic podrà adquirir l'entrada al Museu de la Moto. Si es fa la inscripció abans del 15 de juliol, hi ha una oferta amb reducció de preu. Les persones empadronades a Basella i els menors de 12 anys tindran entrada gratuïta. I els esports, el Cadí la Seu ja té pràcticament definida la plantilla per la nova temporada, i és que avui ha fet pública una nova incorporació, l'escorta nord-americana Lexi Donarski, de 24 anys i 1,83 d'alçada. Donarski, nascut a l'estat de Wisconsin, arribarà a la Seu després de completar la seva etapa a la Lliga Universitària dels Estats Units, a l'NCAA, en què primer va estar a la Universitat d'Iowa State i aquests darrers anys ha estat a North Carolina, universitat coneguda especialment perquè és el centre on es va formar Michael Jordan abans de fer el salt a l'NBA. En aquests 5 anys com a universitària, Donarski ha arribat a superar els 1.900 punts anotats i ha estat reconeguda tant pel seu rendiment ofensiu com per la seva capacitat defensiva. Ha rebut els premis de millor rookie i millor defensora de la divisió Big 12 i ha esdevingut una de les jugadores més destacades de la seva conferència abans de fer ara l'inici de la seva carrera professional a Europa. Aquesta incorporació, afegim que els darrers dies la Cadí la Seu ha anunciat dos fitxatges més. Un és l'alemanya Lina Sontag, una pivot polivalent de 22 anys i 91 d'alçada, formada a la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, UCLA, on enguany ha acabat l'etapa universitària. L'han definit com a jugadora jove i versàtil i que aporta intensitat, solidesa defensiva i capacitat de treball. I també ha estat, també s'incorpora al Cadí Paula Suárez, base de 22 anys i 83 d'alçada, formada al multi bàsquet de Pamplona i el Perfumerías Avenida, i que els darrers 4 anys ha format part de la George Mason University, també a l'NCAA. També hi haurà canvis al cos tècnic, en què recordem sí que continua l'entrenador Pepe Vázquez, però s'estrenaran Sergi Curto com a segon entrenador, Judith Villalonga com a preparadora física i David Sancho com a fisioterapeuta. I el temps, amb cel ben ennuvolat a aquesta hora a la Seu, en la tònica dels darrers dies, calor intens al migdia, que acaba generant aquests mateixos núvols que poden deixar tempesta encara durant aquesta tarda. Ahir hi va haver alguns ruixats remarcables en punts de la comarca que van superar els 20 litres. Per exemple, es va arribar a 27 a Turbiàs o 21 a Vila Mitjana, una situació que es podria repetir encara avui i que ja és més menys probable de cara a demà i divendres. Fins aquí les notícies, més informació a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com... carrer.

Fem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Gené 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

Molt bona tarda, tot just en 3 minuts. Arribem a 3 quarts de 7 del vespre. Comencem el programa Tria, com cada tarda fent el repàs de l'agenda, i és que els companys de Cinemes Guiu estan de vacances. I a l'agenda destacant, entre d'altres, que hi podeu consultar el seguit de festes majors, aplecs, fires i mercats de l'Urgell aquest any 2026, també la guia activitats d'estiu a la Seu i la l'Urgell per a infants i joves, amb prop d'una 60 de propostes adreçades a infants a partir dels 3 anys. També a l'agenda hi podeu consultar el seguit d'activitats en el programa de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis, Estamariu i Bescaran, que impulsa la Fundació Planescors. Destaquem les mostres Petit Mallol 2026 fins al 30 de juliol, vestíbul del Centre Cultural Les Monges, la ciutat dels infants, fins al 5 de juliol a la segona planta del Centre Cívic El Passeig, i també la mostra amb el títol Il·lustrem el Premi Joles Senell a la Biblioteca Sant Agustí, també de la Seu, fins al 30 de juny. Cada divendres al llarg del mes de juny, a partir dels 8, curset per aprendre a ballar sardanes al pati de la Biblioteca Sant Agustí, de la mà dels Amics de la Sardana de la Seu. Aquesta tarda, dimecres 17, destaquem, tot just d'aquí un quart d'hora, el Club de Lectura Òmnia Sunt Comunia a la llibreria El Refugi, al carrer Canonges número 9. A tocar a partir de les 8, també avui dimecres, a l'Ateneu a l'Urgell, al carrer Catalunya número 6, sessió del cicle Tastem Territori per conèixer el vi de nous de Nogat de Bellver. Demà dijous 18, a partir de les 6, la sala Sant Domènec acollirà la taula rodona amb el títol Fibromialgia i síndrome de la fatiga crònica. I a les 7, presentació del llibre Mares, Migrants, Identitat, Memòria i Vincle, de Fàtima Saheb, a l'Espai Armengol, en marc de la mostra intercultural. I encara dijous, a la mateixa hora, al llibre El Refugi, al carrer Canonges número 9, presentació del llibre La Caixa, una història mai explicada. Mitja hora després, també dijous 18, a l'Ateneu a l'Urgell, taller de reparació de bicicletes. I ja divendres, dia 3 de juliol, a les 9 del vespre, concert de la formació Ensemble Barcelona Comtal a la Catedral de Santa Maria d'Urgell, en marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus. Dissabte 4 de juliol, a les 8 del vespre, a l'Església de Santa Llucia de Peramola, a Tragó, concretament, concert de la formació Carns Alem, també en marc del FEMAP. Diumenge 5 comencen les propostes dedicades a les sardanes, amb la ballada en directe amb la copla Ciutat de Solsona, a la plaça de les Monges de la Seu.

Ens han saltat, però, un seguit de propostes perquè encara ens plantem el mes de juny, avançàvem ja amb el FEMAP. Aquest divendres, dia 19, destaquem a 7 del vespre al pati de la biblioteca el concert d'Artur Blasco i Cati Plana. Divendres 19, també a les 8 del vespre i fins a les 8 del matí, les 12 hores de joc amb la Llau, al Centre Cívic L'Escorxador. Dissabte 20, el Pla de Sant Tirs acull la cursa del Pla en el marc del Cadí Circuit Fe de curses de muntanya. I encara dissabte 20 a les 12 teniu a l'Urgell, audició musical dels alumnes d'Enda i Andrea. A la mateixa hora, a la Biblioteca Sant Agustí, presentació i llibre Quan els colors parlen, de Fàtima Ventoldrà. I més, dissabte 20 a partir d'un quart de 6 de tarda, 18a jornada de mitologia pirinenca a la Guàrdia d'Ares. Diumenge 21 a les 7 del vespre, projecció del film Queer Mi d'Irene Bailo. I ara sí, encetem la Vallada Sardanes amb la Bellpuig Copla, diumenge 21 de juny a 7:45 del vespre a la plaça Catalunya, organitzada pels Amics de la Sardana de Seu. Tota la informació a www.radioseu.cat/agenda.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
6: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són 7. Ràdio Seu en seta d'aquesta setmana la seva promoció d'estiu, que té com a emblema un any més Carretera i Manta, un programa concurs que ha esdevingut un referent de la ràdio local catalana i és que actualment ja són més de 30 temporades en antena. L'espai estiu en combina la participació dels oients amb les entrevistes sobre temes i activitats locals, tant als estudis, al passeig del parc, com també amb connexions a diferents indrets de la ciutat, i és que enguany s'estrena un nou equip d'unitat mòbil més àgil. En el programa que s'emet des de l'estudi, els oients poden veure-ho a peu de carrer. L'espai continuarà fins al final de l'estiu amb la programació especial de Festa Major, de la qual Ràdio Seu és l'emissora oficial, i culminarà amb un programa en què es farà una aportació en projecte solidari local amb el suport de CEMAC Electrònica i se sortejarà entre totes les trucades rebudes un viatge ofert per Caditours. Des d'aquesta setmana i al llarg de tot l'estiu s'ofereix la possibilitat de participar al concurs trucant al telèfon 973-36-0617 i guanyar premis gràcies al suport de diversos patrocinadors i col·laboradors que hi aporten desenes d'obsequis. Tot l'equip de Ràdio Seu implicat en el programa s'emet de dilluns a divendres al migdia de 11:45 a la 1 pel 107.2 FM i també des del web radioseu.cat. Pel que fa a la música, enguany justament el programa compta amb una sintonia més local, més urgellenca i pirinenca que mai, és que s'ha escollit la peça Pas Doble de Muntanya amb la versió del grup Orquestrina Trama. És una de les peces tradicionals més identificatives del Pirineu català. També es continua amb el suport d'activitats i projectes locals, tot fent-se ressò de tota mena d'iniciatives que es duen a terme a l'estiu a la Seu. Enguany es compta amb el patrocini de Caditours, la Casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, CEMAC Electrònica i Estiu 3000 Apnau. Més informació al web radiosau.cat. En aquests primers dies de Carretera i Manta també hi passarà, com és habitual, l'alcalde de la Seu i parlarem de les activitats previstes per aquest estiu, que culminarà al final d'estiu amb la Festa Major, de la qual ja s'han conegut alguns detalls importants, com per exemple que els caps de cartell, els grups principals que actuaran a la Festa Major, seran els Catarres i Detallets.
1: Ja comença a fer-se clar i els veïns omplen la plaça, porto el sol a la...
0: Això que sentim de fons és el més nou dels Catarres, que per tant doncs sonarà a la Festa Major, presentaran el seu nou treball, i això serà el dia 29 d'agost, dissabte 29 d'agost, el dissabte de Festa Major, i Detallets de la seva part actuaran el 31 d'agost. En el cas dels Catarres, són ja després dels darrers anys un dels grans referents de la música en català i tornaran a la Seu després d'un any sense actuar-hi per encomanar la seva energia al públic urgellenc amb els seus èxits plens de ritme. I de la seva part, Detallets actuaran el dilluns de Festa Major, el 31 d'agost. Van actuar a la Seu just abans de convertir-se en un fenomen amb la cançó Coti per Coti, i ara ja tornen convertits en un referent dels sons urbans i tradicionals a Catalunya, i pujaran a l'escenari de casetes, com diem, el dia 31.

0: Joan Barreda i la tinent d'alcalde Gemató han presentat aquestes actuacions destacades i parlen dels concerts que hi haurà a Casetes.
1: Un grup serà el dissabte i l'altre serà dilluns, que seran els Catarres i els Tallets. Així doncs, els Catarres dissabte i els Tallets dilluns seran aquests grups que, doncs, que vindran a la nostra ciutat, a l'espai de Casetes, on està ara l'espai de Tocaravanes, per doncs, amenitzar-nos a la Festa Major. Hem volgut destacar.
0: Aquest any s'ha presentat també en aquesta roda de premsa el cartell d'enguany, que vol ser un reconeixement a diversos col·lectius de la ciutat, amb la geganta Constança com a fil conductor, després que recentment la seu ha acollit la Fira del Món Geganter.
1: Hem volgut destacar la riquesa cultural i associativa de la nostra Festa Major i de la nostra ciutat a través d'aquest cartell, doncs, que vol transmetre, doncs, això, la riquesa associativa i també aquest ambient de Festa Major a través de la geganta que també balla el Vallcerdà.
0: I encara pel que fa a l'actualitat municipal, avui també destaquem que el Punomia de la Seu ha lliurat aquest dimarts els certificats als més de 250 participants dels seus tallers d'enguany. I és que aquest recurs han organitzat 47 formacions sobre TIC i han registrat més de 2.200 usos. Han viscut un augment del 6,3% al nombre de participants i han seguit col·laborant amb un gran nombre d'entitats i col·lectius de la ciutat. En el lliurament de premis, el lliurament l'han fet l'alcalde de Urgell, Joan Barreda, que sentia en Foment, i la dinamitzadora d'Òmnia Seu, Esther Collado. Des de l'Ajuntament valoren positivament el servei que segueix prestant el punt Òmnia per garantir que tothom tingui accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.
2: Molt contents de poder fer aquesta petita graduació amb els alumnes, ells i les alumnes que han estat durant aquest curs del punt Òmnia, un servei que dona la Generalitat, juntament amb la Generalitat de Catalunya, per lluitar contra aquesta bretxa digital que afecta a moltes capes de la població a nivell d'edat o altres problemàtiques. Per tant, estem molt contents de poder fer aquest acte bonic. Doncs amb moltes associacions també que han participat, com associacions i entitats com el Taller Claró, o també han participat les dones confradeses, l'associació, o la UEC, o el CIEI de la Salle, i per tant, doncs, molt agraïts de la confiança de tothom d'utilitzar aquest servei.
0: A més de totes aquestes activitats, el Punt Òmnia també figura entre els col·laboradors de Ràdio Seu, i és que al llarg del curs, cada dilluns a la tarda, Esther Collado hi presenta un podcast en què parla sobre les tecnologies de la informació i la comunicació i ofereix consells pràctics per fer-les servir correctament. Des del consistori destaquen la feina que fa Collado.
2: Agraï la confiança de totes les persones que han anat durant el curs a fer diversos cursos. Aquí se n'ofereixen molts. Hi ha persones, doncs, que han recollit fins a quatre certificats, i bueno, agrair també, evidentment, a l'Esther Collado, que és la persona, l'autèntic motor, l'ànima del Punt Òmnia, perquè sigui tot un èxit. I a més això es demostra amb el carinyo que rep, perquè al final aquesta atenció, aquest bon tracte que té amb la gent, doncs es veu reflectit amb el carinyo que li torna. Per tant, felicitats a tothom i agrair a tothom per la feina que fa, perquè aquest servei del Punt Òmnia sigui, doncs, tan important a la nostra ciutat.
0: I tot coincidint també amb el final de curs, avui l'Ajuntament de la Seu ha fet un acte de reconeixement al personal docent i d'administració i serveis PAS dels centres educatius de la ciutat que jubilen aquest curs 2025-2026. També ha escriptat la regidora d'Educació, Bàrbara Romeu, els professionals que han conclòs la seva trajectòria enguany i que han estat homenatjades avui són Josep Feixes, Pepita Clop, Marta Roca, de la Sella a la Seu, Maria Eulàlia Pasqual, de l'Escola Pau Claris, Adrià Pérez, Meginesta Lourdes Santos, Josefina Serra i Enric Usac, de l'Institut Joan Bordeu, Esther Pujol, de l'Escola Albert Vives, i Marta Edo, del Centre de Formació d'Adults. L'Ajuntament els ha desitjat que gaudeixin d'aquesta nova etapa vital de forma plena, serena i feliç. Com a reconeixement se'ls ha lliurat un lot de productes artesans de menja l'Alt Urgell. I justament ara parlem de productes artesans perquè demà explicarem que ja s'ha presentat la 15a edició del Parlem de Formatge, que tindrà com a eix principal els restauradors i productors locals. S'han programat 5 tallers per totes les edats i perfils que començaran ja el 16 de juliol i s'allargaran gairebé fins a final de mes. En successos, els bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, han atès avui un ciclista que ha patit un accident al terme municipal de Montferrer i Castellbò. Segons ha informat Emergències, l'avís s'ha rebut a 12:15 del migdia. Per causes que es desconeixen, un home ha caigut a prop del nucli de Carmeniu mentre practicava ciclisme i baixava des de Sant Joan de l'Erm. Com a conseqüència de l'impacte, s'ha fet un fort cop al cap. Al lloc dels fets, s'hi han traslladat dues dotacions del parc de bombers de la Seu i una unitat aèria del SEM, i després de rebre la primera atenció, el ciclista ha estat traslladat al camp de futbol de Castellbò i des d'allà transferit al SEM, que l'ha traslladat a la Fundació Sant Hospital. L'home accidentat participava a la cursa clàssica ciclista RPP a la Seu, que organitza per tercer any el Club Esportiu Mossos d'Esquadra i que consistia en una pujada fins a Sant Joan de l'Erm i després la tornada, tot plegat 86 quilòmetres. I el Festival de Senderisme Camina Pirineus ha tancat la seva 6a edició amb una ocupació del 90%. Més d'un centenar de persones han participat en alguna de les rutes a peu que s'han fet els dies 12, 13 i 14 de juny. Les entitats organitzadores han valorat molt positivament l'assistència i han garantit, doncs, que hi haurà una nova edició. Actualment és un dels 10 festivals de senderisme dels Pirineus que es fan al llarg i ample del Pirineu català i ha inclòs 4 itineraris conduïts per guies locals. Es va començar amb la Torre Solsona de la Seu, amb la participació del Club Social Picot, després es va anar al despoblat de Seu Banyà, dissabte una ruta pels castells del Perdida i per acabar diumenge al mirador de la Serra d'Aubens. També s'hi va incloure tastos de productes locals. I encara en l'àmbit turístic, expliquem que el Museu de la Moto de Bassella i Bassella Experiències impulsen la creació d'un nou esdeveniment, una cita pels amants dels vehicles clàssics i la cultura retro. Es dirà Bassella Revival i s'estrenarà els dies 10 i 11 d'octubre. Inclourà rutes i circuits per vehicles clàssics, un mercat vintage, exposicions, xerrades, homenatges i una zona de food trucks. La iniciativa neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada pels aficionats als vehicles clàssics, siguin propietaris o simplement aficionats, per reviure la memòria del poble de Bassella, que va desaparèixer sota les aigües del pantà de Rialb i que ja llavors tenia una gran afició pel motor. Per poder participar-hi cal inscriure's abans al web de l'esdeveniment. Els qui prenguin part han d'anar-hi amb un vehicle clàssic amb un mínim de 30 anys d'antiguitat, mentre que el públic visitant podrà adquirir l'entrada directament al Museu de la Moto. Si la inscripció es fa abans del 15 de juliol, hi ha una oferta amb reducció de preu i els veïns empadronats a Bassella i els menors de 12 anys tindran accés gratuït. La primera jornada començarà al matí amb l'obertura del recinte, el muntatge dels expositors i el paddock dels clubs, i al matí es farà una benvinguda i acreditació al Museu de la Moto. S'ha programat activitats i una desfilada dels participants, també una taula rodona sobre el fenomen de les copes monomarca, que van ser forja de campions, i després es farà la poster session i un lliurament de premis. A més, coincidirà amb la celebració de la Copa Catalana d'Enduro Clàssic.

0: El Consell Comarcal del Tourcell ha acollit avui l'Assemblea Ordinària de l'Associació d'Entitats Locals Propietaris Forestals de Catalunya. Aquesta entitat és presidida per Martí Riera, exalcalde de Coll de Nargó, que ha explicat que enguany s'han centrat en la digitalització de la gestió dels boscos.
1: És una eina en la que hem treballat nosaltres, amb la coordinació de l'IDOSCAT i amb el treball tecnològic de la Universitat de Girona, del CICTE, de la Universitat de Girona, i és una eina que neix amb l'esperit de l'electe local, que moltes vegades arriba un nou electe, un nou alcalde inclús, es troba una pila de patracols i entre ells algú li diu: ah, i tens 1.200 hectàrees de bosc a gestionar. I llavors hi ha molta gent que no sap ni de què li estan parlant. Llavors, davant d'aquest fet, que és molt més usual del que sembla, hem creat una eina que li permet conèixer tot l'estat del seu bosc digitalment. És a dir, tu entres i et diu si tens els plans d'aprofitament aprovats o no, amb quin grau els tens desenvolupats, què toca fer, què no toca fer, quina és la quantitat de fusta que pots treure, tot el que relaciona el bosc del teu municipi amb la gestió forestal, ho tens en aquesta eina.
0: El també expresident del Consell Comarcal ha explicat que aquesta eina digital ja s'ha desenvolupat amb algunes proves pilot, una d'elles a Montferrer.
1: S'han fet ja les proves. De fet, avui CICTE de Universitat de Girona presentarà una prova pilot. S'han fet proves amb alguns municipis pilots i a partir d'aquí pues, es anirà desenvolupant l'eina. Ha agradat molt, inclús a Generalitat, la Direcció General de Boscos hi aposta fermament i crec que serà una eina important. Vam agafar per proximitat i perquè jugàvem a casa el municipi de Montferrer i Castellbó. Primera, perquè tenim la seu allà i tenim la facilitat de tracte, i principalment perquè teníem els plans d'aprofitament i tota la documentació digitalitzada. Que aquest és un treball annexe que la Generalitat ens ajuda a través de Forestal Catalana, perquè la feina feixuga, diguem, és digitalitzar tot el que tens per poder-ho fer servir a l'eina digital, no? Aquesta és una feina feixuga. Llavors, per facilitat, han fet a Montferrer i a Ripollès.
0: Rida ha afegit que necessiten accelerar la millora de la gestió del bosc perquè creix la preocupació pel risc d'incendis.
1: Amb por perquè anem tard, com sempre passa, tot i que ara, i els mitjans ho heu vist, que hi ha un neguit verdader pel tema de la gestió forestal com a part de la prevenció d'incendis. Penseu que fins ara s'ha treballat en extingir els incendis, no en prevenir-los. Avui en dia tenir més mitjans contra incendis no t'assegura, perquè els focs pues, funcionen d'una altra manera. Tu tens aquí tota la gent, fa un pirocúmul, tens

registre amb gravadora totes les sessions dels òrgans col·legiats, cosa que incluiria els ajuntaments petits amb servei d'assistència tècnica, el SAT. La proposta va ser rebutjada al darrer plenari dijous passat per la resta de grups, tant Junts com Esquerra i CUP, que sumen 14 dels 19 consellers. En un comunicat que publica la Federació del PSC, des de que Progrés considerem que els motius abordats per votar en contra evidencia una manca de coneixement del marc normatiu i de les responsabilitats pròpies del Consell Comarcal per part de la presidenta Josefina Lladó, i creuen que l'afirmació que va fer tot i admetre que és correcta en abstracte, que el Consell Comarcal no pot supervisar els ajuntaments, seria errònia aplicar el cas concret del SAT. El portaveu socialista Jordi Nadal ha esmentat que el SAT és un servei prestat pel Consell Comarcal i els secretaris i tècnics que hi treballen són personal del Consell, no dels ajuntaments, i que tenen responsabilitat disciplinària sobre el personal. La moció rebutjada l'havia presentat el Consell Comarcal Toni Mas i proposava, segons va dir, mesures bàsiques de modernització, homogeneïtzació documental i protocols de custòdia i accés garantit per als càrrecs electes. Durant el debat i en nom del govern comarcal, Josefina Lladó es va assenyalar, però, que actualment no hi ha cap norma que obligui a que les actes d'aquesta sessió siguin una transcripció literal o que es gravin, i que només s'està admès com a validesa legal la videoacta. Per això ha explicat que el marc actual és suficient i que si algun ajuntament que volgués implantar-ho estan disposats a col·laborar-hi, però que el Consell en tot cas no és cap eina de monitoratge o supervisió dels ajuntaments. Les portaveus d'Esquerra, Carmel Ostau, i de la CUP, Gisela Sellers, es van mostrar d'acord amb aquest raonament. I d'altra banda, Esquerra Republicana ha registrat al Senat una bateria de preguntes escrites adreçades a la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez García, per conèixer l'estat d'execució al Pirineu del protocol signat entre el govern espanyol, Casa 47, i la Generalitat de Catalunya per incorporar al parc públic d'habitatge milers d'immobles procedents de l'antiga Sareb. Ho ha explicat la senadora Sara Bailac, que ha recordat que l'octubre passat es va signar un protocol entre Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa, que preveia la incorporació a les polítiques públiques, segons es va dir llavors, de fins a 13.000 habitatges de la Sareb i més de 300 solars. D'aquests hi havia 117 pisos ubicats a l'Alt Pirineu i Aran. Però Bailac explica que després de diversos mesos del protocol encara no s'ha informat en detall de quants habitatges ni solars han estat efectivament incorporats a Casa 47. Per això Bailac ha demanat al Ministeri que aclareixi la situació d'aquest conveni i si ja se n'ha fet alguna aplicació pràctica. La investigadora Mireia Guilegea està guardonada amb el Premi Claus Traductors de la Universitat de Barcelona per una tesi doctoral que ha dedicat a les festes del foc del solstici del Pirineu. La recerca analitza l'impacte que va tenir la inscripció d'aquestes celebracions a la llista de l'UNESCO i concretament l'impacte turística ha tingut a les Valls de Neu en comparació també amb la Vall de la Barossa, Occitània. Les conclusions indiquen que el reconeixement internacional va servir per diversificar una oferta turística ja consolidada abans, mentre que en les Valls de Neu, mentre que Barossa la distinció, en canvi, no va suposar canvis significatius. També s'abordar les tensions identitàries derivades de la inclusió d'una tradició a la llista de la UNESCO, recollint el debat entre la visió del fenomen com a expressió local de cada poble i la seva interpretació com a part d'una identitat nacional occitana en el cas de la Vall de la Barossa. El premi ha reconegut la investigació de gran profunditat que Mireia Gil ha fet sobre aquest tema. I en succés, un excursionista de nacionalitat francesa ha mort aquest dimarts en caure per un canal a la zona del llac de la Restenca. Segons ha informat el Consell Genau, els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'incident cap a 6:45 de la tarda d'ahir. Una dotació de 2 membres dels pompiers d'Aran es van desplaçar en helicòpter fins al lloc dels fets i en arribar-hi van localitzar la persona accidentada i només se'n va poder confirmar la mort. I també en successos, la Guàrdia Civil ha recuperat la creu de la Neto, que estava desapareguda des de l'abril. Cap a 4:45 de la tarda ahir, efectius del grup de rescat i intervenció de muntanya de Benasc i la unitat aèria d'Osca van anar a fer un rescat i, per sorpresa, es van trobar la creu de grans dimensions i que, recordem, havia estat arrencada per uns vàndals que van pujar expressament a la Neto amb una radial per tallar-la. Aquest hivern passat, els agents l'han localitzat després de sobrevolar la cara nord del cim més alt del Pirineu, i un cop acabat el servei van tornar al lloc i van certificar que era la peça sostreta. Ara es mirarà si es pot tornar a col·locar al seu lloc original. I els esports, el que deia la seu, ja té pràcticament definida la plantilla per la nova temporada. Avui ha fet pública una nova incorporació, la de l'escorta nord-americana Lexi Donarski, de 24 anys i 83 d'alçada. Donarski, nascuda a Wisconsin, arribarà a la seu després de completar

0: de la seva etapa a la Lliga Universitària d'Estats Units, l'NCAA, en què primer va formar part d'Iowa State i els dos anys següents ha jugat a North Carolina, una universitat coneguda especialment perquè és el centre on es va formar Michael Jordan abans de fer el salt a l'NBA. En aquests 5 anys com a universitària, Donarski ha arribat a superar els 1.900 punts anotats i ha estat reconeguda tant pel seu rendiment ofensiu com per la seva capacitat defensiva. Ha guanyat els premis de millor rookie i millor defensora a la divisió Big 12 i ha esdevingut una de les jugadores més destacades de la seva conferència. Des del cadí de la seu n'han destacat l'experiència que ja té, tot i la seva edat, fiabilitat en el tir exterior i una trajectòria competitiva de primer nivell. Els darrers dies el cadí també ha anunciat els fitxatges de l'alemanya Lina Sontag i la navarresa Paula Suárez. I abans d'acabar a punt pel temps, recuperem la previsió de Néstor Gómez.
1: De calor intensa la que tenim avui arreu de la comarca i així es mantindrà fins a finals de setmana, moment en el qual tendirà fins i tot a incrementar-se aquesta calor. Ahir, amb unes temperatures que van arribar al voltant dels 32 graus a la seu durant el matí, perquè van encreixer aquestes nuvolades, van deixar aquest ruixat de fins a 5 litres per metre quadrat aquí a la seu i el que va provocar és que baixés clarament la temperatura. Es va apaivagar una miqueta la calor, una calor que avui tornarà a ser intensa arreu de la comarca. Màximes aquí a la seu, a l'entorn dels 32, 33, 34 graus, gairebé 35 o 35 cap a l'àrea d'Oliana. I és que s'espera que la calor vagi a més. Avui s'esperen cap al Pla de Lleida, a l'entorn dels 38 graus. I lluny d'afluixar aquesta calor, perdrà algun grau de cara als propers dies, però no pas gaires, tendirà a incrementar-se cap a finals de setmana. Ambient tòrrid de cara al proper cap de setmana i també de cara a dilluns, amb unes màximes que per primer cop aquest any tocarem la xifra dels 40 graus a bona part del Pla de Lleida i fins i tot a Oliana s'acostaran molt a la xifra dels 40 graus. Un darrer, diríem, cap de setmana de primavera amb un ambient canicular on aquí a la seu s'espera un cap de setmana amb temperatures màximes superiors als 35 graus. Calor intensa. No avancem a esdeveniments i en aquesta jornada que tindrem és aquest domini del sol durant el matí, creixement de núvols aquesta tarda amb possibilitat de que tornin a deixar alguns ruixats. En principi, els ruixats d'avui tendiran a ser més febles que els d'ahir, però tot i així en poden caure de manera dispersa a qualsevol punt de la comarca.
0: Fins aquí l'informatiu a vespre i tot seguit arriba a la recta final de la temporada ja del programa No t'acabis. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
3: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
4: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Cadí Tours.
5: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
6: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
7: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
8: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
9: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: ets el demonio de Tasmania?
1: Jo, el demonio de Tasmania. Tu ets el coyote.
0: Jo, el coyote, què dius? No seràs pas al correcaminos. Mec-mec.
1: No. Tu deus ser el porqui.
0: No et passis. I l'Espidi González, no seràs pas?
1: No. Tu fas cara de Pato Lucas. Pato Lucas!
0: Quac, quac. Tampoc. I tu, cara de Bugs Bunny.
1: Jo cara de Bugs Bunny? Pues tu cara de gato silvestre.
0: Miau. No ho soc.
1: Però llavors, tu qui ets?
0: Jo sóc la Toñi. I tu?
1: Jo sóc el César.
0: Ah, i què hem vingut a fer aquí, doncs?
1: Llavors això vol dir que és el...
2: No t'ho acabis! Nova temporada!
3: Hola, hola!
0: Hola, hola!
3: ¿Qué tal, Toñi?
0: Molt bé, i vos?
3: Pues mira, ¿cuánto tiempo?
0: Sí,
3: ¿cómo
0: sí,
3: time,
0: no? Fixa't que fa la...
3: ¿La friolera de...?
0: La friolera de més de 2 setmanes, des del 27 de maig, al darrer programa.
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: Bueno, pues como siempre, por causas ajenas a nuestra voluntad...
0: Això mateix, no és perquè nosaltres vulguem i tampoc ha sigut possible de fer-vos arribar al programa d'una altra manera, però bueno, estem avui... Dimecres 17 de juny del 2026, sí. Ho diguem?
3: Sí, pots dir-ho.
0: Podem dir?
3: Ah.
0: La darrera tarda de temporada del No t'ho acabis.
3: Stevie Wonder.
0: Perquè ja la propera serà Sant Joan, i ja la propera estem al mes de juliol i nosaltres doncs també necessitem i ens agrada fer vacances.
3: Evidentment, evidentment. Bueno, és que curiosament el programa de la temporada que ve, de la temporada de la setmana que ve, coincideix amb el festiu de Sant Joan i evidentment pues no fem programa. Però bueno... Tot ho trobarem, no?
0: I tant, tot ho farem. Així que aprofitarem aquests 3 quarts d'hora que tenim de programa avui. Benvinguts i benvingudes a tots els que ens escolten, que mai ens truquen, però que sí que ens escolten.
3: Sí, no? Jo creuria que sí, no?
0: Home, sí, perquè després sent gent... Ai, m'ho passo bé amb vosaltres, no sé què... Dic sí, ai, que bé, dic, però quan diguem de trucar, de que ens truqueu...
3: Sí, sí, però no...
0: No mai ningú. No sé si avui serà... Si tindrem sort, va, fem el darrer intent de la temporada.
3: No.
0: A veure si algú ens vol trucar...
3: No creuria.
0: No sé, per dir-nos coses maques, lo bé que s'ho passe... Efectivament, han de viure la vida.
3: Exactament.
0: Viva la vida de Coldplay. Per què? Perquè avui, 17 de juny de l'any 2000... Avui, 17 de juny, es celebra el 18è? Sí, el 18è aniversari de l'àlbum Viva la vida, el quart d'estudi de Coldplay, ja convertits en una superbanda d'estadis.
3: Pues sí. Commemorationen. Avui és el dia 168 de la setmana 24... de l'any 2026. I ja hem passat l'Equador, no?, de l'any. Sí. Sembla mentida.
0: Sí, sí, no, sí, ja estem acabant el juny.
3: La vida passa més ràpid que un Fórmula 1. Ostres, tu, El sol ha sortit a les 6 i 17 del matí i es pondrà a les 9 i 27 del vespre. I recordem que estem molt contents. Fa 4 dies, era fosc i tal. Però ara, la setmana que ve, la nit de Sant Joan, serà la més curta de l'any. A partir d'aquí ja tornem...
0: Ja començarà a escurçar-se.
3: Ai, que asco, de verdad. És que esto es una mierda.
0: És que todo lo bueno dura poco.
3: Sí.
0: Ara estàs al carrer a 9:45, a 9:45 i... Saps allò que dius? O ara mateix, no? Que passen 6 minuts de 2:45 del vespre i dius, encara hi ha sol, se't fa estrany, són les 9 i encara és de dia, se't fa estrany. I ja quan t'adaptes és quan torna a canviar.
3: Aprofitem-ho, eh?
0: Visquem la vida,
3: aprofitem-ho, perquè hi ha molta gent que a les 6 de la tarda se queda a casa per veure el cony del Mundial, que ja ha començat el Mundial. Sí. Estem de Mundial ja...
0: Bueno, fins i el que queda, perquè és pràcticament un mes, no?
3: I juguen més seleccions que planetes ja al sistema solar. És que vamos a ver, eh?
0: Bé, sí, el que passa és que amb els horaris de futbol dels partits que hi ha a partir de les 9 del vespre, no sé si en plena tarda també...
3: Sembla que a les 6
0: horari peninsular.
3: A les 6 de la tarda hi ha algun partit. Bueno, crec que la tarda el d'Espanya va ser a les 6.
0: Sí, el d'Espanya va ser a les 6.
3: Crec que per...
0: Entre 6 i 9.
3: Sí, exacte.
0: Amb les seves típiques aturades vegades per hidratació.
3: Sí, i per publicitat, més que res. Escolta,
0: sí, queixen,
3: i tu, en quina selecció hi vas? A veure, no t'estic dient que... Donem per fer que es va a Espanya. Però hi ha alguna altra selecció que te faci tilín?
0: No, ara mateix no.
3: No, jo tampoc. No. Hi ha alguna selecció que no vols que guanyi?
0: Sí, unes quantes.
3: Com quines?
0: Com França.
3: Sí.
0: Com Portugal.
3: Sí.
0: Com Alemanya.
3: Alemanya, no sé.
0: No sé, ara mateix.
3: Curaçao.
0: Holanda, com Brasil.
3: Cabo Verde.
0: Ah, Cabo Verde.
3: Cabo Verde és divertit. A mi, jo vaig veure el partit i el primer que em va sobtar és que quan surten anaven vestits de blanc i la segona samarreta és blava. I dius, però no era Cabo Verde. És que, vamos a ver, si no, a ver, tu, home, digues lo que vulguis, però bueno, jo pensava que anirien vestits de Guàrdia Civil i no, no, van de blau i blanc. Bueno, sí, bueno.
0: Home, es veu que Déu-n'hi-do, a banda de ser un gran partit o no, es veu que no sé si, perquè jo no el vaig poder veure, efectivament, evidentment, vull dir, però es veu que el porter de Cabo Verde els va salvar, com es diu vulgarment, la papereta, va, no, vulgarment no, seré més fina. Els hi va salvar la papereta.
3: Bueno, no, tampoc va estar molt...
0: Tampoc és que fes un
3: tampoc va estar molt pendent del tema,
0: però bueno...
3: No vaig estar molt pendent, però bueno, sí, que hi ha partits del Mundial, que ahir va jugar Argentina, que Messi va fer un hat-trick again and again, i que avui em sembla que es juga a Portugal, que ara hi haurà el pic aquest Cristiano-Messi, Mbappé, a veure qui fa més gols...
0: Cristiano
3: i...
0: encara... Oh, Mbappé, ahir, tela, eh?
3: Bueno, Mbappé, jo crec que acabarà sent el màxim golejador perquè és molt més jove i porta molts gols ja, m'entens, en un Mundial. Mm. I... Però bueno, jo és el que dic... Que siguis el màxim golejador, el que sigui, no te fa que siguis el millor jugador.
0: Ah, no, això està claríssim.
3: Però bueno, sin problemes. I a part de Mundial, què més tenim?
0: Què més tenim? Tenim moltes cosetes. Mm-hmm. Tenim efemèrides, tenim sants...
3: Vinga.
0: Tenim aniversaris...
3: Anem amb els sants, va. Musicals. Toni, anem amb els sants, que tu això domines.
0: I tenim... És que no sé si dir-ho ara, guardar-m'ho per després, però si la guardo per després, potser no me'n recordaré.
3: No, és que abans m'ho has dit. Jo tinc una cosa que l'has d'explicar ja.
0: Tenim una notícia que, bueno, a més d'un, segur que si en sent no serà notícia i potser ja la saben, però jo t'ho ben juro que quan me'n vaig assabentar...
3: Què és? És un, de quin tipus de notícia estem parlant? De quina temàtica? És premsa rosa?
0: Sí.
3: Ah, sí. D'aquí de la seu?
0: Sí.
3: Ui, ui, ui, ui, ui.
0: Sí. Sí, sí,
3: que
0: sí,
3: és casa del bisbe o què?
0: Sí, sí, sí.
3: Sí, és casa del bisbe, no fotis.
0: Sí, home, és casa del bisbe. El bisbe està casat amb l'església.
3: Ah, no, amb Déu. Amb Déu. Bueno, pues va, dispara. Aprofito, de fons està sonant Anita Ward amb
0: Ring
3: un hit de Ring My Bell, que va ser One Hit Wonder, una cançó que en el seu dia va ser número 1, i ja d'aquesta noia no se'n va saber res. Anita Ward.
0: No se n'ha sabut res més.
3: Anita Ward. Bueno, va, digue'm.
0: Bueno, quiero redobles. Quiero redobles. Quiero a ver si trobes, després de la cançó de la Anita Bell, Ring My Bell, a ver si sona la campana, música nupcial.
3: Música nupcial? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. No, no, me pongo.
0: Venga, ponte.
3: No, vamos a ver.
0: Ara la qüestió que quan digui l'entusiasme... I això és notícia?
3: Ah, jo què sé.
0: No sé.
3: Però què són, gent coneguda?
0: Jo és que no me saques más perquè si no me revientas l'exclusiva.
3: No, jo no te reviento nada, si l'has de donar tu.
0: Ja, per això. Per això no em vulguis treure perquè si no donaré la informació abans de...
3: No,
0: vull dir... Bomba.
3: No sé...
0: Jo crec que et podries quedar sorprès, eh?
3: Ah, sí?
0: Sí.
3: Jo ja no em sorprendo de nada.
0: Bueno, potser sí, potser no.
3: Sí, sí. A ver.
0: Ahí l'has dao. Senyores...
3: Bueno, la macoque aquesta es va a casa.
0: No.
3: ¿Cómo que te casas?
0: Que no me caso.
3: No fotis. A ver si te casas amb l'església, tu també.
0: No, sí.
3: M'acaxis, l'olla.
0: Uns...
3: De mico.
0: Eso. Doncs, senyores i senyors...
3: Vamos a ver, va.
0: La notícia... Anem a aclarir la gola. Aquesta passada setmana, finals de setmana...
3: Sí.
0: ...va contraure matrimoni...
3: Metrimonio, sí.
0: Matrimoni.
3: Sí.
0: Uf, és que me cuesta decirlo, eh?
3: Pistas, pistas.
0: Uf.
3: ¿Alguna pista?
0: Uf. És que és conegut, a sobre és conegut.
3: Home, si no fos conegut, conegut no tindria interès.
0: És conegut. És conegut de la ràdio.
3: La ràdio? Col·laborador, entenc.
0: Ho diré perquè no puc més. Lo escupiré.
3: Va, escup.
0: Senyores i senyors, aquest passat cap de setmana, no recordo si va ser divendres, però es va casar el nostre company Sergi Cava.
3: Oh! No me lo puedo de a creer. Me he quedado de pasta de boniato. Me he quedado helada madrina. Helada madrina. Se ha casado.
0: Se ha
3: ¡ay,
0: casado.
3: Dios!
0: ¡Se ha casado!
3: ¡Ay, Dios! ¿Hasta dónde puede llegar la tontería de la gente?
0: ¡No,
3: hombre! ¡No, hombre, no! Ah, pues no, no. Primero, tía. ¿Pero qué va a ser? ¿En petit comité o...?
0: Van fer festa.
3: ¡Hostia!
0: Van fer festa. Sí, sí, sí, sí.
3: ¿Ah?
0: Van fer festa.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Bueno,
0: sí,
3: bueno,
0: sí.
3: Pues re, no? Sergi,
0: sí.
3: Moltes felicitats, no ho sabíem.
0: No.
3: Ens ha agafat a contrapié, amb el pas canviant.
0: T'ho he dit.
3: Sí, sí, sí, dit, no, no.
0: Ai, acabarem bé, el darrer
3: programa.
0: Bueno, jo espero que no s'enfadi, però bueno,
3: home,
0: és populi que... perquè va penjar Instagram i tot. I...
3: Ah, sí? Ui, jo és que fa dies que no miro l'Instagram este.
0: Bueno, jo no ho sabia, jo perquè vaig veure uns amics que van anar.
3: Ah.
0: M'ho van explicar.
3: Ah, molt bé.
0: No me lo puedo creer. Sí, sí, és verdad.
3: Hòstia.
0: I després vaig anar a mirar l'Instagram i si hi havia alguna foto penjada.
3: Hòstia. Ah, bueno, bueno. Bueno,
0: que sigui feliç, que siguin
3: sí,
0: feliços.
3: Sí, la única cosa és que a mi em sap greu perquè no puc felicitar a la nòvia perquè no sé com es diu.
0: Jo tampoc.
3: Però bueno, felicitats als dos.
0: Claro, sí, sí, no, home. Ja que felicitats
3: tu...
0: a un que faig extensiva la felicitació a l'altre. I si donés la casualitat de que ens està sentint o hi ha algun amic que estigui sentint el programa, que acabem a un quart de nou del vespre i li vol dir que el Sergi es pugui posar en contacte amb nosaltres, estarem molt, molt agraïts perquè el felicitarem en persona.
3: Bueno, jo estic mirant bueno, ara el seu Instagram i, bueno, no veig així... bueno, mostres d'afecte molts. Bueno, ah, aquí, bueno, el que sí que veig és Sapere Audi i aquí un, que hi ha un anell de casament. Bueno, però vamos, ostres, s'ha de tenir molt, molt, molt d'això. Bueno, bueno,
0: Nada.
3: Benvinguts al club.
0: Que sean felices i que coman perdices,
3: exacte.
0: No? Com es diu?
3: Sí, que se coman, no, que se coman, felices no, que se coman los turrones.
0: Sí, sí.
3: Que se coman los turrones.
0: Bueno, pues ja està, aquesta era
3: vale,
0: la bomba.
3: Molt bé, pues
0: ha
3: ja
0: sigut
3: tenim...
0: bomba o no ha sigut bomba?
3: Ha subit un meló de cara a nova temporada. Ha subit un meló que m'agrada molt aquest meló, perquè, bueno, no, premsa rosa local no feien, però...
0: No, però
3: se
0: tant
3: dice,
0: en tant van sorgint aquestes cosetes...
3: Podríem començar una secció
0: sí.
3: de... Se dice,
0: sí,
3: se habla, se comenta.
0: Sí, senyor.
3: Ah, bueno, mira.
0: El que passa és que això és se dice, se habla, se comenta i és cierto.
3: Sí, és veritat.
0: Ajá.
3: Molt bé, molt bé. Bueno, pues venga.
0: Aquí la bomba del dia. Bomba!
3: Bomba!
0: Mira, tenim sintonia i tot. Per la bomba.
3: Ah, sí, sí, sí. Ja la tenim, ja la tenim. M'apunto, perquè jo de memòria no... La bomba.
0: D'aquí la propera temporada.
3: Sí, idees noves.
0: I tant,
3: Premsa rosa local. M'ho apunto. Tacatà.
0: Em deies el santoral. El santoral d'avui,
3: sí.
0: El que he trobat, suposo que hi haurà molts d'altres, però... Sant Manuel, Sant Rainiero... Nuestra Señora de la Humildad,
3: sí.
0: San Gregorio Barbadigo,
3: sí.
0: Santa Isaura y San Gregorio.
3: Vale.
0: Vaya, que el más normal de todos es el Gregorio.
3: Gregorio. No conecta una Gregoria, que es la de Aquí no hay quien viva, aquella que va a morir, la del no sé qué, como les digo, la Gregoria. Pero Gregorio no, y Gregori tampoc. Bueno, és igual, eh? A l'estiu tot a Cucaviu...
0: En serio?
3: Sí, eh? Recordem que per Sant Joan és el dia més gran, eh? I que això ens interessa a tots, el sol de juny estalvia llum.
0: Oh, i tant.
3: Eh?
0: que ara s'ha tornat a encarir.
3: Ha pujat l'IVA. Han dit que ja està, ja volveis a ser ricos. I com sois ricos, os subimos el IVA.
0: Vaya, te meten cada...
3: Bueno, lo que sí que és cert que ara estem en una època que despesa de llum no és igual, perquè tens molta llum solar.
0: Sí.
3: Els que tenen calefaccions elèctriques no les han d'utilitzar.
0: No.
3: Bueno, és una mica diferent, no?
0: L'aire condicionat, en tot cas.
3: Sí. Jo encara no...
0: No, jo em nego. Jo és que he de passar molta, molta calor. Al igual que quan vaig encendre la calefacció fins que realment no va fer fred, no la vaig engegar, em passarà el mateix amb l'aire condicionat.
3: Vale.
0: Bueno, l'aire condicionat, a veure, un pingüino.
3: Un
0: que
3: pingüino.
0: Que la...
3: Pingüino de Longis, no?
0: Esto. No... Ah, no sé.
3: No. Està sonant Love on the Common People, de Paul Young, cantant que va néixer un dia com avui, del 1947.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: El Paul Young?
3: Paul Young, sí. Igual,
0: tenia, el Paul Young tenia alguna altra cançó també?
3: Tenia una cançó que es diu... que era una còpia d'una de Crowded House, que era una versió de Crowded House. Sí, now, ara no me recordo com és, com es deia. Pues aquesta. No me recordo, ja la recuperaré. Te la busco, eh? Jo, no hi ha problema.
0: I jo, si ara, per exemple, et canto...
3: Sí.
0: No per tallar la cançó aquesta, però és que ja em va dir... Diferent. A veure si identifiques, potser no. No sé si estàs posat o no. Però si jo et canto un trosset de cançó, Ni una sola palabra, ni besos, ni miradas apasionadas...
3: Pues no sé, no sé de qui pot ser aquesta cançó.
0: Besos que antes me dabas hasta... Oita.
3: Doña Paulina.
0: Paulina Rubio, avui fa anys.
3: Quin any va néixer la Paulina?
0: El 71. Buena cosecha.
3: La meva àvia es deia Paulina.
0: El 71. El 71.
3: Ah, ja.
0: Fa 55 anys. Els mateixos que
3: com
0: faré
3: tu.
0: Jo. Els mateixos que faré jo, més que bé. Sí, sí, tal qual. Ja és casualitat que tinguessis preparada aquesta cançó,
3: Bueno, a vegades la zotea me'n sona. Què t'anava a dir? Aquesta no és la que es va casar amb el... Amb el...
0: Bofill.
3: Ah, Ricardito Bofill.
0: Sí.
3: Que nada más se supo este individuo, també, te lo digo.

0: no te miro.
1: No, però t'estic parlant. Tu creus que hi ha gent que es fa més guapa al costat d'una persona que és guapa?
0: Mane?
1: Tu creus que del fet d'estar de parella amb alguna una persona que és molt guapa, i jo molt dona, fa que tu també guanyis? Tu dius que no?
2: Vaja.
1: Vaja. Bueno, hombre.
0: I et diré més.
1: Algo se'm pega, no?
0: Bueno, és que no és que et mirin diferent. És que si et miren serà per la guapura del noi o de la noia, de l'altra parella. A mi, la veritat, guapa... Físicament, sí, evidentment, el primer. Y a mí, quien diga que no, me está mintiendo, casi el 99% hace lo mismo. Lo primero de una persona es fixar-se en el físic.
1: Si no, físic... que va, que dius. No. Oh, claro. Com se pot acudir a això?
0: Una persona no pot ser...
1: No, l'interior és l'important.
0: Pues eso, mi interior es importante, yo estoy aquí para vestir santos. ¿Qué hago? Que ya son 55 casi.
1: A ver...
0: Pero igual, uy, pero también tiene...
1: Encetem la nueva sección, First Dates. First Dates de la SEU, ¿eh? Voy a apuntarlo, First Dates de la SEU, venga, va. First Dates la SEU. Bueno, sí, realment... la gent se fixa molt en el físic i la gent que té el físic s'aprofita molt del seu físic, també.
0: I tant, i tant.
1: Molt. Qui digui que no, mentida podrida.
0: I després, jo què sé, pot haver una parella que ell o ella és molt, molt, molt guapo i l'altra persona, pues, del montón. I diran, però què hace este con este adefesio, per dir alguna cosa? Pues per què no? És el que diguem, no necessàriament la bellesa està amb el físic, és el caràcter, la personalitat, és el que t'atreu d'una persona al final.
1: Sí, perquè al final el que te farà estar amb una persona molt o poc temps no és el físic. No és el físic.
3: La belleza está en el interior.
1: Exactament, sí senyor. Qui més fa anys avui?
0: Qui més fa anys? Jo, dels pocs que he tret, hi ha algun cantant, però bueno, jo et diré que no són cantants. Una gran periodista, trobo jo, com és Rosa Maria Calaf.
1: Sí, senyor.
0: Que avui fa 81 anys.
1: Déu-n'hi-do, la Calaf.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I encara belluga, perquè jo l'he vist a algun programa, de la 2. Encara l'he vist a un programa de la 2.
0: Sí. O sigui, no sé, que... jo fa molt temps que no la veig. Molt, molt.
1: Sí.
0: Molt.
1: Bueno, jo pel carrer no me la trobo tampoc,
0: Que t'estupes.
4: Que t'estupes.
0: Llavors, també fan anys, diré, la retaïla, dels que jo he agafat, Venus Williams.
1: Venus Williams, sí.
0: Fa 46 anys. Que era el Castellet.
1: Que era el Castellet, sí, senyor, també.
0: Snowboarder espanyola, fa 37 anys, perdó.
1: Lo de border no és perquè sigui border, sinó border, perquè és snow...
0: Snowboard.
1: Snowboarder.
0: I et sona el nom de Eddie Merckx?
1: Sí, por supuesto, el caníbal.
0: Ciclista belga que fa 81 anys avui.
1: El caníbal.
0: Així que moltes felicitats per tots ells.
1: Sí. Temin també efemèrides...
0: Sí.
1: Alguna per aquí.
0: Ah, espera, i abans que se m'oblidi, sí, perquè si ja puc tatxar la pàgina i pam, pam, pam, tal dia com avui ens va de fa 13 anys, ens va deixar, si jo et dic Manel Comas...
1: Entrenador de bàsquet, sí senyor.
0: Sí senyor.
1: Manel Comas, sí senyor, ens va deixar.
0: Jo encara el recordo
1: amb el bigote del xèrif, li deien el xèrif. Sí. Manel Comas, sí senyor. No, mira, aquest no el tenia jo.
0: Ah, mira, un atero.
1: El 2002,
0: Oasis
1: va treure al mercat aquesta cançó que es diu Stop Crying Your Heart Out. El 2002, i ha plogut. Grup que va fer gira per Anglaterra i ara gira per la resta del món, però Europa encara no ha entrat allà. Quan arribin, ja els anirem a veure. Of course. El dia com avui del 1923 s'inaugura l'estadi del Madrigal, l'estadi del Villarreal, un estadi horroroso que sembla... Diuen el submarino amarillo, i jo crec que és que els submarinos són més macos. Quin horror d'estadi, por favor. Exteriorment és... Bueno, és igual, deixem-ho córrer.
0: Tal dia com avui... I aquesta és bona, aquesta efemèride, perquè mira com hem avançat des de fa 56 anys. Tal dia com avui, de l'any 1970, es patenta la càmera Polaroid, la qual permet fer fotografies que són revelades a l'instant. Una càmera que ara s'està, amb un altre format, suposo, però que s'està tornant a posar de moda. Eh?
1: Sí, hi ha coses d'aquestes vintage que la gent les torna a agafar a gust. Jo suposo que deu ser perquè ens hem cansat de fer tantes fotos al mòbil, que moltes que no recuperem mai ni que tornem a mirar, que potser estem recuperant el fet de, mira, faré poques, però realment bones, i me les quedo.
0: Perquè amb la cosa de que amb el mòbil vas pa, després les deixes allà, a mi em passa, jo reconec, soc una víctima,
1: sí.
0: Però... I una altra efemèride que va coincidir amb dia i any, el 17 de juny de l'any 1970 es va disputar el que passarà a la història com el partit del segle durant la Copa Mundial de Futbol de l'any 1970, en el que la selecció d'Itàlia venç per 4-3 a la d'Alemanya Occidental a l'estadi Azteca. Itàlia, una altra selecció que no m'agradaria que guanyés.
1: No, però és que Itàlia no va al Mundial. No ha anat al Mundial.
0: És veritat, no es van classificar.
1: Va? Fa quantos o tres Mundials no, que no hi va. Però és curiós que no va a Itàlia i encara va a situacions com Cabo Verde o Curaçao, que dius... Perdón, excuse me. Un dia com avui del 1931, del 39, es va guillotinar per última vegada a França una persona en públic. En públic.
0: Què
1: vol dir? Que fins al 70 i pico continuen guillotinant gent, però a dintre d'una presó, sí. Però en públic, el 1939 va ser l'últim any que es va guillotinar algú. Que le corten la cabeza.
0: Sí, això és de la...
1: Stevie Wonder.
0: Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
1: Exactament. No confundir con Alicia en el País de las Porno Maravillas, que esto es otra película que no hablaremos aquí ahora.
0: Tal dia com avui de l'any 1950 es va realitzar el primer trasplant de ronyó de la història a la pacient Ruth Tucker. Pel doctor Richard Lawler i el seu equip de metges a l'Hospital de Chicago, als Estats Units.
1: I el 1963, als Estats Units es declara inconstitucional pregar a les escoles. Perfectíssimo i cojonudíssimo. Al 63 hi ha gent que ja tenia clar que hi ha coses que no es poden barrejar. Educació i religió, sigui quina sigui.
0: I també tal dia com avui, de l'any 1885, l'estàtua de la Llibertat arriba al port de Nova York a bordo de la fragata francesa Isère. Que la conocen en su casa. Però...
1: Exacto. I per últim, en 1931, s'inaugura la plaça de les Ventas de Madrid.
0: En la plaza de las ventas
1: Quiri
0: llorar como un niño
1: a
0: quitarte la coleta torero y torero. Ay, qué buena que soy, madre de Dios, no sé qué hago aquí.
1: Exacto. Estás desaprofitada.
0: Ja sé qui és aquest i no estic mirant papers ni res. La cançó que està sonant.
1: Vinga, va.
0: Jo pensava que deien All of Me i coses d'aquestes que vas cantant quan no saps.
1: No.
0: Valerie.
1: Steve
0: Winwood.
1: Molt bé.
0: Toma,
1: Moreno.
0: És que
1: soy lo más, no?
0: Por ser el penúltimo programa de la temporada, perquè mai es diu al darrer, ho hem dit al principi, però ho hem fet molt malament, estoy que me salgo, ¿eh?
1: Sí, sí. El 1977 va sortir el primer àlbum de Steve Winwood, en el qual no estava aquesta cançó, però que és la més emblemàtica d'aquest cantant nord-americà. I tinc una altra que t'agradarà molt. Que diràs, oh, jo la recordo amb una alegria, amb una il·lusió. Em va marcar molt.
0: Ja, espera que la busco. A veure si és la que jo me penso, Són una parella? Ho sabia.
1: Aquí ho tens. You are the one.
0: I got the pleasures.
1: Aquí la gent se inventava la lletra,
0: És que és difícil.
1: Pleasure.
0: A veure. It's electrifying.

0: quieran aquesta parella?
1: John Travolta i Olivia Newton-John.
0: Que la Olivia Newton-John es va deixar fa uns anyets, eh?
1: Sí.
0: I per aquesta què? Cançó és de la pel·lícula...
1: Gris.
0: Ah, bueno.
1: I per què? Doncs perquè per no ser l'any 1978, per no setmanes consecutives, You're the One That I Want, de John Travolta i Olivia Newton-John, va acaparar la posició número 1 a les UK Chart Singles. Aquesta cançó va ser inclosa, com tu havies dit, a la banda sonora de la pel·lícula Gris.
0: Aquesta pel·lícula que ningú de la nostra edat i en aquella època se la va perdre. Gris. Que va haver-hi Gris 1 a Green and Gris 2. En aquella època John Travolta tenia cabell. I Olivia Newton-John era guapa, guapíssima, però és que fins a l'últim dia, però fins a l'últim dia va ser guapa, guapíssima.
1: Aquella sí que li podrien cantar la cançó aquella de guapa, guapa,
0: pues sí.
1: Guapa.
0: Sí, senyor. Aprofitem per dir que avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Desertificació i la Sequera.
1: Ah, sí?
0: Sí o no?
1: Sí, senyor.
0: Que per sort aquest any no podem queixar-nos d'això, perquè hi ha aigua a tutti pleni.
1: Aigua d'oixo, però tu veus els voltants i déu-n'hi-do. L'altre dia a Sanau ja incendi, a Pons també, i no hem començat ben bé l'estiu i les onades de calor.
0: Bueno, perquè hi ha molta humitat, hi ha molt bosc abans no hi era, i hi ha molta gent treballant d'una manera que no toca, i això provoca incendis. Ah, volia... Sí, ai, sí que...
1: A veure. El 17 de juny de l'any 1962 arriba al número 1 al Regne Unit l'LP de la banda sonora de West Side Story.
0: Maria, me has pillado con el carrito del helado. Me has pillado con el carrito del helado, pero vamos, veremos a ver qué se puede hacer. No sé.
1: I tinc una curiositat. The most beautiful sound I have. Oh, m'encanta, és que...
0: Maria... posem que va ser una pel·lícula molt famosa en el seu moment, per la banda sonora, pels balls, i parlava d'una relació entre un noi d'origen portorriqueny i una noia d'origen italià, al Nova York d'aquelles èpoques. Sí? Sí, és veritat? Ho dic bé? Si no em doni la raó com els tontos.
1: Claro.
0: Que te conozco, bacalado, bacalado. Aprofito per recordar que avui és el Dia Mundial del Violí. Joan Cerqueda, una abraçada. I Dia Mundial del Cocodril. De Cocodrilo Dandy.

0: i bueno, i The West Side Story és una altra cançó també molt coneguda.
1: Bueno, totes no les tinc. No, no me pidan más. Ah, bueno, sí, aquesta sí. Sí, i els balls eren molt guapos. Sí, sí. La coreografia. Qui, no sé qui eren els protagonistes. Ara no recordo. No sé. No recordo ben bé. Eh?

0: 1985, Summer of 69 de Bryan Adams, número 1, Around the World. Curiositat aquesta cançó. Li diuen, què? Te recordes d'una experiència teva aquest estiu? Diu, no, no. Diu, m'ho vaig inventar jo en aquella època, tenia 7 o 8 anys només. No. Però bueno, li va sortir rodona.
1: Mira, li va sortir bé perquè... és una de les cançons que recorden al llarg i al pas dels anys.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, Brian, que té una... Com es diu? Oi. Una llista de cançons molt, molt àmplia.
0: Sí. Ens, Encara fa concerts aquest home, eh? Ja té una edat aquest home.
1: Ai, ara
0: va, mira, va.
1: Ara t'ho buscaré.
0: Mentre de fons sortiu la cançó, que és molt xula.
1: A veure.
0: Adam.
1: Músic canadenc. Saps quants té? 66 anys.
0: Olé!
1: Mira, Brian, el seu nom complet, Brian Guy Adams, és un guitarrista, cantant i compositor canadenc. En 50 anys de carrera ha venut més de 100 milions de còpies, incloent àlbums i senzills en tot el món des de l'any 1975.
0: Pues sí.
1: I una de tantes cançons que té, perquè té de molt maques, però una de les que més, perquè més es recorda o coneix la gent és per la de Everything I Do It For You.
0: Sí, lo que pasa que aquesta... Está bé, però és una cançó de pel·lícula. I clar, de Los Tres Mosqueteros, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: Però abans de tot això ja tenia moltes altres cançons. El que passa que a vegades, si certa cançó... Please Forgive Me.
1: Sí.
0: Run to You. Té moltíssimes.
1: Sí.
0: Forever and Ever, tiene. I encara fa concerts.
1: Bueno, mira, encara... Se conserva bien
0: ese señor, como yo.
1: Del Bryan Adams pasarem amb una curiositat, a veure on la tinc. Ai, la tenia i se me n'ha anat. Espera, a veure, sí, la vuelvo a recuperar. Veus? És que jo no sé com puc perdre els papers, en sèrio, eh? A veure si la tengo. No. Bueno, pues, no ho sé.
0: No?
1: Sí, és que ara l'he perdut. La tenia abans preparada, però l'he perdut. Ah, no, ja està.
0: Ah, vale.
1: Tal dia com avui, del 2012, Bruce Springsteen va tocar el seu concert més llarg quan va interpretar 32 cançons, atenció, amb 3 hores i 48 minuts. Saps a on?
0: Pues no m'ho imagino.
1: A l'estadi Santiago Bernabéu, a Madrid, a Espanya.
0: Ostres, deu ser l'única cosa que s'ha fet mai en condicions al Bernabéu.
1: I va superar...
0: Ara no podríem fer-ho, perquè no deixen fer concerts. Lo sento, ho tenia que dir. Ja no es poden fer concerts al Bernabéu. Tiririri, Florentino, Florentine.
1: Tiene el poder de chafarte las noticias, es que
0: no acabes...
1: Es que no acabo... A veure, César, és que hasta l'últim programa em faré sempre lo mateix.
0: Sí.
1: Em talles a la meitat i no puc apagar...
0: A veure, fes el soroll que m'agrada.
1: No, me da la gana.
0: No, fes el soroll aquest.
1: No.
0: Aquest.
1: No, me da la gana.
0: Qué guay. Pax.
1: No, me da la gana.
0: No, me da la gana. ¿Eh? Bueno, pues entonces, ¿por dónde íbamos? Toñi.
1: Apáñate tú.
0: Tens... En 1966, que és el meu any, va néixer Eric Stefani.
1: Okay,
0: fundador del grup No Doubt. Amb aquesta cançó tan emblemàtica que es deia Don't Speak. A la qual també cantava Gwen Stefani. I que veig que t'agrada, malgrat no me facis ni P. caso ara mateix.
1: No.
0: Ai, Dios mío.
1: M'he enfadao.
0: S'ha enfadao.
1: És una mala...
0: S'ha enfadao.
1: És una mala costum d'aquesta temporada.
0: Sí. Sí. Sí.
1: És que estic buscant, tu. És que ho has de dir tot, ostres.
0: Ara m'estan enviant fotos. I saps el que me passa a mi ara últimament? Que ja no m'importa sortir bé a les fotos. No.
1: No.
0: Com que surti bé a les radiografies, ja estic content.
1: Que burro que
0: és. Com que surti bé a la radiografia, ja està bé. Ja,
1: no. Això és un acudit, no?
0: Que burro. Sí. Ja, la foto m'és igual, com a mínim que surti bé a la radiografia.
1: Jo és que s'està donant el cas és que ni a les radiografies, ja,
0: Perquè no te'n fas. perquè no te'n fas.
1: Que no me'n faig l'última de fa dos mesos.
0: I se puede... No se puede saber.
1: No.
0: Bueno, pues ya está. Que es niño o niña. Tu prima, ¿no? Es tu prima. No, niño, no. Tu prima.
1: La tuerta.
0: ¿Por qué las primas siempre pillan tanto? No cuentes mal.
1: Porque son primas.
0: Son primas. Dice, tu prima. Dice, pero vamos a ver, ¿qué culpa tiene la prima? ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! Pues eso, aquí el señor Stefani, amb aquesta cançó que va ser molt, molt... Bueno, encara és un clàssic aquesta cançó, eh? No ens enganyem. Recordar que va haver-hi gent que va anar al concert de Bad Bunny, no ho entenc, no ho entenc realment.
1: Ai, però quin lío, amb la casseta, la casita, los lacasitos...
0: No ho sé, tu, no entenc, és que a mi jo se m'escapa. Com deia un que conec jo, el mundo se va a la mierda, però vamos. El rei del... Digo, escolta...
1: No, no és aquest.
0: No. Bueno, però podria ser.
1: Quasi. Ai, escolta, i ara que parlem de cançons i tot això...
0: Sí.
1: Tu has sentit, perquè l'altre... Bueno, el Mundial de Futbol es va inaugurar farà just una setmana.
0: Sí.
1: I a l'acte inaugural, a l'inauguració, va cantar Shakira.
0: Sí.
1: Va cantar Shakira... Era la seva doble.
0: Oi, no
1: va cantar Shakira. Tu no has sentit res d'això?
0: No he sentit res i, de fet, no... Tot aquest tipus de coses ara d'inauguracions de mundials, d'olimpiades, mira, jo m'ho estalvio, perquè ja no...
1: No, jo no vaig veure. El que passa que surt la notícia, perquè l'endemà tothom parlava, que se comenta... Que no era Shakira. No era la pròpia Shakira, sinó era alguna doble.
0: Mare de Déu.
1: Perquè hi havia algunes fotos que dius, realment la veus, i dius, és que no s'assembla amb ella ni farta de vi.
0: Pues no sé. A 1900, pip, ara t'ho diré, sí, me sale. 85, Eurythmics, Dance Must Be a Angel, Playing With My Heart. I aquesta sí que cantava de veritat. Sí. Sin autotune. Sin autotune. Pues sí, va haver-hi gent que... M'ha resultat molt curiós veure gent que no m'ho esperava, que penjava fotos d'haver anat al concert de Bad Bunny. I diu, bueno, pues nada. Bueno,
1: si no sé quants concerts ha fet.
0: Sí, no ho entenc jo.
1: I tots han plenat, pel que es veu.
0: No.
1: A mi no, a mi que m'esperi...
0: No
1: em poso amb ell. No comparto, però respeto, però...
0: Jo no comparto la seva música,
1: no,
0: evidentment.
1: Tampoc.
0: Però que no accepto és que em digui que canta aquest tio. Ho sento molt.
1: Bueno, és que a tot és...
0: No canta, no canta. O sea,
1: si a tot és...
0: Emet sorolls.
1: Bueno.
0: Vull dir, jo un tigre ho fa més gràcia a sobre. No fotem, home. Escolta.
1: Hola.
0: Que la gent li agrada això, que la gent li agrada això, pues perfecte, tu.
1: He dicho.
0: Com diria ma mare, patí la perra gorda. Però és que és així. Passa que...
1: La perra chica.
0: Tenemos el gusto distorsionado. Distorsionado.
1: Això sempre dic que, com la música, no perquè siguem de l'època, però la música dels nostres temps, res.
0: Me comenten que Catarras i Detallets estaran a la Festa Major de la Seu.
1: Vaig flipar, sí. Jo sé que Detallets pujaven a Andorra, però quan vaig llegir que venien aquí a la Seu... Bueno, aquests dos grups ja van venir quan no eren tan coneguts,
0: yeah.
1: No sé, és venir a la Festa Major de la Seu i...
0: Vale. Està bé.
1: Oh, Jennifer.
0: Sí.
1: I amb els Detallets, pues, que ballarem la sardana, els que puguin.
0: Sí, no? Exacto. Ens queda un minutet, Toñi.
1: Ai, el darrer minut.
0: El darrer minut del darrer programa de la temporada.
1: El penúltim programa, perquè no es diu mai el darrer.
0: No, de la temporada sí.
1: Sí, bueno, va, pues de la temporada...
0: La temporada, sí. De nostra existència, no.
1: Doncs bé, i ara què hem de fer? És l'hora dels
0: adeus... No, jo crec que no. Jo crec que agrair a tothom...
1: Ja sé.
0: Vacaciones
1: de verano para ti.
0: Na. Agrair a tothom que...
1: La paciència que han tingut,
0: Que han tingut, que ens ha escoltat, tot i que no tinguin constància de que sigui així, perquè no truqueu ni diu res, però agrair-vos l'interès... que ens heu escoltat, etc. I jo, abans de que la Toñi doni pas al final, vull deixar una frase que podria servir per a la temporada, que dic que la vida és poner humor a lo que no tiene ni puta gracia.
1: Aquí està.
0: Toñi,
1: i la vida, vivir-la, que són dos dies. Moltíssimes gràcies per
0: haver-nos
1: acompanyat una temporada més i ens tornem a trobar ben aviat. Bon estiu!
0: Bon estiu!
1: Adéu,
0: maco!
1: Eso es todo, amigos!

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'armant a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que, let's go, companys!

0: That's right.
1: Això que acaba de sonar per escalfar els motors del ranxo ha estat ni més ni menys que el gran James Johnston i el seu himne, Keep It Country. Quina manera més collonura de començar el programa d'avui, oi? Aquest tros de cançó és una declaració de principis en tota regla. No importa d'on siguis ni d'on vinguis, la vida es viu molt millor si mantens l'esperit rural, l'orgull de poble i el barret ben calat. Però no afluixeu els frens de la camioneta, que el viatge tot just comença i la següent parada ens porta carretera enllà cap al territori dels cors trencats i les promeses d'aquelles que es fan sota l'em de la lluna de Texas. Ens posem una mica romàntics, però sense perdre la pols del camí de les botes. Ens arriba la veu d'un autèntic cowboy del neotradicional, el senyor Dallas Steele, interpretant una joia de les que fan picar amb la punta del peu a la barra del bar. When I Give My Heart Away. Aquest tema ens parla d'un d'aquells nanos durs que costen de convèncer, d'un d'aquells cowboys solitaris que volta pel món entregat a la seva llibertat, però que adverteix que el dia que finalment decideixi lliure el seu cor ho farà per sempre, sense bitllet de tornada i posant tota la carn a la graella. Una lliçó de lleialtat a l'estil del Old West. Així que sintonitzeu bé les orelles, ajusteu-vos el cinturó amb la sivella ben grossa i deixeu-vos portar per aquest ritme de violins i steel guitar des del Tot Country, ben endins amb Dallas Steele i aquest When I Give My Heart Away.

Vinga, companyes i companys, que el temps vola i el cos de mana gresca. Ens n'anem directe a moure les botes amb la gran reina del country noruec, la Heidi Hauge, que ens ha conquerit mig món amb el seu estil neotradicional. Ens porta el seu aclamat Saturday Night, un tema que és pur honky-tonk, la cançó. Ens parla d'això que tant ens agrada, oblidar-nos de la feina de tota la setmana, agafar la camioneta, posar-nos el barret i anar directes al ball a cremar la pista amb una cervesa ben freda a la mà.

0: Tot Country amb Fran Colom.
1: Seguim en ruta, estimats oients, i ho fem amb un dels plats forts d'aquest estiu. Des de Texas ens arriba el trio més buscarraons i autèntic de la línia neotradicional, els Midland. S'estan preparant per una senyora gira per Europa i ens porten fresca, fresca, aquesta fantàstica versió del Drinking Dark Whiskey, un tema que en el seu dia van fer el gran Steve Earle i els Steel Drivers. La cançó és autèntic ambient de taverna redneck. Ens parla de com el whisky negre i els pensaments foscos et poden embolicar la troca una nit de lluna plena si et deixa la parella. Una combinació de guitarres esmolades i harmonies clàssiques que fan venir ganes d'ajustar-se al barret, demanar un bon glob, pam, i que siga de més doble. El lloro que venen corbes. Aquí teniu els Midland amb aquest Drinking Dark Whiskey.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. No afluixem el galop, Riders. Ara ens posem les botes de gala per rebre un autèntic fill de San Antonio, el senyor Wade Andrew Smith. Aquest cowboy a so carrel ens porta The Likes of Me, un tema de pur country texà d'aquells que fan bategar el gor dels honky-tonks. La cançó ens parla d'un d'aquells nois rústics, un pèl caparrut i orgullós de la seva vida senzilla, que es pregunta com una dona tan increïble pot haver posat els ulls en algú com ell. Una bellesa, la veritat. Una declaració d'amor autèntica, sense floritures i amb aquell segell de la bona gent del camp. Pareu bé l'oïda i tasteu el millor pelada de Texas. Aquí arriba Wade Andrew Smith amb The Likes of Me.

never seen the inside of a pickup. She didn't know a 10X from a 3X.

I així, com aquell que no vol la cosa, se'ns ha escapat el temps volant, família. Arribem al final d'aquests 30 minuts de gresca radiofònica i ho fem tancant el ranxo amb el canadenc més guardonat de la història del gènere, el gran Paul Brand. Ens deixa el seu potent Better Country, un tema collonut que ens recorda que les coses bones de la vida, com la bona música, els amics i les nits de taverna, són les que fan d'aquest món un lloc molt millor. El servidor en Frank recull els bàrtols, però avui recordeu que aquí no busquem bitllets, que som una colla de voluntaris bojos que fem tot això. Això ho fem per pur amor a l'art i per la glòria del country music. Però no us amoïneu, compàs de ferradura, que la setmana que ve tornem a saltar la tanca a la mateixa hora i al mateix canal, amb més cuir i més fusta de la bona. Ajusteu-vos els barrets, vigileu amb qui us adreceu pels camins i, sobretot, sigueu bons.

0: resposta. Leo, que diu al Fàbregas que t'havien d'haver expulsat.
1: Que mira, bobo, han de passar.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
3: Bona nit, us informa Manel Elias. Els bombers treballen en un foc que afecta camps de cereals sense segar a Talavera. La Segarra afecta unes 30 hectàrees i de moment s'ha decretat el confinament de la població als nuclis de Talavera i de Ribera d'Ondarra, Lleida, Júlia Albacar.
4: Bona nit. Ara mateix la preocupació és pel flanc esquerre perquè és on es pot estendre més el foc que continua actiu. De moment s'han confinat els nuclis de Pallerols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondarra. L'incendi ha començat al voltant de les 6 de la tarda en una zona de camps de cereal. Ara hi treballen 46 dotacions dels bombers, 12 mitjans aeris i més de 200 efectius. La zona afectada són unes 30 hectàrees de terreny agrícola, segons els agents rurals, i s'investiguen les causes del foc. També s'està treballant amb maquinària pesant per intentar aturar l'avanç de les flames. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
3: I pel que fa a l'incendi, el centre de recerca IRTA Cressa de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Cerdanyola del Vallès, els bombers continuen treballant per apagar les flames que afecten una nau adjacent on hi ha palla i que ha quedat completament cremada. En aquest cas, l'incendi està estabilitzat, mentre que el de l'edifici principal està controlat. Més notícies, Marc Güell.
5: La Casa Blanca difós aquest vespre els 14 punts de l'acord de pau amb l'Iran que Washington i Teheran han de signar a Suïssa en els pròxims dies. El memoràndum d'entesa recull un alto al foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar que es compleixi. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, però, diu que si l'Iran no compleix l'acord, tornaran a bombardejar-lo. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bona nit.
6: Bona nit. Fia Evian a una cimera del G7 que acaba amb el focus posat en l'acord amb l'Iran, que s'ha de firmar a Suïssa aviat, demà o divendres, segons Trump. El president dels Estats Units no s'ha cansat avui de repetir el mateix missatge, que tornaran a bombardejar el règim de Teheran si no compleix amb l'acord, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear. Després de mesos amb el preu del petroli disparat, Trump argumentava que el motiu del pacte és econòmic.
7: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
6: Jordi Baró, Catalunya, Ràdio Aviant.
3: La Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió sota la presidència del candidat de Trump, Kevin Warsh. La Fed destaca que la inflació es manté massa elevada i anticipa una pujada del preu del diner abans de final d'any.
5: El comitè científic que assessora el govern espanyol contra la pesta porcina africana alerta que les mesures per contenir-la no són prou intenses. En un informe, els experts diuen que cal crear una zona blanca sense senglars amb l'objectiu de reduir-ne al màxim el nombre o eliminar-los tots en una àrea determinada. També volen que es mantinguin les restriccions de mobilitat a les persones.
3: Un home ha mort en un accident de parapent a la zona de Palau de Noguera, al terme municipal de Tremp, al Pallars Jussà. Segons informen els bombers, l'avís de l'accident s'ha rebut aquest migdia. S'han activat 3 dotacions dels parcs de Tremp i de Sort per a la recerca de l'home, el qual finalment s'ha localitzat amb ferides de gravetat. La víctima era un home de 63 anys i de nacionalitat britànica que ha acabat morint després de l'arribada del sistema d'emergències mèdiques.
5: Oriol Junqueras s'ha reunit aquesta tarda amb els diputats d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions dins del grup parlamentari i en ple debat sobre la continuïtat de la legislatura. A la trobada, però, les parts han esquivat el conflicte entre Gabriel Rufián i la resta de l'equip pel futur del cap de files dels republicans a Madrid. Rufián ha sortit de la trobada per intervenir al ple del Congrés amb aquest missatge.
8: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver que pase una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta Cámara contra el pueblo de Cataluña.
5: Entre les qüestions prioritàries a tractar d'aquí al final de la legislatura, Esquerra destaca la condonació del deute del Fla i l'impuls del nou model de finançament.
3: A Esport, Sergi Andreu.
9: Portugal ha punxat davant de la República Democràtica del Congo. Només ha pogut empatar un gol a un. S'ha avançat Portugal a la selecció de Robert Martínez amb un gol de João Neves a la primera part i ha empatat ja a la segona part l'equip, la selecció africana. Ara a les 10 comença l'Anglaterra, Croàcia, a la 1 de la matinada el Panamà Ghana i a les 4 Uzbekistan, Colòmbia. Ja són tots aquests últims partits de la primera jornada de la fase de grups del Mundial. D'altra banda, el Barça ha fet oficial la renovació per dues temporades més de Pere Romeu, l'entrenador de l'equip femení. El tècnic barceloní té 32 anys, acaba de completar la seva segona temporada com a primer entrenador del Barça femení. El masculí, per la seva banda, ha anunciat que el primer amistós de la pretemporada el jugarà el 31 de juliol contra el Birmingham City, a l'estadi de St. Andrews, a Anglaterra. I, a més, us expliquem que el Barça d'handbol ha anunciat la renovació del lateral francès Timothy Engessan fins al 2029.
2: Fins aquí les notícies.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: Com es diu el teu fill?
12: Es diu Fortià.
11: Fortià, ja hem acabat.
12: Ja hem acabat. És que acabat. Està patint una mica.
13: S'ha portat
12: la
13: consideració
12: super. Familiar.
11: No, m'has molt bé. Fortià, ho has fet molt bé.
12: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
13: Moltes gràcies.
12: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor hora del dia.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: Molt ben parides, aquestes vaques,
12: sí, sí,
14: eh?
12: Sí, sí, sí.
14: És la típica vaca londinenca.
12: Quina raça és?
14: Londinenca.
12: Londinenca.
14: Londinenca del nord.
12: Ah.
14: De dos banyes.
12: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
14: Se'n diuen rinocerons.
12: Fa llet, no?
14: Sí.
12: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
15: Clar, puríssima.
12: Sí? No sé per què obro la veda. No sé.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
17: Per fer projectes es necessiten calés.

0: Se'ns faria molt difícil entendre Barcelona sense Gaudí i sobretot sense els edificis que li han donat renom internacional. La Pedrera, Casa Batlló, la Sagrada Família i un llarg etcètera. Barcelona sense Gaudí seria impossible, o vaja, molt diferent, menys acolorida, però Gaudí i la seva arquitectura haurien existit sense les dones? Potser us sembla agosarada la pregunta, però aquesta nit us en donarem la resposta. Tant si sou de Reus com de Riudoms, pareu l'orella.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse.

Hem posat Gaudí als seus edificis, és un aire de faula, de somni. Per això comencem avui amb la música de Dadara Conta, una cantant napolitana molt jove que acaba de treure aquest disc, que és una meravella, una barreja de folk, electrònica, música tradicional que parla de l'amor i de la llibertat de les dones. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: Fa uns dies va fer 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i se n'ha parlat molt aquests dies, de temples, de papes, de tot. N'hem sentit parlar molt, però és un fet ben desconegut el paper de les dones que van tenir a l'obra de l'arquitecte. De fet, podem dir que el temple de la Sagrada Família no seria tal com el coneixem si no fos per la donació d'una dona de Vilanova i la Geltrú, Isabel Bolet Vidiella. Acabem també de llegir un llibre fantàstic que ens diverteix, que ens apassiona, que és Gaudí és de Riudoms, perquè hem convidat a Helena Domingo. Benvinguda, Helena, com estàs?
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: Editat per Peu de Mosca, però és un llibre sorpresa, podríem dir, perquè si el giro diu que Gaudí és de Reus. Hi ha una altra portada d'un home, un escriptor, en Miquel Bonet, que doncs atestigua que Gaudí és de Reus. És una polèmica que s'arrossega des de fa anys.
1: Molts anys.
0: I abans d'entrar en el paper de les dones i Antoni Gaudí, m'agradaria que m'expliquessis com hi entres tu i per què us decidiu a fer un llibre que ja és polèmica pura, perquè l'Helena Domingo defensa que és de Riudoms i el Miquel Bonet defensa que és de Reus, i fer un llibre que has de girar per poder llegir si ets més d'una opinió o de l'altra.
1: Aquesta va ser una idea de l'editorial Peu de Mosca, i va ser, ens ho vam proposar i evidentment vam dir gairebé immediatament que sí, perquè la polèmica de Gaudí és de Reus, Gaudí és de Riudoms, és com potser la gent de Barcelona o d'altres llocs de Catalunya no ho tenen tan present, però per la gent que som d'allà, la gent del Camp de Tarragona, la gent del Baix Camp en concret, és una polèmica que ens defineix i defineix la manera com ens hem relacionat, no? I fins i tot bàndols, vull dir, és una cosa com que està molt endins de nosaltres. I ens van proposar aquest projecte dels de Peu de Mosca, que a més és una editorial d'allà, i per tant tenen molta consciència sobre la polèmica, i a mi em va fer especial il·lusió perquè jo tinc molt de lligam amb la polèmica, primera perquè jo sóc de pare riudomenc i de mare reusenca, és a dir, com el Gaudí.
0: Això, tens una traïció dins teu.
1: Sí, exacte. Sempre he tingut aquesta dualitat dintre de la família, i després que l'actual família, que és propietària del Mas de la Calderera, és família del meu pare, i jo de petita havia anat al Mas de la Calderera en dinars i coses, el típic dinars familiars. Llavors és com que...
0: Sí, que tu ets una mica família gaudiniana, pràcticament.
1: No sóc família gaudiniana, però sí que és veritat que he tingut sempre molt de contacte amb la polèmica i amb Gaudí i amb tot. Llavors sí que em va fer especial il·lusió poder participar en aquest llibre.
0: Hem d'explicar per què estem explicant tot això. Jo t'he preguntat per les dones, però és que hi ha, el tema hi està travessat, perquè de fet el fet de saber si és de Riudoms o és de Reus, podríem dir que hi ha dues faccions, i la de Riudoms, que és la que defenses tu, és perquè la primera persona en dir que evidentment va ser així va ser la persona que va portar el món a Gaudí, evidentment una dona, llevadora. Ella defensava doncs que havia parit a Riudoms la mare de Gaudí. I el que ens ha explicat en el llibre és que potser no se li ha fet cas perquè eren fonts orals, no estava escrit en lloc, i potser també perquè era una dona.
1: És que ja la nostra tesi del naixement està basada tota en fonts orals, i la principal és aquesta, és la de la llevadora. Ella sempre va explicar que Gaudí, que l'Antònia Cornet havia parit al Mas de la Calderera, però ella ho va explicar com un fet d'un part excepcional. No ho va explicar com el part de Gaudí, perquè quan ella va morir Gaudí no era famós encara. Llavors, elles eren una generació de, com a mínim, que sapiguem, tres llevadores a la família. Era l'Engràcia Llorenç Pellicer, que era la llevadora que va atendre el part. Després, la seva filla també era llevadora. I la seva neta, que també es deia Engràcia, és la que anys més tard, quan va saltar la polèmica, ella ho va explicar. I va dir, si la meva àvia va atendre aquest part, i sempre m'ho havia explicat com un part excepcionalment complicat, perquè... Primera va ser al Mas, amb ella la van cridar, estava a Riudoms, i la van enviar a la tartrana del Gaudí i la van fer anar cap allà. I quan va arribar allà, ella va veure que l'Antònia Cornet ja estava molt avançada i que no era prudent anar cap a Reus a parir. L'Antònia volia anar a parir a Reus perquè era on hi havia la seva mare. I en aquella època moltes dones anaven a parir amb la mare i després tenien el suport de la mare allà i tal. Però es va produir, va començar, es va engegar el part al Mas. Llavors l'Engràcia Llorenç Pellicer va decidir, va recomanar-los que es quedessin allà. I, de fet, el part va durar bastantes hores i quan va néixer el nen, doncs estava la mare bastant desvalguda, molt, i el nen també estava molt feble. Llavors, en aquella època ja era comú i els van dir que l'anessin a batejar. Van marxar cap a Reus i el van batejar allà, que això és la partida de baptisme que tenim allà. Però és veritat que aquesta tradició oral sempre s'ha menyspreat i jo crec que ja de per si existeix un cert menyspreu cap a l'oralitat, no? I però és que molta d'aquesta oralitat està construïda amb els relats que transmeten les dones en les famílies. I llavors, aquest relat en concret, bah, que els de Reus molts cops, no?, han dit d'això de, bé,
2: si
1: què ha de
2: dir
1: una llevadora?
2: Que...
1: Aquesta dona que s'ha inventat això, clar, no? I a més, després de tants anys. I després, molts dels altres relats, que no és l'únic aquest, perquè després també va córrer la veu entre veïns, entre gent del poble. Ostres, l'Antònia de Cala Calderera, no?, ha parit al mas i va córrer la veu pel poble, però clar, això molts cops eren les dones que explicaven això també. I jo crec que és veritat que Reus té els documents oficials, però jo crec que també hi ha una part de menyspreu en aquesta oralitat, en tota aquesta història, que els de Riudoms, per exemple, ens indigna molt.
2: Clar, menyspreu, com deien, cap a les dones, cap a aquestes llevadores, cap a aquesta família de llevadores explicant la història, però clar, la història de si va néixer a Riudoms o va néixer a Reus, en el fons també està lligada a aquesta manera també d'explicar-se, això que dèiem, no?, del carrer, d'aquestes converses entre dones, i per tant les dones tenen un paper important. Tu expliques també en el llibre que t'agradaria, t'encantaria poder haver tingut una conversa amb la mare de Gaudí, perquè sí, va ser un part molt complicat.
1: Sí, a mi m'agradaria, jo tinc dues filles i a mi m'agradaria realment conèixer com va ser les circumstàncies d'aquest part. A vegades quan et pregunten t'agradaria tenir una màquina del temps o en quin moment aniries? Jo crec que molta gent de Riudoms aniria aquell dia per saber què va passar realment, però jo en concret m'agradaria tornar enrere i veure com va ser el part, perquè, ostres, que em fes el seu relat de part, que m'expliqués tota aquesta història, que la llevadora, vull dir, ho trobo fascinant. A mi m'encantaria poder anar aquell dia i conèixer la història, la part femenina de la història, de la polèmica del,
2: que ens ho han
1: de la història del naixement.
2: Tot amb dades de registre civil, no?
1: Exacte.
2: Van aquí, van allà, van estudiar a Barcelona, li va passar això, li va passar allò, va tenir reuma.
1: Va firmar això, va firmar allò altre,
2: exacte,
1: va firmar no sé què, ostres, però les dones aquestes, tota aquesta història que explicaven, no?
2: Quina era la veu, quina era la seva història?
1: Sí.

0: Gaudí és de Riudoms, és el llibre que tenim amb l'Helena Domingo parlant d'aquesta història, d'aquesta vella polèmica que hi ha, que arrossega. Jo crec que hi ha hagut moltes baralles per culpa d'això.
1: Sí, i ara potser estem en una etapa més conciliadora, però als anys 50, 60, 70 sí, sí. Va ser una autèntica batalla campal.
0: De fet, hi havia aquella frase de Fotlic és de Reus,
1: sí.
0: I ve una mica d'aquí, d'aquestes guerres sí. Entre Reus i Riudoms. Però escolta, ho hem dit al principi del programa. Vilanova i la Geltrú, aquí també té un paper.
1: I
0: aquesta història m'apassiona. Sí. És la història de la Isabel Bolet, que era una senyora misteriosa que sí. Va donar molts diners a l'obra de Gaudí perquè el temple de la Sagrada Família existís tal com el coneixem, perquè havia de ser una capelleta allò.
1: Ja.
0: Mm-hmm. A veure, explica'ns aquesta història.
1: La Isabel Bolet era una noia de Vilanova que es va casar amb un home que havia viscut molts anys a l'Havana i tal, i ell era propietari d'una forja, de fet dues, en va tenir una a Vilanova i una després aquí a Sants, a Barcelona, i la Isabel Bolet es va presentar un dia davant de Gaudí i li va dir, jo te donaré, no sé si eren unes 15.000 pessetes, una cosa així, sí. Per si podia construir una de les capelles de la cripta de Sagrada Família, la podia dedicar a
0: Santa Isabel d'Hongria.
1: Exacte. Mm-hmm. I el Gaudí li va dir no, perquè ell tenia altres plans, i llavors li va dir, ostres, si algun dia no necessites els diners, recorda-te'n d'anar altres, no? I llavors, en aquell punt, després la Isabel va decidir

0: Dona, el sabem de fa uns anys per la investigació d'un periodista i d'un escriptor.
1: Exacte, sí, sí, i no hi havia, al final aquest periodista va aconseguir localitzar també una petita imatge d'ella, però era una, literalment no tenia rostre, no sabíem quina cara tenia directament.
0: La relació de Gaudí amb les dones, tot i que sempre s'ha parlat justament de la seva religiositat, de ser un home bastant tancat, però és curiosa, i ell, per exemple, va criar molt a la seva neboda, perquè la seva neboda va perdre els pares, i va ser un home que va tindre les seves històries, també d'amor, que a mi sí. M'encanta, perquè va tindre una història, es veu que va quedar molt enamorat d'una noia del Maresme.
1: Sí, el seu primer contacte amb la Pepeta Moreu va ser arran de que ell va treballar a la cooperativa obrera mataronense, i va ser en aquell moment en què va, arran de les coneixences que va fer en aquell moment, que va conèixer la Pepeta Moreu, i ella el va rebutjar. I
0: m'encanta, perquè es veu que era d'una família de calés, de Mataró, sí. I s'explica que era pèl roja, que donava classes de francès, vull dir, era una exòtica, sí. Per l'època.
1: Diuen que era molt guapa. Sí, sí, sí, això ho expliquen.
0: És que, clar, m'encanta, perquè s'explica gairebé com si fos la Hilda, com si fos la Rita Hayworth,
1: yeah.
0: De Mataró. Com ho expliquen, aquesta història?
1: Sí, sí, sí. I el Gaudí no es va... Després d'allò, aquesta va ser com l'última història d'amor que coneixem d'ell. Després diuen que n'hi havia hagut algunes de... Parlen també d'algunes prèvies, perquè no se sap el nom exactament. Una que no va, al final no es va quedar amb ell i va decidir fer-se monja. Es veu que va tenir algunes potencials històries d'amor que al final no es van acabar concretant. I a ell diuen que també li hagués agradat tenir alguna dona al seu costat, perquè en aquella època ell, clar, ja se'n cuidava de la neboda. I el fet de cuidar-se'n de la neboda va ser que era pràcticament una filla, perquè la neboda es va quedar òrfana molt petita. I el fet d'haver-se'n de cuidar sense tenir una dona a la família, evidentment tenia suport a casa, etc. Però per ell també era molt dur, perquè era una cosa que normalment en aquella època feien les dones, no?
0: I ell, ara també, et diria.
1: I ara també, evidentment, en molts casos. Uh-huh. I llavors doncs va ser dur per ell no també no casar-se, es veu que no va ser una decepció important.
0: Pobret, Gaudí.

0: parlant amb Elena Domingo, periodista de Riudoms, clarament, perquè ha escrit aquest llibre fantàstic de Gaudí és de Riudoms. Si voleu l'altra versió de Gaudí és de Reus, només heu de girar llibres, que m'apassiona aquesta idea de que van tindre els de peu de mosca. És allà dos llibres en un, per no fer enfadar ningú. Està bé, ells són de Reus, no?
1: Un dels dos editors és de Riudoms.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, es nota això, perquè també el fet de que ens hagin posat, això no havia passat mai, que és el fet de que ens hagin posat en igualtat de condicions, és a dir, perquè el relat de Reus sempre ha tingut un punt de predominant en el relat oficial, clar. No? Llavors, ens han posat, literalment, són exactament les mateixes pàgines i exactament la mateixa, el pròleg, tot, no? És com que sí, està perfectament equilibrat, i això també és una idea que els de Riudoms ens agrada, clar, poder parlar en igualtat de condicions.
0: Exacte. Escolta, parlem de més dones de Gaudí, perquè hem parlat dels seus amors, o dels amors que diuen que va tenir, perquè, clar, això també és el mentidero, vés a saber, sí. La veritat. Però el que sí que és cert és que moltes dones, a part de la Isabel Bolet de Vilanova i la Geltrú, moltes dones van posar diners, i de fet hi ha, sobretot, dones darrere dels seus grans edificis, sí. Vull dir, de la Casa Calvet, de moltes, del Col·legi de les Teresianes. Explica'ns una mica el nom d'aquestes dones i qui eren.
1: És curiós perquè hi ha diversos casos en les cases de Gaudí més conegudes que es van posar el nom del marit, per exemple, la Casa Calvet, després a la Torre de Bellesguard també es coneix molt pel nom del marit, però eren les dones les que li van encomanar a Gaudí que ho fes. Eren les viudes de, en aquest cas, les dones havien quedat soles amb la fortuna del marit, etc. I el marit s'havia mort. I van ser elles les que ho van impulsar. De la mateixa manera que a la Casa Milà, si vols que comencem, parlant per la Casa Milà, es va construir gràcies a la fortuna de la dona, no? De la Roser Segimon.
0: És bèstia, eh?
1: Sí.
0: Pensar que les fortunes les posaven les dones, però al final la casa tenia sempre nom del senyor.
1: Sí, sí, sí. I elles potser eren les promotores, decidien tirar-ho endavant, i després acabava quedant com la senyora de sempre. I, per exemple, en el cas de la Roser Segimon, que era la Roser Segimon, es va casar primer

0: amb un indià de l'Aleixar, amb un home que havia fet fortuna en plantacions de sucre i cafè, i era de l'Aleixar, i era un home que era... Ella es va casar amb 22 anys i era un home que tenia gairebé 40 anys més que ella. Després... sí. Després ella es va quedar vídua, evidentment, perquè es va morir molt quan ella encara era molt jove, i es va casar amb el Pere Milà. Junts van impulsar... De fet, hi ha una cosa molt, molt graciosa, un acudit com molt graciós que deien allò de s'ha casat, el Pere Milà s'ha casat amb la vídua Guardiola, perquè el seu primer marit es deia Guardiola, s'ha casat amb la vídua Guardiola o s'ha casat amb la guardiola de la vídua? Perquè realment la Roser Segimon tenia molts diners. Clar. I ells junts van pagar una part de la construcció de la plaça de Braus Monumental, sí, també, i després de la Casa Milà van pagar tota la construcció la i la van Milà. Pagar amb els diners de la fortuna d'ella que portava de l'anterior marit.
1: La pedrera, eh? La pedrera.
0: Sí, sí. La Casa Milà,
1: tu
0: la pedrera.
1: Tu saps si, a més, de clar, evidentment, l'arquitecte era ell, però si ella és també... i fent demandes, perquè clar, tu quan li dius a algú que et construeixi una casa, tu també li dius, mira, però els balcons fes-me'ls així, o les parets fes-me'ls així, no?
0: Gaudí amb la Roser Segimon i amb el Pere Milà, però amb la Roser Segimon particularment, i va tenir moltes desavinences, perquè ella volia ficar molta cullerada amb el que es feia la construcció de la casa, i ell, Gaudí, doncs, evidentment, tenia una personalitat forta i tampoc li agradava que li diguessin les coses, depèn de quines coses, no? Van tenir moltes desavinences fins al punt que hi ha la història d'un s'havia de construir un s'havia de posar un conjunt escultòric a la façana de la pedrera que havia d'estar dedicada precisament a la Mare de Déu del Roser, perquè com que la mestressa de l'edifici era la Roser
1: Segimon,
0: i volien que es posés allò, i no hi va haver acord entre la Roser i el Gaudí per la construcció, o sigui, per acabar de fer aquest conjunt escultòric, i
1: la Mare de Déu te la pintes tu l'oli,
0: i llavors
1: jo no estic,
0: sí,
1: per això.
0: No, i llavors també van tenir desavinences per les pintures, pel vestíbul, van tenir moltes desavinences amb la Roser, jo crec que més amb la Roser que amb l'home, que es veu que l'home era una mica bala perduda, i van tenir bastantes desavinences, fins al punt de que quan el seu home es va morir, la Roser es va quedar tota la resta del temps vivint a la resta de la seva vida, diguéssim, vivint a la pedrera, però va desballestar tots els pisos, es va carregar tota la decoració de Gaudí, ho va canviar moltíssimes de les coses que hi havia dins de la pedrera. Va tenir moltes desavinences en Gaudí.
1: Hi havia una mica de ràbia i tot.
0: Fins i tot el van arribar a denunciar. El van denunciar, van tenir un pels honoraris que li pagaven a Gaudí, i al final Gaudí va guanyar el judici i va donar els diners als jesuïtes, no me recordo quins jesuïtes, per els diners que havia aconseguit pels honoraris, perquè no diguessin que era per el seu propi benefici que els volia. Però va tenir moltes desavinences amb la Roser Segimon.
1: O sigui, li va donar el calés, però déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, sí, sí. Li va donar molts mal de cap, sí, sí, sí, molts.
1: Posa una Roser Segimon a la teva vida.

0: Més dones i gaudir. Escolta, estem descobrint avui amb tu un pou sense fons, això.
1: Hi va haver moltes dones a la vida de Gaudí realment rellevants. Sí,
0: jo crec que no s'ha explicat gaire tot això. O sigui, s'està començant a saber ara, però també la mirada aquesta és molt, molt divertida, perquè potser també l'autoritat d'una dona posant calés potser tampoc li agradava en aquest sentit. Vull dir, a part que ell era l'arquitecte i potser aquella senyora era hortera, eh?
1: Sí,
0: aquí jo no m'hi fico.
1: A lo millor estem dient tot això i la Roser Segimon era esperpèntic el que volia fer.
0: Exacte. Vull dir, no ho sabem, però sí que és curiós, clar, en aquella època que qui manés era qui posava els calés i que fossin sempre dones devia tenir la seva polèmica, això.
1: A més, la família del Pere Milà, pel que tinc entès, estava bastant arruïnada en aquella època, o sigui, realment va venir d'ell.
0: Depenia
1: i
0: el
1: curiós és que després la Roser Segimon va ser enterrada amb el primer marit. Amb el primer marit que va tenir, el marit aquest que li va donar tota la fortuna, que era 40, gairebé 40 anys més gran que ella, ella està enterrada allà.
0: Perquè devia ser
1: marit.
0: Un mausoleu més gros.
1: Potser sí.
0: Perquè si no l'haguessin potser enterrat en qualsevol lloc. Quines altres dones hi ha i quins altres encàrrecs se li van fer a Gaudí que venien de dones i de mecenes? Perquè al final posaven elles els calés.
1: Sí, abans he dit la Torre de Bellesguard, per exemple. També es coneix com a Casa Figueres, potser es coneix més popularment per Torre de Bellesguard, però també s'havia anomenat això. Això era perquè el Jaume Figueres, que era un bastant amic de Gaudí, va decidir amb la seva dona construir aquesta casa en una finca de Sarrià, que havia sigut en el lloc on hi havia el castell de Martí l'Humà, antigament. Bueno, van decidir fer allí una casa i el Jaume Figueres va morir. Llavors la seva dona va decidir tirar endavant. Era el Jaume Figueres era un comerciant de pasta, de pastes alimentàries, i la seva dona va decidir tirar endavant el projecte i va encomanar-li la casa a Gaudí i van tirar-la endavant i es va construir la Torre Bellesguard. I també va ser capitanejant-ho ella, sí.
0: I també saps si va haver trifulques o no? O va ser una cosa més tranquil·la?
1: Crec que no, crec que va ser més tranquil, sí. En aquest cas no hi va haver tanta polèmica. Diuen que la Torre de Bellesguard està envoltada de... Ella va decidir posar-hi molts arbres fruiters perquè li agradava molt... Aquesta història m'agrada, és que m'agraden molt les senyores que fan melmelades perquè li agradava molt fer melmelades i confitures.
0: Que bonic.
1: I llavors ella va decidir que estés envoltada en els jardins i tal i hi hagués molts arbres fruiters per poder fer melmelades.
0: I què més històries? Jo ara ho vull saber tot.
1: Mira, ahir vaig descobrir, justament, que no ho sabia, que una de les botigues que tenia en aquesta família de pasta és la botiga que actualment hi ha a la Rambla, una pastisseria famosa, la pastisseria Escrivà de la Rambla, que té aquella botiga, era la d'aquesta família que van construir la Torre de Bellesguard.
0: I per això també és modernista aquella... No sé si hi ha alguna cosa de Gaudí allà.
1: No, crec que no hi ha res de Gaudí.
0: No, pregunto.
1: Sí.
0: Perquè també és modernista.
1: Sí.
0: Escolta, tu amb el temps que has conegut a Gaudí, llegint tot el que has llegit, també per ser de Riudoms, que alguna cosa ja hem dit que per la vena t'entra... Com et sembla com a personatge? Com te l'imagines?
1: Jo sempre dic que crec que si Gaudí visqués actualment ens cauria malament.
0: Què dius?
1: Sí, però no seria... Potser no ens cauria tan malament com altres persones de... O sigui, hi ha molts genis que després és molt difícil revisitar-los sense que hi hagi molts eixos per allà al mig. O sigui, és molt complicat. Jo dic que Gaudí ens cauria potser malament perquè no li agradava gaire parlar cap enfora. Per exemple, jo que sóc periodista, crec que si hagués d'entrevistar Gaudí seria de les persones que o bé no es deixaria entrevistar gaire, o li hauries d'arrencar coses... Diuen que era molt bon conversador amb els seus amics, però en canvi no s'exposava gaire de cara en fora. I jo crec que potser no ens cauria malament perquè fos un dèspota o fos una persona que tractés malament a la gent del seu entorn, però sí perquè hi hauria coses d'això, del caràcter una mica geniut que deien que tenia...
0: I la relació amb les dones, també? Li posaria en puntuació amb la relació amb les dones?
1: Mira, hi ha una història que l'anomeno molt de passada al llibre, que és que Gaudí, i això se sap molt poc, fora, diguéssim, de Riudoms, que és que Gaudí va desnonar de les seves terres, com a masovera, a una vídua amb els seus fills.
0: Uau!
1: Sí.
0: I a més, perdona, em sembla que es diu Domingo com tu.
1: Sí,
0: que m'ha fet gràcia i he pensat, encara seran
1: sí,
0: família.
1: Sí, no. Bueno, és que de Domingos n'hi ha molts a Riudoms. Som una plaga. I Gaudí va desnonar l'any 24, ell li quedaven 2 anys per morir, i va desnonar la vídua. Havia sigut molts anys, havia estat aquella família com a masovera al Mas de la Calderera, i després on, i també a la casa nascut. Pairal. Exacte. Ells portaven totes les...
0: O sigui, va desnonar a la propietària de la casa on ell va néixer?
1: Sí, exacte. Ells quan van marxar cap a Barcelona a viure i es van vendre l'any 1878, quan Gaudí tot just feia un temps que estava aquí a Barcelona, es van vendre totes les propietats que tenien a Reus i es van quedar només les de Riudoms, que tenien una casa, tenien una finca que no hi havia caseta, i després el mas de la Calderera, que era un mas amb terres. I al cap d'un temps van començar a portar-los aquestes terres i la casa, portaven uns masovers. I doncs els masovers ho explotaven i els hi donaven part del que fos de guanys. I va ser una relació que va durar molts anys i Gaudí va tenir molt bona relació amb els masovers molts anys, però hi va haver un moment en què es va morir el marit de la família masovera, i després, al cap d'un temps, Gaudí va desnonar a la vídua amb dos fills d'allà. Llavors, també hi ha capítols foscos en la relació de Gaudí amb les dones. Sí, sí.
0: Ja ho veig.
1: I no se sap ben bé per què va passar, hi ha moltes hipòtesis de per què això va passar. De fet, Gaudí volia donar les seves propietats a Riudoms i tot el que tenia ho volia donar per a construir unes fundacions religioses en honor al seu pare i a la seva mare quan ell es morís, i de fet per això es diu que va donar els seus béns a l'església, perquè ho va donar aquestes fundacions religioses. I no se sap
0: doncs,
1: si
0: home,
1: és...
0: Dient-me tot això que m'estàs dient, no sé per què voleu que sigui que fos de Riudoms.
1: Clar, és un
0: capítol de preferir
1: fosc.
0: Que fos de Reus.
1: És un capítol bastant fosc i que es coneix poc i és per això, tampoc s'acaben de saber els motius, no? Perquè és una mica... Clar, potser en el moment en què ell va prendre la decisió de donar aquestes propietats a l'església, potser l'església li va fer nosa que hi hagués una masovera per allà i ja, li va dir que la fes fora, o potser va ser per ell perquè va creure que no les portaria bé les terres perquè era la dona sola i s'havia quedat viuda, o potser no les estava portant bé i va decidir fer-ho perquè no les portava bé.
0: No ho sabem, però sí. és lleig desnonar una vídua amb dos fills.
1: El titular és molt lleig.
0: Sí. Helena Domingo, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest viatge de Gaudí és de Riudoms.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Si voleu la versió masculina, Gaudí és de Reus.
1: Llegiu-la, no li farem un lleig perquè també els de Reus expliquen molt bé la seva història.
0: Miquel Bonet ens cau bé. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Merci.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
2: A Wall Street, tothom corre darrere dels diners. La Jennifer López i les seves amigues també.
3: Des del Crash, el club necessita clients. L'únic que hem de fer és pescar-los. I després exprimim la targeta tant com puguem.
2: Diners i festa sense fre. Què pot sortir malament? Estafadores de Wall Street. Divendres a la nit és la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
6: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre i li vaig dir que necessito una persona com tu, però amb dona. I va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
5: Ho tornaria a fer tot igual?
6: Sí.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
7: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
8: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
7: Per aprofundir en tota mena de temes.
9: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
7: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
10: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
11: Tot fa la mateixa olor de sempre.
12: Cinema.
13: Estem en una situació crítica.
12: Sèries.
14: This is the most dangerous period I've ever seen.
12: Documentals. Plataformes.
15: Vinga, va, selfie i marxem.
12: A les pantalles cada dia hi ha més i més de tot. I sovint oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
16: Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
17: Memoritzeu la cara del nostre home.
12: La finestra indiscreta. Els divendres a les 12 de la nit amb Toni de la Torre.
16: Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
18: Jo em quedo aquí. No tira res. Però em quedo aquí.

0: Ara que sentíem a parlar de la finestra indiscreta, ens va molt bé perquè parlem de cine. Deveu haver notat que darrerament a les catifes vermelles de les estrenes de cinema o els festivals hem tornat a veure actrius extremadament primes. Estic pensant, tots teniu clar en qui estic pensant, amb la Demi Moore, per exemple, al Festival de Cannes recentment, que era tot os i clavícula. Però la majoria dels mitjans, com sempre, la descrivien com atonificada, quina bona imatge física als 63 anys. És a dir, tot eren floretes i coses d'aquestes. Oi, Marta Martínez?
1: I tant.
0: Com a persona mig de Hollywood, què n'opines?
1: Gràcies per dir-me que soc mig de Hollywood, però ni molt menys. El que passa que sí, que vulguis que no, tu veus aquestes imatges i penses, uau, com pots dir que està tonificada o que se la veu molt bé quan és un esquelet?
0: Absolutament, i a més també hi ha dues
1: s'ha convertit guerres. En el seu propi personatge,
0: clar,
1: no?
0: Clar, hi ha dues guerres aquí. Hi ha dues guerres perquè, per una banda, estem homenatjant una dona que està molt prima, però, a més, molt prima per la seva edat. És a dir, que aquí
1: exacte.
0: Hi ha dos...
1: I intentant que se la compari amb un estàndard de bellesa, no? De, potser, una persona que en tindria 30.
0: O 25. I, escolta, el cas de la Demi Moore és escandalós, però moltes altres actrius de Hollywood sembla que perden més quilos a mesura que estrenen cada pel·lícula. Ariana Grande no és grande, precisament ara,
1: no.
0: És petita. Què hi ha darrere d'aquest retorn?
1: Sí.
0: Què hi ha darrere d'aquest retorn de la primesa extrema? En molts casos es tracta d'un medicament i per això avui volem encetar, doncs també preguntar-vos a les oients si us heu plantejat mai perdre quilos a través d'un medicament per aprimar-vos, si us heu plantejat, si ho heu fet, perquè parlarem d'aquí no res amb una doctora que té moltes pacients, que moltes clientes que han pres doncs, medicaments per aprimar-se, i ja sabeu a què ens estem referint. Són els que es diuen GLP-1 o els coneixeu com Ozempic, Wegovy, Monjuvi i altres noms.
1: Sí, que ara mateix ja n'hi ha molt.
0: N'hi ha moltíssims,
1: Ara la patent ja s'ha obert, llavors ja no és només Ozempic i s'ha tornat una mena com de mercat en expansió.
0: I no només és una cosa de Hollywood, que això és el més important que hem de dir, que és una cosa també de l'Hospitalet del Llobregat o de Cadaqués o de on sigui, no?
1: Sí.
0: Doncs Marta, parlem d'aquest retorn de la primesa extrema que acaba de tornar dels Estats Units i jo et preguntaria, t'ha sorprès una cosa? Explica'm
1: sí,
0: què.
1: Sí, exacte. Tu ja saps que he passat molts anys vivint als Estats Units i ara he estat un parell de setmanes allà per feina i acabo de tornar, i una de les coses que més em va sorprendre és que els anuncis d'aquests medicaments GLP-1 estan a tot arreu. I quan dic a tot arreu vull dir a pòsters del metro de Nova York i a la televisió i absolutament a tot arreu.
0: I perdona, i com és la propaganda?
1: Doncs precisament un dels anuncis que més em va cridar l'atenció va ser un anunci que surt la Serena Williams, no?
0: La
1: gran figura del tennis femení, i en l'anunci ella diu que ha perdut 15 quilos en un any prenent aquest medicament, que és un GLP-1. I clar, per mi va ser un xoc enorme, perquè aquesta dona, més enllà, no?, de tots els èxits com a tenista i com a esportista, també va obrir molts camins per moltes dones en el sentit de mostrar cossos diversos, no? Hi havia altres maneres de tenir una imatge física i que puguis triomfar, que crec que ella va ser una gran promotora d'això precisament en el món dels esports.
0: I clar, és molt bèstia que justament aquesta persona que va ser model per molta gent ara resulti que anuncia que la gent prengui Ozempic. Em sembla fortíssim. Clar, als Estats Units ho pots comprar a la farmàcia, no fa falta ni que t'ho recepti un metge,
1: no,
0: o què?
1: No, sí, necessites una recepta mèdica. Però als Estats Units, per exemple, és molt comú que s'anunciïn medicaments a la televisió, a la ràdio, a la premsa, on sigui, i bàsicament fan això de que posen aquesta veu que va molt de pressa, que et diu totes les contraindicacions i totes les notes legals que t'han de donar, que és una mica ridícul, però bàsicament molts acaben dient vés al teu metge i demana-li que et faci una recepta per aquest medicament. És com funciona. I fins i tot ara, amb el tema de la medicina online, també tu pots anar a una web i que hi hagi un metge que et signi una recepta i pum, aquí tens el teu GLP-1. S'ha de dir també que el marit de la Serena Williams és un dels principals inversors en aquest medicament.
0: Això hi deu tenir alguna cosa a veure.
1: No l'Ozempic, és una altra versió nova, però al final acaba sent el mateix. I també per dir-li a la gent, no? Estem parlant d'uns medicaments que es van inventar per tractar la diabetis. Aleshores, tu necessites que un metge t'ho recepti, perquè és un tractament mèdic. El que passa és que s'ha fet molt popular perquè és molt efectiu per perdre pes. I bàsicament el que fa és et fa digerir d'una manera molt més lenta i et treu la gana. Per tant, menges menys. Això és el que fa. I és molt, molt efectiu en aquest sentit.
0: Clar, no, jo me'n recordo que aquí durant anys hi havia totes aquelles dietes dels sobres, tot, que estava per
1: els
0: tot arreu.
1: Els batuts aquells, no?
0: Naturhaus, tot, unes, potser sí. M'estic canviant el nom, eh? Potser estic canviant el nom.
1: No, però jo hi vaig anar al Naturhaus alguna vegada, imagina't.
0: Tot aquest... No, t'hem de fer una entrevista.
1: No.
0: Perquè, clar, jo ara el que estic demanant al 932017474, si vosaltres us heu plantejat mai perdre quilos... prenent medicament, no sé si l'Ozempic, però qualsevol altre medicament, qualsevol altra fórmula màgica, o us tempta, o us ho esteu plantejant. Perquè, clar, si tu, m'imagino, com vas pel metro de Nova York, potser de vacances Exacte. Aquest estiu, i veus aquest anunci de Serena Williams, i veus que la dona fa goig, doncs potser penses,
1: sí.
0: Per què no?
1: Exacte, i a part que ara una de les coses que anunciaven en aquests anuncis és que hi ha la pastilla, perquè fins ara l'Ozempic i els GLP-1 el que havies de fer era punxar-te. Però clar, ara, si tenim una pastilla que fa el mateix, imagina't. És molt temptador, no?, per a algunes persones que estan pensant ai, doncs mira, si em pogués aprimar, no?, uns quilets i així ja em quedo estable... És aquesta temptació constant.
0: Bèstia, això de la pastilla, perquè sembla una cosa fàcil i ja no t'has de punxar, etc. Escolta, jo no puc evitar connectar tot això amb aquell món dels 90 que vam viure una mica nosaltres, de les supermodels, amb Kate Moss com a cap de cartell, podríem dir, amb aquelles primors i una mica aquella cosa que semblaven que sortissin una mica d'haver tingut una addicció a l'heroïna.
1: Sí, es coneixia, de fet, la Kate Moss és com la imatge estereotípica del que es coneix com heroin chic, que és aquesta idea de les dones extremadament primes, que no tenen pits, que no tenen cul, que no tenen curves, no? I que, d'alguna manera, molta gent considera que promovien l'anorèxia i els problemes de trastorn alimentari. I sento que sí, no?, que estem tornant als 90 amb la música que escoltem, amb la manera com ens vestim, però també una part molt negativa, que és precisament aquesta primesa extrema que teníem, no?
0: L'obsessió
1: amb estar primes. El que és molt interessant és que ara tenim aquest medicament que de cop, per exemple, la Serena Williams en l'anunci ho diu clarament, diu em sento molt més sana, sento que tinc molta més mobilitat, que és aquesta idea, no?, de que això no ho fas per estètica, ho fas per salut. Ja. I això és un tema que volia parlar-lo també perquè crec que afecta aquí a Catalunya moltíssimes dones també, i aleshores vaig parlar amb una psicòloga especialitzada en trastorns alimentaris, que és la Laura Alberola. I ella em va explicar que, de fet, té bastantes clientes.
0: Que ella li diu clientes, eh?
1: Exacte, em va explicar, ella no diu pacients, perquè ella em deia, qui és que està realment malalt? La dona o la societat?
0: Bona, aquesta.
1: I em vaig quedar com, uau, tens tota la raó. I ella va ser la que em va estar explicant que, de fet, té bastantes clientes que han provat l'Ozempic o medicaments semblants.
2: No és tan efectiu com la gent pensa. Jo he tingut moltes dones a consulta que s'han entusiasmat amb la idea, no? I jo a consulta sempre dic, tu fes el que tu vulguis. I veurem què passa. I ja veurem d'on ve aquesta decisió, els efectes, i totes les dones ho han deixat. Totes, per efectes secundaris, per a l'efecte rebote, per múltiples raons, però el que s'estan venent no és real.

0: Billie Eilish, parlant d'aquesta obsessió per estar prima, clar, ens deia aquesta psicòloga Laura Alberola que no és efectiu, que la gent ho acaba deixant i tal, clar, que hi ha efectes rebot, efectes secundaris, i clar, jo em pregunto també, efectes secundaris potser a llarg termini, que és una bogeria,
1: això. I que no es coneixen, exacte, perquè de fet no es parla gaire d'aquest costat fosc de l'Ozempic, i sobretot a nivell públic.
0: És com una
1: públic.
0: Fórmula màgica.
1: Sí. Sembla un miracle, no?
0: Sembla un miracle.
1: Tu t'ho prens i pum, i tot. Exacte. Fantàstic. I, de fet, sí que hi ha algunes dones a Hollywood, molt poques, s'ha de dir, però que sí que han volgut compartir aquestes històries terrorífiques que han tingut amb els GLP-1. I, de fet, una de les actrius que ho ha fet és la Mayim Bialik, que potser pel nom no us sona, però si us dic que és la protagonista de la sèrie Blossom...
0: Segur, i David Dan Fury.
1: Exacte, feia la parella del Sheldon, no? Uh-huh. Doncs la Mayim va publicar un article a The Free Press fa un parell de setmanes sobre la seva experiència per primer cop prenent un GLP-1 i amb una sola dosi, només una, de punxar-se, es va passar 4 dies sense poder sortir de casa per un dels efectes secundaris més escandalosos, diguéssim, d'aquest medicament, que és la diarrea.
2: No era capaç d'estar a més de 5 segons de distància del lavabo, i això durant dies, i després de prendre una sola dosi. Després d'experimentar allò i d'estar tan malalta durant gairebé un mes, em va semblar impossible no només no compartir aquesta informació, sinó també aquesta reflexió sobre el que em va comportar, sobretot com a persona que pateix un trastorn alimentari. Hi ha molta vergonya i molta por al voltant de parlar sobre aquests problemes.
0: Bestial, aquest testimoni de l'actriu de Blossom i de Big Bang Theory explicant-ho, perquè, clar, deu haver moltes que deuen callar, lògicament, per tota aquesta vergonya que fa. Jo reconec que un dia d'aquests fent un menú... Uh-huh. Sí, en un restaurant vaig sentir dues dones parlant d'això i dient, sí, jo me'l prenc i escolta, superbé i tal, no? I clar, jo estava allà i jo pensava, dic, d'aquí 3 o 4 dies com estarà? Perquè clar, estàvem treballant en aquest tema i pensava...
1: Jo tinc una amiga allà als Estats Units que feia molts mesos que no la veia i de cop la vaig veure i vaig dir, ostres,
0: quin canvi,
1: molt més prima, i em va dir sí, he estat prenent Ozempic durant 6 mesos, i sí, se li notava moltíssim. I vam estar prenent alguna cosa, menjant alguna cosa, i és veritat que va patir, després de... Quan estava a punt de marxar, se'n va haver d'anar al lavabo. I ara ho connecto, ara que he fet més recerca, me n'adono que no era un cas particular de la meva amiga. Era simplement que això és un efecte secundari que li passa a molta gent.
0: Clar, el que passa també... és que hi ha una obsessió tant per la bellesa i la primo que hi ha molta gent que potser està disposada a passar per aquí. Jo no sé, clar, depèn també de lo fort que tinguis l'estómac. I el que dèiem, els efectes secundaris a llarg termini no els sabem.
1: Exacte, jo crec que també el gran problema és que no sabem què passarà a llarg termini. Però sí que és cert, i no volem negar, que sembla que s'estan descobrint molts altres usos científics interessants per la cura de diverses malalties, com puguin ser els problemes cardiovasculars, o com els atacs de cor, o reduir dependència d'altres substàncies com l'alcohol o les drogues. És a dir, sembla que realment els GLP-1 tenen molt de potencial a nivell mèdic, no? A nivell de malalties. El que, tornant a l'ús del que es fa per la pèrdua de pes, quan és una pèrdua de pes que no està considerada una causa mèdica extrema, és precisament, no?, el que em deia aquesta psicòloga, la Laura, és que el discurs aquest mèdic del GLP-1 ho veu amb molta preocupació, perquè sí que és una diferència molt gran amb el que havia passat durant els anys 90 amb l'extrema primesa.
3: La Kate Moss deia, nada sabe tan rico como estar delgada y como algodón y aquestes coses que si les escoltéssim ara seria com una completa bulleria, perquè no té sentit. Diríem, aquesta noia està malament, no? Hi ha aquest nivell de consciència que abans no hi havia. I això està molt bé. Però clar, ara és com... és salut, és com està ben fet, perquè no només és aprimar-te, és estar millor de salut, i això és mentida. Hi ha moltíssims efectes secundaris. Curt, mitjà i llarg termini, i efectes que encara no sabem. My smaller friend is bloated and has to announce it. My mother-in-law
0: needs shapewear so her bits fit right. Com dèiem, no sabem els efectes secundaris d'aquests medicaments com l'Ozempic, però tot i així la imatge pública que cal tornar a ser és extremadament prima, torna a ser la dominant. I jo també estava pensant, amb l'auge de la cirurgia estètica, també veiem que la gent està disposada a tot. La gent no es veu com és. En alguns casos, vull dir, hi ha una dismòrfia. Hi ha algunes persones que comencen a operar-se tant que potser també tenim una espècie de dismòrfia amb l'Ozempic. És a dir, no som capaços de veure amb què ens està tornant aquest medicament.
1: Sí, i és una mica aquest peix que es mossega la cua constantment, no?, per les dones, no? Tenim una cultura popular que torna a virar cap a la primera extrema, combinat amb uns medicaments que són extremadament eficaços a l'hora de primar-te, i, per altra banda, no?, el que ha canviat molt també és la publicitat i com consumim nosaltres el contingut, que aquí arriba el problema de les xarxes socials.
0: Clar, perquè ens arriba per Instagram i comencem a seguir algú i com ens va explicar una cosa que estava bé, al final d'aquí ja ens ho creiem tot. Jo a vegades,
1: exacte,
0: quan estic allà amb aquell scroll infinit, penso, aquesta té raó, aquesta també, no he de menjar ous al dematí, aquesta em diu que mengi el bocat, que faci exercicis de força, que
1: i la llista cada vegada es fa més llarga i arriba un punt que dius, bueno,
0: exacte, i quan em digui que em llenci des d'un pont, ho faré, també.
1: És així, perquè d'alguna manera ara tenim aquest constant bombardeig, no?, de missatges en quant a què hem de fer o deixar de fer, com ens hem de veure, com ens hem de deixar de veure. I és molt perillós en aquest sentit, perquè és una pressió constant i que a vegades sembla més encoberta, no? Que això fa que no sigui, a lo millor, no el veiem clarament com a un anunci, però sí que ho és.
0: Exacte, el que segueix premiant és que estigués això que dèiem prima, aprenguis el que aprenguis, i també la cultura aquesta del gimnàs. Jo crec que
1: sí.
0: Com està més prima, com es poden perdre calories, com et pots fer gran sense que es noti, perquè jo crec que es van augmentant biaixos, sobretot vaja, d'això que dèiem, no només estar prima, has de ser jove, i el que pugui ser és negar la teva realitat. L'altre dia, ara que això no es repeteixi, estava llegint un article del New York Times.
1: No li direm a ningú.
0: No li direm,
1: sí,
0: a ningú.
1: No et preocupis.
0: Però era una dona de 53 anys que deia, per què m'he tornat invisible? No? Uh-huh. I per què? Perquè tot aquest món està pensat per la mirada patriarcal. Tu ets invisible perquè representa que qui t'ha de veure només és l'home, i l'home, o aquesta idea de l'home, que no tots els homes són iguals,
1: exacte,
0: aquesta idea de l'home fa que tu et vulguis veure d'aquesta manera, perquè és el que ens estan explicant.
1: Sí.
0: Clar, ella deia, l'article, amb 53 anys, en realitat soc més visible que mai, perquè sé el que vull i no suporto que em diguin que soc invisible.
1: Però quantes ens ha costat molt,
0: sí,
1: i ens segueix costant, perquè no ens enganyem, això, vulguis que no, ens afecta a totes, més o menys. Una de les coses que precisament vaig parlar amb la Laura era d'això d'anar al gimnàs, i ella em deia, tu pensa, quan vas al gimnàs, no?, que hi ha la zona dels pesos lliures, que només hi ha homes, ara està canviant una mica, això és veritat,
0: sí, sí,
1: aquesta cultura, però després hi ha aquesta zona de gluti, no?, que està plena de noies amb aquestes malles push-up, no?, que són com super exagerades i que et fan un cul ben gran, i són tota aquesta sèrie de màquines on només hi ha dones fent cul, que dius, de totes les coses que podries fer de les peses, no només és qüestió de fer cul, perquè estem totes, no?, obsessionades.
0: Perdona,
1: amb això,
0: hi ha alguns gimnasos també que quan fan aquelles activitats dirigides n'hi ha unes que es diuen cul,
1: sí,
0: etcètera.
1: Cul 10,
0: eh? En sona. Escolta, una altra pregunta molt interessant que li vas fer a la Laura, la psicòloga, és què passa quan prens una medicació com aquesta, que el que fa és reduir també els nutrients que el teu cos rep cada dia per poder seguir funcionant.
1: Sí, exacte, perquè a mi una de les coses que més em preocupa és què passa en el teu cervell quan en el teu cervell no arriben les 1.500 calories diàries, que es considera que és una mica l'estàndard que necessita una persona,
0: clar, clar,
1: per alimentar-se cada dia. Què passa quan tu li estàs donant menys i menys i menys calories cada dia, no? Qui està guanyant, no? Això és el que em deia la Laura. Qui es beneficia d'una situació en la que les dones, en lloc de 1.500 calories al dia, per exemple, n'estan prenent la meitat, que és el que passa sovint amb l'Ozempic?
3: Si jo no tinc gana, si jo no menjo i estic subalimentada, jo què puc fer? I a part estic 8 hores treballant i estic cansada i tinc que fer la casa i a sobre, imagina't, tinc fills, no tinc energia, per què? Per canviar el món, no tinc energia.

0: Vaja, que podríem dir que t'estàs aprimant, però també estàs desapareixent socialment, per dir-ho d'alguna manera.
1: Perquè sí, socialment... i físicament, no?
0: Sí, sí, és com... físicament, clar, deixes d'existir, deixes estar al centre del que passa i de les decisions.
1: I a part és aquesta pressió constant del capitalisme, no ens enganyem. És un factor també que hem de tenir molt en compte, no? Un tractament d'Ozempic al mes val 300 euros. I quan ens gastem al gimnàs fent aquests exercicis de cul, i quan ens gastem en cosmètics, i quan ens gastem en totes aquestes pastilles, no?
0: I de fet el que passa és que ara moltes persones que tenen problemes de diabetis van a la farmàcia i no troben aquests medicaments perquè els està fent servir gent a qui no els hi tocaria fer-los servir. Vull dir que, atenció, aquí des de les dones i els dies us recomanem que feu esport, evidentment, però que mengeu paella, pollastre, l'as, pizza de tant en tant, amb el que faci falta, amb els condiments que faci falta.
1: El que us vingui de gust.
0: El que us vingui de gust, perquè volem que ocupeu espai al món públic i on sigui. Marta Martínez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Montse.
0: Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de les Dones i els Dies, que hem fet aquest programa, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem d'un altre tema important, que és el TDAH. Que ja sabeu que ara se'n parla molt, sembla que tothom té sigles, tenim coses, però com afecta les dones? Perquè queda emmascarat, moltes vegades no se'ls hi fa cas, es pensa que no ho tenen, que és una cosa que només tenen els homes, perquè a vegades doncs, hi ha també pel mig altes capacitats. Vaja, això ho parlarem demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, i amb vosaltres, si voleu, 93201-7474, ens podeu trucar i explicar-nos-ho. Bona nit.

0: Pendents encara a aquesta hora de l'incendi de la Segarra que ha obligat a confinar els veïns de Pallerols i Ribera d'Ondara. Les flames, declarades cap a les 7 de la tarda, s'han vist empeses pel vent i afecten de moment unes 30 hectàrees de camp de cereal. Connectarem ara en començar amb els nostres companys a Lleida per saber l'última hora d'aquest incendi. Hi treballen una cinquantena de dotacions dels bombers i les condicions de calor extrema dels pròxims dies fa que es dispari el risc d'incendi i que aquestes flames que encara cremen a aquesta hora doncs ens facin de recordatori de l'avís que es fa per demanar a extremar la precaució. De fet, avui també s'ha declarat un altre incendi. Ha estat a Cerdanyola del Vallès, ha afectat el centre de recerca Irta Cressa de la Universitat Autònoma. El director del centre, Josep Usall, ha explicat que hi ha hagut sort perquè les flames no han afectat els laboratoris d'investigació ni tampoc els animals.
1: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal, ara ja han pogut entrar i veure que està a perfectes condicions, i per tant, amb aquest sí, doncs, un missatge de tranquil·litat doncs, que l'edifici de biocontenció i de bioseguretat està en perfectes condicions.
2: Catalunya nit. José Luis Rodríguez Zapatero demana en un comunicat confiança perquè tard o d'hora, diu, podrà demostrar que és innocent. I això és el que ha reiterat també davant del jutge de l'Audiència Nacional en la declaració que ha fet sense, això sí, mitjans de comunicació. El magistrat no li ha retirat el passaport perquè no hi veu risc de fuga, però hi continua veient indicis raonables de criminalitat. L'expresident espanyol no ha volgut respondre les preguntes sobre les joies valorades en més d'1 milió d'euros. Ha dit que d'aquí uns dies aportarà tota la documentació sobre l'origen de les peces. A diferència d'altres ocasions en què ha defensat Zapatero, avui al Congrés, Pedro Sánchez ha evitat parlar-ne. L'oposició, en canvi, tot el contrari.
3: El que iba de Gandhi espanyol, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta.
2: I al Parlament de Catalunya, Illa ha defensat Sánchez en la rèplica al líder del PP català.
4: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
5: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
0: I també us explicarem els detalls del memoràndum d'entesa que Washington i Teheran han de firmar aquesta setmana. S'han fet públics 14 paràgrafs que inclouen aturar els atacs al Líban, que en 30 dies l'estret d'Hormuz ha de quedar completament obert i que l'Iran es compromet a no desenvolupar armes nuclears. Si arriba el pacte final, s'aixecarien les sancions contra el país persa. A la cimera del G7, que ja ha acabat, Trump ha defensat l'acord amb l'Iran per motius econòmics.
6: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
2: I al Parlament Europeu hi hem vist una escena que il·lustra com estan canviant les formes també a Brussel·les. La dreta i l'extrema dreta han aconseguit que s'aprovés el reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. No n'han tingut prou amb la victòria en la votació i l'han acompanyat amb aquests càntics. Send them home, envieu-los cap a casa. La cridòria ha durat molta estona. I l'esquerra resposta amb shame on you. Quina vergonya. We move to the...
0: Fa pocs minuts s'han entregat els Premis FAD d'Arquitectura d'aquest any. Explicarem quins han estat els projectes guanyadors.
2: Són les 10 i pràcticament 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: mitjans de juny i comencem l'informatiu parlant d'un incendi. Els bombers esperen estabilitzar-lo. És un incendi a la Segarra. Esperen estabilitzar-lo en els propers minuts. Les flames s'han declarat aquesta tarda en un camp de cereal i afecten una trentena d'hectàrees. A la zona hi treballen més d'una quarantena de dotacions terrestres després que s'hagin retirat els mitjans aeris. Diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara continuen confinats. En directe a Lleida, Júlia Albacar. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Quina doncs, és la situació ara mateix, Júlia?
1: Doncs, com bé deies, de moment molt pendents de que pugui arribar a estar confirmació que el perímetre ja està estabilitzat. Ara mateix, i segons hem sabut, hi ha dos terços que s'ha pogut aturar l'abans del foc. Continuen treballant, efectivament, 40 dotacions terrestres amb l'arribada de la nit, però s'han hagut de retirar els 12-13 mitjans aeris que han estat treballant durant tota la tarda aquí a l'incendi de Talavera. Un dels flancs que més ha preocupat ha estat l'esquerre, perquè era el que més capacitat tenia per propagar-se, i el vent també ha condicionat les feines d'extinció. Explicava així com ha evolucionat l'incendi Claudi Gallardo, inspector en cap de suport dels bombers, en declaracions a Trescat Info.
2: Estan amb una propagació més pel vent de marinada que afectava la zona per l'hora que s'ha iniciat, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament doncs, protegir doncs, la població.
1: També es preveu que en les properes hores es pugui aixecar el confinament dels nuclis de Pallerols, a Talavera, i els de Briançó, Sant Antolí i els hostalets a Ribera d'Ondara, això és al sud de la Segarra, que han rebut una alerta per la proximitat de les flames. El foc ha cremat en una zona de cereal. Hem de tenir en compte que aquests dies estem aquí en plena campanya de la sega i això doncs, és un factor de risc que s'afegeix a les altes temperatures que estem tenint a Ponent.
2: A Ponent de Catalunya, per zona doncs, que està més afectada d'aquestes altes temperatures i va ser humitat, i a més, doncs, per la realitat també que és una zona molt cerealística i per tant doncs, estem en un moment en què encara tenim gran part de cereal per segar, doncs ara tot just no, segurament estan començant a moltes zones, fa que bueno, doncs tinguem aquestes ignicions en aquestes zones d'aquí o una zona amb més probabilitat de tenir incendis.
1: I una dada que hem sabut just fa uns moments, en perímetre de hectàrees cremades, les hectàrees cremades serien unes 60, havíem parlat de 30, doncs ara ja s'han duplicat, de les quals doncs el 90% serien la superfície de terreny agrícola i el 10% seria forestal. I un apunt més, Manel, si em deixeu. Sí. Doncs no ha sigut l'únic incendi que hem tingut esta tarda, de fet, aquí a la comarca de la Segarra, a migdia ha començat un altre foc agrícola a Llor, però s'ha pogut donar per controlat poc després, per tant, doncs això, el risc d'incendi aquí entre la calor i la sega doncs és molt alt estos dies, molta precaució estos dies aquí a Ponent.
0: Efectivament, moltíssimes gràcies, Júlia. Bona nit.
1: Bona nit.
3: Doncs bé, en aquest punt podem parlar-ne amb l'alcalde de Talavera, en Ramon Trullols. Bona nit, alcalde.
4: Bona nit.
3: Suposo que ens confirma aquesta informació que acabem de donar, l'afectació que creix. Digui'm.
4: Jo confirmo aquesta notícia que heu donat i l'augmento perquè això està controlat per interalment està controlat. Els bombers, ara jo estic aquí repostant camions de bombers amb la bota de la FD que els hi fa falta aigua per remullar tota la nit. Per remullar tota la nit i ara doncs, encara tinc d'anar a buscar una altra cosa d'aigua perquè doncs, els hi fa falta, no? Però per interalment està tot controlat. No han sigut, jo crec, 60 hectàrees, sinó que els pagesos que estem a la terra, que estem aquí als pobles, jo parlaria d'unes 100 hectàrees, val? Mm-hmm. 100 hectàrees de cereal. Vull dir, llavors, tinc de donar les gràcies públicament a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors i amb els seus aperos per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc quan el cantó nord tirava molt perquè feia marinada, el cantó sud s'ha apagat perquè el cremar contra vent doncs, cremava molt su mort i ha sigut més fàcil apagar-lo, però tirant una mica la marinada cap al cantó nord doncs, ha sigut quan corria realment el foc i quan realment s'ha vist la feina que han fet els pagesos amb els tallafocs. Vull dir, jo dono gràcies als veïns i també dono gràcies als bombers perquè han deixat treballar la gent, val? Que és això el que convé. perquè si es deixi treballar la gent del territori, que sap per allà on se pugi i allà on se baixi, pels camins i els camps, doncs jo crec que això va molt millor.
3: Mm-hmm. Per tant, l'incendi no avança ara mateix, encara hi ha alguns punts de flames no dins del que és el perímetre, sí. Però en tot cas s'ha aconseguit delimitar i que no avanci.
4: Sí, perquè a dins aquest territori nostre, a més dels camps de cereal, hi ha moltes marjades de forestals, val? Que com que s'ha hagut de replanar el territori per poder treballar doncs, amb els aparells que tenim ara molt grossos, doncs s'ha hagut de modificar molt el territori, no? I llavors això doncs, ha permès doncs, que tenim una sèrie de marjades de bosc amb pins i amb altres arbres, doncs, i d'això. I això... No, espera, un moment, eh?
3: L'alcalde està fent feina.
4: No ho treguis, que ja he de posar dues aixetes més. No, és que estic parlant amb els bombers, que ja ha acabat l'aigua de la bota i ara tinc de tornar a anar a buscar aigua i tornar-los a repostar.
3: Déu-n'hi-do. És veritat que vostès són gent de camp, que no es fan petits fàcilment, que coneixen la terra i que estan posant-ho tot de la seva part també doncs, per intentar acabar del tot amb aquest foc. Creu que els hi queda molta feina al llarg de la nit? Perquè, és clar, ara ens hem d'imaginar aquests camps a punt de cega. No sé si aquestes hectàrees cremades pertanyen a un sol agricultor
4: No. Aquí hi ha camps que no són molt, molt grans. Sí que n'hi ha de grans, però per 100 hectàrees poder no trobaríem cap camp tant al municipi de Talavera com al de Ribera d'Ondara. Vol dir que hi ha bastants pagesos implicats aquí i perjudicats doncs, per poder resoldre tot aquest tema. No?
3: Mm-hmm. De què són aquests camps?
4: No, aquests camps són tots de cereal.
3: Tot cereal, eh?
4: Tot cereal, sí.
3: Són dies de molta calor, a més la previsió és de més calor encara, especialment també aquí a les Terres de Lleida, a la Segarra. Quins consells estan donant des de l'Ajuntament aquests dies?
4: A veure, jo des de l'Ajuntament estic donant...
5: Com ho tens ara, això?
4: No em vaig a buscar aigua, ara.
5: Però... A buscar aigua, tornes?
4: Sí.
5: Agafo la toma i la porto a l'altre d'allò.
4: Vale.
5: Va bé?
4: Però a mi m'assenyarà l'aigua. No tanqui bé l'aixeta, si per cas apreta la fort.
5: Vale, l'apreto fort.
4: És que estic parlant amb un bomber que...
3: No, ho estem vivint en directe, alcalde. Sí. Està fent feina i ho estem vivint en directe. És una bona mostra de com treballeu, eh? I d'aquesta col·laboració que és indispensable, sense cap mena de dubte.
4: Bueno, a veure, jo t'haig de dir que defensem el nostre, vull dir, no fem cap cosa extraordinària, sinó que defensar el nostre és el que ens toca, doncs, i per això treballem durant tot l'any, no?
3: Uh-huh. Em deia que ens hem quedat a mitges per aquesta conversa i crec que és un missatge important. Quins consells estan donant aquests dies des de l'Ajuntament davant aquest augment de la calor i del risc d'incendi?
4: A veure, jo des de l'Ajuntament els dic a la gent doncs, que estiguin preparats, que portin les màquines preparades, que tinguem doncs, les botes d'ADF també preparades, que tinguem algun tractor, si és que ens sobri algun tractor enganxat doncs, amb una grada per poder sortir ràpidament. Vull dir, la gent està normalment s'està preparat i s'està ajudant molt els uns amb els altres. Quan hi ha una cosa d'aquestes, vull dir, allà reuneixen, doncs, quasi et vaig a dir que tota la gent jove doncs, que fa de pagesa en aquest territori, tant de Talavera com de Ribera d'Ondara.
3: Mm-hmm. Alcalde, doncs estigui atent a l'antena de Catalunya Ràdio perquè crec que li podem donar una confirmació per part de bombers. Tenim de nou la nostra companya a Lleida, Júlia Albacar. Bona nit de nou.
1: Bona nit.
3: Què diuen els bombers a aquesta hora?
1: Doncs sí, efectivament era l'anunci que està bé. M'esperen que ja ens avançava l'alcalde. L'incendi de Talavera ja està estabilitzat i com ja podíem intuir per la conversa, doncs es continuarà treballant aquí durant tota la nit. Seran amb una cinquantena de dotacions terrestres i doncs es continuarà fins poder donar el perímetre controlat i esperem que ben aviat també extingit i ara quedarà pendents de saber quan s'aixecarà el confinament a tots els veïns d'aquests nuclis de Talavera i de Ribera d'Ondara doncs, que han estat confinats durant unes llargues hores esta tarda.
3: Molt bé, gràcies Júlia, que vagi bé, bona nit.
1: Bona nit.
3: Alcalde, bona nit, bona feina.
4: Bona nit.
3: Adéu.
0: Adéu. Doncs arribem pràcticament a un quart d'onze de la nit. D'incendis n'hi ha molts que no arriben a ser notícia, però avui hem de parlar d'un altre que s'ha declarat també aquesta tarda. Els bombers continuen, de fet, remullant les naus del Centre de Recerca Irta Cressa, la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès. S'ha incendiat aquesta tarda sense que hi hagi hagut ferits. L'incendi, que ha començat a l'exterior, en uns matolls, ha afectat la nau de les oficines i ha cremat el paller, però no la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho ha explicat el director general de l'IRTA, Josep Usall.
6: La notícia bona és que aquest edifici té dues zones, una part que és on hi ha el laboratori i els despatxos, i l'altra que és la part de biocontenció, que és on tenim els animals i és on treballem, doncs, en mesures de seguretat. L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant, la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i bioseguretat està en perfectes condicions.
7: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: José Luis Rodríguez Zapatero defensa que és innocent, però no convenç el jutge que l'investiga. Ha declarat durant 3 hores davant el jutge Calama i ha deixat una imatge històrica, la d'un expresident entrant com a imputat a l'Audiència Nacional. Zapatero ha negat totes les acusacions i ha demanat temps i confiança a la ciutadania per demostrar la seva innocència i també per explicar l'origen de les famoses joies. El jutge ha descartat retirar-li el passaport mentre el segueix investigant perquè no hi veu risc de fuga. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
8: Hola, bona nit.
3: Comencem pel contingut de la declaració. Què ha dit Zapatero i per què el jutge no se'l creu?
8: Zapatero ho ha negat tot, no va maniobrar per afavorir el rescat públic de Plus Ultra, no va tenir cap relació amb els directius de l'aerolínia i va conèixer el seu president el 2024, 3 anys després del rescat. No només això, Zapatero avui també ha negat tenir cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals i ha donat poders via lliure al jutge perquè ho comprovi ell mateix. Zapatero només ha contestat a les preguntes del jutge i el seu advocat i ha sortit satisfet de l'Audiència Nacional, segons explicava el seu portaveu Luis Arroyo a la SER.
9: Porque ha podido empezar a constatar que es absolutamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen pues son, están equivocadas, son errores y en absoluto es un delincuente, ni muchísimo menos.
8: Però el jutge té una altra versió. Calama creu que Zapatero avui no ha aconseguit desmuntar els indicis que l'incriminen i apunta en un escrit de després de la declaració que ara mateix persisteixen indicis de delicte en transferències que va rebre el seu comptes i en els whatsapps dels directius de Plus Ultra que els relacionen amb les gestions per aconseguir el rescat del govern espanyol en plena pandèmia.
3: Ah, sobre les joies milionàries del seu despatx no n'ha explicat res. A partir d'ara, què ha de passar?
8: Sobre les joies, ni una paraula avui, però sí que ha dit el jutge que en 10 o 15 dies li aportarà documents per acreditar el seu origen i per demostrar que no són ni contraban ni frau fiscal i que són menys valuoses que el 1.300.000 euros de la primera valoració que s'ha fet. El jutge ha deixat Zapatero en llibertat, el continuarà investigant mentre espera més informes policials. Avui, però, no li ha retirat el passaport, com havia demanat la fiscalia, perquè el jutge no veu risc de fuga de l'expresident del govern espanyol.
3: Zapatero, Paula, que no ha fet declaracions als mitjans, tampoc a l'entrada ni a la sortida de l'Audiència Nacional, però sí que després ha enviat un comunicat en què demana temps i confiança als que dubten d'ell.
8: Sí, ha enviat un

0: molt crític de la legislatura.
1: Gràcies, Paula. El govern espanyol també troba convincents les explicacions de Zapatero perquè el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar, diuen fonts de la Moncloa, és significatiu. En tot cas, en la sessió de control al Congrés, Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a l'expresident, malgrat que sí que ho han fet els ministres que han reiterat el suport a Zapatero. Mentrestant, els socis cada cop marquen més distàncies i el PNB ha advertit avui al govern que la corrupció condicionarà la legislatura. A Madrid, Àngels Lafuente, bona nit.
0: Bona nit. La sessió de control era l'escenari idoni per la bancada popular per interpel·lar Pedro Sánchez i aconseguir que fes novament costat a Zapatero. Alberto Núñez Feijóo ho intentava sense èxit.
2: El que iba de Gandhi español, ese, el que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuava per su cuenta.
0: Una pregunta sense resposta, un silenci de Sánchez que els ministres han anat omplint al llarg del ple, mentre l'expresident declarava davant del jutge. Des del govern li han reiterat el seu suport. Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
3: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
4: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia, y son los jueces los que deberán en su caso condenar, dictaminar las pruebas.
0: I la Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Però els socis mantenen la pressió perquè Sánchez mogui fitxa. Des del PNB, Maribel Vaquero ha reiterat l'ultimàtum del seu grup, o pressupostos o eleccions, i adverteix que la corrupció marca un punt i a part en la legislatura.
5: Lo que hemos conocido hasta ahora es muy grave y son demasiadas las causas abiertas en torno a la presidencia del gobierno del Estado. Es un asunto muy relevante que condiciona la legislatura.
0: I a la pressió del PNB s'hi ha sumat Junts, Josep Maria Crosset.
6: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
0: Els de Puigdemont han reiterat a Sánchez que no compti amb els seus vots per aprovar uns pressupostos que diuen no tenen futur.
7: Oriol Junqueras demana màxima coordinació al grup parlamentari d'Esquerra al Congrés enmig de les tensions entre Gabriel Rufián i alguns diputats del grup. El líder dels republicans s'ha reunit amb tots ells a la cambra, al Congrés. Els ha reclamat encarar el tram final de la legislatura prioritzant les carpetes catalanes pendents. Àlex Giral Robert.
8: Sí, la formació ha marcat la trobada en el guió habitual de les relacions entre la direcció i Madrid, però el fet és que s'ha produït en un moment intern delicat. Rufián insisteix en solitari en un front d'esquerres a Catalunya i arreu de l'Estat, que s'ha ofert a liderar, i ha posat requisits com condicionar la llista per tornar a liderar Esquerra a les generals. Jordi Salvador, company de files de Rufián a Madrid, el va acusar en una piulada de falta de respecte cap a la resta del grup. Malgrat tot, fonts coneixedores de la reunió diuen que no s'ha abordat aquesta controvèrsia. De fet, Rufián ja ha participat 15 minuts, n'ha marxat per intervenir al ple del Congrés i no hi ha tornat. Des de l'hemicicle ha aprofitat per reduir l'afer a mers xafardejos i criticar els mitjans catalans per posar la lupa en això i no en el que fa Junts.
9: Suerte tienen del silencio y de la omertà que existe en nuestro país todavía para con ustedes. Yo le pido a la prensa catalana que no se ocupe tanto del salseo de Esquerra Republicana, que no esté tanto en la puerta de nuestros despachos a ver qué pasa una reunión y que hable más de lo que ustedes pactan con el PP y con Vox en esta cámara contra el pueblo de Cataluña.
8: Amb tot, la reunió ha servit per començar a escalfar motors de cara al pròxim cicle electoral. Davant de la debilitat del PSOE, Junqueras ha demanat posar èmfasi en la condonació del deute del Fla i en el nou model de finançament.
1: I al Parlament de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tornat a tancar files amb Pedro Sánchez. Ho ha fet en la sessió de control d'aquest matí i en resposta al líder del PP català, Alejandro Fernández, que ha burxat en els casos judicials que esquitxen els socialistes. Sentim primer Alejandro Fernández i després Salvador Illa.
10: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
11: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Dos col·legis col·lectius han portat avui les seves reivindicacions laborals al carrer. El primer és el dels metges, que per dotzena vegada han fet una jornada de vaga, i l'altre és el del personal dels serveis socials, ajuntaments i consells comarcals, que denuncien sobrecàrrega de feina i pocs recursos. Cèlia Forment, bona nit.
12: Bona nit.
7: Parlem de la vaga de metges. Quin seguiment ha tingut avui?
12: El Departament de Salut situa aquest

0: seguiment al 4% i el sindicat l'enfila fins al 29%. Hi ha hagut concentracions a les quatre capitals catalanes. A Barcelona, uns 300 facultatius ho han fet davant als serveis territorials de salut per exigir un conveni propi i també mesures que redueixin la pressió assistencial. Xavier Lleonart, secretari general de Sindicats Metges de Catalunya, ha advertit que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, intensificaran les mobilitzacions.
1: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
2: I parlem ara dels professionals dels serveis socials, ajuntaments i consells comarcals. Quines són, Cèlia, les seves reivindicacions?
0: Uns 600 treballadors d'aquests serveis socials, dels ajuntaments, de tot el món local, també dels consells comarcals de tot Catalunya, s'han concentrat davant del Departament de Drets Socials i Inclusió a Barcelona i denuncien, Agnès, anys d'infrafinançament, falta de personal i una càrrega de feina que consideren que ara mateix els és inassumible. També alerten de l'augment d'agressions i amenaces que pateixen i reclamen al govern més coordinació amb àmbits com la salut, l'habitatge i l'educació. Han fet servir el lema "No som l'última parada, som un dret" i han exigit mesures urgents per reforçar un sistema que asseguren ara mateix està al límit.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
6: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
7: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
8: Arriba als cinemes, Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
9: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
8: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
10: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
13: Xavi Canalías pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
12: Sense filtres.
13: Fa un parell d'anys em vaig apuntar crossfit per estar guapo per tu.
12: Sense pèls a la llengua.
13: I a més també podem anar a sopar, eh?
12: Sense vergonya.
13: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
12: Però amb molta, molta cafeïna.
13: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
12: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías. El programa que desperta Catalunya.
14: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
12: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
15: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
12: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Dos minuts i ens plantarem a 11:15 amb una notícia que era esperada. Els Estats Units han difós finalment avui el contingut de l'acord de pau amb l'Iran, que acaba oficialment amb la guerra iniciada fa 3 mesos i mig ja per Washington. És un memoràndum d'entesa, un acord marc, per entendre'ns, que ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Això sí, però, en el text oficial d'aquest memoràndum, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Anem a en directe cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
18: Hola, bona nit, Manel.
17: D'entrada, Oriol, els dos països s'han posat d'acord en l'alto el foc permanent, eh? No sé si amb matisos.
18: Sí, sí, sí que hi ha matisos. De fet, aquest és el punt més important sempre i quan es respecti. És el punt que obre el memoràndum d'entesa entre els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran. Parla d'una aturada permanent de les operacions militars en tots els fronts. Això també inclou el Líban. I també parla de no utilitzar ni la força ni l'amenaça. I aquest matís sí que, diguéssim, no acaba de respectar-se perquè el mateix Trump ja se l'ha saltat avui afirmant que, si cal, tornarà a bombardejar.
17: Aquest primer punt que comentàvem forma part de l'estructura fonamental del document, eh?
18: Sí, són 5 punts essencials, el que comentàvem, i també que es respecti la sobirania mútua, que s'acabi el bloqueig naval de l'estret d'Hormuz i que els Estats Units retirin la seva marina fins a 30 dies després de l'acord final. Atenció, perquè això podrien ser 3 mesos a partir d'ara. També s'ha acordat alliberar l'estret de peatges durant 30 dies i des de ja mateix retirar les mines submarines durant els pròxims també 30 dies.
17: Els Estats Units han inclòs, podríem anomenar-ho així, una mena de pla Marshall particular en aquest memoràndum.
18: Sí, no han utilitzat aquesta nomenclatura, però en té tot l'aspecte. S'ha acordat un pla de reconstrucció consistent en 300.000 milions de dòlars, tot sota la supervisió dels Estats Units, i els detalls, això sí, estan per negociar. En aquest sentit, també s'ha pactat aixecar totes les sancions contra l'Iran i descongelar els comptes iranians embargats. Parlem de desenes de milers de milions de dòlars.
17: Trump ha tret pit sempre, o ha donat molta importància a la qüestió nuclear. Com queda, finalment?
18: Doncs això queda, si fa o no fa, com estava abans de la guerra. L'Iran es compromet a no tenir o no o desenvolupar armament nuclear. La destrucció dels residus nuclears es farà sota la supervisió de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica i l'Iran mantindrà l'estatus quo pel que fa al seu programa nuclear.
17: Tot això no serà, evidentment, cosa de 2 dies.
18: Sí, no veurem un acord implementat abans de 2 mesos, això sí, abans no salta tot pels aires. Entremig hi haurà un mecanisme de control per vigilar que tot plegat es compleixi i si tot acaba bé, l'acord quedarà segellat amb una resolució de suport de les Nacions Unides, potser a l'Assemblea General de l'ONU de setembre.
17: Ja ens ho explicaràs. Gràcies, Oriol. Bona nit.
18: Adéu, bona nit.
2: Doncs bé, tot i el mecanisme de supervisió que esmenta aquest acord, Donald Trump ha dit avui que la millor manera de garantir-ne el compliment és amenaçar l'Iran amb nous bombardejos si no s'atén el que s'ha compromès. Ho ha dit a Evian en l'últim dia de la cimera del G7, que s'ha acabat amb el compromís conjunt de pressionar més Rússia perquè posi fi a la guerra contra Ucraïna. Enviat especial a Evian, Jordi Baró, bona nit.
19: Hola, bona nit.
2: Quin missatge ha volgut enviar Trump abans de la firma de l'acord amb l'Iran?
19: Un missatge de fermesa que Trump ha repetit avui moltes vegades, cada vegada que li han preguntat per l'acord amb l'Iran. Ha amenaçat amb tornar a bombardejar el règim de Teheran si no compleix amb l'acord, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
20: Els dic que si no compleixen l'acord, no vull fer-ho, però els bombardejarem. No crec que es desviïn de l'acord. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? Et portaré als tribunals, et denunciaré. No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
19: Són les hores o dies previs a la firma a Suïssa, a prop de Lucerna, de l'acord amb l'Iran. Serà demà o divendres, segons Trump. La Casa Blanca ja difosa el document i, més enllà dels 14 punts, Trump ha argumentat que després de mesos amb el preu del petroli pels núvols, el pacte té també un motiu econòmic.
20: L'única cosa que no volia veure és una catàstrofe econòmica. Si haguéssim continuat així, hauria pogut passar.
2: I sobre Ucraïna, Jordi, el G7 ha enviat un missatge de més fermesa a Putin?
19: Sí, de la cimera de Evian surt un nou posicionament del G7 sobre la guerra a Ucraïna. Després de reunir-se ahir amb Zelensky, Trump i la resta de líders han pactat una postura unitària que reconeix la superioritat actual de l'exèrcit ucraïnès al front per sobre del rus. Acorda donar més ajuda militar a Ucraïna i al mateix temps pressionar més Putin amb sancions al petroli i al gas de Moscou, com assegurava l'anfitrió de la reunió, el president francès Emmanuel Macron.
21: El president Trump, com tots nosaltres, ha reconegut que en aquest moment no hi ha cap voluntat seriosa per part de Rússia de negociar la pau. I tots hem dit que augmentarem el suport cap a Ucraïna i la pressió sobre Rússia. Això és un canvi real.
19: Trump assegura que Putin i Zelensky volen fer alguna cosa amb la guerra, però que no saben com.
2: Trump ha sopat aquest vespre a Versalles amb Macron després d'una cimera que no ha tingut grans sobresalts.
19: Sí, la cimera de Vian passarà a la història com una cita sense grans estridències de Trump, tot i les diferències substancials amb els aliats i més enllà del moment anecdòtic en què ha dit a la resta de líders que és ell qui mana. Hello, I'm the boss. Això era aquest matí, quan Trump ha arribat tard a la reunió amb els líders i ha assegurat que és ell el cap. Trump va arribar a la cimera dilluns amenaçant el vi francès amb arancels del 100%, però Macron ha aconseguit reconduir les discrepàncies i el president francès també ha aconseguit que Trump no marxi abans d'hora de Vian, convidant-lo aquest vespre a sopar al Palau de Versalles.
2: Jordi Baró, gràcies, bona nit.
17: Doncs ara ja sabem que el memoràndum inclou el Líban, que no es pot atacar el Líban. Doncs bé, aquest dimecres mitjans libanesos han informat d'explosions, alguna de les quals amb víctimes mortals. Israel no ha atacat Beirut, que és la línia vermella del règim de Teheran, però de moment, això sí, encara el memoràndum no s'ha firmat, avui no hi ha hagut una situació del tot tranquil·la.
2: Passen ja 5 minuts a 2:15 de la nit. Eurodiputats de dretes han celebrat avui amb càntics contra els immigrants l'aprovació del nou reglament europeu que permetrà construir centres de deportació en països estrangers. La norma agilitzarà les expulsions per a les persones sense permís de residència. Ha quedat ratificada pel Parlament Europeu amb gairebé un 60% dels vots. Brussel·les, Bruno Forteamires, bona nit.
0: Hola, bona nit.
1: Adopted.
0: A favor del reglament ja han votat la majoria dels grups de la dreta i l'extrema dreta. Han aplaudit dempeus, amb algun puny alçat, i alguns fins i tot han cantat això sobre els immigrants. Send them back, retornem-los als seus països d'origen, s'entén. Des de l'esquerra els han respost. Amb crits de vergonya, perquè ells rebutgen aquest reglament, genera molt més consens entre els països. De fet, la idea d'obrir centres de deportació a l'estranger copia el model impulsat a Albània per la primera ministra italiana d'extrema dreta, Giorgia Meloni, que aquest dimecres n'ha tret pit.
22: És una solució innovadora que l'esquerra ha intentat contrarrestar per tots els mitjans possibles, però que gràcies a aquest govern s'ha convertit ara en una eina al servei de tota Europa.
0: Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa, per això l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, pressiona ara el govern espanyol perquè intenti anul·lar el reglament davant la justícia europea.
23: Ara ja ha acabat la batalla política i comença la batalla judicial. El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
0: La nova norma també permetrà escorcollar cases particulars d'immigrants irregulars en recerca de persones concretes que es neguin a marxar de la Unió Europea.
17: I els dimecres hi posem sempre la mirada de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català i col·laboradora del Catalunya Nit, Judit Colell.
24: Avui parlem d'una realitat incòmoda. Quan aquells que han anat a ajudar es converteixen en agressors. Fa uns mesos vaig veure la magnífica obra de Tiago Rodríguez en La mesura de l'impossible, dirigida a Barcelona per Cristina Genevat. Un dels intèrprets en parlava. Relataven experiències de cooperants a diversos països i un d'ells explicava com havia descobert que un company seu abusava de les persones a qui ajudava. Aquesta setmana, Metges Sense Fronteres ha reconegut que en una investigació interna al Txad, on viuen milers de refugiades que han fugit de la guerra del Sudan, ha detectat desenes de denúncies d'explotació i abusos sexuals. Per desgràcia, no és un cas aïllat. El 2018, la ONG OCFAM va quedar sacsejada per l'escàndol d'Haití, quan es va saber que alguns cooperants havien contractat serveis sexuals mentre treballaven en la resposta al terratrèmol que havia devastat el país. Aquell cas va haver-hi un debat mundial sobre els abusos dins del sector humanitari. I la pregunta és inevitable. Com pot passar això? Com pot algú que arriba amb etiqueta de cooperant sanitari o voluntari, amb ganes d'ajudar, aprofitar-se de persones que han perdut casa seva, la seva família o la seva seguretat? I la resposta és dura. Quan existeix una relació de poder tan desigual, l'ajuda pot convertir-se en una arma. Qui controla els aliments, l'assistència mèdica o l'accés a una feina té un poder enorme sobre persones desesperades. I alguns individus, afortunadament una minoria, utilitzen aquest poder de la manera més cruel possible. I l'horror no és només l'abús sexual. L'horror és la traïció. És convertir la confiança en por. És fer mal precisament a qui ja ha estat víctima. Víctima de la guerra, de la fam o dels desastres. Per això no n'hi ha prou amb ajudar. Cal garantir controls, transparència i responsabilitats, perquè la solidaritat només té sentit quan protegeix la dignitat humana i perquè mai cap uniforme, cap credencial i cap bona causa pot servir d'escut per l'abús.
3: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: El Parlament ha aprovat per unanimitat la llei per erradicar l'amiant d'arreu de Catalunya. Es tracta d'una llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i també les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: Se sap si encara hi ha molt amiant a Catalunya?
1: Doncs s'estan encara calculant les dades. De fet, un dels primers objectius d'aquesta nova norma és crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha encara a Catalunya. La norma, però, també preveu sancions de fins a 100.000 euros als propietaris que no el retirin. I també planteja la posada en marxa d'un fons d'ajudes per finançar la retirada del material. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol destinar 20 milions d'euros cada any a aquestes subvencions.
2: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros, que és el que tenim en aquests moments oberta, i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals, any rere any, per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
1: Des de la Comissió contra l'Amiant, de les associacions de veïns de Barcelona, esperen que aquesta voluntat política, la norma s'ha aprovat avui per unanimitat, doncs acabi perdurant. Joan Maria Soler és el portaveu.
3: En un moment en què la política està tan polaritzada, que hi hagi una llei aprovada doncs, per aquesta unanimitat, doncs això ens dona força per plantejar la seva aplicació de manera continuada.
1: Mentre que la Generalitat té localitzades al voltant d'un milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya, aquestes entitats estimen que la xifra pot ser encara superior. Es podria multiplicar per 3, fins als 3 milions. L'amiant provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
4: I toc d'atenció del comitè científic que assessora el govern espanyol contra l'expansió de la pesta porcina africana alerta que les mesures per contenir-la no són prou intenses. Roger Santaló.
5: En un informe, els experts reconeixen l'esforç de les administracions, però remarquen que no n'hi ha prou per evitar la propagació de la pesta. Diuen que cal eliminar tots els senglars que es puguin a la zona propera a l'origen del brot per limitar els efectes de la malaltia. Per fer això, el comitè demana fixar objectius setmanals d'extracció de senglars. També volen que es reforci la vigilància i es mantinguin les restriccions de mobilitat a les persones. Pel comitè, a banda de buscar de forma continuada exemplars morts amb la malaltia a les àrees afectades, se n'han de buscar a les zones perifèriques per limitar el risc d'expansió del virus.
0: Terra, no? Un sindicat de maquinistes adverteix que l'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc enorme de descarrilament, denunciant que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides temporals. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bona nit.
6: Hola, bona nit. El fet conegut i confirmat per Adif és que es van fer unes obres de manteniment la nit de divendres a dissabte i que una de les feines era el canvi d'un tram de via. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb passatgers amb una limitació de 60 km per hora. Un maquinista responsable del sindicat Alternativa Ferroviària, el Ferro, Martí Fuentes, ha parlat amb el maquinista que dissabte va avisar que la via estava malament.
7: Ell el que em diu és que el maquinista del tren anterior havia notificat a Adif, a circulació, que havia notat un cop en aquell tram i quan hi va passar molt a poc, va notar el cop, notar que el tren et baixa 2 centímetres de cop es nota. Doncs va baixar a veure què era i efectivament es va trobar que el carril no estava unit.
6: Ell diu que una anomalia com aquesta és una cosa inèdita.
7: Un carril que no estigués ajuntat amb el següent és una cosa que no havíem trobat mai.
6: I diu que els tècnics que a la nit van estar treballant en aquell tram no van ni soldar ni posar les brides per unir els carrils.
7: Tu fas el forat al carril i poses un cargol passador que subjecta aquesta brida. Els forats al carril no hi són. I a banda una de les dues brides la tens sota el carril. Si aquesta brida havia sigut col·locada, com nassos acaba sota el carril?
6: Per tot plegat, creu que el risc en què es va incórrer va ser altíssim.
7: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. I aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
6: En canvi, DIF considera que la seguretat va ser total i que va funcionar bé perquè quan hi va haver un problema es va detectar i es va aturar tota la circulació.
4: Poc més. més d'un minut i arribarem a 3:15 i ho farem parlant de la Reserva Federal dels Estats Units, que canvia de president, però de moment manté la política monetària. Rafael de Ribot.
8: Doncs sí, Manel, la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh, la FED ha tornat a la unanimitat i ha votat mantenir els tipus d'interès inalterables per quarta reunió consecutiva. Des de l'inici del mandat, Trump, recordem-ho, ha pressionat per aconseguir una rebaixa dels tipus, però Warsh aprofita la seva primera compareixença com a president de la FED per reformar la seva independència i assegurar que sap quina és la seva feina. My colleagues
9: and I are here. Els meus col·legues i jo som aquí per complir amb el nostre mandat legislatiu, mantenir l'estabilitat de preus i tenir la màxima ocupació. I aquests objectius ens han guiat en la reunió que acaba de concloure. El comitè ha decidit mantenir el rang objectiu per als tipus d'interès dels fons de la Reserva Federal entre el 3,5% i el 3,75%.
8: Amb una economia que manté el dinamisme i amb la previsió que els preus continuaran pujant, Warsh ha obert la porta a una pujada dels tipus abans de final d'any. On Kevin Warsh vol marcar un estil propi és en la reforma de la manera de treballar de la FED. I'm really
9: open-minded. Estic molt obert a la idea de fer servir fonts de dades noves que podem aprendre del sector privat i crec que hem de reformar les tècniques analítiques que són molt més refinades que preguntar-nos si alguna cosa era interessant però no essencial.
8: El nou president de la FED també ha anunciat un canvi, diu, en el llenguatge i en la política de comunicació de l'entitat.
4: Gràcies, Rafael. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada a Cultura.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
13: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarré, Sigoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan Guerrera. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
15: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
16: Quina ratxa! Quants maig portes?
15: 150.
16: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
17: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
18: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
17: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
19: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
20: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
21: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
20: Per aprofundir en tota mena de temes.
22: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
20: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
23: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
19: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ah!
24: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
24: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
25: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
26: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
27: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
26: Sí.
27: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
24: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
28: És veritat que la cara però estava rara.
24: Era Shakira o no era Shakira?
28: Jo estic segura que sí.
19: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: 12 minuts i arribarem a tocar de les 11 de la nit. Recordareu l'expulsió de 600 cantaires de l'acte del Papa a la Sagrada Família la setmana passada. Doncs bé, aquest afer ha arribat avui al Congrés. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicat que hi havia una prohibició expressa de mostrar signes polítics durant la visita de Lleó 14 a Barcelona.
1: No es atentar a la libertad de expresión de nadie. Había, además, una prohibición expresa del deán de la Catedral de Cataluña, donde aludía a la prohibición en los actos eclesiásticos de cualquier signo político. Pues yo lo que quiero es felicitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso a Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra, porque hicieron un trabajo extraordinario que además ni se vio.
4: Els projectes recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026 que s'ha entregat aquest vespre al Disseny Hub de Barcelona, Montse Mas.
2: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de jocs. I el guardó d'interiorisme se l'ha endut l'estudi Mayo per la reforma d'un habitatge al carrer Argumosa de Madrid. La instal·lació Limina, al Museu Chili de l'Eco, ha guanyat en intervencions efímeres. Finalment, el Premi Rafat ha distingit la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX de Meritxell i Naranja, l'anònima manresana.
0: I el ple del Parlament ha aprovat avui la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional. És una denominació simbòlica que no canvia la seva naturalesa jurídica, però sí que vol dotar Catalunya d'una institució acadèmica nacional plenament reconeguda. Montse Camps.
3: La proposició de llei l'han impulsat el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units han defensat així el reconeixement de l'IEC com a Acadèmia Nacional.
5: No és només un canvi de nom, sinó que estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
6: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals, atès que té les funcions d'establir normes lingüístiques i ostenta la representació en organismes internacionals.
3: S'han rebutjat així les esmenes presentades per Vox i el Partit Popular de Catalunya, que plantejaven que el text fes referència Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca de Vox i Lorena Roldán del Partit Popular de Catalunya, que ha defensat el rigor de l'IEC, mostraven així el seu rebuig al terme nacional.
7: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
8: Considerem que l'Institut ja té la màxima dignitat acadèmica possible en el nostre ordenament. Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
3: L'IEC va ser fundat el 1907 per la Diputació de Barcelona a iniciativa d'Enric Prat de la Riba i es dedica des dels seus orígens a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
4: Els llibreters que es fan un tip de recomanar obres als seus clients distingeixen cada any els millors llibres segons el seu criteri. Sapiguem quines han estat les obres distingides d'aquesta temporada. Marta Vives.
9: Segons els llibreters, la novel·la Sau de Ferran García és la millor en la categoria de literatura catalana. Publicada per Males Herbes, és una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. Ferran García ha dit sentir-se com un nen en rebre aquest premi.
29: En aquesta època i en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
9: Marina Garcés, autora de La passió dels estranys, un assaig sobre l'amistat, ha estat guardonat en la seva categoria i ha dit que aquest és un dels premis que li fa més il·lusió haver rebut.
13: És un dels pocs premis en què jo havia pensat alguna vegada que m'hauria agradat guanyar, fins al punt que m'havia plantejat canviar de gènere i dedicar-me a la narrativa o a l'àlbum il·lustrat o alguna cosa així.
9: Pel que fa a les altres literatures, la nord-americana Rita Wellwinkel ha estat distingida en la seva novel·la Cop de llum, editada en català per la Segona Perifèria i amb una traducció de Ferran Ràfols. La literatura infantil i juvenil l'ha trobat en les cartes imprevistes de Tina Vallès i les il·lustracions d'Isabel Galí la seva millor representació. Tot i no tenir dotació econòmica, els Premis Llibreters són dels més prestigiosos perquè són els llibreters els qui els decideixen.
0: 6 minuts i les 11, és l'hora dels esports.
10: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: David Tobac, bona nit.
14: Bona nit, ara sí.
0: Vinga, va, primer document sonor de la nit, del dia. Pere Romeu, entrenador del Barça femení, després de guanyar la Lliga de Campions.
15: Ara que hem acabat la temporada, ens sentarem, definirem tot i ho tirarem endavant. No hi haurà cap inconvenient per part del...
16: Què seran, dues temporades? Això més o menys està definit, com aquesta primera etapa?
15: En principi sí, ho hem d'acabar de definir, però en principi sí.
14: Doncs he dit, fet, el que va avançar Pere Romeu al club de la mitjanit després de guanyar la Champions fa d'això encara no un mes. Avui s'ha confirmat oficialment. Pere Romeu, l'entrenador del Barça femení de futbol, renovat per dues temporades més, per tant fins al 2028, després de completar la segona temporada al capdavant del femení blaugrana amb substitució de Jonathan Giraldez. Aleshores, fa dos estius va agafar les regnes de l'equip. Del Barça també destaquem una informació de l'equip masculí, i és que s'ha confirmat el primer amistós de la pretemporada de l'equip de Hansi Flick, que jugarà el 31 de juliol al camp del Birmingham de la segona divisió anglesa. El Barça farà una estada des de finals de juliol fins a principis d'agost a la seu de la Federació Anglesa de Futbol a St. George's Park i aprofita per fer aquest amistós.
4: Doncs la temporada Opre comença molt d'hora. Sentim ara Rafa Juste, president interí del Barça.
17: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem els jutjats. Ens trobarem els jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca
14: doncs el president interí del Barça, que fa unes setmanes es referia així a les acusacions de Florentino Pérez envers el Barça pel cas Negreira. Avui el Barça ha emès una carta a tres estaments del futbol, que són la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres, respecte d'aquestes acusacions del president del Madrid, que considera el Barça que atempta contra la imatge i la honorabilitat de la competició i dels estaments arbitrals, i en aquest sentit doncs demana actuar a tots tres organismes per això. El Madrid, al seu torn, ha remès també una notificació a la UEFA on ha enviat un escrit amb indicis de pagaments perllongats i opacs a José María Enríquez Negreira, el vicepresident d'aleshores del Comitè Tècnic d'Àrbitres, i demana doncs a la UEFA que mantingui el curs esportiu alhora que es manté el curs legal d'aquest afer del cas Negreira pel Barça.
0: Molt bé, actualitzem el marcador de com ha anat avui el Mundial i els partits d'aquesta tarda.
14: Doncs empat a un de Portugal amb el Congo, amb el català Robert Martínez dirigint els portuguesos, i ara tenim en joc al descans l'Anglaterra 2 Croàcia 2 amb el blaugrana Anthony Gordon, el nou fitxatge titular amb els anglesos.
0: Molt bé.
4: Gràcies, David.
14: Fins demà, adéu-siau.
4: Bona nit. Adéu. Bona nit.

0: Aquí crec que el missatge que ens està enviant la Gemma és que ens deixem de xerrameca i passem a l'acció o alguna cosa.
1: Estem ballant aquí, però no pillem el missatge del temps.
0: La necessitem. Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, dona. Podeu parlar. Era la part inicial d'aquesta cançó, A Little Less Conversation. No de conversació, sinó A Little Less. Per tant, una mica menys de calor de mar. Però és una mica menys, molt en minúscules, eh? Però bueno, ens hem d'agafar això, perquè els propers dies sí que la temperatura tornarà a pujar. Per tant, demà farà, si fa no fa, la mateixa calor que avui, però una mica menys. La veritat és que estem parlant potser com a molt d'un o dos graus. No es notarà. Però realment demà no pujaran tant les temperatures, que avui hem quedat ja a les portes, molt fregant, els 39, 38,7 a Lleida o 38,6 al Carràs. Per tant, una calor que s'ha intensificat amb ruixats de tarda. I demà repetirem, això sí, una mica la mateixa dinàmica de temps. Es poden formar altre cop algunes boires boirines arran de mar a primera hora i a la tarda tornaran a créixer nuvolades. Demà els ruixats seran encara una mica més puntuals que avui i un pèl més restringits cap al Pirineu i Prepirineu Occidental. I tot i que avui doncs, hem fet servir aquesta cançó d'una mica menys, no serà la que podrem fer servir a partir de divendres i, sobretot, de cara al cap de setmana, amb aquest preavís d'onada de calor que començaria diumenge i, de moment, s'allargaria fins la revetlla, fins dimarts. Per tant, molta precaució aquests dies, a més, amb aquests incendis que ja hem anat tenint, per tant, aquest perill d'incendi que es manté alt o molt alt a moltes comarques i, com dèiem, les temperatures encara pujaran més.
0: Déu-n'hi-do, la perspectiva.
1: És duríssima, és duríssima. Quan volíem la calor, no pensàvem...
2: Sí. No volíem això.
1: Volíem que la cosa fos més moderada, però bé...
0: De moment, gaudir demà molt, perquè una miqueta menys que avui.
2: Una miqueta.
1: Sí, sobretot important l'avís del risc d'incendis, que el tinguem tots present.
0: Molt bé. Gràcies, Gemma.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
0: Doncs res més, haurem de tornar demà amb més acció.
1: Exacte, més notícies en puntuals a les 10 de la nit, no?
0: A les 10 aquí estarem.
1: No fallarem, va.
0: Bona nit.
1: Adéu.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 aquest dia 7 de Mundial. S'està acabant de jugar els partits d'aquesta jornada de dimecres. S'està jugant ara mateix l'Anglaterra 2, Croàcia 2, partit que s'està disputant a Dallas. El partit és ara mateix al descans, 4 gols a la primera part, bona primera part. S'han avançat dues vegades als anglesos, 2 gols de Harry Kane al primer de penal, però han empatat dues vegades també els croats. El 2-2 ha arribat al temps afegit. Anthony Gordon, el nou jugador del Barça, és titular. Rashford, no sé si l'exjugador del Barça, de moment és jugador del Barça fins al 30 de juny, és suplent. Aquesta tarda s'ha jugat el Portugal 1, Congo 1, a Houston. Ha estat un debut a la capverdiana de la selecció portuguesa de Robert Martínez, una de les principals candidates al títol. S'ha avançat molt ràpid Portugal, amb un gol de João Neves al minut 6, gol de cap de João Neves, un altre, però el Congo ha empatat el temps afegit de la primera part. Portugal ha pressionat més a la segona, però tampoc no ha generat tantes ocasions. Cancelo ha estat titular al lateral dret, ha jugat tot el partit. Bernardo Silva ha estat titular, però Robert Martínez l'ha canviat al descans. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, titular també, i ha jugat tot el partit com a davanter. El Congo Pique l'ha sortit en els últims 20 minuts. Ha jugat l'únic representant de l'Espanyol en aquest Mundial, en aquest partit, que ha representat una altra sorpresa amb una de les seleccions a priori candidates a guanyar aquest Mundial. Estem encara impactats gairebé 24 hores després per l'estrena de Leo Messi al Mundial. L'Argentina va debutar de matinada guanyant 3-0 a Algèria amb 3 gols de Messi. 3 gols de Messi, algun dels 3 dels de tota la vida. Messi va aconseguir el seu primer hat-trick en un Mundial, va igualar Klose, Miroslav Klose, amb 16 gols com a màxim golejador de la història dels Mundials, i va confirmar, i de quina manera, que encara pot ser important i que ho serà en aquest Mundial. Exhibició de Messi, aquesta nit en parlarem, i molt de l'argentí. Altres resultats de les últimes hores del Mundial, per si hi ha algun despistat: Àustria 3, Jordània 1, que s'ha jugat a primera hora del matí, i Noruega 4, Iraq 1, amb 2 gols de Haaland. Es va jugar ahir a última hora de la nit, ja tocant la matinada. Pròxims partits a tenir en compte: hi ha dos partits aquesta matinada per a nosaltres que som a Catalunya. A la una de la matinada, d'aquí una estona, el Ghana Panamà, la selecció panamenya, l'entrena Thomas Christiansen, el danès ex del Barça, i un dels seus ajudants és un català, Sánchez Jara, que és jugador del Marselles del Bigoti, que també va debutar amb el primer equip del Barça. I a les 4 de la matinada juga l'Uzbekistan Colòmbia. Força ganes de veure la selecció de Colòmbia, però clar, tenen talent i hi ha ganes, però és que són les 4 del matí. O sigui que potser aquest ens estalviarem i demà ja el buscarem, si no integra els millors moments. A la selecció espanyola, Luis de la Fuente ha donat festa avui als seus jugadors a Chattanooga perquè intentin superar el dol, com va dir Miquel Merino, després de l'empat contra Cap Verd en l'estrena. El següent partit de la selecció espanyola és diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, després de l'empat del primer dia. Una nova ensopegada posaria en risc la continuïtat d'Espanya al Mundial. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: especial del Club de la Mitjanit cada dia durant el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista, edició del dimecres 17 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu el programa i també amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units seguint el Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: On pares, a Chattanooga?
1: A Chattanooga. Avui, com deies, ara dia festiu pels jugadors de la selecció espanyola.
0: Tu no has fet festa, eh? Tu has treballat al Tot Costa, al Club de la Mitjanit, tot el dia buscant, sí, buscant referències mundialistes. També hi haurà aquesta nit el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Bona nit, molt bé.
0: Esteu seguint tots el partit entre Anglaterra i Croàcia?
2: Sí, sí,
0: és maco, de moment, sí, eh? Sí. 4 gols a la primera part i els croats que no es deixen intimidar, han empatat dues vegades. L'Aina Grau és de la producció, el Salva Pou al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio i al control central hi tenim el Miquel Jario. I també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Més coses a banda del Mundial. El Madrid ha presentat denúncia pel cas Negreira davant la UEFA.
4: Sí, el Madrid aporta, diuen, evidències rellevants que reforcen els indicis sobre l'existència de pagaments que s'allarguen en el temps, opacs del Barça, a l'exvicepresident dels àrbitres, Enrique Negreira. En un comunicat, el Club Blanc demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries i restauradores que siguin procedents. El Barça, mentre s'han enviat una carta formal als presidents de la Lliga, la Federació i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a tot plegat, unes manifestacions que, a més de ser falses, diuen, atempten greument contra l'honorabilitat i la imatge de la competició de Lliga i contra l'estament arbitral.
0: I els demana,
4: i els demana que actuïn.
0: A Madrid avui tenien ganes de treballar i han fet oficial al matí el fitxatge de Bernardo Silva.
4: El portuguès de 32 anys, en farà 33 aquest estiu. Firma per dues temporades, una opcional amb el Madrid, arriba lliure, tot i que el Club Blanc, pel que ha transcendit, hauria pagat uns 10 milions d'euros nets al jugador com a prima de fitxatge.
0: El Barça ha renovat Pere Romeu, l'entrenador del femení, dues temporades.
4: Fins al 2028, té 32 anys, acaba de completar la seva segona temporada com a tècnic del femení, després ha guanyat tots els títols de la temporada.
0: Fins al 28, Pere Romeu, al Barça femení, i Belletti fins al 27, al Barça Atlètic.
4: Sí, el tècnic brasiler, que va arribar l'estiu passat, continuarà una temporada més al capdavant del filial blaugrana.
0: Avui hem sabut on jugarà el primer amistós de pretemporada del Barça de Hansi Flick.
4: Anglaterra contra el Birmingham City, equip de la Championship, 31 de juliol, serà un divendres, això.
0: Contra el Birmingham City, sí, a Birmingham. El Barça d'handbol ha renovat, dia de renovacions, el lateral francès Timothée Nguessan.
4: Fins al 30 de juny del 2029, l'actual contracte de lateral esquerre de 33 anys s'acabava l'estiu de l'any que ve.
0: El Barça de bàsquet ja és a València per començar demà la final de la CB.
4: Sí, demà s'estrena la final de la Lliga CB contra el València, el millor de 5 partits. Els primers dos partits són a València, demà a l'antena de Catalunya Ràdio a les 8 del vespre.
0: Tota la final de la CB entre el València i el Barça a l'antena de Catalunya Ràdio amb l'Ernest Macià i la Carme Lloveras. La penya està a punt de tancar un fitxatge que ha avançat avui l'Ernest Macià.
4: Àlex Reyes és el màxim anotador del Manresa, ha gestat aquesta temporada, passarà demà revisió mèdica amb el Joventut. El jugador, per cert, ha descartat una oferta de l'Unicaja de Màlaga.
0: I el futbol sala juga demà el segon partit de la final de la Lliga contra el Pozo.
4: El primer, recordareu, se l'endú al Barça i els penals demà torna a ser el Palau Blaugrana. La sèrie, la final baixa, és el millor de 5, també.
0: I el seguirà el Francesc Ripoll, com va passar ahir, que va narrar aquí en directe la tanda de penals i la victòria final del Barça. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: S'està jugant l'Anglaterra 2, Croàcia 2 a Houston. Bona primera part amb 4 gols. El partit és al descans. S'ha avançat Anglaterra amb un gol de penal de Harry Kane. Han fet repetir el penal. L'havia aturat Livakovic, el porter de Croàcia, l'ex del Girona. Ha estat molt prim mirat el VAR, amb el peu dret de Livakovic.
1: Sí, l'ha fet repetir. Després ha fallat primer Harry Kane, després l'ha fet l'1-0. Golàs de Baturina, el 35, per empatar.
0: El porter...
1: Harry Kane, gran cop de cap de la sortida d'un corna de Kane, ha fet el 2-1 al 42, i el 2-2 de Musa, en una molt bona jugada també de Croàcia, ja en els últims instants de la primera part, una primera part molt igualada i molt entretinguda, amb més pes segurament d'Anglaterra.
0: Què us està semblant el partit, Ricard, Àlex, Sònia?
2: Bé, entretingut. Això sí, durant... s'ha animat una miqueta al final de la primera part. Tinc la sensació que una miqueta encara estàtic, amb poc dinamisme, no s'ha acabat de trencar. Els gols arriben els dos d'Anglaterra, pilota aturada, i els de Croàcia en dues jugades aïllades. A mi m'ha agradat molt Croàcia. No m'esperava que la selecció croata en aquest últim ball de la generació guanyadora apareguin tants convidats com Baturina, Petar Sučić, jugadors de... que m'han sorprès en aquesta primera part i que crec que fa que el partit estigui molt més obert del que jo m'imaginava.
3: Sí, moltes alternatives al marcador, vaja, molts gols en aquesta primera part, veurem aquesta segona. Jo tenia molt interès en veure Gordon, i Anglaterra ha acabat volcant el joc més per l'altra banda, i l'he vist poquet, però
0: qui juga a l'extrem? Aquesta... Gordon està jugant a l'extrem esquerre.
2: Sí, ha participat molt poquet, com diu la Sònia, molt poquet.
3: Sí, per Madueke, no? Estan jugant més per la dreta.
0: Per Madueke i potser això. Ara acaba de començar la segona part, Sergi.
1: Sí, acaba de començar la pilota, la primera possessió és per Anglaterra.
0: Àlex, tu com ho veus?
4: Bé, a mi m'estan agradant les dues seleccions, eh? Jo, com deia el Ricard, Croàcia crec que està millor del que preveiem, i aquesta Anglaterra a mi m'agrada. Jo crec que tots els elements nous que he introduït respecte a l'anterior Anglaterra, o dels últims temps, no? És a dir, Gordon a una banda esquerra, O'Reilly en el lateral esquerre, crec que millora la posició, també Anderson, el pivot, a mi és un jugador, el del Nottingham Forest, que m'agrada molt. De moment l'hem vist poc, però m'agrada. I després, home, el factor Harry Kane i el factor Rice, jo li auguro un molt bon Mundial. És veritat que avui encara no estem veient la seva millor versió. Crec que li falta una mica d'agressivitat defensiva. Jo crec que els dos gols estan mal defensats, però que si guanya una mica en aquesta agressivitat en defensa, crec que pot arribar lluny, i de fet crec que arribarà lluny.
0: Ha fet dos gols Harry Kane. El primer de penal, en primera instància, l'ha fallat. Livakovic l'havia aturat, però l'han fet repetir perquè ha semblat, així ho ha trobat el VAR, que s'avançava en la selecció. Mira, el tercer d'Anglaterra.
1: El tercer d'Anglaterra, que l'ha fet Bellingham, una bona acció, incorporant-se per la banda dreta, ha entrat a l'àrea, xut creuat, ha tocat el pal esquerre del porter, el pal dret del porter, i al fons de la xarxa fa el tercer. Anglaterra marca Bellingham als 2 minuts de la represa.
0: Una bona conducció de Bellingham per la dreta, ha entrat a l'àrea i amb poc angle ha creuat el seu xut, que ha tocat el pal més allunyat i ha acabat entrant. Bona combinació d'Anglaterra. Qui llença la pilota? Qui projecta?
2: Anderson.
0: Em pensava que era Harry Kane, que havia perdut uns metres quan feia amb
2: el... Avui l'hem vist aparèixer fins i tot entre centrals. Avui s'ha passat.
0: Sí.
2: No, però crec que ha estat una gran acció per la banda dreta, perquè han combinat molt bé, han jugat fora per jugar dintre i buscar la profunditat amb Bellingham, que ha fet una gran desmarcada.
0: Quina primera part i quins primers minuts de la segona. Anglaterra 3, Croàcia 2. Modric jugant amb 40 anys al mig camp de Croàcia, el que és el seu 5è Mundial. Sergi, continua pendent d'aquest Anglaterra 3, Croàcia 2, perquè ara parlarem del que havia de ser, dic que havia de ser perquè no ho ha estat al final, l'altre gran partit d'aquest dimarts al Mundial.
5: Toma.

0: Aquesta tarda ha debutat Portugal, una de les seleccions que arribava al Mundial amb l'etiqueta de favorita. A Portugal li ha passat amb el Congo més o menys el que li va passar el dilluns a Espanya amb Cap Verd. Han sopegat Portugal 1, Congo 1. S'ha avançat Portugal als primers minuts. Gol de Joao Neves, el migcampista del PSG, al minut 6. Gol de cap de Joao Neves, que té una gran facilitat per la rematada de cap. I el Congo ha empatat el temps afegit de la primera part. A la segona, Portugal ha pressionat més, però tampoc no penseu que ha acabat de generar moltes ocasions de gol i ha acabat empatant contra una selecció a priori més feble. En Portugal, Cancelo ha estat titular al lateral dret, ha jugat tot el partit. Cristiano, titular a la davantera, també ha jugat tot el partit. Bernardo Silva ha jugat com a titular, però l'han canviat al descans. Robert Martínez l'ha canviat al descans. I ja amb el Congo, abans ho deia, en Piquel, el fins ara jugador de l'Espanyol, ha sortit els últims minuts de partit. Us ha decebut Portugal, Ricard, Alex, Sònia?
1: A mi molt. Ja saps que les expectatives, com més altes estan...
0: Sí.
1: No? Més dura és la caiguda. Molt, molt. M'ha semblat que ha començat molt bé abans del primer, quan ha fet el primer gol, i ha començat a tenir la pilota, però sense intenció de progressar, sense intenció de ser esmolat. O sigui, hi ha hagut fins i tot alguns jugadors que, com Cristiano, que es posava molt nerviós perquè Portugal combinava i tornava a jugar al darrere, amb João Neves, amb Vitinha. El Congo tampoc saltava les pressions i Portugal jugava amb l'especulació. Jo crec que s'ha anat apagant ella mateixa. O sigui, s'ha anat apagant, s'ha anat consumint i quan ha volgut reaccionar no ha pogut a la segona part. Ja ha jugat a remolc, amb molta precipitació, i s'ha encallat. Per mi és de gran decepció de la primera jornada, per les expectatives que tenia.
0: Més que la selecció espanyola?
1: Per mi sí, perquè la selecció espanyola no va concedir res defensivament. O sigui, va ser un partit on va estar molt espessa i es va encallar, però és que Cap Verd no va xutar porteries, que no va passar de mig camp.
0: A veure, que avui... hi ha rematada de cap al final en un córner.
1: Ah, sí, és veritat, el córner aquell.
2: Però
1: avui el Congo, des del primer minut, sí, ha tingut moltes aparicions
0: en
1: atac.
0: La pilota gairebé era més del Congo que no pas de Portugal.
1: Sí, sí, i el partit estava estirat i mai tenies la sensació de control, les transicions del Congo eren perilloses. El partit ha estat massa exposat, massa obert, no l'ha controlat, no l'ha dominat, no l'ha pogut guanyar i ha donat... I sobretot m'he quedat molt curt en atac. He vist que l'equip no progressava, com que tenia molts problemes per mirar endavant, per ser una mica vertical.
0: Mm-hmm. Àlex, Sònia...
3: Sí, a mi, dèieu tres quarts del mateix d'Espanya, però estic d'acord, per mi més decepcionant que Espanya, perquè Espanya no aconsegueix posar-se per davant, i en canvi Portugal ha tingut el moment on s'ha posat per davant i no ha millorat, ha concedit. És veritat que a mi el Congo m'ha semblat millor selecció que Cap Verd, eh? Però vaja, molts problemes per atacar. A mi m'ha faltat gent entre línies, hem vist al mig del camp molt tocador, com deia el Ricard, però molt venint a la base, tots tres, massa poca agressivitat
0: no es mouen tant entre Vitinha, João Neves, com es mouen al PSG, que són molt dinàmics, s'intercanvien posicions. O sigui, no hi ha aquesta mobilitat ni dinamisme, eh?
3: No, i sobretot l'agressivitat ofensiva, no hi ha conduccions, no hi ha gent entre línies, m'ha faltat gent entre línies, no hi havia ningú, pràcticament eren dues illes entre el mig del camp i després Cristiano més avançat, massa centrades. Jo crec que aquí la influència de Cristiano a l'àrea els ha portat a fer massa centrades, i després m'han faltat ruptures des de la segona línia, no? És que, de fet, no hi ha masses equips, no hi ha masses seleccions que sàpiguen atacar defenses de 5. Avui s'ha trobat una defensa de 5, eh? I no hi ha tants entrenadors que donin solucions als seus equips com per atacar bé una defensa de 5. Per mi, Portugal farà bon Mundial, eh? És una de les favorites, no les trec d'allà, igual que Espanya, però m'ha decepcionat molt.
0: Sònia?
2: Sí, ja ho han dit pràcticament tot i futbolísticament, no diré res que no hagin dit res ells, però més enllà que sí que em sembla una decepció bastant similar a la de la selecció espanyola, amb els matisos que comentava el Ricard, jo també posaria el focus amb Cristiano Ronaldo, que el dia que no marca porta molt poc a la seva selecció. És tenir un nou molt rematador, però que ja no és el Cristiano de fa 5-6 anys. Si miren, aquesta mateixa matinada hem vist Leo Messi, yeah. Evidentment, tots dos han fet anys, però jo que crec que el futbol de Cristiano, el dia en què es queda sense marcar, i em temo que li pot passar sovint, diríem que desentona molt amb aquesta selecció portuguesa.
0: Sergi Andreu, mentre segueixes l'Anglaterra 3, Croàcia 2, pots mirar quants gols ha aconseguit fer Cristiano en tots els mundials on ha participat? A veure, en quina posició... ocupa Cristiano en aquest rànquing que després
1: crec que són 8.
0: 8, no són tants.
1: Sí, sí, són 8. Que eren els que tenia Kane abans dels dos d'ara.
0: Què n'espereu de Cristiano? O com preveieu que serà l'evolució de Cristiano al Mundial? Avui titular, davanter, 90 minuts. Veient el que ha passat avui, espereu que mantingui aquesta jerarquia, perquè pràcticament juga per jerarquia?
1: Home, és que ha jugat els 90 minuts, també. És veritat que Portugal havia de marcar i que, per tant, ha juntat Gonçalo Ramos i Cristiano. Però sí, té raó la Sònia, que fa la sensació que és el punt final, però molt punt final, i que ell tampoc no està amb la voracitat o amb l'agilitat de moviments o amb aquesta capacitat per intuir o interpretar les desmarcades una miqueta abans. També és veritat que l'estem jutjant per un partit, clar. Potser ha tingut un partit travessat i no serà la tònica de tot el Mundial. Però, vaja, si a Portugal li costa progressar, li costa trobar profunditat, clar, és normal que Cristiano participi poc, perquè és que li costa arribar i, per tant, el punt final no el necessiten, perquè és que no arribarà al final de la frase, perquè ens entenguem. I aquí és on jo crec que Cristiano també ha pagat la mala actuació general de l'equip.
0: Tu el veus mantenint la titularitat,
1: jo
0: Alex?
1: Sí,
0: Ricard?
3: Jo tinc més dubtes, eh? Jo crec que és un jugador que està per contextos. És a dir, quan Portugal pugui estar fluida, arribi bé l'últim terç, estigui clarivident i pugui generar moltes ocasions, Cristiano a l'àrea té aquesta relació amb el gol encara molt alta. Però és veritat que en partits on tu hagis de treballar més, jo crec que té opcions. A mi m'ha sorprès

0: terra aquests 10 minuts sí. de la segona sí. part, sí. perquè mentre anem parlant van arribar les rematades sí, sí. i rematades.
1: No, Reis,
0: no sé ni com sobreviu Croàcia.
2: La típica tramuntanada de la Premier traslladada a la selecció anglesa. Us ha agradat la cançó que hem posat per parlar de Portugal? Algú li ha sonat?
0: No et puc ajudar.
2: No. Recordava una miqueta Plaquin Canal de Manel, Ukelele... Era aquesta.

0: Aquesta cançó es diu Han d'estragar meus planos i és de Salvador Sobral, un cantautor portuguès d'èxit que viu a Catalunya i que fa uns anys, el 2017, ara fa 9 anys, va guanyar el Festival d'Eurovisió. Era la primera vegada que Portugal guanyava Eurovisió. Sergi, tu el coneixes, a Salvador
1: Sobral? Oh, i tant, Sobral. A mi el va descobrir la meva parella, l'Eli, sí? Que n'està enamorada, i l'hem vist a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, al Palau de la Música, al Liceu, els últims anys.
0: Us agrada a casa,
1: ens agrada moltíssim, Sobral. Moltíssim, moltíssim, sí, sí.
0: Mira, Salvador Sobral, bona nit.
2: Hola, molt bona nit. I gràcies per convidar-me.
0: No, gràcies a tu per ser al Club de la Mitjanit i a Catalunya Ràdio. Una nit que veient el partit de Portugal no és per estar gaire content. Una mica xof, no? Decepció, el debut per a vosaltres.
2: Sí, bueno, la decepció té un nom, que és Cristiano. O sigui, mentre juguem amb Cristiano no anirem a ningú lloc. Em sap greu, perquè li estic molt agraït per tot el que va donar la selecció i el país, però és obvi que els jugadors li intenten passar la pilota sempre. Tenim allà una ocasió amb el Sergio Conceição, no, el fillo,
0: sí,
2: el Francisco Conceição, hòstia, que tenia la porteria abierta i va i li passa al Cristiano i falla. Jo crec que la solució, jo no sóc entrenador, però crec que la solució és posar a João Félix i posar el Ronaldo als 70 minuts per entrar amb unes ganes increïbles de menjar-s'ho tot i de marcar un gol o dos.
0: João Félix, de punta, també t'agrada arriscar, perquè tampoc és el jugador...
2: O Gonçalo, o el que sigui.
0: Ah, Gonçalo, sí, Gonçalo Ramos.
2: Sí, saps? Sí. Crec que el problema està aquí i està en les seleccions aquestes que tenen una defensa molt, molt forta, tio. Ja vàrem veure això a Cap Verde.
0: Sí.
2: És difícil de penetrar i això que tenim jugadors creatius, o sigui, no sé, tio.
0: Has pogut seguir el partit, entenc, eh? On l'has vist?
2: L'ho he vist al mercat, al timeout, però ja estic arrepentit perquè hi havia molta gent, molta calor i, no sé, millor a casa, crec.
0: Ni tu ni la majoria de portuguesos esperava un inici, un debut així, amb aquest empat contra el Congo.
2: No. És que el primer partit del Mundial sempre és raríssim. Jo m'esperava alguna cosa, no? M'esperava alguna cosa rara, no m'esperava que fossi fàcil. M'ha semblat ja raro el primer gol, m'ha semblat raro.
0: És raro, el Joao Neves de cap l'ha rematat totes i sovint van a dins. És un gran especialista rematant de cap, tot i no ser...
2: És increïble el PSG, el veiem fer això moltes vegades, sí, és increïble. Sí.
0: Tot el empat d'avui, encara hi veus opcions? M'havies comentat aquest matí que veus a Portugal campiona del món?
2: Sí, aquest matí quan t'he vist, sí. T'he dit això, però ja a la nit ja no estic tan convençut. No, sí, home, sí. Jo crec que el Martínez, que sí, és català, de fet.
0: Sí, de Balaguer.
2: Crec que s'ho pensarà i crec que el poble també li demanarà, mira, ja està, ja ha passat l'època de Ronaldo, donem-li la chance a Gonçalo, donem-li la chance al Félix, que dinamitzen una mica més, saps?
0: Al mig camp no el toques, perquè teniu un mig camp boníssim.
2: No. Bueno, no sé si Bernardo... Això que el Bernardo és el meu jugador preferit del món.
0: Ha fitxat pel Madrid, tu.
2: Sí, però no lo posaria allà. M'agrada el Rafa, perquè el Rafa... tiembla una mica les coses, no?
0: Rafa Leao, vols dir,
2: Sí, Rafa Leao. Sí, aquell que té com una cosa d'una imprevisibilitat que m'agrada. I no sé si lo posaria el Bernardo allà, però si no, a bon. Clar, si tenim el Vitinha i el João Neves, no sé on portaria el Bernardo, però no sé si el Bernardo és jugador d'ala, saps?
0: A tu t'agrada el futbol. I Robert Martínez t'agrada,
2: Sí, i fa poc que em vaig enterar que era català, saps? Perquè no té una...

0: I algú em va dir aquí, m'ha dit a Catalunya, no, però si és català. Jo, sí, ah, sí. Vale, ara m'agrada més el Roberto Martínez.
1: Quants anys fa que ets aquí a Catalunya, Salvador?
0: Jo vaig viure aquí abans, quan estava estudiant música, vaig estudiar aquí al taller de músics en el 2010-2011, flipa, i després me'n vaig anar a Portugal i vaig estar allà molta estona i ara fa 2 anys que estic aquí.
1: 2 anys, quin català tens, eh? I el futbol t'agrada? Ara us explicaré una situació personal. Molts coneixeu el Salvador Sobral.
2: Molts no sabíem que jugava a futbol.
1: I alguns no sabíem que era músic reconegudíssim. O sigui, perquè jo el coneixia, però no sabia qui era.
2: Tu i ell jugava a futbol, Xavi.
1: Hem coincidit algunes vegades jugant, sí, a futbol en una aplicació que es diu Celebreic a Barcelona, sobretot, sí, al camp de la Barceloneta, i aquest matí hi hem anat tots dos, i un amic, el Pol, em diu, escolta'm, aquell és el Salvador Sobral. Li dic, perdó, qui és el Salvador Sobral? Sí, un cantant que va guanyar Eurovisió. Li pregunto, sí, sí, sóc el Salvador Sobral.
0: I és molt curiós, el Xavi és un entrenador de camp.
1: Pesat, eh?
2: Una mica pesat, pots dir-ho obertament.
0: Mica, i una vegada t'he dit, no sé si et recordes, Xavi, t'he dit, Xavi, tio, gràcies, però jo sento... Jo no tinc una tècnica increïble, però sempre prenc decisions intel·ligents, saps? Perquè conèixer els meus límits, que és una cosa que no existeix quasi en aquesta aplicació, el Celebreic aquest, que tots es creuen al Messi. Però jo, justament, sempre jugo d'una forma en què conèixer els meus límits i que faig sempre passes simples, tal, i jo li dic al Xavi, Xavi, no et preocupis, jo sempre faré la decisió intel·ligent.
1: Soc molt pesat, Salvador. Escolta'm,
2: quin tipus de jugador és?
1: Li agrada jugar en punta.
2: Sí?
1: I...
0: Central.
1: I t'agrada, però avui has jugat, avui has jugat obert a l'esquerra. Avui no
0: m'han deixat. És que no m'han deixat jugar a central. Jo, que m'agrada, és jugar a central,
1: doncs mira, ja tenim alguna cosa en comú. Però, yeah, però bé, escolta'm, és divertit jugar a futbol, i alguns són molt pesats, com és el meu cas, el Salvador Pobre, doncs, ha d'aguantar.
2: No li facis cas, no li facis cas, eh?
0: No li faig cas, estic allà.
1: Però està bé.
0: Confio en la meva pròpia discerniment en el camp, saps? Sí,
1: escolta'm, Salvador, moltíssimes gràcies. Ens veiem algun dia aquests jugant a futbol, d'acord? I acostumarem a utilitzar la teva música aquí al Club de la Mitjanit a partir d'ara.
0: Gràcies sí, per posar-la.
2: Una curiositat, Salvador, de quin equip ets tu?
1: Ah, sí, això et volia preguntar.
0: Hòstia, jo la veritat és que no tinc un club, saps? Perquè abans era molt enfermo del Benfica i això no em feia bé, com de Portugal també. Mm-hmm. Doncs m'agrada veure futbol bé jugat. I això, imagina't que estàs jugant al Benfica però a la vegada estàs jugant al Barça. Prefereixo mil vegades veure el Barça perquè té un futbol més bonic. Soc per al futbol bonic més que per un club. Però el meu pare m'ha fet soci del Benfica i encara paga les quotes del Benfica.
1: Anda. Mira,
0: sí.
1: Salvador, un plaer. Ens trobem per aquests camps de Déu, sobretot a la Barceloneta.
2: I en alguns escenaris també, anem a veure.
1: Sí, ja t'anirem a veure.
0: Pues molt bé, el 2 de juliol toquem a Paral·lel 62 amb una banda que es diu Noco Boy.
2: Home,
0: que és una banda més de...
1: 2 de juliol és dijous.
0: Sí, el 2 de juliol, no falta tant, eh?
1: Salvador, moltes gràcies, eh?
0: Adéu, gràcies.
1: 2 de juliol, Sergi...
2: Estarem fent el club, eh? Em fa ràbia, eh?
1: Bé, el podem deixar gravat.
2: Però el mantindrem per fi.
1: Perquè a casa us agrada, eh? Veig que us agrada,
2: sí,
1: Salvador Sobral.
2: Sí, sí, sí.
1: I hi heu anat a algun concert?
2: Sí, al Palau de Pedralbes, als Jardins de Pedralbes.
1: Tens un record d'aquell concert?
2: Dels Jardins de Pedralbes, sí. Sí, molt, molt... Molt bon record.
1: Com va l'Anglaterra-Croàcia, Sergi?
2: Però mira, 3-2, guanya Anglaterra, som ja al 65 de partit. Partit, vaja, la tònica del que hem deixat abans de l'entrevista amb el Sobral.
1: Hem de baixar un moment, que el programa funciona i cada vegada hi ha més publicitat. Ara tornem.
3: El Club de la Mitjanit, el Mundial.
4: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
5: 9, 26... 29, 37, 42. Sols, 1 i 7.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
3: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Sergi Andreu, mentre segueixes el minut a minut de l'Anglaterra-Croàcia, que, sí, que continua 3-2,
2: sí,
1: series capaç de recordar-nos, ara que són 11:45 de la nit, series capaç de recordar-nos els pròxims partits del Mundial, els d'aquesta matinada, per exemple?
2: Sí, ho faré perquè ho tinc apuntat, no perquè tingui una memòria... Bé, en tinc, però vaja. A la 1 juguen Ghana i Panamà.
1: Sí.
2: Debuta Christiansen, l'ex-laurent en un Mundial amb una selecció que va agafar el 2020.
1: És el seleccionador, Thomas Christiansen.
2: Sí, és el seleccionador i que ha tingut una progressió força, força bona amb el Panamà. És la selecció més veterana del Mundial i avui buscarà la primera victòria en una Copa del Món després de les tres derrotes del 2018. Aquella era la primera vegada que hi participaven. A Ghana, el protagonista de la prèvia ha estat Thomas Partey, a qui se li va denegar el visat per poder entrar al Canadà. Fixeu-vos que el govern ghanès va comparèixer ahir mateix al Tribunal Federal del Canadà per intentar revocar la denegació del visat del jugador del Villarreal. Parti a banda, veurem si Semenyo o Iñaki Williams són capaços de liderar la seva selecció i portar-la a cotes altes com va passar el 2010.
1: A Partey, a Thomas Partey no l'han deixat entrar al Canadà pels problemes judicials que té, acusat de diverses violacions.
2: Segurament amb bona raó.
1: L'altre partit de la matinada.
2: Doncs mira, a l'estadi Azteca, a la Ciutat de Mèxic, Uzbekistan-Colòmbia. És favorita en aquest partit, clarament, la Colòmbia de Luis Díaz, 38 gols ha fet aquesta temporada el jugador del Bayern, eh? La Colòmbia també del veterà James, que a més tindrà una gran quantitat d'aficionats al seu país, de colombians a Mèxic, per la proximitat. Al davant, una de les seleccions debutants, Uzbekistan, entrenada per Fabio Cannavaro, i amb el defensa del City, Husanov, a les seves files, el futbolista segurament de més renom d'aquesta selecció asiàtica.
1: A Colòmbia, fins a on la veieu arribar? Ricard, Àlex, Sònia, fins a molt lluny, fins a estats avançats al Mundial?
6: Sí, per mi pot ser quart finalista. Jo crec que és una de les que pot fer la guitza alguna candidata.
7: Jo fins a vuitens la veig.
1: A vuitens, eh? I la Sònia té especial predilecció per
8: no,
1: aquesta Colòmbia?
8: No l'he vista gaire, per tant no ho sé. No ho
1: té Luis Díaz, el fan jugar de nou? Ja ho veurem aquesta matinada. Aquests dos partits d'aquesta matinada són els últims partits de la primera jornada. Després de l'Uzbekistan-Colòmbia, que juga a les 4, ja hauran jugat les 48 seleccions que participen en aquest Mundial. Ja s'hauran jugat 24 partits, però encara quedaran 80, o sigui, moltíssim. Marxem un moment i quan tornem...
9: Le pega Messi!
1: Leo Messi.

0: El Club de la Mitjanit, edició mundial. Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos CM.
1: Petardos CM, 3x2. El segon a meitat de preu, 2x1 a partir de 65 anys i més de 50 lots i packs estalvi.
2: Compren fins al 21 de juny i vine'ls a buscar sense fer cua fins al dia 23 a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
0: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
3: Tres minuts per sobre de 2:15 de la nit. Som al Mundial, al Club de la Mitjanit, amb la Sònia Gelmà, també hi ha el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, també hi ha el Sergi Andreu, que està seguint molt pendent de l'Anglaterra, Croàcia.
4: La pausa d'hidratació amb el 3-2 al marcador per Anglaterra.
3: A l'Equador de la segona meitat, guanyat 3-2 a Anglaterra. Anglaterra s'ha avançat 3 vegades, havia empatat 2 vegades Croàcia, però de moment guanyen els anglesos, que continuen atacant. A veure, Sònia, tu vas poder veure l'Argentina 3, Algèria 0 i els 3 gols de Messi mentre sopaves, oi? O sigui, no vas perdre hores de son.
5: No, no, exacte. Per mi m'agafava a les 9 del vespre el partit i haig d'admetre que va ser una actuació individual de Leo Messi que em va impressionar.
3: Sí. Ricard, Àlex, us vau quedar desperts per veure Messi a l'Argentina o vau anar a dormir i l'heu recuperat avui?
6: Jo l'he vist aquest matí i, o aquest migdia, i estic contentíssim d'haver-lo vist aquest migdia.
3: Ah, sí?
6: Perquè, sí,
3: no et paradeixes de no haver-lo viscut en directe?
6: Perquè m'he emocionat i l'he pogut gaudir. Jo aquella hora m'hauria dormit lluitant amb els meus, amb els, la son, ulls amunt, ulls avall, i ho passo fatal. I clar, poder-ho viure i veure amb tot luxe de detalls, a mi m'ha remogut molt el partit d'avui. O sigui, per mi és un partit que m'ha impactat profundament. No m'ho pensava, estava molt pendent del rol de Messi. És que et diria que m'ha impressionat més Messi avui amb 38 anys gairebé que el dia del Gamper.
3: Amb 39, eh? És que dimecres que ve em fa 39.
6: Sí. O a l'alçada del Gamper, és a dir...
3: El Gamper del 2005 amb la Juventus, eh?
6: O sigui, aquell dia...
3: Aquell descobriment.
6: Clar, aquell dia vaig dir, hòstia, això és diferent. I avui jo he tingut la mateixa sensació de dir que això és molt diferent. O sigui, per mi m'ha impressionat més que fa 4 anys. És veritat que jo no l'he seguit amb l'Inter Miami.
3: Clar, li hem perdut una mica el rastre, l'hem deixat de veure cada setmana.
6: I potser m'havia imaginat que bé, algun partit del Mundial de Clubs, però que era un nivell més baix, que... Però clar, és que, ara ho diré, amb la companyia de l'obra d'Scaloni, que ha fet de l'ecosistema de jugar amb Messi, de donar continuïtat a una obra que semblava molt específica pel Mundial de Qatar, l'ha madurat, m'ha encantat l'Argentina, perquè m'ha encantat perquè juga el que pot jugar amb Messi per fer brillar Messi. O sigui, tothom està com molt conscient del rol. És un joc sense gaire ritme, molt lent, gairebé juga caminant, veurem quan algú els exigeixi, però és que és el que... És gairebé, diria que... He tingut la sensació que era científic, o sigui, que era cuidar tots els detalls, era molt quirúrgic per aprofitar el talent de Messi, que m'ha semblat que és que... Que és que com algú pot entendre un esport tan bé? O sigui, com pot conèixer tots els racons del joc? Perquè ara, clar, no té condicions físiques per explorar-la a través del canvi de ritme o de la desmarcada, però és que selecciona els esforços, els fa quan toquen, quan no fa els esforços està constantment escanejant tot l'espai per saber si està bé allà, si ha d'anar una miqueta més enllà. O sigui, és com si tingués apamat tot, o sigui, com si sapigués què passarà en l'instant posterior a l'acció. I clar, això és un avantatge, perquè ningú no ho sap excepte ell.
3: Sí. Àlex, ara l'Àlex Dalmas ha preparat tots aquests detalls que explica el Ricard, que segurament part del mèrit és d'Scaloni i el cos tècnic de l'Argentina, perquè preparen un escenari perquè Messi, amb gairebé 39 anys, continuï sent tan determinant com ho va ser la passada matinada. Àlex, tu et vas quedar en directe. a veure el partit?
7: Jo, primera part en directe i 10-15 minuts de la segona, i dels altres els he recuperat.
3: O sigui, no vas veure el 3-0, que per mi és el gol més marca de la casa?
7: No, és que pensava que... Jo, sincerament, Xavi, pensava amb els dos que ha marcat ja ho dono per fet, i després, doncs, no.
3: El primer gol és a la primera part, és un xut fort des de fora de l'àrea. Potser podria haver fet alguna cosa més Lucas Zidane, el fill de Zidane, el porter d'Algèria. El segon gol és un gol d'oportunisme, o sigui, aprofita un mal refús de Lucas Zidane a l'interior de l'àrea i remata des del punt de penal amb la dreta. I el tercer gol, per mi, és que l'hem vist tantes vegades, aquest gol. Messi, jugant al mig del camp, condueix una mica, obre l'esquerra, com quan ho feia amb Jordi Alba, i va buscar l'espai amb la pausa precisa i necessària perquè la resta de defenses, o els defenses rivals, en aquest cas els d'Algèria, s'enfonsin una mica i ell trobi l'espai a la frontal de l'àrea per controlar amb un toc i no diré fer una passada a la xarxa, perquè el xut va ben picat, però no la rebenta, la posa ja al costat del pal. És el típic gol de Messi, el que li va fer el Madrid al Bernabéu en aquell 2-3 quan aixeca la samarreta i ensenya el seu número. O sigui, l'hem vist tantes vegades i dius, com és possible, primer, que ho continuï fent així, segon, que ningú no el detecti, i tercer, que marqui la diferència d'aquesta manera. Ara repassarem els números de Messi, que els té el Sergi Andreu a mà, però, Àlex, a veure, tots aquests detalls que m'has dit que has detectat i has analitzat sobre l'estructura futbolística de la selecció argentina al voltant de Messi.
7: Sí, primer de tot, Messi marca la diferència perquè és el millor, perquè és el més complet i el més adaptatiu, eh? Però sí que hi ha una sèrie de mecanismes, de contextos, de regles que ajuden a que Messi pugui ser determinant i que l'equip el pugui trobar. D'entrada al sistema, aquest 4-4-2 que ja vam veure al Mundial de Qatar i que és molt similar, perquè jo crec que ahir el vam veure encara més marcat i, diguéssim, més precís i amb tothom sabent què ha de fer, quina feina ha de desenvolupar. Messi juga de segona punta caient a la dreta, no? Caient al seu perfil bo. I per
3: tant, fer la diagonal, no?
7: Però, exacte.
3: O sigui, és 4-4-2, Messi juga com si fos per darrere del punta, on en jugava Griezmann a l'Atlètic de Madrid, on jugava Julián a vegades
7: al City,
3: i cau una mica a la dreta per rebre i perfilar-se en el seu perfil bo. És així, eh?
7: Correcte. Després, una de les claus està, o la gran clau està en els seus jugadors més propers, aquesta línia de 4. Si anem a l'interior dret, que és Rodrigo de Paul, el doble pivot és Enzo i McAllister, però Rodrigo de Paul fa allò que, si recordeu, feia una mica Rakitic en el Barça de Luis Enrique, que és jugar posicional, és a dir, ell no és l'encarregat d'estirar de la profunditat, però sí de saltar les pressions i de compensar tot allò al que no arriba Messi, és a dir, mantenir l'ordre en aquell sector on Messi pot fer el que vulgui i anar a rebre on vulgui, no? Per tant, el primer rol és el sistema, el segon, el rol de l'interior dret, de Rodrigo de Paul, el tercer és el del nou, és a dir, l'altre davanter, que ahir va ser Lautaro al principi i després Julián, perquè és un davanter que està absolutament destinat a anar a les ruptures, a estirar constantment la seva defensa, perquè per generar més espai entre línies i perquè es creï una àmplia zona de recepció entre els tres migcampistes més a la base i aquest davanter. Per tant, molt espai per Messi. I l'últim actor, i jo no diria que menys important, sinó gairebé el més important, és el banda esquerra, que en el seu dia, és a dir, a Qatar era Di Maria, i ha desaparegut Di Maria, i vam veure Almada i després Nico, no? Que és un interior que fa tot el contrari a De Paul, és a dir, dona amplitud, dona profunditat, estira, fa la ruptura, s'ofereix en llarg. Per què? Per estirar encara més tot aquest vestit, diguéssim, i perquè Messi tingui una zona on per poder rebre. De fet, dos dels tres gols, i compte que li anulen un altre gol, venen en situacions on contacten amb ell, ell pot girar, ell pot activar aquesta conducció o aquest xut que ja el coneixem tots.
3: Aquí Ricard, hi ha mèrit d'Escaloni, que és un entrenador de jove, ja va guanyar el Mundial a Qatar, o sigui, ja té mèrits i té currículum, però a Qatar ja vas detectar que Escaloni tocava més l'equip del que molts podien pensar a priori per la seva inexperiència. És un tècnic que futbolísticament és interessant, també, sense ser cap revolucionari. Ricard.
4: Perdona, Xavi, perdona.
3: Dic que Scaloni també té el seu mèrit i incideix
4: molt
3: en el joc. Ja ho vas detectar fa 4 anys a Qatar i l'evolució, sí, és aquesta, també.
4: Sí, sí, i és que tinc la sensació que han triat un full de ruta, un pla, i que amb tots aquests matisos que explicava l'Àlex, tothom és molt conscient del seu rol. O sigui, jo no m'atreviria a dir que veure Argentina és atractiu. No m'ho atreviria a dir. Per què? Perquè som molt conscients de les seves limitacions. I avui el que han fet és que el ritme fos molt baix i han hipnotitzat Algèria, que és una bona selecció. En moltes fases del partit l'han domat, l'han eliminat de la seva capacitat per atacar el partit. O sigui, l'han arrossegat on volien. Però és que saben perfectament quin partit els hi convé. O sigui, trobo una selecció molt madura, maduríssima, i que tot gira al voltant de Messi. Perquè, clar, ara parlàvem de Cristiano. Tenir un jugador com aquest, d'alguna manera, et condiciona. És que és impossible pensar-ho d'una altra manera. Et condiciona perquè hi ha un jugador que marca diferències, però que no pot repetir molts esforços, que no els pot encadenar, que no podrà anar a la pressió permanentment, que no podrà jugar un contra un, però que saps que, en canvi, et dinamitza el joc, a diferència de Cristiano, perquè Messi té més capacitat per aparèixer en qualsevol zona del camp. Ell apareix, ell decideix quan accelera, busca una paret, li tornen, busca una apertura, li tornen, sempre per finalitzar les jugades el tiren al cap, a vegades excessivament. Hi ha hagut una transició que De Paul ha volgut jugar amb Messi i és que aquella pilota no hi cabia, i Messi li ha dit, passa-me-la per sobre. O sigui, saben que tot finalitza allà, però que tot comença allà i que Messi és un actor, però que s'ha de jugar el que pot Messi, no se li pot demanar altres coses. I m'ha semblat d'una maduresa i m'han convençut molt, molt. O sigui, tinc ganes de tornar a veure l'Argentina, encara que no sigui un partit excitant ni un equip exuberant. Però a mi aquesta intel·ligència que Scaloni ha aplicat per dirigir un grup, quan semblava que el 2022, si ho recordeu, anàvem fent una mica ara Enzo, ara Lisandro, ara Julián... Doncs tot allò s'ha ordenat i de cop i volta ara, no només el 2022, sinó que ha arribat el 2026 amb la mateixa idea, amb els mateixos actors, i han fet un primer partit molt convincent contra una selecció que no serà fàcil de guanyar, l'algeriana.
3: Sònia, tu que el coneixes bé, a més si te l'esperaves amb aquesta versió tan voraç...
5: Bé, jo crec que la seva voracitat està fora de dubte. Una altra cosa és que l'edat li ho permeti. Jo m'havia passat, crec que ho comentava de passada abans el Ricard, a mi m'havia passat que jo els últims partits sencers que li vaig veure a Leo Messi són a Qatar. És a dir, jo a l'Inter Miami l'he vist molt poc, he vist els gols, però no l'he vist. I aleshores tenim aquella sensació que la Lliga Nord-Americana és el que és i que... tenia molts dubtes respecte a l'actuació de Messi en aquest Mundial en gairebé 39 anys. I el que em passa durant ahir veient el partit, que no sé si us passa a vosaltres també, és que dedueixo que no per tot el que heu arribat a portar d'Argentina, però que a mi em passa que jo no vaig veure l'Argentina, vaig veure el partit de Messi. Yeah. Jo estava absolutament pendent tota l'estona del que feia Messi al camp.
3: Ens hem quedat fins a les 5 de la matinada gairebé per veure Messi, també l'Argentina, però sobretot
5: total,
3: Messi.
5: Sí, total. Sí, però que vull dir que els ulls se me n'anaven constantment, yeah, encara que la pilota estigués en una altra banda, el que estava fent Messi, en què ell camina però s'està ubicant tota l'estona per poder rebre i que totes les pilotes que passaven per ell milloraven, totes.
4: Però jo crec, Sònia, que el context col·lectiu que han generat fan que tu miris Messi. Ells volen que miris Messi, perquè tothom mira Messi en aquell equip. És a dir, no fan un partit on Messi és una peça, no? Per mi Messi és el centre de tot el que es fa. I jo crec que això també ho ha aconseguit Scaloni, És a dir, el context col·lectiu que li han generat és l'ideal perquè tu tothom miri Messi perquè Messi brilli, bé, que és que podria estar jugant com Rafa Nadal, el va dir Almagro, fins als 65
3: sí,
4: anys.
3: Sí, guanyant Roland Garros.
4: Continuarà sent el millor.
3: M'indica que encara mateix podem connectar amb un internacional argentí, crec que té relació amb Scaloni.
8: Hola, què tal? Buenas noches.
3: Martín Posse, és Martín Posse. Què més es pot dir de Messi? Què vols dir tu de Messi?
8: Bueno, primero agradecer que es argentino. Y después creo que aún sigue demostrando que es el mejor del mundo y que cada partido se supera y que, bueno, creo que siente de la camiseta como nadie y la verdad que es un placer verlo jugar. Ojalá lo podamos tener mucho tiempo más.
3: El Cholo Martín Posse va ser jugador de l'Espanyol 7 temporades entre el 1999 i el 2006 i va decidir quedar-se a viure a Catalunya. Va ser internacional per l'Argentina en 3 ocasions. Vas quedar-te ahir a veure el partit de matinada, l'Argentina-Algèria, que començava a les 3 de la matinada a Barcelona?
8: Sí, me quedé porque, bueno, mis hijos compraron entradas en un sitio ahí en Pueblo Español que transmitían el partido y fuimos toda la familia ahí a verlo.
3: ¿A las 3 de la matinada? ¿Y había mucha gente o qué?
8: Mucha, sí, me sorprendió. La verdad que sí, mucha gente joven sobre todo y la verdad estuvo muy, muy divertido.
3: Hubo pasa bien, ¿eh?
8: Sí, muy bien. Pasa que, bueno, nosotros somos muy... muy forofos, gritamos los goles con mucha pasión y creo que era el mejor sitio porque tal vez acá en mi casa los vecinos se hubieran quedado seguramente.
3: Aquí ya, a horas de la matinada, entre las 3 y las 4. Y escolta'm, la gent, suposo que et reconeixia.
8: No, bueno, al final, bueno, algunas sí, pero fui a pasarlo con amigos, mi familia y la verdad que a disfrutar del partido.
3: Tu t'esperaves, Cholo, aquesta versió tan decisiva, tan determinant, tan voraz de Leo Messi en aquestes alçades de la seva carrera?
8: Es que Leo te sorprende todo el tiempo. No te... La verdad que no... En todo momento aparece cuando tiene que aparecer. La verdad que ha hecho cosas impensables en el fútbol y hoy si en día hay alguien que te tiene que sorprender es él y lo hace constantemente. Por eso la verdad es que lo disfrutamos un montón y nos alegramos mucho porque sabemos también lo que ha sufrido y bueno, supuestamente es el último mundial y creo que lo está viviendo con mucha intensidad.
3: I confies tu en arribar tan lluny com a Qatar aquesta vegada amb la selecció argentina?
8: Yo sí, yo soy muy, muy fan de mi selección. Y sí que la veo bien, la veo con una buena renovación también, con chicos que han ganado un mundial y son jóvenes. Y que están a muy buen nivel, pero yo creo que el equipo humano que han hecho, el cuerpo técnico y todo su plantel, en dando esta continuidad, creo que es la humildad que tienen como para jugar y lo inteligente que son cuando juegan y cómo juegan, y juegan realmente muy bien y es muy bonito verlos. Yo tengo mucha confianza.
3: O sigui, tanta confiança com per pensar que pot caure un altre Mundial. Seria el segon consecutiu, que això pràcticament no ho ha aconseguit ningú.
8: Sí, la ilusió nunca se pierde. Entonces, viendo cómo juegan estos chicos, la verdad, uno se tiene que ilusionar, ¿no? Los argentinos somos fáciles de ilusionarnos rápido y después del partido de ayer mucho más todavía.
3: Escolta'm, Scaloni, tu el coneixes personalment? Vaig coincidir a la Lliga Espanyola.
8: Sí.
3: Y después sí, tenía un contacto, ¿sí?
8: Sí, hemos jugado en contra mucho tiempo juntos, hemos compartido aviones, hemos compartido alguna situación en cercanía, tenemos muchos amigos en común. Y la verdad que es un chico que es muy humilde y es lo que transmite, es muy sincero, es auténtico y se nota en cada rueda de prensa, en cada declaración, en su forma de ser y no ha cambiado desde que yo lo conozco, desde cuando era jugador.
3: Usted guanyats a tu, ja es veu, i a tots els argentins, Scaloni, ¿eh?
8: Sí.
3: El pròxim partit de l'Argentina el tens anotat a l'agenda?
8: Sí, Austria, ahí lo tenemos todo.
3: Dilluns a les 7. Repetireu, sí, ja teniu entrades per Poble Espanyol.
8: Bueno, sí, supongo que sí, porque eso se encarga mi hijo, el mayor, así que somos de cábalas nosotros, así que bueno, lo más probable.
3: Martín Posse, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit al Mundial al Club de la Mitjanit.
8: De nada, buenas noches.
3: Sergi, mentre es parlava amb Martín Posse, sentenciat a Anglaterra, ha fet el 4-2, gol de Rashford.
9: Rashford, que ha rebut una pilota a l'interior de l'àrea, perfilat a l'esquerra, ha fet un retall, ha xutat amb la dreta entre el porter i el pal esquerre de la porteria. El quart d'Anglaterra guanya 4-2, som ara al 88, el gol ha estat el 85.
3: Bon gol de Marcus Rashford, que havia entrat feia 15 minuts per
9: Gordon.
3: Per Anthony Gordon, sí, per Flash Gordon, com diu el Jordi Costa. Tram final del partit, sembla que això està sentenciat força bé a Anglaterra. Terra, Ricard, Àlex.
10: Molt bé. Aquesta segona part la recuperaré perquè he tingut la sensació que han passat moltes coses
6: i m'ha agradat bé, el que he vist per sobre, però és que hi ha hagut moltes oportunitats, no, Sergi, a la segona part, sí. És que ha estat constant.
9: Sí, sí, sí, sobretot a Anglaterra, però fins i tot hi ha hagut un moment que s'ha estirat també Croàcia, n'ha tingut un parell, no diria de molt clares, però també d'aproximacions a l'àrea.
3: El partit sembla decidit, falten dos minuts, minut 88, 43 i mig de la segona, Anglaterra 4... Croàcia 2. A veure, Sergi Andreu, dades. Amb els 3 gols contra Algèria, quants gols ha fet Messi als Mundials?
9: 16.
3: 16. Igual a l'alemany...
9: Igual a l'alemany Klose, que era fins ara era el màxim golejador en la història dels Mundials.
3: Quins golejadors tenen al darrere en aquest rànquing?
9: Ronaldo Nazario amb 15, Mbappé amb 14. Ahir Mbappé en va fer 2 amb el França-Senegal i va arribar aquests 14 gols als Mundials.
3: Qui creieu, molt ràpid, qui creieu que acabarà al davant de Klose com a màxim golejador de la història dels Mundials en aquest Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà? Messi, Mbappé, Messi i Mbappé, Messi 16 gols, Mbappé 14 gols. Ricard?
6: Jo, després del que he vist, Messi.
3: Messi, eh? Àlex?
7: Messi i Mbappé, els dos.
3: I Sònia?
5: I és que crec que França farà molts gols en aquest Mundial. Potser Mbappé.
3: Potser Mbappé. I, home, Messi, algun penal li xiurà a favor a l'Argentina.
5: No, sí, sí, sí, sí. Li té ara 2 gols de marge.
3: Perquè, màxim golejador d'aquest Mundial, us imagineu més a Messi, Mbappé, Kane, que ha fet 2 gols, o Haaland, que també va fer 2 gols.
6: Home, màxim golejador, potser Mbappé.
3: Potser Mbappé, eh? I tu has dit Kane, eh? Àlex? Sí. I sí, la Sònia té alguna aposta?
5: I jo crec que Mbappé.
3: Mbappé. Messi 3 gols, Mbappé 2 gols, Haaland 2 gols, Havertz 2 gols a l'alemany i
9: Kane
3: 2 gols, que els acaba de fer Sònia. Avui els jugadors de la selecció espanyola, Lamine Yamal i companyia, han tingut dia de festa, aconseguit per Luis de la Fuente. T'has trobat algun jugador pels carrers de Chattanooga?
5: No, tot i que estan per aquí amb familiars i xatanugats, no és molt gran, però vaja, t'haig de dir que els companys de Mundo Deportivo explicaven que Lamine Yamal, per exemple, ha marxat a Nashville, que està unes 2 hores per carretera, per tant, no tots s'han quedat per aquí, però en qualsevol cas, vaja, tenien dia per descansar, dia per estar amb les famílies, i a partir de demà ja començaran a pensar en l'Aràbia Saudita i en com redreçar aquest primer partit, perquè jo crec que els ànims avui ja han començat a pujar com a mínim a la concentració. L'entorn no ho tinc del tot clar.
3: Ja, encara deu haver-hi nervis. El pròxim partit de la selecció espanyola, diumenge a les 6 de la tarda, contra l'Aràbia Saudita, i és com a mínim delicat. Us acomiado aquí, que m'espera la Resma amb la prèvia de la final de la CB, que farem tots els partits en directe aquí a la ràdio. Sonia Salmà, Ricard Torquemada, Àlex Almàs, gràcies per ser una nit més al Mundial, al Club de la Mitjanit. Fins demà.
6: Bona nit.
5: Bona nit.
6: Demà.
5: Bona nit.
3: A veure, ara anem amb el bàsquet, final de la CB. Ernest Macià, bona nit.
10: Bona nit.
3: Demà és a les 8 del vespre, el partit comença la final. Amb quines expectatives, amb quines opcions per al Barça?
10: Mira, això fluctua molt des de diumenge, que veus el València i dius això pot ser un 3-0, ja t'ho vaig dir al programa, un 3-0, com a molt 3-1, i a mesura que avancen les hores vas agafant consciència, recordes altres finals que també et pensaves que ho enllestirien per la via ràpida, i la va acabar guanyant. Per tant, és molt important, almenys els dos partits a València, sorprendre en un, en el primer, potser en el segon. A l'Eurolliga recorda que el Barça va guanyar a València un partit que el València no en va ficar ni una, o tenia un percentatge d'un 20% en triples. Si es dona el cas, doncs, que això passa, i el Barça té qualitat a Eurolliga, ja no és un equip ACB, eh? ja té qualitat a Eurolliga, doncs jo crec que el València el respectarà, el València se'l mirarà una miqueta més, i físicament, si el Barça ha pogut descansar, doncs potser no li serà tan fàcil a València. Això sí, estem tots d'acord.
3: T'atreviries a posar percentatge? T'ho vaig demanar el diumenge.
10: Sí, sí.
3: Però
10: vaig dir un 30%.
3: Vaig escapolir de l'escomesa.
10: No, vaig dir un 30% al Barça.
3: Ja està prou atent.
10: I ara que potser hi he pensat una miqueta més, et diria potser 40.
3: 40, puges una miqueta.
10: Sí, una miqueta.
3: Una miqueta.
10: Tot dependrà de què passi. Si el València ve al Palau amb 2 partits, jo crec que serà impossible. Si, en canvi, venim al Palau amb un 1-1, jo no dic que el Barça guanyi els dos, perquè no, però ja crec que més o menys tenim garantit el 5è,
3: ja.
10: Perquè no crec que el Barça perdi 2 partits amb el València. No ho descarto, perquè són una màquina de fer bàsquet. Aquesta gent és una passada. No ho descarto, perquè semblen Golden State, però jo crec que si marxem amb un 1-1 de València, potser hi haurà emoció.
3: El Barça ja hi és, a València, ha viatjat avui.
10: Avui al migdia, sí.
3: I tu...
10: Amb autobús.
3: Tu com hi vas?
10: Jo vaig amb cotxe,
3: cotxe
10: de l'empresa.
3: Demà,
10: sí.
3: Demà, amb la Lloberes.
10: Sí.
3: Demà amb la Lloberes, perquè a Catalunya Ràdio farem tots els partits, tots els partits d'aquesta final ACB a partir de demà a les 8 del vespre a l'antena principal, antena FM de Catalunya Ràdio, aquesta final de l'ACB, on hi ha el Barça i també hi ha el València de Pedro Martínez.
10: 15.500 persones, està tot venut.
3: A València?
10: Sí, sí.
3: I aquí també s'omplirà el Palau.
10: Sí, també.
3: Gràcies, Ernest, que vagi molt bé aquesta final.
10: Gràcies, Xavi.
11: La nit dels ignorants s'hereda.
12: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
11: Pot arribar a travessar oceans.
13: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
11: Veu com creixen els seus oients màgics.
14: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
11: I posa la pell de gallina.
15: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
15: És que m'heu posat la pell de gallina.

0: Sergi Andreu, quant falta perquè acabi l'Anglaterra 4, Croàcia 2?
1: Minut i mig.
0: Minut i mig per arribar al final del partit, ja amb el temps afegit. Croàcia ha tingut una oportunitat per fer el 4-3, però vaja, el partit ja està decidit. Un bon partit per aquesta victòria d'Anglaterra. Anglaterra 4, Croàcia 2. Els anglesos, entrenats per l'alemany Thomas Tuchel, sumaran els 3 primers punts en aquest Mundial. Moment de tancar el programa, moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història de la música i dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha volgut recuperar la vida que va perdre ahir quan va posar La vida loca de Ricky Martin, la cançó del Mundial de França el 98, perquè avui l'elecció és incontestable. El Waka Waka de Shakira, la cançó oficial del Mundial de Sud-àfrica l'any 2010. Possiblement la cançó del Mundial més popular de totes les que s'han fet. Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure el Ghana Panamà o l'Uzbekistan Colòmbia. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran s'ha signat electrònicament aquesta nit fa poca estona, segons acaba de confirmar la Casa Blanca. Això vol dir que la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran, que entra en vigor, per tant, ja, inclou un pla de recuperació per a la República Islàmica valorat en uns 300.000 milions de dòlars i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Des de Viena, al final de la cimera del G7, Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb més bombardejos si no compleix aquest acord.
4: Compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
3: Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, els líders del G7 han acordat d'augmentar la pressió a Rússia perquè s'avingui a un acord de pau. Més notícies, Oriol Pujador.
5: Els bombers continuaran treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i es continua ara remullant la zona. El foc ha afectat majoritàriament camps de conreu de cereal i ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallarols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera, en declaracions al Catalunya Nit.
6: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins d'un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
5: El foc ha afectat una seixantena d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i 10% terreny forestal.
3: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que, segons ell, l'expresident Rodríguez Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx. En una entrevista a El Hormiguero, d'Antena 3, ha mantingut aquesta nit l'ombra de sospites sobre el polític socialista.
7: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
3: Això passa hores després que l'expresident espanyol ha comparegut davant del jutge aquest dimecres. El magistrat ha descartat mesures cautelars contra Zapatero.
5: L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de trens a la R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un alt risc de descarrilament, segons el Sindicat Alternativa Ferroviària, denunciant que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Martí Fuentes és maquinista i responsable d'aquest sindicat.
8: Aquest incident va ser un risc tremendo de descarrilament i aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
3: L'Audiència de Lleida ha confirmat l'arxivament definitiu de totes les causes penals relacionades amb el brot de Covid-19 a la residència de Filla de Tremp. El tribunal ha desestimat el recurs presentat per una part de les famílies de les víctimes. El brot, recordem, entre el novembre del 2020 i el gener del 2021 va causar la mort de 64 residents i el contagi de 42 treballadors. Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi FAD d'Arquitectura 2026. Els premis s'han entregat aquest dimecres al vespre al Disseny Hub de Barcelona.
5: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a interior d'illa. Pel que fa a la proposta madrilenya d'Usos i Eli, s'ha reconegut la transformació d'un edifici industrial on la vegetació fa de tancament tèrmic. El Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, que inclou les àrees de joc.
3: Als esports, el Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028.
5: El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de la pretemporada de l'equip de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
3: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blaugrana considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn.
5: Mentre el Madrid ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el club blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries que siguin pertinents.
3: I el Mundial de Futbol, jugada aquest dimecres, Portugal 1, República Democràtica del Congo 1 i Anglaterra 3, Croàcia 2.
2: Fins aquí les notícies.
1: Les dones i els dies.
9: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
1: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
1: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
9: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?
9: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
11: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també
9: per a un... Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
12: És tan fort que cada vegada que hi penso...
9: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
13: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
9: La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
14: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
9: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
15: És un dia feliç.
9: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Avui intentarem començar bé. Intentaré pintar de civisme i de bona educació aquesta entrada del programa per contrarrestar altres dies que tots plegats estem una mica més negatius. Quan les coses no es fan bé, s'han de dir, però quan un dia trobes algú que fa les coses bé, que fins i tot et sorprèn, perquè sempre ens costa més veure les coses positives, doncs també m'agrada explicar-ho. Avui he hagut d'anar a comprar un regal i com que no tenia molt clar per on tirar, he decidit anar a uns grans magatzems, cosa que no acostumo a fer gaire, però he pensat que allà, si no m'agradava una cosa, segur que en trobaria una altra que em faria més el pes. I ha passat això, que la primera incursió ha quedat allò descartada, perquè no trobava res que em donés confiança, i la segona decisió que he pres ja ha estat més encertada, i al final he comprat satisfeta el regal, esperant que la persona que l'ha de rebre li agradi tant com a mi. Baixava amb una bossa en una mà i he recordat que necessitava també comprar pa i he pensat, ja que hi soc i aquí s'està fresquet, aprofita i compra aquí un pa rodó tallat i així ja no m'haig d'aturar enlloc més i puc tornar cap a casa a dinar. Aleshores ja portava dues bosses, una cada mà. He pujat les escales per agafar una de les sortides dels grans magatzems i quan he arribat a la porta, que ja em portava a l'exterior, una noia que entrava i m'ha vist amb les mans ocupades m'ha aguantat la porta i m'ha deixat sortir. Jo li dono les gràcies, perquè no passa sempre que et facilitin el camí, i ella ha contestat, i aquí ve la meva sorpresa, que encara li dono voltes. No m'ha dit de res el meu gràcies, ni de nada, ni you're welcome, ni... o potser ho hi ara, només faltaria. No, no, no. La noia m'ha contestat a su orden. Així, en singular. Com si jo fos capitana i ella un soldat, allò ras. A su orden, no ho havia sentit mai. Estic convençuda que no era de cap lloc d'Espanya perquè no havia sentit mai contestar a su orden quan algú dona les gràcies. I he pensat, calla, que ho demanaràs als ignorants, a veure si algú sap d'on procedeix aquesta expressió que a mi m'ha deixat bastant parada. I el vostre dimecres, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal, com esteu? Són les 12 i 11 minuts. Comencem aquí un altre programa de la nit dels ignorants aquí a Catalunya Ràdio. Tothom a punt, pendent de trucar, d'escoltar, d'aprendre, com nosaltres, com cada dia. I com avui mateix ja ha marcat el 93207474, la Maria Rosa, des de les Corts a Barcelona. Bona nit. Hola, Maria Rosa.
2: Ara...
0: Ai, que no he sentit la primera frase perquè no has entrat bé. Maria Rosa, disculpa.
2: Perdó. Que dic que, com sempre,
0: sí,
2: al peu del canó.
0: Home, t'ho diràs, la primera, només faltaria.
2: Ah, i això m'agrada.
0: Clar, ben fet. Vol dir...
2: Dit això, el Lluís, el primer ignorant que va trucar abans de passar jo amb antena.
0: Sí, sí.
2: La caixa.
0: Sí.
2: Rectifico. La caixa, no. Actualment és Caixa Banc.
0: Sí.
2: Quina és la diferència? La caixa era amable, ajudava a la gent, eren encantadors, però ara no és la caixa. Torno a repetir. És Caixa Banc. És un banc. I des de que es va convertir en banc, el tracte ha canviat. A veure, dit això, actualment què queda de tot el que s'ha anat absorbint? Caixa Banc, PDVA, Banc de Sabadell... Jo crec que amb aquests tres n'hi ha prou. Per què dic tot això? Perquè la gent que tenim l'edat que tinc jo, 80 anys recient fets, enrere estàvem molt acostumats que anàvem a la nostra caixa d'estalvis i ens tractaven molt bé, però això, Marta, s'ha acabat.
0: Això ha canviat, eh?
2: Ha canviat. És trist, però és així.
0: Però ha canviat amb tantes coses que abans t'agafaven el telèfon i et resolien coses i ara no hi ha ningú que s'hi posi, tots són màquines, no? Això també ha canviat molt.
2: Bueno, jo no m'agrada dir disbarats, però et diré, i ara permeta-m'ho, i que els ignorants em disculpin, els bancs que hi ha actualment són unos cabroncetes.
0: Que dit així queda més suau, no? Molt bé.
2: És així. A veure, tota la meva vida laboral ha sigut administració laboral. És a dir, que des dels 18 anys fins als 65, que em vaig jubilar, he tractat amb entitats bancàries.
0: Clar, i ho has vist clarament.
2: I l'experiència... Sí. Bueno, les coses han canviat. Avui en dia els bancs que queden estan per fer diners i no crec que es preocupin de que la gent de la nostra edat tinguem problemes. És igual, ens tracten, no ens tracten bé. Jo de CaixaBank, per amics, en sé de moltes coses i molt greus. Evidentment, no les explicaré, perquè només amb el Lluís el que va explicar ahir n'hi ha prou. Hi ha moltes més coses. Ara bé, a veure si això d'alguna manera es podria resoldre. Que tinguin una mica de respecte amb els que tenim diners. Pocs o molts.
0: Sí, sí.
2: Dit això.
0: Molt bé, Maria Rosa.
2: Una cosa més molt breu. Com que el dia 16 vaig fer 80 anys, el dia 16 ho vaig celebrar amb amics. Perquè la meva jove no podia fer festa. Avui l'hem celebrat consogres, jove, fill i jo. Hem anat al Sant Pruniana.
0: Mira-la ella.
2: Oh, mira-la ella.
0: Molt bé.
2: Som clients bastant habituals.
0: Molt bé. I hem fet la festa allà, amb l'Ada.
2: Hem fet la festa allà. I com que el meu fill és un sol, quan hem acabat de dinar postres i tal, s'han anat un momentet, ha demanat una ampolla de cava, i ha vingut l'Ada per allà.
0: Ai, que bonic. I t'ha felicitat l'Ada.
2: Home, m'ha abraçat, m'ha fet dos petons.
0: Que bonic, que bé, Maria Rosa. Me l'alegro.
2: I, perdó, breu, li ha dit, ella ja ho sap, la segueixo molt. L'últim comentari que li he fet el dia que tu vas parlar amb ella.
0: Sí.
2: I em diu, carai, sí que te'n vas tard a dormir. Dic, oi,
0: cada dia les dues li has de tenir, no?
2: Tinc sí, vacances sí. Indefinides.
0: Clar, tu mateix, clar, ella no, que va molt d'hora.
2: Avui m'hi he extès una mica més.
0: Ja està, t'ho perdonem.
2: Demano disculpes.
0: Molt bé, Maria Rosa. Gràcies per compartir-ho tot. Una abraçada molt gran.
2: Gràcies.
0: Adéu-siau, bona nit. La Lluïsa, que està en rutes, espero que se senti bé, perquè fa estona pobra que s'espera. Lluïsa, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Sí, sí que se sent bé. Digues, Lluïsa, com estàs? Sí.
3: Mira, bé, ara torno, bueno, vaig a caçar cap a Arenys de Mar. I tinc por que se m'atagui per la carretera.
0: Sí.
3: I, bueno, he sentit que comentàveu això del teu ordre.
0: Sí.
3: La procedència. Mira, jo fa res poquet, el pare té 88 anys, i fa res poquet que hem posat una cuidadora, només el meu horari de matins, i aquesta noia és de Venezuela. I a mi també em va sobtar, però sempre que parlem, a tu orden, a tu orden.
0: Sempre diu això,
3: molt sovint,
0: però per dir de res, no? Perquè, clar, jo li dono les gràcies a aquesta noia. Jo no li he demanat res, perquè una cosa és que tu li demanis... Sí, no. Clar, ho diuen les...
3: Jo tampoc... Ja. Quan m'acomiado d'ella, per exemple, dic, bueno, ja fins al migdia, a tu orden, a tu orden.
0: Ai, quina gràcia, no ho havia sentit mai. Per tant, és de Venezuela. Sí. No, molt bé, mira, veus com jo tenia
3: el
0: raó.
3: El meu és de Venezuela. No sé si és d'altres llocs, però de Venezuela segur,
0: Ho diuen segur, molt bé. Doncs mira, ja sí. M'has tret de dubtes, perquè m'ha sobtat molt.
3: Em va sobtar i fins i tot em vaig sentir malament.
0: Clar.
3: Perquè aquí no estem acostumats i... Vaja, ens tractem de tu i d'igual, igual. I el fet de dir a tu ordin, nosaltres podem agafar com una mica d'una estructura de piràmide, no?
0: Sí, allò que...
3: I a mi no m'agrada.
0: Exacte, per això m'he sentit com
3: no
0: capitana i he pensat, no, si m'estàs fent un favor d'obrir-me la porta. Sí, sí. Doncs mira, Lluïsa, m'encanta que ens ho hagis explicat perquè així m'has tret de dubtes. Ara ja sé una cosa més. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies i... Jo, mira, és que no vull parlar molt perquè em sabia greu deixar-vos amb la paraula a la boca.

0: 2148 i avui ens hem trobat aquesta pregunta que fa la Fina des de Nou Barris.
1: Me gustaría recibir la respuesta por parte de alguien experto en constitución y en asuntos parlamentarios. ¿Es lícito que desde una tribuna el presidente del gobierno o alguien de su grupo parlamentario ataque a medios de comunicación hostiles o contrarios a su línea editorial o de pensamiento o de gobierno, los medios que discrepan? ¿No sería contravenir los principios que nos dio Montesquieu de separación de poderes, de alternancia en democracia y discrepancia sana, como digo, y libertad individual, personal y colectiva en pensamiento libre?
0: Doncs és la pregunta que vol que li contesti algú que sàpiga sobre Constitució i és el que demana la Fina sobre aquests atacs a mitjans de comunicació des d'una una tribuna pública, per entendre'ns. Ara ens truca la Cristina des de l'esquerra de l'Eixample Barcelona. Bona nit.
2: Bona nit, Marta. Bona nit a tothom. Mira, l'expressió aquesta de suarda és una expressió de cortesia.
0: De cortesia, mira
2: tu. Sí. I prové de Venezuela,
0: sí,
2: bàsicament. Però és de cortesia, eh? És com, estic al teu servei i m'entens? Vull dir, és la manera de donar les gràcies.
0: Clar, clar. Però és que les gràcies sí. li havia donat jo. Ella m'havia de contar.
2: Ja, però ella agraïda de que tu li agraeixis,
0: ja.
2: No? És una expressió de cortesia.
0: Sí, sí, és el nostre de res és a su ordre.
2: Sí, exacte, sí, seria això. Eh?
0: Sí, sí, molt bé, molt bé. Pues molt ja bé, està. Escolta'm, bueno. Hem fet complet el mapa de l'expressió
2: sí.
0: de Venezuela.
2: Ara ja pots ja dormir tranquil·la.
0: Sí, senyora, molt bé.
2: Sempre s'aprenen coses
0: sempre,
2: en aquest programa
0: sempre.
2: I durant el dia, en diferents moments, i en tant. Diferents ocasions, sempre sorgeix alguna cosa que sempre treus algo positiu.
0: És veritat, allò que diuen, te'n vas a dormir sempre sabent una cosa més? O...
2: Això mateix.
0: Si procures fer-ho, aconsegueixes, eh? Hi ha gent que no vol aprendre sí. o que no vol saber coses
2: bueno,
0: noves,
2: sí.
0: però no és el nostre cas, oi que no?
2: No, perquè més aviat som curiosos.
0: Exacte.
2: Bueno, més les dones que els homes, poder, eh?
0: Però els que escolteu aquest programa tots sou curiosos, així que...
2: Això sí.
0: Els ignorants
2: sí.
0: tots sou curiosos.
2: Tots.
0: Molt bé, Cristina, gràcies.
2: Bona nit, gràcies.
0: Bona nit. Un altre missatge de WhatsApp que ens heu deixat, el 667-220-148, és de l'Albert, des de Vilassar de Mar.
3: Una pregunta que fa dies que em volta, i cada dia les notícies veus els polítics que surten i tal i qual i no sé què, i cada dia van un traje diferent, un vestit diferent, o sigui, sembla un passe de modes més que, jo que sé, que una escena política, i els diaris veiem el mateix. I fa dies que volto, qui paga això? Tenen un pressupost especial? No sé, li regalen? Perquè la veritat, a veure, jo te l'ho he de traje molts anys, i bueno, en fi, no te'l canvies cada dia.
0: Qui paga els vestits dels polítics? A veure qui respon, qui sap respondre aquesta pregunta que ens ha deixat l'Albert des de Vilassar. I ahir que ens va trucar, crec que va ser en Jaume, parlant del tema de les baixes, queixant-se que algú havia vist que li fèiem a la cama i que havia anat a demanar la baixa, doncs ens arriba una reflexió sobre les baixes dels joves de l'Àngels des de Sant Cugat del Vallès.
4: Ahir un oient va parlar del tema de les baixes i es va sorprendre d'unes declaracions que va fer, que no és un cas real, jo crec, eh? Són unes declaracions que va fer el representant dels empresaris de Castella, que va dir, doncs, a veure, que els joves d'avui, que eren uns tous, ell va dir memos, això és el que va dir, va inclús comentar que ell tenia fills en edat jove adolescent i que avui en dia es demanaven baixes per qualsevol petit problema que es produís dintre de la feina, qualsevol desencontre que hi havia doncs, amb els caps o entre companys i també doncs, per qualsevol trencament de parella o qualsevol cosa sense importància. I l'oient s'exclamava, doncs, no? De dir, ui, això, doncs, he treballat tants anys i això doncs, és com que és una cosa increïble. A veure, el tema de les baixes és un tema que jo que porto 30 anys a l'Institut Català de la Salut, baixa sense motiu, n'hi ha hagut sempre. Persones que exageren, n'hi ha hagut sempre.

0: a vegades és més fàcil detectar-ho i a vegades és més complicat. Però, de tota manera, el senyor Garamendi, que és el representant de la COE, es va desmarcar d'aquestes declaracions i penso que ho va fer molt intel·ligentment perquè determinar el tema mental en una persona i si aquest conflicte a la feina o el conflicte familiar és més o menys important, a vegades és molt difícil perquè la persona tampoc et dona tota la informació. Vull dir, a vegades és la punta de l'iceberg el que està comentant. Potser no només hi ha un trencament de parella, hi ha també un problema familiar greu aquí, o a vegades no només és que el cap li ha dit que fa això bé o malament, a vegades hi ha altres problemes, hi ha moving, hi ha altres temes aquí que a vegades no s'atreveixen a dir. Simplement aquella persona l'únic que et diu és que no vol anar a treballar perquè bueno, vol evitar l'estressor que li està provocant i tal. Per tant, jo penso que hauríem de ser curosos amb tot aquest tema i els professionals fan tot el que poden amb el tema de les baixes, no donen les baixes sense pensar, a vegades és molt difícil i també hem de veure que si el professional es vol posar molt estricte i denega una baixa perquè li sembla que no hi ha prou fonament per donar-la, si després això té una... Vull dir, aquesta persona pogués caure en algun problema greu o el que sigui, el responsable no deixa de ser el professional. Llavors, minimitzar el que una persona t'està expressant perquè dius, va, total, un trencament de parella o total, una bronca al seu cap, quan a vegades a darrere poden haver-hi moltes altres coses que se t'escapen, si després això té un desenllaç fatal que podria ser, doncs hi ha una responsabilitat molt gran per part del professional i a veure, ante la duda tampoc, davant el dubte tampoc et pots aventurar a dir doncs tiro pel dret, no li dono o si li dono. És molt més complexa que tot això.
1: Molt bé, doncs com que és algú que coneix des de dins el sector, doncs ens ha quedat claríssim la reflexió que ens feia l'Àngels des de Sant Cugat sobre les baixes laborals. Ens truca el 932077474, la Pilar des de Sant Just. Bona nit.
2: Hola, bona nit. No, jo volia fer una queixa perquè fa molt de temps que us volia trucar i allò que dius, va, no val la pena, no m'atrevia, però dic, és que estic molt farta de tant de futbol. Que fins i tot pues, trauen les programacions que fan a la tele o així.
1: Pel Mundial vols dir, Pilar? Ara, sobretot. Perdó? Pel Mundial de Futbol estàs dient, ara?
2: Sí. I després per ràdio també, tu poses el ràdio a totes hores tens comentaris del futbol a futbol. I jo no sé de ser l'única, però la veritat és que jo estic ben avorrida amb tot això. Estic molt avorrida.
1: Estàs molt avorrida.
2: I el diumenge a la tarda, mira, a la 1, a la 2 i a la 3, pues, futbol. Jo aquí, parlant amb els de casa, dic és que no hi ha dret. Sort que els de casa no són fanàtics, però...
1: Clar, perquè si no tens la tele ocupada amb futbol tot el cap de setmana, eh? Si ho fossin, no?
2: Sí. La tele, el ràdio i a totes hores. A migdia jo que de vegades escoltava si estigués a la cuina, escoltes alguna cosa, però posa el ràdio, posa l'emissora, futbol. I francament, és que jo vaig, hem de ser l'única, però estic avorrida.
1: No, segur que no ets l'única, hi ha molta gent que es queixa. Vull dir que...
2: El que passa és que potser la gent no s'atreveix, a mi m'ha costat molt de trucar-vos,
1: No, no, aquí no passa res, aquí pots trucar i pots quedar tan ampla i tan tranquil·la de dir-ho, només faltaria, per això estem, d'acord?
2: Bueno,
1: molt bé, gràcies per fer-ho.
2: Bona nit a tothom.
1: Adéu-siau, bona nit.
2: Bona nit, adéu.
3: Històries de nit.
1: No es pot dir pas que a la nit dels ignorants no estirem del fil, perquè si la setmana passada, en aquestes històries de nit, vam entrevistar un disc jockey professional, avui seguim explorant les nits de festa i ho farem amb una ballarina professional. Tell me, say one thing, don't see, come understand. A Reus hem trobat l'Erika Parelló. Erika Avegent a les xarxes, 27 anys, que treballa com a ballarina i animadora des d'en fa 17 i que, juntament amb una companya, ha muntat la companyia de The Bliss, dedicada a crear shows i espectacles a mida, una proposta que pot capgirar del tot qualsevol nit. I amb l'Erika hi ha parlat el nostre company Domènec Sobirà.
4: Erika Avegent, bona nit.
5: Bona nit.
4: Avegent, no sé si ho he dit molt bé, em sembla que molt català no és, i tampoc és un cognom, no? D'on surt? Què vol dir?
5: Ve d'un grup de música de heavy metal que a mi m'agradava quan era petita i així es va quedar.
4: Val, val. En tot cas, és el teu nom a les xarxes. I aquesta que sona és la música que podríem escoltar en un dels vostres shows per un casament. En què consisteix aquest espectacle per un casament?
5: Bé, doncs, el que més solem fer són el que s'anomena hores loques, que és quan comença la festa, després del ball nupcial. És una hora on no podem desvelar molta cosa, però passa de tot. Surten molts tipus d'artistes, fem ballar la gent, fem concursos, hi ha un munt de materials diferents, llavors no paren de passar coses. Apareixen xanquers, apareixen performers, pot haver-hi de cop un acròbata penjat, algú repartint xarrups, sí, és una bogeria durant una hora.
4: I si et pregunto, enmig de tot això, quina és la teva professió, el paper que tu hi fas específicament?
5: Mira, jo sóc ballarina professional, porto treballant professionalment des dels 17 anys i el que faig és gestionar tot el que és la proposta artística amb les músiques, les artistes, els vestuaris, juntament amb la meva sòcia Lorena, que som dues, i també participem de forma activa sent ballarines, especialistes de foc, i ara estem aprenent a anar en xanques, o sigui, que una miqueta de tot.
4: Aprenent a anar amb xanques?
5: Sí, sí.
4: Però tu ets professora de dansa, també, no?
5: Sí, jo tot això compagino, sobretot a l'hivern, que la temporada com que baixa, amb classes de dansa, sobretot urbana, però faig una miqueta de tot, a diferents escoles de dansa.
4: I com passes de ser ballarina a muntar la teva pròpia empresa?
5: Doncs mira, la veritat que tot això va ser molt orgànic, va ser com a molt natural, no ho teníem pensat. La cosa és que ens van trucar per treballar en un dinner show a l'estiu a la meva sòcia Lorena i a mi, que clar, en aquell moment no ens coneixia. Que nosaltres havíem d'estar treballant tot l'estiu en aquest restaurant fent l'espectacle mentre la gent sopa. Què va passar? Que després d'aquest estiu treballant al restaurant, a l'obrir l'Instagram i posar totes les fotografies, ens van començar a trucar de llocs perquè vinguem a fer espectacles. I una cosa rere l'altra, vam acabar doncs, acabant fent una companyia molt més gran, amb molts artistes i cada cop amb coses més grans.
4: Molt bé. Ara que deies això de les coses més grans, vas actuar, si no m'equivoco, a la presentació de la Kings League al Camp Nou, no?
5: Sí, sí. Va ser molt guai a la Kings League allà al Camp Nou. Va haver algun fallito tècnic, però bé, com a experiència va ser brutal. Molt, molt guai.
4: Parlant d'anècdotes, suposo que en deus tenir moltes, de bones i de menys bones, potser. Va, explica'm en una de bona.
5: A veure, una de bona... És que hi ha... Mira, festes majors, que aquí passa de tot. Una vegada, dos noies de la companyia van anar a un poble, hi havia doncs, el típic festa major, i en aquell poble hi havia bous. I quan van arribar els van dir que anessin amb molt de compte perquè un dels bous s'havia escapat, estava corrent pel poble i no sabia on era. A més, aquell dia va ser com estrany perquè on les van posar a ballar, perquè clar, moltes vegades anem a llocs que tampoc estan preparats 100% per portar artistes. Pues van acabar ballant amb una barra on hi havia un munt de fuets penjats. Sí, és que no sé.
4: I el bou va arribar a aparèixer?
5: No, almenys amb elles no els va trobar, o sigui que...

0: Erika, canviem de música. Aquesta que sona ara podria ser, m'heu dit, en un dinner show. Què oferiu aquí?
1: Vale, un dinner show és un concepte totalment diferent. El que fem és aportar un vestuari, unes coreografies, una música molt específica a el moment en el que la gent està sopant. La gent està en ple sopar. Nosaltres apareixem amb diferents propostes, depenent una miqueta de la temàtica i de l'espai que hi hagi. Llavors, el que estem fent actualment, el fem a Saló, en un restaurant que es diu Sexy Cat, i és una temàtica tribal. I el que fem és fer passes de coreografies amb aquest tipus de música mentre la gent va sopant.
0: És gaire diferent treballar de dia o de nit?
1: Molt diferent, no té res a veure.
0: Què canvia?
1: Mira, de nit, el primer, de nit, el tema dels horaris. Vas al revés de tothom, les coses com són. I sobretot, de molt, que quan tothom té festa, quan els teus amics tenen festa, quan la teva família, tu no pots ser. Perquè justament tu estàs treballant perquè la gent pugui estar de festa i tingui aquesta cosa de més a les discoteques, als festivals, a tot arreu. Llavors sempre vas, sents que vas una miqueta com al revés del món. Dorms diferent, dorms de dia, arribes a casa molt tard. Això és la cosa que més em canvia a mi, per exemple.
0: Però l'ambient també deu canviar, no? No sé, l'estat d'ànim del públic no deu ser el mateix. La nit sempre porta més a l'extroversió, l'eufòria, la desinhibició, no?
1: Sí, totalment, totalment. De fet, els events que tenim de dia amb els events que tenim de nit no té res a veure, perquè és un altre tipus de públic, com bé dius. La gent de nit està de festa. Està de festa amb tot això, el que inclou està de festa. Llavors, bueno, és un ambient que has de saber moure't perquè no se't mengi.
0: I això vol dir?
1: Vol dir que, bueno, que has d'anar amb cap, que hi ha molta... Nosaltres, per exemple, tenim com a normes, no podem beure, no podem fumar, no ens podem veure... O sigui, ha de ser el moment de ballar amb els trajes i camerino, ballar i camerino, perquè a vegades que hem volgut fer coses d'animació entre la gent de nit, clar, van amb els cubates, van amb coses, no tenen compte, ens tiren cubates a sobre. Llavors tot això ho hem deixat de fer per dedicar-nos només a pòdiums o escenari i camerino, pòdiums, escenari i camerino, justament per això.
0: De fet, quan ens vam conèixer, em vas dir que havíeu volgut trencar amb aquest cert estereotip que hi ha hagut sempre sobre aquestes ballarines. Quin era aquest estereotip i cap on voleu anar vosaltres?
1: Mira, nosaltres, quan vam crear la companyia, el que volíem era allunyar-nos el màxim possible de tot l'estil aquest de gogó d'antanyo, de pezoneres i plataformes. Això no ho volíem. O sigui, nosaltres el que volíem reivindicar és que artistes que es dediquen a la nit poden ser artistes que no cal que estiguin ensenyant, evidentment no anem amb tapades fins al cap, però anem amb banyadors, amb bodys, amb mallots, que sí que es veu cama, es veu tal, però no és tan exagerat com el tema de gogos que té tothom al cap. Sí, són gent que porta molts anys de formació, com és el cas de, almenys els que tenim nosaltres a la companyia, són ballarins en actiu, ballarins professionals, que no es vegi que, bueno, jo veig això i qualsevol pot pujar a fer el mateix, no, que si tu puges a intentar fer el mateix, que vegis que no és tan fàcil.
0: De tota manera, justament com que hi ha aquest estereotip, imagino que més d'una vegada hi pot haver hagut alguna confusió per part dels espectadors o que el públic no acaba d'entendre que el que feu és una feina. Deu haver-hi anècdotes a explicar aquí, no?
1: Sí, a mi el que em xoca molt és moltes vegades que gent propera que ens diu o gent mateixa que estem treballant a la mateixa discoteca al mateix lloc, que quan nosaltres marxem és com, ah, bueno, ja estàs, no? Ja habéis acabado. Com que estem, realment nosaltres estem 2-3 hores, normalment, no? Depèn de l'evento i tal. Però clar, és com, sí, és que jo tota la feina gran l'he fet abans de venir a l'evento. L'evento és la part fàcil, com aquell que diu. Però la gent només veu el moment de, ah, mira, estan aquí, bailen un poquito i marxen. No, no és així.
0: T'entenc.

0: una nova música, la que està sonant, aquesta a quin espectacle sonaria?
1: Doncs mira, aquesta música justament és per una temàtica molt específica que també treballem, sobretot en el mes d'abril-maig, que és quan més ens la demanen, que és la de la Fèria d'Abril. Això sonaria en una discoteca i nosaltres el que fem és preparar aquesta una coreografia en funció de l'estil que ens demana i ho ballem.
0: I la gent pot arribar a ballar amb vosaltres? De l'escenari aneu al camerino, però en aquestes festes més populars pot ser que hi hagi, no sé, més connexió, més interacció entre vosaltres i el públic?
1: Sí, tenim diferents propostes, perquè hi ha llocs on sí que es dona aquesta interacció amb el públic. En discoteques, més de nit, normalment no. És el que et deia, que és sortir a ballar i camerino, sortir a ballar i camerino. Però en aquest estil de festes, sí que és veritat que a vegades muntem coreografies molt senzilles, que de fet el DJ moltes vegades ens diu que ens seguim, i la gent ens sol seguir. O moltes vegades baixem a baix també, i si el lloc dona com per fer-ho, fem jocs, animacions, ja estem entre el públic també amb la part actoral, per exemple, tenim actors i animadors, que són els que es dediquen, per exemple, a anar entre el públic a justament fer això, interacció, animar, ballar amb la gent, fotografies, concursos...
0: Va, explica'm alguna anècdota més que us hagi passat, divertida o no tan divertida, o algun problema fins i tot, ja que em deies abans que d'anècdotes en tens un munt.
1: Sí, en tenim un munt. Mira, per exemple, una vegada en una de les discoteques portàvem uns ventalls amb LED
0: amb llums LED en el ventall.
1: Sí, sí, amb llums LED, clar, perquè hi hagi la LED havia d'anar a la pila. Bueno, pues, amb un acte de motivació extrema d'una de les meves companyes va sortir la pila disparada i li va caure el cap al seguretat, que no sabia d'on li venia això, amb un pilazo al cap, saps?
2: Es podia haver convertit en una batalla campal, no? Gairebé.
1: No, sí, clar, perquè de fet t'arriba el World Cup però dur, clar, una pila i a la potència que ho estava fent, perquè la coreo era ràpida, va volar. També després, amb una... És que les festes majors són les coses més rares que passen. Estàvem enmig del passe, enmig de la coreografia, i va venir un home cridant a dir que paréssim, que paréssim, que paréssim, que havíem de fer el bingo. I, evidentment, ens van parar, vam haver de marxar i vam començar a fer un bingo, però enmig del passe. I nosaltres vam quedar com... No entenc. Una cosa molt estranya, també.
0: Us van fer parar el vostre espectacle només per cantar el bingo?
1: Sí, sí, perquè havíem de fer el bingo.
0: I us passa de vegades que vosaltres a la nit faríeu una cosa, però el client en vol una altra, i la vostra part creativa potser de vegades ha de quedar al marge?
1: Sí, al final sí que és veritat que t'has d'adaptar una mica, però per sort nosaltres sentim que ens escolten molt i nosaltres li passem una proposta i ells acaben escollint doncs, la que més els encaixa. Però normalment ens solen escoltar molt. Sí que és veritat que discoteques o llocs que ens donen molt de marge creatiu ens ho passem molt bé perquè és com... Tenen molta confiança en l'altre i els diuen, vosaltres feu.
0: Esclar, em parles de festes molt enteses, no? Enteses com una festa major, un casament... Però tornant a allò dels estereotips, us podeu trobar, per exemple, que us vulguin contractar per un comiat de solter?
1: La veritat és que no ens han trucat mai per despedir de solter. Mm. Vam anar alguna vegada a fer alguna cosa d'un esmorzar d'uns que s'ajunten a tal dia i volen que hi hagi dues noies ballant o coses així, però... Però res massa exagerat. La gent que ens coneix o la gent que ens contracta ja sap com treballem, què fem, qui som, i això sí que és veritat que és un producte que nosaltres no venem.
0: I escolta, una nit de feina, a quina hora pots començar i fins quina hora et pot tocar treballar?
1: Depèn del lloc. Solem començar sobre la una i mitja, més o menys, i acabem sobre 3:30, 4.
0: I com comentàvem no fa gaire amb el discjòquei José Lorenzo, tothom té la idea que els que treballeu en aquest àmbit de la nit acabeu anant de festa. No sé si és així.
1: Bueno, és que jo crec que nosaltres som una miqueta l'excepció de moltes companyies. Nosaltres som uns abuelos, ¿vale? En general. Nosaltres anem, treballem i tenim tanta son i estem tan cansats quan acabem que el que volem és marxar. Diem adéu a tothom, ens despedim de tothom, en plan, això sempre ho fem, ens despedim de tothom, el diem adéu, però volem agafar el llit com vamos, com agua de mayo. Que no saps ni en quin...

0: que anirà a sopar, sorry.
1: Abans ja hem parlat una mica de les festes majors. Ara està sonant una música de festa. Què trobaríem en una nit de festa major amb vosaltres?
2: Bé, doncs el concepte que nosaltres treballem, sobretot en festes majors, ja no és... La gent no ve a veure't ballar, sinó la gent està de festa i s'ho vol passar bé. Llavors, nosaltres el que fem és intentar que s'ho passi encara millor. El que fem a festes majors és molta més interacció amb el públic, però la majoria són animacions, és a dir, coreografies molt senzilles que el que fan és anar-nos seguint. Una mica estilo Zumba, perquè ens entenguem, no? Que tothom ho pot seguir. O sigui, és increïble, perquè juntes com a moltes generacions i és molt guai. És com fer-los partícips de la festa.
1: Què passa si una nit toca treballar i l'endemà, a més, també has d'anar a donar classes?
2: Bueno, doncs, molt de cafè. Sí. Clar, nosaltres és el que diem que tenim la vida... Nosaltres ens diem que tenim vida com de Hannah Montana, que durant el dia estàs donant classes a nens i per la nit estàs ballant a discoteques. Llavors, clar, compaginar això costa una miqueta. Costa una mica perquè al final pues, vas cansada, no tens totes les teves hores de son, potser no has sopat a les 11 de la nit. I clar, te'n vas a dormir, t'has d'aixecar aviat i no tornes a menjar, o sigui, és com que vas una miqueta cansada. Però amb cafè no hi ha res que no es pugui superar. I després quan estàs allà, ja, a mi m'encanta, o sigui, ho gaudeixes, ja. Et distreu, ja, quan estàs a classe, ja...
3: Ja, ja, m'imagino.
1: Alguna altra anècdota?
3: A part de les que hi hem comentat? A veure...
2: A veure, tinc alguna més... Bueno, que no és tan divertida, però bueno, que passen coses perquè al final el món de la nit és una miqueta així. Una vegada estàvem ballant i al mig del passe pues, va començar a haver-hi una baralla i al DJ se li va la brillant idea de posar... Saps aquesta cançó que posen els indios a les fires de... No, ni no pot ser... Clar, t'he imaginat el passe, nosaltres ballant, la gent pagant-se baix i el DJ posant la canció de los indios Apache. Mira, quin riure aquell dia, va ser una cosa molt rara.
1: Esclar. És que una cosa sou vosaltres, però una altra és el que deveu veure. I de vegades m'imagino que sou testimoni d'excessos i de conflictes, potser, no?
2: Veiem coses, o sigui, el món de la nit no deixa de ser el món de la nit, amb tot el que això comporta. Llavors, sí que és veritat que nosaltres, al període en el que estem fora amb la gent, veiem coses estranyes, veiem gent, o gent que l'han de portar fora perquè va molt passada, gent que s'està barallant, això ho hem vist. Però, bueno, o sigui, jo crec que va una miqueta dintre de el que hi ha.
1: No t'has trobat mai que t'hagin hagut de treure de sobre algú que s'estava posant així molt, molt pesadet?
2: No, la veritat és que no. Així que veus que estan com... o que estan mirant massa o que estan gravant i dius... Tu ja ho veus. Qui va amb aquesta cosa de que guai el que esteu fent o qui va amb aquesta cosa de ui, estoy viendo un culo, saps?
1: Yeah.
2: Es veu molt ràpid. Llavors sí que és veritat que la majoria de discoteques treballem molt mà amb les de seguretat i estan molt pendents de nosaltres. I això també a nosaltres ens dona molta tranquil·litat i estem molt a gust.
1: Clar, sens dubte, m'ho imagino. Erika,
2: estem molt cuidades.
1: Com ha de ser. És llàstima també que hagi de ser així, però és el que hi ha, no? I Erika, el dia que no treballes, com és la teva nit ideal?
2: Bueno, la meva nit ideal, el dia que no treballo... en tinc poques, també t'ho he de dir. Però jo crec que és tot el contrari al dia que treballo. És més, relax, demanar algú per sopar que ho portin a casa, quedar amb els amics i fer unes pizzas, o passar-me la nit amb mascarilles aquestes de la cara, que m'encanta posar-me, una peli, i amb la gata, amb la meva gata, tranquil·líssima.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, Erika, moltes gràcies. Perquè a través teu hem estat testimonis de tot el que pot passar en una nit de festa, i hem descobert també el que és la vostra feina més enllà dels estereotips. Moltes gràcies, t'ho agraïm, Erika.
2: Moltes gràcies a tu.
1: Que vagi molt bé.
2: Igualment.

0: És que gairebé, amb el ritme de la música, se me n'anaven els peus. Gairebé estic cansada de ballar al ritme d'aquesta música, com ha fet aquesta noia tantes i tantes nits. Gràcies per explicar-ho avui a la nit dels ignorants. D'aquí, res. 10-11 minuts, arribarem a la 1 de la matinada. Us deixo temps amb una petita pausa perquè truqueu al 93-207-474. Ara tornem.
1: Evitem el soroll.
2: Ens allunyem de les estridències.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
2: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
3: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
1: Un informatiu sense presses.
2: Per donar context als grans titulars.
3: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Molt ben parides, aquestes vaques,
6: sí, sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí.
5: És la típica vaca londinenca, eh?
6: Quina raça és?
5: Londinenca.
6: Londinenca.
5: Londinenca del nord.
6: Ah.
5: De dos banyes.
6: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
5: Se'n diuen rinocerons.
6: Fa llet, no?
5: Sí.
6: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
7: Clar, allà, puríssima.
6: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: Va, 93-201-7474, encara tenim uns minuts abans d'arribar al butlletí de la una per parlar amb vosaltres. I ens ha fet cas en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
9: Bona nit, Marta. Bueno, i tots els ignorants. Bueno, ja saps que jo sóc breu, eh? Perquè a vegades, que encara que sigui en el terme d'arribar a la una, doncs ja, ja
0: no,
9: em vaig a dir.
0: No, queden 10 minuts, estigues ben tranquil, eh?
9: Ah, bueno.
0: No, no, tranquil.
9: Poder trucar algú més, també. Allò de Suorden m'ha fet pensar que en català moltes vegades també quan fas un favor amb algú o això que deies tu que t'han obert la porta o sí. Així, si tu dones les gràcies, i en comptes de res també podem dir a disposar.
0: És veritat.
9: Si
0: és veritat. Gràcies de res a disposar. Però potser és gràcies de res a disposar. Potser és el que dona les gràcies. No sé, és veritat, alguna vegada ho he fet servir també. I ho hem fet servir. Sí, tens
9: sí,
0: raó,
9: sí.
0: Joaquim.
9: Sí, jo no fa gaire que ho vaig fer servir també. Quan van donar les gràcies, jo dic a disposar, sense dir de res.
0: Clar. Sí, sí.
9: Ho vaig fer-ho així. I ara, mira, m'ha vingut...
0: No, està ben vist, és veritat. És una mica el mateix, no? És a su orden, a disposar.
9: Sí, exacte, més o menys, sí. Poder és més laic que el nostre, no?
0: Sí,
9: no
0: potser sí, és que el meu m'ha sonat molt militar, però no.
9: Sí, és que es fa en castellà, dona aquesta sensació.
0: Sí, correcte.
9: I després, bueno, tornar altra vegada, es torna a parlar de la Caixa i dels bancs aquests, que és clar. Jo torno a dir que jo estic molt content amb la meva oficina, almenys, i que això del telèfon, hi ha vegades que truco a la gestora, o comunica o no contesta, i res, pot passar com a molt tard una hora, i ella me truca i me diu què necessites i tot això, vull dir que en aquest cas torno a trencar la llança en favor.
0: Sí, ja veig que aquí a la Bisbal funcioneu diferent, per sort.
9: Sí, es veu que sí. I aquesta noia que ha parlat ara m'ha fet pensar, esclar que amb molta diferència i distància, no?, amb els sopars espectacle que feia, per exemple, Scala Barcelona, que es va cremar, no?
0: Sí.
9: Jo no havia anat mai, però sé que feien... que mentre sopaves feien l'espectacle, no?
0: L'espectacle de ball, sí, mentre la gent sopava.
9: Sí. O sigui que quasi no hi ha res per inventar, però
0: no,
9: el que passa
0: no.
9: Que es canvia.
0: Exacte, tot evoluciona. Molt bé, Joaquim.
9: Bé, doncs, una altra cosa, que això no us agradarà a vosaltres, eh? Que saps que com hi ha un partit de futbol el diumenge del Barça o així, després fan el tercer temps i que s'allarga i a vegades fins a dos quarts d'una i vosaltres comenceu tard.
0: Sí, alguna vegada ha passat, sí, una miqueta sí. d'estar, un quart o així, sí, sí, sí.
9: Sí, i després, esclar, el vostre programa són dues hores, i per què no robeu aquest quart o aquesta mitja hora que us han robat a vosaltres, entre cometes?
0: Els següents. Clar, sí, perquè no ja podem. Que... No podem, perquè a les dues, el programa que va a les dues és repetició.
9: Sí, per això mateix el set llaunato encara seria poder, anem més bon fer.
0: És més complicat, perquè va el programa tal qual ha anat al migdia, repeteix a la nit. Llavors, hi hauria algú que hauria d'editar, encara seria més complicat. Jo crec que la resposta és aquesta, és més fàcil que nosaltres ho fem més curt i mira, i l'endemà recuperem el temps, ja està. Però vaja, molt no bé. Ens passa gaire, per sort no ens passa gaire.
9: No, només quan el partit és a les 9 o així, que després s'allarga.
0: Sí, quan és a 9:15, a les 9 encara arribem bé. Quan comença tard perquè hi ha algun problema, aleshores sí que aquí ja comencem a sospitar.
9: Sí,
0: però
9: perquè encara fan aquests horaris que partits a 9:15 i a les 10, sí, vull dir que també Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. Molt bé, Joaquim, moltes gràcies, com sempre. Bona nit.
9: Bona nit.
0: Adéu. L'Àlex, des de Badalona, bona nit.
7: Hola, Marta, bona nit, què tal?
0: Molt bé, i tu?
7: Molt bé. Mira, jo volia comentar molt breument un parell de coses. Primer, el que ha comentat també aquest senyor i abans la Rosa Maria del tema de lo de les caixes i de la caixa i de CaixaBank i de com eren abans les coses. I jo també me'n recordo que també tenia la meva oficina de tota la vida aquí al meu barri amb empleats que portaven anys i panys, que els havia conegut des de que era petit i que els meus pares des de que havien vingut a viure aquí i tot i amb tota la confiança del món i sempre amb ganes de solucionar els problemes, inclús perquè no haguéssim de patir pels temes dels diners en moments complicats i aquestes coses. I després com amb els anys tot això també ha anat canviant. Ara tenim una altra oficina perquè la que teníem ara és només d'empreses i anem a la central del centre de la ciutat, que està aquí mateix, però vull dir que és realment ja és diferent. I que hi ha hagut gent que s'ha mantingut, gent que l'han canviat i que clar no et coneixen i que per qualsevol gestió et demanen el DNI i et tracten amb una cara com volguem dir, sí, és un client, però clar, aquest ves a saber qui és i aquestes coses i a vegades també inclús amb gent amb qui tens confiança a vegades també m'hi he barallat amb coses de si això o allò, escolta no sé què, tal, que si això o allò, o a vegades són problemes que hem tingut, perquè tots tenim a vegades èpoques dolentes i aquestes coses que et diuen unes coses que dius sisplau, no em prenguis el pèl, que el que m'estàs dient sé que és mentida i tu saps, i no m'enganyis, no intentis enganyar-me, perquè en fi... Com sempre hi ha coses que dius ho sento, però aquí no m'entens? Vull dir, no, i que durant molts anys, i això també m'ho van dir com anar a morir els meus avis, que havien tingut allò, havien conegut empleats que els havien vist durant 35
0: sí,
7: o...
0: Sí, sí, però clar, ara entre que jubilen d'hora i que els canvien d'oficina, o que tanquen ni oficines...
7: Exacte, aquest és el problema, sí, sí. El que tanquen oficines, i aleshores el tancar oficines o que una passa a ser d'empresa, només d'empreses,
0: sí,
7: i l'altra passa a ser general, aleshores, clar, hi ha un moviment general de personal, que clar, que tothom es canvia, hi ha un canvi general de personal d'una oficina a l'altra.
0: Sí, sí.
7: I dius, no sé jo si...
0: El tracte
7: si
0: no és
7: la pena, si és...
0: Home, amb ells sí que els hi val la pena, clar, per això ho fan. El que passa que els que quedem a l'altra banda, doncs són els dipositaris, no?, que es diu, o no sé com es diu.
7: Sí, exacte. Sí.
0: En fi, Àlex, tota la raó. Escolta'm, sí. Gràcies per explicar-ho, per compartir-ho.
7: De res. I després una altra cosa molt bé, l'altre dia que veu estar parlant sobre una senyora que va estar parlant sobre la Renaixença, el programa d'en Peyu, que si a vegades deixen anar algunes paraulotes coses... jo l'escolto bastant, l'escolto gairebé cada migdia, escolta, no a vegades la veig a la nit, tampoc és que sigui allò una cosa molt exagerada,
0: No, ens van trucar més d'una, dient això, que molt bé tot...
7: És que algunes vegades se'ls hi pot escapar, però jo crec que és, no sé, amb un to bastant distès i sense ganes de fer mal...
0: Sí. Però amb aquestes oients no els hi va agradar, llavors, com que tira tan bon dir la seva.
7: No, però... i tant, sí, sí. Vull dir, el que passa que, com que suposo que quan s'ha parlat amb peios de poble, de Muntanyola i tot això, doncs, potser se li escapa més, però crec que tot sempre dintre d'un respecte i amb
0: sí,
7: un...
0: Sí, això segur. No, no, ja els estem buscant, a veure què ens diuen, a veure què ens diuen.
7: molt bé.
0: Molt bé, Àlex, gràcies, com sempre.
7: Bona nit.
0: Bona nit. I mira, m'he deixat un missatge de WhatsApp que ens ha enviat l'Antonio, que també crec que va ser... no sé qui va ser que va preguntar com es deia Cazo, en català. No me'n recordo qui va ser. És que, clar, no me'n recordo totes les preguntes. Però Antonio ens ha fet un missatge i en diu Cazo, en català és Cassó. I fins aquí. Doncs resols tots els missatges de WhatsApp, resols totes les trucades que hi havia fins ara, les que arribin a partir d'ara, doncs s'hauran d'esperar uns minuts o trucar després del butlletí, perquè ara arriba la una de la matinada. Escoltem els nostres companys dels serveis informatius, ens posem al dia de com està la situació i tornem després amb més preguntes, amb més respostes. Encara tenim algunes preguntes sense resposta, que us recordaré. Tenim també les preguntes contestades, una conversa... Avui estem molt musicals, ja us aviso. Una conversa que ens queda i, evidentment, el nostre compte abans d'anar a dormir. Així que no marxeu, que de seguida tornem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran s'ha signat electrònicament aquesta nit, segons acaba de confirmar la Casa Blanca i també el govern de l'Iran. Això vol dir que la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa. El memoràndum d'entesa entre Washington i Teheran inclou un pla de recuperació per a l'Iran, valorat en 300.000 milions de dòlars, i ha de donar pas a unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. En el text, l'Iran referma que no comprarà ni fabricarà bombes atòmiques. Des de Vian, al final de la cimera del G7, Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb més bombardejos si no compleix l'acord.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
1: Pel que fa a la guerra d'Ucraïna, els líders del G7 han acordat augmentar la pressió a Rússia perquè s'avingui a un acord de pau. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Rússia ha llançat un atac amb míssil sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses fa pocs minuts. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que a la major part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Recordem que aquest dilluns Rússia va matar almenys 10 persones en una nova onada d'atacs a Ucraïna i va bombardejar el monestir de les Coves de Kiev, un dels temples sagrats del cristianisme ortodox que datava del segle XI.
1: Els bombers treballaran durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat, volíem dir, a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
3: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Els metges han tornat a fer vaga aquest dimecres per reclamar un conveni propi i menys pressió assistencial. Una aturada que han seguit un 4% dels facultatius, segons el departament, tot i que metges de Catalunya eleva la xifra fins al 29%. També s'han manifestat mig miler de professionals dels serveis socials d'ajuntaments i consells comarcals per denunciar sobrecàrrega de feina i falta de recursos. La novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
3: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
4: I en aquesta època i en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
3: La passió dels estranys, de Marina Garcés, ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives. I en altres literatures, el guardó ha estat per a Cop de llum, de Rita Bullwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
1: Esports, el Mundial de Futbol acaba d'arrencar. El Ghana, Panamà, jugat aquest dimecres. Portugal 1, República Democràtica del Congo 1, on el blaugrana Cancelo ha jugat els 90 minuts amb els portuguesos del balaguerí Robert Martínez. I també ha jugat l'Anglaterra 4, Croàcia 2, amb el davanter del Barça, Gordon, titular amb els anglesos.
3: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i per tot plegat els demana que actuïn.
3: El Madrid, per la seva banda, ha presentat una escrita escrit a la UEFA, en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: La tarda de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
7: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
6: On es va assajar això?
7: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
8: Imagina't, és una visió.
7: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
1: Als Estats Units això acaba amb trets.
5: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.

0: Una de la matinada i 7 minuts, va, que tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, on ara mateix ja hi tenim la Carmeta des del barri de Santa Barcelona. Bona nit.
1: Bona nit, mate a tothom. Mira, jo és que aquesta noia m'ha fet pensar, perquè a veure, jo vull preguntar als oients algú, si se'n recorda d'un espectacle que feien també a la nit, que es deia la Bohèmia.
0: L'espectacle o la sala,
1: es deia? No, la sala. Feien espectacles d'aquesta manera, però en gent gran, gent retirada, que cantava òpera o ballava i tot és així. I és que també actuava un xicot que vivia a Carrer Massini, a Sants, que es deia la Felipa. No sé si se'n recordaran, perquè aquest xicot també es disfressava pels carnavals i anava al Mercat de Sants disfressat de Farabona o d'Andalusa, de la Cursa, oi?
0: Sí.
1: I a veure si algú se'n recorda de tot això.
0: La sala Bohèmia,
1: No sé si era pel Paral·lel o per l'Eixample. Jo sé que anava amb la meva cunyada, amb el meu marit, i anaven de festa a la nit.
0: Sí, molt bé. A veure,
1: moltes
0: segur que molta gent se'n recorda. Gràcies, Carmeta.
1: A veure, què tal? Sí.
0: Bona nit.
1: Adéu-siau.
0: L'Eduard, des de Sabadell, bona nit.
2: Hola, bona nit a tots, Mira, el referent seré molt breu, referent als aquests comentaris d'aquestes senyores i d'aquest senyor sobre la Renaixença, que lògicament cada un podem expressar per sort, doncs, les nostres opinions, no?
0: Sí.
2: Però jo volia dir que sóc un entusiasta, ja del Peyu, tot el seu equip, i aquest programa que estan fent, jo m'imagino com si és una escudella barrejada que vas trobant, dius, ostres, ara he trobat això, que bo, i això no hi comptava. És a dir, des de la presentació d'un objecte o l'origen d'aquella cosa, la presentació del savi conegut o el savi per conèixer, que la trobo genial, perquè hi ha una quantitat de gent importants i que fan unes feines anònimes.
0: Sí,
2: i que
0: molt expliquen. Interessant, sí, sí.
2: Sí, el nivell musical de l'Aia i la Rau, no cal dir-ho, no cal dir, etcètera, etcètera, etcètera, el passatge amb el gos. I bé, aleshores, doncs, per acabar, voldria dir que s'ha de respectar, però ja que hi ha gent també és molt, molt prima i molt mirada, respectant les opinions, no?
0: Sí.
2: I te'n diré una, així ja l'acabem, no? Diré que, collons, és així, no? I per cert, la paraula collons la va inventar un català.
0: Ah, sí?
2: Sí. Bona nit.
0: Està bé.
2: Adéu-siau.
0: Adéu-siau. Ai, el doctor Marc m'ha fet riure ara. Mira, saps? Vull dir, si ho diu el Peyu, perquè no pot dir un oient? Perquè sempre és respecte cap als altres. I ell no ha ofès a ningú. Espero que ningú s'hagi ofès, només faltaria. Va, 93-201-7474, que ara hem acabat rient amb totes aquestes consideracions que ens ha fet. A veure si algú recorda com demanava la Carmeta, perquè això ens obriria un altre moment d'aquests de recordar que això sou especialistes, els ignorants. Aquesta sala de festes, que no sé si és la Bodega Bohèmia o és una sala de festes que es deia Bohèmia, segur que hi ha més d'un del que ens està escoltant, dels que aquells que escolten des de fa tants anys i no truquen mai, que també podeu trucar, que ja ho heu fet molts dies, per dir-nos si recordeu aquesta sala quina era, perquè ens ho ha deixat anar la Carmeta i estic convençuda que moltíssima gent sap de què estem parlant. Va, 93-201-7474, que és la 1 i 11 minuts. Mentrestant, us torno a recordar que teniu temps fins demà per si voleu fer alguna consulta de dermatologia, perquè entrevistarem la doctora Lola Bou, dermatòloga, amiga i oient del programa, com ho sabeu, i ja vam fer una primera conversa com vam començar la temporada, i ara que doncs estem a les portes de l'estiu, volem tenir una altra conversa per parlar d'altres aspectes de la pell, doncs tenint en compte que estem més a l'exterior, que hi ha més al·lèrgies, que ens toca més el sol, que potser no ens hauria de tocar tant en alguns, etcètera, etcètera, i que segurament serà interessant també, com sempre, la conversa amb la doctora Bou. Si algú vol doncs fer alguna consulta, ens ho deixa escrit al WhatsApp del programa, al 667-220-148, i nosaltres li fem arribar. Ens truca el 93-201-7474, la Remei, des de Sant Gervasi, Barcelona. Bona nit.
3: Sí, és sobre això de la Bodega Bohèmia.
0: Ah, mira.
3: Perquè, sí, jo ja havia anat bastant a veure-ho quan era jove, perquè era d'uns familiars meus, del Miquel, bueno, els coneixia molt, eren família, eren cosins de la meva àvia, i anàvem molt, i hi havia el Jean Gilbert, tots aquesta gent, era una espècie del Molino,
0: sí,
3: com si diguéssim de gent retirada i gent així, i nosaltres, i jo tenia la padrina de la meva mare que hi vivien allà, i els ajudava a despatxar, i la iaia hi anava tots, i era tota la família hi anàvem. I nosaltres, amb el meu marit, quan ens va fer il·lusió d'anar-hi de joves, i llavors hi anàvem i veiem el Jean Gilbert i tota aquesta gent retirada del Molino, però molt bé, molt bé, això estigui que ho dic perquè és una cosa molt bé.
0: Doncs és aquesta, la Bodega Bohèmia.
3: Aquesta,
0: sí, sí, sí.
3: La Bodega Bohèmia, del carrer Gran de la Rambla, Nou de la Rambla, que era, però la van tirar a terra sobre els anys ja... el nou carrer Nou de la Rambla era, entre la Rambla i el
0: sí,
3: Paral·lel.
0: Sí, sí, molt bé. Perfecte.
3: I llavors el van tirar a terra l'edifici, que jo vaig tenir molt de disgust, perquè, esclar, era, jo hi tenia molt de carinyo.
0: Clar.
3: I a l'entrada hi havia Colmado, i en el Colmado hi despatxaven la meva padrina, de la mama, i tota aquesta gent de tota la vida, i llavors a dintre hi havia les atraccions, que sempre estava a tope, i, era, i anava també aquest, ara no em sortirà el nom, aquest que vivia a la plaça Real, que va morir aquest que era que va morir cremat, no sé si us en recordeu o no.
0: Ara no sé qui vols dir.
3: Sí, sí, un que vivia, era veí meu d'aquí, Barcelona, d'aquí de Sant Gervasi, i resulta que actuava i era... bueno, ara
0: segur que un altre
3: oient... Com que els meus fills ja dormen, ja no els hi puc preguntar.
0: No, ara no em desperteixis ja, per això.
3: No, per dir-ho això no, però se'n recorden ells. Se'n recorden, no, ells no hi han anat mai, perquè ja, això és molt antic. Jo fa 60 anys que jo hi anava.
0: Mare meva,
3: 50,
0: sí, sí.
3: 50, 60, ja en tinc 80. Vull dir, era de l'època i hi tenien molt de carinyo. I perquè eren gent pues, que també de les set portes hi havien anat, que amics, i bueno.
0: Molt bé.
3: Era una cosa molt maca, i ara no em surten tots els noms perquè se m'ha ocorregut el sentir-ho.
0: No,
3: però bueno, més que res que existia i que era una cosa fantàstica.
0: Molt bé,
3: això
0: perfecte.
3: Sí, tipus del Molino, però amb més
0: petit, bueno, més modest, sí.
3: Més modest, i vivia la meva família, els meus padrins i tot vivien a dalt, a la mateixa entrada.
0: Molt bé, Remei. Moltes gràcies, bona nit.
3: De res.
0: Adéu.
3: Adéu, bona nit.
0: Va, que la Bodega Bohèmia, ja sabia això, que això, aquestes coses agraden. Maria Rosa de Sant Cugat, bona nit.
4: Hola, bona nit. Bé, aquesta senyora, més que ella, que si és de la família ja ho pot dir.
0: Gairebé, però... sí, sí, però li faltava un nom, no sé si tu ho sabràs.
4: Sí, ja sé, sí, home, mira, és que ara no em puc recordar. Sí, aquest sí, era aquell xicot, que sí, que va morir cremat, que es vestia de senyora i anava per la Rambla, pintava moltes verges i pintava així, i era gay, evidentment, i anava
0: però
4: sempre
0: no,
4: a través...
0: No te'n recordes del nom?
4: No, no, i és que ara no me'n recordo.
0: Jo
4: el
0: tampoc.
4: Que sí que me'n recordo era el Gilbert, que era el gran Gilbert. Sí, i era gran d'edat, ho era, eh? Mira, i el gran Gilbert hi cantava en francès.
0: Ah.
4: Amb un accent de la barceloneta,
0: de
4: que no volia tu. Tenia un accent fatal, però ell cantava en francès. Anàvem tot posadet, me'n recordo jo una vegada que vaig anar, que el vaig veure, ell tot elegant, ell tot pentinat, pel cabell tenia, i el gran Gilbert, sí, sí, sí. I aquest, com es deia, aquest sí que vivia a la plaça Real i va morir cremat, home, ja dic, pintava verges, moltes verges.
0: Però què vols dir, pintava verges? No ho entenc, papa.
4: Aquest que va morir cremat,
0: què?
4: Que deia, sí, que era un xicot que pintava i sempre pintava moltes verges i, sí, o sigui, sempre ho havia escrit el Rocí o coses així perquè anava d'Andalusa i el... Home, si algú se'n recordarà perquè... És que ara, mira, jo tampoc m'acabo de despertar, o sigui que estic mitja dormida i no me'n recordo.
0: No,
4: però
0: jo estic intentant buscar-ho a veure si ho trobo, però no...
4: Sí, sí, sí.
0: No, no.
4: I tot era gent molt gran que anava allà a la Bodega Bohèmia, saps? Sí,
0: ja,
4: sí, sí, sí.
0: Ja.
4: A vegades era una mica trist i tot, trobo jo, mirant, perquè bé, ells s'ho passaven bé, però en altres, quan miraves la cosa, era una mica trista. En fi, en quan, no sé què s'haurà parlat de la... Ara parlant de la...
0: No, no, és perquè li ha vingut amb un oient, perquè hem fet una història de nit d'una noia que balla en festes de nit.
4: Ja.
0: Llavors, a partir d'aquí, ella s'han recordat de la sala i per
4: sí,
0: això ho ha demanat.
4: Sí, sí.
0: Sí,
4: sí. Bé, clar, bé, sí. No, i que he sentit que no sé què dèieu la resistència. A mi m'agrada la resistència, sí, tenen aquesta manera de fer. Però és un programa original, no?
0: Sí, no, no, era perquè ahir agrada molt, però ahir va haver un parell d'oients que, tot i agradar-los molt, consideren que es passen una mica amb el que, amb la manera...
4: Amb la parla.
0: Sí, amb alguns tacos. Per això ara el doctor Duart ha fet la broma.
4: Sí, amb paraules d'aquelles que van inventar els catalans, com diu Duart.
0: Exacte.
4: Sí, a vegades bé, sí. I a vegades sí, una mica directe, el Peyu, sí.
0: Sí, però sempre ha sigut així, el Peyu.
4: Sí,
0: em sembla
4: sí.
0: Que faci el que faci, sempre parla així, parla de la mateixa manera.
4: Sí.
0: Però vaja.
4: Bé, ara, escolta'm, a veure... Escolta, el que volia dir, em sembla que... sí que m'ho han dit avui, que ahir va trucar la Maria Rosa i va dir la meva edat. Es va xivar.
0: Sí, senyora.
4: Sí, es va xivar, mare de Déu.
0: Jo dic, no pot ser, vaig pensar jo entre mi, no pot ser. S'ha equivocat. Llavors, sí, ara sí. em perdonarà, perquè igual ara jo he fet... Però jo no he dit res, eh? Ara perquè tu ho has dit, si no jo muts i la gàbia, eh?
4: No, no, ella va dir, diu, és que també té la meva edat, sí, els faré el dia 30, però és que jo no hi he amagat mai l'edat.
0: Els faràs el dia 30?
4: Ell, que em perdoni, no, perdona, escolta, ja.
0: El 30 de juny els faràs?
4: El dia 30.
0: Oi?
4: Sí. Perquè sí, i us volia demanar una cançó per aquell dia.
0: Home, ja me l'apunto.
4: Sí, bé, perquè era Hierrancor, que era del Aznavour, que és una criu... Hierrancor, jo de dato... Sí, encara tenia 20 anys ahir, bé, abans d'ahir, sí. Aquesta.
0: A veure, com es diu? Perdona, eh?
4: Hierrancor, ahir encara.
0: Ah, d'acord.
4: Hierrancor, de l'Aznavour, en francès, no saps cosa posar-me-la en castellà.
0: No, francès, el dia 30, eh?
4: El dia 30, sí. Bé, doncs, digue-li que s'haga per dir-li que res, que no pateixi.
0: Que estigui ben tranquil·la, Maria Rosa, que...
4: La meva sogra deia, nena, és que los dineros i la edad no se dan a contar a nadie. Jo deia, mire, oiga, jo la edad no me l'he amagada mai, de dineros como no tengo, pues mire.
0: Pues tampoco, ja està.
4: Tampoco, en fi, vinga, noia, sapa.
0: Vinga, gràcies, una abraçada, bona nit.
4: Adéu.
0: Va, que em sembla que sabrem més sobre aquest personatge que busquem. El Jordi és de l'Eixample, bona nit.
5: Molt bona nit. Era l'estimat i un personatge realment increïble, l'Ocaña. L'Ocaña...
0: Home, l'Ocaña, s'estan referint a l'Ocaña. Home, i tant, mare meva. Però sí, hi ha un espectacle que fan ara de l'Ocaña.
5: Increïble.
0: Sí.
5: Encara ara, el Nazario, que pertany a la mateixa època, segueix vivint a la Plaça Real, però hi ha un documental que ha estat emès, jo crec, un parell de cops per TV3, que era Ocaña, retrat intermitent.
0: Sí,
5: és veritat. I que...

0: aquests personatges et trencaven tots els esquemes, no? I l'Ocaña realment era de lo més insòlid. Va fer diverses exposicions al voltant d'algunes galeries que hi havia en aquella època pel Born, i alguna d'elles, tal com diu aquesta senyora, molta de la seva iconografia sempre eren verges, a Verge del Rocío, i elements, diguem-ne, barrejaven sempre referències d'imatges religioses.
1: Ja. Sí. Jo, a mi em sona molt perquè hi ha un actor català que va fer un espectacle musical que em sembla que ha guanyat més d'un premi, que és Ocaña, reina de les Rambles.
0: Sí, és que ben bé les pujades i baixades que feien la Rambla de finals dels anys 70 eren realment, diguem-ne, fantàstiques. Era aquell moment de bogeria absoluta,
1: sí.
0: I per aquells que érem uns marrecs i molt jovenets, per nosaltres allò era l'expressió màxima de la llibertat, no?
1: Absoluta, sí, sí. I tant, molt bé.
0: Molt provocadores, però sempre amb una provocació que sempre he pensat que a vegades els transsexuals o així, amb alguns espectacles, davant d'algun impresentable, demostren tenir molta mili i que de repente són capaços a qualsevol impresentable de respondre d'una manera molt, molt, molt ingeniosa, molt, molt, molt intel·ligent, i que moltes vegades aquesta provocació, quan hi havia algun ximple que no sabia com respondre a aquestes provocacions, elles ràpidament responien i tallaven el machito de turno d'una manera molt, molt divertida.
1: Tot,
0: no?
1: Sí.
0: Res.
1: Ai, que bé, Jordi, gràcies per compartir.
0: I el Nazario té molts llibres, té molts còmics, que fa referència també a l'Ocaña.
1: A l'Ocaña, perfecte.
0: Sí.
1: Doncs ja hem sortit de dubtes. Gràcies, Jordi. Una abraçada, bona nit.
0: Adéu.
1: Mira que he trobat l'Oriol. Un trosset del gran Gilbert.

era com si estéssim a la bodega Bohèmia fa 50 anys enrere, gairebé igual. Però avancem, que ara tornem al present, a les pròximes hores.

0: Segurament, per molts, el Boig per tu de Sau és més que una cançó. Molta gent considera que és un himne que representa tota una generació que va descobrir la vida amb les veus de Carles Sabater i Pep Sala. Sau va treure el seu primer disc el 1988 i no va trigar gaire a convertir-se en un referent musical d'aquest país. El carisma de Carles Sabater i la guitarra de Pep Sala omplien concerts i gires. Tot el que tocaven sonava a èxit. Fins al 13 de febrer del 1999, en què després d'un concert a Vilafranca del Penedès, en Carles queia fulminat i moria amb només 36 anys. Aquell dia naixia un mite que més d'un quart de segle després continua ben viu. Aquesta tardor s'estrena als cinemes Els de Sau, on s'explica la història del grup. A l'espera d'aquesta pel·lícula, d'aquesta cinta, en Pep Sala està recorrent el país des de fa mesos amb un espectacle que es titula Un concert de pel·lícula, on a banda de sentir les cançons de Sau, es poden veure fragments del film i imatges inèdites del grup. El Boig per tu, que ara estem sentint, és el que es va interpretar al Palau de la Música Catalana el desembre passat, dins precisament d'aquesta gira. D'aquí unes hores tindreu l'oportunitat de tornar-la a sentir al Festival Blau Marí, al Port Vell de Barcelona, que aquest dijous acull l'espectacle. I abans de pujar a l'escenari, en Pep Sala ens atén i parla amb nosaltres amb la nit dels ignorants. Pep Sala, bona nit.
1: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
1: Escolta'm, molt content.
0: Content, perquè d'aquí no res pugeu una altra vegada a l'escenari. De fet, vau començar la gira Valls l'octubre de l'any passat, que déu-n'hi-do. Heu fet, si no m'equivoco, 14 concerts, gairebé sí. tot exhaurit sempre. Aquesta sí, pròxima sí, sí.

0: Tocareu el Blau Marí i encara teniu programats diversos concerts fins a finals d'any. Estàs content, satisfet de com estan en aquesta gira?
1: Home, aquesta gira és com una mena de regal que ens ha fet la vida. Perquè en principi hi havia una gira de 10 concerts en teatres i s'ha allargat tot l'any i degut a que també la pel·lícula s'ha retreçat a la seva estrena, que serà segurament allà al novembre.
0: Sí.
1: Doncs també la gira s'allargarà el 2027, amb la qual és fantàstic. A més a més, els concerts són collonuts, la gent ens ha rebut d'una forma increïble. Sabíem que cançons com Boig per tu, Inútil continuar, El tren de mitjanit, Envia un àngel, sabíem que les cantarien, però és que les canten totes.
0: Clar.
1: I és bastant... Estem molt encantats i molt agraïts amb l'acollida que ens ha fet la gent.
0: No? I a més, crec que a cada concert hi ha alguna col·laboració, no sé què heu tingut fins ara, perquè jo no he vist cap encara, no sé si aquesta nit tindreu també algunes sorpreses, si és sorpresa no es pot dir res, o si es pot dir alguna cosa.
1: És un artista que... dues col·laboracions tindrem,
0: sí?
1: Que la gent que em fa molta il·lusió, però moltíssima il·lusió, però són allò... No puc dir.
0: No pots dir.
1: Sobretot no ho diguis.
0: Sobretot no ho diguis. No. Doncs ho respectarem. Però diguéssim que a cada concert hi ha alguna d'aquestes col·laboracions, no? Els que heu tingut fins ara, sí que me'ls pots dir?
1: Sí, tant, sí, tant. Hem tingut... No els recordaré tots,
0: No, alguns.
1: Tenim el Pau Franc de Mallorca, que vam tenir la Lucrecia, el Palau de la Música, la Mariona Escoda, la Ivet Nada... Hem tingut un pilot de gent i tots amb un talent. El Titot dels Brams... Hem tingut molta gent a cada concert i, a més, tenim tres convidats que venen a tots els concerts. És a dir, la banda és la formació inicial...
0: Sí, l'original, no?
1: Del Sau, de l'any 1987, la que vam gravar els primers discos. I després tenim tres convidats fantàstics, que són el Jonathan Reguelles, el Frederic Strand i l'Aurelio Morata, que era el fundador dels Rebeldes, de la banda mítica Los Rebeldes, no? Aleshores, doncs, són tres cracs, tres artistes com la copa d'un pic que ens ajuden a cada concert a fer aquest espectacle que realment ens commou a tots, no?
0: Tu et parlaves del Jonathan Arguelles, que de fet en els últims, crec que són 8 anys, ha fet segona veu en els concerts.
1: Sí,
0: aquí també has incorporat aquesta veu nova, la del Frederic Strand, que no sé si tots els oients el recorden, jo el vaig conèixer a crec que era la tercera edició d'Eufòria, que és un nano que és d'Estocolm, però que fa moltíssims anys que és aquí, i que a més té una veu espectacular, no?
1: Sí, a part de la veu, té un talent musical fantàstic, jo estic segur que té un futur extraordinari, i és un home... Amb molt talent. Fot una mica de rabieta, perquè és jo molt jove, saps?
0: Sí.
1: Fot una mica de rabieta d'enveja, però és un tio collonut, i a més ha encaixat perfectament amb la banda, i ens ho passem molt bé junts. A més, és un concert que ens ho passem molt bé a dalt l'escenari, i suposo que això es deu notar. Portem una pantalla, que això no ho he dit, portem una pantalla de 10 metres, que és la que... hi ha aquestes imatges que deies, no?
0: Sí.
1: Aleshores, esclar, això és un mamotreto enorme, però que això fa que tingui un protagonisme molt important. I aleshores hi ha moments que els actors, com bé deies, estan interpretant una cançó que nosaltres... O sigui, ells estan fent veure que interpreten la cançó.
0: Sí.
1: Els actors filmats. Nosaltres estem interpretant la cançó realment a sota i la veu és del Carles. Aleshores tenim el Carles, tenim la sort que amb algunes cançons, no gaires, però amb algunes cançons tenim la veu del Carles a l'escenari.
0: Clar, present a l'espectacle, no? Clar, això...
1: Això és purament per nosaltres una cosa increïble.
0: Això és pell de gallina, segur, vaja.
1: I ens emociona molt.
0: Clar.
1: A nosaltres, els primers dies era... I, bueno, sempre, a vegades, ens emocionem de l'escenari.
0: Ja has dit que la pel·lícula serà cap al novembre. Què explica aquesta pel·lícula?
1: Finals.
0: Tota la història de... Què explica, exactament?
1: Bé, en teoria, la pel·lícula... Esclar, jo no sóc el productor, ni el director, ni molt menys, no? Però pel que sé, perquè hem col·laborat, els hem assessorat,
0: sí.
1: La música, doncs sí que hi ha participat, pel que sé és una mica la història del grup, no? Des dels seus inicis fins al final, que malauradament tots sabem com es va acabar amb la mort del Carles. No? Però és tota l'evolució, sobretot els més inicis, que ens va costar molt engegar la màquina, els primers... concerts, quan no acabava de funcionar tot, i els dubtes, i tot això, que penso que és la part més interessant, i moltes anècdotes divertides. Té un punt també, a vegades té un punt d'humor, no? Que pot ser molt interessant.
0: Està bé. Clar, ara estic pensant, tu et deus veure amb uns altres ulls, perquè clar, crec que és en Guim Puig que interpreta Carles Sabater, i de tu fa en Pol Monen.
1: El Pol Monen.
0: Com és
1: veure... Guillermo de les Heres fa com Capdevila.
0: Com és veure't que et fa algú altre que no ets tu? Però està fent
1: de
0: tu.
1: És una sensació estranya. Però, a veure, jo més que... A veure, el Pol Monen és un tio amb un talent increïble, realment meravellós, un tio, un actor fantàstic, que penso que ho fa extraordinàriament bé, no? Però més que jo veure'm o no veure'm jo, ens veig a nosaltres tres realment reflectits en la pel·lícula. O sigui, la relació que teníem nosaltres tres i amb la resta del grup, i sobretot els primers anys que estàvem a les Tallades i Vilanova de Sau, que per això ens dèiem els de Sau, no?
0: Clar.
1: Hi ha escenes que realment semblen que ens haguessin filmat. És que són realment escenes que, hòstia, m'identifico al 100% amb el que veig, no? I això és realment molt guapo, no? Clar, jo no he vist la pel·lícula sencera, no he vist el muntatge final, però els trossos que he vist realment m'han agradat moltíssim.
0: Clar, suposo que aquesta gira que esteu fent és una mica... complement d'aquesta pel·lícula, Van de la Maneta?
1: Sí, Van de la Maneta, perquè va sortir la idea a partir de la pel·lícula, i vam dir, escolta'm, si tenim això, doncs podríem fer una gira amb imatges de la pel·lícula i amb imatges d'arxiu. El problema és que la pel·lícula s'ha retreçat.
0: Ja.
1: Aleshores hem començat la gira sense la
0: pel·lícula.
1: La gent veu les imatges, i penso que encara els hi ve més ganes, i per això també allargarem la gira l'any que ve, perquè penso que hi haurà un moment que serà molt divertit, que serà quan estiguem amb la pel·lícula als cinemes i nosaltres amb
0: gira. Amb concerts, clar.
1: Exacte.
0: Perquè em sembla que també heu anat a País Valencià i Illes, oi? Amb aquesta gira.
1: Sí. Vam estar al COI, al Teatre del COI, i va anar superbé.
0: També l'acollida és la mateixa, eh? Vull dir, la gent canta igual. Igual que a Catalunya.
1: Del COI jo feia temps que no baixàvem tan avall, i fins i tot jo sol, com a Pep Sala sol, i la gent recordava les cançons. Vam omplir el Teatre del COI, que és un teatre molt maco, per cert. I a les Illes vam estar 2 dies a Inca, i ara tornem a Pollença, i després al setembre ens anem a Eivissa. Vull dir que ens en fem un fart, no? I segurament l'any que ve hi tornarem, segurament.
0: Imagina't si dona per això. Escolta'm, estic pensant, què tenen aquestes cançons que han passat els anys, va passar el que va passar amb el Carles, i la gent les continua escoltant, les continua cantant, i estic convençuda que els concerts... Hi ha gent nova que no coneixia el Sau de quan va començar, però que s'hi ha enganxat després, ja sigui per qüestions familiars, perquè els pares també. No sé quin tipus de gent us ve als concerts ara, si és dels...
1: És molt transversal.
0: Sí.
1: Totalment, és totalment transversal. Hi ha molta gent que havia vingut ja en aquella època i que ara tenen 40, 50 i 60 anys.
0: Clar.
1: Però hi ha també molta gent jove que ens ha descobert, i que ha descobert el grup, i que ens ve a veure, i que s'ha enganxat, i gent que repeteix... I l'altre dia, per exemple, sense anar més lluny, que això ja ho he explicat alguna vegada, ens va venir una... És que em va impactar molt, perquè ens va venir una noia d'uns 28, 30 anys, amb els ulls plorosos, emocionada i donant-me les gràcies, com si li hagués salvat la vida. Dic. I em diu, és que mai hagués pensat que podria veure Sau en directe. Ja sé que no és Sau, que no hi és el Carles, però crec que... No, és molt semblant el que feu a el que podria ser un concert Sau, i té raó, no? I realment hi ha gent que és això, que no s'havia plantejat mai la possibilitat de veure Sau en directe, i ho pot fer ara amb aquest concert. Per gent que es va descobrir ja l'any 2002. Per
0: clar, sí. Escolta'm, d'aquesta gira en pot sortir un disc, també? Posats a fer?
1: No ens ho hem plantejat, de moment no ens ho hem plantejat. S'ha editat, hi ha gent que ens ha demanat les cançons, perquè hi ha gent que... Com podria treure les cançons? I hem editat un disc de grans èxits, diguem-ne, amb estudi i en directe, però aquest disc només es ven a els concerts.
0: Ja.
1: Aleshores, la gent que té el concert, que diu, demanen-vos, avui dia, aquestes, les cançons que heu tocat avui, tenien-les d'alguna forma, doncs. agafen aquest disc. No està previst que tinguem un disc en directe, però clar, aquest món no podem dir mai que no.
0: No, no, està clar. Clar, no sé si tots aquests dies, entre la gira, entre la pel·lícula, el que heu assessorat i després quan s'estreni, no sé si tot plegat, tu has continuat cantant, has fet el teu recorregut, has fet el teu dol, només faltaria, com ha fet moltíssima gent, però no sé si tot plegat t'ha remogut una mica i has pensat què hauria passat si haguéssiu continuat junts i no hi hagués hagut la desgràcia que hi va haver l'any 99, què hagués pensat passat amb el futur de Sau? Hi has pensat alguna vegada?
1: Sí, moltes vegades hi he pensat, moltes vegades, evidentment. Home, jo que estic convençut que haguéssim seguit fent exactament el que fèiem. O sigui, quan el Carles va morir teníem pensat fer era el primer concert d'una gira i teníem pensat començar a preparar un nou disc, no? I haguéssim fet el mateix que fèiem, que fèiem un any, dos, tres anys de concerts, discos, concerts, gires, i després aturàvem i el Carles feia les seves coses de cine, de cinema, de teatre, de sèries de televisió, jo feia altres projectes, treballava de productor, feia bandes sonores, feia la banda del bar, i després ens tornàvem a juntar i... O sigui, una mica, jo crec que haguéssim seguit igual, perquè realment era una cosa molt còmoda per tots i realment la relació que hi havia entre nosaltres, el Carles, jo, el Joan Capdevila i la resta de músics, era realment fantàstica, no? I érem gent molt... Estava molt bé, ens havíem muntat molt bé, per dir-ho d'una manera. No mai havíem tingut conflictes de escolta, ara com ho fem? Doncs no, cap problema. Podem parar una època. A més, va molt bé parar en un país com el nostre, que és molt petit. Aleshores, nosaltres, jo ara que no estem fent aquesta gira, m'ho estic passant molt bé, però esclar, arribes a un teatre d'un poble, dius, aquí he actuat 7 vegades, arribes a un altre teatre d'un altre poble. Clar, és que és petit el nostre país.
0: Clar,
1: no?
0: Clar, clar.
1: Esclar, i l'hem fet moltes vegades, no? Aleshores, també s'ha d'intentar aturar la màquina i per això ja ho havíem fet dues vegades amb Sau i crec que és un seguit igual, el mateix ritme, no?
0: Aturant i anar reconvertint al final, en definitiva. Escolta'm, Pep Sala, gràcies per explicar-nos-ho, que vagi molt bé aquest un concert de pel·lícula, ara al Festival Blau Maria al Port Vell de Barcelona, aquesta pròxima nit de dijous, i res, llarga vida als pròxims concerts, i quan surti la pel·li, doncs anirem a veure la pel·lícula, esclar. Així que moltes gràcies, que vagi tot molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, salut, bona nit.
1: A reure.

0: Ja fa estona que ha passat el tren de la mitjanit per nosaltres, perquè d'aquí 4 minuts arribarem a 3 quarts de 2 de la matinada a Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants. Al 93207474 ens truca el Lliberat des de Navarcles. Bona nit.
1: Suposem que funcioni res, eh?
0: No, sobretot, eh?
1: Que espai.
0: Exacte.
1: Bueno, jo... Us vull explicar, no sé, si tenen temps d'explicar-ho tot. Resulta que tenia un tio que li va pagar la carrera de capellà a Sevilla de Nit, el tiet de l'Arejo Vidal Quadres.
0: Ui, sí.
1: Del Vino Canal.
0: Sí.
1: De Sant Benet. Bueno, va acabar la carrera, va anar de vicari a Vacarisses,
0: sí.
1: A Sant Vicenç de Castellet, i llavors va anar, perquè el tio va estudiar 3 o 4 carreres de, i va anar a Espantacar a Madrid, que va ser director del seminari hispano-americà.
0: Sí.
1: Bueno, aleshores, va ser l'època de Joan Pau I, que els capellans s'ho van deixar, ser capellà. Com el tio va deixar de ser capellà.
0: Sí.
1: I es va casar amb una noia de negre, que era la que podrà portar una cartera dient de l'època de Franco.
0: Mare meva.
1: Era la mare de Lleve, ai, la pare de Lleve,
0: sí.
1: I la mare de Lleve.
0: Sí.
1: Que jo sabent, anaven a col·legit plegats amb el Felipe González a Sevilla.
0: Ja, mare meva, tots s'ajunten aquí.
1: Bueno, més aviat, una mica d'aquests del tio, el subdirector va estar d'ahir, com que era bastant llestot, doncs va ser executiu de la fàbrica que havia esperat-ho, ell i un tal Valls.
0: Sí, el van anar a esperar.
1: I? Bueno, això es va quedar amb aquesta dada de la tia aquesta, el seu company, que és jesuïta, es va casar amb el duquesa de Jaume.
0: Ostres, tu, sí, i ahí som tots.
1: Dic això perquè, esclar, jo tenia, tinc un terreny que a mi l'àvia hi havia un terreny que va vendre el meu pare. Però, esclar, era una mica petit i per pogués anar una mica i va donar un tros perquè a mi l'àvia que ens va morir la casa i tot va quedar de petit per tots els germans, que la meva mare era gran.
0: Ja. I va quedar repartit per tots els germans.
1: El que fan de Castella,
0: no? Sí, sí, sí, sí.
1: La meva àvia era d'origen de Castella, i la meva àvia era de Palau de Segona.
0: És que tinc alguna dificultat en acabar d'entendre alguna paraula que no el sento bé.
1: Perquè ara parlen del Zapatero,
0: sí.
1: Que si tal i que si qual, que té unes ganes de poder terribles i estar fotent les cerveses el que poden, m'entens?
0: Ja, entenc.
1: Que si els Sánchez, però jo no dic que siguin àngels de la guarda, però...
0: Sí.
1: Si ets d'aquests, els samurables seran la banca i els grans fortunes, com que sempre hem fet.
0: Sí, sí.
1: I els treballs, els petxonistes, un 0,25%.
0: Ah, això mateix.
1: Cada any.
0: Ah, exacte. Tota la raó, Lliberat, tota la raó. Vinga, moltes gràcies per compartir-ho. Una abraçada.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau, bona nit. Catalunya.
2: oients dels matiners parlen sense embuts.
3: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
4: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
5: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
4: Per aprofundir en tota mena de temes.
6: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
4: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
7: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
2: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Parlarem de la gestió vitalícia de l'habitatge, perquè tenim algunes preguntes relacionades amb aquesta pràctica, i una d'elles ens la feia el Joan des de Vallcarca, que volia saber com funciona la gestió vitalícia de l'habitatge, si quan la persona no hi és, es pot recuperar el pis. Bé, doncs la Marta Legarreta és presidenta de la secció de Dret Civil de l'ICAP, de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i ens explica què és la gestió vitalícia de l'habitatge i respon d'aquesta manera el Joan de Vallcarca.
1: La cessió vitalícia és una terminologia que es fa servir per descriure aquella figura en la que una persona transfereix la nova propietat de casa seva a un tercer a canvi d'una renda o una pensió mensual de per vida i es reserva per a si el dret d'ús i gaudiment. El venedor té coberta la seva necessitat de vivenda de per vida i, a canvi, rep un ingrés mensual que complementa la seva pensió i no suporta les despeses extraordinàries de la comunitat de propietaris, perquè ja no és propietari. Aquesta figura de la cessió vitalícia es diferencia de l'ús de fruit, en què la cessió és per satisfer les necessitats pròpies de la família i de la persona que l'otorga. Tu pots percebre els fruits per cobrir les teves necessitats, però no en pots fer negoci. Per contra, l'ús de fruit sí que permet fer negoci. Fins i tot pots vendre el dret i si el propietari es ven la nova propietat, tu tens dret a adquirir-la de nou. A la cessió vitalícia això no pot succeir. Tu no tens aquest dret d'adquisició preferent. En ocasions, a part d'aquesta renda mensual, també es fa un pagament inicial en el moment de la venda. El preu es fixa pel valor de l'habitatge i, a més, en funció de les expectatives de vida del venedor. Pensem que ni el venedor sap quant de temps viurà, ni el comprador sap tampoc quan acabarà pagant per aquell immoble, perquè anirà en funció del que visqui la persona. Mentre el dret vitalici estigui vigent, el comprador no pot recuperar la possessió. Si la persona beneficiària del dret vitalici es mor, el dret s'extingeix automàticament i el propietari comprador recuperarà en aquell moment la plena disponibilitat del pis i la possessió. A la pregunta de si el dret s'extingeix per l'absència temporal que no hi estigui vivint la persona, és a dir, si n'hi ha prou que la persona marxi uns dies, setmanes o fins i tot mesos, que pugui passar temporades fora al poble o que resideixi temporalment amb familiars o una residència, temps durant el qual no s'utilitza la vivenda, cal respondre dient que depèn. I depèn de què? De com es configura el dret en el moment de la compravenda i de la constitució del dret d'ús vitalici, d'aquesta cessió vitalícia. Perquè es pot plantejar que, per exemple, un ús continuat durant un període de 6 mesos en el transcurs d'un any o el fet de residir en una residència amb pèrdua de l'autonomia suposi de per si l'extinció del dret. Cal veure com es configura aquest dret i en quins termes. En general, però, mentre la persona està viva i no hagi renunciat al seu dret de manera voluntària, hi podrà viure i no la poden fer fora. Ara bé, si aquest dret no està ben definit, de ben segur es generaran conflictes que caldrà resoldre i amb una altra probabilitat acabarem als tribunals. Per tant, és molt i molt important assessorar-se amb un advocat i definir molt bé jurídicament els termes d'aquesta cessió vitalícia.

0: El conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana anem a dormir amb les històries de vida que l'escriptor gallec resident a Catalunya, David Monteagudo, va agrupar en aquest llibre, Avui he deixat la fàbrica, que s'ha publicat el 2018, pel segell Rata Books i traduït per Jordi Llavina. Avui tornem a llegir dues històries, dos relats. El primer es titula Biografia. Era un nen d'ulls molt oberts, de llavis entrebadats, en una mena d'esturament ingenu davant el món. Després la seva mirada es va tornar més vivaç, era graciós i enginyós, però els seus ulls encara eren nets i oberts de bat a bat. Va enamorar-se d'una nena amb un amor precoç, desmesurat, que feia riure els grans, però va arribar a la pubertat i la mirada es va fer esmunyadissa. El somriure esdevingué fatu i despectiu, mentre que per dins tot era un caos. Hi va haver un estiu interminable de platja i sol, de pell colrada i biquinis, de jocs i secretets a la vora d'una piscina, acabat de sopar, amb amics i cosins, amb nenes que ja no eren nenes del tot, no gaire lluny dels pares, que xerraven fins molt tard entre gots llargs i cadires de jardí. Hi va haver una revista plena de fotos en color que es va anar gastant i desfullant durant mesos i anys en el fons més amagat d'un calaix. I fora, mentrestant, en el món real, va tenir una xicota una mica distreta, que va durar-li un any, que sempre feia tard, que no es quedava mai a soles amb ell, a qui només podia basar en hores rituals als sofàs de la discoteca. Buscant-ne una altra, una que fos com les de la revista, va acabar el COU, va començar una carrera i va trobar feina, tot plegat en poc temps. Guanyava calés, tenia llibertat, i va comprar-se una moto. Va deixar de buscar xicota i no gaire més tard en va trobar una. Van anar de vacances amb la moto. Van fer l'amor unes quantes vegades en una tarda especialment tòrrida i al cap d'un any, vestits amb una roba informal, però ben planxada, en un berenar perfectament organitzat, ensenyaven als amics el pis que s'havien comprat. Era l'estiu, i ell demostrava a mitja dotzena de trentins, tots els quals amb el got a la mà, que bé que s'estava en aquella hora en la minúscula terrassa si s'obrien estratègicament les dues portes. A partir d'aquí, tot va anar molt de pressa. Va abandonar definitivament la idea de canviar de feina, es va vendre la moto, van arribar els fills, i en els àpats familiars sempre s'emprenyava o remugava en un silenci tens quan la seva dona deia segons què. Cada vegada guanyava més calés, però es va anar quedant calb, es va engreixar. Conduïa en silenci al costat de la dona, els fills ja adolescents, cada un amb els seus amics, amb una expressió de gravetat ofesa i durant anys va recordar un restaurant en què havien menjat molt bé i no gaire car, al barri antic de Logronyo. Va tenir a deshora i malament un amant, gairebé per despit, per satisfer un caprici. Es va aprimar una mica durant uns mesos, va deixar de fumar, però després tot va tornar a ser igual. Es va jubilar, va assistir a un taller de pintura, va tenir un infart, complia amb rigor les rutines diàries dels menjars i el passeig. Mentre mirava la tele, la seva dona li duia els nets, que li feien un petó de mala gana. Es va anar apagant. A la residència el visitava la dona i els seus fills de tard en tard. Només vivia per esperar els dos moments del dia en què, a culleradetes, com si fos un nadó, li peixien el dinar i el sopar. Ahir mateix es va morir. I el segon es diu El sofregit. És diumenge al migdia i la veïna està a punt de fer un dels seus arrossos. La veïna que duu la intendència d'un pis petit, com un cop de puny i superpoblat, que renta i neteja i cuina per una tropa de fills sense feina, parents i rellogats. La veïna que entre setmana cuina de qualsevol manera, una mica barrim-barram, mentre es guanya el dret a una pobresa digna amb la seva feina de merda, els diumenges es lleva més tard i obsequia els seus amb tot un requisit. Un plat de lluïment segura del seu art, segura que els deixarà tots bocabadats, que tots ells s'enllaparan els dits i que hi sucaran pa en un sentit literal. A les dues, L'olor de sofregit transcendeix les fronteres, s'esquitlla per les escletxes de les portes, envaeix l'escala, s'esmuny fins a l'interior de tots els pisos i arriba al carrer, embafadora, insubornable, impossible de tapar. Sembla mentida que el tomàquet, l'all i la ceba, que per separat i en cru no són més que vegetals, produeixin en socarrimar-se plegats en l'infern de l'oli d'oliva aquest aroma sensual, luxuriosa, tan universal i innegable com la del cafè que es torra o la del pa acabat de sortir del forn. Però la veïna sap que no es pot fer via, que el sofregit s'ha d'anar reduint, que, com deia sa mare, l'arròs, quan el sofregit es torni de color de xocolata, hi deixa que es deshidrati, que es consumeixi i, contra tota norma dietètica i culinària, el manté a foc fins que es comença a agafar. I llavors el rasca amb la cullera de fusta i quan l'aroma ja es daura, es torra i la sensualitat arriba a l'embriaguesa, a l'excés, la veïna hi aboca l'arròs, l'ofega, el daura, el crema en la cassola incandescent. Diríeu que la cosa ja no té remei, que no sols ha fet desaparèixer el poc que quedava del sofregit, que ara empastifa i tenyeix els grans arròs d'un color ataronjat, sinó que aquests mateixos grans s'han de torrar, recremar i que serà impossible tornar-los a hidratar. Però la veïna domina el temps, arriba al límit i aboca el brou a la cassola just un segon abans del desastre. Remena i distribueix per darrera vegada i ja no tocarà res durant 20 minuts, més enllà de fer quatre sàvies manipulacions en la intensitat del foc. Però en aquests 20 minuts, dins la cassola bombollejant, té lloc el miracle. I quan l'arròs arriba a taula, untuós però ferm tot, el tomàquet i la ceba, l'all, l'anyora, el brou i el pollastre i les espècies, l'aroma embriagadora, tot és allà, transubstanciat, renascut, sumat i reinterpretat en cada gra d'arròs. Aquest és el moment del triomf, de l'apoteosi de la veïna, quan el primer comensal assaboreix la primera bocada d'arròs i se li il·lumina la cara amb un gest que ho diu tot. La veïna, que no pesa l'arròs, ni dosifica l'aigua per al brou, ni calcula la sal, que ho fa tot a bell ull, en la seva petita cuina llardosa, la veïna que no pot evitar un esbufec de superioritat de menyspreu quan veu les cuines de disseny que surten als anuncis, diàfanes, escèptiques, de cantells impecables, amb un bocinet de peix molt petit, molt quadrat, i un espàrrec verd al mig d'una planxa negra rectangular, sense mica de pols ni cap taca d'oli. Gairebé te'l menjaries, l'arròs, amb aquesta descripció del sofregit que ha fet el David Montiagudo. Va, que arribem al final, que arriben les notícies de les dues i nosaltres ens n'anem a dormir i vosaltres, doncs, potser també, o molts em dieu que també, però demà a les 12 us vull aquí, puntuals com sempre, perquè farem... Demà és l'últim dia de la setmana per nosaltres, oi? Sí, farem l'últim, l'última nit dels ignorants de la setmana. Demà a les 12 ens retrobem. Gràcies per ser-hi, bona nit, que descanseu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El jutge del cas Zapatero ha advertit aquest dimecres a l'expresident espanyol que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell. Tot i això, el magistrat no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport i la resta de mesures cautelars que havien demanat tant la Fiscalia com l'acusació popular del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Zapatero ha negat aquest dimecres totes les acusacions i ha donat via lliure al jutge perquè comprovi que no té cap empresa pantalla a l'estranger per cobrar comissions il·legals. En un comunicat posterior, l'exmandatari ha demanat un vot de confiança i temps per demostrar la seva innocència i ha enviat un missatge a la ciutadania que ara dubta d'ell, afirmant que no els decebrà. Sobre les joies localitzades al seu despatx, no n'ha dit res, però ha assegurat...